0: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
2: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
4: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
5: Però tu en saps d'anar amb moto?
4: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
5: I què?
4: Que em vaig trencar una cama.
5: Apa!
4: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
6: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
7: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
8: Jo tinc al cap tota l'estona això.
9: Toca, toca, toca! Toca, toca, toca!
8: La supa...

0: tecnologia per protegir millor.
1: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
3: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
4: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
3: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
4: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar llops d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal.
9: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
11: Què?
10: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
11: Sense pagar?
10: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
11: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën.
12: Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
13: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
14: Hola, bon dia.

0: Sí.
1: Tornem a ser aquí a la competència. Això és RAC1, Noemí Polls, bon dia, bona hora.
2: Hola, bon dia. Doncs segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretes Directes és very sure.
1: I tant.
2: Doncs
1: sí.
2: Us explico per què. És que recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Així que recordeu, Seguretes Directes, ara és very sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Noemí Polls, abans d'anar a publicitat, parlàvem de la cimera del G7. Donald Trump ha anunciat que hi haurà treva amb un altre foc entre l'Iran i els Estats Units que permetria reobrir l'estret d'Hormuz, que és la seva roca del Vallès d'allà baix.
3: I tot i aquest acord per reobrir l'estret, sembla que el preu de la benzina no baixarà fins d'aquí uns mesos. Serà una baixada progressiva, molt gradual, i els experts calculen que el preu del petroli no tornarà als preus que hi havia abans del conflicte fins a finals d'any.
1: O potser mai. Així que nosaltres aprofitarem per fer una cosa. Ja sabeu que a la competència us oferim informació talladeta, fineta, fineta, que es trenqui, com el gall dindi, concretament el pit de gall dindi, de les mans dels millors proveïdors, informació de proximitat. Així que truquem a la seu... Sí, ja és allà. Truquem a la seu del G7 a Vian. Aviam com anirà tot plegat.
4: Aviam com anirà, no?
1: Perdó. No. Aviam com anirà. Hi ha aplaudiments de les bodegueres, eh?
5: Bueno, també...
4: Ja venen dopades de casa.
5: Aplaudiments.
1: Sí. Aplaudiments.
5: No era car, en aquest cas.
1: No era car. Bueno, i que no les facin bufar en sortir. Estem trucant aviat.
6: Good morning, bonjour, buongiorno, ohayou, gozaimasu, buenos días, gracias por llamar a la sede del G7, le atiende Soraya, que puedo marearle.
1: Bueno, miri, soc l'Òscar Andreu, truco de la competència, de RAC1.
6: Sí.
1: Bueno, m'ha preguntat que...
6: ¿Quiere que le atienda en castellano? Pulse 1. If no. You want to speak in English, press 2. Si vous voulez parler en francés, pulse 3. Sí. Si desideri parlar en italiano, premi el 4 con la mano.
1: Un moment, que hi ha interferències.
4: que és alemany.
1: No, eh?
6: Ha elegido usted ser atendido en castellano.
1: No.
6: Y menos mal, porque no tengo ni puta idea de los otros idiomas.
1: A veure, un moment.
6: Dígame, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Bueno, li vull preguntar per la cimera aquesta del G7 que fan aquí, a Vian, perquè Trump ha tornat a dir que vol reobrir l'estret d'Hormuz i diu que...
6: Ui, dice muchas cosas Donald Trump.
1: Ja, sí, bueno.
6: No se fíe.
1: No?
6: No, primero porque es un hombre y los hombres mienten a menudo.
1: No.
6: Mi marido, por ejemplo, cada vez que yo le preguntaba si tenía un amante me decía que no, ja. Y al final descubrí que sí.
1: Vaja, em sap greu.
6: Con 5.
1: Doncs em sap
6: greu. Él siempre sostuvo que no me mintió porque no era una sino 5.
1: Ah, val. D'acord. Escolti, però no volíem saber les seves intimitats, que em sap greu. Ja
6: pues eso, no se fie de Donald Trump.
1: Sí.
6: Miente más que habla y ha dicho que se acaba la guerra con Irán 40 veces, eh?
1: Sí, a més, literal. Ho ha dit 40 cops. Els...
6: No una.
1: No, 40 vegades.
6: Ni dos.
1: Sí, no, ja. Sí.
6: Ni tres.
1: La qüestió és que això, en principi, si es fa, hauria de provocar, per exemple, que els preus de la benzina baixin, però encara està molt cara la benzina i trigarà a baixar de preu.
6: I?
1: Home, que la gent ha de posar benzina, més enllà de que hi hagi vides en joc i tal, la gent ha de posar benzina per anar a comprar el que sigui, ha de gratar-se molt la butxaca, i això també acaba...
6: ¿Cómo son ustedes los catalanes? No. Siempre pensando en el dinero.
1: No.
6: Ustedes veneran a la Virgen del Puño.
1: No, escolti...
6: ¿Sabe usted que los catalanes se inventaron el hilo de cobre?
1: ¿Qué diu ara?
6: Cuentan que el hilo de cobre lo inventaron dos catalanes cuando se encontraron una moneda de 5 céntimos y estiraron los dos.
1: Això és racisme i perquè... Mire,
5: Perquè no la tinga davant, eh?
6: Si le sabe mal gastarse dinero, ¿aprobó usted ahorrarse el café que se toma por las mañanas?
1: No. Això sí que no entrarem. Podrem centrar el tema, eh? Com si estalviar-se el café que em prenga al matí li hagués d'arreglar la vida a algú, també.
6: A mi me la arregló, ¿eh? Me daba mucha taquicardia, me pasaba el día temblando. ¿Sabe usted? Como una aplicación del iPhone cuando estás a punto de eliminarla.
1: Ya.
6: Solo he vuelto a temblar igual después de pasar la noche de ayer con Johnny Walker Smith, compañero de contabilidad.
1: Bueno, no me interesa.
6: Me dejó temblando como una jirafilla recién nacida.
1: No me interesa. Eso no me interesa.
6: Y acabo de acordarme de Johnny Walker Smith. Debería escribirle en WhatsApp. ¿Usted qué opina?
1: Jo no em vull ficar en assumptes personals de...
6: Jo sí quiero que me la fique, Johnny.
1: No, que jo no m'hi fico. Bueno, tant... Mare meva...
4: Es diu com un whisky, més o menys.
1: Es diu com... Tant és. Pengem, gràcies i que vagi bé, eh?
6: Pengem?
1: Sí.
6: ¿Quiere que... Leva el rotllo de les cuerdes.
1: No, no, però, Àlex, sisplau, pengem definitivament, ja està, ho deixarem aquí. Aprofitem per fer re, quatre anuncis, sí. I tornem de seguida amb moltes sorpreses.
4: Segurament.
1: Eh? Tornem sí. De seguida.
0: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
7: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
0: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
7: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
8: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
10: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
9: Tu creus? Jo pensava que era normal.
10: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
11: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
12: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
13: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
14: Verisure.
15: No és només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
16: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
15: El 9 de juliol, vine al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
16: Long Live the Queen.
15: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
17: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa dos anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... Imagina't que us toca un milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: És l'Espanyola una aceituna como ninguna, como ninguna.
20: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
21: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
22: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
21: S'ha confirmat la xifra?
22: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.

0: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
1: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
2: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
3: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la cindria ratllada 0,89 al quilo.
4: I l'alvocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
5: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
6: Amb coques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
5: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
6: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
5: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
7: Escolta, ja n'estic
8: Que
7: no em fotis més la tabarra amb els ratpenats. Portes aquí 10 minuts amb els ratpenats.
8: És que l'aleta que té, l'ala, tu la toques i allò és com tocar el cel una mica, també. Jo no ho he fet mai, però ho he vist.
7: No toqueu els ratpenats, per l'amor de Déu.
8: I la cara és de bona persona.
7: Calla ja.
8: Lletjos, però de bona persona.
7: Deixem-ho aquí, però tornem demà. Deixem-ho aquí, però tornem demà a la competència. Feu
9: La competència.
10: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
11: Hola, i avui?
9: Un programa basat en fets reals. Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
1: Let's play football.
2: La rematada Messi, gol!
0: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
2: Compte França central, gol!
0: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
3: És dins l'àrea, Havertz, aixec, gol, gol, gol!
0: I RAC 1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC 1 i a RAC més 1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
2: Final! Història de la Copa del Món!
0: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
4: Però com que l'hem de tornar a repetir aquest programa ara, per favor? A mi ningú m'havia avisat, no tenim res preparat ara, per favor. Escolta, vine, que l'hem de tornar a fer les dues de la matinada del programa aquest.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
4: Ai, amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Romaosa, què tal estàs?
5: Bon dia.
4: Ens acompanya el Mario Obrero, com estàs?
6: Bon dia.
4: La Begoña Gómez Urzaiz, hola.
5: Hola.
4: Que ens acompanya la Laura Fernández Parellista, sí. Escriptora, una de les nostres persones favorites. Europa, i el que passa que hem de començar avui amb Sira Benoza, amb tots vostès.
5: També persona favorita.
4: Total. Totalment. Sira Benoza, què tal estàs?
5: Prou bé. Sí, anem millorant. Tenim estones de tot, però anem millorant.
4: Improving.
5: Sí. I res, moltes ganes de parlar del tema que parlarem avui.
4: Molt
5: perquè,
4: bé.
5: Mira, la setmana passada estava rumiant, com repassant la llista de tots els temes que hem anat parlant, i em vaig adonar que no havíem parlat mai del tema que a mi em va portar a la filosofia.
4: Oh.
5: Com pot ser això? Perquè, mira, jo la filosofia, a mi em va enganxar ja al batxillerat.
4: Deixa'm recordar que tu ets filòsofa, professora de SADE i directora de la Casa dels Clàssics.
5: Això mateix,
4: eh? Molt bé.
5: Fa anys vaig tenir 18 anys, no?
4: Sí, jo t'entenc.
5: I la filosofia m'encantava, però quan vaig dir als meus pares que volia estudiar filosofia, em van dir que em moriria de gana i que ni de broma.
4: Ah, sí? A què es dedicaven els teus pares, si es pot saber?
5: Eren directiu i empresari.
4: Ah, clàssic.
5: Claro. Què vols? Total, que em van fer estudiar negocis internacionals. Em vaig posar a estudiar i em vaig començar a horroritzar perquè els meus companys de classe només els preocupava jubilar-se als 30 anys. Ah, no crec que s'hagin jubilat, però en aquell moment es pensaven que es jubilarien als 30 anys i la mida dels barcos dels seus pares.
4: I com es jubilaven als 30 anys? Invertint i tot això. Es pensava que farien diners
5: especulant fins
4: als 30 anys es podien retirar, no? Ja t'entenc.
5: I on ho feies, això, Sira? Això ho feia a la Pompeu Fabra.
4: Ah, mira, a la Pompeu Fabra.
5: Sí, a una d'aquestes escoles privades de la Pompeu Fabra.
4: Yeah.
5: Bueno, total, que jo estava horroritzada d'aquestes converses de pati, i perquè a mi el que em movia era la preocupació per les injustícies, o sigui, veure el món i veure que el món estava fatal.
4: Clar,
5: i no podia entendre...
4: Exacte. Mm.
5: I no podia entendre que aquestes persones només es preocupessin per això.
4: Yeah.
5: Ai, sí. Venim d'aquí.
4: Sí.
5: Total, que llavors a primer de carrera vaig tenir un accident esquiant.
4: Ai, Sira, que pijeta, eh? T'ha plegat. Sort que t'has fet filòsofa.
5: Exacte. Sort que m'han reconduït.
4: Sí, és com una...
5: vaig veure la llum. Em va fer veure la llum un home, un 2x2, contra el que vaig xocar esquiant.
4: Sí.
5: I que em
7: com
5: va
7: Gwyneth Paltrow.
4: Com? Li va passar?
5: També?
7: No, no, quan es va tenir un judici per un accident d'esquí.
4: Ah, sí?
7: Sí.
5: No.
4: I va xocar amb un...
7: Sí, la van denunciar, perdó. És que m'ha semblat molt glamurós.
5: No ho és gaire, que et va aixir amb la camilla aquella horrible.
4: Vas xocar contra un home?
5: Sí.
4: Uau.
5: Ell es va aixecar i va marxar, tan pinxo.
4: No era un gentleman, que horror.
5: Zero gentleman. I jo de sobte vaig veure que no em podia moure. Baixant aquella baixada amb la camilla...
4: On era?
5: A Ordino. No era Baqueira, o sigui, no et facis aquest imaginari, no era
7: Baqueira. Volíem els Alps,
5: no? Volíeu Alps, era més maco haver dit els Alps.
4: Ordino no està mal, eh?
5: Ordino, total. Baixant, perdo la sensibilitat de les cames, drama, m'he quedat paralítica, això no va passar, però sí que em vaig fer una triple fractura al maluc.
4: Oh.
5: Que em va tenir 2 mesos lligada a un llit d'hospital. Ostres. Lligada. O sigui, tenia un clau al genoll que m'estibava de la cama perquè es pogués recuperar la fractura i 2 mesos així. O sigui, que l'únic gest era moure el cap per dormir i tornar-lo a moure per despertar-me.
1: I això va ser un fet fundacional, clar.
5: Absolutament, perquè allà vaig dir, s'ha acabat aquesta vida de converses.
1: Una epifania.
5: Sí, epifania, i llavors allà vaig dir als meus pares, jo estudiaré filosofia, us agradi o no, a partir de l'any que ve faré les dues coses.
1: És molt bona tàctica, estar en l'hecho de muerte.
5: Clar.
1: I els pares, sí. Jo ho recomano molt, estar en l'hecho de muerte, vull estudiar filosofia, soc marica, soc una persona, vull canviar de sexe, vull resignar-me al sexe, coses d'aquestes. Sí, és boníssim, si esteu apurades, és el moment.
5: Busqueu un armari contra el catxucà.
1: Sí, contra el catxucà i puto. Sí. Amb on me'n trobo al cap, llavors pots dir el que vulguis. Sí.
5: Tal qual. Bueno, doncs això. I llavors allà vaig poder començar la filosofia. La setmana passada veia el programa de Cara Show i vaig dir, és que té raó el Marc, vull dir, hem de dir les coses i les hem de reivindicar, per tant, hem de parlar de la justícia, que no n'hem parlat encara, i n'hem de parlar perquè prou falta ens fa.
1: Jo l'entenc. Ah, mira, veus? Llavors... O sigui, soc musa inspiradora.
5: Exacte, va ser la musa inspiradora.
6: Esquí i jo.
5: Tal qual.
1: Que volen que els hi digui, és així. Total, avui vas parlar de la justícia.
5: Avui vull parlar de justícia.
1: Joder.
5: De la justícia n'han parlat els filòsofs des dels inicis de la història, val? Jo què sé, doncs Plató en va parlar pensant en com fer una ciutat ideal, una ciutat justa, i llavors va escriure La República, després Aristòtil es va fer la pregunta de qui mereix què i com hem de decidir què li donem a cadascú, no? A l'ètica Nicòmac, després jo què sé, doncs els utilitaristes es feien la pregunta de com maximitzar la felicitat per un número més alt, el màxim número de persones.
1: Ah, no? Miraven des d'aquí. I, perdona, els utilitaristes d'on són? Quina edat?
5: Els utilitaristes són fonamentalment anglesos. Sí. L'utilitarista més famós és John Stuart Mill.
1: El Mill. Tu és molt fan, no, del Mill? O no,
5: bueno, jo vaig traduir el Sobre la llibertat.
1: Ah, veus, exacte.
5: Sí, però sóc bastant crítica, amb l'utilitarisme.
1: Val.
5: Mill té coses interessants, però, bé, si vols en parlem un dia,
1: val.
5: Sí,
1: val.
5: L'utilitarisme.
1: Molt bé.
5: Bé, però en tot cas, avui no us parlaré de cap d'ells, us vull parlar de la teoria més influent de la justícia del segle passat, sí? La més important, la teoria de la justícia més important del segle passat, que és la teoria que va desenvolupar John Rawls, un filòsof americà liberal, això és important que no ho oblidem, és, com la majoria dels americans és liberal, i va escriure un llibre el 71...
1: Que liberal, perdona, que és, jo crec que és un concepte que està una mica...
5: Malentès
1: i com molt utilitzat i no sé, que s'ha diluït, què és ser liberal?
5: En realitat, avui tots
1: perquè
5: som liberals,
1: perquè liberal,
5: tu
1: dius, des d'un del PP fins a una que no sé què, hi ha un lío aquí.
5: Sí, en realitat, liberals avui en dia ho som tots, perquè ser una persona liberal vol dir que entén que les llibertats individuals són rellevants i que l'Estat no pot entrar en determinades decisions sobre els individus perquè hi ha llibertats que són inalienables. Llavors, liberals, en certa mesura, ho som tots, no? Però n'hi ha que diguéssim, que ho són una mica més. Val?
1: I des de l'Estat es pot ser Milei? Perquè m'apunta ara l'Ernest una cosa, que és veritat que Milei, per exemple, diu d'ell mateix que és liberal. Llavors, un que vol arribar al poder ser liberal, què vol dir? Que l'Estat farà per no influir en res?
5: No, això seria el neoliberal, o el liberal extrem.
1: Ah,
5: sí?
1: Val.
5: Que pot arribar a ser llibertari. Un neoliberal és molt més exagerat i vol limitar molt més la ingerència per part de l'Estat en les nostres vides.
1: I llavors una persona que des de l'Estat vol limitar les funcions de l'Estat...
5: Com pot ser que vulgui ser president de l'Estat? Doncs eliminar ministeris, eliminar polítiques i minimitzar, baixar impostos.
1: I per tant no fer res més, o sigui, no treballa.
5: Sí, és una manera de treballar menys, no?
1: Un polític neoliberal és un vago.
5: No és un vago, simplement que considera que els governs s'han de minimitzar i ser el més petits possibles, no? S'han de reduir.
1: O sigui, acaben en dictadura, diguéssim, no? Jo me lo guiso y me lo como Juan Palomo, como Franco Palomo.
5: Això seria la forma de govern, això és diferent, eh? O sigui, un neoliberal no té per què ser autoritari. Pot ser neoliberal i creure en la democràcia, però defensar que l'Estat ha de ser mínim. És a dir,
8: sobretot en l'economia, no interferir en l'economia, perquè
5: en economia especialment, però també
1: ara hi ha molts ministeris de Vox, per exemple, del feixisme i de l'ultradreta espanyola, que en tots els pactes a les autonomies amb el PP, que con facha se acuesta, miado se levanta, doncs que tenen aquesta nova conselleria, que és la de regularitzar, que el que volen és amb l'excusa electoral o amb el clam electoral de anar a veure que la gent no sigui corrupta, que la burocràcia sigui més àgil i de més, el que volen és anar laminant aquella cosa de com pot ser que hi hagi tants cotxes oficials i tants xofers oficials al Congrés dels Diputats, esto lo vamos a quitar. Comencen traient això i acaben traient, diguéssim, la guixeta per a la persona migrant, la guixeta per a la persona que necessita no sé quant, la guixeta on es tracta el maltract... No, això també passa molt, eh?
5: Sí, sí, perquè de fons...
1: La violència de gènere, no?
5: Sí, sí, el plantejament neoliberal és un, va una mica en la línia del campi qui pugui, és a dir, ja t'espavilaràs, l'Estat no t'ha de cuidar, l'Estat no t'ha de pagar res, l'Estat no t'ha de pagar l'educació o la salut, no, espavila, treballa, i si treballes ja guanyaràs diners.
1: Però
5: i tu...
1: Però que és una excusa, això sona excusa perquè no... contra les persones que menys tenen o les persones que més necessiten,
5: clar, és dramàtic.
1: Un recolzament, no?
5: Sí, sí, sí, sí, és un discurs injust.
4: De perdona, fet, perdona.
5: De fet, és una de les crítiques que vinc a presentar.
4: Val. A la justícia, tu deies que...
5: Sí, o sigui, és que justament vull parlar de John Rawls avui perquè estic fins als nassos dels discursos, té a veure amb el que estaves dient, eh? Estic farsa dels discursos xenòfobs, antimigració, o dels discursos llibertaris de youtubers que se'n van a Andorra per no haver de pagar impostos, no? I això em preocupa molt perquè, al capdavall, o sigui, el fet de tenir raó, d'estar dotats de raó, és el que ens hauria de permetre o servir per...
1: Yeah.
5: Introduir la idea de justícia en el món, no? O sigui, ser humans hauria de consistir en preocupar-nos pels altres i preocupar-nos per com fer un món més just. Quan deixem de fer-ho, en realitat ens comportem com a bèsties o ens deshumanitzem. Llavors, tots aquests discursos que en realitat obvien la preocupació per la justícia són discursos que, a banda de ser injustos, a mi em semblen bestials en el sentit de bèsties, no? I ja n'estic farta, o sigui, d'haver de sentir això, des de xenofòbies a dir que no hem de pagar impostos, prou. I això una mica és el que preocupava a John Rawls. O sigui, John Rawls volia trobar com podíem, quins principis havien de guiar una societat perquè la societat fos justa.
1: Uh-huh.
5: Val? I un altre tema que li preocupava era aconseguir determinar quines desigualtats són legítimes i quines no. Ah. Val? Això és important, eh? Ara en parlarem. Bé, llavors, què diu ell en el llibre Una teoria de la justícia? Ell
1: que això és del 1971, apuntes.
5: Exacte,
1: aquí.
5: Del 71.
1: O sigui, tampoc fa tant.
5: No, i està publicat, traduït al català, a Accent. Mm-hmm. Val? Traduït pel Joan Vergés i l'Oriol Ferrés. Bé, doncs, aquest llibre, que és central a la filosofia política del segle XX, el que diu és, si nosaltres volem preocupar-nos per viure en una societat justa, el que hem de fer és, tots plegats, imagineu-vos que ara tots els que estem aquí, en aquest plató, doncs ens preocupa que puguem viure en un món o una societat justa, doncs tots ens haurem de col·locar, ens col·locarem en el que ell anomena la posició original, que és la posició des de la qual iniciarem aquesta reflexió de quins principis han de governar aquesta societat perquè sigui justa.
1: Mm-hmm.
5: Llavors, aquí ve la clau de l'experiment mental. Ell diu, per tal de respondre aquesta pregunta... Tots i cadascun de nosaltres ens hem de situar darrere del vel de la ignorància.
4: Com a la voz. Dame tu voz.
5: Aquí em perdo, Marc, ja saps que els meus referents...
4: Sí, com els jutges de la voz, que estan d'esquenes. És aquest concurs que canta la gent i seleccionen o no el que canten, però ells estan d'esquenes, només sentint-lo cantar. I llavors, quan diuen, sí, m'agrada, giren i diuen, dame tu voz, pum.
5: Bueno, seria un cert gest d'imparcialitat. Bueno, potser van llegir una teoria de la justícia,
1: no,
5: de John Rawls i...
1: No crec, que a la televisió no hi ha ningú que t'ho llegeixi. Filosofia, t'ho garantis.
5: Probablement. Bé, així anem. Doncs, res, llavors ell diu, per poder decidir quins principis ens governen, ens hem de situar tots darrere el vel de la justícia. Què vel dir això? Doncs que no sabrem si...
8: El vel de la ignorància, no?
5: Ai, sí, què he dit?
8: De la justícia, no, de la ignorància.
5: Darrere el vel de la ignorància.
1: Sí.
5: Llavors, estar darrere el vel de la ignorància vol dir que tu no saps si quan hagis decidit els principis et tocarà ser home o dona, ric o pobre, sa o malalt, nacional o migrant. O sigui, tu has de prendre les decisions sense saber quin lloc ocuparàs en la societat. Sí?
1: Ah, que bo.
5: I ens diu, et pots preguntar, per què ens proposa que ho fem així? Doncs perquè ell s'adona que si no sabéssim quin lloc ocuparem una vegada hem triat els principis, triaríem aquells principis més equilibrats o més justos. I, per tant, eliminaríem les diferències flagrants o els interessos particulars, no?
1: Perquè, a més, quan tu et poses el vel de la ignorància, acceptes que pot ser, o sigui, per nosaltres ara creiem que som nacionals, però en qualsevol cas, i ara pensa en Mercè Rodoreda per dir una cosa ràpida, pots acabar sent un emigrat, pots acabar sent migrant.
5: Clar.
1: Ara creiem que som sants, però podem emmalaltir en qualsevol moment.
5: Exacte.
1: Creiem que som homes, però podrien canviar les tornes i convertir-nos en dones, o les dones en homes.
5: Exacte.
1: Creiem, envellirem segur.
5: Clar.
1: Clar.
5: Clar, clar. Llavors, està si ho mal, penses, si dius, si jo no sé si seré home o dona, què voldré? Doncs que homes i dones tinguin els mateixos drets.
1: Clar, clar.
5: Si jo no sé... si seré ric o pobre, què voldré?
1: Clar.
5: Que hi hagi la major redistribució de la riquesa possible.
1: Està en
5: no?
1: imaginació, no? En el sentit que pots imaginar que et pot arribar a passar, tot el que els hi pot arribir a passar als altres no pot arribar a passar a mi. És que moltes vegades decidim
5: Exacte.
1: Coses pensant que som de pedra.
5: Exacte.
1: I la situació, la nostra situació és inamovible.
5: Exacte, exacte. I clar, si jo no sé si em tocarà migrar, doncs decidiré polítiques que seran molt més inclusives i curoses amb els migrants.
1: De totes maneres, només tenir una mica de xispa, veient la recent història de la península Ibèrica i de Catalunya, és més probable que haguem de migrar que no haguem de fer-ho. No sé si m'explico.
5: Sí, sí, totalment. Però tot i així, sovint defensem posicions polítiques que no tenen en compte aquesta estadística, no? O aquesta probabilitat.
1: A veure, una cosa per acabar, ja sé que... Pensava que començava i tindries més temps, no?
5: Doncs no.
1: Ens anem a una mica de...
5: Sí, deixa'm dir només el segon principi, que és important.
1: Bé, d'això hi haurà segona part, clar.
5: No, parlarem de la crítica, això. O sigui, avui us presento rols, que és... Pensem, quan hem de prendre una decisió justa, és important fer aquest exercici d'imaginar el vel de la ignorància, o sigui... Què proposaria jo si no sabés quin lloc em tocarà ocupar en aquesta equació? I llavors ell diu, què decidiríem si estiguéssim darrere el vel de la ignorància? Doncs primera decisió, diríem que tota societat o la nostra societat ha de garantir els béns primaris, que són drets, oportunitats, llibertats i uns ingressos mínims. Ell diu, en aquesta societat segur que triaríem garantir unes condicions materials mínimes per tothom, que són les que ens permetrien ser lliures, perquè un no pot ser lliure si no té una casa on dormir, un plat que menjar, etc. No?
1: Sí, sí.
5: I l'altre... Exacte,
1: xupluc.
5: I l'altre principi que ell considera que escolliríem és el que anomena el principi de la diferència, que això diu que segons ell les diferències estan bé i està bé que un ric guanyi més, sempre i quan això faci que el més pobre guanyi més. Sí?
1: És a dir, que el ric ha de guanyar si el pobre guanya. Si el pobre perd perquè el ric guanya, no funciona.
5: Llavors és intolerable.
1: No està mal.
5: És interessant. Ell et diu, imagina't dos països. Un on tothom guanya 1.000 euros al mes i un altre on els rics guanyen 10.000, la classe mitja guanya 3.000 i els pobres guanyen 1.500. Et diu, home, és millor el segon país, perquè els pobres guanyen més. Tant se val que els rics guanyin 10.000.
1: Ja.
5: Sí? És aquesta idea. Mm. El principi de la diferència. Bueno, això ho podríem debatre.
1: Això,
5: cadascú a casa seva.
1: Però
5: que...
1: això està bé per no posar nerviosos als rics. És que els rics o els que creuen que han de ser rics o els que volen fer-se rics, que és una forma de pensament, tu els has d'enganyar, els has de dir, no, vostè podrà seguir fent la seva... Però, per exemple, hauria de pagar impostos. Vostè, que és tan hàbil, que és tan hàbil i que li encanta ser ric, perquè hi ha gent que no tenim avidesa de rica. O sigui, no vull dir que bé, puguis anar vivint i puguis anar tirant i puguis... Vull dir que no tens... Però hi ha gent que sí, hi ha gent que té la necessitat de ser ric. O hi ha gent que per família tenen patrimoni i no volen desprendre's d'allò. És una enfermedad, la riquesa. Pot arribar a ser una enfermedad, una ambició. Aquesta gent que és una forma de pensar, una manera de ser. Llavors, aquestes els hi has de dir, no, vostè vagi fent-se ric, no hi ha problema. Però sàpiga que hi ha unes normes per fer-se ric.
5: I haurà de pagar més impostos. D'aquesta manera garantim el principi de la diferència.
1: Per exemple. Però vostè vagi fent, perquè vostè és molt hàbil, ho ha estudiat a Xerade, no sé com collons ho ha estudiat, i a Berkeley i tot això, Berkeley potser no, però tal. Vostè faci ric. Vostè faci acumular en patrimoni. Però que sàpiga que si vostè es fa ric i nosaltres ens fem pobres, això no funciona. Per tant, haurà de pagar. No sé, però hi haurà mecanismes o posar topalls a la riquesa, que no en tinc ni idea. Però que la necessitat de fer-se ric de la gent no la pots aturar, perquè cada vegada que l'atures tens un lío muntat, perquè es posen nerviosíssims.
5: Clar, aquesta és la seva idea. O sigui, ell no és favorable al comunisme. Ell, des de la mentalitat americana...
1: Però que el comunisme no ha funcionat, perquè dintre dels comunistes, quan funciona, acaben sortint rics. Mira, Xi Jinping.
5: També.
1: Que rica, de collons.
5: Total, que d'acord als rics, sempre i quan, si fan més diners, donin diners via...
1: Llavors, el que passa que el següent dia que vinguis hauràs de fer la crítica a tot això.
5: Exacte. Per tant, el juliol criticarem a rols, perquè sona molt bé, segons com tu miris,
1: ja,
5: però
1: després...
5: també... té conseqüències que no ens acaben d'agradar.
1: Mare de Déu, senyor. Si era Benoza, escolta, la veritat. Es fan anar, eh? No deixin d'aplaudir tots vostès, Begoña Gómez Urzay.
5: Què tal?
8: Bravo.
4: Bueno, que contents estem, eh? Perquè...
7: Que contents. Per tant, vinc molt acompanyada, ja l'has presentat. Sí. Mira, un muñeco, com dius tu.
4: Gran muñeco, ets un muñeco. Perquè hi ha seccions que venen com muñecos. Saps com els pisos, sí, que sí, llogues, claro, un pis i compres un pis, però fins que no es mori el muñeco, no serà seu. Bueno, Laura Fernández, no? Una de les millors escriptores.
7: Sí, i autora superprolífica amb un univers propi que ha desplegat en obres com Wendolyn Kramer, la senyora Potter, no és exactament Santa Claus.
4: És que m'encanta.
7: El 2024 va publicar també un assaget breu que és deliciós, que es diu Hay un monstruo en el lago, sí, partia de la seva fascinació. És que lo hay, és que lo hay. Com el mostra del llac Ness, per fer una defensa també de la imaginació.
4: Era col·laborador d'aquest programa, però deixa, perquè va haver d'anar a escriure per Hollywood. Com va acabar això?
5: Sí, ai, fatal.
4: Sí o no?
5: Ja vaig fer un programa sencer d'això.
4: Sí, però bueno, recorda'ns-ho, perquè ens encanten els fracassos, eh?
5: Va, va, o sigui, Hollywood consistia a treballar a casa meva exactament igual
7: jo
5: que sempre.
7: Jo recordo
5: amb un senyor que sortia allà a una pantalla i que em feia treballar i que només em deia que era massa bo el que feia.
4: Putos
5: i que
4: gringos.
5: No podia...
4: I que no podia tirar
5: i que no s'entendríem, això.
4: No s'entendria.
5: O sigui, és que semblava David Lynch i semblava... Tot era bo el que em deia, però jo pensava, bueno, però si sembla això, serà bo, no?
4: Sí, sí.
5: Clar. Doncs em deia, no s'entendrà. I és com, però vamos pa atrás tot el rato.
4: Però llavors et van pagar.
5: Van pagar fatal.
4: Fatal, a més.
5: Al cabo de no sé quants mesos, sí, sí, de plorar i de demanar, etc. I vaig sortir corrents.
4: I va sortir corrents de Hollywood. És que Hollywood és una merda i tal.
5: Hollywood no existeix.
4: No existeix,
7: ara
4: no
7: és mentida.
5: Hollywood és casa teva i una pantalla amb un senyor allà parlant.
4: Favor,
5: sí, sí, sí, ja no existeix.
4: Una de les coses, de totes maneres, tu que és molt anglòfila o com es diu això?
5: Americanòfila.
4: Sí. Quan llegis els llibres de la Laura... Està escrit en castellà, però sembla que estiguin en anglès. O sigui, fas una cosa de... Oh, da, da, da, da, da, vinga, oh, i, ja.
5: És total.
4: Sembla ben bé. És boníssim. Has aconseguit que el castellà soni com a l'anglès. Per això et dic que no ens refis, eh?
5: Sí, i el divertit és que...
8: Hollywood torna, no?
5: Hollywood torna. El divertit és que quan intenten traduir-te allà, ara sortirà un llibre en anglès a Grey Wolf Press, sortirà el del Monstre del Lago.
7: Que és una editorial fantàstica, s'ha de dir. Grey Wolf Press, una editorial petita, exquisita, de la que han sortit noms increïbles.
5: Sí, no, és molt xulo. Porten un any de promoció ja.
4: Amb
5: el llibre que sortirà a l'octubre.
4: Com és editorial, torneu-lo a dir?
7: Grey Wolf Press.
4: Grey Wolf Press.
5: Qui edita?
4: Perquè...
5: Què edita? Carmen Maria Machado, Maggie Nelson...
7: Leslie Jamison va començar allà.
5: Sí, també. Leslie Jamison va començar allà.
4: Bueno,
5: sí,
4: ja està. Però...
5: Bueno, i a més, l'editora és Carmen Jiménez, que viu a Minnesota.
4: Una
7: poeta... Minnesota t'ha encantat, ja, amb això ja.
5: I és una poeta beatnik, que quan vaig estar en el disco vaig veure els seus llibres allà, llavors és com, Dios mío. Bueno, però jo dije, és una editora americana.
4: M'està editant una beatnik. Oh, my God.
5: Sí, no. I estic molt contenta d'això, però em diuen que clar, hi ha algunes fórmules, em diuen, però clar, això, i a vegades jo mateixa les traduccions en anglès les miro i dic, no, això és exactament això, perquè jo ho he fet al revés,
4: clar,
5: o sigui,
4: clar.
5: Jo volia fer un guinyo a aquesta frase anglesa i ells m'ho traduïen d'una altra manera i jo escrivia i dic, no, s'ha de fer
4: així, i els hi dones la solució, esclar,
5: i els hi dono la solució, sí, és com de locos,
4: és de locos,
5: sí,
4: és
5: jo corregint el traductor,
8: traduïsta tu,
5: no soc tan anglòfila com això, però sí, bueno, és divertit.
4: Que bo. Bueno, ara estem convocats aquí. Sí.
7: Diminuta Casa Encantada.
4: Diminuta Casa Encantada, que és un títol boníssim, com tots els teus.
7: Sí. Una novel·la juvenil, és a dir, una novel·la que té un... Una novel·la sí. Juvenil és una novel·la.
5: És una novel·la.
4: A Random House, eh?
7: Per nens i nenes llestos, com dèiem abans. Que té un component interactiu i hem reclutat un jove crític.
4: Exacte.
7: Per parlar-ne, perquè aquí creiem molt en el treball infantil.
4: Ah, sí, estem a favor de l'explotació infantil literària.
7: El treball de l'explotació infantil ja l'hem explotat prèviament en altres programes.
4: En altres programes, és el teu fill.
7: Sí, és el meu fill gran, sí.
4: El teu fill gran, que es diu...
7: Lope. I té 12 anys. I s'ha llegit el llibre i li va encantar.
4: I li va encantar. Tenim un primer tall on el Lope, Laura, a veure què opines,
7: ens fa la crítica.
4: Ens fa la crítica.
6: Recomano moltíssim aquest llibre. M'agrada la manera amb la que com juga amb el públic i també la història, com barreja situacions més d'humor, però també amb situacions que podrien passar amb la realitat.
4: Carai, sí o no?
7: Sembla curat?
5: Meravellós.
4: Sí?
5: Sembla una carta d'amor, la veritat, perquè és, bueno, exactament això. Jo volia aquest... jo volia el Lope com a lector. És mi lector, ja va ser mi lector zero per a sempre.
7: Ideal.
5: Perquè és com seria jo de petita, hagués dit exactament el mateix, no?
7: Exacte.
5: Un llibre que és, bueno, que et vol fer divertir, però que alhora es posa seriós quan s'ha de posar seriós. I sobretot té aquesta cosa que parla molt amb el lector, això.
4: Molt, tota l'estona,
5: clar,
4: estàs dins.
5: La narradora està parlant tota l'estona amb
4: el lector. Te'l pots llegir si ets gran.
1: flipant, perquè jo me l'he començat a llegir ahir, per saber una mica de què parlava, perquè és un fan total, ja ho saps, eh?
9: Sí.
1: Però el pots llegir si ets una persona adulta, eh?
7: Tu I el lector té un paper actiu, també, no? A més, has d'escollir un nom.
9: Has d'escollir un nom, exacte.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Plàstico a casa teva?
2: Miles, o sigui, tot és real.
1: Des de quan t'agraden els dinosaures?
2: Jo crec que des que vaig veure Jurassic Park, que devia tenir 13 anys, 12, no sé, m'hi vaig descobrir que de cop podies ser allò.
3: Sí,
2: o sigui, podia... No, sobretot per mi, el tema dels dinosaures, si ho penseu bé, fredament, és a dir, han existit els monstres, o sigui, lo del monstre en el lago, han existit, han estat aquí abans de nosaltres, i quan vas als museus i hi veus aquells ossos gegantins, és com, per mi és com si et diguessin, mira, això és la capa de Superman, perquè va existir. Jo em quedo allà, que me da un vèrtigo, o sigui, jo quan el primer cop que vaig veure un vaig dir, collons, o sigui, sí, això té 65 milions d'anys.
4: I no et passa quan veus aquelles tortugues gegants, les que es mouen superlent, les que són molt grans, molt grans, que sí, semblen totalment juràssiques, totalment. O sigui,
1: són,
4: perquè venen
1: de
4: bussons. I tens una mica aquella dissociació de dir, però això d'on ve, no?
1: Sí, sí, o sigui, sí, del passat.
2: Sí, ve molt del passat. I, bueno, i això ja de que després han descobert que eren tot ocells gegantins,
1: ja.
2: I que les gallines són el descendiente directe, això em fascina.
1: Però de vegades tu...
4: Però els teus fills no, passen de tot això.
2: Els teus fills odien les
1: dinosaures. En casa d'Herrero...
2: Els vaig fer veure Jurassic Park, tot, tenen molta por a tot. O sigui, home, me hiciste ver esto, es un drama.
1: Una cosa,
2: sí, sí, sí.
1: Aquests, els teus fills l'han llegit, el llibre, o no?
2: Sí, el meu fill gran, que ja és molt gran, té 17 i farà 18 al novembre, el va començar a llegir amb 12, que va ser quan el vaig començar a escriure. Vaig començar-lo a escriure després d'acabar La senyora Potter i tot això va ser la primera cosa que vaig escriure. I el meu fill, que és molt entusiasta i molt lector, em va dir, només llegint les dues primeres pàgines, mama, esto es un clásico, lo tienes que acabar.
1: No!
2: Però ho va veure molt Roald Dahl i molt així, va dir, mama, esto es un clásico.
1: Sí, sí,
2: amb això ja... Això ja vas continuar. I després l'ha llegit com a lector, en plan, bueno, mama, pones muchos personajes como siempre, se pierdes un poco, pero las notas al pie están bien.
1: Hi ha molta nota al peu de
2: pàgina.
1: Per què vas decidir fer una novel·la de...
2: Va ser, bueno, aquell estiu va ser com una mica per provar.
1: Desengressar, o...
2: Sigui, sí, per provar. Portava La senyora Potter a sobre.
1: La senyora Potter, si no l'he llegit, feu-me cas i feu aquest estiu,
2: era
1: ara.
2: Gran. De fet, el nen es diu Bill, exactament igual que el Bill de La senyora Potter. O sigui, estava sortint d'allà.
4: Novel·la multipremiada, hem de dir.
1: Home, tota la raó.
2: I que jo vaig trigar molt a sortir d'allò.
4: Ojo Crítico, Premi Finestres.
2: Va trigar molt i llavors vaig sortir així, per petita escala, i parlant d'una altra cosa molt meva, que és el tema de la mudança, que jo tinc super traumes amb les mudances,
1: ho
2: vaig portar al lloc on feia menys mal, que crec que és quan ets nen.
4: No
2: quan
4: sé,
2: et pots afrontar... Ja, però alhora tens dret a estar enfadat, no?
4: Uh-huh.
2: Quan ets gran ja t'ho has de fer, perquè t'ho has de fer, però quan ets nen tens dret a que t'enfadi tot això, no? I
1: sí,
2: com els meus fills també van viure les mudances que vaig fer fatales, doncs va ser una manera de retrobar-me amb algú que era abans de tot, abans de La senyora Potter i abans de tot. I va sortir així perquè no fes tan mal.
1: Enllaça una mica amb el llibre de la Llucia Ramis i dels canvis i mudances i pisos en els que ha estat, que sense ser asteroide en castellà i en català em sembla que està
4: anagrama.
2: Un metre quadrat.
1: Doncs, bueno, no sé, és també una mica parla d'això, del que suposa mudar-se a tots els nivells. Què t'anava a dir? A mi una cosa que m'ha agradat del llibre també és, i m'hi he identificat, per això dic que jo crec la gent, que assumir que ets estrany. L'estranyesa sempre ha estat un dels teus temes.
2: Total.
1: I llavors aquest nano té una casa diminuta i la relació que té amb la casa diminuta i la relació que té amb l'exterior a través de la casa diminuta, o sigui, si ho diu, si no ho diu,
2: doncs
1: tu animes, el narrador anima, dius, bueno, escolta, això és una cosa estranya, però ho haurem de col·locar, no?
2: Ho haurem de col·locar i és genial, alhora.
1: És genial.
2: O sigui, a mi se'm va acudir aquesta idea de que quan som petits els nens o les nenes que tenim moltíssima imaginació, amb els ninos creem mons,
1: total,
2: no? I aquest nen té aquesta casa diminuta encantada, a més, no? O sigui, viu una família de Miltons, que és gent que ha vingut d'un altre planeta, que el seu planeta no té trama, o sigui, necessita tenir trames, que és el que fem quan són nens, no?
1: Sí,
2: crear trames tota l'estona, i llavors juga amb aquests ninos que, a més, tenen un fantasma a la casa, que és un fantasma que odia estar allà,
1: clar,
2: i que vol estar a qualsevol altra casa.
1: Com
2: i
1: tots els fantasmes, no? Perquè el fantasma sempre...
2: No volen estar on són.
1: No, i aquest fantasma concret se'n vol anar d'aquella casa i vol fer un curs.

0: Sempre s'hi pot estar mejor, eh? Diu el fantasma. No, va, és capitalista total.
1: No, ell va a un concurs de la tele per fantasmes on et canvien de casa.
2: Sí, sí.
1: I llavors escriu cartes allà. Però fa una cosa molt Fraggle Rock, que és marxar de la casa tot sol un dia a la butxaca del nen cap a l'escola.
2: No
1: llavors és un fantasma diminuto a l'escola.
3: I aquest nen
1: que no vol ser raro,
2: sí,
1: i que no vol que li agradin els dinosaures, i aquell dia va amb un nino de dinosaure per semblar com els altres, de cop arriba amb un fantasma diminuto, clar, a la butxaca. Dius, mal plan, todo mal.
4: T'ho has d'assumir, tots són raros.
0: Sí. Escolta una cosa, hi ha alguna altra...
1: Anem a la pregunta.
0: Per favor, que et fa una pregunta aquí el nostre López.
1: T'escolto.
5: Laura, en quin llibre o pel·li et vas inspirar per crear la diminuta casa encantada? Una part que m'agrada molt d'aquest llibre és que és interactiu. En què et vas inspirar per fer-lo interactiu?
1: Molt bones preguntes. Sí, té molt de futur, López.
4: Té futur, no? Tampoc no volem que surti periodista. Ja, no caldria.
1: Jo crec que va passar. A veure, les dues preguntes. Em vaig inspirar moltíssim, són una, en realitat. Suposo que la gent que hem nascut als 80, una de les pel·lis que ens va copsar com a lectors, i que hem sigut molt lectors, va ser La història interminable, que està basada al clàssic de Michael Ende. A mi jo crec que em va passar que primer vaig veure la pel·li, evidentment, perquè era petita, i després vaig llegir la novel·la. I llavors jo pensava, aquesta sensació de que el llibre és algú que està amb tu, de que el llibre, de que tu pots dins del llibre viure una aventura, de que... d'alguna forma pot ser, ets sempre el protagonista, no? O sigui, jo vaig créixer pensant això, que tu estàs a una llibreria o una biblioteca i els llibres són portes a llocs on pots marxar i desaparèixer durant una estona, i més quan tu escrius ja directament, desapareixes allà on vols estar, no? Però jo volia que el llibre fos una mena d'homenatge al lector i al petit lector, sobretot, no? Que perquè els llibres, sense que ningú els obri, no existeixen. Res del que jo he pensat per aquest llibre, si tu no estàs allà darrere fent la telepatia aquesta mental amb mi, de que jo estava a casa dient obre, ara tanca, ara, oi que estàs aquí, és diferent que fora, m'agrada molt que abans de que arribi Una història interminable, que et digui ja dins d'una aventura i un nivell més abstracte com es pots estar dins d'un llibre, aquest llibre et diu directament, és que tu estàs aquí ara amb mi i jo no sé com et dius perquè no puc llegir el teu nom que escriuràs aquí a la teva pàgina, però aquest llibre ho sabrà sempre, no? La idea de que el llibre és una cosa, però també és una cosa amb una mena d'ànima i que tu li fiques a dins, no? I que si aquest llibre el prestes, serà teu. O sigui, el teu exemplar serà únic per sempre. I a més, hi ha coses que pots fer al llibre, dibuixos que pots fer en moments determinats, timbres que pots tocar d'una manera determinada, i al final de tot pots fer una intervenció dins el llibre interessant.
0: Doncs escolta, no tenim més temps. Laura Fernández acaba d'editar, jo em sembla, la teva primera novel·la per persones més menudes.
1: Potser l'última, a Random House.
0: Diminuta casa encantada. Moltíssima gràcies.
1: A vosaltres i al López.
0: Un aplaudiment moltíssim, senyora. Una mica publicitat i ara tornem.
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
8: Valorado.
7: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
8: En España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Bueno, després de parlar de la diminuta casa encantada publicat a Random House en una edició de les il·lustracions de, diguem,
1: Alfredo Cáceres,
0: que això també les has de...
1: Boníssim,
0: i que més quadren molt bé, perquè una pot distorsionar, i no.
1: No, al contrari, vam treballar pàgina a pàgina.
0: De Laura Fernández. Ara anem a parlar de Solo veo violines, amb tots vostès, Mari Obrero. A veure... descobrir un llibre que es diu Solo veo violines, de Susana Obrero. Això a l'editorial La Uña Rota. Infància és poesia, diu. Solo veo violines. Mm-hmm. I rascant, descobrim que Susana Obrero, que una mica més, Ibai, no ens ho dius, és la teva mare.
9: Esclar, Obreros... Hi ha moltíssimes, però que es diguin Obrero, a més a més...
0: És una cosa, Susana Obrero, dic, a veure si no serà... i resulta que és la teva mare, tenim el llibre entre mans i t'hem demanat, tot i que tu tenies una mica de pudor a fer-ho, que parlis del llibre de la teva mare, diguéssim.
2: Però no? Bueno, és que treballeu molt bé. Mira que ben filat està avui, que era mares, fills, escoles, el López treballant, doncs jo treballant per la mare.
0: Tots els fills treballant per les seves mares, com ha de ser.
2: Quina feinassa té, Marc. Ara. Doncs sí, efectivament, molt se'n parla de l'orgull de mare o de pare i molt poc de l'orgull de fill. I jo, a l'inrevés, doncs també voldria i em ve molt de gust parlar del llibre de la Susana, que com una mica com el personatge de Diminuta Casa Encantada, la meva no va ser una casa de dinosaures, però sí una casa de poètica, i de poesia i de poetes. La primera i la capdavantera, de fet, és la Susana. I,
0: que és la teva mare.
2: Exacte. I fins a arribar a aquest punt de que no només és poeta, i aquest llibre no només parla de poesia, sinó de poesia i d'ensenyament públic, i de l'escola pública, perquè Susana també és mestra a una escola de Getafe, i clar, aquestes setmanes, tant aquí a Catalunya com al País Valencià, tantes manifestacions en defensa, no?, i defensant la dignitat de la nostra escola pública, jo em recordava d'un cartell que en un cop d'atzar, jo crec, perquè no ho van pensar molt segurament, la Conselleria Gallega va posar a tots els ports del país. I a tots els ports de Galícia hi ha un cartell d'entrada que diu «Cuidado, perigo indeterminado». No? No sabem ben bé quin és el perill, sí, i jo crec que això li passa al món polític amb les mestres, no? Que no sabem ben bé, de vegades les diuen ganduls, però d'altres es queixen de que estan tot el dia al carrer, diuen que només volen els diners, però quan perden més de 2.000 euros perquè estan fent vaga i defensant els drets de la ciutadania, tot plegada diuen aleshores que estan fent massa soroll. Doncs aleshores jo crec que això de cura perill indeterminat és una mica el que passa a les conselleries d'educació, no? I si no, que li diguin, esclar, el Ferri Guàrdia, l'Antoni Benages, a tantes i tants mestres, com que no, és perillosa, o fins i tot per al poder, com que no, acaba sent perillosa l'educació. Doncs Susana, efectivament, és mestra, i Solo Vio Violines parla de com transmet la poesia a l'escola, i amb les seves alumnes, i els seus alumnes, i fa una mica el que diu Guadalupe Grande, que és una poeta que esmenta aquest llibre, i és que els mestres continuen explicant que encara hi ha 80 formes de neu. I aquesta possibilitat que ens dona l'escola pública, no?, d'obrir i d'eixamplar les possibilitats de la neu, és també una cosa que té molt a veure amb el llenguatge poètic. Això de donar, deia Samuel Beckett, una segona oportunitat a les paraules, de reconvertir, de poder dir, bueno, a més d'aquesta definició que m'ha donat el poder, anem a mirar, anem a fer via i busquem una altra. Jo em recordava també, pensant aquestes setmanes a les manifestacions i vagues, quan ma mare i jo sortíem a Getafe amb la Marea Verda a defensar l'escola pública, sempre anàvem al costat de Fernando, que era un professor company de ma mare, i cridava molt el Fernando, i sempre era qui més cridava, i aleshores em feia això de «esto es la lucha de la classe obrera». Però un dia, que va començar a ploure, en comptes de cridar això, el Fernando ens va mirar i, donant aquesta segona oportunitat, defensant la possibilitat de les mestres de reconèixer més de 80 tipus de neu, el que va dir el Fernando va ser, amb la pluja, clar, «esta es la ducha de la classe obrera». I crec que aquesta possibilitat existeix tant a l'ensenyament públic com, esclar, a la poesia.
0: Clar. I escolta una cosa, la teva mare dius que ensenya a nens i nenes poesia, i que a més es defineix com a poetes, diguéssim.
2: Sí, sí, tant, són una colla de poetes.
0: I això
2: dona, totes i tots.
0: D'on ha sortit, com són tots aquests poetes que ha detectat la teva mare?
2: Doncs surten de Getafe. A més, fins i tot surten d'un col·legi que és el Seseña y Benavente.
0: És a dir, que normalment els pares creuen que dins del seu fill s'amaga una estrella del futbol, però resulta que també podrien ser poetes, diguéssim.
2: Bueno, o sigui,
0: és una
2: el que
0: cosa
2: deia
0: que la teva mare es podia constatar.
2: La Laura Fernández, una cosa molt estranya, però anem a mirar què és això tan estrany. Doncs una mica el mateix. I fins i tot estudien una escola que es diu Seseña y Benavente. Ella i ell sempre li diuen «s'ensenya i no s'aprèn», ja fan poesia només en entrar. I a més és un col·legi públic a Getafe que està davant un dels molts polígons industrials que tenim a la ciutat.
0: Ja.
2: I fins i tot ma mare, Susana Obrero, diu aquest llibre que ningú no pateixi, que no caldrà per fer aquests exercicis de poesia, per transmetre la poesia, que tinguis un polígon industrial al costat. Aleshores, es pot fer a tot arreu, sense cap mena de problema.
0: Molt bé,
2: i
0: molt bé.
2: Això que fa Susana, diu ella al seu llibre, aquests jocs poden fer-se en qualsevol altre indret, no? I clar, jo pensava en una inconsciència de coneixement materno-filial, com la mare, perquè estava traduint això que ja escriu en versió original en castellà, i com la mare havia decidit que hagués de dir aquí al RAC1 joc, que és una paraula que m'acosta molt, que m'acosta moltíssim perquè sempre la confonc amb ioc. Però també, fins i tot, em feia molta gràcia, i això, gràcies a Susana Obrero, que, clar, veritablement, quan fem una activitat lúdica, quan fem un lloc, l'eix vertebral de l'ensenyament i de l'educació, això esdevé en un lloc, en un indret, en una forma de situar-se, de mirar, de pensar el món i de poder atendre a normes, sí, però normes poètiques. Sobre l'enteniment de la justícia, en aquest cas poètic. Això són dels exercicis, per exemple, que fan les alumnes i els alumnes de Susana Obrero quan han de fer les normes per a la classe, aixecar la mà, comportar-se bé, respectar-se a tothom, però elles i ells el que en fan són normes de poetes. Com, per exemple, llegir arbres i escriure amb els ulls, dir un altre curar de les llavors i també del bosc, o fins i tot asseveren i afirmen que riure és viure. No estan gens malament aquestes lleis, eh?
0: Que, però aquestes lleis les fan els nanos mateixos.
2: I tant,
3: collons,
2: i tant,
3: i tant. Escolta,
0: de totes maneres, algú et podria dir, bueno, això de la poesia molt bé, però es moriran de gana. S'haurà de llegir, s'haurà d'aprendre gramàtica, sintaxi, no sé, matemàtiques,
2: bueno,
0: tipus de
2: fins
0: coses.
2: I tot matemàtiques, i tant que em fan de matemàtiques. Pobreta la Susana, que està allà sempre corregint exàmens i fent tot això. De fet, el que passa i el que aprofiten és el dret a la deambulació, que deia un gran pedagog com Francesc Tosquelles, oi? I aleshores, quan estan fent potències, per exemple, doncs fan també una miqueta de potències poètiques. I, per exemple, diuen als alumnes 5 elevat a 3 o pensem, un gat elevat a sofà. O la realitat elevada a rosinyol. El col·legi elevat a ales. O també, en fer comptes, doncs, de sobte pensen que, bueno, sí, podem fer comptes matemàtics, però què passaria si tenim un terratrèmol menys una pera? Doncs donaria, diuen les alumnes i alumnes de Susana Obrero, donaria un cargol. És una miqueta, bueno, l'inrevés, no? I amb dues coses són molt boniques, del que feia les missions pedagògiques i del que comenten molts testimoniatges de les missions pedagògiques quan anaven als pobles, tot i que al llarg de la Segona República el cinema podia deixar bocabadat a moltíssima gent, els quadres que arribaven, no? a les zones més rurals de l'Estat, el que més agradava a la gent, el que més engrescava, el que produïa un silenci aclaparador, deien els testimonis, era precisament la poesia. I el cas de la Susana és completament a l'inrevés, però també és una preciositat. Produeix ben bé el contrari. És una història de soroll. I el que permet és precisament entendre i comprendre a l'alumnat com a miracle. Com a miracle no perquè siguin llestes o perquè siguin meravelloses o extraordinàries, els miracles del Lleó 14 ja van ser la setmana passada, ja n'hi ha prou d'això. Miracle etimològic, perquè té a veure amb mirar. És a dir, quan hi ha una mestra de l'escola pública que observa, que contempla, que guaita el que té davant, les nenes i nens, clar que es produeixen miracles. I clar que això, que estava en silenci, esdevé sorollós. Agafa Susana a un vers d'Artur Rimbaud, que ja diu que si hagués estat de Getafe es diria Arturo Ramírez.
0: Total.
2: I aquest vers deia, i si un tros de fusta descobreix que és un violí? I en acabar el llibre, Susana li pregunta a tota la seva classe, vosaltres què sou? I totes i tots criden que el que són els violins.
0: Violins.
2: I efectivament.
0: Que bo. I ella diu, la teva mare defensa el llibre, que la poesia no és difícil, i que es pot fer, que traiem la transnació a la vegada que és difícil, bueno, pot arribar a set, la pots complicar tant com vulguis, però que la poesia és fàcil i que es pot fer a qualsevol edat i a qualsevol lloc.
2: Efectivament.
0: Això és per acabar, i exactament en 30 segons. I hauràs de fer poesia tot en 30 segons, per rematar.
2: Doncs, fins i tot, no és que sigui a tot arreu, sinó que encara més, quan ets un infant, quan aixeques la mà, encara quan dubtes, quan vols resistir a la primera definició que se t'està donant de les coses. Això és poesia, com també pertany a la classe obrera, perquè les nenes i nens de Getafe necessiten moltes paraules per cridar, per demanar llibertat, per demanar moltes coses, per anar davant del seu ambulatori de la sanitat pública madrilenya. Aleshores, totes les paraules que repleguin des de la poesia i des de l'educació pública, benvingudes perquè són necessàries.
0: Carai, noia, escolta.
4: Bravo!
0: Bravo!
4: Has de portar la Susana, la volem conèixer.
1: Un aplaudiment a la Susana Obrero.
0: I tant. Bueno, recordem,
1: de tots els profes.
0: Exactament, solo veo violine, Susana Obrero a La Uña Rota, eh? Moltíssimes gràcies, una mica de publicitat i ara tornem immediatament.
6: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
9: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
6: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
9: a Android Auto
6: i a Apple CarPlay.
9: Tots els podcasts de RAC1.
6: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
9: Noves funcionalitats premium.
6: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
9: Fàcil, intuïtiva i renovada.
6: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: Mira, us volíem fer una sèrie de recomanacions per acabar el programa d'avui. Resulta que avui passa una cosa increïble a Vilafranca del Penedès. Se celebra per primera vegada a Catalunya, 16 de juny, avui 16 de juny, el Bloomsday. El Bloomsday se celebra
4: a
0: Vilafranca del Penedès. I us preguntareu per què, no? Això és en honor a la novel·la d'Ulisses de James Joyce, d'Ulisses de James Joyce. Mm-hmm. I per què, us heu preguntat, no?, a Vilafranca del Penedès? Perquè era la ciutat del primer traductor al català de la novel·la, Manuel Trens, que té un mèrit increïble perquè...
4: El 1930.
0: Mare de Déu, Manuel Trens. Wow. La primera traducció del català de l'Ulisses de James Joyce va ser del vilafranquí Manuel Trens. No sé si diu vilafranquí. Bueno, el cas és que més d'una hora, durant més d'una hora, avui mateix, una comitiva judiciana convertirà els carrers del centre de Vilafranca en els escenaris dublinesos d'Ulisses. Wow. A partir de les 7 hores... I inicia la ruta al carrer de la Font 9, avui a Vilafranca. No? Increïble. Boníssim, no? El Bloomsday és avui,
4: eh? Sí, i ara que arriba el bon temps, arriba també el vermut amb les olives espanyoles. Hi ha varietat per tothom. Tenen les clàssiques farcides d'anxoves, les de jalapeño, les de saitó, les noves de Gilda i les noves farcides d'anxoves de l'Escala. I a més, ara amb el Mundial, tu no, Marc, però la gent que mira el Mundial, que aprofiti per compartir-ho amb la família i les olives l'espanyola, perquè sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
0: Doncs escolta, moltíssimes gràcies i fins demà, que vagi molt bé. Mira tu quina virgueria que acabem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. A la discoteca.
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
3: Marc Serra, a veure, feia temps que un combat no portava tants efectes secundaris. Sí. Ahir a aquesta hora us estàvem explicant la derrota del lluitador Ilia Topuria.
10: Sí. Com està?
3: En aquest combat doncs de Donald Trump, que per cert també hi tenim una última hora.
4: Sí, perquè escolta'm, només fa que haver-hi novetats d'aquest combat. La Fox News anuncia que l'FBI va frustrar un possible atac durant aquest combat a la Casa Blanca. El pla hauria consistit en impactar amb drons edificis propers a la Casa Blanca per tal de dirigir a la multitud espantada a un lloc on hi havia uns franctiradors preparats per disparar.
10: Jesús Maria.
4: Això és el que acaba de publicar la Fox News, un suposat pla per atacar a la Casa Blanca durant aquest combat de boxa.
3: Parlant de... Aquesta és l'última notícia, que no té a veure directament amb el combat, però sí que els efectes secundaris d'aquest combat és que potser el contrincant va utilitzar unes arts il·legals guanyar aquest combat.
10: Va fer trampes. Això és com es podria descriure, no? Sí. Per guanyar aquest combat i trencar amb la ratxa
11: claro
10: de victòries que portava Topuria.
11: Topuria hizo el ganó todos los combates.
3: Ara ho explicarem al detall.
10: Bueno, avui hi ha notícies de tot tipus per començar l'actualització del seu estat de salut i la cosa, Adri, no pinta gaire bé, eh?
4: Què dius ara?
10: Topuria té fractures orbitals que impliquen, que això és horrorós, que té trencats alguns dels ossos que formen part de la cavitat que protegeix el globus ocular. Tots aquests ossos que tenim aquí al voltant, al voltant dels ulls,
11: que t'aguanta l'ull.
10: Alguns trencats. I hi ha bones i males notícies. La bona, per dir-ho així, és que no es pot operar, és a dir, no haurà de passar per quiròfan, i la dolenta és que això és una mica aquesta com són les costelles, que s'ha d'anar arreglant sol.
4: No et poden enguixar la cara.
10: No et poden enguixar la cara, no.
11: Jesús,
10: diu que és molt dolorós, eh? De fet, no, això no haurà de passar pel quiròfan, però la recuperació pot ser llarga. Tant, Adri, que diuen que potser no se'l tornarà a veure combatent pel que queda d'any. 2026 se li ha acabat ja.
3: Ara, el que seria greu és que això, si se li va fer amb una artimanya il·legal.
10: Avui diversos analistes han repassat el combat i s'acusa a aquest oponent, el Justin Gaethje, d'haver fet trampes.
11: Fins i tot
10: es demana a l'organització que es declari nul aquest combat. Tot plegat li preguntarem a Luis Rodríguez, que és periodista expert en boxa i arts marcials i redactor del Mundo Deportivo. Luis, bona tarda, buenas tardes.
12: Hola, què tal, chicos? Buenas tardes.
10: Gràcies per acompanyar-nos, Luis. A veure, tu firmes al Mundo Deportivo un article que titules Radiografia de una tragedia. La pregunta és, si Topuria no hubiera recibido daño en los ojos, ¿tú crees que el combate hubiera sido diferente?
12: Sin duda. Desde el principio Ilia ya acusa esos problemas. Creo que la visión es parte clave de la estrategia de, de Ilia sobre el octágono y evidentemente merma lo que venimos diciendo, ¿no? Ilia es un sniper dentro del octágono, es alguien cuya precisión es absolutamente tremenda y el hecho de no tener esa visión efectivamente propicia que este combate haya salido como haya salido y que, como bien habéis dicho vosotros, tenga esas lesiones oculares que lo dejarán fuera de la acción en lo que queda de 2026.
10: Porque, Luis, ¿él cuándo perdió la visión?
12: Él perdió la visión a partir del segundo, tal y como dice en su post en Instagram, y todo viene de este estilo de pelea de Justin Gaethje, ¿no? Justin Gaethje es un tipo que como bien habéis dicho, produce o mete ese dedo en el ojo, en el ojo de Ilia Topuria, y es una acción en la que el árbitro, la verdad, que no está nada atento, ahora si queréis entramos en detalle, pero eso es lo que inicia, ¿no? Ese declive de Ilia Topuria sobre el octágono y que evidentemente trae ahora estas lesiones que lo tendrán un largo tiempo, como bien habéis dicho, hasta principio de 2027 por lo menos no lo veremos sobre el octágono.
10: Esta acción, hoy hemos aprendido de todo, se llama piquete y sí que es verdad que en las redes circulan pues fragmentos del combate en cámara lenta y se ve que un momento el contrincante de Topuria le da un puñetazo pero del puño separa un dedo, y ese dedo es el que impacta contra el ojo de Topuria. ¿Es más o menos así?
12: Sí, efectivamente, es lo que sucede. De hecho, Justin Gaethje, su estilo de pelea se basa básicamente en el boxeo sucio que no solo Ilia Topuria lo ha sufrido. Me viene a la cabeza la pelea con Tony Ferguson, en la que gana su primer cinturón interino, que evidentemente tienen que parar la pelea para decirle que no reproduzca esos piquetes de ojos. En su última pelea con Paddy Pimblett, el archienemigo de Ilia Topuria, el del pelito rubio, que seguramente lo conozcáis, también produce estos piquetes de ojos. De hecho, Paddy Pimblett acaba con los ojos como acaba. Y efectivamente, creo que es en el segundo asalto, si no recuerdo mal, cuando se produce este piquete de ojos, que inicia todo. Pero creo que sería injusto también basarse en este piquete de ojos solamente para hablar de la derrota de Topuria, ¿no? Justin Gaethje es alguien que tiene un estilo muy peculiar de pelea, tiene un estilo con ese boxeo sucio, como hemos dicho, que ha hecho claudicar a los más grandes dentro de la UFC, y es que Justin Gaethje también aprovecha muy bien la forma de la guantilla de la UFC. Él, si os fijáis en el combate, Ilia Topuria, cuando sufre es en los uppercuts, estos son los golpes curvos que vienen desde abajo, y esos golpes los pega con la parte que no cubre el dedo, la parte del guante que no cubre el dedo. Entonces, al no tener protección, al estar pegando con el dedo prácticamente desnudo, es cuando se producen esas lesiones, pero evidentemente los principales problemas de visión que tiene Ilia vienen de ese piquete de ojos que para mí el árbitro debió de intervenir efectivamente para evitar que fuera a más como lo ha ido, ¿no? Y como tenemos que lamentar.
10: Es lo que tendría. ¿Pero este golpe es legal o no es legal? Porque claro, es decir, hay el golpe, digamos, de puño, pero con el dedo como que se separa y le dan el ojo. ¿Eso se puede hacer o no?
12: Para nada, para nada. Eso es totalmente ilegal. De hecho, la UFC trae un quebradero de cabeza con estas cosas. Ellos hicieron un modelo de guante que implementaron en el año 2024 precisamente para evitar que el luchador de MMA no estire tanto los dedos como lo vemos en Justin Gaethje, por ejemplo, pero ha pasado en otros contendientes también. Hemos tenido estas polémicas. Pero no funcionó. Es una problemática que en la MMA no saben cómo competir y solo queda quedarnos en manos del árbitro, que en este caso fue Mark Goddard, es un árbitro reputado que estas acciones las penaliza cuando las tiene que penalizar, pero esta vez se le ha pasado y efectivamente podemos hablar de que eso fue lo que inició esta debacle de Ilia Topuria en Washington.
10: Pero se podía haber, parado el combate o hasta declararlo nulo.
12: Sí.
10: Sí.
12: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Parar el combate mínimo 5 minutos, por supuesto. El declararlo nulo llega cuando el peleador no puede continuar, cuando el árbitro lo para. Si nos vamos a los antecedentes, este pasado mes de octubre, el campeón de peso pesado del UFC también sufrió un piquete de ojos en su pelea, del que se está recuperando todavía, tiene diplopía, lesiones en la retina. Él no puede continuar y el combate se declara nulo. Entonces, este escenario podría haber pasado en Washington si el árbitro para la pelea, advierte a Justin Gaethje, y si Ilia Topuria hubiera declarado que no puede continuar, el combate hubiera quedado como nulo.
10: Claro, pero Topuria, porque es que hemos visto las repeticiones, no se queja. ¿No podía haber dicho al árbitro qué es lo que estaba pasando o intentar pararlo? Porque él, en principio, bueno, se señala los ojos, pero no hace ademán de intentar pararlo.
12: Sí. Sí, sí, él podría haber dicho perfectamente que lo que pasaba, el problema viene cuando juntan, ¿no?, esa acción que es muy rápida con el golpeo de Justin Gaethje y con la adrenalina del momento. Ese ojo también Ilia lo tenía cortado desde el principio del primer asalto, entonces quiero deducir que es difícil ver que ese daño ha venido producido por un piquete de ojo, que en este caso siempre se suelen hacer con los dedos más largos de la mano, en este caso es con el pulgar, que es un rara avis en las MMA. Pero efectivamente, si Ilia Topuria hubiera visto que había sido el dedo el que hubiera impactado, estaba en pleno derecho de decir al árbitro que sí, que efectivamente tenían que parar la pelea, revisarle el ojo, y podríamos haber visto un nulo efectivamente ahí en la Casa Blanca.
10: Bueno, hay otra polémica que contáis en el mundo deportivo, que son las aparentes divergencias entre los médicos al final del combate. No sé si nos puedes contar qué pasó, porque aquí hay dos equipos de médicos, ¿no?
12: Sí, aquí hay dos equipos de médicos y sobre todo el que tiene la última palabra es el árbitro. El árbitro es el que decide que si Ilia Topuria sigue o no en el combate, como vemos al final del tercer asalto para el inicio del cuarto, el árbitro niega con la cabeza a Mark Goddard, el árbitro de la contienda, no ve viable que Ilia siga, pero es el árbitro el que decide que quiere darle una oportunidad. Luego ya en el descanso del cuarto al quinto es el propio Alessandro Topuria el que para la pelea, el hermano del matador, sí. Pero yo creo que el árbitro la hubiera parado. Es el árbitro el que tiene en definitiva la voz cantante aquí, ¿no? Es el que decide si se para esta pelea, al final es el que vela por la seguridad de los competidores, pero es el árbitro el que tiene la última palabra. El árbitro sabía lo que se enfrentaba, dejando a Topuria que peleara en ese cuarto asalto que acabó como acabó, pero las recomendaciones del médico efectivamente eran de que no debía seguir en esa pelea.
10: Aquí, otra de las imágenes que nos sorprendió, y te lo pregunto porque no entendemos de nada este deporte, son los golpes que le pega a Gaethje en las costillas cuando Topuria está en el suelo, que le da, vamos, como si fuera un saco. ¿Eso también es legal? ¿Aquí no hay problema?
12: Sí, en el cuerpo son legales siempre y cuando estén como estaban en esa situación. Las rodillas ilegales vienen cuando tienen tres apoyos y son en el rostro, en la cabeza, en la mandíbula. Aquí estamos hablando de un golpe ilegal, se traduce que no hay defensa alguna y ahí sí es cuando el árbitro sí puede entrar a decir que bueno, que es un golpe ilegal. Ha habido muchas peleas en las que se ha quedado con una advertencia, ha habido otras en las que se ha descalificado al competidor, pero al estar en una situación de suelo, al no golpear en la cabeza o en el rostro del matador, esta rodilla sí que es ilegal y efectivamente, como tú bien dices, es el golpe con el que nos quedamos todos, el más impactante sobre todo, porque fue muy vistoso y remató, ¿no?, esa debacle del matador allí en Washington.
10: Y dolió, solo duele de verlo, ¿eh? Ya ni de imaginarlo.
12: Por supuesto.
10: Ayer a estas horas también estamos contando un asunto bastante turbio, donde el hijo de Donald Trump había preguntado a un ex luchador por un posible amaño del combate. Este luchador, que se llama Daniel Cormier, lo hizo público en redes a modo de denuncia y vamos, hemos de hecho transcrito lo que se escribió, y Eric Trump preguntaba, iré al grano, ¿hay algún amaño en alguna de las peleas? He estado siguiendo de cerca la pelea de López y creo que una sorpresa no sería descabellada, y pone el símbolo del dólar. Y este luchador responde, no, ninguna de nuestras peleas está amañada y sinceramente me horroriza siquiera que me preguntes algo así. ¿Qué pasó aquí?
12: Aquí una de las excentricidades más, ¿no?, de la familia Trump, creo que decir que la UFC amaña sus peleas es algo que es una barbaridad. O sea, todo el que sigue la UFC puede ver que en el octágono se miden hombres dispuestos a luchar por la máxima, por el máximo reconocimiento en las MMA. La UFC es una compañía en la que sí hay sorpresas porque es un deporte multifactorial, pero que evidentemente no hay ningún tipo de amaño. Aquí no pasa como en el boxeo. Esto es una empresa privada, es una empresa que al final trabajan para una misma organización. Y se ha visto, ¿no?, durante los años que sí, que ha habido sorpresas, pero que todo se queda en algo deportivo. Si lo queremos llevar al combate que dice el hijo de Donald Trump, el de Steve García contra Diego López, solo tienes que ver lo que pasa en el octágono. O sea, el nivel de Diego López fue superior al de Steve García. Steve García sí es verdad que era un competidor que venía en muy buena racha, Pero al final el deporte es el que habla. También han hablado de algo de amaño en el combate de Topuria. No creo que alguien como Topuria quiera acabar, si hay algo así, con la cara como la acaba. La verdad que es una barbaridad decir que la UFC amaña sus peleas. Creo que la UFC, si en algo destaca, es en la transparencia, sobre todo con sus combates, con sus peleas. De hecho, hace poco tuvimos un caso en el que fluctuaron varias cuotas en uno de sus combates, sí, en el pasado mes de marzo. Y de momento el FBI entró, preguntó a los competidores. También tenemos casos en los que se han cancelado peleas en las que se sospechaba que podría haber un tipo de amaño por parte del equipo, nunca por la UFC, por parte del equipo del peleador. Así que creo que es una barbaridad afirmar que la UFC amaña pelea, y evidentemente estamos ante una compañía que lo hace todo sobre la legalidad deportiva, y en la que veremos que siempre, que el mejor hombre sobre el octágono es el que gana.
10: Pues nada, Luis, muchísimas gracias por contarnos las peculiaridades de este combate, que ya ves que está trayendo cola.
12: A vosotros siempre por contar conmigo, y nada, tened claro que el matador volverá, que nos volverá a dar alegría. Y nada, muchísimas gracias por el espacio y que vaya bien, chicos. Un abrazo.
3: Un abrazo.
11: Topuria, Topuria, vamos, Topuria. Que eres Aura, Tete, dadlo todo.
3: Bueno, de moment... No parlàvem amb Topuria, eh?
10: No, vull dir, de moment...
3: Parlàvem amb
10: el Luis.
11: Però si no ha dicho que el matador va volver, Tete. Sí,
2: periodista expert.
4: Aquest any crec que ja...
10: Aquest any segur que no, eh, Adri?
2: El 27 i camí de 27.
11: No me ladres,
10: perdona, i amb un cop...
3: Si no te estoy ladrando, te estoy informando.
10: Amb un cop que ha dit que era claríssimament il·legal, eh?
3: Això, estoy diciendo que el Luis Rodríguez ens ha dit que fins al 2027 que te'l treguis del cap.
11: Sí, no, dicho que va volver el matador.
4: És que no hauria de lluitar mai més aquest home, si tingués dos dits de cervell.
13: Jo
4: no
13: he entès res del que ha explicat aquest
3: noi. No, era difícil, bueno, de seguir amb les skimmers.
4: Està molt ben especialitzat.
10: És un especialista.
4: Jo sniper no sé què.
10: Jo ho entenc. Un sniper és un tirador, que vol dir que és un home que fa els cops molt precisos.
3: Jo no ho he entès. Sniper no ho he entès.
13: O per curs o piquete de...
10: No, ho ha explicat també els cops amunt. Els cops amunt.
13: Tot era gaichi, no
3: interna. I el piquete què és?
10: Eh?
3: El piquete.
10: Home, però piquete, això que estem explicant, això d'aquest...
4: Això de treure el dit.
10: D'aquest dit que se separa del puny i que va parar dins de l'ull.
4: Però és que la nit no para de fer-ho. No.
10: Això és il·legal.
13: Això és il·legal. Oh. Per això hi ha la boxa, que la boxa van amb els guants.
3: Sí, aquí no, aquí van amb uns guants més...
10: Els dits estan separats, aquests guants.
13: Això no pot ser. Antes la boxa era molt més bonica.
4: Molt bonic.
3: No, clar, antes. I ara... Perquè hi ha la boxa,
13: hi ha normal,
3: aquesta disciplina que se li diu, que no, com dic que es deia, això?
4: Lluita lliure.
10: No, això és MMA.
4: Home, bonic.
13: La boxa. No, és la lluita.
3: A veure...
4: Va, que em faràs mal, home, per favor.
13: Una cosa, ja era olímpic fa més de 2.500 anys. 2.500 anys que ja hi havia combats de boxa. I a més, era una cosa molt bonica, que el Capri ho explicava, que hi havia el morrosco de
3: gestona. Bueno, i aconseguia la tieta...
13: No era la tieta, era una tieta que tenien a casa.
3: Sí, una tieta a la casa, sí.
13: Perquè antes ho feien per la tele.
3: Per la tele, la boxa.
13: I el Capri ho explicava.
14: Per la tele, en aquell moment estaven donant un combat de boxa. Sí, un combat de boxa d'aquest xicot que li diuen el morros de...
3: Morrosco de Sestona.
14: El morrosco.
3: Aquest.
14: El morrosco de Sestona. El noi de Sestona, vaja, una mena de noi de tona, però més bufetada, oi? Bé... Pel que es veu, hi havia algú que ho passava molt malament, molt, a jutjar per les cares i els comentaris que feien. Sí. Però quines besties, que si no sabia respirar, jo pensava que em pot ser...
3: No pots portar el Topuri, eh?
4: Sí.
14: Que així no podia continuar.
3: Sí.
14: Que li hauria prou àrnica amb tot el país, àrnica, després per arreglar-li la cara amb aquest xicot.
3: El Topuri,
14: la tia només feia... La tia era la més salada, la delicada.
3: Doncs jo, tia.
14: Només feia que dir, si li obris la senya...
3: El que li vam fer al Topuria.
14: Deien que si li obre la senya, ho tenia tot guanyat.
3: Sí.
14: Apa, obre-li la senya. Apa.
3: La tieta, la tia.
14: Obre-li. Quac, quac, quac, quac, quac. I noi, no sé si de l'emoció o del que sigui, li va saltar el fusible. No el de la tele, no, el de la tia. I va petar.
13: Va petar la tia. Home, poses
10: nerviós. Bueno, ho va viure amb moltíssima intensitat.
3: A veure,
13: li va obrir la cella i l'ull. Tot li va obrir.
3: Marc Serra, moltíssimes gràcies.
10: Gràcies, fins demà.
11: Un Julio.
3: Ara tornem.
11: Motor!
6: L'aplicació de RAC1 ara...
15: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
6: Escolta'ns al cotxe.
15: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
6: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
15: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 16 de juny, el dia que viurem el debut de l'actual campiona del món, Argentina, que comença la defensa del títol contra Algèria. Serà aquesta matinada a les 3 i, si no hi ha sorpresa, amb Messi com a titular, serà el seu últim Mundial i l'afronta de manera ben diferent a l'últim, descarregat de pressió perquè ja l'ha guanyat i perquè possiblement Argentina no és tan favorita com ho podia ser ara fa 4 anys, però és la campiona. A més, té Messi i podem pujar-hi dempeus que també tindrà el suport de la seva afició, una afició que ja acostuma a mobilitzar-se de manera massiva i aquesta vegada amb més raó, tenint en compte que té el Mundial relativament a prop de casa. L'Argentina, doncs, que avui comença a caminar i que intentarà no repetir els errors d'aquell Mundial de Qatar quan va protagonitzar la primera gran sorpresa després de perdre contra l'Aràbia Saudita. Aquesta vegada, però, aquest dubtós honor ja està adjudicat després de l'empat d'ahir de la selecció espanyola contra Cap Verd. D'aquí uns minuts serem a Chattanooga amb el Damià López per saber com han encaixat el cop. Avui, per exemple, ha parlat Miquel Merino i hem pogut posar veu, doncs, el sentiment de la selecció espanyola. D'aquí uns minuts ho acabarem d'ampliar. En parlarem també en temps de tertúlia amb els habituals del dimarts, el Màrius Carol, l'Ernest Folk i el Lluís Carrasco. I a aquesta hora el que tenim en marxa és el debut d'una de les grans favorites al títol, la selecció francesa, que s'enfronta a la campiona d'Àfrica, el Senegal, tot i que després li van treure el títol als despatxos. Oriol Jové, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Com van les coses? Perquè hi ha hagut canvis fa relativament poc a Nova Jersey.
2: Doncs mira, per començar, li acaben d'anul·lar un gol al Senegal. Un gol de Nicolas Jackson, que era un golàs, però estava en posició antirreglamentària, per tant, no ha pujat al marcador. Som al minut 68 i està guanyant França. Insisteixo, el Senegal podia haver empatat en aquesta ocasió, però Nicolas Jackson estava avançat, ara hi ha pausa d'hidratació, però a 22 minuts pel final guanya França, que s'ha avançat fa 3 minuts. Ha marcat Mbappé fins al gol, que ha arribat, insisteixo, al minut 66. El partit estava sent igualat, però Mbappé ha obert la llauna, passada de Koundé, per cert, una molt bona passada de Koundé dins l'àrea, remat d'Mbappé de primeres per fer pujar el primer gol de França. El marcador havia aguantat molt bé Senegal, primera part molt igualada, però a 25 minuts pel final França s'ha posat per davant. Veurem si això acaba així o no.
1: Lògicament estarem pendents en aquest tram inicial del Tu diràs, el que pugui passar en aquest França-Senegal. Avui, a banda d'aquest partit i de l'Argentina-Algèria, encara se'n juguen dos més. A les 12, a la mitjanit, debuta la Noruega de Haaland, que juga contra Iraq, i a les 6 del matí, aquest és pels que us lleveu més d'hora, de fet, quan comenci el món amb el basté, es jugarà l'Àustria-Jordània. Tornant, però, a l'esport en directe, a banda del Mundial, Jové, també tenim en joc a aquesta hora el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo al Palau.
2: Sí, a 2 minuts i mig perquè acabi aquest partit, el Barça perd d'un, però vaja, em sembla la millor de les notícies, que a 2:30 pel final el Barça tingui opcions d'empatar aquest partit, de portar-lo a la pròrroga i fins i tot de guanyar-lo, perquè se n'ha anat al descans perdent 0-3. Hecatombe absoluta de l'equip de Javi Rodríguez en la primera meitat, amb els gols de Marcel, Ricardo i Denner en la primera part. El Barça s'ha pogut posar 3-4, ha retallat distàncies Fitz fent l'1-3, Rivera ha tornat a ampliar-les amb l'1-4, però Mateus i Sergio González han retallat distàncies fins al 3-4, Gadei ha fet el 3-5 i pràcticament en l'acció següent Antonio ha fet el 4-5, que hi ara mateix al marcador del Palau, a 1:50 pel final, insistim, el Barça, que perdia 0-3, és a només un gol de forçar una pròrroga en aquest primer partit. Dijous hi ha el segon, a partir de les 9, i la setmana que ve, dimarts, es trasllada ja l'eliminatòria, aquesta final, cap a Múrcia, en partits dimarts i dijous, i un hipotètic cinquè partit al Palau, que seria el diumenge 28 de juny.
1: No, un partit condicionat per l'expulsió, per vermella directa de Pito, tot just al minut 3 de partit. Sí. Per tant, Pito no només no ha pogut jugar més el dia d'avui, sinó que també serà baixa per aquest segon partit que ara deia l'Oriol, de dijous al Palau Blaugrana, entre el Barça i Pozo Múrcia. Veurem què fa en aquests últims minut i escaig. De fet, ara mateix hi tornarem. I el desenllaç del França-Senegal el viurem d'aquí a una estona, també afegint-nos a la transmissió que estem fent a RAC+1. És part del menú del Tu diràs d'avui, en què lògicament també farem F5, el Mercato del Barça, ara focalitzat al Club Blaugrana en l'operació sortida. Apurem, si et sembla, Oriol, aquest minut i mig que falta per acabar el partit de futbol sala, i així veiem si el Barça és capaç, com a mínim, de forçar la pròrroga. De fet, estem en la situació, Oriol, que estàvem ara fa una setmana justa, quan sí, el Barça va jugar contra Inter.
2: Correcte, sí, sí. Ara mateix a U20 hi ha hagut una aturada, i el Barça que ho intentarà. Continua intentant-ho amb Catela de porter, jugador, i mira el gol!
1: Doncs aquí el
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, se l'ha fet el Pozo.
1: És increïble el que està passant al Palau.
2: Se l'ha fet el Pozo, i el cinquè que arriba al Palau, el Palau es torna boig, i Catela també. Catela també, perquè és conscient que l'han feta molt i molt i molt grossa sobre la pista del Palau Blaugrana. Insistim, el Barça perdia 0-3 al descans, i com a mínim, com a mínim, com a mínim, a 1-15 pel final del partit, forçaria la pròrroga. Forçaria la pròrroga l'equip de Javi Rodríguez, que avui ho veia molt i molt i molt complicat. Gran passada aquí, volia fer la passada de la mort Catela, i se l'ha acabat introduint un jugador del Pozo dins la seva pròpia porteria. Ara ataquen els murcians. Bé, en la recuperació aquí Mendonça, Eric Mendonça, la té ara Touré no sap què fer-ne, la pilota acaba sortint fora, serà possessió pel Pozo, possessió pels murcians. A tot això s'ha reprès el França-Senegal després de l'aturada.
1: La pausa d'hidratació, sí, sí, amb 1-0.
2: I el Palau, que queden tot just qüestió de segons. Ara el marcador s'ha tornat una mica boig. No
1: partit,
2: sabem ben bé el temps que sí, queda. Sí, ara sí, ara 45 segons queden. I serà pilota pel Barça, la té Touré, a terreny propi. Sembla que signa la pròrroga el Barça, o com a mínim intenta que el Pozo s'estiri.
1: Exacte, la té Catela.
2: Atenció a la jugada, buscava aquí Eric regirar-se per entrar a la zona de perill del Pozo Múrcia. Poc més de 35 segons perquè això s'acabi. Si ho fa d'aquesta manera, amb aquest 5-5 aconseguit in extremis pel Barça, en una gran segona part, ens n'aniríem a la pròrroga. És Catela novament, creua la línia divisòria. Atenció, Catela, la juga, el xut era de Joao Vítor.
1: La reacció del Barça ha estat espectacular, eh? Ho deia abans l'Oriol, el descans perdia 0-3, fins i tot malgrat reduir diferències amb l'1-3, ràpidament el Pozo ha tornat a guanyar de 3 gols perquè ha recuperat aquest avantatge en el marcador, i en un tram final esbojarrat del tot, el Barça ha estat capaç d'aixugar aquesta diferència, i ara amb aquest empat a 5 en els segons finals, que du efectivament el partit a la pròrroga. Nosaltres ho aprofitarem per fer una pausa de res, només 2 minuts, i de seguida ens enganxem a la transmissió de RAC+1 per viure no només el desenllaç del Palau, sinó també d'aquest França-Senegal. Ara venim.
0: Tu diràs amb Xavi Rocamora. Yeah, yeah, yeah. I'm so used to being bold.
1: Aquí a 4 minuts, seran 3:15 de la nit. Avui comencem el Tu diràs, com us dèiem, pendents de l'esport en directe, i atenció, posem una situació com està aquest vespre, perquè d'una banda, el Mundial dels Estats Units, tenim en joc una de les favorites, la selecció francesa, que guanya, sí, 1-0 contra Senegal amb gol d'Mbappé, però és que fa qüestió de minuts, també ho comentàvem a l'inici de programa, Senegal ha estat capaç d'empatar, tot i que l'àrbitre ha anul·lat el gol per fora de joc de Jackson, el jugador del Villarreal. O exjugador, millor dit, del Villarreal. Això a Estats Units, a Nova Jersey, a l'estadi MetLife, l'estadi de la final. Però és que al Palau Blaugrana tenim una bogeria en forma de partit, el primer partit de la final del playoff per al títol, en què el Barça, malgrat que anava perdent 1-4, ha aconseguit empatar a 5 i ara estan vivint els instants inicials d'aquesta pròrroga en què l'equip de Javi Rodríguez busca posar-se per davant en aquesta sèrie de 5 partits on sortirà el campió de Lliga de la temporada 2025-2026. Per acabar de veure el desenllaç de totes de tots dos esdeveniments, anem cap a Rang Més 1, allà ho estem seguint amb el Xavi Puig i companyia i connectem.
3: Moment 5-5 a 1.42 encara perquè s'acabi, i a Nova Jersey 1-0, controlat sembla bastant ara el partit per França, Miquel.
4: Sí, perquè queden 12 minuts, jo crec que el temps afegit serà llarg, perquè sí. La revisió de si era penal o no era penal, la pausa d'hidratació, els canvis, el gol, etcètera, etcètera, l'àrbitre tindrà feina per una estona encara, però a la primera part, així com Senegal ha tingut les dues ocasions més clares, a la segona, com aquell qui diu, no ha passat del mig del camp, no. I el millor jugador de Senegal és Mendy, el porter.
5: Ha baixat molt.
4: Clarament. Sí, sí. Però clar, mira la França, per exemple. La pelota la té Senegal. Sí,
5: França està còmoda.
3: Espera,
4: espera. I l'espera. Aviam, Diouf, la centrada de l'esquerra.
3: Oh, claríssima.
4: Fora. Oh. Ocasió de Jackson. La centrada de Diouf des de l'esquerra. No tenia oposició. No ha anat ningú a buscar-lo a impedir la centrada. Tothom s'ho mirava, xinuxant-ho, trotant. La pilota a l'àrea, la posició...
5: Justa.
4: Per mil·límetres. Hauria fet falta la línia. La centrada de Diouf és molt bona. I la rematada de Jackson, anticipant-se, salivant, no estava malament, ha sortit per damunt de la porteria, però està bé espantar una mica el rival per pensar que pot fer alguna cosa i que li pot fer pessigolles, com a mínim, l'equip senegalès. El francès, ara que entra al camp, Barcola, en el Dembélé, a 10 pel final, més el temps afegit, amb el França 1, gol d'Mbappé, a gran passada d'Olisée, Senegal 0.
3: I al Palau, Albert, com ho tenim?
2: Un minut per arribar al descans de la pròrroga. De moment la més clara aquesta que explicàvem de Touré. De moment sense porter jugador, però ara tinc la sensació que el Barça intentarà anar als penals, perquè els dos precedents d'aquesta temporada són en contra. Les dues tandes de penal, a la Copa d'Espanya i la Copa del Rei, sí, sí, les va perdre. Per tant, no crec que vulgui tornar a anar al llançament de penal. Mira, troben a Martel. Martel davant del porter, la treu, Edu Sousa. Mare meva, quina aturada. Ha encaixat 5 gols al porter brasiler del Pozo, però està sent el millor jugador del conjunt rival. 42 segons pel descans de la pròrroga.
1: Xavi Puig i companyia, bona nit, eh? Que
3: bona
1: estem
3: nit.
1: Aquí a RAC1, estem aquí al pis al costat. Tot bé?
3: Tot bé, sí, home. No? Entretinguda la nit, vaja, la segona part una mica més que la primera a New Jersey, i al Palau, sí, el Palau és un partidàs.
1: És al·lucinant, això del Palau d'avui, és sensacional. El que pot arribar passant en aquest esport, ho van veure contra l'Inter, oi? A semifinals, avui estem vivint més o menys el mateix desenllaç.
3: Sí, sí, remuntant un 0-3 al Barça i ara buscant el gol de la victòria. Si no, uns penals, Albert, que sempre t'agraden,
2: sí,
3: a tu els penals.
2: Ja t'he dit jo, sí, que avui veia penals. Amb el 0-2 he dit, avui hi ha penals. Clar, és que, Rocamora, el Barça perdia 0-3 al descans i 1-4 a la segona part. En sí, una sí. Primera meitat marcada per dues decisions arbitrals polèmiques, l'expulsió de Pito al minut 3, que el Pozo ha aprofitat a més la inferioritat, perquè quan t'expulsen un jugador s'ha jugat dos minuts sense un futbolista, l'ha aprofitat per fer el 0-1. Mm-hmm. L'expulsió de Pito, per cert, no li permetrà jugar el segon partit dijous. I després, al 0-2, el Barça demana una falta prèvia que els àrbitres no han assenyalat. El Barça ha marxat al descans perdent 0-3 i a la segona part ha hagut d'arrencar aquesta operació remuntada, i amb un gol a poc més d'un minut pel final, doncs ha completat el 5-5, i ara som a la pròrroga. Queden 20 segons d'aquesta primera part de la pròrroga. Si a la pròrroga no hi ha gols...
4: Gol! Ens queda de França, que sentencia el partit a la primera pilota que toca, marca Barcola. S'ha quedat sol davant del porter, ha picat la pilota, l'ha aixecada una mica, ha superat la sortida de Mendy i ha fet el segon gol de França, que a la segona part, les coses com siguin, està sent molt superior a Senegal. L'equip francès, amb una segona esgarrapada, gairebé es converteix en invencible en el partit d'avui. La passada de Rabiot,
6: sí,
4: la podria haver signat Olisée, però el peu de ciment de Rabiot ha estat capaç de projectar una gran passada a l'espai per Barcola, que ha definit d'allò més bé davant del porter. Gol de França, França 2, Senegal 0, 8 més el temps afegit pel final.
3: No és perquè juga Rabiot, Albert, per aquestes passades.
5: He de demanar perdó perquè entenc que tothom ara em miri a mi.
6: Si fa aquestes passades, pleguem, ja.
5: Sí, a veure, també s'ha de dir, ara no és que tingui res contra Rabiot, però hi havia un espai enorme, no? Un latifundi per posar la passada, perquè a més...
6: No era tan bona la passada.
5: No. Però vull dir que és lògic, no? Si França pot córrer, França et destrossarà. I la passada, òbviament, Rabiot és un migcampista que té la capacitat de fer-la.
6: És en Barcola, que és
5: Barcola és rapidíssim.
6: Un tro, sí.
5: I després fa una cosa que Barcola no fa tan bé habitualment, que és la definició, que és una mica el que se li diu, no? Que li falta aquesta capacitat de definir i aquesta vegada ho ha fet molt bé.
3: Ha picat perfecte per sobre del porter de Mendy, 2-0 guanyant França. Segona part ja en marxa al Palau, Albert.
7: 2:48 per arribar al final de la pròrroga, atacant el Barça, és Mateus, fa el retall, prova el xut, torna a amagar, jo crec que tenia finestra de xut, no ho ha aprofitat, i haurà de jugar enrere cap a Didac Plana, entra al cercle central, torna a jugar amb Mateus, insisteix, va cap a mig, el xut de Mateus, el travessé fora! Oh! Mateus ha fet la... corna? Ostres, dona, no sé qui haurà tocat, potser l'ha fregat el porter, però la pilota ha impactat, el porter fa cara com d'adolorit d'algun dit, per tant segurament l'ha fregat amb el dit, pilota al travesser i corna a favor del Barça, dos i mig, arribem al final de la pròrroga.
3: Torna a ser una altra gran aturada.
7: Déu-n'hi-do, doncs està fent un partidàs, ha encaixat 5 gols i està fent un partidàs. A veure el corna, la posa darrere cap a... endarrereix cap a Antonio, amaga el xut, mossegat directament a fora. 2:27 pel final, Barça 5, el Pozo 5.
3: Encara arribarà el 6è.
7: Sí, de moment sense porter jugador. A veure, Ligueiro, sortint des del darrere al Pozo. Una altra vegada Ligueiro per l'esquerra, rellisca a punt de perdre la pilota, juga amb Gadella, encara a camp del Pozo, amb Rafa. Rafa, una altra vegada Ligueiro. Rafa, encara totes aquestes passades a camp del Pozo, ara sí que supera la línia de mig al camp, però ara el Pozo el que vol és una possessió llarga, jo crec que signen els penals. Gadella, la ve a buscar Rafa. Ui, mira, seran mans de Joao Víctor, sense voler, eren voluntàries. Però la passada de Rafa, la talla al braç de Joao Víctor, aquesta era clara. 1:56.
3: I una altra ocasió d'Mbappé, ara, a Nova Jersey.
4: Sí, amb la jugada per l'esquerra de Barcola, que està fresc, ha sortit a creuar-se Koulibaly, que precisament fresc no ho està, està més aviat a l'altre barri futbolístic, i la jugada per l'esquerra ha acabat amb una passada de la mort cap a Mbappé, que ha rematat a les mans del porter. La primera part de França ha estat un desastre. La segona, també coincidint amb una davallada física de l'equip africà, ha estat molt millor. Al final, la victòria serà justa, tot i que el descans el més just era un 2-0 per Senegal.
5: Sí, però, totalment. Sí.
6: Olise, jugant així com pel centre...
8: Compte,
4: Amb llibertat, no?
6: Sí,
4: però
6: fent el que vulgui, no te l'ha enganxat a la banda, com podies imaginar, jo crec que és un jugador que a França li va genial, perquè... Sí. Té una visió de joc magnífica.
5: I molt bé que Lamine, realment és que la comparació amb Lamine és sostenible, no?
6: Sí, sí, pot jugar pel mig perfectament i crec que li ha anat molt bé a França.
4: I molt millor que Mbappé, Broc.
6: Sí.
4: Ah, perdó, que Mbappé, que l'Embolé vull en aquesta posició.
6: No, que Mbappé també, Mbappé ha fet el gol, però tampoc ha tingut un partit especialment brillant.
9: De fet, ha tingut aquella que s'ha escapat una passada també brutal de...
6: Dembélé fluixet, Dembélé espès avui, amb un dia Dembélé, avui tenia...
3: I d'entrenar Cherki, un altre que també...
4: En el lloc de Dué.
3: Té una mica de qualitat.
5: Sí. 3 minuts de qualitat, no sigui que...
3: Fos massa. Es mereixés algú a la graderia.
4: Home, i Rabiot ha jugat tot el partit, perquè, home, ha fet un senyor partit.
6: Sí, però Rabiot, amb la passada que ha fet, ja s'ha guanyat una mica, no?
3: Home,
6: ha justificat.
3: Fins a la final, vull titular.
6: Exacte.
3: El Palau Panquer d'Albert.
7: 1:10, el Barça que no ho prova amb porter jugador. Jo, és que avui li ha funcionat molt bé. Vull dir... no sé, jo potser m'hagués arriscat, tant de bo ho pugui treure endavant amb la tanda de penals. Queden 57 segons, Didac Plana surt de la porteria, compte que s'incorpora, fa de jugador, arriba gairebé l'àrea, arriba el xut des de casa seva, compte, haurà d'anar amb tot Touré per tallar la pilota, sí, i demana que sigui falta a favor del Barça, doncs els àrbitres diuen sí, que és del Barça. El xut de Didac l'ha tocat la
3: pilota,
7: aturar la defensa, el rebot ha quedat a mitja pista i era la cursa de Gadella contra la cursa de Touré. Touré havia d'anar al terra, pilota o jugador, ha acabat tocant pilota.
3: Que si has de fer segons. Això, surt amb atac de 5.
7: Sí. No sé, és que avui li ha funcionat molt bé el Barça, és que gairebé cada vegada que l'ha utilitzat, li ha utilitzat menys de 5 minuts i ha marcat, diria que són dos o tres gols amb porter jugador, que normalment el Barça no l'utilitza tant i no li surt tan bé, però avui sí que li havia, almenys havia hagut, sabut moure molt bé la bola. Ara la perd Luciano Gauna, és 38 segons, recupera Antonio, bona acció defensiva, l'anima Javi Rodríguez, 37 segons, si no hi ha gols anirem a la tanda de penals. Es decidirà el primer punt a la tanda de penals. Mateus fa el dribbling cap a dins, entra a la zona perillosa, és falta llunyana, perquè és una falta més a prop del cercle central que no pas de l'àrea rival, però mira, demana, ah no, és la cinquena del Pozo, pensava que demana temps mort Javi Rodríguez, però no, és la cinquena.
3: Se han resistit, sí, més d'un quart d'hora, amb quatre faltes.
7: Sí. 28 segons, pot ser l'últim atac del Barça. Antonio amb Mateus enganxat a la línia. Pel carril dret, torna a jugar amb Antonio al darrere. Luciano Gauna, encara però lluny de porteria, mitja pista, a punt de perdre-la. Fa la paret amb Touré. Era difícil el control, però si li surt bé, es plantava.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: 8 minuts de temps afegit, o sigui compartit, que ha començat a les 9, s'acabarà passades les 11.
2: Sí, sí.
1: Es fan molt llargs els partits del Mundial. De pauses d'hidratació i el que hagi de venir, i amb uns descansos segurament XXL, es fan molt llargs. Aviam si en té una última l'equip africà, Senegal, per intentar escurçar distàncies i poder tenir l'esperança en el temps afegit de poder fer alguna cosa en aquest partit. Diouf a l'esquerra, la passada que no acaba de ser bona del tot, la lluita per endur-se-la a la punta dreta, en Diaye, que la perd, surt des de darrere França, aguanta la pilota Olivier, que dona temps a l'arribada de Cherki, fent-li una passada d'esperó, puja Cherki per la dreta, Cherki és a punt d'entrar a l'àrea, és a la frontal, la deixa davant darrere per Olivier, la intercepta la defensa senegalesa, amenaça de contra de l'equip africà, el condueix a Dio Mané, l'hem vist tots cansat, menys el seleccionador que l'ha deixat al camp, tot i que ha exhaurit els canvis, Paté 6, el jugador del Rayo, obre el joc cap a la banda dreta, on entra en joc Diarra, jugant amb Sadio Mané, ara França tancada darrere, perquè és clar amb tot l'equip rival abocat a l'atac i tothom a dalt, quan perdin la pilota, a córrer com el segon gol. Mira, ja l'han perduda.
3: Sí, és que a més ha posat dos davanters centres, en Diaye, tot i que està jugant a l'esquerra, i Dieng, són davanters centres, són futbolistes que no estan acostumats a defensar, i clar, ara França cada cop que recupera, vola.
4: Olise, hi ha algun punt, Broc, d'insultant, d'aquesta capacitat per dominar el joc.
2: M'està semblant un escàndol de partit d'avui.
3: Jo diria que Diomandé igual havia sigut el futbolista que més m'havia agradat de tot de tota la Copa del Món. Crec que he de canviar allà, sí, perquè el partit és...
2: No, ara clarament el jugador mundial, de moment.
3: Sí, sí, sí, clarament.
1: Sort que no era el dels 150 milions de Florentino.
3: Sí, no, però avui...
2: Sí, sí, avui ha pujat a preu una mica més.
3: No, i a més avui a Madrid he escoltat periodistes, diguéssim, de l'entorn de Florentino, que segueixen insistint en que creuen que Florentino voldrà fer una bogeria per aquest futbolista.
2: Doncs...
3: Esperem que no sigui el cas, òbviament.
2: Esperem que avui hagi pujat 25 milions més.
1: Amb això, per Florentino...
3: Quan, quan pot costar un futbolista de 24 anys amb aquesta qualitat?
4: Sí, sí. Va, que anem a la tanda de penals ja, Albert, al Palau.
5: Sí, ara es col·loca... Mira, fan canvi de porteria. Crec que el Pozo, el primer penal, l'intentarà aturar el porter suplent, Enrique. Almenys és qui està a l'àrea. Sí, sí. I va Catela, el primer penal. Els penals es xuten a la porteria dels Dracs. A veure.
4: Per favor.
5: I va Catela, primer penal pel Barça. Agafa uns quants metres, el porter que bota sobre la línia, i va Catela, cama esquerra, atura el porter.
4: Oh, no m'ho puc creure.
5: Aquest any les tandes i el Barça és per...
2: No, no.
6: Penso mirar.
5: Sí, sí, és d'estudi, perquè és que ja fa molts anys que, vaja, que gairebé totes les tandes es guanya. El Barça té dos dels millors porters del món. De fet, quan van venir Didac i Miquel en una entrevista als Superesports, van dir que ells creien que era la millor porteria del món en tandes i que confiaven molt en els llançaments des del punt de penal. A veure, el primer de Gadella, amb la dreta. Didac intentarà aturar, l'atura! No sé si l'atura o pal. Crec que pal, perquè la pilota ha sortit disparada. Falla Gadella, ho celebra Didac Plana. Vinga, va, com a mínim.
4: Pal.
5: Un penal fallat per Barba. Doncs el que dèiem, els últims anys, jo és que gairebé només recordo narrar tandes guanyades pel Barça amb Didac i Miquel Feixas. Doncs aquesta temporada, de moment, les dues primeres perdudes, tant de bo a la tercera sigui la bona.
4: Torna a canviar
5: a veure,
4: el porter?
5: Sí, no? Antonio. No, no, ara Sousa. Ara ja és Sousa. I va Antonio, atura el porter.
4: No pot ser.
5: Sí, canvien el porter i l'atura, també.
4: Sí, sí. Clar, és que per això però... dic, l'altre l'ha parat i li diuen no, no, però ara tornem a jugar amb l'altre.
5: Però és que a més m'ha semblat un xut amb l'interior buscant... Vull dir...
1: Gol de Costa d'Ivori al minut 4.
3: Senegal, Senegal.
1: Perdó, de Costa d'Ivori.
4: Carai, tu.
1: Sí, noi, és que
4: està maco el partit.
1: Al 4 i mig... Calla, tu, recorda. Al 4 i mig, als 8 de temps afegit, França 2, Senegal 1.
2: Jo no veiem res, ja.
1: Queden...

0: 4 minuts pel Miracle.
1: Palau, Albert.
2: El Miracle ja l'ha fet tu.
3: Pozo.
1: Per tant...
4: No es pot equivocar aquí un mitjà.
0: No perdonem.
5: La gent sona a sobre. No.
1: Ha de marcar Luciano Gauna, xuta Gauna, gol! A l'escaire.
4: Primer.
1: Va, vinga. Gol de Luciano Gauna. És el tercer penal, el primer gol. 1-1, però clar, encara de xuta al Pozo. I va Denner. El pivot que planta la bola. Es prepara per xutar amb cama dreta. Bota sobre la línia Didac plana. Xuta Denner, gol al mig, enganyant a Didac. Després de 3 penals, 2-1.
0: Gol
1: d'en Mbappé. Pozo.
0: Golàs espectacular per Bèlgica. Ai, no, per França. Mbappé des de fora de l'àrea. Golàs, França 3, Senegal 1. 6 dels 8 del temps afegit.
4: A veure com s'ha animat el partit en aquesta segona part i seran 3 punts per França a l'inici d'aquest grup i del Mundial. Albert.
1: I va Mateus, cam esquerra. Sousa, votant. Xuta Mateus, marca Mateus. Ho celebra amb els dracs. Empat a 2. Però encara amb un penal pendent del Pozo i a canvi a la porteria entre Miquel Feixas. Ah, no, doncs mira, s'ha apropat a Miquel, a Didac. Semblava que anava a situar-se Miquel Feixas sota pals, però Didac li ha dit, no, deixa'm aquest. I si no l'aturo, segurament l'últim serà per tu. A veure, Bebe, agafant molts metres. Didac es mou. I va bé el xut, atura Didac!
0: Sí.
1: Que atura Didac plana! Doncs ho ha llegit bé, ha dit aquest l'aturo,
0: sí, sí.
1: Aquest l'aturo, i l'ha aturat Didac, que demana el suport del Palau, empat a 2 després de 4 penals, el decisiu pel Barça, podria ser el decisiu, Sergio González, sota pals, Sousa, i va Sergio, gol. Marca Sergio González a l'escaire, enganyant el porter, i ara tota la pressió pel Pozo, tota la pressió per Rafa, el dorsal 9, i ja no canvien. Ara, clar, Didac està amb la moral per poder aturar també el cinquè penal. A veure, Rafa la situa al punt de penal, xutarà amb cama esquerra. Va Didac. I va Rafa, el xut de Rafa. Atura, Didac!
0: Sí!
1: Atura! Xec! Remuntada completada!
2: Increïble.
1: El Barça ha remuntat i s'apunta el primer punt de l'eliminatòria de la final. I van directe els jugadors cap als dracs i s'abracen i pugen a la graderia perquè han fet una remuntada èpica avui al Palau. Perdien 0-3 al descans i 1-4 a la segona part. Han forçat la pròrroga i els penals també han remuntat i han acabat apuntant-se l'1-0 a la final. Mira Javi que va cap als dracs, aixeca els punys, aixeca el braç com si fos un jugador més. Sona l'himne del Barça. Us podeu imaginar també com estan i com han viscut aquests penals a Joan Laporta i el president Rafa Juste, que també s'abracen perquè déu-n'hi-do quins dies que porten. Van anar a Colònia i van aixecar una Champions, sí, sí. I avui al Palau han viscut també una nit inoblidable. Se saluden esportivitat a la pista, el Barça domina la final 1-0.
4: Doncs bogeria al Palau, i amb raó, i amb Didac plana, un pal i dues aturades protagonista en aquesta tanda. Semblava impossible Rocamora, però ho ha acabat fent el Barça.
2: Home, és que estava mort dues vegades, el Barça avui ha mort dues vegades, i les dues ha reaccionat, ha revifat, i jo crec que, a veure, és el primer partit, però és que això d'avui fa una olor a Lliga per com s'ha donat, perquè el Pozo ha tingut guanyat durant tants minuts que no només li han remuntat per arribar a la pròrroga, sinó que en els penals ha tornat a passar. A veure com reacciona aquest cop, que ha de ser dur pels murcians, no ho sé, ja veurem.
1: A més, recordar que perden un jugador important, Ricardinho, que s'ha lesionat, i vaja, va, és que no pot ni caminar, vull dir que no torna a la final, i que el Barça no podrà comptar amb Pito pel segon partit, que avui ha quedat clar que és una baixa important, que un Pito...
2: Sí.
1: Molt
3: molt bon estat de forma, és del, segurament el top 3 mundial. Potser aquest any ha baixat una miqueta, però que és un jugador que és clau pel Barça i que tampoc podrà jugar el segon partit.
2: Doncs us deixem per aquí per acabar de rematar Transmi, Xavi i companyia, i nosaltres res, farem una pausa i després ja ens hi posem amb la tertúlia del Tu Diràs. Fins ara, Xavi.
4: Perfecte, fins ara. Ens quedem a...
5: We were talking to the sunset. Tu Diràs, amb Xavi Rocamora.

0: tristes.
1: Passen 5 minuts de les 11 de la nit. Hem viscut una nit increïble al Palau Blaugrana. No tant al Mundial, perquè al final ha acabat imposant-se la lògica, tot i que la primera part Senegal ha tingut les seves opcions per avançar-se i fins i tot alguna de claríssima per marxar segons com amb un 2-0 al descans. Al final, el que dèiem, la lògica, una de les favorites com és França, ha guanyat, ha acabat guanyant 3-1. Si no l'heu vist, el tercer gol de Mbappé és un golaç, les coses com són, i per tant, primers 3 punts per la selecció de Deschamps. Però on hem viscut la nit més increïble és el Palau Blaugrana. Recordem la pel·lícula, El Barça perdia 0-3 al descans, amb l'expulsió de Pito tot just al minut 3 de partit. Això vol dir que Pito no només no ha pogut jugar més avui, sinó que tampoc podrà jugar dijous al segon partit d'aquesta final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Amb el 0-3, el Barça ha reduït diferències als 5 minuts de la segona part, però ràpidament el Pozo ha recuperat aquests 3 gols a distància i a partir d'aquí la bogeria absoluta, amb el Barça situant-se només un gol, 3-4, ampliant diferències al 3-5 al Pozo i en els últims instants de partit 5-5, el partit a la pròrroga sense gols a la pròrroga, per tant hem anat als penals, el Barça ha començat un altre cop dubtós, com ja havia passat contra el Jaén, tant a la final de la Copa del Rei com a la final de la Copa d'Espanya, però malgrat això s'ha tornat o ha tornat a revifar per acabar enduent-se el partit als penals. Se situa amb avantatge doncs el Barça 1-0 en aquesta final de la Lliga Nacional de Futbol Sala, dijous el segon partit, però el cop d'avui veurem si no és definitiu per un Pozo que s'ha vist guanyador d'aquest primer partit, però al final li ha marxat com si res a aquesta victòria. Va, que comencem ja a tertúlia. També, lògicament, esperem protagonistes del Palau, però centrats en el que està passant aquests dies als Estats Units. Avui tertúlia amb els habituals del dimarts. Màrius Carol, com estàs? Bona nit.
2: Molt bé. Estupendament bé.
1: Un partidàs que no sé si has pogut veure molt o poc.
2: Estava treballant, no he pogut veure, I m'hauria agradat perquè a mi m'agrada el futbol sala. Passo bé. I a més tinc la sensació de que tenim l'entrenador que ens costava trobar. És veritat que hi ha una cosa que el futbol sala, que és molt fumut, que és el paper dels àrbitres. Els àrbitres manen molt el futbol sala. Jo no sé, o sigui, perquè t'expulsin no sé el que he fet, Pito, però perquè t'expulsin el minut 3 d'una final. No?
1: Tu has a pensar molt, com a mínim, no? Tu has a pensar molt, com a mínim.
2: Bueno, però és que aquestes coses les estem veient, eh? Hi ha alguns àrbitres que dius, però aquests tios, què fan, no? Què fan? Vaja, jo no sóc un expert de futbol sala, però entenc, diguem, el que és una entrada i el que no és una entrada. I a vegades tens una mica la sensació de que l'arbitratge del futbol sala hauria de pujar de nivell.
1: Sí, sí. Ernest Folch, bona nit.
3: Què tal, bona nit. Jo l'he vist.
1: I què t'ha semblat?
3: I tinc la sensació que el Barça avui ha guanyat una part de la final que és superior a la d'aquest partit.
1: Jo estic com tu.
3: Perquè jo crec que el Pozo Murcia quedarà molt tocat després d'això, i el Barça ha demostrat una cosa molt important, que és caràcter, Caràcter perquè ho tenia perdut, ho ha equilibrat, ha aguantat a la pròrroga i ha aguantat als penals. És que els penals ho tenia perdut també.
1: Sí, sí.
3: Ha tingut el partit perdut dues vegades. Durant el partit, més o menys aguantat a la pròrroga i durant els penals, i aguantar tot això, jo crec que avui ha fet un pas endavant molt important.
1: El cop pel Pozo i lògicament el cop moral, en aquest cas positiu pel Barça, que ha sortit avui de dos carrers sense sortida quan semblava que no hi havia esperança. Doncs el Barça l'ha trobat dues vegades. Lluís Carrasco, bona nit.
4: Què tal? No he vist el futbol, s'havia arribat just a les 9 a casa. I havia de decidir, m'he anat al Mundial directament per veure el futur campió del món.
1: Carai, tu, així, ja ho dius, de bones a primeres.
2: Entre altres coses, els seus jugadors juguen la meitat de minuts que la resta.
1: O sigui, clar, França,
2: diguem, la competició interna és un entrenament. És un entrenament.
4: No,
2: i els altres cremen.
3: Bueno, fa pànic, però la primera part ha estat mediocre.
4: Inclús sense espais. Perquè, clar, aquests partits incòmodes sense espais només es donaran a la fase prèvia. Després es trobaran amb equips que intentaran guanyar igual que ells. I amb espais és que té una selecció mundial. No és la selecció de França, és la selecció del món. Només falta la Minya Mal. A l'atac de França, jo crec que mai s'ha donat una generació amb Michael Olís, amb Dembélé, amb Doué, amb Barcolà, amb Dembélé, amb Mbappé, amb Cherki, que avui no ha estat, i amb Thuram. És que és una selecció de tal calibre...
1: És un àlbum de cromos.
4: Que si realment tenen quatre espais, et fan tres
2: coses. Dembélé ha jugat 800 minuts. O sigui, no sé, qualsevol jugador... no sé, Pedri, ha jugat 3 vegades més. Ha jugat 3 vegades més, això...
3: No, però sí. Jo amb l'àlbum de cromos estic totalment d'acord, amb l'àlbum de cromos, i tenen ràfegues espectaculars, etc. Però avui jo, vist des de fora, pensava, no, a mi no m'impressiona.
4: Senegal era molt més selecció que Cabo Verde, però molt més selecció.
3: No, bueno, això evidentment, no. No, jo no estava
4: i al final hagut d'inclinar el cap perquè és que és un martell piló, i van i al final han fet dos, podrien haver fet quatre. És veritat que a la primera part podrien haver marcat els senegalesos, però al final s'han posat la lògica.
1: Victòria de França, una de les favorites, segurament sí, a la segona part sense patir, però la primera, si l'agafes en aquests moments, a França, malgrat els cromos que dèiem, jo la vull veure també a comportar-se amb una gran, que potser sí, potser sí que és la campiona.
4: Bueno, jo tinc la sensació que tenen la millor selecció, ja ho veurem.
1: I jo crec que sobre el paper la tenen. D'altra banda, vull veure també en condicions d'un partit que t'enfrontes, que està més ajustat, que és una selecció que et planta cara, que no dic que no ho hagi fet avui Senegal, però la primera, la segona ja...
4: A mi em recorda, en quant a talent, l'Espanya de Luis de la Fuente de l'Eurocopa, on no calia un entrenador, no calia un seleccionador, perquè els jugadors s'autogestionaven, es divertien i et tornaven boig. Jo crec que aquesta França té això, que té autogestió. És igual si d'això ajuda, no ajuda, si encerta o no encerta. Al final és posar la lògica en el terreny de joc i deixar que aquesta lògica jugui a futbol.
2: Tens Portugal, tens algunes seleccions que fan goig, eh?
4: Sí, també.
2: Vull dir que també hi ha uns quants cromos que...
1: Marroc.
2: Jo me'ls portaria al meu equip, eh?
1: I tant, Marroc mateix, a veure què és capaç de fer també amb aquesta selecció, que va empatar amb Brasil.
3: I també és un Mundial on és més difícil calibrar els equips perquè hi ha una fase de grups que, bueno, està molt rebaixat el nivell, molt rebaixat el nivell, com mai havíem vist. És a dir, aquí hi ha equips de costellada
1: absolutament
3: d'últim dia de la jubilació. Llavors, clar, fins que no passem aquesta primera fase no veurem un Mundial més o menys com el que hi ha. Més o sigui, hi ha algun nivell d'equips que hem vist aquí que fa patir fins
2: i tot. Et condiciona molt si no ets el primer, eh? Vull dir, perquè a l'hora de fer els encreuaments pot tocar... Clar, imagina't que França, jo què sé, li toca això, Portugal, li toca amb octaus de final. És que... El camí és molt important.
4: Hi ha altres molt bones seleccions. I després, el de la FIFA, que haurien de revisar, és el tema de l'origen dels jugadors. El dilluns vaig fer una... A la meva columna del periòdico es titulava que juguin els iaios, perquè el que no és normal és que de Curaçao només un jugador sigui de Curaçao, els altres 25 han nascut a Holanda. No és normal que a Cabo Verde també tinguessin 15 jugadors que no han nascut a Cabo Verde. En el cas d'Haití tenen 19 jugadors que no han nascut a Haití. Arriba un moment que no saps contra qui jugues, no? Segurament els avis d'aquests jugadors tenien molt clar d'on eren. Els nanos no tenen molt clar. I en molts casos, ells han nascut en un puesto, el pare en un altre país i la mare en un altre país, i poden escollir entre tres seleccions on jugar en funció de les possibilitats de tenir una repercussió mediàtica. I això d'alguna manera s'hauria d'ordenar. Que això segurament faria que seria menys exòtic el Mundial, perquè no hi haurien aquest tipus de seleccions. Escolta, si no poden venir, que no vinguin, que facin un Mundial bé, però el que no és normal és veure Curaçao i no veure a Itàlia o no veure a Polònia.
1: Tot i que Itàlia, clar, és part de mèrit. No, si no ha pogut entrar a Itàlia en aquest Mundial, realment és perquè s'ho faci
4: mirar. Evidentment que té culpa Itàlia, però clar, contra qui ha jugat Itàlia per no classificar-se i contra qui ha jugat Curaçao.
1: Això és evident. Que això és el que ha passat, de fet, històricament, que està repartit...
4: El grup de la CONCACAF ja saps que estarà a Mèxic, perquè hi ha una diferència abismal entre Mèxic i la resta, i en aquí després pot aparèixer Panamà, Guatemala, Nicaragua, Curaçao, i països caribenys. Home, francament, no.
1: I a Espanya què? Què us va semblar el debut d'Espanya d'ahir contra Cap Verd?
2: Jo crec que parlàvem abans que el Barça té un entrenador, que el Barça de futbol sala, que sap posar els jugadors en el camp i sap fer els canvis i sap moure'ls bé, i jo crec que, en fi, De La Fuente ho va fer-ho, segurament és el pitjor partit que jo l'he vist des de la banqueta, no? L'alineació estava... Hi havia... És veritat que, per exemple, clar, tu dius, no, és que Espanya tenia que jugar amb extrems, estan tots lesionats. No? O sigui, tu tens els que poden jugar, però bueno, el poc que tens ho has de fer jugar, perquè si no, com obres el camp? Si no omplies el camp, clar, tu tens allà que ja s'ha d'anar una mica al tanto, perquè no eren allò dos bandes de cinc tios, eh? No, dos fronteres de cinc tios. No. Van jugar 4-2. O sigui, futbol rústic i tal, però molt, molt juntets.
4: I van
2: tal.
4: Acabar amb 6-3-1.
2: I sobretot, vull dir, el que no pot ser és que no xutis de fora l'àrea, que juguis sense extrems, que juguis amb una lentitud. Però escolta, de debò, semblaven trets d'una pel·lícula Cantinflas.
4: Ahir de la Fuente, de la Fuente no va encertar. Gavi, per exemple, és un jugador que és molt llest si hi ha espais, perquè el sap ocupar perfectament per l'estil de joc en el Barça, però que si no hi ha espais queda anul·lat, però queda autoanul·lat. A més, jugant de fals extrem amb ànima d'interior encara és més problemàtic. En el cas de Ferran és semblant. No el pots fer jugar a la dreta amb ànima davant de centre, perquè també se'n va cap a l'interior de l'àrea.
2: No és normal que Oyarzabal
4: fins al minut 31 no va tocar la pilota. Crec que és rècord mundial, això sí que és mundial, perquè no havia succeït mai en la història dels mundials que un jugador no toqués la pilota fins al 31, i és que no hi havia cap mena de joc interior. Vull dir, tot va estar, per mi, dissenyat, com deia el Màrius, amb perquè no tenia cap sentit els jugadors que va escollir ni les posicions en les que jugaven, i el resultat era aquest.
3: A la selecció espanyola li passen coses molt semblants al Barça. Llavors, el Barça mal entrenat, què és? Handball. Perquè és un equip lent, previsible, sí, i ahir què vam veure? Handball. Uh-huh. Si vam veure un
2: altre... Sobretot perquè tampoc jugava al seu lloc Pedri.
3: Sí.
4: Massa vegades no estava en l'origen de la jugada.
2: Perquè l'enganxes allà davant.
3: Sí, perquè el Barça mal entrenat també passa això. Els jugadors estan fora de la seva posició. Hi havia dos jugadors que jugaven en posicions que no han jugat en tot l'any, que és Gavi i Pedri. Sí, jugaven en posicions estranyíssimes. Això, per cert, ha provocat un fenomen que a mi m'interessa molt, que és, sobretot a Gavi, li han començat a arribar factures.
1: També li tenien ganes, Ernest?
3: Li han començat a arribar les factures de tots els mitjans que no el suporten arran de l'actitud de Gavi en els Barça-Madrid, perquè consideren que és un jugador massa combatiu, etc. I hem començat a veure com li arriben factures a Gavi. Alguna a Pedri, també, que també fa gràcia, això. I molt poques a De La Fuente. Deu ser perquè qui fa aquestes crítiques no deu veure el Barça, o no entén el Barça, és a dir, no entén la selecció espanyola. I després, també...
2: O no entén de futbol, perquè tothom s'atreveix, eh?
3: O no entén de futbol.
2: A vegades tu sents algunes retransmissions que penses...
3: I seguint el paral·lelisme...
2: Perquè no es dedica a la natació.
3: I seguint el paral·lelisme amb el Barça, també, igual que el Barça, la min dependència. És a dir, que quan va entrar la min... Bueno, tot allò tenia un altre aire, una altra velocitat...
2: Sí, però Lamine el tindràs en forma fins a la fase final, si arribes.
3: És igual.
4: I manca de nou, Ernest.
3: Sí.
4: Juguem amb un fals nou que es diu Mikel Oyarzabal, igual que el França, que juguen un fals nou que es diu Kylian Mbappé. Clar, compara Kylian Mbappé i Mikel Oyarzabal. Bueno, ja pot tenir bons números amb Espanya. És que té bons números amb Espanya. Deixa't estar.
2: Si Oyarzabal ha de ser el gol de la selecció...
3: Compara Mbappé amb Ferran Torres. Digue-ho, no passa res.
4: No juguen al mateix lloc.
2: Però escolta, vull recordar que, en fi, va sonat el nom d'Oyarzabal com a possible nou pel Barça, i em sembla que això, en fi, crec que no li podem fer mal a la Real Societat, això. És molt lleig que li fessin això. És un símbol per ells i...
1: Deixem-lo allà, oi?
2: Sí, deixem-lo allà, que es faci gran.
1: Deixem connectar amb Chattanooga. Tenim el Damià López per explicar-nos també com és l'endemà, ja en fred, havent analitzat el que va passar ahir en aquest debut de la selecció espanyola. Dami, com estàs? Bona nit. Vaja.
0: Sí. Bona nit.
1: Ara, a veure... Dami, ara sí?
0: Bona nit. Sí, què tal? Bona nit.
1: Home, que avui et tenim a lloc, no estàs en ruta, avui ha de ser un so perfecte, no, això?
0: Així hauria de ser. Ahir estàvem en ruta des d'Atlanta fins a Chattanooga, i avui ja som a la que és la nostra casa durant la primera fase. Després ja, en funció de quina sigui la destinació, si Espanya passa a primera, segona, tercera, o potser no es classifica, no? Ara ja s'ha demostrat, Xavi, en aquest Mundial, que aquells que deien que la primera fase no serveix per res, jo crec que la primera fase els ha posat a lloc, perquè el millor d'aquest Mundial és el gol de Curaçao, l'empat d'ahir de Cap Verd, la combativitat d'ahir contra Escòcia, l'empat de Qatar. I espera't, és a dir que ara mateix tu no saps si Espanya, que es classificarà, però s'ha demostrat que aquest Mundial està ple de sorpreses, i Alexander Seferin, que va dir que aquestes seleccions no tenien cap dret a jugar, doncs ahir la primera. Saps que aquestes seleccions menors van fer un comunicat conjunt, posant allò que a Seferin, doncs que ha vist que l'expansió i que tothom tingui dret a jugar, doncs evidentment així ha de ser, perquè el futbol s'ha igualat molt i ahir Espanya ho va comprovar en les seves carns.
1: Ostres, sentir-te parlar, Dami, de la possibilitat que Espanya no es classifiqui pel setzens de final, ara m'ha entrat com un calfred de dalt a baix que no m'ho creia. Dic, ostres, què li està passant al Damià?
2: Classificar-te, classificaràs, perquè...
1: És que és impossible que no...
2: Primer.
0: Bueno.
2: Però els altres també han empatat, vull dir que...
0: Sí, l'Uruguai i Aràbia han lucit l'empat.
3: Has empatat contra el que no havies d'empatar.
0: Sí, això sempre has perdut el comodí, eh? Has perdut el comodí de la golejada.
2: Les dues terceres parts dels tercers. Home, no sé.
1: Si no, Dami, el globus aerostàtic que haurà de llogar la federació per poder enlairar començant per De La Fuente, però és que després seguim per uns quants jugadors, perquè és que no s'entendria per enlloc, això.
0: Mira, al setembre, Xavi, Espanya debuta a la Nations League a Wembley contra Anglaterra. Això significaria que Espanya debutaria amb un nou seleccionador que probablement seria Ernesto Valverde. Això ja d'entrada. El segon candidat és Marcelino, però el primer seria Ernesto Valverde, amb qui ja hi ha converses, per si Luis de la Fuente caigués. Jo aquí el dubte és si De La Fuente dimitiria o si l'acabarien destituint. És que sigui quin sigui el resultat, això ho hem parlat moltes vegades, Luis de la Fuente va entrar sense crèdit i sempre ha estat amb aquella ombra de la sospita. El que passa que De La Fuente ha anat guanyant, no? Va guanyar el primer trofeu que va disputar, que és la Nations League 2023, va guanyar després l'Eurocopa, i clar, aquí es va inflar de crèdit. Però igual, jo crec que qualsevol altre entrenador que hagués tingut, diguem, més recorregut abans d'agafar la selecció espanyola, perquè normalment tu agafes una selecció després d'haver fet molta cosa amb clubs. Clar, De La Fuente és un entrenador de federació. Llavors, la Nations League que ell perd a la final, que té molt mèrit haver arribat a la final, no? Has fet una fase de grups i elimina a Països Baixos a quarts de final. Aquí ja se li va criticar molt la gestió d'aquella final contra Portugal. Si ara De La Fuente no fa un bon Mundial, i no fa un bon Mundial, és que ara primera fase, setzens o potser vuitens, ja veuríem què passa en el futur.
1: Perquè tu quina ronda creus que ha d'arribar a Espanya perquè no perilli el lloc de La Fuente? T'ho pregunto a la inversa de com ho dèiem ara.
0: Jo crec que depèn molt del rival, perquè clar, aquí hi ha el factor Argentina, que això condiciona molt el judici que li puguis fer De La Fuente o també Scaloni. Perquè clar, si un dels dos queda primer i l'altre queda segon, et creus amb Argentina, jo crec que estarem tots d'acord que et canvia molt el judici final, perquè no és el mateix caure en el cas d'Espanya, per exemple, setzens contra Àustria o contra Algèria o contra Jordània, que són les altres seleccions del grup d'Argentina, aquí sí que és un fracàs estrepitós. En el cas d'Argentina, si cau a setzens contra Cap Verd o contra Aràbia, contra Uruguai potser no tant, també és un fracàs estrepitós. Però si responent a la pregunta, Xavi, parlant de rondes, jo crec que una màxima... Mira, ja no parlem només d'Espanya, una màxima favorita, tipus Argentina, Espanya, França, Anglaterra, etc., Brasil, caure a vuitens és caure de manera prematura, i de fet aquests mundials al final són una plataforma perquè molts entrenadors saltin, i el normal seria que els entrenadors, els seleccionadors de grans favorites saltin en el moment en què caiguin a setzens o a vuitens.
1: Doncs mira, jo pensava que andries quarts, és a dir, com a mínim a Espanya, perquè De La Fuente no continuï, o continuï, perdona, hauria d'arribar a quarts de final.
4: Jo és on penso que hauria d'arribar.
0: No, però que si cau a quarts, és a dir, si arriba a quarts i cau, aquí ja veig molt la frontera de...
1: Jo també la veuria, em sembla que l'hem perdut en qualsevol cas, jo també veuria allà la frontera per una selecció favorita, com deies, o com deia el Dami, però en el cas d'Espanya i aquest poc crèdit acumulat per De La Fuente, em fa la sensació que va amb desavantatge amb altres grans noms o amb altres grans seleccionadors d'aquest Mundial.
4: I a quarts et pots trobar en França, és que clar, en funció de com vagin els encreuaments, perdre quarts en funció de qui t'elimini també té molta importància.
1: Evident.
4: És el mateix és que t'elimini França o que t'elimini, doncs això, Aràbia.
1: Sí, sí. Ara tornem a reconnectar amb el Dami quan el tinguem. Mentrestant, Roger Saperes, com estàs?
5: Què tal? Bona nit, Xavi.
1: La sensació de la concentració de la selecció espanyola és del tot diferent, oposada, de fet, amb el que estan sentint a Cap Verd aquests dies o aquestes últimes hores, oi que sí?
5: Sí, absolutament diferent, i una prova l'hem tingut avui al Món RQ amb l'entrevista que ha fet el Basté a un català que està vivint allà, és el Dani Cabanes, que més enllà d'explicar quina va ser la seva reacció, la dels ciutadans de Cap Verd després després d'aquest empat sorpresa contra la selecció espanyola, doncs ens ha explicat històries que eren també certament impactants. D'entrada, hem sabut que ell era fuster, que treballava a Taradell i que un bon dia se'n va anar cap a Cap Verd i resulta que ara mateix està treballant per algú de la selecció de futbol.
6: Sí, estem fabricant la cuina del seleccionador, d'en Bovista.
7: Estàs fent la cuina del seleccionador, està bé això?
6: Sí.
7: Ja li pots fer dret, després de lo d'ahir?
6: No, jo li vaig dir, que si guanyava a Espanya li regalava la cuina.
7: En sèrio?
6: Li què? Ja buscaré els catalans que paguin. Un euro cada català que estava fora d'Espanya i paguem la cuina.
7: Ostres.
6: El que passa que ara empatat ara hem de veure com ho fem, hem de fer un negoci.
5: Doncs veurem com ho gestiona, perquè clar, el pacte era si aconseguien guanyar la selecció espanyola, però
1: patxes, que paguin a patxes.
5: Van acabar traient un empat contra Espanya. També ha parlat de la bona relació que manté amb l'heroi de Cap Verd, com va ser el porter Bosinha.
6: El porter amb Bosinha, el vaig jugar jo de porter, vaig venir cap a Cap Verd, vaig jugar un any a la primera divisió de Cap Verd, era el 2006-2007, i quan venia a Taradell doncs li comprava guants a porter, li portava guants a ell i altres porter, perquè tots em demanaven guants. El Dani porta un guants. Hi havia molta falta de guants a porter.
5: Doncs també arriba allà i abans d'obrir la fusteria juga una temporada també a Cap Verd i en els viatges que feia a Taradell doncs, escolta, aprofitava i portava guants a diferents porters de Cap Verd. Pel que ha dit, no el va sorprendre del tot el resultat que es va donar ahir contra Espanya. Ell tenia coll avall que una cosa així podia passar.
6: Quan vam sortir de fusteria els vaig dir als abrigos, mira, això serà un empat.
5: Caram.
6: 0-0, 1-1, 2-2, però serà un empat. Perquè sí, perquè a Espanya el primer partit sempre els hi costa arrencar el motor, no és el mateix. I després, psicològicament, no van sortir molt ben preparats per jugar contra Cap Verd. I Cap Verd va fer un partidàs defensivament.
5: Doncs la va clavar. En aquest cas va ser un empat a 0. Ell havia pronosticat un empat a 1-2. Va ser finalment sense gols aquest empat. I finalment ha detallat com va ser la reacció de la gent després del partit.
6: Festa, és una festa total. És coses... pitar amb els cotxes i què més i festa familiars, amics, tot el carrer, una meravella. Això és molt bo per Cap Verd, és molt bo perquè és més a més que a tots els cantons del món coneix Cap Verd avui.
5: El Dani Cabanes, que va anar l'any 2000 de vacances a Cap Verd, es va enamorar, ha dit, del país, i després de diverses visites, l'any 2006 se'n va anar a viure cap allà i ja hi porta 20 anys.
1: Però històries com per Cap Verd són les que realment fan un mundial, també, perquè parlàvem, per exemple, de l'Aràbia Saudita ara fa 4 anys a Qatar, quan van derrotar a Mèxic. Ara parlem de Cap Verd, un país que té 500.000 d'habitants, ho dèiem avui, és que no és res, i són capaços d'empatar, no derrotar, però sí empatar contra una de les grans favorites, que és la selecció espanyola. Hem recuperat el Dami, si no m'equivoco. Dami, ets per aquí, oi que sí?
0: Sí, sóc per aquí, sí.
1: Va, posem veu a també les sensacions de la selecció espanyola. Avui n'ha parlat Merino.
0: Sí, ha parlat Miquel Merino el dia després de la derrota, ha parlat de dol, de com han paït els futbolistes el dol pel mal debut.
8: El jugador tiene su manera de lidiar con el luto, pues hay gente que le gusta ver las imágenes seguido, hay gente que le gusta desconectar y pensar en otras cosas, pero bueno, desde luego han sido momentos de tragarse un poquito... la decepción de no haber conseguido los 3 puntos y bueno, ya estamos pensando en qué cosas tenemos que mejorar, en qué cosas hicimos bien para utilizarlas para el siguiente partido y bueno, recuperarnos cuanto antes que viene lo bueno otra vez.
0: Li hem preguntat per Lamine Yamal, li hem preguntat quin impacte van percebre els que estaven en el partit. És cert que Lamine no va poder canviar el partit a nivell de resultat, però sí que ja es van notar coses, i aquesta Espanya que ahir intentava jugar pel mig, ja ho van explicar fins i tot De La Fuente, que va posar un jugador posicional com Gavi per donar-li la banda a Cucurella, però faltaven aquests extrems, no? Nico Williams al final i Lamine abans va intentar jugar amb 1 contra 1. Per cert, obro parèntesi, Xavi, Lamine titular ja contra Aràbia, diumenge que ve, ja per la necessitat. Sí, la idea que tenen és... Bé, la idea que té tothom, perquè Aràbia també voldria solucionar el partit ràpid 3-0 contra Espanya, no? Això és la idea de tots els equips, però la idea que té Espanya és intentar solucionar el partit ràpid i que Lamine, bé, jo crec que encara que no el solucioni ràpid no faran 90 minuts, però intentar obrir la llauna, que és el que li ha faltat ahir contra Cap Verd, i substituir-lo al minut 60. Uh-huh. O ara ja, que aquest és un altre doble parèntesi que ja en parlem algun dia, a la pausa d'hidratació, potser, no? Perquè ara el futbol ja es divideix en pauses d'hidratació. Però bé, li hem preguntat a Miquel Merino i diu que, efectivament, encara que no va poder canviar els resultats, que es veien coses amb Lamine al camp.
8: Lamine es un jugador especial, sin duda alguna. Tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo. Y por supuesto, eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado. Y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo. Y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido. Es algo normal. Y bueno, con el nivel que tiene Lamine puede afectar cada partido en cualquier momento.
0: De cara al partit contra Aràbia, jo penso que Pedro Porro pot entrar per Marcos Llorente. És una opinió i una sensació personal, però crec que agitarà una mica l'equip amb Luis de la Fuente. Crec que per aquí pot ser un dels canvis, Porro per Llorente i Lamine per Ferran Torres, o sigui, la banda dreta tota nova. Si assenyalarà ja Rodri traient-lo, potser li dona aquesta setmana perquè vagi agafant més sensacions, però és veritat que els tres del mig del camp va ser el més fluix, i aleshores la banda esquerra, aquí no repetirà Gavi, i veurem què és el que busca en aquesta ocasió, si busca un extrem pur com Jeremy Pino, Víctor Muñoz encara no està recuperat, Nico Williams encara no pot ser titular, i és a dir, o Jeremy Pino o Dani Olmo, o Àlex Baena, no? Un dels tres jugarà titular contra l'Àrabia a la banda esquerra.
1: No, clar, canvis n'hi haurà segur. És a dir, el que no es pot repetir sí. És una imatge com la del primer partit de la selecció espanyola. En qualsevol cas, tinc ganes de sentir què diu Luis de la Fuente dissabte sobre Lamine, en particular. Aquests minuts que sabem que seran més que no pas els que va jugar l'altre dia, però sí que farà efecte que aquesta pressa que pot patir, que pot tenir ara Espanya, faci que el veiem d'inici, no? Aquest diumenge ja.
2: Sí, però jo vaig veure un futbolista que necessita més temps. O sigui, igual si juga 45 minuts el treu, però no està per jugar gaire més. Uh-huh. És que vam veure un futbolista que va sortir després de 2 mesos de no jugar.
1: Clar.
2: Ha estat 2 mesos parat, aturat. I quan surt, què fa? Bueno, és tan bo, tan tècnicament és tan bo, que és capaç de fer una bona passada endavant, però en moltes coses no li sortien, falten automatismes. És que no podem... O sigui, no, si veiem a Lamine que a nosaltres ens agrada, haurem d'esperar que Espanya jugui, en fi, això, quarts que deu abans.
1: Sí.
2: Abans, aquest jugador necessita 2 o 3 setmanes d'entrenament, de tocar pilota, de sentir-se una altra vegada jugador.
3: Totalment d'acord, però va canviar el partit.
2: Sí. Tampoc va canviar res.
3: Home.
2: Bueno, van posar ritres tios sí, perquè no passés.
5: Va generar una mica més.
3: Va generar més i de fet, l'ocasió més clara de la segona part va ser aquella jugada.
5: Sí, que acaba en corna. Sí, sí.
4: En un mal control d'Olmo.
5: El que passa que també tinc la sensació, no?, que el resultat és potser és el pitjor també escenari per Lamine, no?
1: Aquí anava.
5: Que el porti a De La Fuente a dir, no, ara hi ha titular i potser havia de...
1: A De La Fuente sape i a Lamine, és a dir,
5: sí,
1: que Lamine
5: sí,
1: també digui, ei, no, és que jo vull sortir d'inici diumenge.
5: I que el pes encara sigui més gran per la responsabilitat que té Espanya després d'haver empatat contra Cap Verd, de guanyar, de fer una bona actuació, i que això el porti a pressionar-lo encara una mica més de cara a fer una bona actuació, no sé. Un punt de risc.
4: I realment, com deia el Mario, Lamine té 3 característiques. Una, la velocitat, ja hi ha aquesta velocitat, anava al ralentí, òbviament. L'alegria en el joc, ahir era un jugador que s'estava apropant a ell mateix i, per tant, poca alegria. I després que juga somrient, i ahir jugava amb cara de preocupació per veure si li responia o no li responia el cos. Que la bona notícia és que va acabar el partit i ell estava exultant d'alegria perquè realment no havia tingut cap molèstia. I aquesta és una bona notícia. Però sí, no vam veure la minya mal que ens té acostumats, vamos.
3: En general, Espanya era un equip ahir que jugava pressionat. És a dir, que clarament es veu que, bueno, que se sentien entre els favorits, que no els hi sortien les coses, i llavors el resultat et pressiona. És a dir, que en aquests moments és una de les seleccions pressionades, diguem, que serà mirada amb lupa en el següent partit. I, per tant, veurem com reaccionen molts jugadors, no només la Lamine. Com reacciona De La Fuente, com esteu dient, perquè jo crec que ja s'està preparant el sacrifici de Gavi, és a dir, això ja s'està fent el ritual, ajustant ens ho estan preparant ja ben preparadet i procedirem al sacrifici. Eh?
1: Hem de buscar un culpable ara, clar, i de moment sembla que és propici, Gavi és un bon nom, no?, per començar a buscar culpables.
4: Sobretot perquè Luis de la Fuente mai ha fet una roda de premsa on reconegui cap culpa de res. I aleshores, això és una gran incomoditat pels jugadors, perquè si l'entrenador mai té culpa de res, necessàriament i automàticament només pots mirar en un lloc, al terreny de joc.
0: Ahir va recordar la seva ratxa de 32 partits consecutius sense perdre, va recordar-la després d'un empat contra Cap Verd, cosa que més d'un i de dos doncs, li han qüestionat.
4: Bon apunt, David.
0: Sí, avui en tot cas estava seriós, Lamine, en l'entrenament. Estaven seriosos tots, però la mirada se te'n va sempre cap a Lamine, perquè tu, Carrasco, em donaràs la raó amb això, té aura. O sigui, és una persona que ja poden haver-hi milers i milers de persones, però Lamine té una cosa que tenen poques persones, que té aura, o sigui, té com una cosa que l'envolta, que fa que tota la mirada te'n vagi cap a Lamine, i avui l'entrenament en els rondos, tu miraves a Lamine i el veies seriós. No perquè tingués cap molèstia, perquè si no estaria entrenant, però sí per la preocupació aquesta de que ahir el seu equip, en aquest cas Espanya, ha empatat i d'aquell sent aquesta responsabilitat que necessitarà tirar del carro des del minut zero diumenge que ve.
1: Va, que són 11:45. De seguida tornarem a Chattanooga amb el Dami, perquè avui hem preguntat per Cucurella, que clar, és un dels noms també que tenim sobre la taula aquests dies i que durarà, no sé fins quan, però durarà. Però també tenim el Sape, que porta tota la tarda dient i Argentina, quan començarà a parlar d'Argentina de Leo Messi? Doncs també li hem de dir que sí, que evidentment que volem parlar d'Argentina.
5: Campiona.
1: Exacte, debut avui. Comença la defensa del títol, Sape, exacte, és que és així. Per tant...
3: El Sape li és igual a Argentina, el Sape va amb un equip
1: Messi.
3: Que es diu...
1: Sí, exacte, sí, futbol club. Sí, totalment, absolutament. Però també en parlarem, evidentment, d'aquest futbol club Messi. Som uns quants, i tant. Veurem com li van les coses avui, debut de l'Argentina. En tot cas, abans, però, 2 minutets de pausa i tornem de seguida.
9: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: D'aquí a 3 minuts, seran 11:45, parlàvem en aquest inici de tertúlia sobre el paper de la selecció espanyola, també de França, que avui ha guanyat, insistim, 3-1 contra el Senegal, però encara ens queden noms per treure sobre la taula. El principal, el de les últimes hores, és el de Marc Cucurella, ahir es feia oficial. Just abans de començar el Mundial, el Madrid ja s'encarregava de fer oficial que serà jugador del Club Blanc per les properes 6 temporades, és a dir, fins al 2032.
5: Amb foto de la selecció espanyola, de Cucurella, amb la roja.
1: Com ha de ser. I el que dimarts passat, si recordeu, en aquesta mateixa tertúlia, parlàvem d'una, no sé si dir-li, oferta fake o oferta per fer mal al Barça, en qualsevol cas, oferta que no anirà enlloc, que són aquests 150 milions que oferia Florentino per Julián, doncs va començar a desembocar el dominó, van començar a caure les peces i Bernardo Silva, que no és oficial, però ja sabem que acabarà jugant al Madrid, i la oficialitat de Cucurella. Amb el que heu vist aquesta setmana, començo per tu, Màrius, per exemple, aquest Madrid et comença a fer por, et fa respecte...
2: Escolta, jo crec...
1: Estàs com estaves?
2: Saps per què em fa por? Perquè són una pandilla fantasma. O sigui, de debò. O sigui, no hi ha un patró de res. No hi ha un patró de res. De debò, és un col·leccionista de cromos de Panini, però a més, vull dir, que sense criteri. O sigui, tens un lateral que t'has gastat 50 milions i ara en portes un altre per 60. I què? I què fas amb aquests laterals? Què et solucionaran? No ho sé. Vale, no ho sé, que faci el que vulguin i aquell home que surti a parlar de doni un altre espectacle d'aquests, que això et dona una vida tremenda, no?
1: Això s'ha acabat, però Màrius, els espectacles aquests fins aquí 4 anys ara s'han acabat, perquè és només per eleccions.
2: Bueno, però és que també et dic una cosa, li pot passar una cosa al Madrid, que torni a quedar un any en blanc, eh?
1: I tant.
2: Sí. Què passa llavors què passa? No sé, vaja, escolta, nosaltres és el nostre. Ara, també és veritat que jo, a mi em va saber greu veure, o sigui, quan em vaig enterar que el fitxava a Cucurella, el fitxava al Madrid, em va saber greu. Dius, hauries, i no vull entrar amb si, no, però el Barça no podia pagar, no, si jo no ho sé, jo estic dient que em sap greu, hi ha coses de la vida que et saben greu, o sigui, no, ni el Barça ho pot tenir tot, és un club que té molt poc diner, i que, en fi, la prova és que, clar, jo estic preocupat, per exemple, pel femení, perquè és que no quedarà ni l'apuntador, o sigui, clar, en un moment que han començat a entrar el diner en altres clubs, que hi ha una sèrie de milionaris que estan apostant pel futbol femení aquí a Espanya, on ningú aposta pel futbol femení més enllà del Barça, bueno, pues, la gent se'n va. Mm. No, què vols fer-hi? Jo crec que el Barça... no sé, hem de trobar un sistema de debò, eh? Jo vull pensar moltes vegades, hem de... El Madrid es vol vendre el 10% de les seves accions per aconseguir diners. El Barça això no ho ha de fer, però hem d'aconseguir un sistema suficientment àgil com perquè, no ho sé, potser hem de fer que les accions formin part d'una unitat diferent i convertir el Barça en una fundació. No ho sé, jo crec que hem de canviar el sistema perquè amb aquest sistema passarem més gana que un mestre d'escola, eh? O sigui... i perdó per l'expressió, que és molt antiga, però que la realitat confirma que tampoc m'ha adelantat
1: sí,
2: gaire.
1: Sí, sí, sí.
2: Però certament, ostres, dius, el Barça aquest any es reforçarà. Bueno, es reforçarà. Ja veurem el que ens reforçarem. Ja veurem. O sigui, jo crec que de moment ho tenim tot en venda, eh? Si algú truca a la porta, posarem un llacet a futbolistes que veus que estan veient que el Barça no els acaba de dir res. Per què? Pues perquè ha d'entrar diner. Mm. I potser això és el que toca. Jo això no ho sé. El que sí que tinc una mica la sensació és que anem apurats. El Barça és un equip apurat. És un equip que té una imatge fantàstica, que segurament doncs, té un projecte de futur molt clar, però és que això va de futbolistes, eh? Si tens els 11 millors, és més fàcil que guanyis la Lliga o que guanyis la Champions que si no els tens. I com diria el meu bon amic Ernest, nosaltres tenim Howards, però Howards portem, és que anem gastant els màgics, eh? O sigui, les varetes màgiques ja no...
5: Van que volen.
2: Clar, ja no podem fabricar més, no? I jo crec que, clar... no sé, m'ha arribat una mica al límit. Hem de deixar que la gent creixi, eh? Hi ha jugadors molt bons, de 17, 16, però no podem... No sortirà cada any o cada dos anys un Lamin. No sé, llavors jo crec que el Barça s'ha de reforçar. Totes les posicions s'han de reforçar. Necessites reforçar el centre... No, sí, jo sé que tenim aquell noi del B que juga tan bé i tal, que va jugar un partit i ens va agradar molt com jugava, però bueno, de què es tracta? Es tracta de guanyar la Champions, no? O sigui, al final ens han posat tots una pistola al pit de dir hem de fer un equip per guanyar la Champions. Per guanyar la Champions necessitem algú més a la defensa, al centre de la defensa, necessitem segurament reforçar una mica també el mig del camp, encara que ja sé que em direu que en tenim 7, però necessitem un tipus, necessitem una mica de múscul al mig del camp, i necessitem un tio que foti gols. Tres coses que són cares, eh? O sigui, necessitem tres coses que són cares. Bueno, tot és car, perquè al final els laterals, mira el que paga el Madrid.
1: 60 milions.
2: Llavors, clar, o entra diner, o si no, difícilment podrem fer grans renovacions.
3: A veure, jo crec que el Barça es troba davant un nou escenari que no vivíem des de, jo crec, l'any 97, l'estiu de Carembe. O sigui, tornem a la vella guerra civil. I feia molt de temps que Barça i Madrid més o menys havien trobat una forma de conviure, a vegades amb relacions millors, a vegades amb pitjors. Al principi de l'era Laporta vam fregar l'enamorament, ara ja estem amb relacions trencades, amb l'època de Bartomeu i Rossell també vam fregar l'enamorament, després es va trencar una mica, però o sigui, més o menys el terreny de joc estava acotat. Això ha saltat pels aires. Ha saltat pels aires, Florentino, amb l'excusa del cas Negreira, troba la via per iniciar la Guerra Civil, Laporta es troba amb unes eleccions que l'obliguen també a agafar el camí de la ruptura, i a partir d'aquí Florentino té una vendetta. Estem davant d'una vendetta. I la vendetta és el comunicat de l'Iran de Julián Álvarez, on el Madrid prefereix fer-se mal a ell mateix per tal de fer mal al Barça. Això no ho havíem vist mai. Bernardo Silva, que no havia pensat mai ni fitxar-lo al fitxa, toca no sé quants jugadors i arriba a l'oportunitat de Cucurella, i aquí Florentino i probablement Mourinho veuen l'oportunitat d'entrar a Howards, a la cuina del Barça, on fa mal. És a dir, la missió del Madrid no és reforçar-se, ni el Madrid està pensant en cap plantilla, ni en res que s'hi assembli. El Madrid el que està pensant des de fa molts mesos és només una cosa, fer mal al Barça. I el Barça, d'alguna manera, bueno, està ara observant aquest panorama, intentant entendre aquest nou escenari on hem entrat, molt boig i haurà d'aprendre a gestionar-ho. Veurem tot això com evoluciona, perquè el mercat de fitxatges no és com comença, sinó com acaba. Mm-hmm. I, per tant, no sé, una mica de calma. Cucurella. Cucurella, sí, jo estic d'acord amb el Mario, podem fer totes les consideracions que vulguem, però fa mal. Fa mal perquè no és... Ni, dius, és que em fitxen De Jong. Hòstia, seria estrany i també molestaria. Però és que Cucurella... Sí, l'hem criat nosaltres, a Cucurella, diguem, no? I és veritat que el Barça s'ha equivocat molt amb Cucurella. És veritat que va haver-hi un entrenador que és Valverde i un equip tècnic de l'època que van preferir Miranda a Cucurella. I és veritat que quan després va triomfar el Getafe, el Barça no va moure un dit. Quan va anar a l'Elche no va moure un dit. Quan va anar al Chelsea i podia, no va moure un dit.
2: Escolta, quan jugava a l'Eibar, va jugar un any a l'Eibar, i l'entrenador de l'Eibar...
5: Getafe, no recordo què va...
2: Mendilibar, que deia...
5: El va posar a l'extrem.
2: Tinc un jugador que és una meravella, el puc fer jugar de lateral... Veies que hi havia unes ganes... Ostres, era un futbolista...
3: Sí,
2: no ho sé.
3: Però és veritat que el Barça hauria pogut fer molt més i crec que era evident que el Barça el podia fitxar. Per cert, el Barça també li ha passat amb Grimaldo. O sigui, haurem de... Grimaldo, que va ser, jo crec, menys tingut per Luis Enrique, per cert.
5: Va tenir un estirabot Grimaldo i li, no va, i li va posar... No, no, et dic el que va passar, Ernest.
3: El que vulguis.
5: És, ell va fer una declaració que l'entrenador el que vulgui, no tenia perquè era
3: el que vulguis, però el Barça ha tingut uns quants entrenadors que s'han lluït amb el lateral esquerre, que és una mena de maledicció. Bueno, però més enllà de les pífies al Barça, home, si ets Cucurella i has anat a la Masia i tens tot aquest historial, mira que tens equips al món per anar, no? I per tant sap greu que Cucurella triï el Madrid, sap molt de greu, perquè encara que el Barça l'hagi pifiat i s'hagi portat malament amb tu, d'alguna manera malament amb tu quan has arribat a una certa edat, perquè abans no, jo crec que ell tenia moltes altres opcions abans de caure en aquest joc pervers de Florentino Mori.
2: Ningú hagués pagat 60 milions per Cucurella, també t'ho dic, això és un disbarat, és un disbarat.
3: Bueno, perquè és un disbarat, perquè es tracta de fer mal al Barça, es tracta de fer mal al Barça.
4: Zero por. Jo crec que el de Cucurella estem assistint a l'origen d'una equivocació. Hi ha terres que no són compatibles. La terra de la Masia i la terra de la Fàbrica no són compatibles. Si un jugador té les arrels a la Masia, no pot florir a Madrid. I si un jugador té les arrels a la Fàbrica, no pot florir en el Camp Nou. I la història així ens ho demostra. Ni Alfonso Pérez va ser capaç, sent un excel·lent jugador, de florir en el Camp Nou, ni serà capaç Cucurella, ni va ser capaç Celades, ni van ser capaços altres intents. Per tant, aquestes accions reactives que té el Real Madrid em semblen ridícules. Si jo vull treure el meu patí de vela, he d'estar pendent de quin vent fa avui i quin vent farà demà. No del vent que feia 10 anys. El Madrid vol moure la nau amb el vent de fa 10 anys, amb el Mourinho, amb el futbol del passat. I no, el vent del passat no mou les naus futures. Per tant, zero por, insisteixo. Crec que en aquest moment està més emprenyat. Per tant, ho sento per Cucurella, però estem assistint a l'inici d'un error i ell se n'adonarà. I ho acabarà pagant inclús amb el públic, perquè té l'arrel aquí, el sentiment aquí i el seu petit país aquí també. Per altra banda, crec que qui ha d'estar emprenyat és l'Atlètic de Madrid, perquè en realitat ni Cucurella ni Bernardo Silva han estat dos objectius del Barcelona. Bernardo Silva es va oferir al Barcelona i el Barcelona ho va veure bé, sobretot per l'aspecte de lideratge i perquè era un jugador que arribava lliure, i en el cas de Cucurella, en cas de vendre a Valde, que també estava per veure, la possibilitat de fer el relleu amb Cucurella. Però també era una operació reactiva. El Barça mai va voler fitxar aquests dos jugadors. I va haver un club que sí va voler portar-se els dos jugadors, a Bernardo Silva i a Cucurella, i es diu Atlètic de Madrid. Per tant, l'equip que en aquest moment està dolgut, està ferit i està emprenyat amb el Real Madrid perquè li està trepitjant els seus objectius és l'Atlètic de Madrid, que curiosament és qui està en aquest moment enfrontat en el Futbol Club Barcelona pel Julián Álvarez. Un embolic molt interessant. Però en tot cas, qui té projecte present i futur avui és el Barça,
3: només
4: no és el Madrid.
3: Només un matís, Lluís, el Barça sí que volia fitxar Bernardo Silva i de fet el tenia fitxat. El Barça ja havia decidit que fitxava Bernardo Silva.
4: Perquè es va oferir Bernardo Silva. No, mai va anar a per Bernardo Silva.
3: Bueno,
4: Bernardo Silva es va oferir, es va estudiar, es va analitzar...
3: No va anar sol a fer l'acord amb el Barça, Bernardo Silva.
4: És important. Jorge Méndez va oferir, per petició expressa del jugador portugués, va oferir el jugador al Barça.
3: Hi havia un acord Barça-Bernardo Silva? Sí. Hi havia un acord tancat. Tancat, per tant, suposo que el Barça volia, si no, no tanca acords, el Barça.
2: I el Pep Guardiola li va dir, escolta, si te n'has d'anar a algun lloc, el lloc on millor podràs desenvolupar el teu futbol és el Barça. I això ho tenia al cap. És a dir, estava disposat a fitxar pel Barça.
4: Però li han explicat les condicions. Per tant, bon vent, i Barça no.
2: Però no li van poder garantir que jugaria cada partit.
4: Sí.
2: Ja sé que això no es pot garantir ningú, però una persona, en fi, amb el seu currículum i tal, jo crec que ell va pensar, bueno, en principi, jo vinc per ser titular, li van dir, ui, això...
5: I ves que... El Barça li posava 14 milions bruts per temporada, a Madrid 20.
4: No, i ves que no tinguem la sort...
2: Sis nets, no? Una mica més.
5: El
2: Bernardo Silva,
5: Aquí?
2: Nets.
5: Jo, per això dic que aquí parlaven d'uns 14 bruts i que el Madrid n'hi posava 20. Sí, que aquesta era la diferència entre...
1: Que són 3 milions
5: entre
1: de diferència, 3 sí, milions de sou o avantatge. Deixa'm fer una...
4: I en tot cas, els jugadors que tenen arrel i floreixen en el Camp Nou, ves que no puguin quedar-se gràcies a que Bernardo Silva finalment ha escollit l'opció de Mourinho.
5: I jo crec que en el cas de Cucurella, que estava parlant abans i que ho deia també el Lluís, jo crec que ell tenia el desig de sortir, de venir cap a Espanya, que l'opció del Barça era complicada precisament pel que estàvem comentant, perquè havia de sortir Balde, perquè aquesta era la condició que li posava el Barça, que hi hagi una sortida, i especialment la de Balde, que això podia anar per llarg, i jo crec que llavors ell, entre aquesta situació de l'Atlético o el Madrid, també hem vist que la seva parella hi ha penjat fotografies amb la samarreta del Real Madrid, és a dir, que en aquesta opció doncs, potser segurament l'han apretat més cap al Real Madrid, però que aquí el tema estava en que si ell volia l'opció del Barça no hi havia un altre que esperar i que l'opció de Balde fos la de sortir. I ara estava mirant el tema de Grimaldo perquè recordava que tenia alguna cosa a veure amb RAC1 i tot el terrabastall amb Luis Enrique va venir per unes declaracions que va fer Grimaldo aquí a RAC1, que va dir no m'ha dit res, no he tingut cap contacte amb ell i tampoc tinc res a parlar amb Luis Enrique.
1: Imagina't si li van sentar aquestes paraules a Luis Enrique.
5: I a partir d'allà, Luis Enrique li va posar la creu i no tornaràs a parlar mai més.
1: Sí, mala decisió.
5: No, jo dic el que va passar, que recordava que tenia alguna cosa a veure amb RAC1 i arran d'aquesta entrevista es va quedar sense opcions mentre va ser Luis Enrique entrenador.
4: I això es parla poc. L'objectiu d'aquests dos jugadors el tenia l'Atlètic de Madrid i els dos se'n van al Real Madrid. Poc content de bon estar...
1: I tant.
5: No ha dit massa cosa, no, el community manager d'això de l'Atlético. No,
1: ara porta dies de vacances. Està descansant. Deixa'm fer una pausa. Em quedo encara amb tots aquests fitxatges del Real Madrid i agafaré una de les coses que ara deia l'Ernest. Aquesta vendeta que busca el Madrid, aquestes ganes d'anar a fer mal al Barça, ens quedarem un moment aquí a veure si donem un parell de voltes més. Ara venim.
9: Digues, amb Xavi Rocamora.
1: Les 12 clavades. Hem arribat a la mitjanit d'aquest Tu diràs en què estàvem enfrescats parlant de les possibilitats del Barça a l'hora de fitxar, del que hi ha al darrere d'aquests fitxatges del Real Madrid, si hi ha una voluntat de fer mal o no al Barça, si hi ha una voluntat o no de fer mal a l'Atlético de Madrid. Al final el que sembla és que no és per ell, sinó que és per fotre els altres. No? Aquí convindríem, ara falta saber a qui volem fotre més, no? Si el Madrid o l'Atlètic de Madrid, si el Barça o l'Atlètic de Madrid. En qualsevol cas, agafant el que deia aquest ànim de revenja, entenc des del no a la Superliga del Barça, no?, que comença aquesta revenja, oi?, de Florentino.
4: Exacte.
1: Deia l'Ernest, doncs van a fer mal. Fan mal? Creus que han fet mal al Barça? Traient-li, entre cometes, si és que realment li han tret, perquè també hi ha qui pensa que no el volia, aquesta opció. Creus que fan mal?
3: Jo crec que de moment això s'ha de veure. És a dir, no, jo no crec que facin mal esportiu al Barça, si aquesta és la pregunta. Mal esportiu al Barça, de moment, jo no ho veig. Ara, amb Cucurella hi ha un mal moral. És a dir, hi ha una voluntat de fer-li una ferida emocional al Barça. Una mica... És com... O sigui, estic segur que Florentino i Mourinho es van trucar ahir la nit i van dir, mira, como en los tiempos de Figo, ja, ja, ja, ja. És a dir, Algú deu haver pronunciat el nom de Figo en aquells despatxos i han tingut el seu moment de risses. I perquè és veritat que ahir, diguem, bueno, en una... els que vam fer una enquesta als nostres, els nostres cercles barcelonistes, home, doncs la reacció normal és el que ha explicat el Màrius. Fa mal. Mm. És a dir, molesta. Molesta i sap greu. Això...
5: És... Perquè no t'ho esperaves.
3: No t'ho esperaves, exacte. Hi ha el factor sorpresa, és un jugador de la Masia i és un jugador que potser no en un, en un primer terme, però estava allà en un segon terme que pensaves que un dia tornaria al Barça, etc. Ara, dit això,

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Això no és, és un genèric que no es pot utilitzar de forma alegre. Jo pensaria, m'agradaria que hagués vingut, no sé, Klopp, un entrenador que hagués fet jugar al Madrid amb els futbolistes que té d'una forma divertida, alegre, no? O sigui, perquè aquest és la tradició és aquesta. Això ja sé que va de guanyar, va sobretot de guanyar, però també de passar-t'ho bé. És a dir, hi ha partits del Madrid que jo he vist, perquè, en fi, el ple més gran després de veure guanyar el Barça és que perdi el Madrid, o sigui, a més no m'interessa gaire, facin el que vulguin. Ostres, i dius, que avorrit que és. És a dir, tu jugues a la contra, però penses, aquests tios és que no se'n sortiran. Han perdut partits.
2: Jo crec, Mario, és de veritat la meva conclusió, amb això que estàs dient, que és molt interessant, perquè és el gran debat Barça-Madrid, jo he arribat a una conclusió que per Florentino jugar bé és una frivolitat. És a dir, aquí hi ha un sector del madridisme que pensa que això només va de guanyar i, a més, tot val per guanyar. És a dir, si val tot per guanyar, i la fi justifica els mitjans. I per tant, aquesta és la idea que presideix tot el que estem vivint. I això de jugar bé, et diré una cosa, el que es comenta en aquests despatxos és que això de jugar bé és per fluixos. Sí, és per fluixos, és per guardioles, és per... I ara aquí ve el president de la secta dels resultadistes, que es diu Mourinho. Llavors, va d'això, perquè es fitxa el resultadisme, la fi justifica els mitjans, e tu dedo no senyala el camino, que és una altra expressió de tot això, torna el dedo, torna si val tot, i torna la vendetta, torna aquell equip que es retirava de la lliurament dels trofeus, sí, a la Supercopa. O sigui, torna, en definitiva, una cosa molt important, un concepte que veurem, torna la ràbia.
1: Però és que, escolta, això és Good Morning Vietnam, bueno, eh? O sigui, és un salt al passat. Sí. És un salt al passat.
3: Sí. Per cert, Xavi, no, estava mirant la pregunta que feia el Màrius abans de quants defenses té el Madrid ara mateix. Me'n surten 11.
1: Mira,
3: perquè són, imagina't. Trent i Dumfries com a laterals drets, després centrals té Rüdiger, Militao, Huijsen, Konaté i Asensio, mm-hmm, encara és el Real Madrid, i després té Mendy, Fran, Cucurella i Carreras.
4: Clar, Carreras. Abans he dit els de l'esquerra. Carreras el trec perquè vull pensar que aquest home marxarà, perquè no té cap mena de sentit.
2: El van enterrar ahir.
4: Clar,
2: Carreras van oficiar ahir l'enterrament de Carreras.
1: Sí, però has pagat 50 quilos.
4: Per això mateix.
1: Vol dir?
3: És que porta 110 en dos laterals.
5: No, porta 4 anys fitxant cada any un lateral a l'esquerra. Va començar amb Mendy, van recuperar i fitxar i pagar a Fran García, després Álvaro Carreras i ara el bo de Cucurella. Que no vull oblidar que Cucurella farà 28 anys de l'any que ve.
4: Sí.
5: No l'any que ve, el mes que ve. Jo sé perfectament el que pot donar de si Cucurella. Ja ho ha demostrat. I notable alt, perquè és un gran jugador. Però amb 22 anys, Valde, jo no sé què pot donar Valde. Perquè encara, jo crec que el millor Valde encara no ho hem vist. 22 anys, 6 anys menys que Cucurella. Zero por, Xavi. Zero por.
2: Però s'ha d'espavilar, eh?
5: Sí, clar, com tothom.
2: No.
1: S'ha dormit.
2: S'ha d'espavilar perquè estic molt d'acord amb tu, i a més, per mi és sorprenent que Valde fos molt millor amb 19 anys que amb 22. Mm. És sorprenent, no he vist gaire jugadors que els hi passi, però jo crec que està en un punt Valde que li han de posar una targeta groga, allà dins. És a dir, d'alguna manera ell ha de reaccionar i ha d'haver un canvi.
5: Han encadenat dos lesions amb Flick que li han impedit tenir aquesta continuïtat tan necessària, i jo crec que l'any que ve, i també és veritat que amb l'arribada del portuguès ell ha tingut menys possibilitats perquè ha estat francament bé.
2: No, i això que hem dit, ho hem dit sempre, una frase que ens hem repetit, que és que Flick ha millorat a tots els jugadors. Doncs bé, Valde no. Sí, Valde no. I crec que no és per culpa de Flick, que és per culpa de Valde. I llavors, quan tu no ets capaç de pujar a la onada d'un equip que està en efervescència, encara és pitjor. O sigui, encara quedes més en evidència.
5: Sí, però en aquesta onada d'efervescència no ha pogut per lesions. Mentre que

0: ja no em surt el
1: Cancelo.
0: El Cancelo. En canvi, Cancelo ha brillat a un nivell que no esperàvem.
1: Tot i que el primer any de Flick no està malament, té bones actuacions, Valde té trams bons.
2: Sí, però el millor Valde, curiosament, és amb Xavi. Això per mi és curiós. I després, no vull deixar de dir que veient la composició dels grans equips d'Europa, el que estem veient als Mundials, els moviments del Madrid, els moviments del mercat, el Barça té un dels grans problemes silenciosos en els laterals. És a dir, avui en dia, per competir en el futbol gran d'Europa, necessites trens en els laterals. I el Barça...
1: Trens no ho dius per Alexander-Arnold.
2: No. Però el Barça té maquinetes de vapor. I amb maquinetes de vapor, bueno, pues sí, però no.
3: Xup, xup, xup,
2: però et passen allí uns aves bestials.
0: Jo no estic del tot d'acord.
2: Llavors, jo el que dic, el Barça ha de créixer en aquesta zona del camp, infravalorada.
0: Tenim un lateral,
2: no surt
0: un lateral
2: finiera,
0: dret.
2: Quan es fa el mercato no parlem d'això, quan ve la temporada no parlem d'això.
0: Tenim un lateral dret que és titular, sí, fins i tot de la selecció francesa, però que ens fa patir. Ens fa patir perquè hi ha dies que sembla que s'hagi pres una aspirina...
1: Titular avui ha sigut...
3: No, i assistent en el primer gol. Sí.
0: No, i té coses bones. Hi ha partits que dius, ostres, aquest tio, que gran que és. I el següent partit...
3: No és regular, d'acord.
0: Héctor Font amb l'Elx ha fet autèntics recitals, a la banda dreta. Mm-hmm. Autèntics recitals.
4: També s'ha relacionat.
3: Ha tingut massa amb l'Elx.
0: És un jugador molt talentós, un pèl indisciplinat, que això a Flick no li agradava. Però també ha d'aprendre, perquè al
3: final
0: té l'edat que té. I després l'altre és que es desdoblin. Ahir ho vam veure amb Llorente. És que no va desdoblar-se ni una vegada amb la Minyamal. Llorente arribava fins a la Minyamal, amb la qual cosa li portava un defensa més, i no el passava, amb la qual cosa no l'alliberava amb espais perquè pogués fer alguna cosa o perquè el pogués buscar cap a la línia de fons.
1: Una mica de carter, de portar-li la carta a la mini i de dir, ara, això ja ho faràs tu.
0: Sí, li portava el defensa, el seu defensa, li portava la mínia mal i tornava a retirar-se cap enrere en comptes de desdoblar-se, anar-se'n fins a la línia de fons i que el propi la mínia mal tingués l'opció o de donar-li la passada interior i bé, per fer la passada a la mort, o bé ell anar a buscar la seva cama esquerra com ha fet tantíssimes vegades. Això amb el Barça ho ha tingut i ho han fet molt bé en Koundé, diguem-ho tot. Mm-hmm. I aquest any per l'esquerra en Cancelo també ho hem aconseguit bastant.
3: Remataré el tema Cucurella, Dami, que has parlat amb alguns dels companys de mitjans de Madrid, ells que van estar a sobre de la notícia, evidentment, que la van seguir durant moltes hores. Què t'han dit de l'arribada de Cucurella al conjunt blanc?
5: Doncs sí, he pogut parlar amb alguns companys periodistes sobre el tema de Cucurella, amb Javier Herrera de la Ser, amb Òscar Maia d'EFE i Van Martín d'Hockey Diario, que m'han comentat com veuen el fitxatge de Cucurella pel Madrid.
6: Parece un acierto, a mí es que me encanta. A mí junto con Méndez, el lateral del PSG, me parecen los dos mejores laterales del mundo, así que Cucurella para Madrid es un acierto. Le da garra, le da personalidad, le da presencia en ataque, intensidad defensiva, le considero un jugadorazo, estaba infravalorado. Me acuerdo algún partido de Eibar contra el Madrid que le goleó. Recuerdo aquel día perfectamente cuando hubo la movida Isco Solari hace muchos años. Me parecía un pepino de jugador. En el Getafe algún partido también le he visto y me ha gustado siempre. Es un jugador que siempre me ha gustado, la verdad.
7: Me parece un buen fichaje. Es un impacto, un jugador necesario en este Real Madrid, porque al final acabó jugando Ferland Mendy también por su rendimiento defensivo, y sabemos que no se puede confiar en Ferland Mendy porque se lesiona, juega un partido y se lesiona 3 o 4 meses. Fran García no acaba de cumplir el rol de titular, Álvaro Carreras no convence, así que aunque ahora mismo tengas 4 laterales izquierdos, sí que era necesario. Y sobre todo hay una cosa, un detalle: si lo pide tu entrenador tendrás que dárselo, ¿no? Algo que no se daba antes y que ahora parece ser que sí, así que eso también es importante.
8: Un fichaje muy acertado por parte del Real Madrid, que ha cambiado su manera de entender la vida desde que el martes pasado llegó Mourinho a Madrid. Ha cambiado absolutamente todo en el Real Madrid. Se ha fichado a Bernardo, se ha apostado por Dumfries, se ha apostado por Konaté y se ha apostado por Cucurella, un jugador que hace no tanto sería impensable que hubiese jugado en el Real Madrid, porque no porque no tuviese calidad, sino porque el club prefirió, por ejemplo, pagar 50 millones por Álvaro Carreras hace no tanto, y que Mourinho, como vino a decirle al club, está muy bien que haya talento joven, pero hace falta gente con experiencia, y creo que Cucurella es el jugador indicado.
5: He preguntat també als companys que són aquí seguint la selecció espanyola en el Mundial per aquest component Barça-Madrid, Madrid-Barça. Dues visions diferents. Per començar, la del Javier Herráez, que ho veu doncs, com un factor sempre positiu.
4: Me parece que estos jugadores que cambian de equipo, yo no, Laudrup en su momento, Luis Enrique, me parece un poco la salsa del fútbol, no pasa absolutamente nada. Uno puede haberse criado una cantera y ser de ese equipo toda la vida, pero luego si te ficha otro, tú eres profesional y te pones la camiseta de ese equipo y luces. A mí me gusta mucho, la verdad, no doy cero importancia.
9: Es otro.
5: I anem amb l'Ivan Martín, que això us agradarà perquè és aquesta corrent que anirem detectant d'un sector del periodisme de Madrid que nega aquesta part de formació a la Masia de Marco Corella, sinó que el situen més en l'Espanyol, per exemple, i en altres clubs que el Barça. És a dir, neguen o ignoren o posen en un costat el fet que Corella s'hagi format a la Masia. Escoltem-ho.
10: Es jugador del Barça, sí, pero ha pasado por muchos equipos desde que se fue del Barça, ¿no? Pasó por el Getafe, pasó por el Eibar, ha estado en Inglaterra, jugador del Chelsea. Sí, es cierto que se crió en la Masía, pero nunca se debe olvidar que es canterano del Español. Y sobre todo que en casa estaban felices, ¿no? Porque su pareja es del Madrid.
11: Pues los mandábamos, ¿no?, a las...
9: ¿Por qué? Un tercer.
11: Pero que ha sacat una mica de rebombori, aquestes declaracions.
5: És que us l'he posat perquè sabia que us encantaria.
11: Sí, has encès els ànims.
5: Home, es tracta d'encendre la taula. Això hem vingut.
12: La teoria és molt estranya. Vull dir que això em recorda el negacionisme, no? Vull dir, les coses són com són. Sí. Cucurella, bàsicament, és de la Masia. Vull dir, podem tergiversar la història, retorçar-la i violentar-la, però vull dir, al final els fets són els que són, no? Sí.
13: Fets, no paraules, oi?
1: Va arribar amb 14 anys.
13: Sí, sí, sí, sí.
1: Va arribar amb 14 anys.
5: Dato mata relato, diuen, no?
1: I va debutar al primer equip el 2017 amb 19 anys.
13: Tot bé,
1: quan en duia 5.
5: Sí, sí. Jo sabia que aquest tall enfurismaria l'Ernest, en concret.
13: Doncs l'has clavat.
5: No.
13: Et coneixen. Jo crec que et coneixen. Perquè hi ha un punt d'ofensa.
5: Sí.
13: Que és dir, no, si la Masia, ells deuen pensar que això de la Masia, no sé, deu ser una mena de...
5: Una marca d'oli.
13: De tanca
5: així, no?
13: Que hi ha allà i que els deixes córrer i tal, i no sé què. No, escolta, allò sí que és una fàbrica de formació.
9: És una forma d'entendre el futbol.
1: Que hi ha futbolistes que pots dir... No. Jonathan Soriano en el seu dia havia estat a l'Espanyol, va arribar per reforçar el Barça B. Aquest cas jo crec que sí que pots dir aquest jugador ha estat al Barça B i quan va arribar al primer equip no pots dir que és un jugador format al Barça. El cas de Cucurella no crec que sigui com aquest.
13: No, evidentment que no ho
5: és. Doncs que sapigueu que això no és només arribar.
1: Però que sí que hi ha a vegades algun futbolista que ha estat portat per reforçar el Barça B que dius, hòstia, aquest no el podem comptar com a jugador de...
11: Com ho era Pedri, tot i que finalment no va passar pel Barça
9: B. Quan el Dami posava els talls, és que a mi em feia risa perquè s'autoenganyen. Vull dir, evidentment que un jugador pot créixer amb una cantera i després passar a un altre equip, com deia no sé qui, i triomfar a un altre equip. Evidentment, pots néixer a la Masia, al Barça Futbol, te'n vas al Liverpool, triomfes al Liverpool. Però és que no parlem de passar a un altre equip, passem d'anar al màxim enemic, al màxim rival i a l'equip antagònic en el que has crescut. Per tant, hi ha una gran diferència d'anar a un altre equip o passar directament al màxim rival.
11: Però està bé anar sentint aquests documents perquè estem assistint a la construcció d'un relat. I ara està bé veure com emergeix aquest relat.
9: Ah, no, i ja deien que havia estat el millor de la selecció. Tot Madrid dient que el millor de la selecció havia estat Corella. I no era cert.
1: Tot està bé. Tot i que a nivell de discurs...
9: Per mi la parella de centrals ahir va estar immaculada. Cubarsí i Laporte va estar impressionant.
5: I Unai Simón també, no va fallar ni una.
12: És que, perdoneu, també hi ha un factor que s'ha comentat molt poc, Dami, que és que el Madrid va córrer molt per fitxar Cucurella. És a dir, va haver-hi unes hores frenètiques. Per què?
1: Perquè home, és un mundialista.
12: Ah, perquè es tractava que el Madrid arribés al principi del Mundial, al debut d'Espanya, tenint un mundialista. És a dir, que això també forma part de tot això que estem escoltant això, les últimes hores.
1: Li va tocar la pera que fos una de les promeses de Riquelme de dir, si jo guanyo hi haurà un mundialista del Real Madrid, que en aquest cas havia de ser Rodri.
9: Però ara el periodisme madridista té un gran problema perquè li era molt còmode aquest escenari de criticar qualsevol cosa que succeís a la selecció espanyola perquè estava farcit de culers. Ara amb l'arribada d'un madridista, clar, han d'anar d'alguna manera amb aquesta selecció.
12: Sí, i per tant... qui torna a tenir-ho complicat és Luis de la Fuente.
1: Torna a tenir una divisió allà, allà dins. I anava a dir sobre el tema aquest de Cucurella, si és format al Barça o no. Jo crec que els interessa més dir que és un jugador format al Barça.
11: Sí,
1: si
11: tot, perquè li ha
1: si
11: fotut vols, un jugador format
1: si
11: aquí.
1: Si tu li vols burxar, burxar la feria al Barça, t'interessa més identificar-lo amb el Barça i que tu li hagis, hagis estat capaç de pispar-li al Barça, que no de dir, no, és un jugador que ja havia estat d'altres equips. És a dir, pel discurs madridista, entenc que seria millor identificar-lo molt amb la Masia i de dir, i hem estat capaços de portar-lo aquí al Madrid, no?
11: Dami, deixarem anava a dir descansar, però si per tu són, quina hora és ara aquí? Les 4 deuen ser, no?
5: No, són 6 hores menys.
11: 6 hores de la tarda.
5: Quarts de 7.
11: Sí, quarts de 7, exacte.
5: No, aquí el tu diràs,
11: en tot cas, migdia.
5: El fem de dia.
11: Sí, exacte.
5: El tu diràs el fem de dia aquí.
11: Com sí, ha de ser. Així comences ja el dia perfecte. No? Aquí l'acabem bé, allà el comences fantàsticament bé. Dami, demà parlem, no? A veure com... Demà és descans per la selecció espanyola, em vas dir?
5: Sí, ens pensàvem que potser donaria dia de descans avui, però no, ha fet un entrenament de recuperació i en canvi De La Fuente dona dia de descans demà als seus futbolistes i ja dijous doncs, reprendrà l'activitat per preparar ininterrompudament el partit de diumenge contra Aràbia Atlanta.
11: Perfecte. Dami, doncs demà parlem a veure què s'ha mogut.
13: És l'hora per fer una margarita, eh?
11: Home, i tant. Ara
13: jo?
11: És,
13: no t'hi veus?
11: Ara és fantàstica. Ah, sí, i com que podem jugar amb les llums en aquest nou estudi que tenim ara, doncs pots anar jugant ara més baix, ara més alt. És fantàstic, això. Dami, mentre ens fotem una margarita, anem parlant demà, d'acord?
5: Vinga, anem a fer una també aquí, per ser tan guai.
11: I tant, si en trobaràs. Que vagi bé. Per cert, des de casa, atenció, és el moment en què estem a punt de regalar el lot de Mr. Wonderful. Per tant, ja sabeu, 902477100. El primer que truca serà el que s'endurà els capibares. Ara en parlarem, però mentrestant tenim per aquí la Clara Rodergues. Clara, com estàs? Bona nit.
14: Bona nit.
11: Perquè ja tenim en dansa el partit de les 12 de la nit.
14: Sí, el Lliga Noruega.
11: Lògicament. Lògicament, dic, perquè han passat 20 minuts. Ja, vull dir.
14: Estem al minut 19 de la primera part d'aquest Iraq 0, Noruega 0, partit corresponent al grup de França, on hem tingut el primer partit fa una estona amb aquesta victòria francesa 3-1 contra Senegal, amb més domini de Noruega, amb jugadors com Haaland, com Nusa, Sørloth o Ødegaard com a futbolistes més destacats, tot i que l'ocasió més clara diria que ha tingut Irak amb un xut per sobre el travesser, de moment sense gols.
11: Doncs estarem pendents d'aquest partit. Ara també explicarem l'última hora de les 3 de la matinada, que és el que realment li interessa, anava a dir, al món. Suposo que sí, però el sape sobretot, que és aquest Argentina-Algèria.
1: Per favor.
11: I abans regalarem aquest pack de Wondergold. T'ho he anat dient, Els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wondergold, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, és el vostre moment. I ja tenim guanyador, que acaba de trucar, el 902-47-700. Com et dius? Bona nit.
15: Hola, jo em dic Anna Maria.
11: Hola, Anna Maria, d'on truques?
15: Des de Gavà.
11: Molt bé. Ja saps com funciona? M'has de dir només dues coses. Qui creus que es mereix el lot i qui no? El pack, vaja, Wondergold, i qui no? Comencem per qui se'l mereix.
15: Mira, Pere, se'l mereix a l'equip d'handbol, del Barça.
11: Molt bé, molt
15: perfecte.
11: Molt
15: bé, senyora. Per el que acaben de fer.
11: Doncs mira, si et quedes una estona més, espero que sí, podràs escoltar el seu entrenador, Antonio Carlos Ortega, que d'aquí a res, d'aquí a un quart d'hora, parlarem amb ell aquí a l'estudi de RAC1, d'acord?
15: Pues perfecte, perquè us escolto cada dia.
11: Fantàstic. I ara també m'has de dir qui no se'l mereix.
15: Bueno, això està claríssim. Pues entre Florentino i el Mourinho, jo crec que tots dos.
11: Ah, veus? Ja no està tan clar, doncs, perquè has de triar una, però vaja, ens va bé la resposta. No,
15: bueno, pues com que el que mana més és el Florentino, pues el senyor Florentino.
11: Doncs ja està, s'ha acabat la història, veus que era fàcil. Doncs escolta, moltes felicitats, gràcies per trucar i per escoltar-nos cada nit, que vagi molt bé.
15: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
11: Doncs ja tenim el pack regalat amb el Mundial en dansa i ara continuarem parlant d'animals. Recordeu el Pop Pol, vosaltres,
13: sí,
11: oi?
13: Sí, sí.
11: A 2010, aquell pop que deia com cada dia.
13: No he pogut tornar-me a menjar un pop des de llavors. I mira que m'agraden, però...
11: Està bé, està bé.
13: A més, són animals molt intel·ligents.
11: Sí, sí, sí. Hi ha un documental a Netflix, no sé si l'heu vist, que és la relació d'un pop amb un home que va cada dia a banyar-se. És sensacional, aquest documental. Ara no recordo el nom del documental, però si t'agraden els pops, no per menjar, sinó per veure'ls, super recomanable.
13: Jo abans em faria amic d'un pop que d'alguns que a vegades em trobo pel carrer.
9: Entenc perfecte. Si veu el documental, encara se'ls menjarà menys, per això.
11: No, és espectacular.
9: Perquè és la fidelitat superior a un gos.
11: Ara, té uns anyets ja aquest documental, però és que no passa de moda, perquè és sensacional. Doncs vam passar del pop, Pol. Aquest potser no el recordeu ja. El gat Aquiles, Rússia 2018, aquest el recordeu?
9: No.
11: Era sord, pobre. Aquest, però igualment ja sabia també com quedaria.
1: El que un pop em va ensenyar.
11: El que un pop em va ensenyar, sí, això mateix. Aquest és el que sempre està per treure't d'un embolic. Després va venir la llúdriga Tayo. Qatar 2022, aquesta és l'última que hem tingut. L'únic animal així...
13: Va encertar algú? La llúdriga, res.
11: Em sembla que la llúdriga li va anar bastant malament, la història. La llúdriga... No. Doncs ara hi ha un animal de moda que el tenim a Mèxic. No sé si heu sentit a parlar d'un ànec que es diu Merlín.
1: No
11: heu sentit a parlar. És una història que comença a fer-se viral. Jo avui he vist les imatges d'un pobre ànec vestit amb la samarreta de Mèxic, passejant pel mig de Ciutat de Mèxic, i es veu que és una mena de mascota que ara...
13: Se'l fotran, ja ho veuràs.
1: Al forn.
13: No arribarà al centre de la ciutat, ja et dic jo.
1: No arribarà al sol calor.
11: Pensa que és mitja divinitat aquest ànec, sí. Vull dir que allà el tenen venerat d'una manera que és excepcional.
13: Se'l faran a la taronja, ja t'ho dic jo.
11: Corresponsal de RAC1 a Mèxic, Marcel Sant Romà, com estàs? Bona nit.
16: Hola, bona nit, Xavi. Estic molt bé i sort que acabo de dinar. Aquí són dos quarts de cinc gairebé, sí. Perquè si no potser també m'entraria gana sentir el que comenteu.
11: A veure, explica'm a poc, que ho entenguem, que qui és aquest ànec, l'ànec Merlín, i per què s'ha fet tan viral?
16: L'ànec Merlín és un ànec que porten una dona i el seu fill adolescent de vegades per vendre begudes al centre de la Ciutat de Mèxic. Aquí hi ha molt comerç ambulant, que és una cosa molt, molt habitual a l'Amèrica Llatina, força menys a Europa, i doncs ells decideixen sortir amb l'ànec a treballar. De fet, no sé si ho tens, ho podem escoltar, perquè jo he pogut parlar amb la Carla, amb la dona, diguéssim, bé, tècnicament l'Anna, que és del nen, però evidentment qui se n'encarrega més és la mare. He pogut parlar amb ella i no sé si ho tens perquè ho puguem escoltar en les seves pròpies paraules.
11: Som-hi.
17: La verdad, pensamos que habíamos pasado desapercibido porque, o sea, estábamos vendiendo, veíamos a toda la afición celebrando y demás. Nunca pensamos que tuviera ese impacto, ¿no?, que ha tenido Merlín hasta el día de hoy.
16: Sí, això és el moment en què comença aquesta història, que és dijous. Dijous passat a la tarda, després de la inauguració del Mundial, quan l'afició mexicana comença a ajuntar-se per celebrar, com acostuma a fer les ocasions que tenen els Mundials, a l'Àngel de la Independència, que està al centre de la ciutat, és un monument molt alt, doncs aprofita, la Carla aprofita l'aglomeració de gent per acostar-se a vendre ben begudes, ben com aigües, que són com una mena, diguéssim, com de refrescos sense gas, però són aigües de no sé, de maduixa, de préssec, del que sigui, no? I aleshores algú grava el Merlín amb la samarreteta petitona de la selecció mexicana, ho penja a les xarxes i això es comença a fer viral. I a partir d'aquí comença a créixer i a créixer, sobretot a partir del cap de setmana, i ara hi ha la bogeria absoluta. I si tens l'altre tall, ens explica perquè la pregunta que potser s'està fent tothom, que és per què hi ha un ànec passejant pel centre de la ciutat.
11: Gràcies. A veure què diu.
17: Simplemente nuestra idea desde un principio fue, es parte de nuestra familia y que nos acompañe a trabajar, ¿no? Eso fue lo único. Ahorita sí estamos en shock de ver todo esto, pero aún así estamos felices por... Yo estoy feliz por mi hijo y por Merlín.
11: És surrealista, t'he de dir, Marcel, tot una mica tot plegat. És a dir, el que no entenc encara és per què s'ha fet tan viral un ànec que va vestit amb la samarreta de Mèxic i unes botetes allà a les seves potes palmípedes.
0: Però sí, s'ha fet per això. Un ànec que se'n va treballar vestit ja, amb samarreta però... i botes de futbol.
11: Escolta una cosa.
0: Com vols que no
11: passi a Barcelona? Si surto aquí a Barcelona, què et diré jo ara? Amb un lloro vestit amb la samarreta del Barça, no crec que es faci viral a nivell mundial.
12: Si, potser si li poses sabatetes i el fas caminar
0: i ve aquí a treballar
12: per Diagonal Villarroel, home, potser sí.
11: Macià,
12: potser sí.
11: Doncs, potser tenim un problema com a societat, també.
12: Això, les... sí.
11: Això sí.
9: Jo he de reconèixer que fa 10 minuts que estic al·lucinant amb aquest reportatge d'investigació.
11: És que és això, perquè m'ha anat a buscar el lloro. Que... M'ha a buscar... Ai, el lloro, perdona, l'ànec. El lloro era el meu.
16: L'ànec. El Merlin.
11: Exacte, el Merlin.
16: Jo l'he vist, jo he estat allà amb el Merlin. Sí, amb el Merlin a un pam de distància. Es porta molt bé, he de dir que es porta molt bé, és molt ben... Molt educat.
0: Les botes tenen tacs? Les botes són amb tacs? No.
16: Són botes, són com uns mitjonets que, mitjonets. Com que l'ànec va caminant pel carrer, li posen uns mitjonets perquè no es faci mal a les potes. I l'explicació de per què s'ha fet tan viral, jo crec que és una conjunció de, ambient mundialista, que és festa, perquè avui que he anat a parlar amb la Carla al centre de la ciutat, ha sigut una cosa, a prop del Zócalo, per cert, ha sigut una cosa absolutament espectacular, i hi ha gent amb moltes samarretes de Colòmbia, de Brasil, d'Argentina, moltes de Mèxic. Llavors jo crec que té molt a veure amb això, amb aquest ambient de festa mundialista, té a veure amb el surrealisme mexicà, hi ha històries històries recurrents que potser ara no tenim temps d'explicar del surrealisme mexicà, i jo crec que també té a veure amb que la ciutat de Mèxic ha passat una cosa, que és que no ha quallat la mascota de la FIFA, que n'ha fet una per cada país,
11: sí.
16: I tampoc ha acabat de quallar el que ha fet el govern local mexicà, que ha començat a posar ajolotes per tota la ciutat. L'ajolote és un amfibi mexicà que és endèmic del sud de la ciutat, i l'han fet servir com una mena de símbol pel mundial del govern, i tampoc ha acabat de quallar.
11: Yeah.
16: Llavors, d'alguna manera, la gent ha trobat la mascota orgànica absolutament referent del surrealisme mexicà, i per això s'ha fet tan viral i, vaja, està arribant a tot arreu.
11: No, absolutament. Per cert, potser no és tan important, però acaba de marcar Noruega, oi que sí? A més, ha marcat el de sempre.
14: Sí, qui si no? Haaland, com sempre, atacant de meravella, l'acció per l'esquerra de la selecció de Noruega, la centrada del segon pal, i Haaland i en Sanseter anticipant-se als defenses que el perseguien, remata al fons de la xarxa el primer de Noruega a la mitja hora de joc. Irak 0, Noruega 1.
9: Aquesta bèstia necessitem. Aquesta.
11: Sí, sí, aquesta. Sí, aquesta aniria bastant bé.
9: I també amb 50 milions sobre la taula, Ferran Soria no seu.
11: Doncs és clarament un dels noms, vaja, és que marca sempre aquest home, ja sigui amb el Manchester City, ja sigui amb Noruega, però sempre marca. Doncs alguna cosa a afegir, creus, sobre el Merlin, sobre l'ànec o...
16: Sí.
11: Sí, eh?
16: Sí, una última cosa, i em va molt bé que hi hagi moviment al partit del Mundial per parlar de la FIFA. Ha arribat tan lluny el fenomen de l'ànec Merlin que ahir es va saber que la FIFA havia contactat a la família del Merlin, havia contactat a la Carla per veure-la, per parlar amb ella, i clar, quan ho van dir no sabien per què era la reunió, i es van començar a especular-se què podia passar, perquè amb la fama que té la FIFA la gent deia, bé, no, només hi ha dues opcions: o li volen oferir algun tipus d'acord de marxandatge o alguna cosa, o potser la volen demandar, perquè sent com és la FIFA,
11: sí,
16: doncs va
11: cosa.
16: Començar a... Qualsevol cosa, no sabían qué esperar, y si se me escuché mal que me ha explicado al respecto.
18: La verdad, sí veníamos con cierta reserva, porque no sabíamos cuál era la situación, pero obviamente con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la FIFA son personas muy profesionales, y sabíamos que no iba a pasar nada, esto fue cotorreo nada más.
11: Cotorreo, no
16: riu. Cotorreo.
11: Exacte.
16: No, sensació, cotorreo, no, broma.
0: Sí, sí.
16: Són persones molt... Molt, molt, molt,
0: molt... Molt honestes, que anava a dir honestes, i professionals.
11: Exacte, hem canviat l'últim moment.
0: M'ha acabat de fer el pes, l'adjectiu.
11: Doncs aquí està la història del Merlin.
16: S'ha d'anar en compte amb què es diu de la FIFA.
0: Sí, i totalment.
11: Tant, i tant. La història d'aquest ànec que s'està fent molt viral, que va començar a Mèxic i que ara doncs comença a traspassar fronteres amb allò que tenim avui en dia, que qualsevol cosa, doncs amb un vídeo a YouTube, doncs endavant, ja tens aquí un ànec que no saps qui és i què fa, però
3: perquè no encerta ni resultats ni fa res, passeja pel mig de la ciutat de Mèxic, doncs endavant. Escolta'm, Marcel, anirem parlant, si trobes qualsevol història més com aquesta, evidentment no ens la amaguis, eh? Expliquem-ho.
16: I tant, amb molt de gust, sí, aquí passen moltes coses molt curioses, com podeu veure, sí. O sigui que amb una mica de sort encara en trobarem més al llarg del Mundial, que amb prou feines anem començant.
3: Perfecte, cuida't molt, abraçada forta, Marcel, que vagi bé.
16: Igualment, Xavi, una abraçada.
3: Doncs què aquesta història? Ara avui podeu anar a dormir tranquils, de que ja sabeu una cosa més.
13: Però, això ho diem, pensava que aquest ànec diria qui guanyaria el Mundial. No, no sé, no diu res, aquest.
1: Se'n va a treballar, Màrius, està enfeinat, se l'emporten a treballar.
5: Passeja.
1: Sí,
13: exacte, que ja és gol, eh?
1: Ja no li veig el què. Potser és un missatge que està enviant, que és que Mèxic es passejarà en aquest Mundial. Potser no estem llegint entre línies el que ens està dient.
2: Mèxic, que per cert és una selecció que sempre ha estat com dos esglaons per sota del que s'esperava que estigués, no? O sigui,
1: mai sí que estic bastant d'acord, que sempre esperaves alguna cosa de Mèxic, però després...
2: Sí, ara ja fa unes quantes edicions que sí, no esperem res.
13: Pitjor,
2: que
13: hem après, potser, no, també.
2: Que no esperem res, però és un país que exporta tant jugadors a lligues importants i que s'esperaria alguna cosa més.
1: Sí. El 2022 va tenir contra les cordes a Argentina, que és en aquell partit agònic de la primera fase en què necessitava guanyar, i acaba superant Argentina per 1-0 amb gol
3: d'aquí,
1: de Messi.
3: Clar, evidentment, d'aquí havia de ser, si no. Argentina, que juga, insistim, d'aquí a 2 hores i 26 minuts, sap? 2 hores 25, 45 sí. segons, concretament. Comença
1: el Mundial. Comença el Mundial.
3: I tenim l'última hora de la selecció albiceleste que ens acosta el Miquel Agut. Miquel, com estàs? Bona nit.
19: Che, bona nit, Xair.
3: No, cal, no, la veritat que no cal. No, jo puc, que ho podem fer en català.
2: Referíem l'ànec gairebé, no?
9: No, hem entrat en un moment delirant de la tertúlia d'avui. Però... des de fa estona.
3: No, i aquí estem, i aquí estem aturats un moment.
1: 2-0 va guanyar, per cert, va marcar Enzo Fernández després.
3: A veure, explica'm, Miquel.
19: Aviam, juguen a les 3 aquest partit entre l'Argentina i Algèria a Kansas, amb Messi evidentment a l'11 inicial. Farà 39 anys d'aquí una setmana i és el 12è jugador més veterà del Mundial, Leo Messi. Diuen a l'Argentina que l'11 d'aquesta nit serà Emiliano Martínez a la porteria, amb Montiel al lateral dret i Facundo Medina al lateral esquerre, amb el Cuti Romero i Lisandro de centrals, 4 al mig, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, McAllister i Thiago Almada, i a dalt Messi i Lautaro. Això vol dir que Julián és suplent en aquest partit, més enllà de les molèsties que hagi pogut tenir des de final de temporada fins al debut de l'Argentina al Mundial, és suplent perquè juga Messi, per descomptat, i també Lautaro, que ja és un clàssic de fa anys i anys a la davantera de l'Albiceleste. L'única baixa, Tagliafico, que esperen tenir-lo de cara al següent partit. Diu Scaloni que el partit inaugural és important, però com que ho recordareu que van perdre contra l'Aràbia Saudita a l'últim Mundial i el van guanyar igualment, és important, però d'aquella manera. En tot cas, si cal alguna cosa pel partit d'avui i per tota la competició per poder-se'n sortir, és equilibri.
20: El equilibrio creo que es la palabra justa, seguimos estando de la misma manera, sabiendo que hacemos las cosas lo mejor posible, que intentamos lo mejor para la selección argentina, para nuestro país, y eso te deja tranquilo. Más allá de cualquier resultado, la tranquilidad siempre la hemos tenido y... te podría decir que estoy igual en cuanto al compromiso y la sensación, creo que es la misma, idéntica. No somos más que nadie ni tampoco menos que nadie.
19: Una selecció, la d'Algèria, que sembla una víctima propiciatòria per la selecció argentina, però que té, per exemple, algun nom interessant. Juga Lucas Zidane a la porteria, un dels fills de Zinedine. Juga Aissa Mandi, aquell que era central del Betis, el recordareu. Sí. Ait Nouri, jugador del Manchester City. Ben Sebaini, José Maguar o Riyad Mahrez. Són alguns dels noms que hi ha a la selecció algeriana i que en sonen més de l'aventura que hagin tingut o que tinguin encara el futbol europeu.
3: Com este Marès, ja? De donen? De ser gran, ja, no?
19: No és dels més veterans del Mundial, però 34, ja té una edat. Jo crec que deu anar pels 35, potser, o 36. Uh-huh. Ara t'ho miraré, en tot cas. Un partit que arbitrarà el forçut. Marciniak, Simon Marciniak, l'àrbitre polonès, serà qui dirigirà el partit d'avui, que juga a Kansas, temperatura prevista 27 graus, 45% d'humitat, o sigui, una sensació de 30 graus. L'altre partit es jugarà A les 6, l'altre partit del grup serà un Àustria-Jordània. 35, no? 35 anys sí. Té Marès.
3: Això serà a les 3 de la matinada, just 24 hores després. Aquí estem a l'expectativa, perquè ens interessa esportivament que pugui passar. El que va passar ahir també a les 3 de la matinada és el debut de l'Iran. Estàvem molt pendents també, de fet n'hem estat molt pendents durant tot el Mundial i els dies previs, per les bogeries que hem anat vivint. Com ha anat aquest debut, Clara? Què destaquem?
14: Doncs mira, el resultat va ser 2-2 contra Nova Zelanda, sí. Tot i que segurament del que estava menys pendent la gent era del que passés sobre la gespa, per tot el rebombori, evidentment, que hi ha al voltant d'aquesta selecció, pel context amb la guerra amb els Estats Units. Cosetes que van passar durant aquest debut d'Iran. Per exemple, quan la bandera va aparèixer desplegada sobre la gespa, aquesta bandera tan gran que apareix en el moment dels himnes, i també quan va sonar precisament l'himne d'Iran, doncs va haver-hi xiulets a Califòrnia, també alguns aplaudiments.

0: Una mica de tot, doncs, en aquest inici de sí. partit entre, bueno, el partit que protagonitzava l'Iran contra Nova Zelanda.
1: Sí, recordem que a més la situació de la selecció de l'Iran és diferent a la de la resta i de fet és perjudicial perquè per la guerra han d'entrar i sortir dels Estats Units en només 24 hores i en acabar el partit van haver de marxar un altre cop ràpidament cap a Mèxic. El capità Mehdi Taremi parlava d'aquesta injustícia després de l'empat contra Nova Zelanda.
2: And you know, everything is... Like disaster.
3: Tot plegat és un desastre per nosaltres. No és una situació bona per al nostre equip, però no busquem excuses, mirem endavant. Tenim esperança de cara als dos pròxims partits i farem tot el possible per la nostra gent, per portar alegria als nostres seguidors.
2: Bring the joy for our supporters.
1: Per cert, qui va baixar els vestidors va ser el president de la FIFA, Gianni Infantino, felicitant-los.
4: Gol d'Iraq.
0: Espera.
1: Gol d'Iraq. Me'l pots explicar tu perquè jo no l'he pogut veure, que és qui m'havia d'encarregar.
0: Parlant de coses estranyes que estan passant avui, ara...
1: Sí, empat a l'Iraq al 39.
0: Acaba d'aixecar-se com si hagués marcat, que diré jo ara.
5: Ho ha viscut? Anem a favor d'Iraq, també?
6: Si l'Ernest celebra així els gols d'Iraq, que no passaria amb un gol del Barça.
7: Sí. No, perquè estava mirant tota la jugada...
6: La gent no ho ha vist, però s'ha aixecat de cop.
7: És que a veure...
6: Està la Clara s'ha girat dient què ha passat.
7: Primer ha estat un golaç. Aquest extrem d'Iraq ja porta estona que s'està rifant a la defensa de Noruega, fa una gran passada en profunditat, una centrada excel·lent i un remat encara millor.
0: El gol és maco, no, és preciós.
7: I perdoneu, és que als Mundials, no sé si us passa, em fan molta il·lusió els gols de les seleccions
0: petites i inferiors. Sí. No, a fer de Déu, perquè la reacció d'Ernest Bull a l'estudi és segurament el que menys
8: m'esperava.
0: No m'esperava en absolut, això. Però sí, acaba de marcar efectivament Iraq, per tant, Noruega 1, Iraq 1.
8: Hussein, ha marcat Hussein.
0: Hussein, doncs...
6: Tornant al partit que estava comentant la Clara, a mi em va sorprendre que la selecció d'Iran, que no té la possibilitat de pernoctar als Estats Units, i en canvi, a les grades hi havia milers i milers d'iranians, o com a mínim, de ciutadans amb la samarreta d'Iran a les grades.
0: Sí. Ja et dic, al moment de l'himne, d'acord que algun xiulet, ja ho heu pogut escoltar, algun xiulet va sonar, però bona part van ser aplaudiments.
6: Sí, hi havia molta gent.
8: També és veritat, només un apunt sobre això, que a la prèvia del partit havia dit el seleccionador que quan estaven a Mèxic, que és on tenen el camp base, reben l'ànim de molta gent, o sigui que segurament que hi ha gent que pugui ser contrària a la política de Trump i que llavors la pugui expressar, el rebuig el pugui expressar animant les seleccions a les quals Trump...
6: Pues han comprat samarretes...
7: Sí. No, però estic molt d'acord amb el Miquel perquè, clar, és un símbol del rebuig a la política exterior de Trump. Mm.
0: Una manera de protestar que tens, clar. Que no pots fer al carrer, segons com,
7: per tant... I que saps que el molesta. O sigui, què li molesta més a Trump en aquests moments? Algú amb la samarreta d'Iran.
0: Sí, totalment.
1: Que Infantino va baixar, va felicitar-los, els va dir que estaven enviant un missatge al món, va fer més tot una broma dient que si faltava un davanter i podia jugar, cap de la fer un discurs hipòcrita, perquè Infantino és el primer que ha estat al costat de Trump, que l'ha defensat en aquella roda de premsa, que semblava que fos aquí el déu que ha vingut a salvar el planeta, per tant, un discurs que déu-n'hi-do. Diumenge, Iran jugar contra Bèlgica a Los Angeles.
0: Porta fent equilibris des que va començar el Mundial Infantino i així acabarà segurament la cita mundialista, però vaja, hem de tancar tertúlia, em sap greu, perquè ara estàvem en un moment de màgia que no recordo, entre ànecs.
1: El gol d'Iraq.
0: I el gol d'Iraq. També, exacte.
7: Jo em quedo a mirar a Iraq.
0: Per favor, només com a mínim la primera part, que acabi. Ernest Folch, moltíssimes gràcies.
7: Un plaer.
0: Màrius Carol, també moltíssimes gràcies.
9: Un plaer, com sempre.
0: Crec que és l'última tertúlia, perquè la setmana que ve no hi ha, tu diràs, que és la revetlla de Sant Joan. Estarem tots menjant coca, segurament.
9: I encara quedaria un, al final.
0: Perfecte, jo pensava que era l'últim, llavors.
9: No,
0: és que això ja m'ho direu. Això m'ho direu vosaltres.
7: Si no,
0: ja en parlarem.
7: Queda un, el dia 30.
0: El dia 30, llavors no és l'últim. Pensava que l'últim dia 30 ens serà...
7: Sempre i quan no coincideixi amb el partit d'Iraq.
0: Que aleshores anem tots a un bar i el veiem allà plegats.
6: Xavi, aquests dos perquè són dos marquesos, jo aquí al peu del camp.
0: Tu estaràs aquí. Dimarts que ve no, però que estarem tots a celebració. Només faltaria. Lluís, i a tots tres, a Màrius, Ernest, que vagi molt bé, gràcies.
9: Gràcies.
0: Propera 2:45, una petita pausa i la resta de coses.
4: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Un minut passa de 3:15 de la matinada. Després de la tertúlia repassem altres qüestions, com per exemple un nou fitxatge del Girona, Miquel Agut, arribat, Izan González.
8: Correcte, un migcampista de Blanes que ja tenia lligat al Girona i que el va cedir, diguem-ne que de manera encoberta, al Granada a la segona volta de la Lliga passada i que aterra a Montilivi fins 2029. Diu que està encantat.
5: Bueno, per mi és un somni, estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Segurament serà molt bo el projecte i també que soc d'aquí, de Girona i això em crida molt.
8: Sí senyor, de Blanes, és aquest futbolista de 21 anys que quan li ha preguntat per com es veu el camp, per quina posició es veuria ubicant, ha dit això.
5: Em definiria box to box, un mig centre box to box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui, així que en aquesta nova etapa els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
8: Tant de bo, Déu l'escolti, i això es faci realitat a final de la temporada que ve. És el segon fitxatge del Girona fins ara, perquè l'altre és Pichur, el gegant ucraïnès de 2-0-4, el davanter centre. Són fitxatges que el Girona tenia ja tancats. Mm-hmm. I, per tant, qui pensi que... No, és que clar, diu Càrcel que fins que no tingui l'entrenador no es podrà fitxar ningú. Bé, aquests jugadors ja estaven tancats i després caldrà que amb el nou entrenador s'acabi d'enllestir qui es queda, qui se'n va, etcètera, etcètera, i per això ja ens va dir Càrcel que l'estiu serà llarg i veurem quan hi ha entrenador i quants moviments es fan en el mercat d'estiu del Girona.
0: Novetats al Girona també, l'Espanyol, per cert, no en forma de jugador. L'Espanyol ha anunciat avui que el primer partit de la pretemporada serà contra el Pau francès el 21 de juliol, per tant ja tenim també el primer rival del club blanquiblau. I més enllà d'això, Clara, novetats en el partit que tenim en dansa des de la mitjanit.
1: Sí, l'alegria per Iraq i pel Folk ha durat poquet, sí. La veritat, perquè hi ha un altre jugant que es diu Erling Haaland, que un altre cop ha marcat, en aquest cas, el profit tant la balada de la defensa i del porter, una passada que ha fet un defensa cap al porter de la selecció d'Iraq, molt curta, Haaland ha anat com una acceleració, apretant, com és ell, com una bèstia, i ha fet el gol amb una mica de fortuna, tot i que ara punt ha estat de marcar l'Iraq i demanen penal. Demanen penal, veurem si s'ho mira l'àrbitre des del VAR, la rematada, que la treu entre el porter i el pal, toca un defensa i demanen mans. Anem a veure si és mans... No, és cama.
0: No,
1: és cama.
0: Sembla que no hi ha res. No, és
1: genoll.
0: Per tant, pilota córner, que és el que assenyala l'àrbitre i és el que succeirà.
1: Però l'Iraq diu la seva, també?
0: Sí, està amenaçant. Per cert, ara que dèiem de l'Espanyol no hi ha fitxatges, sí que és cert que el que avança avui la grada i és que l'Espanyol està avançant en el seu primer fitxatge, que és Àlex Calatrava, català, del Castelló, que pot ser extrem o mitja punta, el jugador vol venir, clàusula de 5 milions, però l'Espanyol intentarà negociar i rebaixar una mica aquesta clàusula de 5 milions, insistim, és un dels jugadors que interessa i més ara mateix a l'equip blanquiblau. Veurem què acaba passant amb aquest jugador Calatrava, Àlex Calatrava, que juga amb el Castelló. 10 minuts i serà la 1 de la matinada.

0: I ara dedicarem una estona a l'handbol i a aquest ple de títols aconseguits pel Barça aquesta temporada. Diumenge es va acabar de completar amb la cirereta de la Lliga de Campions, aquesta Champions, després una gran final contra el Füchse Berlín a Colònia. De fet, aquell mateix dia van poder felicitar un dels grans artífexs d'aquesta temporada perfecta, que és el seu tècnic, Antonio Carlos Ortega, però ja li vam dir que al llarg de la setmana volíem analitzar amb tranquil·litat com Déu mana el que suposa una cosa que només ha succeït 4 vegades en la història de la secció i ha arribat aquest moment de poder-hi dedicar una estoneta. Podem saludar ja a aquesta hora de la nit l'Antonio Carlos Ortega. Carlos, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Un altre cop enhorabona, avui més tranquils. Ja et felicitàvem diumenge, després de tota la voràgina. Avui ja suposo que m'he reposat, no? Et puc dir que enhorabona. I com ho has viscut, tot això?
1: Sí, sí, m'he reposat, però molt cansat encara, no? Hem viscut d'una manera extraordinària. Jo crec que ha sigut una temporada increïble. Difícil d'igualar-la, segur, segur. Però molt satisfet i molt realitzat com a entrenador, i estic molt agraït al meu cos tècnic, al meu cos mèdic, als jugadors, i hem fet una temporada que tot ha anat fantàstic, i per això mateix molt, molt difícil. Ens han respectat les sessions, hem fet una preparació fantàstica per arribar amb molt als moments importants de Final Four, quarts de final de Champions. Ha sigut increïble.
0: Ahir celebració, merescudíssima, no? La celebració amb la plantilla, potser la més especial des que estàs a la banqueta del Barça, o com ha anat?
1: Bé, jo crec que tot estem una coseta especial, no? Però jo crec que aquest equip, aquest triomf ha sigut el triomf del col·lectiu. Tothom ha fet el seu treball, tothom ha aportat, i ningú ha fet alguna cosa de més que no tocava, no? Estic molt satisfet i torno a dir-lo. Pot ser que, sense dubte, la meva millor temporada fins que sóc entrenador, i dudo mucho que podem fer algo similar, però hem de treballar,
0: no?
1: Per això.
0: Exacte, es tornarà a intentar d'aquí no gaire, a més a més, perquè ara venen vacances merescudes. De fet, avui mateix ja agafes vacances, s'acaba la història fins al mes d'agost, oi?
1: Sí, comença el 10 d'agost, jo crec que s'incorporen només tres jugadors pel primer equip, dos nou fitxatges i un que puja del segon equip, i jo crec que és molt important que els jugadors descansin, i el 10 d'agost començarem una altra vegada i ja oblidarem el que hem fet aquest any i tractarem de fer un nou equip i un nou grup.
0: Després entrarem una mica més al detall de com ha de ser la temporada que ve, d'aquests reforços que arriben, de les sortides també, però sobre aquesta temporada, ara que em deies la més especial des que ets a la banqueta del Barça, ha costat molt, però, perquè va començar com va començar, va començar amb molts canvis aquesta vegada.
1: Sí, sí, van perdre jugadors importants, el cas de Gonzalo, el cas de Melvin, van anar 10 jugadors, van signar 8 i van pujar l'Òscar Grau del segon equip. Ja es començava a parlar al món de l'handbol que el Barça potser no va estar al mateix nivell que sempre, i una vegada més hem demostrat que som capaços de reinventar-nos, no? I no solament reinventar-nos, l'hem fet acollonantment bé, no? I l'any que ve encara serà més difícil, però és un nou repte que tenim allà per treballar, tant el cos tècnic com els jugadors, no?
0: Ara ho recordes satisfet, només faltaria, però hi haurà hagut algun moment de dubte durant la temporada, algun moment que diguis, ostres, és que allò va ser difícil, allò es va complicar, i de quina manera?
1: Però jo crec que és molt difícil fer el que hem fet, però la temporada ha sigut tan fantàstica que crec que la derrota, l'única derrota que van tindre
0: contra el Magdeburg.
1: Contra el Magdeburg a casa al començament de la temporada.
0: Sí.
1: Van jugar sense Dica, van jugar bé, van tenir 7 metres per igualar el marcador, i jo crec que no va venir bé, van créixer a través d'aquesta derrota. L'equip es va donar compte que podien jugar sense Dica, i de fet, malauradament, el Dica va estar lesionat un par de vegades, un mes i mig, i l'equip ha jugat sense dedicar increïble. I això ha sigut una lesió que ens ha ajudat a créixer com a equip.
0: Un punt d'inflexió, bàsicament. De fet, em va sorprendre diumenge que enmig de la celebració em traiessis aquesta derrota. És a dir, que tu la tens molt al cap, aquella derrota contra el Magdeburg. Em va sorprendre que em diguessis gairebé immaculada. Jo et vaig dir, no, gairebé no, Carlos, que heu guanyat absolutament tot. I tu m'han dit, sí, menys aquell partit. Per tant, important hauria ser aquell dia.
1: Sí, jo vaig entrar al vestidor i vaig veure els jugadors una mica cabisbaix, però vaig dir, som un equip completament nou, hem perdut com, davant de casa, davant del campió de actual d'Europa, com molt més pressupost que nosaltres, sin el nostre millor jugador en atac, i hem errat un 7 metres al final. Estem treballant bé, confiem en l'equip, i van continuar guanyant i han guanyat 50 i tants partits consecutius.
0: Sí, són 59 partits, per tant, n'has perdut només un.
1: Al principi, però va ser increïble.
0: La resta està fàcil feta. Ara que em parlaves del pressupost, hem fet referència al Magdeburg i la diferència amb el Barça, has aconseguit el que has aconseguit, aquestes tres Champions de 5 possibles, més les lligues, més les copes, més la resta de títols. Potser en el moment més complicat de la secció, econòmicament parlant, perquè tu has hagut de fer front a les retallades, que totes les seccions han hagut de fer front, però també l'embol, i malgrat això, doncs tu has sortit d'aquell mal moment i has aconseguit tots aquests títols. Ho has viscut amb dificultat, això? T'has sabut sobreposar? N'has parlat amb el president?
1: Sí, jo vaig parlar amb el president constantment quan el necessito. El president està obert sempre per recibir-me i per escoltar-me. Jo crec que som conscients de la situació del club ara, tenim retallades a nivell pressupostari, però també no tinc cap mena de dubte que el president ens ajudarà quan la cosa econòmica vagi millor i quan l'equip no necessiti, no? Hem fet filigranes, vam perdre jugadors, tenim menys jugadors al plantel i això fa que pugui fer menys rotacions, però és veritat també que tenim jugadors que fan moltes feines, no? I el cas de Liam Barrufet, que pot defensar de 1, de 2, de 3, d'avançar. El cas de Blas Jans, que juga tot arreu a l'atac i pot defensar també a moltes posicions. Jugador que en defensa en diverses posicions i torno a dir-lo, ha sortit tot de manera encomiable.
0: Ha signat ja la renovació?
1: No, encara.
0: Quan arribarà d'aquí?
1: Arribarà.
0: Perquè et sentíem amb el Basté.
1: És el moment d'apretar una miqueta, no?
0: I tant! Ara és el millor moment, de fet, d'apretar. No sé com no ho has fet ja, Carlos, però vaja. Però en tot cas, ja pel que et sentíem dir amb el Basté, és una cosa imminent, no? No hi haurà problemes ni per part del Barça ni per part teva, entenc, clar.
1: No.
0: Perquè tu portes aquí 5 anys ara com a entrenador.
1: Jo em sento molt agraït. El president va apostar per mi en un moment delicat. Vaig tenir la possibilitat de tornar al club on vaig jugar 11 anys. Em sento molt bé. Em sento que estic treballant sense dubte en el millor club del món. I vaig treballar en un pocs clubs i sense dubte estic en el millor, con les coses bones i les coses dolentes que tenim, sense dubte,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: les...
0: sí.
1: Hi ha, no? Hi ha, però estic segur que estem en el millor lloc possible.
0: Temporada que ve, Carlos, independentment, lògicament, d'aquesta assignatura que arribarà. Com te l'imagines? Amb sortides de, sobretot, un jugador molt important, com és Nielsen a la porteria, també se'n va Makuch. Com t'imagines la temporada que ve? Perquè són dues posicions que ja estan reforçades, que ja sabem que tenen el seu substitut.
1: Un nou repte, molt complicat, més complicat encara, però un nou repte. Jo crec que hem fet els millors canvis possibles dintre de les possibilitats que tenim. El canvi de Mil per Sergei és el millor que podem fer. Espanyol va portarà molt bon ambient al vestidor, té fam, té molta gana de triomfar al Barça. ¿Por qué no va a salir? ¿Por qué no saldrá bé?
0: I Esmarason,
1: un jugador més veterà, més fet que Domen. És veritat que Domen explosionat aquest any. Pots dir inclús que l'any passat, al final de l'any passat. Però és un molt bon jugador que pot defensar també, i jo crec que és molt, molt, molt, molt bon jugador. També perdé malagradament a l'Antoni Bazán, que ha sigut un jugador que ha aportat molt, molt, molt al vestidor. A mi personalment m'ha ajudat molt, me consta. I posarem a un jugador jove del segon equip que pot jugar a dalt, a defensa i a l'atac, però especialment jo, és molt bon defensor, i jo tinc posades moltes esperances en ell, el San Felipe, Oriol San Felipe, que juga normalment a la selecció júnior, i un jugador més de la Masia, que senten els colors, i jo crec que aquest any la quantitat de jugadors que han mamat Barça i que senten els colors ha sigut també molt important per a aquest clima que hem tingut en el vestidor.
0: Ara que parlaves de Sergi Hernández, parlava a TV3 amb ell durant la Final Four de Colònia, són declaracions a TV3 sobre el futur, és a dir, sobre la seva arribada a Barcelona i al Barça.
2: La camiseta del Barça pesa, y probablemente sea la que más pese en el mundo balonmano, y la hace como español que soy, para mí es un sueño, y verlo cumplido el día que me la ponga, creo que también pone a llorar, porque al final creo que a mi padre también le gusta verme jugar con el Barça, que al final es algo especial, pero bueno.
0: Entregadíssim. Sí, sí, sí. L'equació hauria ser complicada la temporada passada, però és que t'arriba un home que et diu que es posarà a plorar quan agafi la sabata del Barça.
1: Sí, sí, està molt motivat. Avui he parlat amb ell, està aquí a Barcelona, ja. O sea, ja té, està...
0: Buscant pis, ja.
1: No, ja està, el seu pis.
0: Imagina't.
1: Sí. I m'ha trucat per dir-me, posar un contacte amb el preparador físic per empezar a conèixer el treball que ha de fer a l'estiu, i està molt motivat i...
0: L'hauràs de frenar encara, potser i tot, encara l'hauràs de frenar una mica, no?
1: A veure, això no és un problema, el problema és pujar-lo, és pujar una mica.
0: Ja m'imagino, doncs és un dels reforços de cada temporada que ve. Clar, si ara et tornen a demanar, ara que ens ho has ensenyat, 7 títols, que injust és, eh? Cada temporada estem igual, oi que sí?
1: Sí, però jo...
0: Descomptem títols en comptes de sumar-los.
1: Sí, sí, això és injust. Això és injust, definitivament. Jo crec que nosaltres, jo mateix me poso molta pressió. No, créeme que no necessito res més pressió de fora, no? Mm-hmm. No ajuda. Però el nivell està molt, molt alt. El nostre somni cada any, i aquest any és més difícil, sobre el paper perdem una mica, pot ser una mica de plantel, el format de la Champions varia, i és més perillós encara la classificació per a main round, no? És un repte increïble. Jo estic... Vull descansar primer.
0: Estaria bé, Carles.
1: Sento molt motivat per afrontar un any més a aquest repte.
0: Deixa'm parlar, ni que sigui uns minuts de res, sobre els dos jugadors que abans esmentava, que són, sobretot, Nielsen, perquè la imatge de Nielsen, tu deia també diumenge, em va sorprendre moltíssim com va trencar a plorar just acabar el partit, l'emoció que tenia d'haver guanyat, i el que va dir, que ja ho havia mig explicat en una entrevista de divendres, diu, jo vull tornar a Barcelona, jo vull tornar al Barça, però aquest home ens diu que marxa enamorat del Barça, enamorat de la ciutat, enamorat de Catalunya, i que tornar no li sabria gens de greu.
1: Sí, jo crec que els jugadors signen 2 anys abans, i pot ser perquè no hi ha massa jugadors top, i tots els grans clubs treballen tant d'hora, però jo crec que és un error. Pot ser quan és negre, a l'any següent és blanc, i la cosa canvia.
0: És que la meva pregunta anava justament aquí, perquè a mi em sorprèn molt que el món de l'handbol, i passa molt, sovinteja que els clubs fitxin jugadors a 2 temporades vista, no només pel que puguin canviar o no d'opinió, sinó per les lesions. Et poden passar 1000 coses en 2 anys i amb tants partits al calendari. I et volia posar el cas de Nielsen com a clar exemple. Pot haver-se desdit del que pensava ara fa 2 temporades.
1: Ja, però...
0: Ja està fet.
1: I la nostra posició no és la millor ara per fer ninguna operació. Com saps. Però Bé, la porta del Barça, el futur mai sap, no? El Ludo va anar a vespre i poc o més després d'un any ja pensava a retornar, no? De la manera que se fue la tenia les portes obertes i mai sap, no és descabellat pensar que pugui tornar en un futur, no?
3: Passarà el mateix aquest any amb Dick Amem, un altre jugador important que viu la seva última temporada, que ja sabem que està assignat i que, per tant, quan acabi el mes de juny que ve, doncs

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: La renovació sobre la taula. Moltíssimes gràcies, Carlos. Torno a felicitar-te perquè és una bogeria el que heu viscut aquesta temporada. Tu n'has viscut, o ho has viscut dues vegades, abans ho comentàvem, abans de començar aquesta conversa, com a jugador i ara com a entrenador. El ple de victòries l'has aconseguit dues vegades. Aquesta és la quarta vegada que passa. Molt poquetes.
2: El ple de trofeus, no de victòries.
1: Sí, perdona, el trofeu. Ostres, que la tens molt interioritzada, és que em crida molt l'atenció, que no passa res, que mira, si ha servit després per guanyar els 7 títols, vull dir que no passa absolutament res. En qualsevol cas, felicitats, perquè a més ets l'home que més Champions tens, 6 com a jugador, 3 com a tècnic, de les 13, és a dir, que només has faltat en 4 edicions de la Lliga de Campions, que no te les pots atribuir.
2: Però va estar fora, exacte. Ha sigut una passada, sí, estic molt orgullós, tot ha que dir-lo, estic molt orgullós de...
1: M'ho imagino. Antonio Carlos Ortega, moltíssimes gràcies per venir a visitar-nos a l'estudi de RAC1. Bones vacances, que comences ja, oi? Ara, quan surtis d'aquest estudi, ja comencen les vacances, i a gaudir-les i a descansar.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: 4 minuts falten perquè sigui un quart de dues de la matinada. Tornarem a l'inici, és a dir, tornarem a l'inici d'aquest Tu diràs, en què hem viscut aquest espectacular partit de futbol sala avui al Palau Blaugrana entre el Barça i el Pozo Múrcia, que ha començat fatal pels interessos del Barça, 0-3 al descans, que ha aconseguit reduir diferències l'equip de Javi Rodríguez, 1-3, tot just al minut 5 de la segona, però que ràpidament ha contracolpejat el Pozo fent l'1-4, i en el tram final dels 40 minuts, doncs, bogeria absoluta, el Barça aconseguint empatar a 5, forçant la pròrroga, no hi ha hagut gols i ha estat en els penals on el Barça, malgrat començar malament, s'ha endut aquest primer punt del play-off de la final pel títol de Lliga de Futbol Sala. Hi ha un heroi a tot això i l'ha tingut al costat l'Albert Ferran just acabar el partit. Recuperem aquesta conversa, Albert.
4: Amb el capità del Barça i l'home que ha aturat els dos últims penals de la tanda, amb el Dídac Plana. Dídac, bona nit i moltíssimes felicitats.
5: Bona nit, gràcies.
4: 0-3 al descans, perdíeu 1-4 a la segona part, i heu acabat remuntant, heu forçat la pròrroga, heu forçat els penals, heu hagut de tornar a remuntar els penals perquè el Pozo s'ha avançat, i al final amb els teus dos últims penals aturats, doncs us emporteu el primer punt de la final. No sé si és un dels partits més emotius, més èpics dels teus, quan són 8 anys, de 8 temporades al Barça?
5: Sí, és la 8ena, sí. Home, és un dels més èpics. Recordo aquella semifinal de Final Four amb Benfica també, que també perdíem 3-0 i la vam acabar remuntant a la pròrroga, no va fer falta ni arribar als penaltis, també va ser molt èpica, però... I després recordo també una final, tercer partit contra el Levante, aquí al Palau, que a última hora se'ns posen per davant, empatem amb porter jugador i anem a penals, i a penals guanyem la Lliga també. Bueno, hi ha nits màgiques, al final avui ens ha tocat viure una nit molt màgica, molt especial, però no ens enganyem, ha sigut perquè hem tingut fe, hem tingut confiança i hem començat a picar pedra sabent que segurament picaríem molta pedra sense aconseguir premi o sense garanties d'aconseguir aquest premi, i l'equip ho ha fet igualment, no? Per tant, doncs, orgullós dels companys, orgullós també de tenir un ambientàs al Palau, i aprofito també per animar tothom que vingui el dijous, que necessitem tenir el Palau de gala, igual que avui, i a partir d'aquí, doncs, a deixar-nos-ho tot a la pista, que és el que se'ns demana, el que volem fer, i a seguir somiant perquè volem guanyar aquesta Lliga.
4: A Càceres fa unes setmanes parlàvem i em deies, és que no recordo, és la primera vegada que em passa com a porter del Barça, de perdre dues tandes consecutives, seguides, les que heu perdut contra Jaén a la Copa d'Espanya i a la Copa del Rei. Avui ja heu trencat la ratxa.
5: Sí. Avui tenia clar que els penals els guanyàvem nosaltres. De fet, quan quedaven 30 segons o així, m'he apropat en Javi i li he dit: Javi, anem a penaltis, que la tanda la guanyem nosaltres avui. I bueno, ha sigut així. I mira que hem començat malament, però és allò de que ho visualitzes, ho veus i confies, i jo no miro quan xutem, no sé què ha passat, pues, sé què ha passat perquè sé si ha entrat o no, però

0: Però bueno, avui el meu cap estava dient-me tot el rato, avui sí, avui sí, avui sí, i una vegada més, quan estic convençut d'algo, passa, no? I per tant, doncs, content i feliç.
1: És evident que ara cada partit és una història, que avui heu guanyat, sumeu l'1-0, però la manera de guanyar, ostres, jo crec que us dona un plus de moral per afrontar aquesta eliminatòria, que és llarga, que és el millor de 5 partits.
0: Sí, és una eliminatòria llarga, evidentment que no és determinant guanyar el primer partit, però jo prefereixo guanyar-lo i anar al segon havent guanyat el primer, no? Sí, com bé dius, la victòria d'avui pel guió que ha tingut, pues jo penso que és molt bona perquè reforça pues, l'experiència de l'equip, totes aquestes vivències que vius en partits de màxima tensió, al final van omplint un dipòsit, no? I l'equip, doncs, haver superat això, ho registra d'alguna manera, no? La seva mentalitat, el seu caràcter, i de cara al futur és importantíssim viure moments de dificultat i superar-los i acabar tenint èxit, no? Per tant, doncs, contents, però ara s'ha de posar, vull dir, ara hem de passar pàgina, i la següent pàgina és segon partit, intentem guanyar el segon punt i marxar cap allà amb 2 punts, independentment del que hagi passat, serà un partit duríssim.
1: Potser no cal arribar als penals dijous, vull dir, potser millor fer la feina abans. Però vaja, que si es guanya així, aquest punt d'èpica és inoblidable.
0: Hem de guanyar i volem guanyar i veurem de quina manera serà, però nosaltres el que hem de fer ara és descansar i veure quines coses hem de millorar, quines coses hem de seguir explotant, i a partir d'aquí, doncs, dijous una altra batalla i amb el ganivet entre les dents a parella.
1: Sort i a descansar, que avui l'esforç està destacant.
0: Molt bé, gràcies, bona nit.
2: Protagonista d'aquesta victòria del Barça d'avui contra el Pozo Murcia, amb 2 penals aturats a la tanda que ha fet guanyador l'equip de Javi Rodríguez, amb aquest 1-0 de moment a la final de Futbol Sala. En motor, Quim Salvador, bona nit.
3: Hola, bona nit, Xavi.
2: Un parell de punts per començar. Àlex Márquez viatjarà a Breno per intentar disputar el Gran Premi de Txèquia d'aquest cap de setmana.
3: Sí, el subcampió de MotoGP ha passat revisió aquest matí a Madrid, té el vistiplau dels seus metges per intentar reaparèixer a la cita txeca després de perdre's els Grans Premis d'Itàlia i Hongria per l'accident que va tenir el de Catalunya, en què es va trencar una vèrtebra i la clavícula dreta. El pilot de l'equip Gresini haurà de passar, això sí, una altra revisió mèdica dijous al circuit de Breno, en què ha d'obtenir el vistiplau, en aquest cas, dels metges de MotoGP per poder tornar a pujar la moto als entrenaments de divendres.
2: Estem com el seu germà, fa 2 grans premis, és a dir, pendent dels metges de si li donen el vistiplau definitiu. Això en motos i en cotxes. Avui s'ha fet la presentació oficial del circuit de Madrid, el MadRing, que acollirà el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al setembre.
3: Sí, la pista ja la tenen asfaltada, però queda encara molta feina per fer al paddock i a les graderies, i menys de 3 mesos de marge per tenir-ho enllestit. Actualment, Xavi, sembla més un polígon en obres que un circuit de Fórmula 1, però tant des de la pròpia Fórmula com els responsables de MadRing asseguren que el tindran a punt a temps. El que ja està a punt, això que no podia faltar, és una gran bandera espanyola, 420 metres quadrats de tela de bandera espanyola. De fet, és la més gran del món, més gran fins i tot que la que tenen a la plaça Colón també a Madrid, que han hissat solemnament en presència de les autoritats, Ayuso, Almeida i companyia, i també dels dos Carlos Sainz, pare i fill, en un impressionant màstil de 50 metres. Carlos Sainz, pilot de Williams a la Fórmula 1, també ha lluat les característiques del circuit.
4: Muy chulo. Es un circuito que tiene todo, curva rápida, lenta, una parte urbana, una parte mucho más abierta, con la famosa Monumental. No sé, me parece un circuito tan espectacular, creo que un circuito con muchísimo carácter, muchísima personalidad, que yo creo que es lo primero que había que pedirle a un eventazo como puede ser el Gran Premio de España de Madrid.
3: El Gran Premi d'Espanya, que serà l'estrena d'aquest MadRing, està previst de l'11 al 13 de setembre.
2: Quim, gràcies.
3: Bona nit.
2: Ara el fem aquest últim minut. Abans actualitzem resultat d'aquest partit que tenim en dansa del Mundial, l'Iraq-Noruega, amb victòria noruega, de moment per 1-2. Els 2 gols, recordem, d'Erling Haaland. Havia marcat primer Noruega, empatat Iraq, i ràpidament s'ha tornat a avançar la selecció nòrdica. Ull al Jové, l'últim minut.
5: Doncs començant perquè el Deportivo de la Corunya, que aquesta temporada torna a primera divisió, comença aquest dimecres una consulta vinculant perquè els seus socis decideixin si el club passa a tenir oficialment el nom en gallec, Reial Club Deportivo de Coruña, en contra del que té ara, que és en castellà, Deportivo de la Coruña. La votació començarà a les 9 i s'allargarà fins diumenge a les 6. A banda d'això, ja no queden entrades pel Sabadell-Zamora de divendres, partit de tornada del play-off final per pujar a segona divisió. La nova Creu Alta, per tant, que s'omplirà per intentar capgirar l'1-0 advers del partit d'anada. Avui que també hem sabut que la Fiscalia podria retirar la petició de condemna de presó al defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, si el jugador demana perdó en el judici. La petició de pena inicial era de 2 anys i mig, recordo, de presó pel futbolista per haver difós un vídeo de contingut sexual gravat sense permís i sense marxar de la capital espanyola. Avui hem sabut que Marcelo, l'exjugador del Real Madrid, sí, ha fundat un club de futbol. Mira. El 12 Madrid Club de Futbol, 12 en honor al número que ell portava com a jugador blanc. En futbol internacional...
2: O per l'àrbitre, potser, no?
5: També podria ser. Per l'afició.
2: Sí. Ah, d'acord. Sí.
5: En futbol internacional, Rubén Amorim s'ha convertit avui en nou entrenador del Milan, i en bàsquet, el Barça viatjarà ja aquest dimecres cap a València per jugar a partir de dijous la final de l'ACB a 5 partits. Avui que hem sabut, per cert, que Míriam Koulibaly no continuarà a l'Espart Girona la propera temporada. A més, Paula Badosa s'ha retrobat amb la victòria, ha superat la neerlandesa Susan Lammens a la primera ronda del torneig de Berlín i aquest dimecres jugarà als 8ens contra la nord-americana Coco Gauff. Badosa no guanyava un partit des de l'1 d'abril.
2: Oriol, gràcies.
5: Bona nit.
2: Un quart i mig de 2 de la matinada, moment de dir adéu i d'agrair, començant per l'Oriol Montfort, que l'hem tingut al control tècnic, també la redacció d'Esports, que ha fet possible el Tu diràs. Demà hi tornarem, com més habitual, a la mateixa hora de sempre, a 11:45. Gràcies per ser un dia més, que vagi molt bé, descanseu, bona nit.
6: Tu diràs.
7: Escolta, informa't, descarrega.
8: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
9: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, pel terra, que és dimecres. Dimecres 17 de juny del 2026. Avui torna a ser un dia de sol a pràcticament tot el país. Només esperem pluges de tarda al Pirineu. Comencem el dia amb moltes temperatures d'entre 18 i 23 graus i al migdia farà encara més calor que no pas ahir. Aquesta nit hem conegut els punts claus de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Segons mitjans de comunicació dels dos països, la Casa Blanca ha promès 300.000 milions d'euros que pagaran els països del Golf Pèrsic i altres empreses privades per reconstruir l'Iran. A canvi, Teheran ha de renunciar a l'arma nuclear. També d'aquesta matinada és notícia el debut de l'Argentina, que, atenció, amb Leo Messi novament com a gran protagonista, ha guanyat 3-0 a Algèria i els 3 gols els ha fet Leo. Hat-trick de Leo Messi. L'exdavanter del Barça s'ha convertit, per tant, en el màxim golejador de la història dels Mundials. Acumula 16 gols en 6 campionats i sembla que vulgui eclipsar els 2 gols que va fer ahir Mbappé en la victòria de França 3-1 contra el Senegal. També de matinada, Noruega ha golejat 4-1 l'Iraq amb 2 gols d'Erling Haaland, l'estrella del Manchester City, i a aquesta hora hi ha el partit que ha començat fa un minut, i per què ha partit ara, a aquesta hora, entre Àustria i Jordània, apassionant, de moment empat a 0. Avui que, recordem, a partir de les 9, el gran protagonisme se l'endurà José Luis Rodríguez Zapatero, perquè declara a l'Audiència Nacional com a investigat per liderar una xarxa de tràfic d'influències. Amb Zapatero a l'Audiència Nacional, amb Pedro Sánchez, que afronta una altra sessió de control al Congrés, que Tucumán comença a les 9 del matí, i amb una sessió de control al president Illa, avui al Parlament de Catalunya. Ho seguirem tot en directe a partir de les 9, aquí al món a RAC1. Amb els casos judicials que esquitxen el PSOE, Junts per Catalunya i el PP han presentat dues esmenes al Congrés demanant que s'avancin les eleccions. La mesa de la cambra ho ha vetat gràcies a la majoria dels socialistes més sumar. De tot plegat, en parlarem a la tertúlia d'aquest matí. Natàlia Rodríguez, Javier Melero, Ferran Casas, Janet Sanz i Ramon Rovira. A tot això, els Mossos fan mans i mànigues per acabar amb els tirotejos a l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons La Vanguardia, a l'agost posaran en marxa un pla de xoc al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, amb més agents i càmeres de seguretat per acabar amb el narcotràfic a la zona i també al Raval. Avui que hem sabut que l'home executat d'un tret al carrer Balmes de Barcelona era un narcotraficant que controlava l'entrada de cocaïna al port d'Anvers, a Bèlgica, o abans el periòdico. D'aquest cas, entre molts d'altres, parlarem amb la persona, una de les persones que coneix millor el que passa amb el món de la droga a Catalunya, és el fiscal antidroga de Barcelona, Gerardo Cabero. Avui serà un luxe poder escoltar Gerardo Cabero aquí al món a RAC1. Més enllà de la crònica judicial, sapigueu que si avui heu d'anar al metge, tornen a fer vaga. Els sanitaris reclamen un conveni propi i mesures per alleugerir la sobrecàrrega laboral. A mig matí han convocat concentracions a les quatre capitals catalanes. Recordeu que avui s'estrena Toy Story 5, s'avança les estrenes avui, dimecres, i avui que a partir de les 11 ens visitarà aquí al món a RAC1 una estrella internacional, Mika, que d'aquí a dues setmanes actua al festival Les Nits d'Occident de Barcelona, a les Nits de Pedralbes. I a quarts de 12 conversarem amb Laura García Alonso, directora d'una pel·lícula que es titula Corredora, que és la història d'un esportista d'elit amb un brot psicòtic que l'allunya de la competició. Va anar al festival de Màlaga. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que ja sabem els punts clau de l'acord de pau que han pactat l'Iran i els Estats Units. Diversos mitjans nord-americans, com per exemple el Wall Street Journal i també mitjans iranians, parlen d'una dotzena de clàusules consensuades entre els dos bàndols i acaben sent una mena de pla Marshall per la República Islàmica després de les destrosses provocades pels bombardejos. La Casa Blanca ha promès 300.000 milions d'euros que es destinaran únicament a reconstruir el país, tal com apunta el Financial Times. Tot això ho pagaran els països del Golf Pèrsic i altres empreses privades que vulguin invertir a l'Iran, aixecant negocis, per exemple. A canvi, l'Iran ha de renunciar a les armes nuclears i a les reserves d'urani altament enriquit. Segons el text, l'estret d'Hormuz quedaria obert i s'haurien d'acabar els atacs al Líban, que és un dels punts més complicats de complir perquè Benjamin Netanyahu continua bombardejant Beirut.
0: De fet, a les últimes hores, l'exèrcit d'Israel ha matat 4 persones més al Líban i l'Iran amenaça de tornar-s'hi.
2: Aquesta matinada, la Guàrdia Revolucionària ha denunciat que han notat 84 violacions de la treva al Líban en només 48 hores, i això ha fet que Donald Trump li hagi estirat de les orelles a Netanyahu. Ho ha fet des de la cimera del G7 a França.
3: Tinc una magnífica relació amb en Bibi, però ha de ser més responsable amb el Líban. Diré una cosa, ja fa massa temps que Israel s'enfronta a Hezbollah i ha mort massa gent, i no cal enderrocar tot un edifici cada cop que busques algú, perquè en aquests edificis hi viu molta gent i tots no són de Hezbollah. Ja t'ho dic ara. Vaig suggerir a Israel que siguin els sirians els que s'encarreguin de Hezbollah, perquè, si et dic la veritat, se'n surten molt millor.
2: Gràcies a l'acord de pau, ahir, per tercer dia consecutiu, les borses van tornar a tancar amb números verds. L'IBEX 35 va arribar a un nou rècord i va superar els 19.100 punts.
0: I atenció a les paraules d'Irene Montero al Parlament Europeu, que ha titllat Donald Trump de genocida.
2: Sí, l'eurodiputada de Podem ho ha fet a la seva manera, felicitant-lo pel seu aniversari i cantant-li el Happy Birthday davant de tota l'Eurocambra.
4: ¿Qué puede celebrar Europa? ¿Qué celebra usted, señora Calas? ¿Celebra el cumpleaños de Donald Trump? Entonces, vamos a cantarle. Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday... Mr. Genocide.
2: Montero també va lamentar que Brussel·les mantingui les relacions amb Israel, malgrat que no s'aturen els atacs a Gaza i al Líban.
0: Però ja que parlàvem ara de l'aniversari de Donald Trump, ara hem sabut que l'FBI va evitar una autèntica massacre durant la celebració que va fer la Casa Blanca.
2: Sí, un grup de persones planejava atacar el públic que va assistir als combats d'arts marcials mixtes. Concretament, volien llançar drons carregats amb explosius contra l'edifici i tota la rodalia. Després, un cop s'hagués sembrat el caos, pretenien obrir-se pas disparant contra la multitud. Perdoneu. La policia ha detingut 5 dels suposats responsables i hi ha una vintena de sospitosos que s'haurien coordinat a través de xarxes socials com TikTok.
0: I en futbol, de seguida repassem l'exhibició històrica de Leo Messi al Mundial, però abans, un partit en marxa.
5: Sí, des de les 6 tenim un Àustria-Jordània que de moment va amb empat a 0, al minut 5 de la primera meitat, però com deies, la gran notícia de les últimes hores és el hat-trick històric de Leo Messi. L'exdavanter del Barça amb 38 anys ha liderat la victòria 3-0 de l'Albiceleste contra Algèria i s'ha convertit en el màxim golejador de la història de tots els Mundials. Acumula 16 gols en 6 participacions, són els mateixos gols que va marcar l'exfutbolista alemany Miroslav Klose, però si no passa res estrany, Messi el superarà perquè tot just estem a la primera jornada del Mundial. En acabar el partit, Leo Messi ha reconegut que ha arribat emocionalment just en aquesta cita del Mundial, que ho ha passat malament i s'ha emocionat després de marcar el primer gol. La qualitat de l'àudio no és el millor, però són les primeres impressions de Messi just després d'acabar el partit.
6: Una qüestió totalment ajena al deportiu. Passa un dia difícil i complicat. Pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque contigo siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucho esfuerzo porque esté bien y nada más.
0: Es veu que ho ha passat malament aquests últims dies, ha dit els motius, eh? Ha dit que ho havia passat malament aquests últims dies i que després del primer gol havia plorat. I que, perquè estava molt emocionat, no sé què ha passat, no sé. Però la notícia és que avui Messi... és a dir, anàvem a despertar-nos parlant d'Mbappé i acabem parlant de Messi. Perquè ha acabat guanyant per 3-0 Algèria,
5: sí, Algèria.
0: No?
5: Sí. De fet, ha liderat Messi el debut de l'Argentina, que defensa el títol que va guanyar a Qatar, ha obert el marcador amb un gran gol des de la frontal de l'àrea. Si no els heu vist, mireu-los els gols, perquè realment valen la pena. Després ha fet el 2-0 en una acció d'oportunista i finalment a 15 minuts pel final ha posat la cirereta a la seva exhibició amb un altre golaç, novament des de la frontal. És el primer hat-trick de Messi en un Mundial, cosa que li ha valgut, evidentment, per endur-se el guardó del millor jugador del partit.
0: El màxim golejador ha empatat, crec que amb Klose.
5: Amb Klose, sí, amb 16 gols.
0: També de matinada, Noruega ha golejat 4-1 la selecció de l'Iraq.
5: Sí, l'estrella del Manchester City, Erling Haaland, ha marcat 2 gols i també s'ha endut el guardó del millor jugador del partit. I ahir al vespre la selecció francesa de Kylian Mbappé, ara en parlàvem, va guanyar 3-1 al Senegal amb 2 gols del jugador del Real Madrid. La primera part de l'equip francès va ser molt decebedora. En canvi, a la segona meitat va imposar el talent descomunal que té al davant, amb Olise, Mbappé, Dembélé i la resta de companys. I avui debutarà la Portugal de Cristiano Ronaldo a les 7 de la tarda en directe a RAC+1, s'enfronta a la República Democràtica del Congo. Més tard, a les 10 de la nit, Anglaterra, Croàcia, i més tard, a la 1 de la matinada, Ghana, Panamà, i a les 4, Uzbekistan, Colòmbia.
0: Quina quantitat de partits, coses sí. Que hi havia a qualsevol hora.
5: Sí, sí, i RAC+1 a les 7.
0: RAC més 1 a les 7.
5: Sí.
0: Si vols et dono... Avui te'n podia haver retransmès el partit d'Argentina. Sí. M'han posat els ulls com a... Bum! Obert els ulls. He vist el partit de França. Fins al 2-1, que ha sigut el minut 90.000, crec que ha sigut. I després ja m'he anat, he intentat dormir, però he sentit que marcava llavors el 3-1 una altra vegada Mbappé. Per cert, quin golaç, tu. Mora meva, quins dos gols d'Mbappé. Quins dos gols d'Mbappé. Més enllà del Mundial, són les 6 i 10. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest matí per defensar-se dels 7 delictes que li atribueixen.
2: A les 9 es convertirà en el primer expresident del govern espanyol de la història que assistirà a l'Audiència Nacional com a investigat en una causa judicial. Haurà d'aclarir si realment va aprofitar-se de la seva posició perquè el Consell de Ministres tramités el rescat a l'aerolínia Plus Ultra i també haurà de resoldre els dubtes sobre les joies que va trobar la policia espanyola al seu despatx. Lluny d'arronsar-se, el PSOE es moren de ganes que declari perquè diuen que així se sabrà que és innocent. Ho deia ahir Patxi López.
7: Que estamos deseando que lo haga, porque estamos absolutamente convencidos de que se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras.
2: La declaració de Zapatero podria allargar-se fins demà. Algunes acusacions populars, per exemple Vox, han demanat que l'expresident entri en presó preventiva, fins i tot.
0: Opa, aquí. En Zapatero a l'Audiència Nacional, avui Pedro Sánchez afronta una altra sessió de control al Congrés que també comença a les 9 i que també seguirem aquí al món a RAC1. Això quan la mesa del Congrés ha impedit que es voti una iniciativa del PP i de Junts que pretenia obligar el govern d'Espanya a convocar eleccions.
2: Junts pretenia forçar una votació per aconseguir-ho, però la mesa de la cambra ho ha vetat perquè la competència per avançar les eleccions només correspon a la Moncloa, en cap cas a les Corts. Així doncs, la votació no es farà, però el debat sí. El PP ja ha anunciat que recorrerà la decisió als tribunals perquè la convocatòria electoral s'esvaeix, ja que Junts no es planteja donar suport a una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la mà de PP i Vox.
0: I a l'espera que la declari José Luis Rodríguez Zapatero, però aquest matí qui ja ha parlat és la directora general de la Guàrdia Civil que ha negat participar en cap trama contra la UCO.
2: Mercedes González va comparèixer al Senat i, tot i que va admetre haver tingut contactes amb Leire Díez, va desmentir que les trobades amb ella, amb la denominada lampista del PSOE, tinguessin cap motivació política.
8: Fueron encuentros cortos que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café y en los que nunca me pidió ni frenar ni interferir en investigación en curso alguna de la Guàrdia Civil.
2: Mercedes González va defensar la seva gestió i també va carregar contra el PP i Vox per alimentar una cacera política, diu, en contra seu.
0: Més coses, s'ha reforçat la seguretat a la mina i al barri del Raval de Barcelona per evitar que hi hagi més tirotejos.
2: D'una banda, l'Ajuntament de Sant Adrià ha anunciat un pla de xoc a la mina. Segons la Vanguardia, les administracions hi destinaran més agents dels Mossos i instal·laran càmeres de videovigilància als punts més sensibles. Tot i això, els nous agents, una trentena, no s'incorporaran fins l'agost. En canvi, sí que hi ha més presència policial al Raval, després que els últims dies hi hagi hagut dues baralles multitudinàries. Hi ha més efectius dels Mossos i de la Guàrdia Urbana que ja patrullen per la Rambla del Raval i que busquen un efecte dissuasori per evitar incidents.
0: I avui també hem sabut que l'home executat d'un tret a plena llum del dia al carrer Balmes de Barcelona controlava l'entrada de cocaïna al port d'Anvers, a Bèlgica.
2: Ho avança el periòdico. Els Mossos sospiten que aquest narcotraficant era l'encarregat de fer-hi entrar grans quantitats de droga procedents majoritàriament de l'Amèrica del Sud. Per tot plegat, les autoritats belgues el tenien en el punt de mira i ja havien emès un ordre de detenció europea. És per això que hauria fugit del país i s'hauria amagat a Barcelona sota diverses identitats falses.
0: Avui els de la secta de les 6 els recomano l'entrevista que mantindrem amb Gerardo Cabero, que és el fiscal antidroga de Barcelona. És una de les persones que més sap de tot aquest merder que estem patint ara, de les persones que més ha treballat al món de la lluita contra la droga, i avui ens ha concedit una entrevista i que una conversa aquí al món a RAC1, que cap a 2-3 quarts de 10 la farem, i tenim moltes ganes de parlar amb aquest fiscal antidroga de Barcelona, amb Gerardo Cabero. Sobre el cas d'aquell famós del nadó del presumptament maltractat, es veu que el pare ha demanat al jutjat que el deixi sortir de la presó.
2: Sí, la seva advocada explica que el tribunal ja no té motius per mantenir-lo tancat. Fins ara el jutjat s'hi ha negat diversos cops, argumentant que l'home podria intentar influir en els testimonis del cas, però la setmana passada ja van declarar una vintena de testimonis i per això l'acusat demana que el deixin sortir en llibertat provisional.
0: I atenció a aquesta notícia, a Suècia, la justícia ha condemnat un home a 4 anys i mig de presó per prostituir la seva dona amb més de 250 homes.
2: Sí, el detingut tenia 11 càmeres instal·lades a casa seva i van registrar gairebé 20.000 vídeos sexuals. L'home manipulava la seva dona, la incitava a practicar sexe amb altres homes a canvi de diners, i la condemna és de només 4 anys i mig, només, perquè el tribunal ha descartat que hi hagi hagut violacions, ja que no s'ha pogut demostrar que la dona tingués sexe sense consentiment.
0: O sigui, tenia 20.000 vídeos... Ja. O sigui, manipulava la dona i l'incitava a practicar sexe a canvi de diners.
5: Sí.
0: I 4 anys i mig. Sí, 200, sí. Bueno, va. I finalment el jutge ha ordenat detenir Elisa Moulià, després que aquesta actriu l'hagi plantat 3 cops al jutjat.
2: Sí, el magistrat vol que comparegui com a investigada per calúmnies contra Íñigo Errejón, després que retirés l'acusació que havia presentat contra ell per un presumpte abús sexual. L'exlíder de Podem es va querellar contra ella, la va acusar d'haver extorsionat alguns testimonis del cas. Dilluns havia de comparèixer al jutjat, després de no presentar-se en 2 ocasions, i a la tercera el jutge ha emès un ordre de crida i cerca.
0: Per cert que a les últimes hores han aixecat molta polseguera unes declaracions del president de la COE a Castella-La Mancha, Ángel Nicolás, sobre la salut mental.
2: Sí, concretament parla de les baixes per salut mental que es demanen als joves.
9: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, no, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro, en la parte que afecta a la salud mental te das cuenta que tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra. Es decir, sin ánimos de ofender, yo tengo 2 hijos en esa edad, pero son unos memos.
2: Són uns babaus, els seus fills, diu Ángel Nicolás. El president de la COE, Antonio Garamendi, s'ha desmarcat de seguida d'aquestes declaracions i assegura que la salut mental és un problema molt seriós.
0: És unes declaracions absolutament... Cada cas és un món, i valorar que a les nostres èpoques, sí, evidentment. Ara que estem jugant ja comencem a jugar allò de que nosaltres érem més forts, més talentosos, més treballadors, més això. Hasta això passa. Cada generació, quan ens fem grans, comencem a veure que la generació anterior són uns babaus. I aquest senyor ho ha verbalitzat dient coses que evidentment, a sobre, jugant amb la salut mental de... Ara hi haurà molta gent que dirà, no, és que té raó. Segur. Estic convençut que hi haurà molta gent que dirà, oh, és que té raó. Jo diré, doncs, la salut mental, efectivament, és una cosa molt sèria. I cadascú té el seu món, i cadascú... El problema és que és molt difícil. Amb això de la salut mental hi ha un problema, que és que no és com una grip, i com una febre, que et poses el termòmetre i saps si tens febre o no. Evidentment que hi ha gent que se n'aprofita. Evidentment, hi ha molta gent que se n'aprofita de que, bueno, és que avui dic que fa la baixa, perquè, evidentment, hi ha casos i casos. Però, en canvi, la majoria de casos, hòstia, estem parlant... No pots, és a dir, no pots menysprear mai el problema d'algú al cap. No el pots menysprear mai perquè no saps mai el que et pot passar. I com pots arribar a passar-t'ho tu. I Pau Gasol vol invertir 55 milions a... Com?
5: Sí, sí.
0: A la Lliga Femenina de Futbol.
5: Sí, l'exjugador del Barça de bàsquet i dels Lakers pretén impulsar el creixement i l'explotació comercial del futbol femení a l'estat espanyol. L'operació es faria a través d'un grup inversor i serviria per reforçar els ingressos de la competició i augmentar-ne la projecció internacional. Això és el que vol Pau Gasol. Si es confirma, seria una de les inversions més importants vinculades al futbol femení espanyol.
0: Bueno, avui s'estrena Toy Story 5.
10: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa? Yeah!
0: Algú ha vist les 4 anteriors?
2: Jo sí.
5: No.
0: Sí. No.
11: Les estem veient últimament.
0: Amb la Belna.
11: Sí.
0: Sí. No es dona per al·ludir.
12: Perdó, que encara no m'havia saludat.
0: Bueno, però et saludo ara, que bon dia.
12: Bon dia.
0: Has vist o no els 4 històries anteriors?
12: No, n'he vist un parell.
0: Sí. Jo és que no me'n recordo. Hòstia, em passa molt, tio. És que tinc un problema de la memòria de... Sí, sí que és el cowboy i el ninot i la família i el nano aquell que amb l'ortodòncia, sí, jo me'n recordo. Però si dius de què va la quarta, no me'n recordo. Ni la tercera ni la segona.
12: Les hauràs de mirar totes, sí, abans de mirar la cinquena.
0: Aquesta era Disney, Mònica?
11: Sí? Pot ser que sí, sí. Sí.
0: Vull saber què diu el Toni Vall avui, si li ha agradat o no. Veurem. I més enllà de la crònica judicial, recordem que els metges tornen a fer vaga.
2: Sí, els professionals de la salut, tant de la sanitat pública com de la concertada, reclamen un conveni propi, mesures que alleugereixin la sobrecàrrega laboral. Metges de Catalunya torna a convocar l'aturada, la 12a, des de la tardor, l'última abans de l'estiu. La convocatòria preveu concentracions simultànies a mig matí a Barcelona, on es farà una mobilització davant de la seu de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, al carrer Aragó, però també a Lleida, Tarragona i Girona.
0: I el temps, que tornen a pujar les temperatures,
11: Una altra vegada. Avui pugen lleugerament, demà i divendres es mantenen sense grans canvis, però el cap de setmana es disparen i molt aquests termòmetres. Ahir, de moment, es va arribar als 37 graus a Lleida i també a Artés, 36 a Albesa i a Mollerussa, i avui màximes d'entre 32 i 37 graus. En punts de ponent és on tindrem els valors més elevats. Matí de sol i tarda amb alguns ruixats només en punts del Pirineu, i a la resta es mantindrà la calma. I al cap de setmana, com dèiem, es disparen aquests termòmetres amb temperatures màximes d'entre 35 i 40 graus, les més altes cap al Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, per tant una calor que serà molt intensa i es mantindrà sostinguda a principis de la setmana que ve. I ara mateix entre 21 i 24 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona, 19 a Cabrils i 22 a Amposta.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 6 i 20. El diàleg. Hola, què tal, Joan?
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, novament.
3: L'endemà de l'empat entre la selecció espanyola i Cap Verd vam haver de posar atenció a l'anàlisi quirúrgic que en va fer Mariano Rajoy a la seva crònica del diari El Debate, un article que tu, Jordi, vas voler comentar.
0: La selecció de Cabo Verde no és el Brasil de l'any 70 ni nada que se le parezca. Mucho físico, mucha fe y poco fútbol. El partido no pasará a los anales de la historia del fútbol. Això d'anales sempre m'ha agradat molt.
13: Uy, hombre.
0: Això d'anales sempre m'ha agradat molt.
13: Ay, qué estrecha eres, jodida.
0: Ni por bueno, ni por malo. Està, o sigui, aquest...
3: Això ja, home, sí, s'ha de provar de tot, Jordi. I amb l'edat que tens, també... Oh, l'oròleg deu estar a punt d'entrar pel pàrquing. Si no ho ha fet ja.
0: Però tu per què te'n lliures totes les gràcies?
11: Me n'anava, ja.
0: Però no, pots marxar, però per què lliures totes les gràcies?
11: No, li reia, estava marxant perquè no ho podia suportar.
3: Perquè sap que no tinc solució.
0: Sí, efectivament, no té res.
3: Em veurà caure.
0: Això és veritat, això és veritat. Mira, rient. Són les 6 i 21 minuts. Voleu que parlem de Toy Story? Estic fart de la cançó, una cançó, em passa com la La Land. Que la cançó que ella acaba de guanyar l'Òscar és un desastre, i a mi la cançó que va guanyar del You've Got a Friend of Me em sembla una cançó vulgar per guanyar l'Oscar. Però, en canvi, a mi la que m'agradava més és la de totes les de les 5, i fins i tot la de Taylor Swift d'aquest any, per mi la millor és la de Toy Story 3. Tira. I també és de Randy Newman, eh? Però és que és em sembla una cançó, es diu We Belong Together, i és tan alegre, trompetes i alegria i tal. La millor de Toy Story és aquesta, de Toy Story 3, amb Randy Newman i We Belong Together.

0: RAC 1.
1: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mafre. Amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mafre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mafre, el teu referent en planificació financera.
3: Aquest estiu, la gran pregunta és...
4: Híbrid o elèctric?
3: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
7: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
8: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm, qualitat, traçabilitat i territori.
7: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
8: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
7: Lletera Campllong, la llet de casa.
9: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
10: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
11: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
10: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
11: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
10: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
14: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
17: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
18: Verisure.
19: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
20: 9, 26, 29, 37 i 42, els sols, l'1 i el 7.
19: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
21: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que l'acord de pau a l'Orient Mitjà inclou una pluja de milions per l'Iran si el país renuncia al seu programa nuclear.
2: Aquesta nit el Wall Street Journal i altres mitjans han avançat la dotzena de punts del pacte. De seguida ho desgranem. La signatura, però, perilla perquè Israel continua atacant el Líban.
0: Leo Messi fa història en el debut de l'Argentina al Mundial de Futbol.
3: El davanter de 38 anys ha marcat un hat-trick en la victòria 3-0 contra Algèria i s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials. N'acumula 16 de gols, els mateixos que l'alemany Klose.
0: I mentrestant, aquesta hora tenim en marxa un partit entre Àustria i Jordània.
3: I al minut 20 de la primera meitat, Àustria domina per 1-0. També de matinada, Noruega ha golejat 4-1 l'Iraq amb 2 gols de Haaland i ahir al vespre França va guanyar 3-1 al Senegal amb 2 gols de Kylian Mbappé.
0: José Luis Rodríguez Zapatero compareix avui a l'Audiència Nacional acusat de 7 delictes.
2: És el primer expresident imputat de la història. Haurà de donar explicacions pel rescat de Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx. Serà a partir de les 9, coincidint amb la sessió de control a Pedro Sánchez al Congrés.
0: Qui ja ha parlat és la directora de la Guàrdia Civil, que nega cap vinculació amb el cas Leire Díez.
2: Des del Senat, Mercedes González diu que mai ha maniobrat contra l'UCO, defensa la seva gestió i afirma que només va quedar amb l'anomenada lampista del PSOE per fer un cafè.
0: Sant Adrià de Besòs anuncia un pla de xoc per frenar els tirotejos a la mina.
2: Segons la Vanguardia, amb més agents dels Mossos i més càmeres de videovigilància. A banda, reforçarà també la presència policial a la Rambla del Raval, a Barcelona, per les baralles dels últims dies.
0: I l'home executat d'un tret a Barcelona era un narco que coordinava l'entrada de cocaïna al port belga d'Anvers.
2: Ho avança el periòdico, l'home era a casa nostra perquè les autoritats de Bèlgica ja el buscaven. El crim va passar fa just una setmana al carrer Balmes.
0: Avui els metges tornen a fer vaga, en principi serà l'última del sector abans de l'estiu.
2: Reclamen un conveni propi i millores laborals com eliminar les guàrdies de 24 hores. A mig matí hi haurà manifestacions a les 4 capitals de demarcació.
0: I avui arriba als cinemes Toy Story 5.
2: És una de les candidates a ser la gran pel·lícula de l'estiu. Arriba 7 anys després de l'última entrega. Aquest cop amb Woody, amb Buzz Lightyear i la resta de joguines hauran d'enfrontar-se a les pantalles.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui s'espera un dia pràcticament calcat al d'ahir, però amb més calor al migdia.
4: Exacte, puja una mica més la temperatura, màximes que es mouran entre els 32 i els 37 graus, les més altes cap a punts de les comarques de Ponent, i ara al matí amb sol a tot arreu i després a la tarda amb alguns ruixats només al Pirineu. Demà i divendres es mantenen sense grans canvis aquestes temperatures, però al cap de setmana es disparen amb màximes que podrien arribar als 40 graus, sobretot a Ponent.
0: Què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 21 i 24 graus a la ciutat de Barcelona, 20 a Tarragona i també a Gandesa, 17 a Lleida, 15 a Girona, 19 a Berga i 18 a Cervera.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha un carril tallat a l'AP7, el tram que uneix Vilafranca del Penedès amb Granada del Penedès, en sentit Tarragona, també un altre carril tallat, en aquest cas a la C25, a Sant Julià de Vilatorta, per l'avaria d'un cotxe, i està tallada, en aquest cas, la L702 a Artesa de Lleida per despreniments. Passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dimecres 17 de juny del 2026.

0: El món a RAC 1.
1: 6:38, l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran passa per una mena de pla Marshall que reconstruiria Teheran a canvi de renunciar a l'armament nuclear.

0: Falten només dos dies perquè l'acord de pau s'assigni a Suïssa i aquesta nit hem sabut els punts clau del text que han pactat l'Iran i els Estats Units. Diversos mitjans nord-americans, com per exemple el Wall Street Journal, i també mitjans iranians, coincideixen en el contingut d'aquest memoràndum d'entesa, que són una dotzena de clàusules consensuades entre els dos bàndols. D'entrada, tot apunta que la Casa Blanca està disposada a acceptar els diners que reclamen els ayatolàs. Són 300.000 milions d'euros que es destinarien únicament a reconstruir el país. Són uns calés que Washington posarà damunt la taula un cop s'assigni la pau, de manera definitiva, no aquest divendres, on només s'acordarà xutar la pilota endavant per acabar de tancar els serrells d'una treva amb condicions, amb totes les lletres. Si tot va bé, si Israel no ho fa saltar tot pels aires, aquest alto al foc definitiu s'hauria d'establir en els propers dos mesos a partir d'aquest divendres. En les últimes hores, però, Donald Trump ja ha desmentit que el govern nord-americà acabi pagant aquests 300.000 milions d'euros al règim iranià. Si el pacte acaba tirant endavant, qui posarà els diners i finançarà la reconstrucció de l'Iran serà no la Casa Blanca, sinó els països del Golf Pèrsic, que tal com apunta el Financial Times, tindran els seus propis interessos econòmics i empresarials per reedificar ciutats com Teheran i nuclis urbans propers a l'estret d'Hormuz. Una mesura que recorda molt a la que els Estats Units ja van engegar a la Franja de Gaza i que només beneficia el sector privat després d'una desgràcia humanitària com és una guerra amb milers de morts. A canvi d'aquesta reconstrucció total, l'Iran s'ha de comprometre a renunciar a dotar-se d'armes nuclears i a prescindir de les reserves d'urani altament enriquit. Aquest és, sens dubte, un dels punts més conflictius de tot l'acord. Fins ara, la República Islàmica sempre s'hi ha negat i veurem què és el que negocien a partir de divendres. Si renunciessin, Washington permetria als ayatolàs reprendre immediatament les exportacions de petroli i de combustibles i també aixecaria les sancions perquè l'Iran pogués vendre aquest petroli. Evidentment, l'estret d'Hormuz també quedaria obert. La Casa Blanca aixecaria progressivament el bloqueig marítim a l'Iran i, per la seva banda, Teheran en garantiria la navegació comercial. Això sí, el Pentàgon mantindria les tropes i els vaixells a la regió, no fos cas que la República Islàmica no complís amb el que ha signat. I, finalment, un altre dels apartats que sembla més complicat de complir és el d'instaurar immediatament un alto al foc a tota la regió, inclòs el Líban. Aquí el principal obstacle és Benjamin Netanyahu, que fins ara ha fet cas omís de les advertències de Donald Trump, que li ha demanat que aturi els atacs a Beirut per activa i per passiva. De fet, en les últimes hores han mort almenys 4 persones després de diversos atacs amb drons en aquest país, al Líban. Aquesta matinada, la Guàrdia Revolucionària ha denunciat que han detectat 84 violacions de la treva al Líban en només 48 hores i ja obren la porta a tornar-s'hi. Això ha fet que Donald Trump, des de la cimera del G7 a França, li hagi estirat les orelles a Benjamin Netanyahu.
1: Tinc una magnífica relació amb en Bibi, però ha de ser més responsable amb el Líban. Et diré una cosa, ja fa massa temps que Israel s'enfronta a Hezbollah i ha mort massa gent, i no cal enderrocar tot un edifici cada cop que busques algú, perquè en aquests edificis hi viu molta gent i tots no són de Hezbollah. Ja t'ho dic ara. Vaig suggerir a Israel que siguin els sirians els que s'encarreguin de Hezbollah, perquè, si et dic la veritat, se'n surten molt millor.
0: I més enllà del conflicte a l'Orient Mitjà, però parlant encara de Donald Trump, hem sabut que l'FBI va evitar una autèntica massacre durant la celebració que va organitzar el president dels Estats Units la matinada de dilluns a la Casa Blanca per celebrar el seu aniversari. Concretament, volien llançar drons carregats amb explosius i un cop sembrat el caos, volien obrir-se pas disparant contra la multitud. La policia ha detingut 5 dels suposats responsables. Ara són les 6:42.
2: M Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Avui tornem a pujar als esports perquè Leo Messi ha firmat una exhibició històrica al Mundial de Futbol. De seguida la repassem, però abans hem de dir, Pedro, que tenim un partit en marxa des de fa uns minuts.
3: Sí, el juguen Àustria i Jordània des de les 6 del matí. De moment, la selecció austríaca domina per 1-0, que l'ha fet Schmidt, el jugador del Werder Bremen, al minut 20 de partit. Però, com deies, la gran notícia de les últimes hores és el hat-trick històric de Leo Messi. L'exdavanter del Barça, amb 38 anys, ha liderat la victòria 3-0 de l'Argentina contra Algèria i s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials. S'acumula 16 gols en 6 participacions, són els mateixos gols que va marcar l'exfutbolista alemany Miroslav Klose, però si no passa res estrany, Messi el superarà perquè tot just estem en la primera jornada del Mundial. De fet, en acabar el partit, l'argentí Messi assegurava que se sent bé i que, de fet, creu que té corda per estona.
4: A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien... Doy el máximo, siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
0: L'Argentina ha jugat als Estats Units, però semblava que fos l'equip local. El motiu és que, com acostuma a passar, l'afició de l'Albiceleste s'ha desplaçat en massa fins al Mundial. Anem cap als Estats Units amb el Javier de la Sotilla.
5: Messi ha iniciat el que podria ser el seu últim Mundial, tal com va acabar a Qatar l'any 2022, amb una exhibició de futbol a l'alçada del millor jugador de la història. El seu hat-trick ha ressonat amb força a l'estadi de Kansas City, on hi ha la seu d'Argentina, i on la massimania s'ha apoderat de la ciutat des de fa dues setmanes. Els milers d'argentins que s'han desplaçat s'han fet sentir durant tot el partit, emmudint els pocs argelians presents amb els seus càntics i celebren els gols amb l'eufòria digna d'un país que viu el futbol com cap altre. Messi ha estat substituït tot just després del tercer gol i ha rebut una merescuda ovació d'un públic rendit dempeus a la seva estrella. La majoria de camisetes albicelestes, el color que ha impregnat les grades, portaven el seu nom i el 10 a l'esquena i la seva cara estava present a les pancartes i als càntics personalitzats. Finalment ha marxat de la gespa amb la pilota a les mans i un somriure d'orella a orella. Avui els argentins marxen a casa després de viure una nit inoblidable que els fa somiar amb la segona Copa del Món consecutiva, el mateix dia que Haaland i Mbappé, dues de les grans estrelles d'aquesta edició, també han exhibit el seu talent golejador.
0: Ara ho comentava el Javier, també de matinada, Noruega ha golejat 4-1 la selecció de l'Iraq.
3: Sí, l'estrella del Manchester City, Haaland, ha marcat dos gols i també s'ha endut el guardó del millor jugador del partit. I ahir al vespre, la selecció francesa de Kylian Mbappé va guanyar 3-1 al Senegal amb dos gols del jugador del Real Madrid. La primera part de l'equip francès va ser molt decebedora. En canvi, la segona meitat, l'equip francès va imposar el talent descomunal que té al davant amb Mbappé, Dembélé i Olise. I avui debutarà la Portugal de Cristiano Ronaldo a les 7 de la tarda en directe a més 1 s'enfronta a la República Democràtica del Congo, més tard, a les 10 de la nit, Anglaterra-Croàcia, i més tard, a la 1 de la matinada, Ghana-Panamà, i a les 4, Uzbekistan-Colòmbia.
0: I per la seva banda, la selecció espanyola no torna a jugar fins diumenge contra l'Aràbia Saudita.
3: Sí, l'equip de Luis de la Fuente continua païnt l'empat a 0 de Salvador contra Cap Verd en el seu debut, però com a mínim té una bona notícia, i és que si no passa res estrany, la Minyamal ha fet net del tot dels seus problemes físics i podrà ser titular.
0: Enviat especial de RAC1 a Chattanooga, als Estats Units, Damià López.
6: Sí, Lamine Yamal apunta a jugar ja d'inici diumenge a l'Espanya-Aràbia. Lamine va jugar abans d'ahir 25 minuts, una mica més del que estava previst, i amb la necessitat dels 3 punts que ara té Espanya, Lamine ja serà titular diumenge que ve. Miquel Merino en destaca l'impacte que va tenir quan va entrar al camp contra Cap Verd.
7: Lamine es un jugador especial, sin duda alguna. Tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo, y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, simplemente cambiando un poco un perfil. Pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal y bueno, con el nivel que tiene Lamine puede afectar cada partido en cualquier momento.
6: Hay caras serioses en l'entrenament després de l'empat en el debut. Avui Luis de la Fuente ha donat el dia lliure als seus futbolistes. Demà dijous l'equip espanyol ja reprendrà l'activitat en vista al partit de diumenge contra Aràbia.
8: Descobreix lo moda nou és aquesta a Moda Jaecu M Automoción.

0: Univisión, Barcelona, Mataró i Girona.
1: Ara passen gairebé 2 minuts de 3:15 del matí. José Luis Rodríguez Zapatero compareixerà aquest matí davant del jutge per donar explicacions dels 7 delictes de què l'acusen. A partir de les 9 del matí s'asseurà davant del jutge José Luis Calama per defensar-se del cas de presumpta corrupció que l'esquitxa. És el primer expresident del govern espanyol de la història que assistirà a l'Audiència Nacional com a investigat. L'investiguen, en aquest cas, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i també per les joies valorades en més d'1 milió d'euros que van trobar al seu despatx. Anem cap a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
2: Bon dia, Zapatero. Trenca el silenci i avui tindrà l'oportunitat de resoldre els interrogants que l'apunten. El jutge de l'Audiència Nacional sospita que l'expresident espanyol va muntar i liderar una trama per influir en l'administració pública. Al punt de mira hi ha el rescat de la Moncloa a Plus Ultra, 53 milions per l'aerolínia, suposadament per la pressió de Zapatero. Ell després s'hauria embutxacat part d'aquestes comissions a través d'un entramat d'empreses pantalla relacionades amb el blanquejament de diners veneçolans. Sobre les joies, que Calama sospita que podria haver comès un delicte fiscal i de contraband. Doncs bé, pel PSOE, Patxi López està convençut que la declaració de Zapatero els donarà aire.
3: Estamos absolutamente convencidos de que se van a aclarar muchas cosas.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Segons La Vanguardia, a partir de l'agost hi destinaran una trentena d'agents més dels Mossos d'Esquadra i també instal·laran càmeres de videovigilància als punts més delicats. El pla arriba després del gabinet de crisi del Departament d'Interior arran dels tirotejos de les darreres setmanes i també inclou recuperar els agents cívics i noves actuacions comunitàries al barri de la Mina i les zones on els últims mesos hi ha hagut incidents amb armes de foc.
2: Barcelona també ha reforçat la seguretat, en aquest cas amb més policia al barri del Raval després de les dues baralles multitudinàries dels últims dies.
1: Ja s'han enviat més agents dels Mossos i també de la Guàrdia Urbana, la majoria a la Rambla del Raval, que és on diumenge i dilluns hi va haver les batusses. L'objectiu és prevenir nous enfrontaments.
2: Avui també hem sabut, per cert, que l'home executat d'un tret a plena llum del dia al carrer Balmes de Barcelona controlava l'entrada de cocaïna al port d'Anvers, a Bèlgica. Tal com avança el periòdic, els Mossos sospiten que el narcotraficant era l'encarregat de fer-hi entrar grans quantitats de droga procedents de l'Amèrica del Sud. Per tot plegat, les autoritats belgues el tenien en el punt de mira i ja havien emès un ordre de detenció europea. I a Suècia, la justícia ha condemnat un home a 4 anys i mig de presó per prostituir la seva dona amb més de 250 homes. El detingut tenia 11 càmeres instal·lades a casa seva i van registrar gairebé 20.000 vídeos sexuals, manipulava la seva dona i la incitava a practicar sexe amb altres homes a canvi de diners, i la condemna és de només 4 anys i mig perquè el tribunal ha descartat que hi hagi hagut violacions, ja que no s'ha pogut demostrar que la dona tingués sexe sense consentiment. I encara un últim apunt abans dels esports, perquè avui els metges de la sanitat pública i de la concentrada, perdó, de la concertada, tornen a fer vaga. Els professionals de la salut reclamen un conveni propi i mesures que alleugereixin la sobrecàrrega laboral, com ara eliminar les guàrdies de 24 hores. Hi ha mobilitzacions. A mig matí, els facultatius faran manifestacions simultànies a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Nou minuts i les 7.
3: RAC 1.
4: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
5: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
6: Això és boníssim. D'on és?
5: És de Dia.
6: De debò?
5: Sí.
6: Molt bé.
5: Avui a Dia, el gelat Bombó Mini ha sortit de la marca Dia per només 1,99 al pack de 8. De debò. Molt bé. Dia.
7: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
9: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
10: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
9: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
10: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
11: Viu la Revetlla de Sant Joan a peu de platja a l'hotel Le Meridien Ra del Vendrell. Gaudeix d'un deliciós sopar bufet mediterrani de marisc

0: Música en directe en un entorn màgic. Reserva a regalalmra.com.
1: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
2: Heu follat.
1: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
2: Tens tota la vida per davant.
1: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
3: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
8: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
9: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
8: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
9: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
8: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
10: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
11: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
12: Verisure.
13: El món a RAC 1.
14: 4 minuts i les 7.
6: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
14: Desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
15: Fa un temps va sortir a tots els mitjans aquella aplicació preferida de la Rosalia, que era com de walkie-talkie i que encara que tu tinguessis el mòbil amb la pantalla bloquejada i tot sense fer-li res, et sortien per l'altaveu les coses que et deien els teus amics. Bé, hi ha una aplicació molt millor que aquesta, que és una aplicació de walkie-talkie, que es diu Buzz, B-U-Z. Probablement la millor aplicació de walkie-talkie que hi ha actualment i que et permet... atenció, silenciar tot allò que et diuen els altres i que tu, teòricament, amb altres aplicacions, directament se't reprodueix la nota de veu en qüestió per l'altaveu del mòbil i tu no ho pots silenciar. Doncs aquí sí que les pots silenciar. I a més, si les tens silenciades, no és que les perdis, però et sortirà una notificació amb la transcripció d'aquesta frase de walkie-talkie que t'envien. A més, és molt graciós perquè té filtres de veu i pots parlar com un dimoni o un barrufet. Bueno, està com gamificada. Es diu Buzz, ve al UZ i la pots trobar tant per iPhone com per Android, que potser no l'has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
16: Volvo EX30, un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
14: I a 2 minuts per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
17: La película El agente secreto, que estuvo nominada a 4 premios Oscar, es una caja de sorpresas, por el tono, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. El director brasileño Kleber Mendonça retrata la dictadura de su país a finales de los años 70 en un thriller político, repleto de guiños cinéfilos y con giros inesperados que reflexiona sobre la importancia de la memoria histórica. Mendonça nos habla de la historia reciente de Brasil a través del personaje de un profesor universitario perseguido por la policía y un empresario mafioso que se esconde junto a otros disidentes a la espera de una nueva identidad. El protagonista, Wagner Moura, que ganó el Globo de Oro al mejor actor principal, derrocha carisma. Puedes encontrar El agente secreto en Filmin y Movistar Plus.
14: i al diàling. Joan Ferrer, bon dia.
2: Bon dia, Víctor Cullell. A Ser Catalunya, Miquel Samper diu que l'entrenador del Barça està a la Ribera d'Ebre.
12: L'aposta que fa l'estat espanyol és fer-la a Móra la Nova i per nosaltres és molt important. Per què? Doncs perquè és una zona afectada pel tancament, com recordareu, d'Aircross a Flix.
18: On vas?
12: A Flix, a Flix.
18: Culés, és el nostre moment.
12: Zona que està molt propera.
2: I el Damià López també s'apunta a la seguretat de Berishur.
19: M'has dit que fins a les 12, Damià, fins a les 12 has estat. Cuida't, eh?
20: Porta 3 anys allà fotut.
21: I tant, el que faci falta.
19: Fins ara. Fins ara. Bon dia. Hola, Polls, què tal?
22: Hola, mira, que és que jo soc una
19: mica... No? No,
22: sí, exacte, Seguretat Directa, ara és Berishur.
21: Vale, parlem.
23: Això és...
24: Més de l'acceleració a Mazda Romacuruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Romacuruma.
19: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, pel terra, que és dimecres. Dimecres 17 de juny del 2026. Comencem el dia amb temperatures al voltant dels 20-21 graus a moltes comarques i al migdia farà més calor que ahir. Ara al matí predominarà el sol a tot arreu i a la tarda esperem tronades al Pirineu. Després de dos dies de secretisme, aquesta matinada s'han filtrat per fi els detalls de l'acord de pau que divendres signaran els Estats Units i l'Iran a Suïssa. La Casa Blanca s'ha compromès a reconstruir el país amb una inversió de 300.000 milions d'euros que pagaran els seus aliats al Golf Pèrsic. I, a canvi, Iran renunciarà a l'arma nuclear i reobrirà immediatament l'estret d'Hormuz. L'altra notícia de la matinada passa pel Mundial de Futbol, amb un nom propi, novament, Leo Messi. L'exfutbolista del Barça ha brillat en el debut de la selecció argentina, 3-0 contra Algèria, ha fet els 3 gols, per tant un hat-trick, que l'han tronitzat com el màxim golejador de la història dels Mundials. Ara Messi ja acumula 16 gols en 6 campionats. Abans, Noruega havia golejat Iraq 4-1 amb 2 gols d'Erling Haaland. Ahir al vespre, la selecció de França va estrenar-se amb una victòria 3-1 contra el Senegal, amb 2 gols d'Mbappé. Ara encara hi ha en joc l'Àustria 1, Jordània 0. En pàgina política, a Madrid, dia gros. A partir de les 9, José Luis Rodríguez Zapatero declara a l'Audiència Nacional com a imputat pel rescat de l'aerolínia hispano-veneçolana Plus Ultra l'any 2021. L'investiguen per tràfic d'influències, falsedat documental, organització criminal, delicte fiscal i contraband. Mai a la història havíem vist un expresident del govern d'Espanya imputat. Ho seguirem a la tertúlia amb Natàlia Rodríguez, Javier Melero, Janet Sanz, Ferran Casas i Ramon Rovira. Quan Zapatero entre a l'audiència, Pedro Sánchez se les tindrà amb Alberto Núñez Feijóo. En una altra sessió de control es preveu explosiva al Congrés i connectarem en directe. L'única bona notícia pel president espanyol és que la mesa del Congrés ha vetat dues esmenes del PP i de Junts per demanar que s'avancin les eleccions. En successos, La Vanguardia explica aquest matí que els Mossos posaran en marxa un pla de xoc al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs i un altre al Raval, a Barcelona, per combatre el narcotràfic. Precisament avui que el periòdico detalla que l'home executat d'un tret al carrer Balmes de Barcelona era un narco que controlava l'entrada de la cocaïna al port belga d'Anvers. De tot plegat en parlem a partir de les 9:45 aproximadament, d'aquesta xàquera del narcotràfic i de les drogues a Catalunya amb el fiscal antidroga de Barcelona, Gerardo Cabero. Per cert, si avui teniu hora al metge, santa paciència. Els doctors tornen a la vaga per reclamar un conveni propi i menys càrrega laboral. Als cinemes, bona notícia pels fans de Toy Story. Avui arriba a les sales Toy Story 5, que introdueix les pantalles i les noves tecnologies com a gran amenaça pels protagonistes. El dia que cap a les 11 al món RQ saludarem una gran estrella de la música, Mica, que d'aquí a 15 dies actua al Festival de les Nits Occident a Pedralbes de Barcelona. I després parlarem amb la directora de la pel·lícula Corredora, Laura García Alonso, la pel·lícula que narra com un brot psicòtic allunya un esportista d'elit de la gran competició. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Hernández?
2: Sí, que aquesta matinada hem conegut els punts clau de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Diversos mitjans nord-americans i també d'iranians, com ara el Wall Street Journal, per exemple, expliquen que el pacte preveu una dotzena de clàusules consensuades entre les dues parts. Per exemple, la Casa Blanca es compromet a destinar un fons privat de 300.000 milions d'euros a la reconstrucció de l'Iran i, a canvi, Teheran es compromet a renunciar a l'arma nuclear. Com dèiem, els calés no els posarà el govern de Donald Trump, segons el Financial Times, aniran a càrrec d'altres països del Golf Pèrsic i també d'empreses privades que vulguin invertir a l'Iran. L'acord també inclou un alto el foc permanent al Líban, però de moment Israel no en vol sentir a parlar. De fet, en les últimes hores, l'exèrcit de Benjamin Netanyahu ha continuat bombardejant Beirut. Tot i això, el president dels Estats Units, Donald Trump, hi treu ferro.
3: L'acord pot sobreviure si Israel ataca al Líban?
4: Sí, considero que és una guerra menor. L'Iran és la gran, però tenim aquesta pedra a la sabata que sempre torna a aixecar el cap i que és Hezbollah.
2: L'acord, però, no satisfà tothom. L'eurodiputada Irene Montero, eurodiputada de Podem, diu que no és per tirar coets i ha posat la nota de color a l'Eurocambra des d'on ha cantat l'aniversari feliç al president Trump com a crítica a la política exterior de la Unió Europea.
5: ¿Qué puede celebrar Europa? ¿Qué celebra usted, señora Calas? ¿Celebra el cumpleaños de Donald Trump? Entonces, vamos a cantarle. Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide.
0: Happy birthday to you. Te dedica al pitjor estat de l'ésser humà, és patir vergonya aliena, eh? I aquí, Irene Montero, quan ha començat a cantar això, ha pensat, cal. T'entenc, però no calia, potser, no? I ja que parlem de l'aniversari de Donald Trump, ara hem sabut que l'FBI va evitar una autèntica massacre durant la celebració que va fer la Casa Blanca.
2: Un grup de persones planejava atacar el públic que va assistir als combats d'arts marcials mixtes. Planejaven, de fet, llançar drons carregats amb explosius contra l'edifici i també la rodalia. Després volien obrir-se pas disparant contra la multitud. La policia ha detingut 5 dels suposats responsables.
0: Anem al Mundial de Futbol perquè Leo Messi ha fet història aquesta matinada en el debut de l'Argentina. De seguida en parlem. Hi ha un partit en marxa des de les 6 del matí, hora d'aquí, no?
6: Sí. És l'Àustria 1, Jordània 0. El partit està al descans i el gol ha fet el futbolista del Werder Bremen, Romano Schmidt.
0: Avui hi ha un article, una informació a La Vanguardia, que és una continuïtat del que deia ahir el Joan Jopallàs aquí al Món Arracú, i sobretot del que deia Santiago Segurola, que és lo del tema de la pausa d'hidratació. Perquè, escolta, nosaltres quan anem a la publicitat, fem una pausa per la publicitat i seguida tornem. Doncs exactament el mateix és això és una pausa publicitària i punt. Aviam si ens ho diuen ben clar, ja, què cony vol dir pausa per la hidratació? Sí. Que això em fa por que això arribi aquí, perquè com deia ahir el Segurola, seran partits de 4 parts. Acabarem fent partits de bàsquet de 4 parts, ja ho veuràs, ja. Ja ho veuràs. Què més?
6: Que la gran notícia de les últimes hores és el hat-trick històric de Leo Messi. L'exdavanter del Barça amb 38 anys ha liderat la victòria 3-0 de l'Argentina contra Algèria i s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials. N'acumula 16 de gols en 6 participacions. Són els mateixos gols que va marcar l'exfutbolista alemany Miroslav Klose, però si no passa res estrany, Messi el superarà perquè tot just estem en la primera jornada del Mundial. Dit això, en acabar el partit, l'argentí ha reconegut que s'ha emocionat després del primer gol i ha explicat que ha arribat al Mundial després de passar-ho malament en l'àmbit personal.
7: Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasó un día difícil y complicado, pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien y nada más.
6: Qüestions personals a banda, el davanter de l'Inter Miami ha liderat el debut de l'Argentina, que defensa el títol que va guanyar a Qatar, ha obert el marcador amb un gran gol des de la frontal de l'àrea, després ha fet el 2-0 en una acció d'oportunista i finalment a 15 minuts pel final ha posat la cirereta a la seva exhibició amb un altre golaç, novament des de la frontal. És el primer hat-trick de Messi en un Mundial, cosa que li ha valgut, evidentment, per endur-se el guardó del millor jugador del partit.
0: A saber quin deu ser el problema que ha patit aquests dies. Sí. A Leo Messi, però ho ha repetit en totes les entrevistes que ha fet aquesta nit. També de matinada, Noruega ha golejat 4-1 Iraq.
6: Sí, l'estrella del Manchester City, Erling Haaland, ha marcat 2 gols i també s'ha endut el guardó del millor jugador del partit. I ahir al vespre, la selecció francesa de Kylian Mbappé, de Doué, de Dembélé i d'Olise va guanyar 3-1 al Senegal amb 2 gols del jugador del Real Madrid, d'Mbappé. La primera part de l'equip francès va ser molt decebedora. En canvi, a la segona meitat va imposar el talent descomunal que té al davant. I avui, a RAC+1, a les 7 de la tarda debuta la Portugal de Cristiano Ronaldo, que s'enfronta a la República Democràtica del Congo. Més tard, a les 10 de la nit, Anglaterra-Croàcia. Després, 1 de la matinada, Ghana-Panamà. I a les 4, Uzbekistan-Colòmbia.
0: Carai! Sí. Uzbekistan-Colòmbia. Us ho explicarem demà. També t'he de dir que demà, si Déu vol, també us ho explicarem el que haurà fet Anglaterra. Tinc moltes ganes d'anar a Anglaterra, però el que passa és que no la podrem... Vaja, avui he vist Argentina, però... No sé si no per voluntat pròpia, eh? Però l'he pogut veure i no crec que vegi Anglaterra, però em faria molta il·lusió veure-la. Més enllà del Mundial, avui el protagonisme total per José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident del govern d'Espanya, declara a les 9 a l'Audiència Nacional.
2: Ho farà com a investigat per liderar una suposada xarxa de tràfic d'influències que hauria facilitat el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Lluny d'arronsar-se, però, el PSOE es moren de ganes que declari perquè diuen que així se sabrà que és innocent, ho deia el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
8: Que estamos deseando que lo haga. Porque estamos absolutamente convencidos de que se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras.
2: De fet, la declaració de Zapatero podria allargar-se fins demà. Algunes acusacions populars, com per exemple Vox, han demanat que l'expresident entri en presó preventiva.
0: Avui tenim carrusel polític aquí al Món RQ a partir de les 9, aquesta compareixença de Zapatero a l'Audiència Nacional. Avui Pedro Sánchez afronta una altra sessió de control al Congrés que també comença a les 9 amb Núñez Feijóo, i a la mateixa hora al Parlament de Catalunya també hi haurà de sessió de control al president Illa. Tot plegat aquí al Món a RQ. En tots els casos judicials que esquitxen el PSOE, Junts i PP han presentat dues esmenes al Congrés per demanar al govern d'Espanya que convoqui eleccions.
2: Junts volia forçar de fet una votació per aconseguir-ho, però la mesa de la cambra ho ha vetat perquè la competència per avançar unes eleccions només correspon a la Moncloa, en cap cas a les Corts. Així doncs, la votació no es farà, però el debat sí. El Partit Popular també ha presentat una esmena molt similar a la de Junts. Esquerra, de la seva banda, se n'ha desmarcat, tot i que Gabriel Rufián ha llançat un avís al govern de Pedro Sánchez.
9: Aguantar panada es tontería, que decía aquel, o no sé, frenamos la especulación en cuanto a la vivienda se refiere, fiscalidad más justa, o que es aguantar y asquear a la gente. Creo que la gente merece una izquierda que no dé vergüenza.
0: I a l'espera que declari Zapatero, qui ja ha parlat és la directora general de la Guàrdia Civil, que ha negat participar en cap trama contra la UCO.
2: Mercedes González va comparèixer ahir al Senat i, tot i que va admetre haver tingut contactes amb l'Eire Díez, va desmentir que les trobades amb la lampista del PSOE tinguessin cap motivació política.
10: Fueron encuentros cortos que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café y en los que nunca me pidió ni frenar ni interferir en investigación en curso alguna de la Guardia Civil.
2: Mercedes González va defensar la seva gestió i va carregar contra el PP i Vox per alimentar una cacera política en contra seu.
0: I de tornar a casa nostra, els Mossos reforçaran la seguretat als barris de la Mina i del Raval per evitar que hi hagi més tirotejos.
2: Anem a pams, llegim a La Vanguardia que a partir de l'agost la policia catalana desplegarà un pla de xoc al barri de Sant Adrià de Besòs amb més agents i més càmeres de seguretat. I al Raval ja hi ha més presència policial després que els últims dies hi hagi hagut dues baralles multitudinàries i amb més efectius tant de Mossos com de la Guàrdia Urbana que ja hi patrullen.
0: Avui també hem sabut que l'home executat d'un tret a plena llum del dia al carrer Balmes de Barcelona la setmana passada controlava l'entrada de cocaïna al port d'Anvers, a Bèlgica.
2: Ho avança el periòdico. Els Mossos d'Esquadra sospiten que aquest narcotraficant era l'encarregat de fer-hi entrar grans quantitats de droga procedents de l'Amèrica del Sud. Per tot plegat, les autoritats belgues el tenien en el punt de mira i ja havien emès un ordre de detenció europea. És per això que hauria fugit del país i s'hauria amagat a Barcelona sota diverses identitats falses.
0: I avui parlem de la droga, que cada vegada ocupa més portades. Abans no n'ocupava, però és que ara ocupa cada vegada més portades per les conseqüències que això porta. I avui ho farem amb una persona que és el fiscal antidroga de Barcelona. Pot donar-te una explicació, pot donar entrevistes. Avui agraïm molt que Gerardo Cabero vulgui explicar-se per parlar d'un problema greu, molt greu, que tenim al país i que, evidentment, tenim a la ciutat de Barcelona i a moltes de les ciutats del país i pobles del país. Sobre el cas del nadó presumptament maltractat, el pare de la criatura ha demanat al jutjat que el deixi sortir de la presó.
2: La seva advocada explica que el tribunal ja no té motius per mantenir-lo tancat. Fins ara el jutjat s'hi ha negat diversos cops, argumentant que l'home podria intentar influir en el testimoni del cas. Ara bé, la setmana passada ja van declarar una vintena de testimonis i per això ara l'acusat demana que el deixin sortir en llibertat provisional.
0: I finalment, a Suècia, la justícia ha condemnat un home a 4 anys i mig de presó per prostituir la seva dona amb més de 250 homes.
2: El detingut tenia 11 càmeres instal·lades a casa seva i van registrar gairebé 20.000 vídeos sexuals. L'home manipulava la seva dona i la incitava a practicar sexe amb altres homes a canvi de diners. La condemna és de només 4 anys i mig perquè el tribunal ha descartat que hi hagi hagut violacions, ja que no s'ha pogut demostrar que la dona tingués sexe sense consentiment.
0: Per cert, que el jutge ha ordenat detenir Elisa Moulià, recordeu que és aquella actriu que ha plantat 3 cops el jutjat en la seva investigació per calúmnies contra Íñigo Errejón.
2: Sí, el magistrat vol que comparegui com a investigada en aquest cas després que retirés l'acusació que havia presentat contra Errejón per un presumpte abús sexual. L'exlíder de Podem es va querellar contra ella i la va acusar d'haver extorsionat alguns testimonis del cas. Dilluns havia de comparèixer al jutjat després de no presentar-se en 2 ocasions i a la tercera el jutge ja ha emès un ordre de crida i cerca.
0: Per cert, a les últimes hores s'han aixecat molta polseguera unes declaracions del president de la COE a Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, sobre la salut mental.
2: Concretament parla de les baixes per salut mental que es demanen als joves i diu que són uns babaus.
11: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, no, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro. En la parte que afecta a la salud mental te das cuenta que tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra. Es decir, pues, sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos.
0: És a dir, és un gran debat aquest. El problema és que on no hi ha debat és amb les formes. Els memos, nosaltres érem els bons, els joves són una merda, perdó, parlant en plata, vull dir, és això. Ara el debat existeix, si es donen moltes baixes per salut mental, que en alguns casos ho són o no ho són, és a dir, és un gran debat aquest, és un gran debat. És un gran debat, i no només a la gent jove. I no només a la gent jove se li dona baixa per salut mental. I tornem als... Ha sortit Garamendi, no? Ja dient...
2: Sí, el president de la COE li ha dit o s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha assegurat que la salut mental és un problema molt seriós.
0: I per cert que tornem als esports perquè Pau Gasol vol invertir 55 milions d'euros a la Lliga Femenina de Futbol.
6: Sí, l'exjugador del Barça de bàsquet i dels Lakers vol impulsar el creixement i l'explotació comercial del futbol femení a l'estat espanyol. L'operació es faria a través d'un inversor, d'un grup inversor, i serviria per reforçar els ingressos de la competició i millorar la projecció internacional. Si es confirma, seria una de les inversions més importants vinculades al futbol femení espanyol. I ja que hi som, tres apunts breus. Jordània acaba d'empatar el partit del Mundial contra Àustria. Sí, el tenim al minut 50, al minut 5 de la segona meitat. Que l'Espanyol té a tocar el primer fitxatge de l'estiu. Es tracta d'Àlex Calatrava, un atacant del Castelló que té una clàusula de 5 milions d'euros. I mentrestant el Girona ha fitxat el migcampista Ethan González. Arriba procedent del Granada per ajudar l'equip en l'objectiu de tornar a primera divisió.
0: Invertir 55 milions al Pau Gasol, al sí. futbol femení? Sí. Com ho fas, això?
6: Ell té un grup inversor.
0: No.
2: Per què ho fas?
0: Sí, és a dir, primer, per què ho fa? I segon, on t'ho fas? És a dir, dons 55 milions i què farà, repartir entre clubs o com anirà això? Això és la gran pregunta. Sí.
2: Per què no inverteix en bàsquet femení?
6: Una altra pregunta.
2: Home, els que ens agrada
0: tens
2: el bàsquet
0: tota
2: i ens hi hem dedicat i tenim fills que s'hi volen dedicar...
0: El bàsquet
2: doncs...
0: femení fa molts anys tenia una volada espectacular, sí. I molts t'ho podran dir, l'època que competia gairebé amb el masculí, que era l'època, estem parlant dels anys 80, que hi havia 80-90, que hi havia el Sabor d'Abans Tortosa, que hi havia el Picadero, que hi havia el Celta de Vigo, que hi havia... Però, en fi, hi havia un seguit d'equips que eren la punyeta, en grans jugadores. Bueno, va, anem als cinemes, perquè avui arriba Toy Story 5.
12: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
0: Totes?
2: No, he vist fins a la tercera. La quarta ja no la vaig veure.
0: Tu pedral totes, no?
6: No, jo no.
0: Cap. No has vist cap de Toy Story?
2: Ni la primera?
6: No, alguna estoneta, però no.
2: Què vol dir, alguna estoneta?
6: Sí, no he sigut massa...
0: Però tu l'última vegada que vas al cine que hi havia pianista a l'escenari, o què?
6: No, ara miro els Oscars, però no. Diguéssim
0: com
6: que
0: els Oscars?
6: La meva infància cinematogràfica... No, que vull dir que miro la dels Oscars, les premies dels Oscars, aquestes sí que me les miro.
0: Toy Story va guanyar, o sigui...
6: Sí, però aquell dia no podia.
2: Infància.
0: La Mònica Usar, per motius de l'arbre genealògic, evidentment sí.
13: Sí, just ara estem amb això.
0: I haureu d'anar al cine, no, suposo?
13: Sí, home.
0: Bueno, més enllà de tot plegat, avui els metges tornen a fer vaga, per cert, Mònica.
2: Sí, els professionals de la salut, tant de la pública com de la concertada, reclamen un conveni propi i mesures que alleugereixin la sobrecàrrega laboral. Metges de Catalunya torna a convocar l'aturada, que és la dotzena des de la tardor i serà l'última abans de l'estiu, tot i que el sindicat mantindrà la pressió amb la campanya per deixar de fer hores extra. La convocatòria preveu concentracions simultànies a mig matí a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.
0: I a Barcelona l'empresari Jaume Sabater ha comprat la sala Parés, que és la galeria d'art més antiga de tota Europa.
2: De fet, la Sala Parés és una de les institucions culturals més emblemàtiques de la ciutat. Ara resolta el relleu generacional amb la incorporació de Sabater com a soci majoritari de la societat. D'aquesta manera, l'empresari s'assuma al projecte al costat de la família Maragall, que és la propietària de la històrica galeria. La sala, per cert, celebra l'any que ve el seu 150è aniversari.
0: I amb música, què hem de dir avui amb música?
2: Ai, Gypsy Kings, al Port Vell de Barcelona. Ja.
0: A dos quarts de deu de la nit.
2: Tu ets de Gypsy Kings o què?
0: Jo sóc de tot. Musicalment jo és...
6: No, que sí, que sí.
14: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: La gent que vagi avui a veure els Gypsy Kings, que sabia que trobarà una temperatura esplèndida, no?
13: Caloreta,
0: massa
13: sí.
0: Massa i tot, eh?
13: Avui puja una mica més la temperatura, màximes d'entre 35 i 37 graus a les comarques interiors. Les... Vale, què passa? Les més altes cap a Ponent, ara al matí amb sol i després a la tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu. Però, de fet, ja comencem el dia amb temperatures altes, ara mateix entre 21 i 24 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 16 a Lleida, 14 a Girona, 19 a Banyoles i 13 a la Seu d'Urgell. Demà baixa una mica la temperatura, però tot i això continuarà la calor. Divendres es mantenen les temperatures sense canvis, continua aquesta dinàmica de matins de sol i tardes de tronades al Pirineu, i al cap de setmana és quan es disparen més els termòmetres, i la setmana que ve la començarem amb calor molt intensa, fins i tot amb valors que podrien arribar als 40 graus en aquests punts més càlids del país, Pla de Lleida, interior de l'Ebre, i tot plegat amb un cap de setmana marcat pel sol.
0: I la revetlla ara que falta unes...
13: Doncs es manté la calor i ja veurem el tema pluja, però de moment mantenim la calor. Sí, la calor intensa es mantindrà. Sí, ja veurem si és la primera onada de calor de la temporada, eh? El que tindrem a partir del cap de setmana.
0: Que duraria dies.
13: Sí, serien uns dies de calor sostinguda i extrema.
0: I veus si baixa algun dia o no?
13: A veure, potser partir després de Sant Joan, 25-26, podria baixar una mica.
15: Ha dit extrema. Extrema, què vol dir el termòmetre?
13: 40 Ponent, per exemple, entre els 35 i els 40, bona part de les comarques interiors. Molta xafogó, molta calor, sí.
14: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I el trànsit.
16: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Tots els cotxes també suen. Anem a comptar cotxe des del RAC, precisament. Allà ens espera, com cada matí, el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
17: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres. A hores d'ara, amb dues incidències que arrosseguem des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta per la C25, on es talla un carril de circulació en direcció Girona i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim també retirada de càrrega a la via, la AP7, a l'altura de Vilafranca del Penedès, on també es talla un carril de circulació en sentit sud, en direcció Tarragona. Per altra banda, a hores d'ara també hi tenim ben formades, amb intensitat, les retencions habituals, començant pel Vallès. Tenim cua a la C58 ja des de Sant Quirze amb direcció Barcelona. També a la AP7 hi ha retencions amb molta intensitat de 5,5 km entre Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en sentit sud. També a Cerdanyola hi ha 2 km de lentitud en sentit nord. Pel que fa als accessos de Barcelona, cues en tot el nus de la Trinitat, cada retruc doncs afecta també a les dues rondes en sentit sud. L'entrada des del Llobregat també, recordem que continua amb congestió per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
18: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
19: Kia. Movement that inspires.
0: 7:23.

0: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 7 i 28.
0: Cada dia una idea.
1: La del Xavi Puig.
2: La lluna gelosa diu que ja veurem si hi ha eclipsi de sol total el 12 d'agost.
3: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
1: A la proposta d'avui del Pep Prieto.
4: Ken Loach fa avui 90 anys. És un dels directors que més i millor ha parlat de la realitat social, però també ha sabut ser un gran cronista històric. A Terra i Llibertat, per descomptat, i a La Magnífica, el vent que agita l'ordi. Als anys 20, dos germans molt diferents acaben combatent plegats contra les tropes britàniques per aconseguir la independència d'Irlanda. Les seqüeles d'aquest conflicte donaran peu al naixement de l'Ira. El cineasta fa una gran síntesi del moment que retrata, però sobretot preserva el costumisme marca de la casa en el dibuix dels personatges. En aquest sentit, és una pel·lícula dura i propera, amb una interpretació memorable de Cillian Murphy. Trobareu El vent que agita l'ordi a HBO Max i Amazon.
5: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
6: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
5: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
6: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
5: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
6: RomautoNissan.com.
1: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
7: Bon dia, que l'acord de pau a l'Orient Mitjà inclou una pluja de milions per l'Iran sempre que els ayatolars renunciïn al seu programa nuclear. Mitjans nord-americans i iranians han avançat els punts de la treva que també inclou la fi dels atacs al Líban.
8: Leo Messi fa història en el debut de l'Argentina al Mundial després de marcar un hat-trick en la victòria 3-0 contra Algèria. El davanter s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 dianes, les mateixes que l'alemany Miroslav Klose. Dues menys en du Kylian Mbappé, que hi va marcar dos gols en la victòria 3-1 de França contra el Senegal. Mentrestant, a aquesta hora tenim en marxa un partit entre Àustria i Jordània, que empaten a 1 a menys de mitja hora pel final, i també de matinada Noruega ha golejat 4-1 l'Iraq amb dos gols de Haaland.
9: José Luis Rodríguez Zapatero compareix a les 9 del matí a l'Audiència Nacional, acusat de 7 delictes. Haurà de donar explicacions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx.
7: Les administracions destinaran més agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana al barri de la Mina i el Raval. Hi haurà més patrulles per evitar tirotejos i baralles multitudinàries.
9: Avui els metges tornen a fer vaga per reclamar un conveni propi i millores laborals. A mig matí hi haurà manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
7: I avui arriba al cinema Toy Story 5, candidat a ser una de les pel·lícules de l'estiu. Aquest cop les joguines s'hauran d'enfrontar a les pantalles que cada vegada absorbeixen més els nens.
1: I el temps.
3: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Mònica Usar, bon dia.
10: Bon dia. Avui comencem el dia amb temperatures altes, sobretot en trams de la costa i del prelitoral. Ara mateix entre 21 i 24 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 16 a Lleida, 14 a Girona, 19 a Terrassa i 10 a Puigcerdà. I al migdia puja una mica més la temperatura que no pas ahir, amb màximes de 32 a 37 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent. Ara al matí amb més sol i després a la tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu que repetiran demà i divendres. I atenció al cap de setmana, que es dispara la temperatura amb calor que serà més extrema.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
12: Perfecte.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
10: Doncs avui es manté el semàfor vermell amb qualitat desfavorable a Manresa i semàfors grocs a Montcada i Reixac i també Vilafranca del Penedès per qualitat regular.
14: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
15: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
16: I tant, per estalviar.
14: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
16: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
15: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
14: Torna l'equip estalvi.
17: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
1: I el trànsit.
18: Seat us ofereix aquest espai.
1: El RAC, comptant cotxes com cada dia. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga, bon dia.
19: Bon dia, doncs, continuem la jornada d'avui dimecres arrossegant una incidència des d'ahir al vespre. Es tracta d'un vehicle avariat a la C25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, que en direcció Girona, doncs, encara talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, ja tenim ben formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, cues que arriben des del Vallès, concretament per la C58 ja des de Terrassa en tot el seu tram. A la APC també hi ha cues des de Montornès fins a Barberà, en sentit sud, i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. De retruc, tot plegat, des del nus de la Trinitat deixen retencions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. També trobem lentitud en tots els túnels de Vallvidrera en direcció a la capital catalana i també des del Llobregat, amb força congestió per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També per les vies costaneres tenim retencions de 2 quilòmetres des del Prat i Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
20: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a seat.es.
0: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: I a les 7:34 minuts obrim el diari del món a RAC 1. Com sempre, comencem amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
21: Bon dia.
1: Marina Arbós, bon dia.
22: Bon dia.
1: Sergi Embudia, bon dia.
21: Bon dia.
1: Aquest matí els mitjans ja analitzen els detalls de l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units. Els diaris posen el focus en quina part hi surt guanyant i dubten que realment aquest escrit suposi el final de la guerra.
21: Als Estats Units, el New York Post titula el seu editorial amunt: l'acord de Trump dona grans victòries a la República Islàmica per avançat i res als Estats Units. El diari lamenta que es confirmen les pitjors notícies perquè, lluny d'aconseguir els objectius americans, només hi guanya l'Iran. I conclou: Trump vol obrir l'estret perquè està en pànic pels preus del petroli i les eleccions de mig mandat i només vol oblidar les seves promeses.
22: El Washington Post abaixa una mica el to i sosté: Trump organitza una retirada de l'Iran abans d'aconseguir els seus objectius bèl·lics. El mitjà admet que la major part de la premsa s'ha mostrat hostil a l'acord, però tancant files amb el republicà recorda l'amenaça existencial que suposa la proliferació nuclear de l'Iran.
23: A Teheran, el diari Hamshari creuen que Trump ha acabat signant el mateix acord que va trencar fa temps i que l'Iran es troba exactament en el mateix punt que abans de la guerra. Per tot plegat, consideren que el pacte és una derrota pels Estats Units.
21: I el Donia i Ektesat es pregunten: realment és possible que les dues parts avancin cap a la resolució dels seus problemes històrics? I tenen dubtes sobre si, malgrat els punts que hi ha sobre la taula, l'entesa es podrà convertir en un acord sostenible i integral a llarg termini. De fet, acaben dient que, tenint en compte com han anat les coses en el passat, no es pot ser massa optimista.
22: I a casa nostra, a La Vanguardia, llegim que quan acaba una guerra cal passar comptes. Diuen: algú ha de pagar els plats trencats per ajudar a girar full. I deixen clar que l'Iran no és una excepció en aquesta regla. Per això conclouen que aquest acord és una mena de pla Marshall pel règim dels ayatolars i que, per tant, l'Iran en surt reforçat.
23: I a El País, Rose B. Parsi escriu: cal resistir la temptació d'interpretar que el pacte no és la fi del conflicte, que callin les armes és la part més fàcil, l'altra és que es respecti allò escrit.
1: Més enllà d'aquest acord de pau, avui els diaris tenen un protagonista indiscutible: Leo Messi. L'exfutbolista del Barça ha tornat a fer història aquesta matinada convertint-se en el jugador que ha marcat més gols en un mundial, en mundials, en total dels mundials. Amb el hat-trick d'aquesta nit ha empatat amb l'alemany Miroslav Klose. Albert Pedral, bon dia.
24: Bon dia.
25: Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
24: A l'Argentina, el diari Olé defineix l'exhibició de Messi com una actuació inoblidable i Diego Macías afegeix que és vell, que juga en una lliga menor, que no corre com abans el que vulgueu. Però l'única realitat és que passen els anys, passen els jugadors i sempre queda Messi.
21: El diari Clarín assegura que el crac argentí ha viscut una nit excepcional, qualifica el seu partit de brillant, descomunal i assegura que amb Leo Messi a l'equip, la selecció argentina pot somiar a revalidar el Mundial que va guanyar a Qatar.
22: A Itàlia, la Gazzetta dello Sport exclama: Messi fa història, lluny de l'abdicació, l'argentí agafa el centre i el branda amb força davant dels seus súbdits. No hi ha paraules, només emocions.
23: A França, l'equip escriu: Messi lidera l'Argentina amb una actuació històrica, i és que amb la pilota, Messi sempre és Messi.
24: Als Estats Units, Sports Illustrated celebra: Messi sorprèn aquesta nit i deixa un llegat inoblidable.
21: I a casa nostra, Mundo Deportivo titula: etern Messi, un marcià per governar el món. Joaquín Laborde aplaudeix l'astre argentí per desafiar qualsevol raonament lògic i fer història il·luminant tot un país.
22: El diari Esport titula en amunt: les llàgrimes de Messi en una nit perfecta amb 8 rècords mundials. mundials, tenen clar que el hat-trick de l'argentí passarà als anals de la història de la Copa del Món i acaben. Leo Messi continua sent el millor amb gairebé 39 anys.
23: I mentrestant a Madrid, al Marca llegim hat-trick històric de Messi que fa somiar l'Argentina i parlen d'un dia màgic pel futbol de tot el món.
24: I a l'AS, Aritz Gabilondo escriu: eterna història, el millor jugador de tots els temps, mai s'esgota.
2: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
1: Són les 7:39 minuts. Hola, Polls, bon dia.
4: Hola, bon dia. Amb els anys, el colesterol cada vegada sí. El tenim més present. I si el tenim alt, pot ser un risc per al cor. I una de les millors formes per combatre'l és cuidar-te amb una dieta equilibrada, estar actiu i prendre't un Danacol al
1: sí,
4: dia.
1: Senyora.
4: Perquè Danacol ajuda a reduir el colesterol en 3 setmanes i si el continues prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Així que Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: 21 minuts i clavem les 8.

0: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
1: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
0: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
1: Si busques el millor, recorda.
0: Només Daikin és Daikin.
2: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Interrumpimos la programación, estamos en directo desde Clarel. María, ¿qué está pasando?
5: Es una locura, Carlos, no he visto nada igual. La gente sale de Clarel con los ojos como platos.
4: ¿Se confirma la cifra?
5: Confirmadísima, llegan los precios aún más locos. El lavavajillas Hogar, el de un litro, a solo 0,99. En Clarel se nos ha ido la pinza. Ven y descubre nuestros precios aún más locos.
6: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper, quan Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
7: L'Àngels és directora d'operacions als Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella i sap perfectament què farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
8: Avui, a dia, el tomàquet en branca per només 1,59 al quilo. De debò, molt bé, dia.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
16: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
17: Verisur.
18: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
19: És l'Espanyola una aceituna como ninguna, como ninguna.
20: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
21: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
22: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
23: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
24: Doncs millor.
25: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
26: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
24: Què?
26: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
24: Sense pagar?
26: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
24: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
27: Citroën.
28: Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
29: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
30: Pràcticament 3:15.
0: Abans de continuar amb la lectura de la premsa en diagonal, dues notícies d'última hora, que acabem de saber que un home ha mort en un incendi amb un brió del camp. El Baix Camp, el foc s'ha declarat aquesta nit en una parcel·la situada al camí dels Campassos i hi han treballat 6 dotacions dels bombers. Les flames han afectat 2 caravanes i una caseta de fusta. Un cop ha extingit el foc i durant la inspecció els bombers han localitzat el cos sense vida d'un home. I en aquests moments també una segona notícia, hi ha en marxa un dispositiu conjunt amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una organització que es dedica a la venda i distribució d'articles falsificats. Ha començat a 5:15 del matí, inclou diversos escorcolls al Camp de Tarragona, entre d'altres al municipi de Salou. I ara sí, continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevistarà aquest matí al Xuxu?
1: Aquest matí a totes les àvies i avis que llegeixin la columna de Sara Muñoz del Punt Avui. Els fa un advertiment. Se us ha girat feina, els diu. Apunta que se'ls ha acabat la bona vida perquè aquest divendres s'acaben les classes i automàticament comencen la feina altruista de cangur. I els recomana aprofitar aquesta setmana per ballar i veure tant com puguin. Ai, sí.
0: Toy Story 5 s'estrena en crítiques dispars.
2: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
3: Als Estats Units és on recull millors opinions. La revista Variety diu que és un resum sublim de la saga i que podria suposar el final perfecte.
4: The Hollywood Reporter creu que la pel·lícula funciona perquè té cor i la convicció en la creença que les joguines tecnològiques no són dolentes per naturalesa.
1: I Deadline opina que és una pel·lícula familiar, divertida, reflexiva i multigeneracional amb un guió que intenta dir alguna cosa amb el Nova, malgrat la premissa molt gastada de la saga.
3: En canvi, la premsa britànica és demolidora. The Guardian li dona 2 de 5 estrelles per l'esgotament temàtic i conclou que la franquícia de Pixar necessita piles noves.
4: I The Independent també li dona 2 estrelles i reclama que ja és hora d'acabar amb aquesta franquícia repetitiva i cada cop més dolenta.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
0: Martí Esteban, bon dia.
6: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dimecres?
6: Que l'actor Tom Hardy ha dit que ja no està interessat en la seva carrera perquè prioritza el benestar dels nens palestins. Són unes declaracions que corren per les xarxes socials, però no hi ha cap prova que hagi dit res així. En canvi, sí que va demanar l'alto el foc a Gaza el 2023. Ho explica EFE Verifica.
0: Mònica Usar, bon dia.
7: Bon dia.
0: Catalunya avança cap a un clima més càlid, més sec i menys ventós.
7: Sí, ho confirma el butlletí anual d'indicadors climàtics publicat pel Meteocat, on també llegim que per 4 anys consecutiu la temperatura anual supera els 2 graus d'escalfament per sobre del període preindustrial. A més, al litoral hi ha 39 nits tropicals més a l'any que fa 76 anys. Pel que fa a la pluja, els mesos d'estiu s'ha reduït i cauen 45 litres per metre quadrat menys que l'any 1950.
0: Caos al Salvador per una pilota gegant del Mundial desbocada.
6: És una pilota inflable que es va desprendre de l'estructura que l'aguantava a causa d'un temporal i va començar a circular sense control per la ciutat. Hi ha imatges que van gravar la pilota saltant enmig d'una carretera i obligant diversos cotxes a aturar-se per no patir un accident. Ho hem vist a la BBC.
0: Aviam, Sergi, quin és l'animal que segueix millor les instruccions dels humans sense estar ensinistrat?
4: Les cabres.
0: Vaja.
4: Sí, ho han demostrat en un experiment que consistia a posar 2 galledes en menjar a certa distància i en funció de cap a on s'enfocava la cabra, l'humà pujava el to de veu o la baixava. Si volia que anés cap a l'esquerra, parlava més fort quan la cabra enfocava a l'esquerra. I l'animal acabava entenent que aquest increment del volum indicava la direcció que havia de seguir.
0: La cabra, la cabra. La plataforma més gran de criptomonedes podria abandonar Europa.
2: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
6: Sí, Binance, amb més de 300 milions d'usuaris a tot el món, té fins a 1 de juliol per aconseguir la llicència europea, però després de mesos intentant-ho sense èxit, els reguladors no li accepten, l'empresa ja prepara la seva sortida de la Unió, cosa que deixaria els europeus sense poder operar-hi. Ho llegim al 5 dies.
17: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
27: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
30: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.

0: 70. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolates Geelong, la xocolata, xocolata.
1: La notícia freak. Jordi Saumell, bon dia.
2: Bon dia. Un alemany de 45 anys ha entrat al llibre dels rècords després de muntar el Frankfurt de Lego més gran. Va ser l'encàrrec d'un fabricat de salsitxes i l'home ha fet servir 65.000 peces per fer la salsitxa i el panet.
1: Avui dimecres fem lectura de la premsa del Cor en Diagonal.
2: A la revista Hola llegim que Cristina de Borbó ha deixat la seva feina a Ginebra i s'ha instal·lat definitivament a Barcelona. La revista afegeix que la infanta no pensa refer la seva vida sentimental i nega que tingui parella a Londres, com s'havia dit. A lectures, Pilar Eire explica que Lolita i Rosario preparen una sèrie sobre el seu pare, Antonio González el Pescaïlla, i a la revista Semana publica que el cantant Luis Miguel es troba ingressat a l'Hospital Mount Sinai de Nova York després d'una operació delicada. No en donen més detalls, però sí que l'evolució és favorable.
1: Bueno, i avui que és Sant Imeri, és l'aniversari de...
2: La surfista de neu Caral Castellet, que fa 37 anys, el raper Kendrick Lamar, Hey Mustard on the Beat, Ho, 39 anys, l'actor i cofundador de Goll de Gom, Joan Lluís Bozzo, 74
1: home,
2: anys.
1: Home, per molts anys el Bozzo, 74 anys.
2: Sí. I el director de cinema Ken Loach, Terra i Llibertat, Lady Bird, fa 90 anys.
1: I en quina contraportada tanquem el repàs als diaris del món RQ d'avui dimecres, Martí?
3: La del Mundo, que parla amb el divulgador fiscal Emilio Baena. Aquest exinspector d'Hisenda revela els suposats secrets de l'agència tributària que pocs s'atreveixen a explicar. Baena explica, per exemple, com ara l'administració fa servir les xarxes socials per detectar el frau. També admet que de vegades buixen algunes persones que saben que seran casos exemplars. I diu, els influenciadors són un perfil de risc per Hisenda.
4: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
5: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
6: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: 8 i les 8.
7: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
8: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
9: Ai.
8: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
9: Ai, ai, ai.
8: Forada a la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
10: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
11: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
12: Hi ha vacances? I vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en mode Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
15: I els frescos d'Aldi!
14: Ah,
15: aquesta setmana estalvia amb la síndria ratllada 0,89 al quilo.
14: I l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
16: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
17: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
18: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. per protegir

0: Així casa teva confia en Verisure, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
1: Verisure. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
2: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
3: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona.
4: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
5: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
4: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
6: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
7: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
8: 4 minuts i les 8. I aquesta hora la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau. Avui, la cervesa del Mundial.
9: El president de l'Equador, Daniel Noboa, ha anunciat una rebaixa temporal de més del 20% en el preu de la cervesa durant el Mundial de Futbol. La rebaixa serà vigent entre l'11 de juny i el 19 de juliol, coincidint amb la durada del torneig. Noboa va presentar la iniciativa com una mesura pels aficionats, perquè puguin viure del Mundial en un ambient més festiu i familiar. La decisió ha estat rebuda amb entusiasme per una gran part de la població. Això obre un ventall infinit de noves possibilitats. Per exemple, ara que ve el sonar, el preu de què podríem rebaixar per tal que la gent gaudeixi més de l'espectacle? I els usuaris de Renfe ens podrien fer un descompte per aconseguir armes de foc? I els bibliotecaris en vaga o els mestres? Què els podem subministrar perquè puguin viure en un ambient més festiu i familiar?
8: I a 3 minuts per les 8...
10: A Ametller Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
8: Arribarem a les 8 del matí amb la cançó del dia que ens porta cada matí la Jabel Vinaixa.
11: Trets principals, veu ronca, veu esquinçada i la més visible, els cabells rossos, un despentinat pentinat. Un roquer amb encant. El setè disc, A Night on the Town, demà en fa 40 més 10 que es va publicar. Heu de saber que la portada està basada en la pintura Val du Moulin de la Galette del pintor Francesc Renoir, on es veu el cantant Rod Stewart al centre vestit d'època. Ho celebrem amb la famosa cançó Tonight's the Night, Gonna Be Alright. Tot anirà bé.

0: Avui ens visita l'Oriol Mas, coordinador de processos i optimització de Matí Origen Obradors, per parlar de fruita, però aquest cop per veure.
1: Les opcions són tantes i tan bones, des dels clàssics que mai fallen fins a les novetats que elaborem a diari com els cors de fruita i els smoothies. La idea és sempre la mateixa, oferir-te begudes naturals, originals i refrescants per cuidar-te allà on vulguis.
2: A Matlleu Origen, el gust és nostre.
3: RAC 1. Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: De seguida, tot el tema Zapatero, avui el cara a cara al Congrés entre Sánchez i Feijó, a la sessió de control al president Salvador Illa, i l'acord de pau que presumptament han de signar aquest divendres a Suïssa, als Estats Units i l'Iran. Però, abans, hi ha problemes que s'instal·len a la societat sense fer gaire soroll, no ocupaven portades cada dia, no generen grans debats polítics i tanmateix van creixent fins que un dia descobrim que els tenim a tocar de casa. Amb les drogues passa una mica això. Durant anys hem normalitzat determinades conductes, hem convertit algunes substàncies en una presència massa habitual i hem assumit que era un fenomen que afectava sobretot els altres. Però, mentrestant, Catalunya s'ha anat transformant en una peça molt important del negoci europeu de la droga. La marihuana, que alguns continuen considerant una qüestió menor, mou milions, atrau organitzacions criminals i genera conflictes que van molt més enllà del consum. I la cocaïna fa temps que ha deixat de ser una droga reservada a només uns quants. Potser el més inquietant de tot és la banalització, la facilitat en què convivim amb una realitat que té conseqüències, evidentment, sobre la salut, evidentment, sobre la seguretat i, evidentment, sobre la convivència. Com si haguessin decidit mirar durant molts anys cap a una altra banda mentre el problema s'anava fent més gran. Fa uns quants mesos, l'advocat i tertulià del món RQ, el Javier Melero, que avui serà com tots els dimecres en aquest estudi, em parlava d'una conferència a què va assistir sobre aquesta qüestió. En deia que havia quedat especialment impressionat per la intervenció d'un fiscal que coneix de primera mà les dimensions d'aquest fenomen. Un dia l'haurien d'entrevistar, em va dir. És el fiscal antidroga de Barcelona. Doncs aquest matí és el dia. Avui volem entendre què està passant, sense alarmismes, però sense cap ingenuïtat, perquè hi ha problemes que només es poden afrontar quan primer s'accepta que existeixen. Joder, i tant que existeixen. I cada cop, ara sí, ocupen més portades. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres, dimecres 17 de juny del 2026.
2: I avui tornarem a tenir un dia de calor amb temperatures una mica més altes que ahir, ara al matí amb sol i a la tarda amb ruixats en punts del Pirineu.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals a hores d'ara, doncs continuem amb dues incidències actives des d'ahir al vespre. Parlem d'una avaria a Sant Julià de Vilatorta, on la C25 talla un carril de circulació en direcció Girona i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim la retirada de càrrega a la via, a la AP7, a Vilafranca del Penedès, on també s'obliga a tallar un carril de circulació en sentit sud, en aquest cas, en direcció Tarragona.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida actualitzem l'última hora també del Mundial de Futbol, perquè aquesta matinada Leo Messi ha brillat en el debut de l'Argentina amb un hat-trick que l'entronitza com el màxim golejador de la història dels Mundials. Però abans, a l'Orient Mitjà, després de dos dies de secretisme hermètic, a les últimes hores s'han anat filtrant en comptagotes els detalls de l'acord de pau que els Estats Units i l'Iran firmaran divendres en un hotel de luxe a prop de Lucerna, a Suïssa. A grans trets, la Casa Blanca hauria promès que ajudarà a finançar una espècie de pla Marshall de 300.000 milions d'euros per reconstruir l'Iran a canvi que el règim dels ayatollahs renunciï per sempre al seu programa nuclear militar i entregui les reserves d'urani enriquit que encara amaga. Aquest és el punt central de la dotzena de punts que contindria aquest pacte. Ara bé, per arribar a aquest escenari, els uns i els altres encara hauran de menjar moltes sopes. Els Estats Units no començaran a posar diners sobre la taula fins d'aquí a com a mínim dos mesos, quan es tanquin definitivament les converses de pau. L'acord que els negociadors dels Estats Units i els de l'Iran firmaran aquest divendres és el que es coneix com un memoràndum d'entesa. És un punt de partida per començar a parlar de debò. El de Lucerna serà un pacte preliminar que prolongarà l'alto el foc, garantirà la reobertura de l'estret d'Hormuz i autoritzarà l'Iran a tornar a exportar petroli. La resta de punts, inclosos els de la reconstrucció i els de la fi del programa nuclear, s'acabaran de negociar en un termini de 60 dies, de dos mesos. El que ara ja queda molt clar és que els 300.000 milions d'euros no els desembutxocarien directament als Estats Units. Washington es limitarà a passar el platet entre els seus aliats al Golf Pèrsic i desenes de promotors privats perquè siguin ells els que paguin la reconstrucció de l'Iran. D'aquesta manera, Trump intentaria reproduir allà el mateix patró que a Gaza. Si feu memòria, segur que recordareu que el president nord-americà va prometre construir un gran resort de luxe a la franja. Fins i tot va publicar vídeos indecents creats amb intel·ligència artificial que la presentaven com una mena de nova Dubai. Però més de mig any després de totes aquelles grans proclames sobre el terreny, res de res. Avui el 90% de la població de Gaza continua vivint en tendes de campanya i més del 80% ni tan sols té accés a aigua potable. De fet, l'alto al foc també és paper mullat. Israel se'l salta contínuament i ja ha matat gairebé 1.000 palestins en atacs sistemàtics que han deixat la treva a la franja en un no-res. La brutalitat de Benjamin Netanyahu és la que ara també podria fer embarrancar l'acord amb l'Iran. Iran exigeix que l'alto al foc que firmaran divendres a Suïssa amb els Estats Units inclogui tots els fronts, també el front de Gaza o el front del Líban. Però Israel es tapa les orelles, no aixeca el peu de l'accelerador. A les últimes hores, l'exèrcit israelià ha continuat acarnissant-se amb el Líban i ha matat almenys 4 persones amb atacs amb drons. La Guàrdia Revolucionària iraniana treu foc pels queixals, ha comptat 84 violacions de la treva al Líban en només 2 dies i ja obre la porta a tornar-s'hi per donar un cop de mà a la seva militància, a la seva milícia aliada, que és, recordem, Hezbollah. Corresponsal de RAC1 a Jerusalem, Elena Pelicano.
4: La fràgil treva anunciada entre els Estats Units i l'Iran continua sense traduir-se en calma al Líban. Aquest matí l'exèrcit israelià ha tornat a bombardejar diversos punts al sud del país, especialment a la regió de Nabatieh. Segons mitjans locals, els atacs han afectat els voltants de Kfar Tebnit i Nabatieh el Fauca, mentre Hezbollah ha respost amb el llançament d'almenys una desena de coets contra posicions israelianes a la frontera. La nova escalada arriba després que l'Iran hagi denunciat 84 violacions a l'alto al foc al Líban en només 48 hores. Teheran acusa Israel de continuar les operacions militars malgrat l'acord de desescalada impulsat per Washington i ha advertit que una continuació dels atacs podria provocar una resposta militar contundent. Segons el Ministeri de Salut libanès, l'ofensiva israeliana iniciada el mes de març ja ha causat més de 3.800 morts i gairebé 12.000 ferits. Teheran sosté que només una pressió real de Washington sobre Israel podrà posar fi als atacs. Una tesi compartida per alguns analistes nord-americans que recorden que l'ajuda militar i financera dels Estats Units continua sent clau perquè Israel pugui mantenir la seva guerra al Líban.
0: Els últims atacs al Líban han esgotat la paciència del president Trump. Ahir, Trump va carregar amb una duresa inusitada, inusual, contra Benjamin Netanyahu. Trump va aprofitar una roda de premsa de Vian, a França, en el marc de la cimera del G7, per exigir al seu aliat israelià que aturi d'una vegada per totes els bombardejos. Anem cap a França amb la corresponsal de RAC1, Marta Casagolda.
5: Donald Trump va aterrar la cimera del G7 amb l'anunci d'un acord de pau amb l'Iran sota el braç. El president nord-americà deixa al marge el Líban, però ha aprofitat per ser molt crític amb Israel.
6: Tinc una magnífica relació amb en Bibi, però ha de ser més responsable amb el Líban. Diré una cosa, ja fa massa temps que Israel s'enfronta a Hezbollah i ha mort massa gent, i no cal enderrocar tot un edifici cada cop que busques algú, perquè en aquests edificis hi viu molta gent i tots no són de Hezbollah. Ja t'ho dic ara. Vaig suggerir a Israel que siguin els sirians els que s'encarreguin de Hezbollah, perquè, si et dic la veritat, se'n surten molt millor.
5: I del conflicte de l'Orient Mitjà al d'Ucraïna. Després de reunir-se amb Vladimir Zelensky, el president nord-americà ha instat a Putin a arribar a un acord. Trump, doncs, ha acaparat, com era previsible, tots els focus d'aquesta cimera del G7. I avui encara més, perquè l'anfitrió, Emmanuel Macron, l'ha convidat aquest vespre a un sopar a Versalles. Macron ha buscat que Trump no marxés abans d'hora d'aquesta cimera, com ja va fer l'última que es va celebrar a Canadà.
0: Els mercats confien que res no s'espatlli i continuen abonats a l'optimisme. La borsa espanyola, l'IBEX 35, és una de les que ha reaccionat a més eufòria i ahir va arribar a un nou rècord després de trencar el sostre dels 19.100 punts. Els inversors els tranquil·litza molt la caiguda del barril de Brent, el que marca el preu del petroli a Europa, que ja està per sota dels 80 dòlars. Però tot i l'alegria i l'eufòria dels mercats, bona part de la premsa internacional veu l'acord de pau com una capitulació dels Estats Units que reforça el règim de l'Iran. Se'ls ha llegit el Marc Segués.
7: Als Estats Units, el New York Post titula a l'editorial «L'acord de Trump dona grans victòries a la República Islàmica per avançat i res als Estats Units». El diari lamenta que es confirmen les pitjors notícies i conclou Trump vol obrir l'estret perquè està en pànic pels preus del petroli i les eleccions de mig mandat i només vol oblidar les seves promeses. El Washington Post abaixa una mica el to i sosté: Trump organitza una retirada de l'Iran abans d'aconseguir els seus objectius bèl·lics. El mitjà admet que la major part de la premsa s'ha mostrat hostil a l'acord, però el recorda l'amenaça existencial que suposa l'auge nuclear de l'Iran. A Teheran, el diari Hamshahri considera l'acord una derrota per als Estats Units, perquè Trump ha acabat signant el mateix acord que va trencar fa temps mentre l'Iran es troba exactament al mateix punt que abans de la guerra. El Donia Ektesat dubte sobre si l'entesa es podrà convertir en un acord sostenible i integral a llarg termini i assenyala que no es pot ser massa optimista. I a casa nostra, a La Vanguardia, llegim: quan acaba una guerra, algú ha de pagar els plats trencats per ajudar a girar full, i deixa clar que l'Iran no és una excepció en aquesta regla. Per això veu aquest acord com un pla Marshall pel règim dels ayatolars que reforça clarament l'Iran.
8: El paper que juga Donald Trump a l'Orient Mitjà també multiplica les tentatives d'esborrar-lo del mapa. Atenció, perquè ahir vam saber que el servei secret va evitar una massacre diumenge en l'homenatge que el president dels Estats Units es va regalar a la Casa Blanca per celebrar els seus 80 anys. Trump va organitzar una sèrie de combats de boxa o de... d'allò que anomenen lluita lliure als jardins, en un ring construït especialment per l'ocasió. Com que era un escenari a l'aire lliure, un grup d'una vintena de joves contrària a l'aliança entre els Estats Units i Israel es van conxorxar per intentar assassinar Donald Trump. Volien sembrar el caos llançant drons carregats amb explosius sobre el ring per després obrir-se pas a trets. Té tots els detalls des de Washington el corresponsal de RAC1, Javier de la Sotilla.
9: El servei secret que ha liderat la investigació ha informat que els sospitosos, una vintena de joves d'entre 19 i 34 anys, s'havien posat en contacte a través de Signal i TikTok per planejar l'atemptat. Els unien idees conspiranoiques i antisemites motivats pel cas Epstein i el suport de Trump a Israel, i pretenien encendre l'espurna per iniciar una revolució als Estats Units. Malgrat tot, les autoritats van frustrar els seus plans molt abans que poguessin ni tan sols adquirir els drons i els explosius amb els que volien atacar la Casa Blanca. El vicepresident J.D. Vance ha cridat a calma i ha dit que en cap moment van estar prop d'executar l'atemptat, però es tracta de l'enèsima prova del clima de violència política que viuen als Estats Units, on Trump ha patit 3 intents d'assassinat en tan sols 2 anys. L'últim d'ells fa 2 mesos, durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca a Washington. De moment s'han detingut 5 persones i gairebé tots han confessat les seves intencions, però la investigació continua perquè es considera que hi havia unes 20 persones implicades.
8: A tot això, finalment ningú va amargar la festa d'aniversari de Donald Trump a les últimes hores des d'Europa. El president nord-americà ha rebut una felicitació molt peculiar. Recordeu quan Marilyn Monroe va cantar el Happy Birthday al president de John F. Kennedy l'any 62 en un acte al Madison de Nova York? L'escena és mítica.
10: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
8: Doncs ahir al Parlament Europeu, Irene Montero de Podem va reversionar la cançó per dedicar aquesta felicitació molt més enverinada, inèdita, a Donald Trump.
11: ¿Qué puede celebrar Europa? ¿Qué celebra usted, señora Calas? ¿Celebra el cumpleaños de Donald Trump? Entonces, vamos a cantarle. Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide.
8: Ja ho heu sentit. Irene Montero va titllar Donald Trump de senyor genocida per la guerra a l'Iran i pel seu suport a les matances d'Israel a Gaza. 2:15, més enllà dels embolics de l'Orient Mitjà. Ho avançàvem fa una estona. Avui hi ha una altra notícia de matinada que ha fet la volta al món en molt poques hores. És l'exhibició que ha fet Leo Messi en el debut de l'Argentina al Mundial. L'exdavanter del Barça ha signat un hat-trick i ha empatat l'alemany Miroslav Klose com el màxim golejador de la història de la Copa del Món.
1: El suplement del Mundial de Futbol al món a RAC1.
8: Primer d'última hora és que fa uns minuts s'ha acabat el partit que hi havia en joc entre Àustria i Jordània, que ha començat a les 6 del matí, hora d'aquí. Victòria d'Àustria 3-1. Ara bé, el titular del dia és Leo Messi. Victòria de l'Argentina 3-0 davant d'Algèria. Els 3 gols han estat obra d'aquest futbolista de 38 anys que ara en 6 mundials ja acumula 16 gols, els mateixos que va marcar l'exdavanter d'Alemanya Miroslav Klose. Si no passa res estrany, Messi té tots els números de la rifa de superar-lo en els pròxims partits. De fet, Messi ha deixat caure que encara té corda per estona.
12: A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito, y cuando estoy bien, doy el máximo, siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
8: Leo Messi ha liderat el debut de l'Argentina, que defensa el títol que va guanyar Qatar fa 4 anys. El futbolista de l'Inter de Miami ha obert el marcador amb un gran gol des de la frontal. Després ha fet el 2-0 en una acció d'oportunista i ha rematat la feina a un quart d'hora pel final amb un altre golaç novament des de la frontal de l'àrea. Però tot i que és evident que està acostumat a fer història, l'argentí ha agafat a contrapeu tota la premsa de l'Argentina quan s'ha emocionat després de marcar el primer gol. Després hem sabut per què. Messi ha revelat que els últims dies no han estat gens fàcil en l'àmbit personal i no ha explicat res més.
13: Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasó un día difícil y complicado, pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque pues, estuvieron siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza porque esté bien y nada, nada más.
8: El d'avui ha estat el primer hat-trick de la història de Leo Messi en un Mundial i li ha valgut per endur-se el guardó, evidentment, del millor jugador del partit. L'Argentina ha jugat als Estats Units, però semblava que fos l'equip local, perquè, com acostuma a passar, l'afició de l'albiceleste s'ha desplaçat en massa fins al Mundial. Les xifres ho diuen tot. Avui hi havia 50.000 seguidors argentins a l'estadi. Ha seguit el partit el Javier de la Sotilla des dels Estats Units.
9: Messi ha iniciat el que podria ser el seu últim Mundial tal com va acabar Qatar l'any 2022 amb una exhibició de futbol a l'alçada del millor jugador de la història. El seu hat-trick ha ressonat amb força a l'estadi de Kansas City, on hi ha la seu d'Argentina i on la massimania s'ha apoderat de la ciutat des de fa dues setmanes. Els milers d'argentins que s'han desplaçat s'han fet sentir durant tot el partit, emmudint els pocs argelians presents amb els seus càntics i celebren els gols amb l'eufòria digna d'un país que viu el futbol com cap altre. Messi ha estat substituït tot just després del tercer gol i ha rebut una merescuda ovació d'un públic rendit dempeus a la seva estrella. La majoria de camisetes albicelestes, el color que ha impregnat les grades, portaven el seu nom i el 10 a l'esquena i la seva cara estava present a les pancartes i als càntics personalitzats. Finalment ha marxat de la gespa amb la pilota a les mans i un somriure d'orella a orella. Avui els argentins marxen a casa després de viure una nit inoblidable que els fa somiar amb la segona Copa del Món consecutiva, el mateix dia que Haaland i Mbappé, dues de les grans estrelles d'aquesta edició, també han exhibit el seu talent golejador.
8: L'actuació brillant de Messi ocupa totes les portades de les edicions digitals dels diaris esportius, tant els argentins com la de la resta del món, i també, evidentment, els de casa nostra, Albert Pedrol.
14: A l'Argentina, el diari Ole defineix l'exhibició de Messi com una actuació inoblidable i Diego Macías afegeix que és vell, que juga en una lliga menor, que no corre com abans, el que vulgueu, però l'única realitat és que passen els anys, passen els jugadors i sempre queda Messi. El Clarín també a l'Argentina assegura que el crack ha viscut una nit excepcional, qualifica el seu partit de brillant, descomunal i assegura que amb Leo Messi l'equip, la selecció argentina pot somiar a revalidar el Mundial que va guanyar a Qatar fa 4 anys. A Catalunya, Mundo Deportivo titula Etern Messi, un marcià per governar el món. Luis Buixeras de La Vanguardia sosté que Leo Messi ha aconseguit un hat-trick, diu, de llegenda. El diari Sport tenen clar que el hat-trick de l'argentí passarà als anals de la història de la Copa del Món i acaben. Leo Messi continua sent el millor amb gairebé 39 anys. A Itàlia, la Gazzetta dello Sport exclama Messi fa història. Lluny de l'abdicació, l'argentí agafa el ceptre i el branda amb força davant dels seus súbdits. No hi ha paraules, afegeixen, només emocions. A França, l'equip escriu Messi lidera l'Argentina amb una actuació històrica, i és que amb la pilota Messi sempre és Messi, i als Estats Units, per acabar, Sports Illustrated celebra que Messi sorprèn aquesta nit i deixa un llegat que és inoblidable.
8: Sobre el hat-trick històric de Leo Messi i el debut de la selecció argentina, escoltem el comentari que signa el periodista del País i col·laborador del món RAC1, Juan Irigoyen.
15: Messi ja no desafía la historia, desafía el tiempo. El chico, ahora hombre, siempre genio, criado en la cantera del Barcelona, juega la pelota como si viviera ajeno a su edad, como si no estuviera a punto de cumplir 39 tacos. Pero resulta que no es magia, al menos no es solo magia. Detrás de ese hat-trick, el primero de su carrera en un Mundial, hay una historia de trabajo. Cuentan quienes lo conocen que desde febrero realiza una preparación específica para llegar en plenitud a la Copa del Mundo. Cada tarde, cuando llevaba a sus hijos a entrar al Camp Inter de Miami, él se iba al gimnasio y luchaba para seguir siendo Messi. Entonces, ya nada parece casualidad. Ni los goles, ni los récords. Ni siquiera su vigencia. Es la historia de un hombre empecinado en desafiar a la historia. Y ahora también, en ganarle al tiempo.
8: Més enllà de l'Argentina, també aquesta matinada. Noruega ha golejat 4-1 l'Iraq. L'estrella del Manchester City, Erling Haaland, ha marcat 2 gols i l'han triat com a millor jugador. Ahir al vespre, França va guanyar 3-1 al Senegal amb 2 gols de Kylian Mbappé. Poca broma amb Mbappé, que acumula 14 gols als Mundials, 2 menys que Messi, només té 27 anys. La primera part de l'equip francès va ser molt decebedora, en canvi la segona va imposar el talent descomunal que té al davant amb Mbappé, Olise o Dembélé. Del partit de la selecció de França, escoltem ara el comentari que signa la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Monarracu, Anaïs Martí.
16: El seleccionador Didier Deschamps no creu en el poder del mig del camp i la seva França, almenys a la primera meitat, va patir davant una Senegal molt guerrera, una selecció que, juntament amb el Marroc, és la millor d'Àfrica en aquest Mundial. A la primera part li va amargar l'existència als francesos, però a França se li exigeix. I França, subcampiona del món, la que té un atac que espanta només de veure'l, respon. Massa poc es parla d'Olise, un dels somnis de Florentino Pérez, que es va carregar l'equip a l'esquena i es va convertir en el millor aliat de Kylian Mbappé. El davanter estrella del Real Madrid tenia 19 anys en el seu primer Mundial, el de Rússia 2018. Ara en té 27 i ahir va marcar un doblet per continuar fent història. Mbappé, amb 58 gols, ja és el màxim golejador de la història de França i està a 2 gols, sí, sí, de convertir-se en el màxim anotador de la història dels Mundials. El PSG no el troba gens a faltar i va aixecant Champions sense ell, i a Madrid es tiren dels cabells. Florentino Pérez estava equivocat. Mbappé no ha nascut per jugar al Real Madrid, és un jugador que ha nascut per jugar Mundials.
8: Avui serà el torn de Portugal. S'estrena a les 7 en directe a RAC+1 contra el Congo. Podreu seguir el partit amb el Jaume Molló, la Clara Rodergues, el Marc Guillén i l'Ernest Codina, del Matina Codina de RAC105. Més tard, a les 10 de la nit, Anglaterra-Croàcia, i a la 1 de la matinada Ghana-Panamà, i a les 4 de la matinada, per si algú està ja embogit amb el Mundial, Uzbekistan-Colòmbia. En canvi, Espanya no torna a jugar fins diumenge contra l'Aràbia Saudita. L'equip espanyol continua paint l'empat a 0 contra Cap Verd en el seu debut, però com a mínim té una bona notícia. Si no passa res estrany, Lamine Yamal ha fet net del tot dels seus problemes físics i serà titular. Enviat especial de RAC1 a Chattanooga, als Estats Units, Damià López.
17: Sí, Lamine Yamal apunta a jugar ja d'inici diumenge a l'Espanya-Aràbia. Lamine va jugar abans d'ahir 25 minuts, una mica més del que estava previst, i amb la necessitat dels 3 punts que ara té Espanya, Lamine ja serà titular diumenge que ve. Miquel Merino en destaca l'impacte que va tenir quan va entrar al camp contra Cap Verd.
18: Lamine es un jugador especial, sin duda alguna. Tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo, y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, simplemente cambiando un poco un perfil. Pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal, y bueno, con el nivel que tiene Lamine puede afectar cada partido en cualquier momento.
17: Hay caras serioses en l'entrenament després de l'empat en el debut. Avui Luis de la Fuente ha donat el dia lliure als seus futbolistes. Demà dijous l'equip espanyol ja reprendrà l'activitat en vista al partit de diumenge contra Aràbia.
8: Mentrestant, el Mundial d'enguany continua marcat per la forta càrrega política que l'envolta. Els principals damnificats són els futbolistes de la selecció de l'Iran, que hi van arribar a Mèxic després del seu debut a Los Angeles. Com que només tenen visats de 24 hores als Estats Units, l'expedició iraniana va haver de tocar el 2 a correcuita, i precisament d'això s'ha queixat l'estrella de l'Iran, Mehdi Taremi, que ho considera absolutament injust.
19: And you know, everything is like disaster.
20: Tot plegat és un desastre per nosaltres. No és una situació bona per al nostre equip, però no busquem excuses, mirem endavant. Tenim esperança de cara als 2 pròxims partits i farem tot el possible per la nostra gent, per portar alegria als nostres seguidors.
19: Bring the joy for our supporters.
8: El Mundial de Futbol també té altres derivades, algunes a casa nostra. Fa dies que us expliquem la bogeria que s'ha defermat amb els cromos del Mundial de Panini, que tenen tanta demanda que s'esgoten cada 2x3. Doncs bé, aquest fenomen es viu encara amb més intensitat a l'Argentina. El motiu és un sol cromo. Un, l'edició daurada de Leo Messi. Conscients que serà el seu últim Mundial, aquest adhesiu ja ha esdevingut la consideració de peça de col·leccionista, i tothom el vol. Segons explica aquest matí Bloomberg, en un reportatge, els quioscs estan fent l'agost aprofitant el context, fins al punt que molts establiments de l'Argentina ja venen els paquets de cromos pràcticament el doble de preu que recomana Panini. Bloomberg també recull el testimoni de diversos nens d'entre 10 i 12 anys que ja han guanyat centenars de dòlars revenent al mercat negre el cromo daurat de Leo Messi. I també s'han popularitzat figures de suposats vidents que asseguren que poden veure a través de l'envoltori i venen paquets per gairebé $20 perquè teòricament a dins hi ha la desitjada carta. Això em recorda
0: la famosa pel·lícula del Gene Wilder sobre Willy Wonka i el bitllet daurat de les xocolatines. Entre les desimades més interessades però d'aquest Mundial hi ha la petjada de carboni que deixarà aquest Mundial. Que deixarà aquesta Copa del Món de futbol, que és l'equivalent al que contaminen 800 vehicles circulant en un any. I, per cert, de tot plegat, escoltem la contracrònica de la jornada d'ahir al Mundial del periodista i col·laborador del Món a RAC1, Josep Martí Blanc.
2: El Mundial és festa grossa per a les cadenes d'apostes en línia, que s'estan posant les botes. Milers de milions d'euros es mouen cada dia a l'entorn digital. Un bon negoci pels mateixos de sempre, perquè està escrit en pedra seca que la banca sempre guanya. Una veritat que només dissimula el comportament de natural fatxenda dels apostadors, gent de treure pit quan guanya i callar la boca quan es queda sense un ral. Hem sabut que un senyor ha perdut $1 milió per culpa de la selecció espanyola. L'home va apostar aquesta xifra a la victòria segura de la Roja i patapam, $1 milió tirat al vàter a la salut del combinado nacional. Per dissimular tanta tonteria, els apostadors els hem canviat el nom. Ara es fan dir traders o inversors, que fa més respectable. Gairebé et venen ganes de donar-los la creu de Sant Jordi. Sigui com sigui, poseu un ull a les pantalles dels més joves aquests dies. Aquest és un món molt estrany. Mentre els governs diuen preocupar-se per la ludopatia en el món físic, en el món digital, un pot arruïnar-se amb un clic des del sofà de casa. I el Mundial és una excusa perfecta perquè així sigui. Recordeu, la banca sempre guanya. I afegiríem que la Roja molt poques vegades.
0: 4 minuts i 8:45 del matí.
21: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
0: Ara sí. A Madrid el d'avui és un dia gros dels que generen una expectació aixordidora. Estem parlant d'una prèvia, perquè per primer cop a la història, avui un expresident del govern d'Espanya declararà en un jutjat com a imputat. El trist honor el té José Luis Rodríguez Zapatero, que fins fa tot just un mes el PSOE presentava com el seu gran referent moral. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, té Zapatero en el punt de mira pel seu paper al rescat de l'aerolínia hispano-venezolana Plus Ultra. El magistrat sospita que Zapatero va fer servir els seus contactes a la Moncloa per ajudar la companyia aèria a aconseguir un crèdit públic de 51 milions d'euros. Zapatero està investigat per 7 delictes. 7. Organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental, blanqueig de capitals, contraband i també un de fiscal. Serà la primera vegada que l'expresident espanyol s'explica. Fins ara, només ho ha negat tot amb un vídeo que va publicar el mateix dia que el jutge va fer pública la seva imputació, el dia 19 de maig, és a dir, fa gairebé un mes. Eren només 2 minuts enregistrats d'una manera, diguem-ho, molt casolana, al jardí de casa seva, amb el sol petant-li a la cara, que no va convèncer ningú.
22: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra. Quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
0: Des de llavors, les proves contra Zapatero s'han anat acumulant. Per exemple, els missatges que els amos de Plus Ultra s'intercanviaven en què s'explicaven com els estava ajudant Zapatero, o els ingressos per feines no acreditades documentalment que Zapatero i les seves filles rebien d'un amic seu, el famós Julito, que el seu autor cobrava de Plus Ultra. Tampoc l'ha ajudat gens que la policia trobés al seu despatx joies en una caixa forta valorades ara en més d'1 milió d'euros. L'expresident del govern d'Espanya assegura que són fruit de regals i d'herències, però encara no ha portat cap prova que ho demostri. Els advocats de José Luis Rodríguez Zapatero havien demanat al jutge més temps per preparar la part de l'interrogatori que farà referència precisament a les joies. Però el magistrat els ha respost que nanai, que Zapatero ha de donar explicacions sobre tot. Des de Madrid, Arnau Mañé.
3: Zapatero trenca el silenci i avui tindrà l'oportunitat de resoldre els interrogants que l'apunten. El jutge de l'Audiència Nacional sospita que l'expresident espanyol va muntar i liderar una trama per influir en l'administració pública. Al punt de mira hi ha el rescat de la Moncloa a plus ultra, 53 milions per l'aerolínia, suposadament per la pressió de Zapatero. Ell després s'hauria embutxacat part d'aquestes comissions a través d'un entramat d'empreses pantalles relacionades amb el blanquejament de diners veneçolans. Sobre les joies, Calama sospita que podria haver comès un delicte fiscal i de contraband. Doncs bé, pel PSOE, Patxi López està convençut que la declaració de Zapatero els donarà aire.
4: Que estamos deseando que lo haga, porque estamos absolutamente convencidos de que se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras.
3: La declaració de Zapatero podria allargar-se fins demà i algunes acusacions populars demanen que se li retiri el passaport. En el cas de Vox, fins i tot, la presó preventiva. Sigui com sigui, l'expresident entrarà per la porta principal de l'Audiència Nacional per motius de seguretat i, per tant, s'estalviarà uns metres de la passejada davant de les càmeres.
8: Just quan Zapatero comparegui a l'Audiència Nacional de Madrid, Pedro Sánchez s'enfrontarà a una altra sessió de control al Congrés explosiva. El cara a cara del president espanyol amb Alberto Núñez Feijóo arrencarà d'aquí just mitja hora, igual que l'interrogatori de Zapatero com a imputat, i ho seguirem aquí a RAC1. Sánchez hi arriba relativament alleugerit després de salvar una primera pilota de partit. Junts per Catalunya pretenia forçar una votació per obligar-lo a convocar eleccions, però la mesa del Congrés la va vetar ahir a primera hora de la tarda perquè entén que és una competència exclusiva de Pedro Sánchez i que, per tant, els diputats no hi tenen res a dir. Des de Madrid, informa Jordi Armenteres.
6: A l'agenda del Congrés ja hi havia debat previst sobre la falta de capacitat del govern espanyol per aprovar pressupostos, debat a proposta del PP, però la sorpresa va venir de Junts, que ahir al migdia va presentar una esmena plantejant la votació per forçar Sánchez a dissoldre Corts. L'argument és del diputat Josep Maria Cruzet, que la legislatura ja no té més recorregut.
23: I per tant, ara és el moment, entenem, d'anar més enllà i passar de les paraules als fets, i els fets s'acrediten votant en l'hemicicle i fixant clarament la posició de cadascun dels grups.
6: Però la mesa del Congrés va tombar la proposta al cap de dues hores llargues, no accepta l'esmena de Junts perquè la potestat de convocar eleccions no és de les Corts. Després el PP anunciava que recorrerà als tribunals. Esther Muñoz.
24: Nosotros ya anuncio que vamos a hacer una reconsideración a esta decisión arbitraria de la mesa y nos reservamos acciones jurídicas también porque son muchas las decisiones arbitrarias de la mesa en contra de los antecedentes que hemos vivido en esta cámara.
6: No hi haurà votació, però debat sí, aquest migdia. El que diu el PSOE és que si hi ha acord de les dretes per acabar la legislatura, el que han de fer és presentar una moció de censura perquè aquest és l'instrument legal.
8: Tot i aquest cop de porta de la mesa del Congrés, Junts descarta anar més enllà i no es planteja donar suport a una moció de censura per fer fora Sánchez. La mà dreta de Míriam Nogueres a Madrid, el diputat Josep Maria Cruzet, explicava aquesta nit al 9C de RAC1 que no faran pinça amb el PP i Vox.
25: La moció està feta amb aquests termes i no pas amb els termes d'instar a que hi hagi una moció de censura, perquè nosaltres el que reclamem és que es doni veu a la gent. Bàsicament perquè entenem que com se n'ha de sortir d'aquesta situació, nosaltres pensem que ho han de decidir els ciutadans i no pas els partits polítics espanyols, que seria el que voldria dir fer una moció de censura.
8: Però a Catalunya el govern es posa les mans al cap amb la maniobra que Junts va intentar impulsar al Congrés. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, demana als de Carles Puigdemont que siguin conscients amb el que podria passar si obren les portes a un govern de PP i Vox.
26: Tots faríem bé de ser molt clars sobre aquesta qüestió. Si algú pensa que defensar els interessos de Catalunya passa per la possibilitat d'un govern on hi pugui haver extrema dreta, per suposat que el govern no ho comparteix, i fins i tot m'atreveixo a dir que els catalans i catalanes crec que no seria una qüestió que poguessin veure ni entendre.
8: També Esquerra se'n fa creus. En una piulada, Oriol Junqueras retreu a Junts que faci de comparsa del PP i Vox. Però encara que Pedro Sánchez s'hagi escopolit de l'escomesa d'aquesta votació, no guanya per disgustos. Ahir tenia en marxa un altre front. La compareixença al Senat de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, per la seva suposada implicació al cas de la Leire Díez. Ahir González va negar haver participat en aquesta trama per buscar drets bruts dels jutges, fiscals, policies i guàrdies civils que investiguen l'entorn de Pedro Sánchez. Mercedes González va reconèixer que s'havia reunit tres vegades amb Leire Díez, però va negar que fos per participar en les seves martingales. Anem cap a Madrid, ara amb Roger Perciba.
27: Mercedes González portava ben apresa la seva compareixença al Senat perquè sabia de què l'acusarien. Reitera el mai de mai per negar, primer, cap associació amb Leire Díez.
28: No he participado
1: jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni influenciada por la senyora Díez, ni por ninguna otra persona.
27: Segon, no es va reunir mai amb la lampista del PSOE perquè les trobades amb l'Aire, diu, no van ser tècnicament reunions.
1: Fueron encuentros cortos que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café y en los que nunca me pidió ni frenar ni interferir en investigación en curso alguna de la Guardia Civil.
27: I tercer, admet que van investigar l'origen d'algunes filtracions a la premsa, per exemple, converses de WhatsApp entre Ábalos i Pedro Sánchez al maig de 2025.
1: Póngase en ese momento donde el propio señor Ábalos estaba señalando a la UCO como autora de esas filtraciones. ¿Cómo no nos íbamos a defender? Una autoridad judicial dice que no tiene ningún problema y la otra dice que sí. Y se cierra. Menuda extorsión.
27: González nega, es defensa i, sobretot, ataca els populars, recordant-los que ells sí tenen precedents de guerra bruta.
8: 8:34, d'aquí uns moments parlarem de la crònica de successos, que avui ve ampla, i atenció, criatures i no criatures, que avui, tot i ser dimecres, s'estrena Toy Story 5.
5: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada, l'audiòfon que et permet gaudir de la música, l'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
10: Què?
9: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
10: Sense pagar?
9: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
10: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
9: Citroën.
7: Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut.
12: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
13: Peugeot.
28: Bé, i què voleu fer aquests dies?
29: Anar a una piscina caribenya.
30: Dormir en un hotel del Far West.
31: Volar a llums d'un drac.
28: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
32: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
33: Facilíssim, amb Drac, a veure tu.
34: I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
35: Amb Ouigo?
36: Amb seients XL i bar a bord els seus trens de dos pisos.
35: No cal ser gaire espavilat, eh?
37: Entra a Ouigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Ouigo, sigues espavilat.
38: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
39: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
40: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
41: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
42: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
43: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
44: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
45: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
46: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen el lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Fes-te de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
47: Quan va ser l'última vegada que vas ballar sota el cel i envoltat de desconeguts que se senten com amics?
48: El pop nostàlgic i acollidor de Belen Sebastian arriba al Barts Festival per liderar una nit de complicitat i germanor.
49: El 17 de juliol, el poble espanyol t'espera per celebrar la trajectòria d'una banda icònica en un entorn privilegiat. Vine i suma't a viure la cara més amable de la música.
50: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
0: si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
3: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
5: Doncs millor.
6: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
7: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Verisure.
9: 20 minuts i les 9, continuem els apunts aquí al món a RAC1. En successos estem molt pendents d'una operació contra el Top Manta que està en marxa ara mateix al Camp de Tarragona, escorcolls a municipis com Salou i els Mossos preveuen fer diverses detencions. També toca a Tarragona, a Montbrió del Camp. A les últimes hores un home ha mort en un incendi. El foc ha estat en una parcel·la aquesta nit i ha acabat cremant dues caravanes i una caseta de fusta. A la policia també se li gira feina a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els últims tirotejos al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, han accelerat la posada en marxa d'un pla de xoc específic. Llegim a La Vanguardia que l'Ajuntament ha promès més presència de la policia i més càmeres de videovigilància a la zona. A la mateixa línia també reforçaran la seguretat al Raval, a Barcelona, que els últims dies ha estat escenari de dues baralles multitudinàries. De fet, ja s'han enviat més agents dels Mossos i de la Urbana. Encara a Barcelona, segur que recordareu el cas de l'home executat d'un tret la setmana passada al carrer Balmes. Doncs bé, avui sabem més detalls. El periòdic avança que era un narco que controlava l'entrada de cocaïna al port d'Anvers, a Bèlgica. Les autoritats belgues el tenien en el punt de mira i ja havien emès una ordre de detenció europea. Perdó. També tenim novetats d'un altre cas mediàtic. Del nadó presumptament maltractat pels seus pares a Barcelona. Ara el principal sospitós, el pare, ha demanat al jutge que el deixi sortir de la presó. L'advocada argumenta que el tribunal ja no té motius per mantenir-lo tancat perquè ja no pot intentar influir en els testimonis del cas perquè ja han declarat. I, perdó, a Madrid el jutge ha ordenat detenir l'actriu Elisa Moulià, que està investigada per calumniar Íñigo Errejón. Ella el va denunciar per agressió sexual i ell hi va replicar amb una denúncia per calúmnies que porta un altre jutjat. El magistrat vol interrogar Moulià, però ella l'ha plantat tres cops amb excuses diverses. En plan econòmic, a les últimes hores han aixecat polseguera unes declaracions del president de la patronal COE de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás. Quan parlava de les baixes per salut mental del jovent, va deixar anar aquesta estracanada.
10: Ahora tenemos una baja, no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro. Entonces, cuando por fin consigues averiguar qué es lo que está pasando con las bajas de ITCC en la parte que afecta a la salud mental, te das cuenta que tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra. Es decir, pues, sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos.
9: Pero espereu que la cosa no acabe aquí.
10: Cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. El que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral. ¿Cuántas demandas no tenemos en los juzgados por acoso laboral? Porque el jefe le ha dicho al empleado que trabaje. Entonces, como automáticamente, al día siguiente ya ha cogido la baja. Pero claro, es que la baja se la da alguien.
9: El president de la COE, Antonio Garamendi, se n'ha desmarcat de seguida i recorda que la salut mental és un problema molt seriós, Montse Martí.
11: El president de la COE creu que les declaracions d'aquest representant de la patronal són fruit d'un moment i assegura que els empresaris defensen que la salut mental és un problema seriós que cal cuidar. La patronal creu que el sistema de baixes laborals, però, té moltes mancances i molts cops les baixes s'allarguen més del que tocaria. Garamendi creu que mentre no es prenguin mesures per resoldre-ho, la Seguretat Social hauria d'assumir el cost de les baixes des del primer moment en lloc dels empresaris.
5: Un primer problema és que l'INSS hay que hacerlo más potente y hay que hacer los seguimientos de esas bajas, pero para ayudar al enfermo. Entonces, lo que estamos diciendo, que lo que no puede ser, es que básicamente todas esas bajas hasta el 15 día es que lo pagan las empresas. Entonces, oiga, si usted no pone el remedio de que esto se arregle, por lo menos evíteme el coste.
11: Segons la COE, a l'Estat hi ha cada dia 1,4 milions de persones que estan de baixa laboral per malaltia o accident no laboral. Els primers 3 dies no es cobren, a partir del 4 i fins al 15è el paga l'empresa i a partir d'aquí la prestació ja l'assumeix la Seguretat Social.
9: Si avui teniu hora al metge, paciència, perquè els doctors tornen a fer vaga. El Sindicat Metges de Catalunya convoca la protesta a la dotzena des de la tardor per exigir mesures que alleugereixin la sobrecàrrega laboral. A mig matí hi haurà manifestacions a les 4 capitals catalanes. Qui també es manté en peu de guerra són els treballadors de biblioteques de Barcelona. Ahir la reunió que van mantenir amb l'Ajuntament va anar pel Pedregar i ara el comitè d'empresa demanarà la mediació del Departament de Treball. Encara en plana de salut, atenció a aquesta dada, gairebé la meitat dels vapejadors que es venen a Espanya són il·legals. Són dades a la patronal del sector que demana a Europa que els menors no puguin comprar-ne. Encara en salut, el brot d'antivirus ja és pràcticament història a l'Estat. L'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid ha donat l'alta a l'últim pacient que estava ingressat per aquesta malaltia i, per tant, ja no tenim cap cas actiu a l'Estat. I més bones notícies, un estudi ha descobert que la vacuna contra el coronavirus està relacionada amb una àmplia protecció contra les afectacions cardíaques. La investigació de la Universitat de Washington ha comprovat que les persones que es van vacunar tenen un 40% menys de probabilitats de patir atacs de cor o d'ictus. I a 8:45, a la resta dels esports, avui hem llegit una notícia que ens ha cridat molt l'atenció. Resulta que Pau Gasol voldria invertir 55 milions d'euros a la Lliga Femenina, però de futbol.
8: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
9: L'exjugador del Barça i dels Lakers vol imposar el creixement i explotació comercial del futbol femení a l'Estat. L'operació es faria a través d'un grup inversor i serviria per reforçar els ingressos de la competició i millorar la projecció internacional. Però on anirien a parar els calés Pau Gasol? Doncs el principal beneficiat seria la Lliga Femenina, la patronal, que primer rebria els calés i després els invertiria entre tots els equips de la competició. L'historial empresarial del Pau Gasol ve de lluny. L'exjugador de bàsquet també ha invertit en la Lliga Femenina de Futbol Nord-Americana i en la Lliga Femenina de Bàsquet. A l'espera de saber si també aposta per la Lliga Espanyola, de moment apunta a la competició de futbol. Mentrestant, a la primera divisió masculina, l'Espanyol té a tocar el primer fitxatge de l'estiu. Es tracta d'Àlex Calatrava, un jugador del Castelló, atacant, que té una clàusula de 5 milions. El club blanquiblau vol negociar per endur-se els jugadors sense haver de pagar aquesta xifra. A segona, el Girona ha fitxat Isan González, és un migcampista que arriba procedent del Granada per ajudar l'equip gironí a tornar a primeres. El segon fitxatge del Girona, que fa uns dies va tancar la incorporació del davanter ucraïnès Oleksandr Pishur. Finalment, en futbol sala, el Barça s'ha avançat a la final de la Lliga després de guanyar el primer partit contra el Pozo de Múrcia. L'equip de Javi Rodríguez va imposar-se en un partit absolutament boig. El Barça va marxar al descans perdent 0-3, però va empatar 5 i va portar el partit als penals, on es va dur una victòria certament extraordinària.
12: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
9: En cinema, avui arriba a les sales una de les candidates a ser la gran pel·lícula d'aquest estiu, Toy Story 5.
13: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
9: Amb Woody, amb Buzz Lightyear i la resta de joguines tornen a la gran pantalla 7 anys després. En aquesta nova aventura, els protagonistes hauran d'enfrontar un repte molt diferent: la competència de les noves tecnologies. La història arrenca quan una tauleta intel·ligent anomenada Lilipad entra a la vida de la Bonnie i amenaça de relegar les joguines a un segon pla. Avui, la crítica internacional ja analitza a fons aquesta cinquena part, que arriba amb opinions diverses, i ha donat una ullada a Martí Esteban.
14: Als Estats Units és on recull millors opinions. La revista Variety diu que és el resum sublim de la saga i que podria suposar el final perfecte. The Hollywood Reporter creu que la pel·lícula funciona perquè té cor i la convicció en la creença que les joguines tecnològiques no són dolentes per naturalesa. I Deadline opina que és una pel·lícula familiar, divertida, reflexiva i multigeneracional, amb un guió que intenta dir alguna cosa nova malgrat la premissa molt gastada de la saga. En canvi, la premsa britànica és demolidora. The Guardian li dona 2 de 5 estrelles, parla d'esgotament temàtic i conclou que la franquícia de Pixar necessita piles noves. I The Independent també li dona 2 estrelles i reclama que ja és hora d'acabar amb aquesta franquícia repetitiva i cada cop més dolenta.
9: En Woody, en Buzz Lightyear i la resta de joguines tenen, això sí, una puntuació altíssima a Rotten Tomatoes, que és una zona on la gent opina sobre les pel·lícules. Avui té una valoració d'un 92%, que tot i així aquest 92% és la pitjor de tota la saga. A veure què li ha semblat al crític de cinema i col·laborador del món RAC1, Toni Vall.
15: Mai m'hauria imaginat, ni en un malson terrible, que algun dia diria que una entrega de Toy Story és avorrida. I encara menys suggerir que sigui tirant a fluixa, flirtejant amb dolenta. Doncs bé, ha arribat aquest dia. Toy Story 5 és molt, molt, molt poca cosa. És plana, repetitiva, maldestra,

0: la galeria d'art més antiga d'Europa. De fet, és una de les institucions culturals més emblemàtiques que hi ha a la ciutat. Ara s'ha resolt el relleu generacional amb la incorporació de Sabater com a soci majoritari de la societat. L'empresari de Stonebeck s'assuma al projecte al costat de la família Maragall, que és la propietària de la històrica galeria. La Sala Parés celebrarà el seu 150è aniversari l'any vinent. També la capital catalana, el Gremi de Restauració, ha denunciat 30 supermercats de Mercadona per intrusisme. Els acusen d'oferir espais per seure i on es pot menjar sense llicència de restaurant. El Gremi anuncia que ampliaran la denúncia també a més comerços. I encara a Barcelona, els creueristes que facin escala a la ciutat hauran de pagar 30 euros de taxa. El PSC, Esquerra i els Comuns han arribat a un acord per triplicar la part municipal del recàrrec per a aquells visitants que s'estiguin menys de 12 hores a la ciutat. Consideren que cal posar bastons a les rodes a aquesta mena de turisme que col·lapsa les zones del port i del centre de la ciutat. Informa Sergi Giró.
1: Una mesura que s'espera que sigui progressiva i que entri en vigor l'any que ve amb l'aprovació de les noves ordenances fiscals. El pacte preveu encarir el tram municipal de la taxa, que passarà dels 8 als 24 euros, i sumat als 6 euros de la Generalitat, els visitants hauran de pagar en total 30 euros. Ho van explicar ahir el socialista Jordi Valls, tinent d'alcaldia Barcelona, la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, i el dels Comuns, David Cid.
2: Agrair als grups polítics que hagin fet seva també la proposta, que l'alcalde de Barcelona, de la seva voluntat d'intentar que no hi hagi a Barcelona creuers de menys de 12 hores.
3: La capital del país necessita eines que li permetin retornar a la ciutadania doncs, aquest esforç sobre l'espai públic, sobre la mobilitat i sobre els serveis de la ciutat.
4: Barcelona no és un souvenir i que, evidentment, no ens agrada que ens visitin, però no a qualsevol preu.
1: Per fer-ho, els tres partits han registrat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que habilitarà l'Ajuntament per fer aquests canvis. Els impulsors preveuen que la mesura tingui un impacte de més de 20 milions d'euros.
0: Barcelona tindrà aquest estiu més de 500 refugis climàtics, un centenar més que l'any anterior. La meitat dels nous refugis que incorpora la xarxa són els anomenats microrefugis, que són establiments que ofereixen un espai on seure, descansar i beure aigua de Frank Audal Martínez.
5: La xarxa d'aquest any farà que els dies feiners de juliol hi hagi gairebé 540 refugis climàtics oberts arreu de la ciutat. La xifra, però, baixa fins als 211 els diumenges d'agost, o el que és el mateix, 6 de cada 10 espais inclosos a la xarxa estaran tancats els dies festius d'agost. Tot i això, la tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica, Laia Bonet, remarca que la localització dels refugis oberts farà que fins i tot aquests dies un 92% de la població en tingui algun d'obert a menys de 10 minuts a peu.
6: Fa 5 anys, per exemple, doncs aquest percentatge un diumenge d'agost era el 74%. Vam pujar del 74% al 92% de la població amb un refugi disponible a 10 minuts de casa. És un guany en termes d'accessibilitat molt important.
5: Aquest any l'Ajuntament també senyalitzarà on són els punts més frescos dels refugis climàtics, que són en espais exteriors, com ara patis d'escola, parcs o jardins. També hi ha una cinquantena de refugis que són biblioteques. L'Ajuntament espera poder posar fi aviat a la vaga al sector i que aquests espais funcionin a ple rendiment quan hi hagi onades de calor.
0: Aquesta calor tan alta també dispara el risc d'incendis. Més de la meitat de l'àrea metropolitana és terreny forestal i cada cop hi ha més zones rurals abandonades que disparen el risc d'un incendi fort. Ara l'AMB es posa les piles per definir franges de seguretat al voltant de pobles i urbanitzacions que redueixin el risc en cas d'incendi. Júlia Manero.
7: L'àrea metropolitana invertirà més de 1,3 milions d'euros en accions de prevenció en 22 municipis que comprenen principalment les muntanyes d'Ordal, el massís del Garraf i la serralada de Marina. El conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, Jordi Bou, ha explicat algunes de les tasques que ja estan fent.
8: Creació de franges, desbrossades, netejar perímetres, fer algun camí, eixamplar-lo si perquè hi pugui accedir al camí de bombers, fer alguna cuneta perquè aquest camí doncs, no es desfaci amb les pluges i també el que deia, no? La silvopastura, que també és un tema que es vol potenciar per generar aquest mosaic agroforestal.
7: L'evolució de la temporada d'incendis dependrà de si la vegetació arriba ben seca o no. Ara per ara encara està prou humida per les últimes pluges, però les temperatures extremes que s'esperen aquesta setmana podrien fer greuge la situació.
0: I on també està tot a punt per estrenar l'estiu és a les platges. Les guinguetes, els serveis de neteja o de seguretat es preparen per una temporada intensa. El socorrisme, per exemple, ja s'ha desplegat a diferents punts, com a les platges de les ciutats de Barcelona o de Tarragona, Violeta Martos.
9: A Ponent es mantindrà el dispositiu que es va idear fa 2 anys arran dels ofegaments a la platja del Miracle. 40 socorristes vigilen avui i fins al 14 de setembre les platges de 10 del matí a 8 del vespre. El que sí que reforçarà és el servei de neteja a platges, cales i camins de ronda. Mentrestant, a Badalona, el gran canvi aquesta temporada podria ser la incorporació d'una unitat canina a la Guàrdia Urbana. Es farà una prova el dia de Sant Joan i, si funciona, Els Zeus i el Rolo s'incorporaran de manera indefinida. L'objectiu serà detectar drogues i per això patrullaran el metro, la platja i l'estació de Rodalies. I a Barcelona ja està tot preparat per ajudar les víctimes de robatori

0: satisfactoris a la platja. Els furges són prou angoixants, però quedar-se sense res a la platja pot complicar molt la situació. Per això la Guàrdia Urbana ja ho té tot a punt i, com altres anys, es lliurarà a les víctimes un kit amb una samarreta, pantalons curts, unes xancletes i una motxilla de cordes.
1: Mira que bé. I ja que parlem de la calor, Mònica Usar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Calor, calor, calor i calor. Avui s'espera una jornada de calor, però atenta la companyia el cap de setmana.
2: Sí, perquè es disparen i molt les temperatures. Podríem tenir la primera onada de calor d'aquesta temporada. A partir del cap de setmana és quan pugen més aquests termòmetres amb valors que podrien arribar als 40 graus, als punts més càlids del país, i superar els 35 a bona part de les comarques interiors. I, a més, aquesta calor es mantindria sostinguda a principis de la setmana que ve i fins i tot encararíem la revetlla de Sant Joan i el dia de Sant Joan amb aquestes temperatures tan extremes. I avui, de moment, també calor, però no tanta, màximes que es mouran entre els 32 i els 37 graus al centre del dia, i ara al matí amb més sol i després a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu, que repetiran també dijous i divendres. I ara mateix al voltant dels 26 graus al centre de Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida i a Girona, 23 a Badalona i 16 a Vic.
4: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
5: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
4: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
5: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: 3 minuts i les 9, a banda de la nova de Toy Story, una altra saga d'animació que també arriba a la seva cinquena entrega, és... El Rec, que ja té nou tràiler.
6: Once upon a time, a hideous ogre and a delusional donkey...
1: El Rec arriba a la gran pantalla, però haurem d'esperar un any. L'estiu de l'any que ve, el tràiler s'hi veu com l'ogre, la seva esposa Fiona, i el Ruc emprenen una nova aventura a una gran ciutat. I si sou fan del Simpson, bones notícies. S'estrenaran 3 capítols inèdits a Disney Plus aquest estiu. El primer arribarà a la plataforma demà, el segon el 3 de juliol i el tercer el 26 d'agost. I Sean Penn està treballant en una pel·lícula sobre un policia que va viure en primera línia l'assalt al Capitoli de Washington del 2021. Segons avança Deadline, el protagonista seria Bradley Cooper. I a partir de 2:15 del matí, aquí al Monarracú, parlarem de la pel·lícula Corredora.
7: Guanyaré. Faré història.
8: Sí, sí.
1: És l'òpera prima de Laura García Alonso, que va aconseguir una nominació a la millor pel·lícula al Festival de Màlaga. Entrevistarem a la directora, que ens parlarà d'aquesta pel·lícula que aborda temes tabús com els brots psicòtics o l'exigència extrema d'un esport d'elit com l'atletisme. I amb música, els britànics Pulp han publicat cançó per sorpresa. És una versió en directe de A Sunset que formarà part del disc que estrena el 28 d'agost. Es titularà Life i inclourà el repertori que van interpretar el juny de l'any passat en un concert a Londres. I qui passarà aquest matí pel món a RAC1 a partir de les 11 en punt, avui al món a RAC1, és, atenció... Mika. El cantant britànic libanès actuarà d'aquí a un parell de setmanes al Festival Les Nits d'Occidents, als Jardins de Pedralbes de Barcelona, per presentar el seu últim disc, Hyperlove, però també per repassar una carrera que va començar fa gairebé 20 anys amb aquest recordadíssim fenomen mundial, Grace Kelly. Aquest matí, a partir de les 11, Mika, el món a RAC1. I a un minut per les 9, el trànsit.
9: Motorocasion.com patrocina aquest espai.
1: A comptar cotxes des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
10: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres amb diverses incidències a hores ara actives. Parlem a l'A2, hi ha un carril de circulació tallat a Vilassana en sentit Lleida per un accident que deixa fins a 4 quilòmetres de cues. D'aquesta manera també queda tallada la incorporació a l'A2 en aquest mateix tram. A l'AP7 també hi ha retencions entre Vilablareix i Salt en sentit França, on hi ha 2 carrils de circulació tallats en sentit nord a causa d'unes obres. També tenim una avaria a la C25 des d'ahir al vespre a Sant Julià de Vilatorta, que en direcció Girona doncs també talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, hores d'ara continuen aquestes retencions intenses, sobretot als accessos i voltants de Barcelona en tot el nus de la Trinitat, les dues rondes en sentit Llobregat i també, precisament, el Llobregat a la A2 i a la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
8: Busques cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions? A motorocasion.com hi trobaràs vehicles seminou, revisats, garantits i amb finançament a mida. Motorocasion.com. El veus, se'l vols, te l'endús.
11: L'ocasió intel·ligent.
8: Motorocasion.com.
1: Mira, un apunt final que està bé, no el farem avui aquí al Món RAC1. L'esperarem el de demà, guardeu-lo, perquè està la Marta bé. Però és que hem d'anar ràpidament ja cap al Congrés, cap a l'Audiència Nacional de Madrid i cap al Parlament de Catalunya.
12: El Món RAC1, amb Jordi Basté.
13: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
12: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Les 9 tocades.
14: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
15: Danacol, el teu aliat diari per reduir el colesterol, t'ofereix el perquè de tot plegat.
16: Avui, amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sand i els periodistes Ramon Rovira, Natàlia Rodríguez i Ferran Casas.
1: Bon dia a tothom, així a l'engròs, després ja saludarem un a un. Bon dia. Anem cap al Congrés, que ja ha començat tot plegat, ja pregunta Núñez Feijóo. Allà hi tenim el Jordi Armenteres. Bon dia, Jordi.
17: Bon dia, bona hora, sí, preguntar en aquests moments del líder del PP.
18: El que iba de Gandhi espanyol. Ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. Se lo pregunto porque es siempre el mismo guión. Primero el bulo, después la conspiración, y cuando no hay escapatoria, bueno, es alguien que actuaba por su cuenta. Es lo que están haciendo con las cloacas. A ver si lo entendemos. Las pagaba su partido, las dirigía su número dos, y el objetivo era defender a P.S. Es decir, el objetivo era defenderlo a usted. Y usted no se enteraba de nada. La verdad es que sus argumentarios cada día son más ridículos, señor Sánchez. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica, como le llama su gobierno a Leire Díez. ¿Cómo van a denunciar a quien incumplía sus órdenes? ¿Cómo van a denunciar a quien realmente seguía sus órdenes al dedillo? Mire, sería tan coherente como, no sé, prohibir de militancia socialista aquel que se haya beneficiado de forma directa o indirecta con los negocios de la corrupción. ¿A qué eso no le encaja, señor Sánchez? Mire, usted no acepta ninguna propuesta de la oposición, pero debería de aceptar una. Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro. Muchas gracias, señoría.
1: Ah, ja tenim el titular, ánimo, Pedro. Un instant, Armen. Sí o no, ara ja ho ampliarem. Ha arribat José Luis Rodríguez Zapatero ja a l'Audiència Nacional. Arnau Mañé, bon dia. Arnau.
19: Començar amb... Sí, hola.
1: Digues, Arnau, bon dia.
19: Dic que ara sí que ha arribat fa 10 minutets a l'Audiència Nacional Zapatero, per tant, és qüestió d'uns minuts perquè arrenqui la seva declaració aquí a l'Audiència Nacional. Recordem, investigat, entre d'altres, per blanqueig de capitals i per tràfic d'influències.
1: Armenteres, tot teu.
17: Bancada del PP aplaudint a Feijóo. Hi ha una imatge, no sé si se m'escapa alguna cosa... Gràcies. Pedro Sánchez sense corbata va estar aquest matí.
1: Ah?
17: És molt poc habitual aquesta imatge. Al seu costat, Carlos Cuerpo, també sense corbata, i Félix Bolaños també sense corbata.
20: La costumbre de agotar todo el tiempo en su primera intervención. Por tanto, no podemos entrar en un diálogo, en una sesión de control propia de este Parlamento. En todo caso, le diré varias cuestiones, señor Feijóo. La primera, no deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B. En todo caso, señoría, usted pregunta por la degeneración política. Mire, la degeneración política tiene mucho que ver con las votaciones que sistemáticamente se producen en esta Cámara, sistemáticamente en contra de esta oposición destructiva, de todo aquello que beneficie a la ciudadanía, a la gente de a pie. Degenerar políticamente este Parlamento, señor Feijóo, es votar en contra de la revalorización de las pensiones, es votar en contra del salario mínimo interprofesional, es votar en contra de la reforma laboral, es no apoyar un real decreto ley, por ejemplo, el de hace tres meses, para dar respuesta desde un punto de vista de escudo social a los efectos de la guerra de Irán en el tejido productivo y en los hogares de España. Señoría, eso es lo que está haciendo este gobierno, gobernar para la gente, y vosotros, ustedes, mejor dicho, lo que hacen es votar sistemáticamente en contra de estas medidas. Ya le anuncio que nosotros el 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país, para ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego que se ha anunciado por parte de la Administración estadounidense y por parte de Irán. Esperemos a ver qué votan ustedes. Por el momento, señoría, lo que estamos haciendo es hablar con los sectores, es hablar con los grupos parlamentarios, y esperemos que, si usted quiere dignificar la política en este país, lo que tenga que hacer es aportar soluciones, propuestas, y por supuesto también aprobar ese Real Decreto Ley. Es complicado continuar.
21: Un momento, señor presidente. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Silencio. Silencio. Señor Hernando.
20: Sí, pero una cosa, señoría, respecto a las elecciones. Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¿Se van a celebrar? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿Qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? ¿Si es un mejor país o un peor país? E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
17: Acaba la intervenció de Sánchez. Només per contextualitzar, hi ha aquest mini-anunci a 12 dies vista, un altre paquet d'ajuda, sobretot al sector empresarial, a les pimes. El ministre Carlos Cuerpo, que s'asseu al seu costat, durant tota aquesta setmana ha intensificat les reunions. Avui, per exemple, es reuneix amb el sector alimentari i agrari per buscar mesures que ajudin a contenir una mica els preus. Ja ho ha dit Sánchez, hi haurà un decret, tot i que hi ha un alto al foc i un acord de pau que ja es veurà quina basca té. Més enllà d'això, Basté.
1: Només un comentari de tot això que estem veient ara. Jo demanaria, ja posats a fer, que si es fa un debat, ja el fem a televisió directament i que fem És a dir, ara jo crec que, de debò ho penso, jo crec que ara Espanya necessita que hi hagi un debat entre aquestes dues persones. Sortiran tots dient que tots els partits s'han de veure representats, però jo crec que per veure això, és que no cal que les 9 anem a correcuita fent informatiu, perquè un ven i Tomàs i l'altre ven nosaltres som els millors. I llavors, clar, el problema és que ja ha passarà una setmana i qui dia passa llampeny. I ja està, i aquesta és la història. I així se l'hemos contado, que deia aquell. Hi ha una... Deies, qui preguntarà, Armenteres? Qui hi haurà?
17: Hi ha un parell de preguntes més ara, baixarà la intensitat, perquè pregunta la portaveu del PNB, pregunta sobre pressupostos de l'Estat, i després Ione Belarra de Podem. I llavors tornarem a la bronca del PP amb el govern espanyol a les preguntes de Carlos Cuerpo.
1: Molt bé. I després seguirem. Aviam, anem al Parlament de Catalunya, abans de parlar del tema Zapatero, anem al Parlament de Catalunya, perquè allà hi tenim Laia Colomer, Cesc Giró i Alba Carnicer. Bon dia als tres, què tal?
22: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
22: Doncs
0: Mira, Jordi, que aquí segueix, acaba de començar la sessió de control al president Salvador Illa. De moment ha preguntat la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, que li ha preguntat en primer lloc sobre la polèmica expulsió dels cantaires de la Sagrada Família. Ho recordem, dimecres passat, aquesta taca que hi va haver-hi a l'acte de la Sagrada Família per la benedicció de la Torre de Jesús. Sales li ha preguntat si el president estava al cas i qui ho va ordenar, i una mica ell ha fet, com ja va fer dijous passat, ha tocat el violí i no ha contestat concretament a aquesta pregunta. Ha dit que el millor de Catalunya es va presentar al món la setmana passada, tant a la Sagrada Família com a tota la visita del Papa, i després Sales, doncs, que li ha repreguntat una mica, barrejant una mica tot, tant el que va passar a la Sagrada Família com també el que passa avui a l'Audiència Nacional, amb aquesta compareixença com investigat de l'expresident Zapatero. Sales li ha preguntat al president, doncs, quan pensa donar explicacions i què més ha de passar, doncs, perquè el president expliqui què sabia i si el PSC, doncs, ja estava involucrat. I ara qui pregunta, doncs, és el president del grup parlamentari d'Esquerra, Josep Maria Jové.
3: I no només perquè la judicatura segueix prevaricant, no aplicant-la, sinó perquè aquesta repressió només acabarà quan el conflicte polític s'hagi resolt. Una resolució que, per cert, president, tant Pedro Sánchez com vostè es van comprometre a abordar.
1: Anem a l'Audiència Nacional, qualsevol cosa ens ho fan explicar des del Parlament, la Laia, l'Alba i el Cesc, però abans de l'Audiència Nacional ha arribat d'ahir Arnau Mañejo, José Luis Rodríguez Zapatero. Arnau.
19: Sí, ha arribat 10 minuts abans de les 9, per tant ja és aquí a l'Audiència Nacional, a punt perquè arrenqui aquesta declaració davant del jutge Calama. Recordem, l'expresident està acusat de tràfic d'influències, de blanqueig de capital també, entre d'altres, per aquest rescat de Plus Ultra l'any 2021. Són 53 milions d'euros al punt de mira que hauria fet servir Zapatero per embutxacar-se a algunes comissions presumptament il·legals. Per tant, sigui com sigui, avui Zapatero, que reapareix o ha reaparegut fa uns minuts després d'un mes al centre de la Diana, un mes sense dir pràcticament res, més enllà d'aquell vídeo de minut i mig al jardí de casa seva, des de llavors res de res. Avui té l'oportunitat, per tant, de trencar el silenci. Sí que és veritat que serà una declaració a porta tancada, anirem tenint informació a comptagotes, però és una declaració que serà llarga, que comença avui i que si cal, si fos necessari, s'allargaria fins demà. Està tot preparat perquè s'allargui si cal fins demà.
1: Ja. Yeah. Saps què passa? Que ahir ho deia, que hem arribat a un punt que ho sabrem tot. Però com que això ja donem per fet que el que passa dins d'un jutjat és hi ha aquesta paraula, i és que no sé per què diuen infiltració, que diguin informació directament, perquè hi ha algú que se n'encarrega de repartir.
19: Sí que, Jordi, en aquest cas el que ha intentat el jutge de l'Audiència Nacional és evitar o frenar una mica aquestes filtracions i ha permès que només entri una de les acusacions populars, la del Partit Popular. És veritat que això no impedeix res i que això no frenarà segurament aquestes filtracions, però sí que en altres processos en els quals hi ha 3, 4, 5 acusacions populars, la informació i les filtracions eren el pa de cada dia. Potser amb aquest moviment del jutge Calama intenta frenar aquestes informacions i que corri aquestes filtracions. Segurament, tu deies, la informació ens arribarà, potser més a comptagotes, però l'acabarem tenint, efectivament.
1: Gràcies, Arnau, ara en parlem. Aviam, tinc una notícia bona i una dolenta pel Javier Melero. Per quina començo?
22: Vostè dirigeix.
1: Començo per la dolenta. Ara li demanaré l'opinió sobre tot això, que si vol podem tirar un tall gravat de la setmana passada, de fa 15 dies, perquè dirà el mateix, suposo tots diran el mateix. I la notícia bona és que Javier Melero ho explicava avui a les 8, Javier Melero fa uns mesos em va dir que havia assistit a una conferència a Barcelona que va quedar gratament sorprès per qui i espantat pel què. Estem parlant del fiscal antidroga de Barcelona, Gerardo Cavero, que va fer una alarma sobre el tema de la droga al país i a la ciutat. Doncs bé, avui Gerardo Cavero ha tingut a bé conversar en aquest programa i el tindrem avui aquí al Món a RAC1 perquè em sembla molt interessant.
22: No, va ser... Bueno, impressionant. Ja l'he sentit el Gerardo Cavero, però va ser impressionant, sobretot perquè el públic al que es va adreçar no era el públic en general. Eren policies, bàsicament, i membres de l'administració de justícia, amb la qual cosa el rigor del contingut que va exposar encara era més preocupant.
1: Avui parlarem amb ell perquè ens acaba... Més que preocupar-nos, que ens alerti. Que ens alerti del que tenim. I que prou hi ha. Sobre el tema que ens ocupa, què dirà Javier Melero?
22: El senyor Zapatero.
1: Bueno, tot, digui el que vulgui. Tot. Zapatero també et fa mal olor, tu, no?
22: A veure, és que jo ja ho vaig dir un bon dia. A mi el senyor Zapatero, ja, amb el que ha reconegut, jo ja en tinc prou. que ell mateix va reconèixer a les seves declaracions, que havia estat facturant informes geoestratègics de retalla i pega per centenars de milers d'euros i que els va cobrar per persones interposades, doncs, en fi, jo no sé si ha comès cap delicte, però amb això, vull dir, el referent de la moralitat de l'esquerra, doncs per mi ja, vull dir, adiós, hi ha altra cosa. Ara, què dirà avui? Pues està preparant una defensa tècnica. El seu advocat, el meu bon amic Víctor Moreno Catena, un extraordinari advocat, ja s'ha vist des de que va agafar el tema a l'endemà del vídeo, aquell dels pajaritos a la porta de la casa del Zapatero, que ja ha marcat les línies en les quals consistirà la defensa, que és una defensa tècnica de nulitats i de prescripcions.
2: Aviam, quan parlem de defensa tècnica és això, nulitats, prescripcions...
22: Lo qual pot ser d'altíssima rendibilitat processal de cara a una absolució, però comunicativament pues, també és demolidor, és terrible.
2: És demolidor perquè és un problema ètic, diríem, eh? En principi, ja d'entrada, èticament ja és reprovable tot ja, eh?
22: Però és que ara estem buscant... Per què estem buscant els comprovants de quan es van regalar suposadament aquestes joies? Per acreditar que han prescrit els exercicis tributaris dels anys en què el Zapatero suposadament les va rebre. Perquè si no aconsegueix acreditar-ho, segons la llei tributària espanyola, aquestes joies s'imputaran el darrer exercici fiscal no prescrit.
2: D'acord.
22: Vale. Amb la qual cosa ja tens 1.300.000 euros
2: cauràs
22: de rendiments no declarats de l'any 2022 i el problema que això representa. Vale. Llavors, s'acreditarà, no s'acreditarà, estarà prescrit, no estarà prescrit, però bueno, el fet essencial, i això es va veure jo crec molt clarament amb la defensa tipus César Bruto que va fer el Miguel Sebastián en un article recentment, i que això pot pintar més o menys bé legalment, però
2: èticament és un desastre.
22: Ja està, és un desastre.
2: Natàlia Rodríguez.
4: Hola, molt bon dia.
2: Bon dia, Natàlia.
4: Poca cosa més a afegir, perquè penso que el Xavier ho explica molt bé. Jo penso que el dret penal no ens soluciona els casos de corrupció, perquè demostrar, com bé diu, aquest tipus de detalls, de si les factures, etcètera, etcètera. Només apuntar que normalment l'Hisenda, per experiència pròpia i de molta gent, no acostuma a prescriure mai per la gent normal. O sigui, tenen mecanismes de fer-te aquestes notificacions. Per tant, bueno, ja veurem el que li passa en el Zapatero. I després jo ja no sé com es pot aguantar una legislatura, tot i que anar a eleccions, etcètera, etcètera, és una cosa que seria prou complicada, però francament no sé com podem estirar més aquest xicle. Perquè per molt que ell pugui demostrar que tot això no es pot demostrar, que és corrupció, a tots ens queda prou clar que el referent moral de l'esquerra no és ni referent ni moral. I llavors tenim un greu problema. És a dir, aquest cicle està esgotat i crec que fins i tot ara la intervenció que ha fet el Pedro Sánchez sense corbata, bastant curiós, ell mateix crec que trobava fins i tot dificultats, no sé si ho heu notat vosaltres, sí. No? Com per expressar-se, s'entrava en cava, vull dir, sí. Ja no té aquella frescura, aquella capacitat com d'enfrontar-se a qualsevol miura. I aquí sí que estem en un moment molt i molt complicat i crec que s'han de prendre decisions. Crec que fins i tot la gent, diguem-ne, més d'aquest espectre polític necessita que es prenguin decisions.
2: Janet Sanz, bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Què?
5: Bé, jo una mica... Jo estic com molt astorada, també des d'una perspectiva personal, perquè fa que, des que jo tinc memòria, pràcticament fa 20 anys, que tothom parla de què passa amb l'abstencionisme, què passa amb la pèrdua de confiança amb les institucions i amb els partits polítics. Però, clar, permanentment, no?, hem de gestionar aquest tipus de notícies que, per sort, no tothom, no?, les desenvolupa, no tothom que fa política doncs, acaba reproduint aquestes actituds i aquestes accions, per sort, no?, i també posar un valor, però déu-n'hi-do. Però déu-n'hi-do, no? I per tant, clar, jo penso... Clar, no és important si per mi és una cosa o una altra. A mi el que em preocupa és què pensa la gent, què està sentint avui la ciutadania i la gent que diu, entre això, Zapatero, les joies, no sé, bueno, clar, una persona normal, ara ho deia la Natàlia, que se li aplica a la, qualsevol llei, no?, fil per randa, i que no té cap tipus d'excepció, clar, veient que un expresident, pues, com deia el Javier, no ha acabat tributant unes joies que va rebre, pues, clar, és que no es pot explicar, és que no es pot justificar de cap manera, no?, independentment de si hi ha delicte o no, no es pot justificar. I alhora, veus un govern que... Jo tinc clar que un govern del Partit Socialista i de Sumar és millor que un govern de Vox i del PP. Ho tinc clar, això. Però no ho he de tenir clar jo, ho ha de tenir clar la gent. I ha de sentir que aquest govern serveix per alguna cosa més que per aguantar i per resistir. I, per tant, aquesta agenda de transformació, que a vegades es veu boicotejada, no?, perquè les majories no són suficients, doncs s'han de trobar els mecanismes per fer-los efectius. Aquests dies hi ha un desnonament d'una senyora de 87 anys a Madrid, de la Mari Carmen, que porten les entitats en defensa de les llogateres i de les persones vulnerables molts dies reivindicant que el govern faci alguna cosa, i jo no puc entendre com el govern no està expropiant, per exemple, no està comprant aquesta casa per garantir que aquesta senyora de 87 anys no es quedi al carrer, perquè té mecanismes per fer-ho.
1: Ferran Casas, bon dia.
6: Bon dia i bona hora. Bueno, jo crec que aquí el tema amb Zapatero és que veurem si ell dona explicacions públiques, perquè, com dèieu, la declaració és a porta tancada, transcendiran coses de la declaració, segurament d'aquí unes setmanes o quan sigui, fins i tot veurem vídeos i àudios.
1: Ho veurem assegut, segur.
6: Clar, però el PSOE té ara una urgència. És a dir, jo crec que aquest mes de silenci de Zapatero ja ha castigat molt el partit. I ara haurem de veure, doncs, si avui, demà, declara davant del jutge i divendres don alguna mena d'explicació pública, no? I veurem també si fa només una defensa tècnica, és a dir, la part tècnica de la defensa, com deia el Melero, doncs, d'intentar la nul·litat, d'intentar allargar determinats terminis, tombar determinades parts, doncs, hi serà, però veurem si també aposta, encara que això pugui tenir fins i tot un cost per ell, per fer una defensa política de la seva figura i de la de Pedro Sánchez. Perquè hi va, per exemple, l'article de famós de Miguel Sebastián, no? Pot ser que el que ell hagi fet amb el tema de les joies sigui molt habitual amb presidents, expresidents i amb ministres, i que Miguel Sebastián fos l'únic que no es quedés les joies que els hi regalen a països àrabs en aquests els càrrecs, però està clar que això no suporta el contrast ètic en aquest moment, no? I després, sobre Pedro Sánchez només, doncs... jo crec que ell té massa problemes per seguir tirant d'alguna forma cortines de fum i, bueno, que intenta aparèixer com un president que porta la iniciativa, i avui ho hem vist amb aquest decret llei que diu que aprovarà de mesures el 29 de juny. L'altre dia, quan va vindre aquí a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, ho va fer amb la presentació dels pressupostos, però fa tota la pinta de que jo sigués d'apostar que al febrer segurament doncs anirem a eleccions. Ell podrà dir que les ha convocat el 2027, que és el que sempre diu. Segurament les convocarà després de que li tombin aquests pressupostos i els pressupostos...
1: Ja se'ls farà juntar, a veure, se'ls farà juntar municipals.
7: Els
1: alcaldes el matarien. No,
6: i crec que això... Tinc la sensació de que això ho té una mica pactat amb el PNB, perquè el PNB no hi té cap interès, si us hi fixeu, així com Junts segueix apretant per un avançament electoral i segueix, diguem-ne, fotent canya, el PNB, que va estar demanant també l'avançament electoral, ara fa dies que calle.
1: Aviam,
6: i la
1: Ramon
6: setmana
1: Rovira.
6: Passada es van fer la foto al País Basc.
1: Ramon Rovira, bon dia.
9: No sé si us recordeu un dibuix que feia el Romeu fa molts anys, que se'n deia La Liga de los Simbata.
7: Sí, home.
9: Era uns nanos que quan anaven a col·le es negaven a posar-se la bata, doncs avui és el mateix amb les corbates, no?, del president del govern i dels ministres, que surten sense corbata perquè nosotros somos muy, muy de izquierdas y muy revolucionarios. Hi ha una qüestió que...
5: Un dia a l'any, no?
9: No cal reinsistir-hi massa, però jo segueixo pensant que hi ha una cosa que se'n diu la presumpció d'innocència, i vull escoltar el que diu el senyor Zapatero abans de que el condemnem tots plegats, com ens sembla que hem fet avui aquest matí abans de començar... sentir-lo fins i tot, no? I d'altra banda, hi ha una altra qüestió. Entenc el que diu el Xavier, i crec que té tota la raó, que des del punt de vista ètic i moral, que el far que ha il·luminat el socialisme durant aquests últims anys, doncs, estigui en aquesta situació, és una situació doncs, molt greu pel PSOE, però ara per ara és possible que no hagi fet cap delicte i que el que hagi fet entri dintre d'un terreny que hi ha un problema de falta de legislació, de regulació i de límits sobre els quals el que poden fer els expresidents del govern. No és el primer president del govern, per cert, que té activitats paral·leles vinculades amb la... vinculades amb empreses particulars. Per tant, esperem una miqueta a veure exactament què és el que passa. Jo crec que de tot plegat, el més complicat d'explicar i el que a mi em sobta més és el tema de les joies, és el que la gent ha visualitzat d'una forma més clara, perquè tot l'altre...
7: Molt icònic, Ramon.
9: No, és exactament, és un tema icònic, perquè, sí, escolta, no tothom a casa seva té 1.300.000 euros amb joies, i a més
22: que no.
9: D'una col·lecció semblants, i que tinguin una... Aquí hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar, i potser ho explica, i tots quedem... Ah, mira, doncs,
22: bueno,
9: és veritat...
22: Tots.
9: Home. Bueno, tots. O una part com a mínim, no. Doncs no, perquè podria no. Ser, jo que sé, que allò que deien les joies de l'abuela, no?
22: Sí,
9: que li,
22: sí.
9: Que
22: els hagués, Fiore, que deia,
9: que l'hagués deixat, sí. I que simplement hi hagi un problema de declaració fiscal, com deia.
22: Melero, que vostè dirà. No, havia una cosa que em sorprèn, molt breument. Un expresident del govern a Espanya té una dotació anual de 79.000 euros vitalicis. Més 75.000 euros de dotació per despeses de representació, etc., més despatx, escorta i dos funcionaris de la seva elecció a designar, a pagar pels pressupostos generals.
1: Per tant, estem parlant d'uns 150.000 euros
22: estem
1: anuals.
22: Parlant però, tot expresident del govern és membre nat del Consell d'Estat. Mm-hmm. Si ets membre nat del Consell d'Estat, és vitalici també, fins que et mores, són 134.000 euros l'any, més els 75.000 de dotació pressupostària per la teva oficina, etc, etc. Bé, el curiós d'això és que cap president vol la plaça de membre net del Consell d'Estat. Clar, perquè té un problema el Consell d'Estat. El Consell d'Estat és incompatible amb les altres activitats, però la pensió vitalícia dels 79.000 no. És compatible amb tot. Vale? Llavors, jo em pregunto com senyors laboralistes llicenciats per la Universitat de León que no han exercit mai, vale? Que l'única experiència que tenen és diputat, regidor, membre de la Diputació, etcètera, etcètera. Es troba un moment determinat sense feina i 200.000 l'any fixos vitalicis són pocs. I ho renuncia, però... es queda amb els 155.000, perquè així es pot fer altre tipus d'activitats. I jo em pregunto, què saben fer? El senyor Aznar i el senyor Zapatero. Mira, el Rajoy encara no ha registrat de la propietat.
7: De lobistes.
22: De lobistes. Sí, però bueno, de lobistes.
10: De
22: lobistes, de lobistes cutres, de lobistes
7: d'agenda. Què ha fet el senyor Felipe González des que va deixar de ser president del govern?
11: Consells d'administració.
22: Consells d'administració. Bueno, i escolta, i un laboralista llicenciat per la Universitat de Valladolid, que no s'ho sap, de com va Endesa.
7: Però sap com va el poder
22: desprecien aquestes quantitats vitalícies generosíssimes
7: però saben, tenen una agenda,
22: perquè poden guanyar molt més
7: perquè tenen una agenda de contactes, perquè saben com funciona l'administració, saben com funciona la relació entre aquestes grans empreses de l'IBEX 35 regulades, moltes elles, i les administracions, i evidentment aquí poden aportar un valor.
22: Em sembla vergonyós.
7: El problema és que això, quan surt a la llum, ens escandalitza.
1: Un segon, 9:28 minuts. Hola, PTT, bon dia. Hola, Jordi bon dia. De Planell aquí amb nosaltres, perquè la declaració avui de Zapatero és a porta tancada, com deia l'Arnau, però podem deduir que li preguntarà el jutge perquè la filtració del sumari ens ha donat moltes pistes. Aviam, quina és la pregunta clau, Deble?
23: Doncs d'entrada, si realment Zapatero va intermediar d'alguna manera en el rescat de l'aerolínia hispano-veneçolana Plus Ultra, que és la base de tota l'acusació. L'expresident espanyol ja ho va negar el 19 de maig, quan va saber que l'havien imputat en aquell vídeo casolà des de casa seva, ho recordareu.
24: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra. Quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
1: Un moment, Melero, el vídeo que tu has vist, allò entre els ocellets,
22: sí.
1: Entre que li toca el sol de cara,
2: Entre allò, ni ha advocat ni res, això és...
22: La porta al casoplón, aquí te pillo, aquí te mato. Això. Bueno, jo, per mi la prova del nou és que l'endemà que entra el Víctor Moreno Catena s'ha acabat la història.
2: Ja no hi ha declaració ni hi ha res. Ni hi ha res. Val, què més, Deble?
23: No, el problema és que des d'aquella declaració hem anat sabent quina és la base probatòria per incriminar Zapatero. El més important són els missatges dels amos de la companyia quan negociaven aquest rescat de 51 milions d'euros. No n'hi ha cap de directe amb Zapatero. Però entre ells sí que parlen de les gestions que està duent a terme l'expresident espanyol per donar-los un cop de mà, com per exemple agendar-los reunions amb el Ministeri de Transports o amb el de la Seguretat Social. Hi ha missatges clau com ara «Nuestro pana ZP detrás», a l'hora de parlar d'algunes d'aquestes reunions que ell hauria contribuït a agendar. L'estratègia de Zapatero quina és? Doncs ara ho explicava en Melero. Ha contractat un advocat especialista en dret processal, no penal, processal.
22: Va, però això, perdona, hi ha una objecció. Tots els penalistes saben processal i tots els processalistes saben penal. I això de que ell sigui catedràtic de dret processal porta més de 30 anys exercint com a penalista.
23: En qualsevol cas, el primer que ha fet ell, en el primer escrit, ha estat demanar la nul·litat de la base probatòria, que són aquests missatges. Considera que no s'ha respectat la cadena de custòdia i que, a més, s'han obtingut a través d'un sistema que a Espanya seria il·legal. Per què? Perquè molts d'aquests missatges es van extreure del mòbil d'un accionista veneçolà de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, el 2021 en un aeroport dels Estats Units. Els va obtenir un agent del control de fronteres, depenent d'aquest famós ICE, la Guàrdia Antimigratòria de Donald Trump, sense autorització judicial, perquè als Estats Units no els hi fa falta. En canvi, a Espanya sí que hauria estat necessària.
22: Què passa? Perdona, aquesta és una estratègia que ja s'ha vist als tribunals espanyols amb la lista Falciani i amb altres temes internacionals, i segons jurisprudència, ja no dic del Suprem, del Constitucional espanyol, l'únic que s'ha de vigilar és que la gravació s'hagi obtingut de manera legal segons la llei del país on s'ha obtingut, no segons la llei espanyola.
2: D'acord.
6: Per tant, no caurà aquesta prova.
22: En principi, amb els antecedents que tenim, tots recordareu la llista Falciani, un empleat d'un banc que roba els CDs amb les llistes d'impositors. Es va validar pel Tribunal Constitucional espanyol des del moment que no era il·legal des de la perspectiva de la llei suïssa.
23: L'altra pota d'aquesta jugada a nivell jurídic de l'advocat de Zapatero és, primer, qüestionar com es va obtenir i després qüestionar la cadena de custòdia. Perquè el que diu és que aquests missatges els van guardar als Estats Units durant 5 anys, des del 2021 fins al maig del 2026, que els posen a disposició de la justícia espanyola, i es pregunta si no han pogut ser alterats durant aquest temps.
2: Vale. Hi ha una cosa de Planell, que és que Zapatero també haurà de donar explicacions sobre els seus ingressos.
23: Sí, abans també en parlàveu, bàsicament haurà de justificar per què ell i les seves filles van cobrar gairebé 500.000 d'euros a través de les empreses d'un amic seu, Julio Martínez, que al seu torn sí que cobrava de Plus Ultra. És a dir, no hi ha pagaments directes entre la companyia i Zapatero, però tots s'haurien canalitzat a través de Julio Martínez. Zapatero defensa que eren feines reals, però el jutge no s'ho creu perquè entén que les factures estaven inflades. Per exemple, 100.000 euros només per maquetar uns informes o 50.000 per un informe verbal de 10 minuts.
2: El que dèiem abans. Això.
23: El jutge també té molt d'interès a parlar d'una societat offshore, és a dir, a l'estranger, a Dubai, que un contacte de Zapatero i Julio Martínez va obrir després de reunir-se amb ells dos a Madrid. La policia i el magistrat sospiten que a través d'aquesta empresa a Dubai, Martínez hauria cobrat la comissió de l'1% per les gestions de Zapatero en el rescat de Plus Ultra. No sé si...
22: Sí. A més, quadra perfectament amb les declaracions del Coldo i a l'Avalo sobre les gestions de Zapatero al Ministeri.
23: I aquí hi ha un altre problema, que és que a l'escorcoll, a les dependències tant privades com empresarials de Julio Martínez, l'amic de Zapatero, s'hi va trobar un contracte amb Plus Ultra per cobrar l'1% de l'import del rescat. I es correspondria, suposadament, amb els ingressos que hauria obtingut aquesta empresa offshore a Dubai. Per tant, la conclusió del jutge és: van obrir l'empresa a Dubai per poder cobrar al marge, diguem-ne, de l'agència tributària l'1% de la comissió del rescat de Plus Ultra, i després, un cop Julio Martínez ja tenia els diners, es va dedicar a passar-los de Zapatero encoberts amb aquestes factures falses.
2: Bueno, i després queda finalment això, que ja gairebé queda com una anècdota dins de la... que no és anècdota, perquè és el tema de les... que és el que més gràcia fa, perquè com que és una cosa tangible, unes joies que hi havia amb una caixa forta al despatx de Zapatero al costat de Ferraz.
23: Sí, Zapatero havia intentat no haver de donar explicacions sobre les joies avui, perquè tot just divendres passat es va saber que el jutge l'investigava també per contraband i per delicte fiscal. Un cop ja es va saber que el valor no era de 50.000 euros, com havia dit el portaveu de Zapatero, sinó de més d'un milió a 300.000. Ell fins ara ha fet córrer la versió, i diem que l'ha fet córrer perquè han estat fonts del seu entorn, que són joies que venen d'herències i de regals, però el problema és que de moment encara no ho ha pogut documentar.
2: Tot això, que ara explicava el Jordi de Planell, de Zapatero, i tot aquest xap-xap que hi ha des del punt de vista judicial a través del voltant del PSOE, i ha fet que Alejandro Fernández avui al Parlament de Catalunya s'hagi lluit. Laia.
0: Doncs sí, el president dels Populars Catalans, que li ha preguntat al president Illa si encara segueix posant la mà al foc per l'expresident Zapatero. Recordem que Illa, tan bon punt es va destapar aquest presumpte cas de corrupció, va demanar que es preservés, que es respectés la presumpció d'innocència de l'expresident. Illa ha estat això el que li ha contestat.
8: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
10: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
2: Carai.
0: Doncs aquest ha sigut el breu intercanvi de paraules entre Alejandro Fernández i el president Illa. Després després d'aquesta breu resposta del president, Alejandro Fernández li ha recordat que ja va posar la mà al foc per Santos Cerdán i ha dit es va cremar. Diu que segueix posant la mà al foc per Zapatero i Alejandro li ha dit que s'està achicharrant, literalment li ha dit això, i després li ha dit que també continua posant la mà al foc pel president Pedro Sánchez i Alejandro Fernández, que augura que el president Illa es cremarà. Aquest ha sigut perquè la declaració d'avui de Zapatero doncs, també està sobrevolant la sessió de control al president Illa i Alejandro Fernández ho ha aprofitat doncs, per preguntar-li sobre aquest tema.
2: Molt bé. 10:06 de seguida tornem també cap al Parlament de Catalunya i de seguida anirem també cap a les comarques del sud. La Natàlia Rodríguez ens podrà parlar per d'aquí uns moments, després de la publicitat amb l'Esteve Giral, perquè hi ha una operació contra el Top Manta que déu-n'hi-do, la mobilització que està,
4: sí,
2: que està tenint.
4: Sí, cada estiu tenim més o menys, és una tradició ja.
2: Forma part ja. Hi ha Santa Tecla, les festes de la Misericòrdia
4: i la Top Manta, Cambril, Salou, exacte. Sí,
2: fest. Sí. Un segon, sisplau, un segon.
11: RAC 1. El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
12: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vin al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
25: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
26: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
25: Tu creus? Jo pensava que era normal.
26: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
27: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sí, dels que fan. Banc Sabadell.
28: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
29: Costellarro, va bé. Gràcies.
30: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
28: Costellarro, senyor?
31: Volkswagen.
32: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
33: Bé, i què voleu fer aquests dies?
34: Anar a una piscina caribenya.
35: Dormir en un hotel del Far West.
36: Volar a llums d'un drac.
33: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: Tria canvi. Tria autonomia. Tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4. Des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
3: Tens o et compraràs un cotxe elèctric? A Endesa t'oferim la millor solució per carregar-lo a casa. T'instal·lem el teu punt de càrrega Waybox des de 1.099 euros i mou-te per menys de 22 euros al mes. A més, tindràs un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800-700-700 o apropa't al teu punt Endesa.
5: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
6: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
7: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
9: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona Triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: El perquè de tot plegat.
2: Silenci. 19 minuts i les 10 en punt del matí. El que ara comentàvem, aquesta operació que està produint al sud del país sobre el top manta. Esteve Giral, què tal? Bon dia.
16: Què tal? Bon dia, com esteu?
2: Molt bé, t'ho diràs.
16: Doncs mira, és una operació contra el top manta centrada en les xarxes de distribució. En aquest cas, una organització que es dedicaria a importar i emmagatzemar productes que després, falsificats, que després acaben venent-se doncs, a la part de l'escalafó més baix de totes aquestes estructures, que és el venedor, que tots veiem doncs, en passeig marítims, en localitats de costa, sobretot a partir d'aquests mesos d'estiu. És una operació que arriba just un any després, ara miràvem, repassàvem dates, va ser un 17 de juny també l'any passat, deia la Natàlia, allò dels clàssics de l'estiu, doncs just abans del fort de l'estiu arriba un altre cop aquest operatiu, a diferència de l'any passat. Fins ara, el col·lectiu de Top Manta doncs, s'ho mira des de la distància, on som ara en ple centre de Salou, a tocar del passeig marítim, a tocar de l'església de Santa Maria de la Mar d'aquí de Salou, doncs hi ha una desena de manters concentrats, però que s'ho miren, és a dir, es miren l'operatiu dels Mossos d'Esquadra en aquest carrer Església, aquí al centre de Salou. Se'l miren des de la distància, dic que se'l miren des de la distància, a diferència de l'any passat, potser ho recordareu, van haver-hi cops de pedra, corredisses, ho vam explicar aquí a RAC1, va ser un operatiu que va generar molt d'enrenou, no només per l'operatiu policial com avui, que hi és, que em diuen que és d'abast important, amb desenes i desenes d'agents implicats, potser també ho podeu apreciar a nivell de so, amb un helicòpter que des de dalt està supervisant tota l'operació perquè no hi hagi corredisses, justament també per tenir molt en compte tot el tema de l'ordre públic. Som a peus d'una casa aquí al centre de Salou on presumptament s'haurien doncs, emmagatzemat molts productes per després distribuir-los. Per tant, no estem parlant d'un operatiu que vagi a l'escala més baixa del Top Manta, sinó en aquesta escala intermitja on es guarda el producte que després es distribueix per tota la costa de Tarragona i tota la costa de Catalunya. Perquè entre Salou i Cambrils, ho hem explicat més d'una vegada aquí a RAC1, doncs hi ha una important logística operativa del Top Manta que la policia demostra que hi segueix doncs molt al damunt, que segueix fent operatius policials en coordinació també amb la policia judicial i amb jutjats En aquest cas, veurem quin jutjat porta aquesta operació i estem molt pendents, Jordi, de que baixin els detinguts, de sembla, de la casa on es guardaria més material i molt pendents també de veure quina és la reacció del col·lectiu dels Tom Manta, de si com ara s'ho miren des de la distància o si com va passar l'any passat, doncs hi ha corredisses i mostren el seu enuig contra aquesta operació policial.
2: Gràcies, Esteve. Qualsevol cosa ens ho fa saber.
16: Fins ara.
2: Mira, abans de que... Perquè ha arribat ja el fiscal anterior de Barcelona...
0: Perdona?
4: No, dic que només és un detall també, que és any de Mundial i la venda de samarretes.
2: Mira, amb això m'envio un missatge a la Mònica Hernández des de la redacció que diu que la policia espanyola ha intervingut més de 16 tones d'equipacions de futbol falsificades que es volien distribuir durant el Mundial de Futbol. En concret, s'han confiscat més de 66.000 samarretes i conjunts falsificats per un valor que el mercat superaria els 7 milions d'euros. S'han fet escorcolls de 15 ciutats de l'Estat, entre elles Barcelona, Elx o Dénia, i hi ha gairebé un centenar de detinguts per delictes contra la propietat industrial.
4: Sí, senyor.
2: 3:15.
8: Avui moltes de Messi.
2: Què?
8: Avui moltes de Messi,
2: segur.
4: Sí.
2: Aviam, una cosa... Per cert, que parlant de Messi, he sentit una cosa que em sembla meravellosa, la portada del diari Olé.
8: Què han dit,
2: La portada...
8: Són bons els argentins.
2: A l'hora de fer titulars de portada.
8: La tapa.
2: Es veu una foto de Messi que diu el partit s'ha jugat a Kansas City. I el titular és, amb K, no te canses nunca.
8: Finet.
2: 9:45, anem novament cap al Congrés. Aviam, primer, sí, al Congrés, anem al Congrés. Alguna novetat important o no, Armenteres?
10: Hi ha molta bronca entre PP i PSOE, però amb arguments molt recurrents tota l'estona. Félix Bolaños, en aquests moments, responent a Miguel Tellado. Acaba aquesta intervenció ara mateix. Allò que passa, coses del directe.
8: És un clàssic.
11: Mire,
10: Melías Bendodo ara.
11: Lo que Leire hacía por debajo. Esa era la estructura de la cloaca. Usted era parte esencial de la cloaca. Mire,
2: la gent està perduda.
11: Es que usted está en los papeles.
8: No sap res.
11: No sap de la cloaca.
2: La gent està perdudíssima, perdudíssima.
8: Félix, plus ultra, que sigui ultra plus, que sigui...
2: Escolta'm, i al Congrés... Aviam, al Parlament de Catalunya més tranquil o no, Laia Colomer i companyia?
12: Doncs sí, en aquest moment ja ha acabat la sessió de control al president Illa i ha començat el control als consellers. Tenim Esquerra Republicana, Esther Capella, la portaveu, que pregunta sobre la gestió aeroportuària. Recordem que són un dels pactes que van arribar per l'aprovació dels pressupostos i ara tenim doncs la consellera Paniqué que contesta, però aquí al Parlament tot bastant més tranquil. Sí, sí.
2: Molt bé. I no sé si tenim l'Arnau Mañé des de l'Audiència Nacional o perquè s'anava, crec que volia entrar dins. Arnau! No, el tenim pobre. Ja. Va dir que li doni pas. Molt ràpid, sisplau.
8: No, tan ràpid com això. Quan parlem d'aquest tipus de coses que finalment la gent es perd perquè és l'Ultra Plus, que tot aquest tipus de coses, a vegades hi ha coses que realment sí que interessen, que crec que afecten la gent d'una forma directa i que en canvi donem una importància relativa i que podria ser motiu també de comentari. Per exemple, el que s'acaba d'aprovar a Europa respecte al tema de la possibilitat de pujar o no pujar els avions amb una maleta o tot això. Això feia 13 anys que estava bloquejat. És escandalós. Durant 13 anys, o encara pitjor, que estava prohibit o feien pagar un plus si portaves el teu fill al costat a dintre de l'avió. Això afecta a molta més gent, sincerament crec que moltíssims milions de persones que cada dia agafen un avió d'aquests de low cost, que no pas que ens comencem a parlar amb coses d'aquest tipus, que si les joies, que si tal, que entenc que són importants i que afecten la política, però que a vegades crec que ens desviem tant, que no sé si la realitat va per un camí i nosaltres o en general els comentaris...
2: Hi ha el conseller per actiu, que és l'Albert Dalmau,
8: sí.
2: Que ell, primer perquè és jove i ho deu veure d'una manera que no veu els polítics ja més... d'una de més avançada, que és la voluntat de que tot el sistema vagi molt més ràpid, des d'un punt de vista de burocràcia, des d'un punt de vista d'actuació fins i tot d'actuació dels funcionaris. És a dir, aquesta voluntat de... 12 anys esperant... Clar, és que no pot ser. Vaja, la llei aquesta dels lobbies, també una altra, vinga, que tenim allà, que està tot aturat.
8: És que la llei de secret professional, que s'ha de fer des de l'any 78... Però per Xavier...
0: No s'ha fet
13: perquè
0: mai.
13: Ens passem el dia parlant del teatre polític.
8: I aquest exacte, és el problema. I de l'estratègia i, de la, i del, del o sigui, regateig això, a mig...
13: Aquests dies de, que si Junts ara se't diu a la, no, presenta una esmena a la proposta del de PP per poder tombar...
0: Bueno, i també però, perquè les legislatures sí. acaben sent molt curtes perquè costa... I és una gran excepció que algú acabi un mandat i ara, per exemple, doncs, jo no sé quan trigarà Pedro Sánchez a convocar eleccions, però és possible que ens estiguem un any amb una sensació de no, temps de descompte i final de cicle, que això és molt desincentivador a l'hora de tramitar i aprovar lleis.
8: No, no, però mira, Ferran, abans el que comentava ara el Xavier del tema de les incompatibilitats. Ens comentava amb el que cobra un expresident del govern. 200.000 euros, números rodons, més o menys. Pot arribar a guanyar l'any, tot i no ser president, totes les prebendes que li corresponen. Escolta'm...
17: De per vida.
8: Si no es fa una llei dient, escolti, vostè no pot fer res, però quan dic res, és res, no pot ser ni membre de l'escala de veïns.
13: Perquè sí. té un privilegi.
8: Perquè té un privilegi. Doncs, però això, perdona, això no és que sigui s'hagi de ser Einstein per fer una cosa d'aquest tipus. És una cosa elemental. I tot aquest lío que tenim ara respecte del Zapatero, doncs ja l'haguéssim estalviat. Bueno, entre altres coses, perquè si ho hagués fet, doncs seria culpable. Ara
0: però, clar,
8: estem entrant...
0: Podem fer amb els expresidents i amb els exministres? Perquè, doncs, clar, bueno, si anem limitant... No, però vull dir, i al final
8: no,
0: hi ha molts...
8: Un exministre no té...
17: Tenen dos anys de pensió.
0: No, però els exministres també n'hi ha molts que es dediquen a la tasca d'intermediari.

0: Veig el Goldball, pues no hi pagant cafès por ahí tampoc.
1: Home, tu consideres que està ben pagat un president del govern d'Espanya, 88.000 euros, Ferran?
2: No, penso que no, però tampoc és una cosa de ser pobre de solemnitat.
1: No, però ningú diu això.
3: Però està millor pagat d'expresident.
1: Sí, clar, però sí,
2: clar. Si comparem amb un CEO d'una empresa de l'Ibex, doncs evidentment està supermal pagat.
1: Si ho comparem amb algun funcionari, potser tindríem alguna sorpresa també, eh?
4: Perdona un moment.
5: Molta sorpresa.
1: El que sí?
6: Jordi, com pugui.
4: Perdona un moment.
3: Guanyen més que el president i que guanyen més que l'alcalde?
5: Absolutament.
3: I tant.
4: El senyor Rajoy, el senyor Rajoy, lícitament, no m'hi fico amb el senyor Rajoy, com a titular del registre mercantil número 5 de Madrid, i són dades oficials que pot comprovar ningú, tothom, cobra entre 1 milió i 1.200.000 euros l'any. Aquest senyor...
1: Com?
4: Un milió, com tots els registradors que tenen registres.
3: Molts diners.
4: Vale, aquests diners. Aquest senyor ha de cobrar una pensió vitalícia de 79.000 euros, més 75.000 euros de despeses de despatx.
2: Però una cosa que ha dit la Janet, que crec que no és veritat. No hi ha funcionaris que cobrin més que l'alcalde de Barcelona o que el president de la Generalitat. Altra cosa és que l'alcalde de Barcelona o els regidors...
1: Ferran, has fet una pregunta.
5: No és veritat. Sí, clar que n'hi ha, perquè tenen trienis, perquè van acumulant moltíssimes coses. De fet, a l'Ajuntament hi ha una gerent que és la que cobra més de tot l'Ajuntament de Barcelona, perquè acumula moltes d'aquestes qüestions.
2: El sou d'alcalde és el més alt.
5: El sou sí, però després tu li vas posant tots els afegits que un alcalde, un regidor o un altre tipus no té. Per tant, la realitat és que està cobrant també molt. És que
1: un segon, Natàlia. Natàlia, Ferran, fes-me cas.
2: Perdó.
1: Natàlia.
5: No, parlo de l'actual alcalde, amb el
1: moment.
5: Amb el oficial.
6: Bueno, no, jo penso que els polítics no estan massa ben pagats. Això en general. Després hi ha una altra cosa. On són els sous de debò no és exactament en els diputats, en els ministres, etc., sinó en tota aquesta panòplia d'organismes estatals, paraestatals, a qui pots posar, a qui vulguis. Penseu a ENAS, anem continuant, eh? On hi ha uns grandíssims sous que no s'han de justificar perquè són a vegades empreses que són semipúbliques, etc, etc. I aquí sí que hi ha, diguem-ne, una obscuritat total referent als sous. Jo personalment penso que és una barbaritat que el president del govern cobri 80.000 euros o 70.000 euros. Crec que els polítics haurien d'estar lo suficientment ben pagats perquè amb una legislació com Déu mana, tot això que està passant no pogués passar, i si passés, tinguéssim claríssim quines són les penes.
1: Ara, en Jaume Clotet m'envia un missatge dient, per exemple, un expresident de la Generalitat cobra una assignació mensual equivalent al 80% del sou del president durant un temps equivalent a la meitat del període que ha ocupat el càrrec, amb un mínim de 4 anys. En arribar als 65 anys, aquesta assignació es transforma en una pensió vitalícia del 60% del sou presidencial.
6: Sí, amb una oficina, Natàlia, dos persones, sí, xòfer, etcètera. Sí,
3: Natàlia, clar, del tot això que dius, jo crec que faria alguna precisió. Les empreses que tenen participació pública, els sous que cobren els seus dirigents són públics, eh? I es poden saber. Em sembla que la que té un sou més alt és la presidenta de Redeia, la Red Espanyola d'Elèctrica, no sé què, sí. Aquesta senyora que va tenir un problema de la pagada, però, per exemple, AENA, Renfe, Adif... No, vull dir, perquè, home...
1: És un gran debat.
3: Amb el sol no que pugui cobrar un directiu d'una altra companyia privada.
4: Posem la llum, si volem. Mira, el Nacho Oropi ho fa avui en un article a La Vanguardia. 13 càrrecs de l'Oficina Antifrau de Catalunya cobren igual o més que un conseller del govern.
2: I això es va fer una llei... es va fer una llei en els anys, crec,
1: això,
2: del govern
1: Mas... Arribarà un moment que, sí. Arribarà un moment que, la, gent, que la gent dirà, però jo per què coi vaig? Seré públic. Llavors tindrem el bo i millor de cada casa.
6: No, això per una banda,
5: i per l'altra, la distància que hi ha entre aquest debat i els sous de la gent. Clar. Aquest és el problema. I per això s'ha criminalitzat tant els sous
1: Senyors,
5: dels polítics.
1: És que tinc el fiscal antidroga aquí. Només una connexió molt ràpida. Arnau Mañé, alguna novetat des de l'Audiència Nacional?
7: Mira, que sabem que ja fa una bona estona que ha arrencat aquesta declaració de Zapatero, recordem, per primera vegada un expresident del govern espanyol declarant com a investigat aquí a l'Audiència Nacional, ha començat i el que farà Zapatero és no respondre a Fiscalia, només respondrà al seu advocat i al jutge Calama, per tant, no respondrà a la Fiscalia i no respondrà a les acusacions populars, en aquest cas, dins la sala, només la del Partit Popular.
1: Perdona, això, tu creus que és una bona idea, aquesta, Melero?
4: Això és una cosa que es fa quan tu no tens la certesa de que el teu client ha de respondre correcte i satisfactòriament.

0: Llavors intentes de marcar-li el terreny de joc de la manera més segura.
1: Millor calladet.
0: Millor calladet,
2: I estudiat, és un examen. Un examen que no t'equivoquis amb el que has de dir. Miau. Miau. 4 minuts i les 10 en punt del matí. Ara sí, d'aquí uns moments, el fiscal antidroga de Barcelona, Gerardo Cabero, segon aquest estudi.

0: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
2: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
1: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
2: Si busques el millor, recorda.
1: Només Daikin és Daikin.
3: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
5: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
6: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
7: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
8: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria, un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
9: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
10: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
11: Perquè puc. Ell pot, i tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Cada butlleta és un gest de suport, el que fem per les persones.
13: Compra les butlletes del sorteig d'Or de la Creu Roja abans del 23 de juliol. Podràs guanyar fins a 3 milions d'euros i canviar les vides dels que més ho necessiten. I això va a l'or. Juga-hi amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
15: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
16: No, m'ha entrat això.
17: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
18: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
19: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalvia amb la síndria ratllada 0,89 al quilo
20: i l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
21: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
0: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
16: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
22: valorado
16: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
23: Y otra.
22: Valorado.
16: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
24: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
25: Tens un cotxe elèctric o estàs pensant a fer el pas? Amb la tarifa recarga Incasa d'Endesa, mou-te per menys de 32 euros al mes i gaudeix d'un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800 700 700 o aprova't al teu punt Endesa.
26: RAC 1. Dues temporades sense títols.
27: A la cantonada, el triple i tap. Tap i final. Fins aquí la temporada del Barça de bàsquet 2024.
26: Un altre any molt irregular.
27: La temporada europea 25-26 del Barça acabarà on va acabar la temporada passada.
26: El
27: Barça...
26: Però el moment de redimir-se és ara.
27: És que el Barça s'acaba de classificar per la final de la Lliga ACB.
26: Tres anys després, el Barça torna a jugar una final de la Lliga ACB de bàsquet i a RAC1 us l'explicarem al detall. Aquest dijous a les 8, a RAC1, des del Roig Arena, València-Barça. Primer partit de la sèrie prevista al millor de 5. Viviu-lo en directe amb Xavi Puig, els enviats especials a València, Dani Aguilar i Albert Pedrol, i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dijous, València-Barça. La final de la Lliga ACB es juga a RAC1.
28: RAC1. Tots som un milió.
26: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
29: Tot allò que t'agrada,
28: molt més fàcil de trobar.
30: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
29: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
31: Per triar i remenar.
30: Amb tot el contingut dels programes.
29: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
28: I som tots.
30: Més fàcil.
29: Més directe.
30: Més intuïtiu.
28: Més RAC1. Tots som un milió.
26: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
32: Un quart de 12.

0: Mica va començar amb 23 anys fent cançons sobre els somnis adolescents en circs adolescents. Ara Mica té 42 anys. Què t'inspira, Mica, per escriure cançons?
1: La vida. Les coses gigantes i les coses més banales i quotidianes que puedes imaginar. Yo vivo... Tengo un estudio. Vivo en diferentes lugares durante el año, porque mi vida es así. Cuando decidí escapar mi casa y mi familia y ir a viajar con el circo, desde este momento, hace 22 años, estoy viviendo en muchos lugares, pero un estudio en un pequeñito pueblo, también cerca de Florencia, en Italia, y en el bar donde voy casi cada día, puedo escuchar conversaciones tan deliciosas donde la gente habla. La gente, cuando está tomando el café, habla de todo. Es una cosa, es una locura. Hablan de todo. Hablan de dinero, hablan de deseo, hablan de sexo, mucho. Es muy interesante que la gente, cuando se empieza y arranca el día con el café, habla mucho más, con mucho más candor que cuando la gente está tomando las cervezas por la noche. Cuando toman las cervezas por la noche, hablan bullshit. Dicen mentiras, dicen cosas para llenar la conversación, pero cuando hablan con el café, dicen la verdad. Entonces, si quieres inspiración, necesitas ponerte ahí como inspector Clouseau, con un cafecito escondido detrás de un periódico y escuchar la verdad que está saliendo de las personas alrededor de ti.
0: Quan vas tenir problemes de bullying a l'escola, suposo que la música va ser una via, un refugi, no? Una via d'escapament.
1: Però no me gusta la palabra de escapar. No es una... ¿Sabes? Escapar, no. Metabolizar, transformar. Esas son palabras que son mucho más, que representan mucho más esta decisión o esta voluntad que puedes tener cuando estás escribiendo canciones o haciendo música o sobre todo también actuaciones. Escapar es una cosa temporal. Es una cosa, ¿cómo se puede decir? Es una cosa que no puede durar mucho tiempo. Pero cuando se transforma, es diferente.
0: Té nacionalitat britànica, americana, però la mare de Mica és libanesa, vas néixer a Beirut, el Líban porta anys d'importants conflictes interns i externs. Jo et vull preguntar per Eurovisió, com a libanès d'origen i com a expresentador del festival, què opines del boicot de 5 països, un d'ells Espanya, al festival per la presència d'Israel?
1: Cada país tiene el privilegio de tomar decisiones en una manera autónoma, sobre todo cuando es un programa en televisión que cuesta mucho dinero, sobre todo para lo que llaman los bigs, como España. Y cada país necesita, sobre todo cuando es un evento tan macro, necesita tomar una decisión que es en armonía con la emoción y la posición de la población. Y eso es lógico.
0: Ya l'any que ve, es compliran 20 anys, 20, d'aquesta cançó. Mica, la veritat, estàs cansat d'aquesta cançó o no? Al contrari.
1: Es una buena pregunta, porque es una verdad que sí, claro que cuando haces una canción, sobre todo una canción que escribí en una situación donde estaba buscando de cambiar mi vida, y esta canción ha cambiado mi vida, que puedes imaginar que corres el riesgo de cansarte, pero no lo sé, la canción es un poquito... No, es una canción que escribí al piano. Es una receta. Es una canción tan sencilla en su construcción y tan compleja en su intención, que la puedes transformar, que la puedes puedes mantener y desarrollar una evolución emocional con la misma canción, con la misma receta. Y no es siempre así. Hay canciones donde lo puedes hacer mucho más que otras. Con esta, menos mal, he podido mantener, ¿sabes?, las canciones con los cantantes. Sobre todo después de 10, 15, 20 años, 30 años, si tengo la fortuna de continuar. Pero las canciones son como parejas. Y con toda la dinámica de una pareja que tiene también, somos una pareja de tres. Es un tropo que es muy complicado como dinámica, porque tienes tú, la canción, y la tercera persona en la cama es el público. Y entonces navegar y negociar, buscar una manera de mantener una relación sana y creativa y dinámica. Una canción que no tiene una evolución, que no tiene un desarrollo musical en línea, en armonía con la evolución y la energía del artista, es una canción muerta. Y cuando una canción es muerta, no puedes continuar a cantarla. Pero menos mal, con esa canción tan importante en mi carrera, es nada muerta.
0: 2 de juliol, als Jardins de Pedralbes, Festival Les Nits de Barcelona, d'aquí 15 dies, i el 8 d'agost, al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. És Mica, el disc Hyperlove a les botigues i a totes les plataformes. Mica, ha estat un gran plaer. Ens veiem aquest estiu per Catalunya. Moltes gràcies i molta sort.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Ciao. 11:45.
2: RAC 1. Per fer que la convivència sigui una realitat, els Mossos d'Esquadra som amb tu sempre.
3: I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar.
2: Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i molts més.
3: Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. T'atreveixes a donar el pas? Apunta't i supera els desafiaments.
2: Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
4: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
5: Però tu en saps d'anar amb moto?
4: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
5: I què?
4: Que em vaig trencar una cama.
5: Apa!
4: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
6: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per
7: ajudar. L'Àngels és directora d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella i sap perfectament què farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
8: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
9: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
8: Tu creus? Jo pensava que era normal.
9: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
10: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
11: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: Híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
15: No, m'ha entrat això.
16: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
17: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
18: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
19: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
20: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: En Xavi és el mestre forner dels Forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
22: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
23: Verisure.
24: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Són les 11:35.
25: Guanyaré. Faré història.
26: Sí, sí.
27: I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
0: Els últims anys hem començat a ser cada cop més conscients de dos fenòmens que han estat tabús durant molt de temps, que és la duresa de l'esport d'elit i la importància de cuidar la salut mental. Ara, una directora novel ha decidit barrejar aquestes dues temàtiques en una pel·lícula molt necessària, es diu Corredora. Es va estrenar als cinemes el passat dia 29 de maig i la van nominar a millor pel·lícula al Festival de Cinema de Màlaga. És la Laura García Alonso, directora de Corredora. Laura, bon dia.
28: Bon dia.
0: Hem avançat mínimament les temàtiques principals de Corredora, però, com sempre, ens agrada preguntar de què va.
28: Doncs Corredora, efectivament, va d'una jove atleta professional que entrena, viu i viu al CAR de Sant Cugat i que en aquest ambient tan exigent es trenca mentalment. Té un brot psicòtic.
0: Què és ben bé això del brot psicòtic?
28: Doncs el brot psicòtic és una malaltia mental greu que bàsicament el que fa és que tu per un temps determinat abandonis una mica la realitat, és a dir, la teva ment comença a construir fantasies que poden ser molt angoixants i que tu com a persona, o sigui, la persona que les està visquent no les està visquent com a fantàsies, sinó com a realitats. Llavors, si tens la mala sort de que aquelles ficcions tenen a veure amb deliris persecutoris o amb històries terrorífiques, són moments de molt, molt patiment.
0: Si parlem de brot psicòtic, estem parlant d'esquizofrènia o prefereixes no concretar la malaltia?
28: A la pel·li no concreto la malaltia, però sí que estem parlant, evidentment, de trastorns mentals molt greus i estigmatitzats, com l'esquizofrènia, el trastorn bipolar. Però diguéssim que la psicosi és una cosa que pot abarcar moltes malalties. Per això m'interessava parlar de la psicosi, perquè també inclús pots estar deprimit i tenir una psicosi.
0: O que tothom conspira contra tu.
28: Que tothom conspira contra tu, exactament. També inclús hi ha psicosi postpart, que això també em sembla molt fort. O sigui, és més aviat un tret que comparteixen moltes malalties mentals.
0: I deu ser de les malalties mentals més estigmatitzades. Dic, perquè fins i tot ens fa una mica de por s'associa gent que està boja i a totes aquestes barbaritats, no?
28: Sí, sí, estan molt estigmatitzades perquè ens fa... Jo crec que en realitat és perquè ens fan molta por, perquè inclús ens fa por a nosaltres perdre el cap. O sigui, és a dir, crec que la bogeria fa por perquè ens fa por la nostra pròpia bogeria. Llavors, d'aquesta por i d'aquest desconeixement, doncs, neix tota una sèrie de judicis que fem al voltant d'aquestes malalties, que moltes són molt errònies, i de fet el cine el que ha fet molts cops és perpetuar aquesta imatge, doncs, de perillositat o d'inclús de comèdia, de... Bueno, associem la bogeria a característiques que són molt negatives i ens oblidem de que hi ha gent que pateix molt i ens oblidem d'empatitzar.
0: Com es fa per abordar un tema tan sensible? És a dir, suposo que heu tingut ajuda de gent experta en la matèria, no?
28: Sí, a veure, jo tinc al meu entorn molt proper, tinc un ésser estimat, una persona que estimo molt, que va passar per un procés semblant. Llavors, de fet, això va ser molt desestabilitzant per tot el seu entorn més proper, i d'aquí va néixer la voluntat de fer la pel·li. Després, evidentment, em vaig informar molt, vaig llegir molt, però, bueno, és veritat que aquest testimoni que tenia tan a prop, doncs, em va obrir els ulls.
0: Laura Corredora és el teu primer llarg, i normalment, quan algú dirigeix la seva òpera prima, ho fa abordant una inquietud que fa temps que té dins, no?
28: Sí, exactament, va ser això. I també, normalment, també poden partir de voluntats de canvi. No, de, jo què sé, sóc una cineasta jove i tenia ganes, doncs, de parlar d'aquest tema d'una manera diferent. I també parlar d'una manera diferent de les pel·lícules esportives, per exemple. Per això el vaig incloure, el tema dins de l'esport, no? Mm. Les pel·lícules esportives, doncs sempre veiem un esportista que...
0: Èxit...
28: Exacte, socorrar molt i val la pena, i si quieres puedes, sí, la glòria vale la pena, no? El éxito arrolla con todo. Llavors també volia trencar una mica aquest cliché que al final, ostres, sempre que guanyes a la vida perds alguna cosa pel camí, no?
0: Per què atletisme i no natació sincronitzada o gimnàstica artística, per posar un exemple? Per què ho has tancat el món de l'atletisme, concretament?
28: Doncs per molts motius. Primer, estètics. Em sembla un esport humil, auster, sense el glamour del tennis, sense la passió pels diners del futbol, i després perquè em semblava molt potent la imatge d'una noia que fuig de si mateixa, i que de tan bé que fuig és una campiona. Llavors, a la pel·li, el córrer és un gest ambivalent, no? És tant la salvació de la protagonista com la seva perdició, perquè és allò que fa per estar tranquil·la. Llavors, en la part més competitiva de l'esport és la que la porta fins al límit, però en realitat és el seu refugi és córrer.
0: L'haurem de reinventar o reinterpretar l'esport d'alt nivell?
28: Jo, això no sé, jo, o sigui, és un sector de molta pressió. El que passa que jo a la pel·lícula tampoc l'he volgut retratar com l'enemic, és a dir, crec que, de fet, a la pel·li l'exigència parteix de la pròpia prota. No hi ha un entrenador que li digui, no, tu has de tornar a córrer sí o sí, o sigui, que és abusador, o uns pares que projecten les seves pròpies frustracions i volen que la nena guanyi. Per mi, l'esport d'elit em semblava que era una metàfora una mica de la nostra societat. És a dir, jo com a cineasta em sento molt identificada amb aquesta autoexigència, aquesta recerca constant dels límits, el no estar mai satisfet amb una mateixa... tot això, tota aquesta hiper... És la societat del rendiment, no? Aquesta hiperexigència que ens porta fins a un límit que ens pot trencar. Llavors, no sé si s'ha de replantejar l'esport d'elit. Sí, evidentment és un sector on hi ha molta pressió, però és que crec que també hi ha molta pressió entre els estudiants de medicina preparant-se pel MIR. Vull dir...
0: Claríssim.
28: Al final és una cosa bastant universal de la nostra societat.
0: Martí Esteban, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tu també has vist la pel·lícula? Pots explicar què t'ha semblat? Perquè vas venir eufòric.
1: Sí, sí, sí. És una mica el que parlaves al principi, que trobo que és una pel·lícula necessària, que parla de temes que són tabús i que hem de parlar, i a més ho fa d'una manera que és una mica angoixant per l'espectador. Sincerament, estaves mirant la pel·li i, hòstia, et fa patir, però realment perquè és molt real i perquè empatitzes amb la protagonista.
28: Clar, m'alegra molt que diguis això, perquè sempre un dels objectius era justament que fessis un exercici d'empatia cap al personatge, i que potser no entenguessis intel·lectualment el que li passa a nivell de, ostres, exactament com funciona aquest deliri, no? no m'interessava tant la racionalització de la malaltia, sinó més que tu poguessis sentir-la des d'un lloc, això, no? Més sensorial, més angoixant. Mm-hmm. Llavors, sí, un dels objectius era que desestabilitzessis una mica com a espectador també, igual que ho fa ella.
1: Mm-hmm. I parlaves una mica d'aquesta autoexigència que té ella. També és un punt frustrant com a espectador de pensar, ostres, per què està fent això? Per què s'exigeix tant? No acaba de seguir el tractament que li recomanen els metges? Però és una mica una cosa que pot passar, no? Que potser ella mateixa s'està fent mal.
28: Clar, a mi el que em semblava molt interessant és que posar l'espectador en aquesta disjuntiva, no? De dir, ostres, no sé si vull que guanyi, i que torni a si mateixa, i que torni a guanyar confiança, o que faci cas a la família, es prengui la medicació i faci teràpia. Clar. Vull dir, et posa en un lloc de, no, de com que estem inserits en aquesta societat on l'èxit és igual la felicitat és igual a l'èxit professional, no? Doncs jo com a espectador, ostres, no sé si vull que guanyi, que vagi al torneig i que torni a ser ella mateixa o no, no? Llavors, semblava interessant posar l'espectador en aquesta posició activa on havia de triar. Sí.
2: Uh-huh. Jo pregunto pel càsting. Com fas el càsting? Perquè ara hi ha la moda aquesta de que per fer segons quins papers agafis els actors o actrius amateurs que facin un paper que s'hi trobin. En algun moment vas pensar, agafem una atleta?
28: Sí. Sí, sí que ho vam pensar. I, de fet, en un procés... vam començar el càsting amb molt de temps, per tenir com molt marge de si trobàvem una actriu que tingués un any per preparar-se. Perquè jo vaig dir que per Black Swan la Natalie Portman va estar un any preparant-se.
2: Hosti, clar.
28: I vaig dir, jo vull el mateix nivell de versemblança, perquè és veritat que a vegades al cine fem les coses molt de pressa, perquè els actors també estan molt liats, no? I de cop en 3 mesos has de saber, jugar a futbol. Doncs no sempre m'ho crec a les pel·lis. Llavors vam fer el càsting amb molt de temps, aquí em van acompanyar molt bé des de la productora, i en aquell punt vam valorar i vam veure a atletes. Molt aviat ens vam adonar que era més senzill que una actriu aprengués a córrer que un atleta aprengués a interpretar, perquè és que, a part, el que fa l'Alba Sáez, que és la protagonista, sí, és d'una complexitat. Mm-hmm. O sigui, és d'aquests papers que a tu t'arriben a la carrera quan ja ets una actriu madura i saps? Perquè és interpretar algo que no està en el teu dia a dia. O sigui, és una Gina Rowlands a una pel·li del John Cassavetes, no?
1: I és debutant.
28: Llavors vaig tenir molta sort amb ella, amb l'Alba.
2: La coneixies?
28: No, jo la tenia vista. Em semblava que era una noia que era molt magnètica i té una mirada molt fosca i hi havia alguna cosa que m'atreia molt ella físicament. Després va fer un càsting extraordinari on jo demanava que improvisés. Perquè, clar, a mi em semblava...
2: T'havia fet atletisme, ella, o no?
28: Atletisme zero. I a part, ella sempre diu que només havia corregut per quan arribava tard a l'autobús. Vull dir, o sigui, per pillar l'autobús, o sigui, una cosa... Llavors, això va estar un any corrent amb un entrenador professional d'atletes d'elit, l'Andreu Novakovski, allà a la Marbella, matxacant-se a força. O sigui, ha estat entès molt bé el sacrifici de l'atleta d'elit.
2: I la resta del càsting?
28: I la resta del càsting, doncs, meravella, perquè ja una mica més avançat el projecte van entrar la Marina Salas i l'Àlex Brendemühl, que són dos actors, clar, extraordinaris. Mm-hmm. Extraordinaris i generosíssims, perquè eren molt bones persones. I ells sabien... O sigui, al final és la meva primera pel·li, la primera pel·li de l'Alba. Jo també estava buscant un sostén d'experiència aquí, mm-hmm, saps? No només d'un repartiment genial, que també ho era... I ens van ajudar moltíssim, tant a mi com a ella, i van entrar d'una manera molt generosa i amb molta voluntat col·laborativa.
2: Primera pel·lícula i nominada ja millor pel·lícula al Festival de Màlaga. I és per apretar a córrer, no, això?
28: Vam guanyar el premi a Secant a la millor òpera prima al Festival de Màlaga.
2: Imagina't.
28: I sí. Molt contenta, clar, imagina't, sí. Està el millor del cinema espanyol al moment. Sí, contentíssima.
2: Ja no veig... Estàs acostumada als premis perquè em vas guanyar un quan estaves encara a les... Vas estar nominada, no
28: als
2: Gaudí.
28: Nominada als Gaudí amb el
2: meu
28: primer curs.
2: Amb un treball de final de curs a l'ESCAC, no?
28: Sí,
1: amb
28: just.
1: Amb quants anys, això?
28: No sé, 23, 24...
1: Déu-n'hi-do.
28: 24? Sí. Sí, clar. Jo no m'ho creia que estigués nominada, sí. I no s'ha tornat a repetir, amb la qual cosa, ei, escolta, que quan un cop toques a l'èxit no vol dir que sempre el tocaràs, saps què vull dir? Que també és molt addictiu, no? I ara ja m'han nominat un cop, ara em vull que nominin sempre. Doncs sí, em van nominar perquè, a part, va ser un curt que vaig tenir molt bon càsting, també. Estava la Greta Fernández, la Mònica López, la Laia Marull... sí. He tingut molta sort amb els actors que, amb els que he treballat, s'han entregat.
2: Ara ets profe, no, a l'ESCAC?
28: També sóc profe, sí, sí, sí. Faig classe al segon, a segon curs de narrativa. I és xulíssim, és preciós, estar en contacte amb els joves.
2: Com, els joves com si fos ella, ella, saps?
28: Quan... Però és que jo penso que no tinc tanta diferència amb ells, però és que ells em veuen com una senyora.
2: Sí. Quan parles de... Clar, que el teu primer llarg ha tingut l'èxit que té, per cert, la veurem... Ara està al cinema, però la veurem plataformes aviat o no?
28: Sí, ara està al cinema i des d'aquí aprofito per fer una crida als espectadors perquè està a molts pocs cinemes ja, sí. Perquè ja fa temps que es va estrenar. Crec que està al Verdi i al Florida Blanc, o sigui que els animo a que s'apropin. I en un temps segur que està a plataformes. Segur 100% que estarà a RTV Play perquè van finançar la pel·lícula i apareix gratuïta, o sigui que meravella. I estem veient a veure si alguna més. O sigui, està encara una mica... s'està veient.
2: Val. Clar, que la pel·lícula hagi guanyat premi, que la pel·lícula hagi estat nominada a millor pel·lícula a Màlaga, que això vol dir que se t'obre un camí nou de propera pel·lícula.
28: Sí.
2: És un llarg també, evidentment.
28: Estem fent un llarg.
2: I ja el tens al cap?
28: El tenim al cap, està amb una idea molt, molt, molt inicial, però estem molt motivats, la productora també està molt motivada i tenim moltíssimes ganes, i m'ha permès el tenir ja un àlbum al cap que potser no sentir tant el buit aquest post-olímpic que succeeix després d'estrenar una pel·lícula. Llavors, el fet de ja...
2: Has començat a escriure?
28: Hem començat a escriure, sí.
2: No pots dir de què va?
28: Encara no, però pinta potent, pinta un repte de
2: no
28: nou.
2: No té res a veure amb el món de l'esport, ara, eh?
28: Res a veure amb el món de l'esport, res a veure tampoc amb la meva vida, però sí que té a veure amb l'experiència de la meva germana, d'una familiar en concret. O sigui, que sempre toco alguna cosa... O sigui, a mi m'agraden les meves pel·lícules, que sempre m'apel·lin a lo personal, però després embolcar-ho d'un context que, a més, totalment aliè. I aquest... O sigui, si l'atletisme ja era aliè per mi, perquè no en tenia ni idea, ara el següent context ja...
2: Quan ho tinguem clar, veurem, pensarem... Hosti, sí que és aliè, aliè, aliè. És la Laura García Alonso, la directora de Corredora, que encara està en els cinemes i que aviat esperem també veure-la a les plataformes. Gràcies per haver vingut a presentar-nos aquesta pel·lícula.
28: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé. 10 minuts i les 12. Un segon, sisplau.

0: món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 6 minuts i migdia. Hola, Pons, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, porto una història d'una família de socis del RAC que va acabar dient allò de sort del RAC. 6 del matí, el fill se'n va d'Erasmus, cotxe carregat per anar a l'aeroport i de sobte el cotxe es queda sense bateria. Doncs bé, trucada al RAC, va arribar de seguida i el mecànic els va canviar la bateria i van arribar a temps a l'aeroport. Sort del RAC. Fer-se'n soci és tenir cobertura davant de qualsevol imprevist. Protecció a la carretera, en viatge i a la llar per tota la família, perquè al RAC hi són per ajudar.
3: Que rius.
4: Perquè saps qui necessitarà el RAC? Els ciclistes del Tour de França. Perquè sabeu que a principis de juliol a Barcelona serà el punt de sortida del Tour de França.
3: Sí.
4: Però trobo que van molt forts, és que les proves són molt bèsties.
5: El dia 4, per exemple, hi haurà la primera prova del Tour, una contrarrellotge de gairebé 200 quilòmetres que anirà del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions als principals eixos de circulació de la ciutat.
4: Ai, de que havia carregat el tall que no estava muntat. És igual, que a contrarrellotge, que facin dieta. Anem amb una altra Mònica, en aquest cas la Mònica Planes, aquí en confós al balcó de Ser Catalunya.
6: Fem res, 2 minuts i parlem amb la Mònica Trama.
7: Bona feina, gràcies, estimada.
6: Thank you, Trama. Ai, és que no estem bé avui, Mònica.
8: O sigui, has barrejat Mònica Trama, te la va dir.
6: Sí, sí.
8: Ostres, això no m'ho esperava.
6: Amb la Mònica Planes de l'espectacle que va fer per celebrar els seus 80 anys. Parlem amb la Mònica Trama.
7: On és?
9: Una xeronada decadent.
7: Mita-la.
10: There she is.
4: El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, en deu saber un porró de geografia catalana, perquè amb l'espanyola està molt peix.
11: Una altra cosa molt diferent és doncs, la gent que aprofita que, com és allò, que Guadiana passa per no sé on, no?
12: Valladolid,
11: no? Bueno,
12: el Pisuerga.
11: El Pisuerga, això, doncs per no anar a treballar. Com és allò, que Guadiana passa per no sé on.
13: Si no és aquí, en Pekín.
11: No.
12: Valladolid, no?
13: I si no, en Pocón.
11: No, bueno.
12: El Pisuerga, Pisuerga.
14: Me dejaste de vecina a la suegra.
11: El Pisuerga, això.
4: El Pisuegra. Ja portem uns dies de partits del Mundial i els redactors d'esports, doncs què passa? Que s'engorilen, com els de Radio Marca.
15: Oye, este Azur, más allá de...
16: Tremendo, ¿eh? El partido, sí, sí.
15: Es que cada balón es el que da salida al equipo.
16: Ya le han hecho estas canciones.
17: Venga, a ver, ¿por dónde vas?
18: ¿Cuál?
17: Y es que este amor es Azur.
16: ¿Cómo
17: es
16: más?
17: ¡Oh, Dios mío!
15: Es igual
17: Superman,
15: ¿eh?
16: O puede ser el desodorante. Azur de Puch. Venga, vamos, José. Venga, fútbol.
4: I atenció al verb que vam triar l'altre dia per parlar de tirotejos. Trobo que vam estar molt encertats.
19: No parlem d'una percepció, sinó d'una realitat preocupant que les dades també reflecteixen. Des del gener, els tirotejos a Catalunya s'han disparat més d'un 30%. Els tirotejos a Catalunya s'han disparat... El Toni Rodríguez és l'intendent de la prefectura dels Mossos d'Esquadra. Clar, s'han disparat un 30%. Per què?
20: Yo no diría que se han disparado,
21: claro.
20: Yo diría que han aumentado.
21: Muy bien, corazón mío.
4: Hem de vigilar una mica amb els aires condicionats, si no que us ho digui el company Marc Amorós de Catalunya Ràdio.
22: Marc Amorós, bon dia.
23: Bon dia, diu la notícia, que és la construcció més gran que Lego ha fet mai.

0: Destaca la notícia que un detall clau de la Sagrada Família de Lego són les peces que reprodueixen les vidrieres de colors de la Basílica. Fer aquesta Sagrada Família peça a peça serà tota una experiència de construcció immersiva.
1: Desde luego, buen pollo.
2: Va, a veure si ens dona temps d'un últim tall, perquè ja recordeu que a Montserrat la Mònica Hernández ens va deixar el conegut Papa Lleó, sí. Però abans ja havia fet algunes entrevistes a alumnes d'escoles que anaven a veure el Sant Pare. Però, clar, heu d'entendre que estaven nerviosos pel moment.
3: Qui ha tingut la sort de poder venir és la Cinta. Cinta, bon dia.
4: Bon dia.
3: Com estàs vivint tu aquesta jornada?
4: Pues bé, molt emocionada.
3: I què n'esperes tu del dia d'avui?
4: Pues...
3: No ho saps, què n'esperes? Sorpresa, estàs nerviosa?
4: Sí.
3: I tu què en saps del Papa Lleó XIV?
4: Pues... No res.
5: Me importa un pepino!
3: No res.
4: No, sigues lo Papa.
3: Què és lo Papa? Clar que sí.
6: Blanco i en botella leche, que dius, no?
2: I ja està.
7: I ja està.
2: Sentir un altre d'Irem Vassallars.
7: Doncs sí, sí, toma, toma més. Papa Lleó! Quina mala llet de preguntes, per això, aquesta també, la Mònica Hernández. En fi, demà tornem a partir de les 6 en punt del matí. Gràcies.
2: És que té molt mala llet,
7: sí, Mònica. Sí, fins demà, si Déu vol. Bon dia i bona hora.
8: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
9: Bon dia, són les 12. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquesta hora a l'Audiència Nacional. És el primer expresident espanyol imputat, en aquest cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i les suposades comissions que s'haurien butxacat. Zapatero, que només respon al jutge i al seu advocat, manté la versió i nega que intervingués en aquesta operació des de Madrid, Arnau Mañé.
10: Zapatero declara des de fa gairebé 3 hores a l'Audiència Nacional, acusat, entre d'altres, de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. L'expresident espanyol ha arribat en cotxe oficial, sense documents a les mans, ha saludat a la premsa i ha entrat per la porta principal del tribunal, la de les autoritats i els jutges. Zapatero opta per no respondre ni a la Fiscalia ni a l'acusació popular del PP, que, per cert, demanarà la retirada del passaport, però evitarà reclamar la presó provisional. Serà una declaració llarga, que podria continuar demà, si fes falta, on el líder socialista ha d'intentar aclarir si va collar algú perquè el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra de 53 milions d'euros. De fet, la clau també és saber si va aprofitar aquesta maniobra per embutxacar-se alguna comissió o moure diners veneçolans per blanquejar-los.
9: Mentrestant, el PP no llença la tovallola i presentarà al Senat la moció per exigir a Pedro Sánchez que convoqui eleccions. Aquest matí, durant la sessió de control, Alberto Núñez Feijóo ha acusat el president espanyol de covard després que ahir la mesa del Congrés tomés la proposta dels populars. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
11: Sí, el PP anuncia ara que presentarà la mateixa proposta que Junts pretenia que es votés al Congrés, que la mesa va vetar, la de forçar Pedro Sánchez a convocar eleccions, però al Senat. Alberto Núñez Feijóo l'ha acusat aquest matí d'amagar-se i de ser un covard.
12: Tendemos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata.
11: La resposta de Pedro Sánchez, l'habitual de fa molts mesos, que les eleccions quan toquen el 2027, però la sorpresa és que avui el president espanyol ha evitat parlar de Zapatero i defensar-lo com sí que ha fet aquest últim mes. Els socis del PSOE adverteixen que seguir a qualsevol preu no té sentit. El PNB demana que el plebiscit de la continuïtat de la legislatura siguin els pressupostos, que si no s'aproven eleccions, Esquerra diu que aguantar per aguantar sense polítiques progressistes tampoc té sentit.
9: Més coses. El fiscal especialitzat antidroga de Barcelona qüestiona la recepta del govern per posar fi als assassinats entre grups criminals. La Conselleria d'Interior i els Mossos aposten per augmentar les penes pel tràfic de drogues i la tinença d'armes. El fiscal Gerardo Cavero, que fa 25 anys que lidera la delegació antidroga a la capital catalana, admet que algunes d'aquestes mesures poden servir per dissuadir petits delinqüents, però posa en dubte que ajudi a resoldre la lluita contra les grans organitzacions criminals. Ho ha dit el món a RAC1.
1: Las penas están hipertrofiadas, son altísimas, no hay que tocarlas, y parece ser que su efecto preventivo general es escaso, porque la gente no deja de traficar. El desdichado que mató aquí el otro día se va a ir, si lo encuentran, con una permanente revisable. Eso no se puede... Bueno, sí, se podría grabar a una permanente irrevisable, pero, pero no vamos a modificar el código para este desalmado, ¿no?
9: Cabero també ha confirmat que la víctima del tiroteig d'ara fa una setmana al carrer Balmes de Barcelona era un narcotraficant serbi que controlava l'entrada de cocaïna al port d'Anvers, a Bèlgica. Segons ha avançat el periòdico, les autoritats belgues havien emès un ordre de detenció europea i l'home s'amagava a Barcelona amb identitats falses. I nou cop policial contra la importació i distribució de productes falsificats del Top Manta. Operatiu encara obert, aquesta hora coordinat al camp de Tarragona entre els Mossos d'Esquadra, la policia espanyola i la Guàrdia Civil. La policia acaba de detenir una desena de persones només en un dels pisos de Salou on s'amagatzemaven productes per després fer-los arribar als manters a peu de carrer. Des de Tarragona, Esteve Giral.
13: Sí, els detinguts són una desena de presumptes integrants d'aquesta xarxa dedicada a importar i guardar els productes que després acaben en punts de venda del Top Manta de tota la Costa Daurada i més enllà del litoral tarragoní. Hi ha més detencions i més escorcolls en un operatiu activat a quarts de sis d'aquest matí amb registres simultanis en diversos punts del camp de Tarragona. L'epicentre d'aquesta base logística del Top Manta està a Salou, segons confirmen fonts policials, però va més enllà. Una desena de manters s'ha concentrat a tocar del pis on s'han fet la majoria de detencions, aquí a Salou, però sense que s'hagin produït aldarulls amb la policia, com si va passar ara fa tot just un any en el darrer gran cop contra el Top Manta a la Costa Daurada.
9: I ara els esports. Amb l'Albert Padrón.
14: El Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Bernardo Silva el dia que el migcampista debuta al Mundial amb la selecció portuguesa. El futbolista de 32 anys ha firmat per dues temporades i aterrarà al Bernabéu després d'acabar contracte amb el Manchester City. D'aquesta manera, Florentino Pérez ha tancat ja la tercera incorporació des que va guanyar les eleccions després de les de José Mourinho i Marc Cucurella. La Portugal, de Bernardo Silva i també de Cristiano Ronaldo, debuta al Mundial avui a les 7 de la tarda contra la República Democràtica del Congo. Podeu seguir el partit en directe a RAC+1. Més tard, a les 10 de la nit, Anglaterra-Croàcia, a la 1 de la matinada, Ghana-Panamà i a les 4, Uzbekistan-Colòmbia. En bàsquet, el Manresa ha fitxat Chibuzo Akbo, l'alè nigerià arriba procedent del Xolet, de França, i ha firmat per 2 anys. I a la Lliga Femenina, l'Espar Girona continua definint la plantilla per la temporada vinent. Ara ha fitxat Madison Connor, una escorta nord-americana que ve de fer 15 punts per partit a l'Estepona i, per la seva banda, el Cadí la Seu també s'ha reforçat aquest matí amb el fitxatge de Lexi Donarski. És una escorta que ve de la Lliga Hongaresa després de passar per la Lliga Universitària dels Estats Units.
15: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona.
9: I el temps, el sol es mantindrà com a protagonista a bona part de Catalunya i només s'esperen alguns ruixats de tarda al Pirineu. Les temperatures pujaran una mica més que ahir, amb valors d'entre 33 i 37 graus a l'interior. L'ambient serà càlid, però la temperatura es dispararà més al cap de setmana. És tot, ens actualitzem de quina hora al Punt de la Una i també al portal de notícies RAC1.cat.
8: Minut a minut de RAC1.
16: Més fàcil.
8: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
16: Actualitzada.
8: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
16: Renovada.
8: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
16: Escolta.
17: Ciutadans de Catalunya.
8: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
18: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
19: Igualada!

0: competència, un programa d'humor basat en fets reals.
1: Són les 12:08. Òscar Andreu, bon dia.
2: Bon dia, Òscar Dalmau.
1: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranensi, Oriol de Balanzó...
2: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
1: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
2: Potser ho trobàveu a faltar, però aquesta setmana continuen les vagues de serveis públics.
1: Hòstia, no fotis.
2: Sí,
1: però quins serveis públics fan vaga, ara?
2: Doncs, escolti... Doncs...
1: Els treballadors de la Zona Blava? Qui
2: no.
1: queda per fer vaga? El de Parcs i Jardins?
2: No, no, un moment.
1: Els treballadors del Vivari?
2: Un moment. Què vol dir, els treballadors del Vivari?
1: Home, és l'únic servei públic que funciona sempre, eh?
2: No, no, no. Aquestes fleques cafeteria benzinera no són un servei públic.
1: Com que no?
2: No, home, no.
1: Tu vas a qualsevol hora, 9:45 de la nit, i pots comprar un cafè amb llet i 18 croissants... Per un euro!
2: Sí, bueno, però...
1: Ojo, de què estan fets aquests croissants?
2: Bueno, no pregunti.
3: El material que estan fets els somnis.
2: Bueno, i...
1: I quan tanquen a 9:30 sí. o a 9 o a 10?
2: Sí.
1: Amb aquelles muntanyes de croissants...
2: Què?
1: Què fan allà?
4: Jo crec que bé...
1: Perquè l'endemà?
4: Sí.
1: A 8:00 del dematí?
4: No.
1: Tornen a haver-hi muntanyes de croissants?
3: Són del dia, eh?
4: Vida. Sí, del dia de l'espar. Jo tinc una teoria, és que ve Elon Musk i l'utilitza per fer fuel pels coets.
1: Sí, van amb croissants.
3: En tot cas, els treballadors del Vivari no són treballadors públics.
1: Doncs pues ho haurien de ser.
2: Bueno, el que tenim avui és una nova vaga de metges sí. i demà, atenció, hi ha vaga de treballadors a les escoles Bressol.
1: Pues mira, a mi m'és igual perquè són dues coses que jo no necessito.
2: Bueno, sí, no necessita, però formen part de la
1: metges
2: societat.
1: Metges són de la pública, no? No seran de la mútua.
2: No. Bueno, hi ha mica
1: pues
2: més...
1: Ja
2: no,
1: escolta, si els metges volen fer festa avui, doncs sí. pues no. Sembla bé.
2: Festa no, li recordo que la vaga la resten del sou. I passa també amb els 0-3 anys el personal de les escoletes, que també està en vaga.
1: Efectivament! Sabeu qui no fa vaga? Exacte, tu ho has dit.
2: Eh?
1: Leo Messi! Leo Messi no fa vaga. Leo sí. Messi, l'únic jubilat que encara cotitza.
2: Però què diu ara?
1: Hat-trick ahir de Leo Messi a la tot poderosíssima selecció d'Argèlia.
2: Mundial, sí.
1: Messi ja és el màxim golejador de la història dels mundials i encara li queden partits a la competició.
2: Vale, però no barregem temes. Hòstia, no parlàvem de futbol, a més. Parlàvem de vagues, parlàvem de la gent reclamant...
1: Escolta'm una cosa, sí. deixeu de parlar de tot això i sí, parlem de Lloret de Mar.
2: Ara, Lloret de Mar. Què passa, Lloret de Mar?
1: Lloret de Mar. Què passa amb els policies municipals? Expliqueu.
3: Suposo que refereix a la notícia que a Lloret de Mar hi ha 38 policies municipals que estan de baixa. Psst,
1: ojo, eh? Bueno, ojo amb això de la baixa laboral, eh?
4: Quina casualitat, no? 38.
1: Jo crec que hem arribat massa lluny, eh? 38 policies, eh?
2: Mm-hmm.
1: De baixa.
3: Sí.
1: A veure... Aquestes són les vagues que ens agraden.
2: Perquè,
1: ho disfressen de baixa laboral, però crec que aquesta Sherlock Holmes sospitaria... quan de cop 38 polis municipals no van a treballar perquè tenen mal de cap.
2: No, expliquem-ho bé si ho hem d'explicar.
1: Ja t'ho he explicat jo, el que fa el cuento.
3: No és cuento. En tot cas, aquest cap de setmana passat, l'Ajuntament de Lloret va haver de demanar un reforç als Mossos d'Esquadra per poder atendre la ciutadania.
1: Sí, que ho ha llegit, el canal aquest del 324, Catinfo.
2: Catinfo,
1: ho explicaven, 38 policies de baixa, que no m'estranya perquè hi ha una passa.
2: Però una passa de què?
1: Home, una passa de si estan tots de baixa. És que s'ha anat passant un virus entre els uns entre els
2: No, bueno, podria ser, però
1: sí.
2: no sé si és exactament això.
1: Ara que ho penso, que potser és el fantavirus.
2: No,
1: el fantavirus aquell del creuer.
2: No, s'ha acabat, diguem-ne.
1: Home, per l'amor de Déu, que es transmet amb les caques de les rates, eh?
2: No.
1: La gent que es posa caca de rata a la boca, es van fent petons els uns als altres i tu vas passant-ho del fantavirus, és que és així. Després les rates se'n van nedar en altres continents i el fantavirus infecta tothom, eh?
3: No, barregi temes. El que passa és que aquests policies locals fa 15 anys que no se'ls renova el conveni i aquestes baixes sembla ser que són una pressió per l'alcalde de Lloret de Mar.
2: Lloret de Mar. Lloret de Mar és muy bonito.
1: I cada vez nos gusta más, eh?
2: Sí.
1: Això vol dir que partíem d'unes expectatives molt baixes.
2: Molt baixa i Lloret de Mar sempre sorprèn. T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has adonat que el mirall és massa petit perquè és el mirall del retrovisor de la Renault Kangoo on viu des de fa 6 mesos. I t'has adonat que potser no era tan bona idea capitalitzar 2 anys d'atur per reobrir un negoci amb el teu cosí per vendre pollofres. Encara que digui pollofres, hermanos...
1: Però què m'estàs explicant? Què
2: per dius? Sort tens la Renault Kangoo aparcada a l'avinguda Just Marlès, Vila Rodona de Lloret de Mar. Lloret de Mar, la Miami menys ambiciosa.
5: Ay, muchos...

0: Quina cançó d'amor més maca. Ja, ja no se'n fan d'aquestes cançons. No, jo diria... No, ara tot és... El reggaeton, que no s'entén res. Aquí s'entén tot.
1: Home, el problema del reggaeton, diuen, és que s'entén tot perfectament. Ahir, per exemple, estàvem parlant d'aquells versos de Bad Bunny que deien...
0: Tu te creus que has de cantar el bicho pelao? Aquí tengo el bicho pelao, come melo tú.
2: Afeitao. No, tengo el, visto, el bicho afeitao como cayó.
0: Pues molt més maco això que sona.
3: Hay muchos hombres que abandonan su mujer.
4: No, no,
0: és... Sí.
3: Muy bajita,
0: diu, què passa, això? Però diu que és dolent.
3: No,
0: no. Veu, no és razón.
3: Sí.
0: Sí, és verdad que ellos la quieren.
1: No s'entén.
3: Sí. A la mujer hay que buscarla muy valiente.
1: Bueno,
0: una dona empudegada.
1: Podem parlar de Lloret?
0: Sí, parlem de la policia municipal de Lloret.
1: Estimada Paqui, lo de Lloret, lo que está pasando a Lloret em sembla fascinant.
0: 38 policies de baixa.
1: No, el que em fascina és que Lloret tenen la discoteca Tropics, que és un clàssic mundial.
0: Discoteca Tropics.
1: Una de les discotecas més ben valorades a Google Opiniones.
0: Ah, sí?
1: I en Gimna, una de les opinions. La primera, escriu un client... Si eres latino lo pasará fatal. La sala reggaetón no tiene reggaetón.
0: Hòstia.
1: Hi ha queixes.
2: És una sala, se'n diu sala.
0: Se'n diu sala, sí, sí, sí. Vaja, vale. Doncs ja em sap greu.
1: Y la meva opinió favorita que hem trobat a Google, diu, esta discoteca discrimina mucho por nacionalidad. Si eres español no te dejan entrar. Vamos allá. La independència comença a discoteca Tropics. Saludem al DJ Resident, DJ Guifred Piló. Vamos allá.
0: A veure, un moment.
1: Armogabre.
0: Un moment. Justo, parlàvem de la policia local de Lloret, que està de baixa al complet, i aquest cap de setmana han tancat la comissaria i tot, eh?
1: Perquè estaven tots en discoteca.

0: Mira que sé Duolingo, però no l'entenc, eh? Aquest anglès...
1: Un nou rècord.
0: Quin rècord?
1: Ni una paraula en anglès. En una cançó que se suposa que...
0: Bueno, escolta, prou, canviem de tema, sisplau, que avui...
1: Moltes gràcies, la... Ibica Lloret.
0: Gràcies.
1: I pregunteu-vos per què el PIB és tan bajo en un lloc on el turisme és tan harto. Vam allà.
0: Gràcies, escolta.
1: Avui a la competència també hem d'explicar que el Gremi de Restauració ha denunciat 30 restaurants que hi ha a l'entrada d'alguns supermercats que en diuen mercaurans. Restaurants que són unes taules amb uns microones.
0: Està molt ben pensat, eh?
1: El què?
0: Mercaurant.
1: Mercaurant.
0: És un restaurant i... dintre sí. d'un centre comercial.
1: Però no és un mercat dels mercats aquests de tota la vida, el mercat de quilòmetre zero, el mercat de... No,
0: bueno,
1: no,
0: són els supermercats. Supermercats i taules allà enmig. Es compres i dines allà mateix.
1: Sí.
0: És un lujo.
1: És un lujo.
0: Compres i dines allà mateix i tu veus les cares de la gent que està asseguda en aquest restaurants a dintre de centres comercials i tot això, i dius, s'ho estan passant? Pipa, eh? La gent, unes cares de felicitat i un riure. I...
1: Que s'acabi això, però referit a la vida.
0: A mi m'encanten els meus... Aquests llocs m'encanten. El meu preferit és un un mercaurant d'aquests que, bueno, no cal dir exactament on és, perquè no podem fer publicitat aquí a la ràdio.
1: No podem fer restaurant.
0: Bueno, aquí RAC1.
1: Eh? No
0: justament fer... aquesta frase no s'hauria de... No,
1: no però...
0: Dir,
1: no.
0: Si feu publicitat...
1: Sí, què fem, però nosaltres no fem publicitat, en principi. La publicitat
0: vale, bueno, doncs no diré exactament on és aquest restaurant del mercat, del supermercat, però és dintre d'un centre comercial d'aquí molt a prop de RAC1.
1: D'acord, d'acord.
0: És com una illa. Però no una illa vertical.
1: No
0: us penseu ara que una illa que surt verticalment del... Ni una illa horitzontal, tampoc, eh?
1: Ningú s'havia plantat...
0: No sé si m'enteneu.
1: Sí.
0: Sabeu per on vaig o no?
2: Sí.
0: Vale, és l'illa diagonal.
1: En fi...
0: Bueno, de fet, hi ha diversos llocs d'aquests allà dintre. Hi ha tot de tauletes i d'allò. Tots xulíssims.
1: Tot xulo.
0: I pots dir allà dintre, sense llum natural, que és un somni, eh? És un somni. El que més m'agrada és un que n'hi ha al costat del Natura.
1: Per no dir marques...
0: Nenes, al Natura, eh? Què, al Natura? Que ens hi hem perdut, allà, eh? No, hi hem passat hores al Natura, eh?
1: Per un regal.
0: Ensumant espelmes, eh?
1: Ensumant.
0: De dir, veure aquesta de vainilla, com a... M'agrada molt, que no en té un punt més de cítric.
1: Més de cítric.
0: Una mica més de llimona.
1: Sí, segur que existeix. La banda?
0: La banda. Jo és ensumar la banda.
1: Espígol, vaja, en català.
0: M'adormo. M'adormo. Me'n relaxa tant.
1: Sí. Bueno, va a la Provença, directament. Sí,
0: però molt maco, el sol de la Natura no només tenen espelmes,
1: no,
0: eh?
1: No, tenen de tot.
0: I venen, l'altre dia vaig veure un coixí en forma de pota de pernil.
1: Però què diu?
0: Un coixí, eh? En forma de pernil d'aquest iberi. Té gràcia perquè tu dius, ara menjaria pernil. Però l'agafes i resulta que és un coixí.
1: Està molt ben fet.
0: No te'l pots menjar. Com és l'enginy humà, eh? Fixa't tu, eh?
3: Un pernil, que és una pota de pernil, que és un coixí.
0: Sí.
3: Només de pensar-hi m'ha agafat gana i sona l'hora.
0: Bueno, escolta'm, deixem de bajanades. Dèiem que el Gremi de Restauració ha denunciat 30 establiments d'aquests per intrusisme, perquè són espais sense llicència de restaurant i alguns tenen fins a 30 places amb taules, cadires i microones on escalfar els plats preparats que els clients acaben de comprar.
1: Perdona una cosa, una petita reflexió que m'agradaria fer.
0: Digui, avi.
1: Vosaltres creieu que denuncien això, si desapareguessin aquests mercaurants...
0: Sí.
1: Aquesta gent agafaria les seves coses i aniria a restaurants a gastar-se 30 euros al dia per un menú. Pregunto, un cop fet aquesta reflexió...
0: No s'adormi. Avi, la pastilla.
1: Vols el panet amb el menú?
0: Avi, va.
4: Bon dia, perdoneu una cosa.
0: Bon dia, Nani Fornells,
4: bon dia,
0: com estem?
4: Bon any, jo què sé.
0: Bon any,
4: el que sigui. Jo vaig en un altre fus horari.
0: Ja, sí.
4: Fus horari del Rix.
0: El fus horari que t'acabes de llevar. Ja fas...
4: Només imagino una cosa més trista que comprar en un supermercat.
0: Què és?
4: Menjar en un supermercat.
0: Perdona,
4: menjar ràpid perquè no t'ho cobrin a caixa.
0: Tampoc n'hi ha per tant, home.
4: No m'importa el que puguis opinar tu. Tu tens la ment colonitzada per la pobresa. O sigui, les constel·lacions familiars... A tu et miro la mirada i dic, bueno... Potser cobra a final de mes, però són molts anys de treballar massa, no?
0: Ja.
4: Mira, jo mai acabo escalfant mongeta. O sigui, si un dia em veieu a mi que estigui escalfant mongeta d'atendre amb patata bullida en un microones en un centre comercial de Cerdanyola, per dir un nom a l'atzar,
0: sí?
4: Us dono permís per fer-me baixar per Collbató pel camí RAC.
0: Va, home,
1: de
0: va,
1: fet, exactament, la idea d'un supermercat...
0: Què passa?
1: No l'entenc. O sigui, no m'hi cap al cap.
0: No t'hi cap al cap.
1: No tinc formatejat el cap per entendre què és
0: no
1: un
0: entens,
1: supermercat.
0: No ho entens, és com un mercat, sí. Però en lloc de tenir una botiga especialitzada per cada cosa, ho tens tot dins d'un establiment.
1: Sí, molt bé.
0: I
1: molt
0: també
1: bé.
0: Hi ha productes de neteja al supermercat, a vegades tenen una carnisseria, una peixateria dins.
1: Fàstic.
0: Jo què sé, no sé què més explicar-te. També hi pots comprar menjar preparat.
1: Ja preparat.
0: Què sí, passa amb el menjar preparat?
1: Sí, bueno, una cosa, un altre concepte forjat a la ment d'un pobre.
0: Okay.
1: Menjar preparat. O sigui, pensa que quan ets ric, tot el menjar és preparat. Perquè a mi sempre me'l preparen i me'l serveixen.
0: Jo
1: no he vist mai una cuina per dins, per exemple.
0: Com que no?
1: Jo no vull veure on es fan els somnis. O sigui,
0: com que no?
1: Què faig pinta de ser cuiner? Que faig pinta de ser la rata de Ratatouille. Jo no vull saber com és una cuina.
0: Bueno, en fi, el Gremi de Restauració, a banda dels 30 mercaurans, també ha denunciat infraccions de 50 fleques amb degustació que hi ha a Barcelona.
1: Sí.
0: Detectat que venen productes que no els pertoca, com ara croquetes, amanides o alcohol.
1: O papers a immigrants, però això no ho digueu, que aquesta gent la necessitem perquè ens tallin els xipressos a un preu raonable i perquè visquin en un cotxe.
0: Sí.
1: Bueno, en fi, sigui com sigui, és tot això el que...
0: Va!
1: Un moment.
0: Va,
1: Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum. Bon dia i bona hora.
0: Va!
1: Sí. No cal que cridi.
0: Bon dia, diu.
1: Sí, bon dia i bona hora.
0: Què està passant aquí? Què està passant?
2: No, que ha arribat més gent.
0: Ha entrat un lladre.
2: No, però pot seure davant directament aquí.
0: Qui és aquest senyor?
2: És el senyor que ha vingut amb una criatura, entenc que amb la mare de la criatura.
3: A tanto que no vingui la policia espanyola o els Mossos i se'ls emportin perquè són cantaires.
0: Això està molt bé.
3: Ara van a pels nens, també.
2: I per sort tenim la Marta Massip, que és la nostra recepcionista que està intentant aquí fer tendència perquè hi ha un cotxet...
0: Això està molt bé, és arribar tard i amb cotxet. Això està
1: bueno,
0: molt bé.
1: Sol passar, o sigui, s'han de combinar les coses. Jo ho dic com a pare de... Ara no sé si són nens o nens.
5: Com a persona que arriba tard.
1: No, com a persona que arriba tard. Bueno, sigui com si estàvem parlant d'aquests mercats restaurants, que no sé si vostè té alguna cosa a dir o què. Bon dia.
0: No, ni bon dia ni res. No, bon dia deu ser per tu, que treballes mitja hora aquí fent veuetes a la ràdio i després te'n vas a casa a remenar-te els ous fins que els tens a punt de neu.
1: Un moment. Veig que està de bon humor, com sempre.
0: Home, avui ser content. Sí.
1: Sí.
0: És que treus els tres temes que més em foten dels nervis.
1: Que són?
0: Les queixes, les cafeteries amb degustació i les amanides.
1: És veritat que són els seus temes, sí.
0: Què recollons vol dir una amanida César?
1: I ara què té a veure això? Una amanida César?
0: Tu et creus que César?
1: Sí.
0: César August?
1: Sí, bueno, no cal que...
0: L'emperador de l'Imperi Romà.
1: Sí.
0: L'emperador del bressol d'Occident.
1: Sí.
0: Menjava... quatre fulles, com si fos un cargol. Amb una mica de crostons.
1: Crostons, pollastre...
0: I parmesà.
1: Sí.
0: Amb gust de sola de sabata.
1: No, em sembla que el nom no ve d'aquí, però no en sóc expert.
0: Em veureu abans fent una vaga de fam que menjant en una cafeteria degustació d'aquestes.
1: Ja veig que s'està posant nerviós. No es posi nerviós, home. A més, estem explicant...
0: Que si jo vaig a esmorzar.
1: Sí.
0: I veig que darrere de la barra hi ha una cambrera amb un davantal groc mostassa que hi posa en castellà. El café amargo.
1: Sí.
0: El croissant dulce.
1: Sí.
0: I los días buenos.
1: Sí.
0: Soc capaç de tot.
1: Bueno, calmis un moment. Sé que potser no és el millor dia, el seu millor dia, i això és dir molt.
0: En aquestes cafeteries, la gent que portem efectiu hem de pagar en una màquina.
1: Sí.
0: Ja no volen ni tracte humà.
1: No,
0: de pagar en una màquina que sembla una impressora d'oficina.
1: Això és perquè no confia ni en els seus propis treballadors.
0: És de posar els bitllets.
1: Sí.
0: I et dona el canvi.
1: La màquina, eh?
0: Però no et dona el canvi normal, no.
1: No,
0: no, senyor, te'l dona jugant a un joc divertidíssim que es titula A veure quantes monedes de 5 cèntims puc escopir-li a aquest client imbècil.
1: No, bueno, hem entès la idea, moltes gràcies.
0: Cafeteries degustació.
1: No li
0: mort a totes.
1: No li agraden les cafeteries
0: degustació. Escolta, mira, que cadascú faci el que vulgui.
1: Ja.
0: Ara, si sou d'aquests que al matí demaneu un cappuccino per emportar, perquè us agrada prendre-vos el cafè corrent pel carrer, en lloc de seure en una taula.
1: Uh-huh.
0: Però bueno, si demaneu un cappuccino per emportar, tant de bo que ens sopegueu amb la via del tram baix. Us passi per sobre un comboi sencer. Però no perdeu del tot la consciència. Que us quedi un fil de vida.
1: Sí.
0: Just perquè pugueu veure venir Déu Nostre Senyor en persona a dir-vos que us ho mereixeu.
1: Va, ara, un moment. Què ha dit? Molta
0: és un consell de l'Agència Catalana de Consum. Gairebé sempre al vostre costat.
1: Sí,
0: avui no vingueu, que ja són dos quarts d'una.
1: Home, dos quarts d'una, encara.
0: No, jo ja estic fent les maletes.
1: El primer vermut.
0: Per marxar de cap de setmana.
1: I avui a la competència també hem de parlar de Lleida.
0: Ai, que maco que és Lleida. I que bé que s'hi menja. Hi ha algú de Lleida aquí, avui?
1: Sí.
0: Sí,
1: però calma, senyora.
0: Guaita!
1: Senyora!
2: està a punt d'agredir-la, aquesta senyora.
5: Sí, un moment.
0: Saps què? Passa-li el micròfon, Noelia.
1: La senyora més moderna, la senyora...
0: Ara ho has dit. Sí, per sí, això sí. Sabia que era de Lleida.
1: Per què? Bueno, per què?
0: Dic, aquesta senyora és de Lleida, per la muntura de les ulleres.
6: Sí.
0: Oi que sí?
6: Sí, sí.
0: Veus?
6: Sí.
2: Com un rosa fluorescent.
7: Perfecte. Moltes gràcies.
0: Com te dius?
6: Maite.
0: Maite.
2: Maite.
0: Maria Teresa?
2: No, Maite.
0: Treseta? Maite. Maite. Maite. Maria?
2: No, li ha dit... Però si li ha dit com es diu. Es diu Maite.
0: Sí, sí, sí.
1: Maite.
0: Escolta, què fas aquí?
6: Us he vingut a veure, si tenia ganes.
0: Molt bé. T'agrada el programa?
6: M'agrada molt.
0: Molt bé. No has vingut obligada perquè la teva parella l'escolta, és allò que a vegades ve gent aquí que diu, no, és que us escolta molt el meu marit.
1: No.
0: I jo no tinc ni idea del que feu, però bueno, vinc aquí a veure.
6: Sí.
0: Està
6: cada
0: molt bé.
6: Cada dia us escolto.
0: Tu passaràs bé, que aquí hi ha aire condicionat, Maite.
6: Bueno, no, que porto el ventilador.
2: Porta un vano.
0: El vano. Sí, senyora. El vano i Romina Power.
2: Sí.
0: Alguna més porta vano? Això sí que és cookie. Maite, mira, l'única del públic.
2: Un vano groc,
0: Sí. Bueno, és que a Lleida fa calor,
1: Bueno,
0: Lleida realment
1: fa calor.
0: Has d'anar amb el ventall. Has de venir preparada. Gràcies,
2: no, com a Barcelona, que hi ha un aire condicionat posat pels carrers.
0: Claro.
3: Sí, gràcies a Collboni.
0: Perdona, si davant de la Maite.
2: Sí.
0: Però és que no ho visc ja.
2: No.
1: Sí, bueno, sí.
0: Home, que hi ha tres cantants.
2: Sí, però potser volen passar desapercebuts. Bat,
0: Bani. Molt més famosos que els de l'Operació en Triunfo i tot això, I d'eufòria.
1: De què estem parlant?
0: Home, dels cantants de l'Orquestra Meravella?
2: Mare!
0: L'Orquestra Meravella. Què coneixeu, l'Orquestra Meravella?
2: Clar, sí.
0: Home, passa el seu micròfon, per favor.
2: Ja el tenen.
0: Ah!
2: Ja el
0: tenen. Qui el té? Nena!
2: Sí. És que aquesta gent... Perquè són cantants i van amb el micròfon ja per la vida.
0: Ja porteu, no? Porteu micròfon pel carrer, vosaltres. Sí. Sou de l'Orquestra Meravella, sí o no?
8: Sí.
0: Ah, veus?
8: Sí,
0: és que sí. M'han dit tantes. Sí. Com us dieu?
8: Imma. Meritxell.
2: Robert.
0: Robert.
2: Aquí tenim...
0: I qui hi ha?
9: El senyor director de l'Orquestra Meravella.
10: Juanjo.
0: El Juanjo. Juanjo. Molt bé, escolta, molt bé, l'Orquestra Meravella.
2: Juanjo Meravella.
0: Sí. 70 anys,
8: 75, celebrem.
0: Doncs per tenir-ne 75, feu bona cara.
2: No,
0: I us veig bé.
2: No, ells van començar, diguem que l'orquestra ja havia començat. Ja,
0: és tan maco, l'Orquestra Meravella.
2: Sí.
0: El ball de tarda, després el ball de nit.
2: Sí, el ball de tot, el ball de matinada, no?
0: I després el que me lo dijo Adela.
2: Sí.
0: És que és dir això, Sí, i la gent ja s'anima.
2: Bueno, clar que
0: s'anima. La cantaríem tots.
2: Bueno, perquè fa festa major, fa festa...
0: Després, aquell, com és aquell pas doble? Canteu pas dobles, també? Com és aquell pas doble? Aquell que té la lletra tan fàcil, que diu... Que va de les Isles Canàries. Com és? Isles Canàries, Isles Canàries. Isles Canàries. Tu només t'has de saber Isles Canàries i ja va sola la cançó.
7: Sí, tu sí, però ells millor que no.
0: I vosaltres també. Fixa't que han fet segones veus i tot, aquí.
7: Oh, sí. Sí, sí, sí.
0: No, ja t'ho he dit.
2: Isles Canàries, molt bé. Escolti, però...
0: Oh, meu amigo Charlie. Oh, oh, oh, oh. Vinga, tots!
2: Un moment, un moment.
0: Un país tropical. Ara ja no sabem què ve després, perquè clar, és en brasileiro. Això vosaltres no vau saber, això?
8: Oh, i tant, perquè fem coses modernes.
2: Clar,
0: també?
2: Clar.
0: Què canteu la de Bad Giel? Aquella que s'amaga coses al cony. Sí.
2: A veure, un moment.
0: Té una cançó que es diu El Toto.
7: Sí, potser té unes quantes. Falten dades, encara.
0: Sí que no la coneixeu. Una que diu Del Toto. Busca-la, Àlex, El
2: Toto. Un moment. No marejem. Estem marejant a l'Orquestra Meravella, a la Bad Giel, a l'Àlex...
0: No, escolta'm lo maco que és, escolta, sí, el ball
2: però no necessàriament han de ser cançons modernes com...
0: El

0: Llevo 3 gramos en el toto. No, sí. Escolta'm, és això.
1: Aquesta potser ja la introduiran en guany, però cançons modernes, com ara, no sé, des de...
2: Des de la Noche de Copas, que ara està molt de
0: moda.
2: Noche
0: de Copas. Noche de Copas.
2: Però el millor és que també fem temes originals nostres.
1: Ara! Ara!
0: Ojo! Que ens en podríeu cantar una capella?
2: No, no, no. La de l'aniversari, que hem fet especialment perquè celebrem el 75 aniversari, hem fet un tema especial.
0: I surt la paraula 75 en el palau?
2: Sí.
0: Ho sabia. És que, una cançó sobre el 75, no? És difícil el 75 rimar-ho. En castellà la rima és més fàcil. 75, pues ja saps com acabarà rimant, no?
3: Molt bé, que els hi posem...
0: Calleu! Que han de cantar! Home, que estan ara buscant la nota.
3: Estan buscant la nota.
4: Un trosset, només.
0: Un trosset, vinga.
2: Vinga, va.
0: Vinga, va.
2: Un, dos, tres.

0: aquesta meravella.
1: Llarga vida, llarga
2: semblava,
1: vida.
2: Semblava una trampa i ho han fet molt bé.
3: Home, clar, perquè,
1: home, perquè som professionals.
2: Dediqueu-vos-hi,
3: dediqueu-vos-hi. Bueno, que sigui un estiu llarg i profitós.
4: Esperem que sí, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies per estar marat. Gràcies
3: per veure,
5: que estem per tot
1: arreu. Sí, sí. L'altre dia us vaig veure perquè estàveu a Plaça Bona Nova.
4: No és per res.
1: Vaig passar l'autobús i mira, no vaig poder saludar perquè no parava allà.
2: Efecte doble. Crec, sí. Crec igualment que la paraula que ha desencadenat aquest caos era Lleida.
1: Sí. Lleida desencadenat. Bueno, perquè hem parlat amb la Maite, davant, he vist els cantants, doncs, sí. Bueno, m'ha fet il·lusió saludar.
3: Molt bé, sí. Doncs moltes gràcies. Crec que, no sé si...
1: Però, bueno, Lleida, pues sí que sí. Voleu que us expliqui jo de Lleida.
3: Jo de Lleida, no sé.
1: M'encanta.
3: No sé de què parlava mare de Lleida.
1: Allà, perquè... doncs, el que tenia
2: encara,
1: Lleida...
2: Encara mai... res, encara res, però... Sí,
3: què és el que més li agrada a Lleida?
1: De Lleida, sí. Maite, jo crec que tu estaràs d'acord amb mi, sí. Lo més maco, sí. El Bonària. El de Passeig de Ronda.
3: Però què dius?
1: El Passeig de Ronda, sí, però sí, sí.
3: El Bonària de
1: Lleida. La neboda de la Conchitini treballa
3: sí,
1: allà.
3: Molt,
1: molt
3: bé,
1: maco, tenen molt bé, tot molt per prestatgeries, amb els preus, tot.
3: I això és el que més li agrada a Lleida.
1: Sí. Sí.
2: Què
1: sí,
2: més? Què més li agrada a Lleida?
1: Expliquem, aviam, expliquem, parlem de Lleida perquè Òmnium hi engega una campanya per promoure la llengua als locals d'oci nocturn.
3: Exacte.
1: Home, però promoure la llengua a l'oci nocturn,
3: sí.
1: Si alguna cosa hi ha al món de la nit,
3: sí.
1: És llengua.
3: No, sí, però
1: es fan a la llengua, però
3: sí,
1: escolta...
3: Sí, sí, es fan a la llengua...
1: Ja m'enteneu,
3: La llengua catalana.
1: Sí, sí, sí, sí. Llengua bistec.
3: La pròpia... Eh? Bueno,
1: no em refereixo a la llengua de l'idioma.
3: Parlem d'aquesta campanya, el català ha d'ocupar altres llocs, que la llengua pròpia del país, doncs per què no a les discoteques pròpies del país? Això ho ha engegat a Òmnium, si no m'equivoco. Eh?
2: Exactament.
3: Ja s'havia entès de tota manera, Angelines, lo de la llengua, i ja està. Vostè està a favor d'aquesta campanya?
1: De ficar la llengua, sí.
3: No, no, de la campanya de...
1: I a mi, per exemple, el Kevin, que era un noviet que tinc, bueno, un de tants, perquè, bueno, es vaig canviant, allò, és una mica...
3: Es va canviant com si fos...
1: Kevin és molt de ficar la llengua, com porta dos roncoles a sobre. Recordo una nit que vam sortir de festa, em va portar una cantonada, em va ficar la llengua tan a dintre que no sabia si estava en una discoteca o la consulta de la Torrino. Nena, és increïble, eh?
3: Sí.
1: Oh, com besa, eh?
3: Sí, eh?
1: Quines nits que hem passat amb el Kevin a l'Imperator, eh?
3: Oh, no, ja, escolti, ja no existeix l'Imperator.
1: Ara, ah, no?
3: Ara es diu...
2: Dubet.
1: Ah, bueno... Està bé, perquè avui dia, doncs... això és com el... Sí. Securitas Direct?
3: No.
1: Que sabíeu que ara el Securitas Direct ja no es diu Securitas Direct, ara es diu...
3: Ara es diu Dubet.
1: Verisure.
3: Verisure, sí.
1: Doncs bueno. El mateix, l'Imperator ara es diu Dubet, diu?
3: Bueno, sí, però deixi'ns...
1: No han fet cap publicitat a la ràdio.
3: No, ja fa uns quants. No cridi el mal temps. Deixi'ns explicar-ho.
1: A Lleida 18 locals d'oci s'han sumat a la campanya d'Òmnium titulada Que soni el català. Es comprometen a utilitzar-lo més en l'atenció al client, en les comunicacions, i a incorporar música catalana a la programació habitual de les
6: discoteques. Quina hora és? És l'hora de comptar diners.
1: Ja tenim amb nosaltres en Juli Pijuli, com a entès en la matèria.
6: El català i el lleure.
1: President de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals. Bon dia, eh?
6: Bon dia. Bon dia, Gaudí. Quina hora és? T'ho torno a preguntar. Ja és de dia? Perquè estem aquí com gallines.
1: Sí, no, és de dia, és de dia. Són dos...
6: És de dia, sempre és de dia, racó.
1: Dos quarts i tres minuts d'una.
6: Dos quarts i tres minuts d'una. Un moment que estic fent càlcols. Ja sé que el temps és relatiu, perquè de cop, els segons són minuts.
1: Sí,
6: els minuts són hores, i les hores són un somni. Un somni on ta mare se t'acosta, t'abraça, i quan s'aparta per dir-te que t'estima, té un cap de girafa.
1: Hòstia, però...
6: I tu dius mamà, i ella diu...
1: Què t'has pres? Avui què has esmorzat?
6: El sopar va ser fortet.
1: Ja.
6: Això del català, l'oci nocturn, és molt bona notícia.
1: Molt bona notícia, sí.
6: Perquè tothom té clar que cal reforçar el català a l'escola, per exemple, però
1: a
6: la festa.
1: Sí.
6: Què passa a la festa?
1: Què passa amb la festa?
6: Què passa amb la festa? Què passa amb els drets dels dansaires? No tenim drets lingüístics, els llaminers nocturns? És que si fumem un mentolat no riem?
1: Sí.
6: Si treus una bosseta no hi suquem el dit? Si ens punxes no ens surt roncola?
1: A les dones, sí, home, sí. No, que expliquen des d'Òmnium, des d'Òmnium Cultural Lleida, és que amb aquesta campanya pretenen que reforçar el català als espais on els joves socialitzen, on es troben, els espais de trobada.
6: Socialitzes i fan deep petting, eh? I els no tan joves. Sabeu què li falta a aquesta campanya?
1: Què?
6: Joan Laporta.
1: Que Joan Laporta fos la cara visible d'aquesta campanya.
6: El gaudidor català per excel·lència. Tot és més divertit si inclou vaquilles o Joan Laporta, o totes dues coses alhora. Posa un Joan Laporta a la teva vida i després ja descobriràs si en surts vius o no. Però va a full, eh? Quins locals participen en la campanya pel català a l'oci nocturn?
1: Mira, n'hi ha 18 locals.
6: 18 locals a Lleida.
1: Entre altres, el Traganits, això et sonarà, Maite, potser? El Traganits?
6: El Traganits. Bueno, mentre siguin nits...
1: El Biloba.
6: Biloba.
1: Manolita, Maracas, Extras, Barro, Bandida, Bolero i Trivial, entre altres. Buah, el Trivial.
6: Traganits, Biloba, Manolita i Maracas. Semblen els convidats a la visita del Lleó 14 a Brienzo. Vine que ha vingut Manolita i Maracas. Barro, Bandida i Bolero, que són el trient ofensiu de Cap Verde. Endavant. Mira, posats a Catalan i Sano, ni euros, si no.
1: Podrien ja, sí.
6: Proposo que les Sanes facin un rebranding.
1: No t'agrada Maracas, que ja, clar...
6: M'agrada, però ja s'ha ja fet... Ja, ara hem de canviar el nom. Sí? Noms com Pompeu Farra, per exemple, una discoteca Pompeu Farra, o Canto Jo i la muntanya balla reggaeton, per exemple, o l'after del senyor Esteve. No, per exemple, una cosa... Aneu en compte, si sou menors d'edat i esteu en una discoteca, i parleu català, perquè pot venir la policia i es pot fer fora, com va fer amb els cantaires, amb els petits i els grans.
2: Ara en parlarem d'això, no parlarem d'això.
6: En parlarem d'això. La protecció.
1: Vocalitza una miqueta més, Juli.
6: Vocalitza és un altre breu.
1: Ja. Bé, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
3: Tot seguint la repassem.
0: No cal moure's de recu per escoltar la competència.
3: 12 i 36, hem de parlar de diversos casos d'espanyolisme hardcore.
1: Va, home, ara... sisplau, Òscar Andreu, vinga, va, ja...
3: Calmis un moment, que li passa ara?
1: Que ja ho hem entès, home, ja hem entès que has vingut a parlar del teu llibre.
3: No, ja, ja està, jo ja no parlo més...
1: El manual de
3: ja
1: defensa no, del castellà. No,
3: que ja... del castellà.
1: Perquè... Ja hem entès que una vegada vas agafar un taxi i el taxista no et va entendre en català quan et vas demanar que et portés al despatx de Jordi Pujol.
3: Bueno, escolti...
1: O no sé què, del Puigdemont...
3: Això no és així. A mi em va agafar un taxista aquí al carrer Entença, quan li vaig demanar que em portés a la ràdio, em va demanar que li posés jo al Google Maps. Ja està, aquesta és la història.
1: Qui?
3: El taxista.
1: No, no, que qui t'ha preguntat?
3: Ah, vostè és imbècil.
1: Expliqueu què ha fet avui a Espanya, que és molt dolentot i us ha fet pam-pam al cul i tot això.
3: Per començar, hem de parlar del Tribunal Superior de Justícia, que ha ordenat que la bandera espanyola unegi sempre a la façana del Parlament.
1: Sí, des del 1900.
3: No teníem prou amb el contingut, que ara ja volen que el continent també demostri...
7: Perquè no hi hagi cap dubte.
1: Ja hi era la bandera espanyola de tota la vida, i era el Parlament.
7: I era els dies de ple. Des del 1981, la bandera espanyola només cissa els dies en què se celebra ple al Parlament i a partir d'ara ho haurà de fer cada dia.
6: Molt a favor. Així sí, a mi m'agrada. Si em preguntes a mi, home...
1: Hòstia, Mohamed, aquesta no me l'esperava, jo.
6: I tant, jo molt a favor que l'ocupació es noti, que tothom vegi cada vegada que som una colònia, que suri, que suri. Com cagalló per séquia, m'entens?
1: Ja, ho dius per això.
6: Ho dic per això. És molt important que tots els catalans vegin tota l'estona que això és una ocupació forçosa, que ens obliguin a posar la bandera espanyola, que el Madrid fitxi Cucurella, que retinguin nens a la Sagrada Família, que es facin treballar fent pilotes de bàsquet, m'entens? Qualsevol cosa,
1: Sí.
6: I recordeu, no som lliures perquè no volem, perquè tenim les claus de la gàbia, però preferim quedar-nos a dins perquè de tant en tant ens tiren unes molles. I nosaltres ens encanta les...
1: Tant no agaràs,
6: No volem el passen, sí, volem la burla. I si és una molla regurgitada i escopida a la boca encara més,
1: Mohamed, va, sisplau.
6: Quins són de bones les molles.
1: Deixa fer de colom,
7: Miquel Montoro i un colom,
6: Ja m'hi passo l'espanyol.
1: Va, després d'aquestes mesures cautelars del Tribunal Superior de Justícia, la mesa del Parlament ha decidit que ho acatarà.
7: Sí, o sigui que, efectivament, la bandera espanyola onejarà cada dia al Parlament de Catalunya.
1: Doncs molt bé, la bandera catalana i l'espanyola juntes, onejant, en harmonia.
3: Bueno, en harmonia no acaba de trobar-se aquesta harmonia. Vostè voldria l'harmonia,
1: però... És com quan la meva ex, la Montserrat, i el meu cosí de Cádiz van començar a festejar, no?
3: Què?
1: La Montserrat era una noia molt catalana, que ballava sardanes i temerosa de Déu.
3: Bueno, es pot ser.
1: I el meu primo de Cádiz era molt d'allà, també. I, en canvi, feien bona parella.
3: Bueno, és que... Els catalans...
1: Eren com una escudella de gaspatxo. Saps què cuida? Una cosa catalana i castellana.
3: Però una escudella de gaspatxo fa fàstic, en principi, no?
1: Però, escolta, és fantàstic conèixer la bandera catalana i la castellana de costat. La bandera catalana és una més petita, potser... Més petita que l'espanyola, que no s'enfadi ningú, perquè potser el Tribunal Superior de Justícia...
3: La queremos más pequeña, Me la rentáis en caliente.
1: Ens podrien renyar,
3: Molt bé.
1: Ara només hi falta que hi posin també la bandera del Vaticà.
3: Ara han de posar la bandera del Vaticà
1: a l'estona, La bandera del Vaticà és molt maca.
3: Sí?
1: I és groga i blanca. Sí. Sembla un gelat d'aquells de barra.
3: Sí,
1: d'aquells de tall. Sí, que hi havia quan eren petits, que te'ls posaven entre dues galetes. Els gelats de tall, us agradaven, eren boníssims.
3: Molt,
2: Depèn d'on sigui.
1: La galeta s'estuava tan ràpidament.
3: Bueno, ara on som? Que estàvem parlant de l'obligació de posar la bandera espanyola al Parlament Autonòmic.
1: Això, la bandera espanyola, que posin també al Parlament la bandera del Vaticà i que posin també la bandera de la discoteca Maddox de Platja d'Aro.
3: Sí, home.
1: Antigament, no?
3: Sí.
1: Els millors anys de les nostres vides, els hem passat allà.
3: Molt bé, doncs felicitats. I una enganxina de Sant Feliu... No, com es diu això?
7: Sant Miquel del Fai.
3: Sant Miquel del Fai. Estava juntant Sant Miquel del Fai
2: Sant Feliu de Guíxols.
3: Sant Feliu de Pallerols. Avui ha vingut gent de Sant Feliu de Pallerols, no?
2: Sí.
3: Mira, un aplaudiment per aquesta persona que ha vingut de Sant Feliu de Pallerols. Anem a publicitat i tornem de seguida.
8: Aquí, aquí a la competència.

0: maco.
1: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
0: Què?
1: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
0: Sense pagar?
1: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
0: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
2: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
5: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
6: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
7: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar a llums d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal.
12: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
13: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
14: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
15: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
16: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
19: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
20: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
21: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
22: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
23: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
26: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
25: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
26: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
27: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
28: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
29: Verisur.
30: Olé, Miguel! Això és la competència.
0: Redacció RAC1, Noemí Polls, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia. Bé, de fet, ho heu sentit i segur que heu vist per tot arreu, sí, que Seguretat Directe ara és very sure. Sí. Doncs és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canviar el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Així que recordeu, Seguretat Direct, ara és very sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
2: Veus?
0: L'imperator Dubet.
2: L'imperator es diu Dubet, ara.
0: De la seguretat. Sí, sí,
2: sí, sí, això t'ho dic jo.
0: Gràcies, David.
2: Bé, continuem a la competència explicant-vos això que dèiem fa un moment. Hi ha novetats sobre l'expulsió de cantaires a la Sagrada Família durant la missa del Papa.
3: Sí, els cantaires continuen molt molestos pel tracte que van rebre. Han fet un comunicat que es queixen del tracte dels cors adults i dels infantils. En el cas dels nens, no els van fer fora de la Sagrada Família, sinó que els van obligar a quedar-se a les rampes d'accés, retenint-los amb policies fins que es va acabar l'espectacle.
4: Policies i nens, eh? O sigui, policies retenint nens catalans, eh? Fins a on arribarà la humiliació?
2: Bueno, a veure, si no ho dieu
4: que
2: vosaltres...
4: Ja de petit has de tenir clar, este policia, esto es de Hispania, eh? Jo me callo la boca, no hablo català, o sigui, cal que aparezca el dimonio, eh?
2: A veure, si no ho dieu vosaltres, jo tindré de dir jo.
0: El què?
2: Aquests nens, retinguts pels policies...
0: Sí.
2: Alguna cosa deuria...
4: No. Alguna cosa, sí, i tant. Eren nens catalans cantant a Catalunya. Això és el que havien fet i això és el que els molesta.
2: Ah, pues exacte,
4: que
2: sí,
4: encara
2: senyor.
4: No els han eliminat a tots.
2: Pues sí, senyor. I ja ho diré jo, que sembla que tampoc no ho voleu dir.
0: El què?
2: Si tu ets un pare...
0: No.
2: A veure... A una mare. I apuntes al teu fill. No, és que els nens han de fer extraescolar...
0: Home,
2: perquè no poden estar a casa que nosaltres treballem i s'han d'apuntar a quantes més extraescolars millor.
0: I què?
2: Que arribin a casa rebentats,
0: sí,
2: i es fotin a dormir directament.
0: Doncs mm-hmm.
2: Pues si apuntes el teu fill a una escola de música,
0: sí,
2: per ser cantaire,
0: yeah,
2: després no et queixis, eh?
4: No queixi, però què diu vostè?
2: Això és que tens. Els nens no volen ser cantaires.
4: Els nens, però escolti, hi ha nens que
2: són els pares que els obliguen a apuntar-se a escoles aquestes. Els nens volen ser futbolistes, sí, astronautes,
0: sí,
2: creadors de contingut al tip-top.
0: No, escolti.
2: Però cantaires no, home.
4: Senyor, perdó, parlant de...
2: Bon dia, Narcís.
4: Tens un piti?
2: No, tens 6 anys, sí, no hauries de fumar, bueno, i no sóc la teva senyor.
4: Molt bé, però tens un piti, que és per una bona causa.
2: Quina bona causa?
4: És fer-me una manit, que en diem. Si fumo de bon matí, no noto tant el dolor que em provoca la vida. Aleshores,
2: vas
4: com en un núvol quinton.
2: Què vols?
4: Jo vull solidaritzar-me amb els nens cantaires retinguts per la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra. Valgui la redundància.
2: Doncs sí, sí. És bèstia retenir nens, no?
4: Bueno, sí,
2: devien tenir una edat similar a la teva.
4: A mi no em van acceptar per ser cantaire. De fet,
2: bueno, és que amb aquesta veu...
4: Bueno, ni els escolaners de Montserrat, ni el cor infantil Amics de la Unió, ni el cor Puri Cantores, o sigui, deien que tinc la veu massa greu. És una injustícia per mi, per tant, me sento com...
2: Greu la tens, segurament, de tant fumar, una veu rogallosa.
4: Bueno, però els nens fumadors també tenim drets. A principi de segle passat fumaven tots els nens. I la meva mare ja fumava durant l'embaràs, que és la típica que diu que el metge li va dir que millor que fumés, que encara estaria més nerviosa. Saps el típic metge que...
5: Sí, el metge no es coneix mai, però sempre hi ha algú que et diu... No,
4: passar.
5: És que a mi m'han dit que si no hi ha molt d'estrès i que és, per tant, millor que fumis 6
4: no,
5: paquets d'educados.
4: Jo no n'he fumat mai cap metge d'aquests. És un metge llegendari, mitològic. La meva mare es fumava mig paquet de Winston durant l'embaràs. I jo ara, doncs, sóc el més baixet de la classe, però no crec que...
2: Bueno, escolta, Narcís, descansa i deixa'm passar una notícia positiva.
4: És que
2: també...
4: no parlareu d'una notícia positiva, no parlareu de del Samsung o qui passa
2: aquí. Sí, ara mateix. Mira, televisor Samsung.
4: Ah, què ha passat?
2: Home, ja parla en català.
5: Els televisió Samsung ja parla en català.
4: Ah, sí?
3: Es tracta dels televisors més venuts del món i ara per fi incorporen el català als menús de la seva nova gamma del 2026.
2: Sí? Bueno, perdona, però llavors no és que parli en català. Escriuen català.
5: Bueno, escriuen perquè normalment no parlen els televisors.
2: No han après a parlar encara.
5: Bueno, quan parlin, parlaran català i aquesta primera pedra ja s'ha col·locat.
2: Doncs veus, això és una gran notícia.
5: Ah, sí?
2: Perquè només us fixeu en les males notícies. Que si la policia reté nens cantaires, que si la bandera espanyola uneix a tot arreu i a tota hora. Però, escolta'm, alegria que ara podreu apujar la brillantor del vostre televisor en català.
5: Sí. Bueno, escolti, gràcies en part a la gent...
2: Volum, quan donis el botonet més del comandament a distància, posarà volum.
5: Volum, sí, exacte.
2: En lloc de volumen.
5: Exacte, fins ara posava volumen, doncs ara posarà volum. Sí,
2: i per apagar?
5: Sí.
2: Off.
5: No,
2: això no canvia.
5: Doncs això, tot això gràcies a l'Aliança per la Presència Digital del Català.
2: Mare de Déu, senyor. Això és una ONG?
5: No, què és això?
2: Aliança per la Presència Digital del Català.
5: Exacte. És una plataforma.
2: Una plataforma. Ojo, eh? Plataforma igual... El...
6: Sí.
5: No.
6: Chiringuito. El chiringuito. El chiringuito.
2: Home, per favor.
5: Escolti.
2: Aliança per la presència digital del català. Qui són aquests picatecles?
5: A veure, un moment.
2: Qui són tota aquesta colla de lleparrúters?
7: Un moment. Un respecte per aquesta gent, que gràcies a aquesta gent els catalans tenim més drets. En aquest país sempre han de fer les coses els voluntaris. Perquè si esperem que ens ho facin els polítics... ja seríem Extremadura. Els polítics independentistes, ja no dic els altres, ja no dic els nacionalistes espanyols del PSOE, PSC, del PP, de Ciudadanos, altres. Jo dic els que representa que són independentistes, tu imagina't.
3: Fins ara hi havia altres marques de televisió.
7: Quin cansament, però no podrem amb nosaltres.
3: Mohamed, sisplau, que, és que no ens queda pràcticament temps i hem d'acabar de...
7: Per culpa d'aquí, per culpa d'Espanya.
3: Sí, home, sí.
7: Perquè si les teles parlessin en català, si a Catalunya tothom parla en català, si no haguessin retingut aquests nens, de què estaríem parlant? Doncs estaríem parlant de la victòria de la selecció catalana al Mundial. Gràcies i bon dia a tothom.
8: Ho hem de deixar aquí, ho hem de deixar aquí.
2: S'ha de deixar aquí?
8: Sí,
7: no ho deixarem fins que no siguem lliures.
8: Home, fem una cosa. Serem lliures després de publicitat.
5: Ah, doncs, escolta, amb aquesta promesa, tornem de seguida.

0: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
2: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
5: I els frescos d'Aldi!
4: Ah.
5: Aquesta setmana estalviem la síndria ratllada 0,89 al quilo.
4: I l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
6: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
7: Jo no puc treure'm del cap això.
8: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
10: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
9: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
10: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
9: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
11: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
12: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
11: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
12: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
13: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A iLearn, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. iLearn, FP oficial, amb futur reivindicatiu.

0: Et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
1: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
3: Què?
2: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
3: Sense pagar?
2: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
3: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
4: Citroën.
5: Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta Citroën.es.
6: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Medishore. Doncs nosaltres ho deixem aquí, però tornem a la competència. Feu bon bas. Va, que ara arriben els companys dels serveis informatius. També recordar-vos que en Marc Giró i el Vostè Primer comença tot just després de les notícies, amb Núria Travessa. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: I amb l'Albert Bassas als esports. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Estem molt pendents de l'Audiència Nacional, d'on acaba de sortir José Luis Rodríguez Zapatero després de declarar-hi com a investigat per diversos delictes. La declaració ha durat menys del que s'esperava, no ha arribat a les 3 hores, i l'expresident espanyol ho ha negat tot, ho ha fet davant del jutge, i també en un comunicat que ha fet públic fa pocs minuts. Última hora, Arnau Mañé. Arnau Mañé.
10: Acaba de...
8: Sembla que no és possible de moment aquesta connexió amb l'Arnau perquè ens doni l'última hora al voltant d'aquest comunicat del president Rodríguez Zapatero, que, com dèiem, acaba de fer públic un comunicat en què diu que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i les que vindran, que ho ha fet. Aquest silenci ha estat per respecte a la justícia i que els propers dies anirà donant més explicacions. Tornem a provar de connectar amb l'Arnau Mañé. Tenim problemes, doncs, per escoltar amb qualitat aquesta connexió amb el nostre company, amb l'Arnau Mañé, desplaçat a l'Audiència Nacional, on ha estat seguint aquesta declaració de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, que garanteix en aquest comunicat que retornarà la confiança a la gent que ara mateix en dubta. Azteuir ha fet el seu show particular, aquesta entrada de Zapatero a l'audiència. També hi ha hagut show després, en aquell moment, al Congrés, amb un Pedro Sánchez cada vegada més acorralat. Evidentment, s'ha tornat a enfrontar Alberto Núñez Feijóo, que l'ha qualificat de covard per haver prohibit que el Congrés voti si convindria un avançament electoral. Ara forçaran que la votació es faci al Senat. Però també els aliats del PSOE o antics aliats li han retret els casos de suposada corrupció. El més clar, el PNB, que li ha donat un ultimàtum, l'ha desafiat a presentar els pressupostos generals de l'Estat i a llançar la tovallola si no aconsegueix aprovar-los. L'INE ha difós avui dues enquestes que dibuixen la societat espanyola del futur, si se segueix la tendència actual. A grans trets, el 2076, gairebé un terç de la població, que serà de 53 milions, llavors, tindrà més de 65 anys, per tant, estarà jubilada o a punt de jubilar-se. Un 40% haurà nascut fora. L'INE també pronostica que d'aquí a 15 anys la majoria de ciutadans viuran sols. Les llars unipersonals ja seran el 30% del total. I acabem de saber l'obra guanyadora del Premi Llibreter Sau del biguetà Ferran García. La novel·la entrellaça dues històries sobre fantasmes, folklore i amors prohibits amb el pantà de Sau de taló de fons. En la categoria d'altres literatures, la que premia els millors llibres traduïts al català, ha guanyat Cop de llum, de la californiana Rita Bullwinkle.
11: I ara els esports.
9: Els esports, farem la ressaca de la jornada del Mundial que ens ha deixat el debut de la vigent campiona a l'Argentina amb hat-trick de Leo Messi contra Algèria, una altra exhibició de l'ex del Barça per respondre als dos gols d'Mbappé en la victòria de França 3-1 contra el Senegal i el doblet que també va fer Haaland a la nit en la golejada 1-4 contra l'Iraq. Avui debut a la Portugal de Cristiano Ronaldo i Bernardo Silva. Aquí el Real Madrid ha fet oficial aquest matí el seu fitxatge per dues temporades. El partit dels portuguesos serà contra la República Democràtica del Congo i començarà a les 7 en directe a RAC+1. Més tard, a les 10, Anglaterra-Croàcia, a la 1 de la matinada, Ghana-Panamà, i a les 4, Uzbekistan-Colòmbia. En pàgina poliesportiva parlarem de l'èpica victòria del Barça de futbol sala als penals contra el Pozo en el primer partit de la sèrie final i començarem també a fer la prèvia de la final de l'ACB, que arrencarà demà entre el València i el Barça en un matí amb diversos moviments també de mercat en l'esport de la cistella i amb els equips catalans com a protagonistes.
12: Molt bé, i ara mira, un impacte.
13: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny.
4: La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona.
12: Ara el temps, eh? El temps.
8: Ens espera una tarda de calor a tot el país amb temperatures que poden arribar ja avui als 37 o 38 graus a Ponent. Predominarà el sol, tot i que al Pirineu s'esperen altra vegada alguns ruixats. A partir del cap de setmana, compte, perquè es preveu un episodi d'onada de calor que afectarà especialment zones de l'interior.
12: Què tal? Doncs mira, molt de compte, hidratació, etc. I llavors, el que anava a dir que avui farem un programa que és un programa increïble, perquè és el tipus de món que volem. Tenim un marxista o pseudomarxista, dues medievalistes i dos maricons. Això és una cosa que és exactament el món que volem. Bravo, vinga, anem a plaçar. Fenomenal.
10: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
12: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, ho estic dient lent perquè l'Ester Romagosa està arribant al seu micro. Ester Romagosa, què tal estàs?
13: Bon dia.
12: Fantàsticament. Avui ens acompanyen el David Benet i el Sergi Civit, que són president i director de l'Orgull Rural Fest, Orgull Rural Fest i de l'Orgull Esplugolí, perquè també es pot ser marica de pagès. No som mariques de pagès, vosaltres.
14: Totalment,
12: 100%. 100% mariques de pagès.
14: Mariquíssimes de pagès.
12: Mariquíssimes de pagès, que genial. Tenim a dues medievalistes, que això és una cosa que és increïble, una, si no dues, l'extraordinària Antònia Carrepons. Què tal estàs, estimada? Que tu ja ets com de la família, eh?
13: Ai, doncs estic molt bé. Jo no sóc de pagès, però estic molt bé.
12: Però estàs molt bé, eh? I la Lola Badia, que no sé si ets de pagès o no, tu, Lola.
15: M'agrada molt anar de pagès, però vull dir, sóc urbana.
12: Urbana total, eh? Sí, sí. Però són dos pixapins, com la cop d'un pi, justament. Perquè avui parlarem d'un llibre que és Les aventures de Tristany i Isolda. Fixa't tu, el segle XXI, no? Heu tingut el cony, perdona que t'ho digui, de, això sí que és servir cony i el de més són tonteries, de tornar a posar en solfa Tristany i Isolda. I vull dir que Tristany i Isolda, que és aquella cosa típica, que era un rotllo patatero quan estudiàvem a IGB, que t'ho posaven, t'ho havies de llegir i no podies més, però no s'entenia res, l'Ester Romagosa...
13: M'està encantant. Estic enganxadíssima.
12: Enganxadíssima.
13: Fort, no?
12: Que bé. És que no ens ho creiem.
13: Una història d'aventures divertidíssima, em sembla.
12: Increïble, increïble. Ara parlarem, però abans, senyors i senyors, amb tots vostès, Jordi Serrano. Bravo. A veure, Jordi Serrano, que és l'historiador i rector emèrit de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, que està a punt de celebrar-se, per cert, i el nou rector vindrà algun dia a explicar-nos una mica què hem de fer. I llavors, nosaltres avui del Jordi Serrano, que saps de tot i com que ets així i tal, doncs teníem el dubte de si existeix o no, jo tinc la sensació que sí, si hi ha feixisme català avui i ara i aquí, diguéssim. Llavors, la pregunta que et faig és, hi ha feixisme català avui, ara i aquí? I, o sigui, existeix el fatxa català, catalanista? És que no sé com dir-ho.
16: Clar. Bueno, és que a Catalunya tradicionalment hem tingut feixisme d'arrel castellana o espanyolista.
12: Ja t'entenc.
16: I llavors això portem una llarguíssima tradició, diguem-ne.
12: I que l'hem patida, diguéssim.
16: Clar.
12: L'hem patit sobre els nostres propis cossos.
16: D'una manera duríssima, i això era el franquisme, no? I ara n'ha aparegut un altre, que és igualment català, i el qual ens té una mica desorientats.
12: Clar. I per què surt ara?
16: Bueno, surt ara perquè... Vull dir, podrien haver moltes maneres d'abordar-ho, això. Als anys 30 hi va haver uns petits intents de fer... A l'ascens del feixisme al món hi va haver uns petits intents de crear un feixisme d'arrel catalanista, diguem-ne, no? Però va venir el franquisme i s'ho va carregar tot i no va arribar a quallar.
12: Clar, perquè això, en feixisme, el peix gran sempre es menja el petit, no? El feixisme gran, no ho dic també pels feixistes espanyolistes, per Vox, per exemple, que se'ls menjarà, diguéssim, el feixisme nord-americà. És una cosa que pot passar, eh? Que se't
16: fa ociten. Clar, cosa que tendeixen a posar-se d'acord.
12: Ja, però acabes tu en res, eh?
16: Sí. Bueno, hi havia... Tradicionalment hem tingut el feixisme que són els catalans de Burgos, diguem-ne, no? Que era la patronal catalana, la dreta catalana, la gent de la Lliga reconvertida, que a casa seva, òbviament, parlaven en castellà, i que es crea un nou capitalisme derivat de la gent que tenia relacions amb el règim franquista a Catalunya.
12: Ja t'entenc. No?
16: I això és la burgesia catalana castellanitzada. Llavors, ara surt això, dius, per què? Bueno, hi ha moltes vies...
12: Ara surt això del dir que intuïm... Bueno, jo dic intuïm per ser final, però jo estic quasi convençut que hi ha feixisme català, catalanista.
16: Clar, clar. I és, per què ara?
12: Per què ara?
16: Primer, perquè abans es va frustrar, ja. Durant 40 anys hi ha hagut el franquisme, després la democràcia, això no va arribar a quallar. Mm-hmm. La meva teoria, jo això ho vaig publicar en una entrevista a VilaWeb que em van fer el 26 del 6 del 17, que l'he buscat, és, jo deia, si aquest procés, el procés independentista, es frustra, no dic que es perdi, sinó només que es frustri, l'alternativa serà una extrema dreta nacionalista catalana.
12: Això vas dir tu el 26 del 6 del 2017.
16: Ah, clar.
12: Fixa't tu.
16: I no dic que es frustrés la independència, sinó que es frustrés el procés. És a dir, que no s'hi
12: aquell
16: donés
12: procés,
16: cap sortida.
12: Val.
16: Les sortides podien ser moltes.
12: Uh-huh.
16: Podia ser fer un referèndum i perdre, uh-huh. fer una altra proposta alternativa...
12: Sí.
16: No hi ha hagut cap proposta. Policies, jutges, guàrdies civils, palo i tentatiació, i encara hi ha exiliats. Llavors, això...
12: I tampoc per part de l'independentisme, tampoc no veig jo que hi hagi una contraproposta, diguéssim. Està home, tot com molt...
16: Bueno, clar, en
12: aquest... bueno, que han votat els socialistes. Hi ha molts independentistes que estan votant socialisme.
16: Clar, perquè han quedat...
12: Vull dir, el PSC.
16: Han quedat en estat de xoc perquè creien que això era un país civilitzat com Canadà o Gran Bretanya, val, es fan val. Referèndums, es perd i no passa res fins al cap de 30 anys.
12: Val, val,
16: però, bueno...
12: Val.
16: Surt això nou, i llavors, davant d'això, està tothom que no té vacunes. Per exemple, els mitjans de comunicació, no saben, els periodistes no saben tractar-ho.
12: Parles ara del feixisme català que ha sorgit.
16: Sí.
12: Abans d'això, com és aquest feixisme català que tu descrius? Quines característiques té?
16: Bueno, és un nacionalisme essencialista, que això el que vol dir és que creuen que hi ha una nació primigènia a la qual li devem tot.
12: No?
16: I això, clar, és un invent, perquè, a veure, abans de la creació de la nació catalana, de la Generalitat de Catalunya, 1359, hi havia els romans, Tarraco, Bartino, Baetulo, etc. I abans d'això hi havia els ibers, no sé què, i tal i qual. No? Però, bueno, el feixisme al món sempre crea, té unes constants, i sempre crea un passat imaginari en el qual li devem a l'actualitat, diguem. Els vius estan en funció dels morts.
12: Ja t'entenc.
16: I aquesta pulsió de mort és molt present en el feixisme, diguem-ne.
12: Mare de Déu.
16: De tot arreu.
12: I llavors, com el detectem aquests dies, diguéssim? Perquè tu dius que parles de la premsa, per exemple, que hi ha...
13: No el sabem abordar, no?
16: No, jo crec que se li ha fet el joc durant molt temps, amb el hi-hi-ha-ha, amb la idea de deixem-los governar i doncs ja ho veurem, i ja es demostrarà que no. El feixisme, quan agafa un espai de poder, no el deixa mai, no? I es té la idea aquella de donem 5 minuts al Hitler als mitjans de comunicació i 5 minuts a un jueu d'un camp de concentració nazi, no? Una mena d'equidistància. I no, el feixisme...
12: Equilibri, en diuen d'això.
16: Bueno, sí que passa el combat, perquè si no el combatem, tots els d'aquí i tots els que ens escolten aquest programa, tots acabaran a camps de concentració. I ara us posaré un exemple, no? Si jo dic, Catalunya per damunt de tot, bueno, a alguna gent li pot semblar fins i tot bé. No?
12: Bueno, Catalunya per damunt de tot?
16: Sí.
12: Com a lema, no?
16: Sí. Si ho dius així, sense ja. Més context, i ara no parlem del feixisme ni una altra cosa, i, bueno, tia, no sé. Això ve de Deutschland über alles. Jo, a l'alemany no és el meu.
13: Über si alles.
16: Alles?
12: A veure, ui, calla.
13: Deutschland über alles.
16: Bé,
12: molt forta, bé. Això, dius
16: això així, ara. Ja fa més por, dit així.
12: Sí, sí, a més a més.
16: Vale. Això és Alemanya per sobre de tot. I després ara...
12: Perdona, i això que acaba de dir la Dolors, en alemany, és un lema nazi.
16: Sí,
12: nazi.
16: Clar, és un lema central nazi, diguem-ne, no?
13: I Trump també el fa servir, no?
16: Clar, clar. I ara se n'ha posat una altra de moda, que és la prioritat nacional, o prioritat nacional, diguem-ne, no? PP i Vox. I l'apliquen els governs. Bueno, clar, això ve del feixisme francès, del feixisme italià. És a dir, hi han coses que si tu les analitzes sol descontextualitzades, doncs, bueno, tampoc generen tal. Quan saps d'on venen, hòstia, foten una por de nassos, no? Clar, cal que reconeixem, que ens vacunem contra aquest nou feixisme, diríem, i cal sapiguem desemmascarar. Per exemple, hi ha una pulsió de criticar els musulmans. Jo sóc ateu i anticlerical de moltes medalles, diguem-ne. Però ells per què critiquen els musulmans?
12: Perdona que talli, amb una paraula, la visita del papa...
16: Sí.
12: Amb una paraula, un titular. Què t'ha semblat?
16: Em vaig emocionar molt el tros final quan van posar els focs artificials. Jo creia que s'incendiava Sagrada Família i que la cara em va costar reconèixer la cara de Gaudí i creia que era Joan García Oliver que... estava mirant el que ell no va fer l'any 36.
12: Joan García Oliver, qui era, perdona?
16: Un conseller i ministre de la República, de la sector més radical de la CNT FAI.
12: Ja t'entenc. I tu pensaves que va aparèixer
16: sí,
12: la cara...
16: Sí, per un moment em vaig emocionar.
12: Sí, i després ja vas tornar a la dura realitat, no? Nosaltres encara l'Ester no em deixa que entrem en el debat...
13: No, encara, espera't una mica més.
12: ...dels drons, que va... Els drons amb la cara de Gaudí no em deixa que encara entrem a debatre sí. Si això no. Realment nosaltres ens
13: espera't
12: ho mereixia.
16: De fet, quan hi he arribat aquí, hi havia un olor d'encens bastant notable, sí. Encara.
12: I de fa temps, eh? Però ja d'abans de la visita del papa, t'he de dir.
16: Però sí. Bueno, això que et deia, no?
12: És sí, perdona.
16: Dir, critiquen els musulmans, a veure, els anticlericals, critiquem totes les religions i sobretot totes les esglésies. Però ells per què critiquen els musulmans? Ells no volen la llibertat religiosa com volem nosaltres. Nosaltres volem la llibertat religiosa de tothom.
12: Ja.
16: Ells ho fan directament per racisme i des d'un nacionalcatolicisme català que tampoc estem acostumats a visualitzar-lo. El nacionalcatolicisme d'arrel castellana sí, perquè ja. És l'arrel del franquisme.
12: I tant.
16: I en aquí això, bueno, és per especialistes. Llavors, això ho hem de posar també diguem, a la palestra pública perquè és molt perillós, diguem.
12: Clar, i escolta, perdona, jo et voldria preguntar, llavors ser català què és?
16: Clar.
12: Perquè és clar.
16: És complicat perquè una nació sense estat...
12: No, perdona, abans. Les característiques del feixisme català actual, quines són?
16: Bueno, les de tots els feixismes...
12: O sigui, a més és una copiada del feixisme. O sigui, el feixisme català copia el feixisme espanyol,
16: sí,
12: que copia el feixisme...
16: Està tot inventat. Umberto Eco deia, el culte a la tradició, el refús al racionalisme, l'enaltiment de l'acció contra la reflexió, la conversió de traïció de qualsevol discrepància, la por a la diferència, l'apel·lació a les classes mitjanes frustrades, l'obsessió del complot, l'enemic es pot decidir a definir com massa fort o massa feble, la vida concebuda com a lluita permanent, el menyspreu insultant als febles, el culte a l'heroisme i la mort, el masclisme, el populisme selectiu, l'empobriment del llenguatge i la burla als intel·lectuals.
12: Hòstia, doncs vaya negoci, el feixisme, no?
16: Clar. Bueno, clar.
12: I com t'hi poses? Jo flipo que sigui feixista, no? Perquè em sembla un trunyo ser feixista que t'hi cagues. Perdona que sigui... Hòstia, davant de dos medievalistes... És que jo apareixen dos medievalistes per la porta i em poso a parlar com una carretera.
13: És increïble,
12: com
13: no
12: una camionera.
13: Normalment.
12: Bueno, perquè jo vull estar a les sales d'aquesta senyora i em surt al revés, m'entens?
13: Ja, ja. A més,
12: perquè jo podria parlar en llatí,
13: m'entens? Una expressió d'inici que també...
12: Que també, vaya tela.
13: Ah, això tens raó.
12: Era molt brutus. Ah, bueno, serà per això.
13: Molt més brutus.
12: Lo de servir cony, però és que aquestes sí que serveixen cony. Les influències que jo veig per TikTok, aquestes són unes mindundis. Aquestes dues senyores sí que ja veuràs tu ara amb Tristan i Isolda. Perdona, llavors, què era ser català?
16: A veure, Josep Fontana, que per mi és l'enviat de Déu a la Terra, un historiador marxista, diu: la identitat catalana és per mi una realitat que neix d'una llarga existència compartida, no pas producte de la terra o de la sang.
12: Ah, mira, que interessant, això.
16: Això és molt important. Diguem, és que aquí els matisos són molt importants. No?
12: Jo dono allò que deia el Pujol, el Jordi Pujol, el president, no? Que és català, qui treballa i viu aquí a Catalunya, i qui ronda per Catalunya i la que et despides és
16: bueno,
12: català.
16: Això s'ho va inventar el PSUC.
12: Sí. Bueno, però el Jordi Pujol estaràs d'acord que ha copiat molt
16: quan
12: bé.
16: Quan va veure el llibre del Francesc Candels, altres catalans, sí. Jordi Pujol va sortir de l'essencialisme i va fer un gir.
12: Sí.
16: Importantíssima la història de Catalunya.
13: Ah, sí? Però va ser pel Paco, Candel.
16: Sí.
12: Però, i bé, positiu, diguéssim.
16: Clar.
12: Vale, vull dir que al Jordi Pujol ningú li negarà l'habilitat política, ara sí.
16: Clar.
12: Vale.
16: Però...
12: Sincer, jo nada d'això, eh?
16: No, clar, jo tampoc, però... Bueno,
12: però les coses com són.
16: Són
12: com són. Gentleman o no som gentleman.
16: Però, bueno, ara això està a punt de trencar-se.
12: A veure, per què, exacte?
16: Perquè surt una gent i diu que a Catalunya no som un sol poble.
12: No som un sol poble.
16: I el concepte un sol poble és un concepte lligat a qui viu i treballa a Catalunya, diguem, a un concepte inclusiu, republicà, humanista, d'esquerres. Llavors, aquests ho trenquen i diuen, no, no, els catalans són els que nosaltres decidim. I llavors què passa? Home, que n'hi ha molts que no som catalans, segons ells. Yeah. És a dir, per aquí comencen pels musulmans, pels immigrats, pels no sé qui, i bueno, però després vas tu, Marc? Saps què vull dir? Tots els oïdors del programa aquest, el 90%...
12: Perquè jo, amb tota aquesta panda, no vull ser catalana. O sigui,
16: no,
12: vull
16: clar, clar, clar. Bueno, sí, però qui són ells, per dir-ho?
15: Els quatre avis, vuit avis.
16: Exacte.
12: Diuen vuit avis, però vaja tela.
16: No, clar, manera. Catalunya...
12: Vaja rotllo, no, patateu, vaja rotllo patatero de Nadals. Un Nadal amb vuit avis catalans darrere. Mira,
16: clar, clar. No, però és que no, no, però és que no n'hi ha ni un. No hi ha ni un, no. I a més, els que ho afirmen... No saben...
15: El de Baturro.
12: Va, doncs pues ja fora, guapa. Dolors, sí. Mare de Déu, fixa't tu. És que anirà Dolors...
15: Lola,
12: i perdona. Lola.
16: Sí, els que afirmen aquestes coses no saben que tenim. Venim dels ibers, dels fenicis, dels romans, dels musulmans, dels carolingis, dels francesos, dels valencians, murcians, aragonesos, castellans, andalusos, extremenys, gallecs, i més recentment nord-africans, llatinoamericans i sustànics. Bueno, podia fotre aquesta llista.
12: Clar,
16: que no, que no
12: infinita,
16: acabaríem,
12: però, infinita.
16: Però bueno... hi ha una gent que vol decidir qui són catalans i nosaltres que no seran el poble català. I, hòstia, això és molt perillós. Perquè això fins ara no havia passat, no, ningú havia dit, no?
12: Tu per què dius que això que dèiem del Pujol de qui viu a treballar a Catalunya ja no val, segons ells, no?
16: Bueno, perquè ells consideren que hi ha molta gent que no són catalans. Els que no són catòlics, Catalunya serà cristiana o no serà atribuït a Torres i Bages, yeah. Aquests no són catalans, no?
12: Ja l'entenc.
16: I això ho diuen des d'un nacionalcatolicisme català molt carlí, molt, o sigui, té antecedents molt antics, tot això. O sigui, això no, tampoc surt del no-res, però ara ha explosionat i ha agafat a la gent sense... prevenció de manca d'això.
12: Era interessant això que deies tu, que de sota un català, una persona catalana normal, sigui això el que sigui, perquè jo cada cop em creu en catalans i els trobo tots cada cop més anormals, la qual cosa em satisfà molt, la normalitat, he de dir.
16: Clar.
12: Doncs tu dius, no, és que Catalunya endavant, endavant amb Catalunya i Catalunya first. Clar, així d'entrada, si estàs despistada, dius, ah, doncs mira, molt bé, no? Sí, sí, defensa clar. La cosa catalana i tal, però clar, darrere tot això ve qui paga la penyora d'aquesta Catalunya, no? Molt ràpidament, perquè estem fora de temps. Sí. L'alternativa quina és?
16: Home, l'alternativa és defensar la democràcia i el pluralisme i la llibertat, i jo vull llançar un missatge als oients.
12: Val, vols rever?
16: No cal, però...
12: Sí, sí. Tu tens bastanta reu de rever, posa-li un rever. Aquesta música que ens has estat posant de fondo, que era insuportable, Ernest, no t'ho volia dir, però bueno, ja t'ho dic ara. No s'està ficat al cap?
16: A veure...
12: Mira, això,
16: això sona rebe, jo no sé.
12: És la seva sintonia, perquè hi ha un clarinet o algo que m'està posant al cap un bombo, no? Tu no? A veure, escolta, una mica rebe, que...
15: Missatge
12: a la nació catalana, ara sí.
16: Exacte.
12: Del professor Jordi Serrano, per favor. Endavant, tenim el rebe preparat?
16: Vale.
12: Jordi, tot teu. Catalans!
16: Amics oients del vostè primer. Si ara tinguessis un votant del Partit Nacional Socialista Alemany, sabent que el que va passar al camp...
12: Mira, jo crec que és millor que... és millor que ho facis sense rever, perquè vale. Arribarà millor el missatge. Vale. Perquè aquest rever també t'he de dir que des que estem en aquest estudi, els rever són una merda, perdona que t'ho digui. A dalt era millor, no sé si era una cosa d'alçada, però des que hem baixat aquí, els rever són com... És un rever estrany, no? Ho has notat o no?
15: Sí.
12: És com si tinguessis una capsa de mistos. Abans semblava que estiguessis una catedral gòtica i ja... Com
15: o,
12: si
15: o una caixa de morts.
12: O una caixa de morts, que és com si estiguessis...
16: Hòstia,
12: una...
16: no,
12: burriet. A veure, perdona. Vinga, catalans!
16: Amics oients del vostè primer, si ara tinguessis un votant del Partit Nacional Socialista Alemany sabent el que va passar als camps de concentració, què li diries? Pensa una estona. No vacileu. Si ho feu, sou uns cabrons, perquè tots els d'aquí ens fotrien un camp de concentració. Tots, per un error o per un altre.
12: Sí, perquè més errors se les van inventant, eh? Perquè el feixisme s'inventa les raons a mesura que va tirar pel dret.
16: Doncs ara tens la possibilitat d'exercir la responsabilitat. I els que ens declarem hereus dels 2.000 catalans dels camps nazis tenim l'obligació de combatre el feixisme, sigui quin sigui. Digue-li al votant o al possible votant de l'extrema dreta catalana ara. I cal fer-ho implacablement.
12: Un aplaudiment. No passaran. No deixin d'aplaudir, per favor. Moltíssimes gràcies, Jordi Serrano. Amb tots vostès, la senyora Lola Badilla. Tens la Creu Sant Jordi?
15: Perdona?
12: Tens la Creu Sant Jordi?
15: No,
12: la... sí.
15: No, el meu pare.
12: I a tu encara t'han donat la Creu Sant Jordi?
15: No, jo no tinc aquestes coses.
14: hem de fer una campanya immediatament per l'Ola Badia, perquè la campanya s'ha de fer...
15: Jo tinc
14: el
15: meu pare,
14: ja. Sí, bueno, però el teu pare és el teu pare i t'hauries de tenir la teva. Ara farem una campanya a l'Ola Badia, que és un Sant Jordi, però es veu que has de fer campanya, no és que ho decideixin. Sí,
13: però podem decidir-ho tu i jo.
14: Bueno, farem una carta, és que farem una carta, fes-la. Que firmaré, farem una carta. Aquí el vostè primer, a la nostra... Perdona, Lola, que t'ho digui a la teva cara. Però nosaltres l'any vinent, o el que sí, no sé com va, que procés, quin serà, però farem una campanya. Creu Sant Jordi, que ha de ser secret, això?
13: No ho sé, però no em sembla que qualsevol ciutadà, ciutadana, ho pot fer.
14: Ho pot fer,
13: farem
14: nosaltres ho demanarem.
13: Farem una tu i jo i ens sortirem. Sí.
14: Bueno, la futura excel·lentíssima senyora Lola Badia i la nostra amiga Antònia Carrepont. Bueno, a veure, aquí hi ha una cosa que és increïble, que com que l'Antònia Carrepons, a Calcar, aquesta editorial que tant ens estimem, tens la cosa d'editar només a morts, pues aquí...
13: Aquests són ben morts.
14: Aquests són ben morts, vull dir, fantàstic, estan tots morts, tots els que són d'aquí estan morts.
13: Són del segle XII.
14: Són del segle XII, imagina't, eh? Llavors, l'aventura de Tristany i Isolda. Jo podria començar amb l'Antònia, perquè la selecció i la traducció i el postfaci, això es cobra junt o separat, Lola?
15: Junt.
14: Junt tot, eh? S'ho fa les tres coses pel mateix, però bueno. Li has encarregat a l'Ola Badia, per què?
13: Home,
14: tu ets medievalista, també.
13: Sí, però a veure, jo encarrego les coses de medieval doncs, a les primeres espases, i la Lola Badia doncs, és la primera espasa, la primera llança i tot això. I a més, perquè vaig estar convençuda que ho faria molt bé, com efectivament ha passat.
14: Ara m'agradaria que ens expliquessis una mica, perquè clar, aquest llibre són dos llibres, heu començat per on no es començava, hi ha un liu patatero, que diem en llatí, ens pots explicar una mica l'estructura del llibre, d'aquesta aventura de Tristany i Isolda? Després hem de parlar dels personatges, i qui són una mica, perquè la gent que estigui despistada, però...
15: Es diu aventura per distingir-lo del romanç de Tristany i Isolda, que és el que es troba a les llibreries i que és una reconstrucció de la història dels amors de Tristany i Isolda que va fer un medievalista francès l'any 1900, que es deia Josep Vidier, que veient que no hi havia prou materials, diríem, autèntics per explicar la història de Tristany i Isolda en un marc francès, va recopilar el que tenia i va crear ell el romanç de Tristany i Isolda. Això ho va fer molt bé perquè tenia molt bona ploma i això, doncs, ara és un clàssic de les llengües de la literatura francesa i el roman de Tristany i Isolda de Bédier ja el fan servir per als que han d'ensenyar francès al batxillerat.
14: Carai. I llavors era el 1900, que era per la recreació, en quin context es fa això? És el romanticisme o és la recreació d'una França mítica?
15: Qui sabia que era Tristany i Isolda? Doncs els Wagner, no? Wagner va fer un Tristany i Isolda que era profundament alemany, per començar, parlaven alemany. I era la música emborratxava tota Europa i Tristany i Isolda s'associava amb Wagner.
14: És veritat.
15: Però, clar, els textos més antics són francesos.
14: Ui,
15: i això el francès
14: aquí
15: no ho podia suportar. Això el francès era una cosa que formava part del que no es podia suportar. I el senyor Bédier, que era un gran erudit i que es va passar tota la vida per rescatar aquests textos que s'havien, els més antics, s'havien trobat un manuscrit allà, ell va reconstruir la segona part, el Tristany de Tomàs d'Anglaterra, el va reconstruir gràcies als fragments, no? I quan va fer això va dir, home, però la gent no hi tenen accés. Doncs llavors ara jo l'explicaré jo.
14: L'explicaré jo.
15: I l'explica quan comença imitant l'estil en prosa, amb una magnífica prosa francesa de 1900.
14: I això apareix aquí.
15: I això també apareix aquí. Per què? Perquè els trossos que ell va recopilar, encara que els posis un darrere l'altre, no et donen el conjunt de la història, perquè no, hi ha un forat.
14: I aquests trossos, perdona, on apareixien?
15: Aquests trossos són... és a dir... Existien relats de la història sencera, no? Però d'aquests relats només se'n van copiar trossos. Només en van quedar trossos. Al segle XII. Després del segle... Perquè això ho feien en vers.
14: Però aquests trossos qui els escrivia i on anaven a parar, diguéssim?
15: Aquests trossos es relataven, s'escrivien i per casualitat sabem el nom dels autors.
14: Au.
15: Només el nom, perquè no sabem... Aquest Bérul no sabem qui... Només
17: igual era dona.
15: Potser
13: sí.
15: No ho sé, n'hi havia una que es deia Maria, aquesta segur que sembla que era una dona. L'altra es deia Tomàs, i han quedat els
17: perquè era una història que es relatava, no?
15: Era una història que era la història de moda. Era la sèrie de moda de la superaristocràcia del segle XII, dels nobles, els reis i tots aquests. Perquè allí explicaven unes històries d'adulteris que agradaven molt. Mm-hmm. I estava molt prohibit. Ho prohibia l'Església, com tothom sap, perquè no s'ha de ser adúlter, i ho prohibia la legislació del feudalisme. Perquè
14: el feudalisme
15: és que era es basa en les aliances matrimonials.
14: Sí, és clar.
15: Per tant, tu no tens llibertat d'anar-te'n en qualsevol. Perquè el fill, en principi, ha de ser el de...
17: Legítim, no?
15: Clar, quan neixes ja et posen amb qui t'has de casar. Després canvien les aliances i resulta que et divorcies i et cases amb un altre.
14: Però...
15: Tu, homes i dones són eines de mantenir les estructures familiars.
14: Clar, clar,
15: i això
14: clar.
15: Els historiadors ho expliquen molt bé. No? Hi ha un llibre d'en Martí Aurell, que és un col·lega que es va morir, bueno, català, que vivia a França, que ho explica molt bé. És a dir, què és l'amor a l'edat mitjana? Doncs el problema que tenien aquesta gent d'expansionar-se. I com s'expansionaven? Amb la literatura, no?
14: Clar, clar.
15: Tristany i Isolda els hi donaven safata un món en què l'adulteri...
14: Tot el que no es podia fer,
15: no es podia fer
14: ho pots llegir.
15: Podia. S'acabava malament, perquè, esclar, aquestes coses, si proves de fer-les, s'acaben malament.
14: Sí, sí.
15: Mira, la Lady Di va acabar fatal.
14: Pobre.
15: No?
14: Clar, clar, és una cosa feudal, la Lady Di.
15: Sí,
14: tens tota la raó.
15: Clar, encara anem així, no? En principi, les monarquies,
14: sí,
15: si no et cases amb una plebea i bla, bla...
14: Sí, haurien de...
15: No pot ser, perquè va en contra de l'estructura que la manté. Llavors, la història de Tristany és la primera que va... Al segle XII, es va difondre per les Corts d'Europa i va ser un... Com si ara...
14: Quan parlem de les Corts d'Europa, de quines corts estem parlant?
15: Estem parlant, sobretot, de França, Anglaterra, Canal de la Mànega entremig. Londres, no? És aquell moment, és l'època en què els Plantagenet, que, eren, que venien de la Normandia, havien ocupat Anglaterra i... Hi havia tota una conglomeració d'estats feudals a banda i banda del canal.
14: Aha.
15: I aquesta gent, això després es va dissoldre i va néixer Anglaterra i va néixer França. Però hi va haver un moment en què hi havia aquesta... I parlaven francès a l'altre cantó del canal,
14: clar.
15: Anglo-normand, perquè en Tomàs escriu en anglo-normand. Anglo-normand és francès, vull dir, nosaltres som de filologia i trobem...
14: Bueno, francès
15: i més no sé què, però vull dir... El francès és com català mal parlat, eh? No ho digueu.
14: Escolta una cosa. Ui, això els encantarà tots aquests que parlava. Gira. I França és Catalunya, que es vagi preparat.
15: No.
14: Escolta una cosa. Anem a parlar això de Tristany i Isolda. Què els hi va passar? Perquè tot això és del cicle artúric, no?
15: No exactament.
14: A veure, explico això.
15: Després, el cicle artúric s'ho va menjar.
14: Això s'ho va menjar.
15: El cicle artúric va tenir una gran difusió, és com si ara fos Hollywood, no? Hollywood es menja tots els temes. I va xuclar Tristany. I Tristany va acabar sent un cavaller de la taula rodona. Però...
17: Bueno, primera sorpresa, jo no tenia ni idea, perdona. Clar, coneixem la història d'una història d'amor tal passional, però resulta que és un rei, explica això, és un rei cavaller del rei Artur.
15: No.
17: Ah, no?
15: No, és a dir, a veure, la història d'amor prototípica...
17: El rei Marc?
15: La història d'amor prototípica que tots hem vist al Hollywood és la reina Ginebra i Lancelot.
14: Sí, total.
15: Però això és una altra història. La història primigènia és Tristany i Isolda, que després el que es va inventar Lancelot la va copiar.
14: Oh, no!
15: Sí, ara la traduirem, també. Aquesta.
17: Però, perdona un moment, Isolda està casada amb el rei Marc.
15: Sí.
17: I el rei Marc és un cavaller...
15: No.
14: Ella vol que la... Nena, que has llegit tu?
17: Hòstia, però pues no.
14: Ha encantat el llibre, però no s'ha entrat de res. Deixa-la, perquè...
15: És complicat, has de fer un màster.
18: No. És el rei de Cornualla.
15: Sí. El rei de Cornualla.
14: Qui?
18: El rei Marc. Però sí. Aquí surt el rei Artús, el fan sortir.
15: El fan sortir.
14: Clar,
15: és una altra història. És com si barregessis el Harry Potter amb la no sé què.
14: És un crossover, on diuen d'això, quan diuen un, saps, en sèries?
15: Sí.
14: Com? Crossover. Més que tenim aquí la tenim a la Jacqueline, que és una de les tres ullets, que cada vegada hi ha un...
18: Professora d'anglès?
15: És com si barregessis dos mons. El que passa que a partir del segle XIII, que vaig lluny, ja van barrejats. Però, esclar, jo m'he volgut desenterrar els més antics que es conserven. Perquè això primer era oral.
14: Clar, oral.
15: No tenim. I eren recitadors celtes, no sabem exactament, bretons, gaèlics, que parlaven francès o que els traduïen al francès, i llavors tots els francesos van dir, oi, això en francès ens agradarà molt, i es van posar a escriure aquests.
14: I ho van llavors, què els passa a Tristany i Isolda? Però nosaltres ens pensàvem que sabíem el que els passava, però... Són dos que s'enamoren, ella està casada, clarament.
15: No, és a dir, la història té un nucli viu, que és el filtre amorós, no? És a dir, a veure, per què les històries d'amor són tan terribles? Per què l'amor és tan terrible? Perquè hi ha alguna cosa que és superior a la nostra voluntat. Això l'Església ho deia, no? És a dir, l'amor et traspapera, tot allò. I aleshores hi va haver-hi un senyor genial que se li va acudir la història de veure un filtre amorós per equivocació.
17: Clar.
15: Clar. Això...
17: És a dir, que la causa d'aquest amor passional és
14: estar fora d'ells.
17: És
14: malgrat ells.
17: És perquè han begut un brebatge màgic que els ha...
14: Que ruli, que ruli, que ens brebatge que ruli. Perquè nosaltres estem a favor de les drogues a tope.
15: Això no es conserva en francès antic. El tros no es conserva en francès antic. I aquí és el gran problema. Perquè molt aviat van fer versions a l'alemany, i d'aquí en Wagner ho va treure, no? I després una versió en la llengua que es parla a Noruega i a Islàndia, que es diu norré, no? L'antic noruec.
14: Però sí que va córrer això, el Tristany i Isolda.
15: Home, va ser...
14: I aquí a la península Ibèrica...
15: Aquí a la península Ibèrica tenim els Tristanys posteriors, és a dir, aquí a partir del 13-14 hi ha el Tristany de Leonís en castellà, tenim molta tradició, i Tristanys catalans, tots els que... Però això són ja de l'edat mitjana més cap aquí.
17: Que copien, això.
15: Sí, jo he volgut anar als orígens, perquè en els orígens es veu millor, jo crec, el que l'aristocràcia del segle XII disfrutava.
17: Bueno, és que disfrutes molt com a lector.
15: Disfrutava llegint això.
14: Quin és el teu passatge favorit d'aquest Tristany i Isolda que tenia entre mans?
15: El meu passatge favorit?
14: Sí.
15: Home, el passatge favorit és el moment que la reina Isolda, per decisió pròpia, fa un jurament públic, públic, jura sobre totes les relíquies dels sants, que no ha estat mai fora, no ha tingut mai relacions sexuals. Sí. I se'l creuen.
14: I se la creuen.
17: És increïble. Se'ls creuen sempre.
15: Se'ls creuen. I això ja ho trobo fantàstic.
18: Bé, perquè fa una mica de trampa, eh?
15: Fa una trampa
18: fa una
15: molt
18: trampa,
15: grossa.
18: Però...
15: I molt evident. Però
14: no l'expliquis, que seria spoiler. Estem parlant d'un spoiler d'una cosa del segle XII, és aculturat,
15: És que em peto. Això ho evita d'explicar-ho.
14: Ja t'entenc.
15: Però Martí de Riquer, el primer que feia era explicar-nos això.
14: Ja. No, però nosaltres ho estudiàveu, nosaltres no hem de llegir, escolta'm. Antònia, vols afegir alguna cosa més? Perquè ens estic fora de temps ja.
18: Sí,
14: semblarà increïble,
18: que
14: però...
18: aquest llibre, a veure, queda malament que ho digui jo, que sóc l'editora, però és igual.
14: O és que si no ho dius tu.
18: Aquest llibre és una meravella, perquè el que ha fet la Lola és recuperar la lectura medieval d'aquesta història, perquè el que va fer el Joseph Bédier, que això el romanç de Tristany i Isolda el va traduir l'any 21 el Carles Riba, i és el que hem llegit aquí fins ara podem llegir la història autèntica.
14: Escolta, et vaig dir una cosa, perdona, no tapeu de pàgina, aquest país sense el Carles Riba no sé què hagués estat, perquè sí, va treballar moltíssim, sí, perquè bueno, jo estic esgotat, només
17: que va poder, va treballar fins que va poder,
14: mare de Déu,
18: i va fer
14: això
18: molt,
14: també,
18: va fer coses molt
14: fatxes, que es va carregar la Riba, però digues.
18: A veure, que ara no parlem de Carles Riba.
14: No, perdona. Sí, que al carrer Tristany i Isolda.
18: No em distreguis, que ara he perdut el fil.
14: No, que
17: és la primera vegada que va a l'origen.
18: Que nosaltres fins ara havíem llegit aquesta història de la mà de Bédier i de Carles Riba, que és una història imbuïda de romanticisme,
14: ja.
18: I on domina l'eros i el tànatos i el fatalisme. I, en canvi, el començament de la història, que és el text de Berul, que és el que ha recuperat la Lola, doncs aquí hi ha la Joà de Vibre. I el Berul és... Jo crec que és un gran guionista de cinema, perquè, perquè dibuixa unes escenes precioses, i el que fan el Tristany i la Isolda aquí és follar i passar-s'ho bé.
14: Hi ha marro, eh?
17: I picaresca per amagar-se, que és boníssim. Ah, és boníssim.
14: Hi ha marro, no? Lola, hi ha marro.
17: Sí, s'intueix molt d'en marro.
15: Ells aconsegueixen... És a dir, hi ha uns dolents que els assetgen i que els denuncien i que els porten a judici, no? Però ells s'escapoleixen.
17: Sempre.
15: S'escapoleixen.
14: I ells segueixen, dale que te pego, eh?
15: Sí. Però després hi ha un moment en què això...
14: És insostenible, clar.
15: Hi ha un moment, és insostenible, i amb ell el fan fora. I llavors hi ha la separació. I això també fa molt plorar molt, perquè tothom sap que quan no tens l'estimat al costat o estimada, pateixes molt. I llavors el Tomàs ho treballa, i el desig, no?
14: O sigui, era un colebrot del segle XII total, eh? O sigui, riu-te tu de cristal.
15: I la reina Tristany es casa amb un altre, i no s'ho passen bé follant, perquè mai...
14: És que això pot acabar una parella, eh? T'ho dic, el follar malament pot acabar una... No, és veritat, jo estic amb Tristany...
15: Però Tristany no es pot tirar la seva dona.
14: Com? No? Com?
15: No se la pot tirar.
14: Per què?
15: Perquè no pot. Perquè
14: està pensant en l'altre.
17: Està pensant en l'altre.
14: Clar, és que això, compte, si tens el cap a una altra banda, no estàs pel que estàs.
18: No.
14: Ara hi ha el segle XII.
18: I a més es va casar amb un altre que es deia Isolda.
14: Mare de Déu, però...
15: Amb el nom podré.
14: Podré.
15: Es posa al llit
14: i no hi ha manera. I això ho explica tot.
15: És que té una ferida aquí.
14: No sé què, i l'altra dona, la pobra Isolda.
15: I passen els anys i es verge.
14: Mare de Déu, però... Pots comptar, ens queda per saber la història de l'altra Isolda.
12: Ens quedem sense temps, Joel. Espera, me n'he d'anar. Escolta una cosa, l'aventura de Tristany i Isolda, bueno, sexe, drogues...
15: No drogues.
12: Home, i tant, drogues.
17: Brauatges màgics.
12: Brauatges, drogues i perdició. Jo més no us puc oferir. Selecció, traducció i postfaci de Lola Badia. Tot això a Cal Carrer. Bravo! No t'ho perdis.
19: Vostè primer, amb Marc Giró.
20: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Adidas, Brownie o Tommy Hilfiger. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
21: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
22: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
23: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
24: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
25: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
26: Molt bé.
25: Arribarem a tot?
26: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
27: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
28: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
29: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
30: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
31: Verisure.
32: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
33: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algú junts.
32: Amb gent pionera.
34: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
32: I que vol canviar el món.
35: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
19: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
36: Change the world, or the world will change you.
19: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
12: Estigueu molt atents a l'antena de RAC 1 perquè demà dijous direm una cosa superforta que està en contra de que la diguem sobre Joel Fortuny. Estigueu superatents demà. Que a més la vull comentar amb la Laura Fa i amb la Sílvia Soler. Una cosa superforta, ha rebut una carta...
17: Crec que ho diries demà.
12: Demà, però vull dir que ha rebut una carta Joel Fortuny...
17: Que revelarem demà.
12: Que revelarem demà, clarament, contra, per descomptat, la seva voluntat. I volem animar a que digui que sí a la petició d'aquesta carta. Sí o no?
17: Vinga.
12: Volem animar-te. Sí, home, Joel. Demà ho revelarem aquí a RAC1. No t'ho perdis. I la Laura Fa, la Sílvia Soler, faran xirinola i ella es morirà de la vergonya. Però és que ho has de fer, això que t'han proposat, Joel. Bueno,
17: Saps què passa demà, també?
0: Els oients no ho saben, però el Joel fa una cara d'entusiasme indescriptible.
12: Ara, perquè deu tenir ressaca. Digues, Esther, ens havies d'explicar una cosa.
17: Demà, 18 de juny, arriba l'extraordinari Sale a la Roca Village amb descomptes increïbles de fins al 60%. A
12: Sale,
17: les
12: què vol
17: millors
12: dir?
17: Marques, Sale, rebaixes. Sale en anglès. Ara tot és anglès.
12: Vale, és que clar...
17: Sigues dels primers a estrenar l'estiu, com es mereix amb Sales. Accés anticipat als millors descomptes. Al shopping a la Roca Village, demà, abans que ningú, 18 de juny.
12: Amb tots vostès, David Baena i Sergi Civit. Bravo! No ha vingut amb cap bullera, o sí?
1: Sí, tenim a la Selma i a l'Helena. Sí.
12: Ah, i per què no? Posa't aquí. Una bullera que s'assegui, per favor. Les bulleres del centre.
1: Ah, jo crec que hauríem d'estar aquí, no?
12: Sí, però bueno, sí, no sé si no cal dir per tanta bullera. Bueno, mejorando lo presente, però a veure... No, no, no, que tu també ets una mica bullera. Posa't aquí, que és marxista. Les marxistes són totes una mica bulleres. Bueno, a veure, un moment. Vosaltres, resulta que sou... Fixa't una cosa tan curiosa. El feixisme català ja l'hem fet. El tema aquest on collons està? Aquí. A veure, David Baena i Sergi Civit. El David Baena és el president de l'Orgull Esplugui i el Sergi Civit és director de l'Orgull Rural Fest. Llavors, se celebra l'Orgull Rural Fest del 25 al 28 de juny a l'Espluga del Francolí, que això és a la Conca del Berguedà. Ai, del
1: de Barberà.
12: Del Barberà. De Barberà.
1: Val. Sí, sí.
12: És la cinquena edició, ja.
1: Sí, estem d'aniversari.
12: A veure, com va sorgir això? Qui m'ho explica primer? David.
1: Bé, sí? Jo crec que el festival millor que t'explica el Sergi, que és el director.
2: Sí. Vale. O sigui, tot això va començar fa cosa d'això, doncs farà 5 anys aquesta edició, i bueno, comença l'Espluga de Francolí tot plegat. A través del juliol del 2021 van assassinar el Samuel Luiz, sí. a la Corunya.
12: I
2: a partir d'aquí un equip de gent ja estàvem com començant-nos a mobilitzar, i això va ser com un punt de partida per començar a fer petites accions. A partir d'aquí vam començar a crear l'entitat, no? que el David n'és president, i llavors vam dir, ostres, aquesta entitat... Com la podem utilitzar per mobilitzar gent, per crear massa social, que siguem més al món rural, teixint aliances a la LGTBI. Llavors vam fer això. Creem un orgull rural. Doncs anem a reivindicar des de la nostra...
12: I el festival de què va? És un despiporre?
2: És un despiporre que jo crec que tindrem de veure, Marc Giró, allà, l'orgull rural. O sigui, el que intentem fer és tornar a cuir la cultura catalana. Això és com el nostre lema que veuràs allà.
12: Sí.
2: I a la vegada reivindiquem drets, per exemple, el sexili. Intentem evitar que marxem dels pobles.
12: Què és el
2: pobles.
12: Sexili? Sí, explica-ho bé.
2: Intentem evitar que marxem dels pobles cap a les grans ciutats. Molts de nosaltres anem cap a Tarragona, Barcelona, justament moltes vegades al moment d'acabar batxillerat, intentem ser lliures, no? Hem intentat ser lliures. Fa molts anys que les coses estan anant a millor, però clar. Encara volem marxar per sentir llibertat dels pobles.
12: Clar, clar, perquè hi ha una mica d'ofec, diguéssim. Hi ha una mirada als pobles, sembla ser, cap a la qüestió queer que s'hauria de resoldre. Tu, per exemple, vas néixer a una granja, tu ets de poble i vas néixer a una granja,
2: sí,
12: no?
2: Sí, correcte.
12: O sigui,
2: molt bé.
12: I això et va suposar un problema, també vas haver de fugir, vas veure...
2: O sigui, per mi va ser com sentia que Barcelona era l'oasi de dir, ostres, he de marxar per relacionar-me amb gent LGTBI, que dius, tinc gent al meu voltant que m'aportaven moltíssim, però la meva sexualitat formava part d'algú molt, molt, molt important de la meva vida, no? La descoberta de la sexualitat, i moltes vegades, no? Sense aquesta cosa que has de marxar. Molta gent de l'entitat s'ha quedat a l'Espluga i ho viu d'una altra manera diferent, no? I ho ha viscut d'una altra manera diferent. Sí que és veritat que hem tingut aquesta sensació que els que també hem anat a estudiar fora, després hem tornat, ens emportem la llibertat, que no hauria de ser així, que ens ha donat Barcelona, ens ha donat Tarragona, ens la tornem a portar al poble, i llavors...
12: La importeu.
2: La importem. Importem la llibertat, i llavors hem creat una entitat i no tenim tanta por de visibilitzar-nos al poble. És per això que el David també, per exemple, ell no va néixer a l'Espluga, va vindre de fora i ha importat llibertat.
12: Clar, tu en el teu cas és la inversa, no? Tu ets una persona... Exacte. Que ets un...
1: Jo soc de l'Hospitalet de Llobregat.
12: Sí, de l'Hospitalet de Llobregat, i te'n vas a l'Espluga del Francolí. Mm-hmm. Quin lío, de noms. I llavors, i el... No, home, jo trobo complicadíssim.
17: L'Hospitalet de Llobregat...
1: Molta L apòstrofe.
12: Molta L apòstrofe, veig aquí molt de lío. Llavors, i tens el papo d'anar, tot i que n'hi ha que surten sí, per maricons, sí, sí. Tu entres, tu sí, sent maricons, te'n vas cap a l'Espluga.
1: Vam prendre la decisió.
12: I què?
1: A més, no teníem res a l'Espluga, o sigui, vam anar a patallar. I jo tenia prejudicis. Jo,
12: clar, en quin
1: jo
12: sentit?
1: Bueno, ah, que bo. Estic casat amb el meu marit, no?, el d'Alejandro, i nosaltres a Barcelona, doncs... no tenien cap mena de problema a mostrar-nos públicament com parella. I, clar, tu tens el prejudici aquest d'anar a viure en un poble, no? Com serà la gent, si podràs tenir mostres d'efectes en públic i tal. Jo em veia, a més, vam anar a viure a la plaça de l'Església, de l'Espluga, que no hi ha una només, hi ha dues esglésies.
12: Ah, sí? A la mateixa plaça?
17: Al centre,
1: sí,
17: no?
1: Sí, a la
12: plaça.
1: La meva finestra anava davant de casa del mossèn.
12: I quina va ser la reacció dels espluguins?
1: Doncs Per, bueno, és que normal. O sigui, jo m'imaginava com Juana de Arco cremada al mig de la plaça.
12: Una mica decepcionat, fins i tot, no? No et van tirar cap pedra i tal, una mica decepcionat.
1: No, no, sí, una miqueta sí. El, aquest drama Queen, pues, em va sortir fatal.
12: Em va sortir fatal. Una, o sigui, podem anar a les Plugues Rocoles, un gran lloc per anar, diguéssim. És un lloc.
1: I tant, superobert.
12: Esclar. I perdona, tu deies, Sergi, que per tant, el teu cas és que surts dels Plugues Rocoles per follar. O sigui, el fot, per passar a follar, clarament, ho vas aconseguir.
2: Les coses.
12: Ets molt mono, eh? Sí,
2: gràcies. Sí. També, Marc.
12: Gràcies, això que volia, ja que estava aconseguint. Ja. Escolta, anem a parlar del teu cas. Tu també estàs implicada, estimada, recorda'm el teu nom.
3: Selma.
12: Selma, tu, en canvi, tu ets de l'Espluga del Francolí nascuda o també ets importada?
3: És pues una barreja entre les dues històries.
12: A veure.
3: Òbviament soc importada, de més enllà.
12: En quin sentit?
3: Les...
12: Ah, sí?
3: Clar, perquè jo vinc del Brasil,
12: val,
3: però m'he criat a Catalunya des de fa la vida sencera.
12: Sí.
3: I els meus pares són de Santes Creus, que està relativament a prop.
12: Val.
3: Però van marxar a Barcelona i jo quan vaig ser gran vaig dir jo no he vist més a Barcelona i vaig tornar cap a la ruralitat.
12: Total.
3: Sense aquestes pors perquè pensava, o sigui, ja la diferència la porto escrita.
12: En quin sentit?
3: Una més. Bueno, perquè no, això de ser dona, negra, lesbiana, vull dir, a tot, aquí tu a Barcelona pac, passa...
12: Sí, sí, tu tens punts...
3: Claro, jo seré de les primeres dels camps de concentració.
12: Ja t'entén.
3: Claro, sí, sí. Llavors, ja com és així, és com, doncs, pues, endavant. I m'agrada molt conèixer-los i des del principi sí, fer-t'ho créixer més. No?
2: De fet, la Selma ve d'un poble encara més petit de l'Espluga, no? Sí. De Querol, i la vam conèixer perquè punxàvem una festa a Valls, no? Ella també és DJ, i bueno, ens vam enamorar de la Selma, i va ser com, ostres, i ara
12: no
2: estem creant aquesta xarxa, no? O sigui que a través dels pobles estem creant com una espècie de xarxa que ens... Que...
12: Funciona el Grindr aquí a la ruralitat?
2: Funciona...
1: Sense imatges,
2: sense imatge.
12: Sí. Què vol dir sense imatge? No. Però de vegades és millor, sense imatge, perquè mira, no? Perquè de vegades també hi ha la imatge i dius aquest senyor no és aquest senyor,
3: sí,
12: no?
3: Que, sí, per tant, es manté encara un cert anonimat, diguéssim. Sí, aquí, no?
1: El primer et surt com a 40 quilòmetres sense fotos, o sigui...
3: Això mateix.
12: Ah, sí?
3: O més.
12: O més.
3: En el nostre cas, les Bulleres és més lluny.
12: És més lluny. Està a París. Està a París. Surt a París.
2: Heu de fer més quilòmetres una vosaltres
3: més,
2: sempre.
3: Sí.
12: Per... Llavors, hi ha bars... o sigui, per exemple, si un marica de la Conca de Barberà vol anar a un bar, on ha d'anar? O són festes...
2: A un bar
12: de
2: l'HTVI.
12: Sí.
1: No n'hi ha,
12: no. No n'hi ha.
1: Per això la importància de...
3: A Tarragona, a Tarragona sí.
12: Ui, a Tarragona.
2: A Tarragona no hi ha bars específicament, no. Hi ha casals populars que agrupen una mica tot. Però atenció, que estem a punt de crear nosaltres el local.
12: Ara!
2: Ja, tenim el local a l'Espluga de Francolí, o sigui, tenim el nostre local per primera vegada. Un local íntegrament serà LGTBI, que normalment compartim espais amb altres, amb altres iniciatives.
12: Clar.
2: I allà farem el bar, doncs, escolta, perquè...
12: Clar que sí.
2: Necessitem unes cervesetes per socialitzar, no?
12: Vull dir que per socialitzar, i tant, i tant. Escolta, i el festival, me n'he d'anar a publicitat, però ràpidament, el festival, què hi haurà? Hi ha el superpregó amb el Ball de les Gitanes del McLari, que és una meravella.
2: Exacte.
3: Coses diferents, no?
2: És central, és Ball de les Gitanes, que d'allà reivindica amb una dansa.
12: Ah, el Ball de les Gitanes i el McLari no tenen...
2: No,
12: tenen
2: ballarà,
12: el
2: McLari.
12: No, jo pensava que era...
2: Potser s'hi suma, potser s'hi suma el ball, però...
12: Quin prego tan difícil, que ha de fer el prego mentre les altres fan el de les Gitanes. Bueno, el McLari és llestíssim, clar, però...
2: No. Exacte. Tenim el pregó, que aquest any és el McLari, i l'any passat va ser el Toni Cruanyes, i aquest any doncs, el Toni Cruanyes fa l'entrega del CEP, que tenim el CEP de la diversitat, no? Que a més reivindica la cultura del vi. És un CEP, la planta que fa vi.
12: Ah, val, val, val.
2: Hi ha un CEP de la diversitat.
12: De la... Val, val, val.
2: Sí. Doncs això ja... ja
12: no, que no pensava que fos un CEP en forma de polla, però no és un CEP, a veure què serà això.
2: És una mica menys fàl·lic tot plegat.
12: Val, val, val. Sí. Un CEP, i el Cruanyes li passa al McLari al CEP.
2: Exacte, hi ha com aquesta tradició.
12: Les Gitanes, quan balla?
2: Les Gitanes, després hi ha taller de Ball de Gitanes, perquè aprenguem totes a ballar Ball de Gitanes. Gitanes,
12: clar,
2: passat, van fer sardana satànica, que ja una dansa popular.
12: Ui, la sardana satànica aquesta setmana és la segona dada que surt d'aquí.
2: Ah, sí?
12: Ah, que ens passem, Joel.
2: Vale.
12: Joel, no tinguis pressa per acabar el programa, perquè després d'aquest programa ve el programa de demà, i demà sabem que desvetllarem una cosa molt important que volem que et passi. Escolta, bueno, a veure un moment. Si voleu passar-vos-ho pipa, no cal ser mariquita, no?, per anar al festival
1: aquest. No, som heterofriendlis.
12: Sou heterofriendlis i genial. Sí, llavors, Orgull Rural Fest del 25 al 28 de juny a l'Espluga de Francolí. Si ets mariquita, vés-hi, perquè es lliga?
2: Es lliga, hi ha una massa de gent molt maca i tothom té moltes ganes de conèixer gent. O sigui que és fantàstic.
12: Tota la comarca,
2: tota la comarca.
3: O la província, província de Tarragona, no hi ha cap part.
2: Camp de Tarragona, totalment.
12: Un aplaudiment, escolta. Gràcies, David, Selma i Sergi. Moltíssimes gràcies, eh? Maricons de la Conca de Tarragona.
4: Estepri, amb Marc Giró.
12: Hem d'anar.

0: Però, escolta, moltíssimes gràcies. No tenim temps per res més que per agrair-vos que ens hagueu escoltat un dia més. Demà feu-ho també perquè desvetllarem una carta secreta que ha rebut Joel Fortuny, que ell està una mica de cul amb aquest tema, però demà s'hi acabarà de posar de cul perquè pensem desvetllar-ho tot. Bravo, vinga!
1: La revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
2: Coques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
1: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
2: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
1: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
3: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
4: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega CrystalBox. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. CrystalCrack, CrystalBox.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Tiri, tiri, tiri. T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917 700 700 o vine a directe a liniadirecta.com.
7: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna
8: el Clotilde Fest 2026.
9: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
7: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert.

0: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
1: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
2: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
0: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
1: RAC105, la teva música a peu de carrer.
2: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
3: Bon dia, ara passa pràcticament un minut de les dues. José Luis Rodríguez Zapatero assegura que retornarà la confiança als que ara dubten d'ell i insisteix que sempre ha actuat amb decència i honradesa i garanteix que ho demostrarà. Ho diu en un comunicat que difós després de defensar la seva innocència també davant del jutge José Luis Calama.
4: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
3: De seguida anem, doncs, cap a l'Audiència Nacional, on a més tenim notícia d'última hora. Acabem de saber que el jutge Calama ha decidit no imposar cap mesura cautelar contra l'expresident espanyol. És a dir, que ni li retiraran el passaport ni l'obligaran a comparèixer cada 15 dies al jutjat, com havia demanat la Fiscalia. Calama veu molt difícil que Zapatero pogués fugir i passar desapercebut. El PSOE, que esperava amb l'ai al cor aquesta declaració, referma ara el seu suport a Zapatero. Ho ha fet fa uns minuts, també, per escrit de veu. Pedro Sánchez no ha volgut posar, en canvi, la mà al foc per ell en una altra sessió de control crispada al Congrés. El fiscal especialitzat antidroga de Barcelona avisa que l'enduriment de penes no serviria per reduir els assassinats a la ciutat.
5: La agravación de la pena de la tenencia de armas al desalmado de hace una semana se la trae al pairo. De hecho, se deshizo del arma en la Gala Placidia, según tengo entendido. O sea que efecto preventivo general a lo mejor sí puede tener en aquellos que las consiguen con facilidad para fardar.
3: Són declaracions que el fiscal Gerardo Cabero ha fet al món a RAC1, ara el sentirem. I d'aquí a 50 anys, gairebé un terç de la població tindrà més de 65 anys. Per tant, hauria d'estar jubilada o a punt de jubilar-se. Un 40% haurà nascut fora. La immigració farà que l'Estat guanyi uns 4 milions d'habitants. Bona part viuran sols. D'aquí a 15 anys, les llars unipersonals ja seran el 30% del total. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
6: Bon dia.
3: Leo Messi torna a exhibir-se amb el seu primer hat-trick en un Mundial.
6: L'ex del Barça ha liderat la selecció argentina en la seva estrena contra Algèria i empat amb l'alemany Klose com a màxim golejador en la història dels Mundials. Ha estat la seva particular resposta als dos gols d'Mbappé en la victòria de França 3-1 contra el Senegal i el doblet que també va fer Haaland a la nit en la golejada 1-4 contra l'Iraq. Avui qui debuta és la Portugal de Cristiano Ronaldo i de Bernardo Silva, qui el Real Madrid ha fet oficial aquest matí el seu fitxatge per dues temporades. El partit dels portuguesos serà contra la República Democràtica del Congo i començarà a les 7 en directe a RAC+1. Més tard, a les 10 de la nit, es jugarà l'Anglaterra-Croàcia amb el Blaugrana Gordon, a la 1 de la matinada Ghana-Panamà i a les 4 Uzbekistan-Colòmbia. I en pàgina poliesportiva reviurem l'èpica victòria del Barça ahir de futbol sala als penals contra el Pozo en el primer partit de la sèrie final.
3: I el temps, aquesta tarda repetiran les tronades al Pirineu. Mònica Usar, bon dia.
7: Bon dia. Sí, de nou s'esperen alguns xàfecs restringits en punts del Pirineu i, en canvi, a la resta del país es mantindrà el sol com a protagonista amb temperatures una mica més altes que ahir, màximes que avui es mouran entre els 32 i els 37 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent. Demà i divendres es manté la temperatura sense grans canvis, amb ruixats que repetiran a partir del migdia al Pirineu i, atenció, al cap de setmana que comença una situació de calor extrema que es podria mantenir sostinguda a principis de la setmana que ve.
3: Les 2:04.
4: 14:15.
3: I com dèiem, José Luis Rodríguez Zapatero nega de dalt a baix tenir res a veure amb el rescat de Plus Ultra. L'expresident del govern espanyol ha declarat aquest matí a l'Audiència Nacional com a investigat per un presumpte delicte de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. El líder socialista també ha negat que hagi tingut mai cap empresa pantalla fora d'Espanya. Zapatero només ha respost al seu advocat i al jutge, que acaba de decidir, ara ho dèiem, que no li aplicarà cap mesura cautelar. Anem cap a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
8: Bon dia. Zapatero continuarà en llibertat, però estava pendent de si podria sortir de l'estat. La pilota estava a la teulada del jutge, que acaba de dir-hi la seva. Cap mesura cautelar per l'expresident espanyol. La Fiscalia i l'Acusació Popular, per exemple, havien demanat retirar-li el passaport i fer-lo comparèixer cada 15 dies als jutjats. Finalment, però, res de res. Zapatero, efectivament, ha optat per no respondre ni a la Fiscalia ni a les acusacions populars. S'ha limitat al seu advocat i al jutge per acotar-hi la defensa. L'expresident espanyol ha trencat el silenci després d'un mes de aquesta tempesta política i judicial per donar aquestes primeres explicacions. Desmenteix la tesi contra ell, nega que intermediés en el rescat de Plus Ultra i es desmarca de qualsevol delicte que se li atribueix. De fet, fins i tot ha autoritzat voluntàriament que es comprovi que no té cap empresa fora d'Espanya. Sobre les joies, amb un valor de gairebé 1,5 milions d'euros, no n'ha volgut dir res perquè és una peça separada que haurà d'abordar ben aviat. És la primera vegada que un expresident espanyol declara com a imputat en un procés judicial.
3: Aquesta és la versió que ha donat davant del jutge, però Zapatero també ha defensat la seva innocència en un comunicat. El líder socialista Arnau justifica el silenci d'aquest últim mes des que va esclatar el cas.
8: Exacte, Zapatero volia xerrar públicament davant de les càmeres, però la seva defensa li ha tret del cap. Han optat per aquest comunicat, més polític que judicial, on l'expresident es defensa. Assegura que no ha parlat fins ara per respecte a la justícia, però avisa que ara s'ha obert la veda i que, per tant, començarà a explicar-se punt per punt. Com ha fet dins l'Audiència Nacional, nega haver comès cap delicte i explica que vol centrar-se en demostrar-ho amb transparència. Zapatero, per cert, ha sortit de l'Audiència Nacional per la porta de darrere, per la porta secundària, havia entrat per la principal, on tots els mitjans l'esperaven, però ha jugat el joc del gat i la rata amb les càmeres per evitar així que hi hagués una altra imatge de com marxava del tribunal.
3: Gràcies, Arnau. I el PSOE manté tota la confiança en Zapatero. Tan bon punt ha acabat de declarar, els socialistes han volgut deixar clar que la confiança en l'expresident espanyol continua intacta. Tot i així, aquest matí, durant la sessió de control al Congrés, Pedro Sánchez ha evitat referir-s'hi. Un silenci que ha contrastat amb la defensa aferrissada que han fet aquestes últimes setmanes des que el van imputar. A la mateixa hora que Zapatero entrava a l'Audiència Nacional, Alberto Núñez Feijóo s'encarava el president espanyol al Congrés i li reclamava un cop més que convoqui eleccions. Anem, doncs, cap a Madrid també, al Congrés. Jordi Armenteres, bon dia.
9: Sí, bon dia. Feijóo va més enllà en la petició d'eleccions i acusa Sánchez de censura pel veto del Congrés a la votació sobre la necessitat d'acabar la legislatura. A les 9 del matí li etzibava això.
10: Tendemos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata.
9: Sánchez li ha contestat repetint que eleccions quan toquin 2027 i tornant-li a dir que no accepta lliçons del PP amb l'historial que tenen.
11: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
9: Ara bé, ha evitat defensar la figura de Zapatero, a diferència d'altres cops. Hi ha un silenci evident entre el govern espanyol a l'hora de defensar l'expresident, una altra cosa és el PSOE. Però hi ha una excepció, això sí, la ministra Diana Morán, que diu que hi ha una mà negra en les acusacions a Zapatero que poden venir dels Estats Units i que l'entrada al seu despatx podria ser il·legal perquè venia de sospites per investigacions il·legals.
3: I no només el PP, els socis del govern espanyol també augmenten la pressió sobre Sánchez a mesura que va creixent la desconfiança. El PNB, Jordi, sembla que se li acaba la paciència.
9: Sí, la seva portaveu Maribel Vaquero li planteja repte a Pedro Sánchez que porti pressupostos al Congrés i convoqui eleccions si no els pot aprovar.
12: Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta cámara, disuélvala y convoque elecciones.
9: El PNB ja fa 3 setmanes que reclama eleccions, com també ho fan Junts, PP i Vox. Esquerra més li diu a Pedro Sánchez que aguantar per aguantar no mal lloc, que l'única recepta ha de ser la de governar per reformar, si no eleccions. A tot això, el Senat acabarà votant la moció retirada al Congrés per pressionar Sánchez perquè convoqui eleccions. Això serà, però, la setmana entrant.
3: Gràcies, Jordi. I la compareixença de Zapatero també ha sobrevolat la sessió de control Salvador Illa al Parlament. Bona part de l'oposició ho ha aprofitat per intentar vincular el president a les corrupteles del PSOE, però Illa continua fent pinya amb Pedro Sánchez. Anem ara cap al Parlament. Laia Colomer, bon dia.
13: Bon dia. Si el president de la Generalitat es blinda amb Sánchez, així ha tancat files en resposta Alejandro Fernández del PP.
14: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
15: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
13: Fernández l'ha avisat, però, que tard o d'hora en quedarà escaldat també pel suport a Zapatero. De fet, Junts ha acusat el president d'amagar el cap sota l'ala davant dels presumptes casos de corrupció. Esquerra li ha demanat contundència i la CUP insinua que ho ha intentat tapar tot plegat amb la visita del papa. Són Mònica Sales, Josep Maria Jové i Pilar Castillejo.
16: Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
17: Com no n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. Calen accions accions concretes, clares i contundents.
18: I no sabem si això és per tapar els presumptos casos de corrupció que han anat saltant darrerament.
13: El president s'ha compromès a actuar amb total contundència, dit, si apareixessin corrupteles al govern o al PSC.
3: I sobre suposats casos de corrupció, en aquest cas a Catalunya, avui hem sabut que el líder d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera hauran d'anar a declarar dilluns que ve al Tribunal Superior de Justícia. Recordem que el TSJ els investiga per unes presumptes contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla a una empresa de consultoria que tenien tots dos. Les 2:11, Roger Espanyol, l'home a qui li van buidar un ull durant el referèndum de l'1 d'octubre, vol que el seu judici es converteixi en un atac a tota l'actuació policial contra el referèndum. De fet, de les desenes de causes que es van obrir per investigar les càrregues policials, totes menys la seva s'han arxivat o amnistiat. El judici arrencarà a la tarda i diverses entitats han engegat una campanya de suport. Benet Iñigo.
19: La Fiscalia ha actuat de defensora dels policies en tots els casos i l'amnistia ha reblat al final de desenes d'investigacions. El cas de Roger Espanyol ha seguit perquè és una de les excepcions. Si hi ha lesions greus i a ell la bala de goma disparada per un policia a Barcelona el va deixar borni. Al banc dels acusats s'hi asseurà l'escopeter i 3 comandaments que eren al lloc dels fets. Roger Espanyol explica que els demanen 13 anys de presó però que el judici anirà més enllà del seu cas.
20: Aquests 10.000 agents van provocar 1.066 ferits. Em sento amb l'obligació de representar d'alguna manera a totes aquestes més de 1.000 persones que van resultar ferides i que se'ls ha negat tant la justícia com la reparació a nivell judicial.
19: A Espanyol també el van imputar per llançar una tanca als policies, però les acusacions contra ell també es van amnistiar. El judici ha de començar al setembre, a la tardor, i ha d'acabar l'1 d'octubre, justament 9 anys després del referèndum.
3: El Departament d'Educació obrirà una ronda de trobades amb els diversos agents de la comunitat educativa. Les reunions començaran les properes setmanes i es faran amb direccions, docents i també les famílies. L'objectiu és veure quines demandes té cadascun dels sectors després que el curs que ara deixem hagi estat dels més conflictius dels últims anys. Eudald Martínez.
21: La previsió del Departament és que les trobades s'allarguin com a mínim durant el primer trimestre del curs que ve. Les reunions es faran de forma territorialitzada i les coordinaran els serveis territorials d'educació. La consellera Esther Niubó ha anunciat aquest matí al Parlament.
22: I per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
21: Niubó ha dit arran d'una intervenció de la CUP que li ha demanat si pensa dimitir després del cicle de vagues al sector i el rebuig majoritari dels docents als acords amb els sindicats. La consellera ho ha descartat, però admès que hi ha un malestar de fons sobre el funcionament del sistema.
3: I qui tornava a fer vaga avui són els metges. És la 12a protesta ja dels últims mesos per reclamar un conveni propi i revertir la sobrecàrrega laboral. Salut xifra en un 4,2% el seguiment de l'aturada. Metges de Catalunya, en canvi, la xifra en un 29%. D'aquí a 2 arribarem a 3:15.

0: 14:15.
1: Les 2:18, el fiscal especialitzat antidroga de Barcelona qüestiona la recepta del govern per erradicar els assassinats entre bandes criminals. La Conselleria d'Interior proposa incrementar fins als 9 anys les penes per tràfic de drogues i 5 anys les de tinença d'armes. En una entrevista al Món a RAC1, en canvi, el fiscal Gerardo Cabero ha posat en dubte que aquests delinqüents es facin enrere només pel fet d'exposar-se a penes més altes, Eudald.
2: Cabero fa 25 anys que lidera la delegació antidroga de la capital catalana. Admet que l'increment de la pena per tinença d'armes pot dissuadir algunes persones de comprar-ne, sobretot les que les fan servir només per espantar. Tot i això, creu que l'augment de penes per tràfic de drogues no servirà per aturar les grans organitzacions criminals.
3: Les penes estan hipertrofiades, són altíssimes, no hay que tocarlas, y parece ser que su efecto preventivo general es escaso, porque la gente no deja de traficar. El desdichado que mató aquí el otro día se va a ir, si lo encuentran, con una permanente revisable. Eso no se puede... Bueno, sí, se podría grabar a una permanente irrevisable, però claro. No vamos a modificar el código para este desalmado, ¿no?
2: Cabero també ha confirmat que la víctima del tiroteig ara fa una setmana al carrer Balmes de Barcelona era un narcotraficant serbi que controlava l'entrada de cocaïna al port d'Anvers, a Bèlgica. Segons ha avançat el periódico, les autoritats belgues havien emès una ordre de detenció europea i l'home s'amagava a Barcelona. El fiscal especialitzat també ha explicat que la principal via d'entrada de la droga és el port i admet que ara mateix no existeix cap sistema prou robust per detectar-la tota.
3: No existe en este momento un sistema absolutamente fiable, en absoluto. Es más, el hecho de que las incautaciones de cocaína en el puerto, como es la realidad, haya bajado tanto el año pasado, que ha disminuido casi un 70%, eso es una disminución, esto son cifras que tiene aduanas, nos podría alegrar pensando que no está entrando la cocaína. No lo sabemos.
2: Cabero no descarta que les organitzacions hagin trobat altres vies d'entrada.
1: Nou cop policial contra la importació i distribució de productes falsificats del Top Manta, aquesta vegada al Camp de Tarragona. L'operació, que encara està oberta, s'ha coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Policia Espanyola i la Guàrdia Civil, que han detingut 10 persones només en un dels pisos de Salou on s'emmagatzemaven productes per després fer-los arribar als manters a peu de carrer. Hi ha més detencions i s'han decomissat milers de quilos de material falsificat per la venda ambulant il·legal. Salou, Esteve Giral, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, a l'espera del balanç policial final, és un operatiu de dimensions força més petites que el d'ara fa just un any. També llavors amb epicentre Salou. Avui, per ara, almenys 10 detinguts per formar part, presumptament, de la xarxa dedicada a importar i guardar en pisos i magatzems els productes que després acaben a punts de venda del Top Manta. A tota la Costa Daurada, localitats com Cambrils, a tocar de la frontera amb Salou, i també més enllà del litoral tarragoní català. S'han produït més detencions i més escorcolls en un operatiu activat a 5:45 d'aquest matí de forma simultània amb diverses entrades en diversos punts del Camp de Tarragona. L'epicentre d'aquesta base logística del Top Manta estaria a Salou, segons confirmen fonts policials, però va més enllà. Una desena de manters s'ha concentrat mentre es feien algunes de les detencions i escorcolls aquest matí durant prop de 2 hores, però sense aldarulls amb la policia, com sí que va passar fa tot just un any en la darrera gran operació contra el Top Manta a la Costa Daurada, aleshores amb greus aldarulls i cops de pedra contra els Mossos d'Esquadra.
0: 14:15.
1: L'estat espanyol guanyarà més de 4 milions d'habitants els pròxims 15 anys si es manté la tendència demogràfica actual. L'Institut d'Estadística Espanyol ha actualitzat la projecció de població, dibuixant una foto que també diu que hi haurà una proporció més gran de gent gran i de gent nascuda fora de l'estat. Montse Martí.
5: La població nascuda a l'estat passarà del 79% actual al 59% d'aquí a 50 anys, és a dir, 4 de cada 10 habitants ja seria nascut fora. L'INE preveu que la població augmenti els propers anys, però només per l'efecte precisament de l'augment de la població migrant, ja que els propers 50 anys es preveu que el saldo vegetatiu sigui negatiu, és a dir, que hi hagi més morts que naixements. Entre el 2026 i el 2040 naixeran prop de 5,3 milions de nens, que són un 6% menys que els últims 15 anys. Pel que fa a l'esperança de vida, les projeccions de l'INE indiquen que l'any 2075 l'esperança de vida dels homes serà de 87 anys i de 90 la de les dones.
1: Més població, més envellida, i l'INE també preveu que hi hagi cada cop més gent sola d'aquí a 15 anys. En 3 de cada 10 habitatges hi viurà una sola persona. La llar unipersonal serà el tipus de llar més freqüent i superarà per primer cop la de 2 persones. El número mitjà de persones per llar ha baixat any rere any. L'any 1970 eren 4 per casa i ara poc més de 2. El Parlament acaba d'aprovar una nova llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La iniciativa pionera a escala internacional preveu retirar tot aquest material d'ara al 2032. El text preveu ajudes, informació a la ciutadania, sancions i també reparació a les víctimes. Al país encara hi ha més de 120.000 teulades fetes d'aquest material molt perjudicial per la salut, que ocupen una superfície total equivalent a la ciutat de Sabadell. Anem al Parlament, tornem cap allà. Alba Carnicer, bon dia.
6: Bon dia, la llei s'ha aprovat per unanimitat amb una inversió anual de 20 milions d'euros. Prioritzarà la retirada en equipaments públics i s'oferirà línies d'ajuts per facilitar-ho. També preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que la incompleixin. Amb aquesta llei es posa al centre les víctimes de l'amiant, ho ha defensat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, amb el suport de Jordi Monell, de Junts, Juli Fernández, d'Esquerra i Lluís Mijoler, dels Comuns.
7: Una llei que neix de la consciència d'un problema, que encara el tenim en el present, de la voluntat compartida de voler protegir la salut.
8: Eliminar aquest material de les nostres vides i, per tant, evitar en el futur que es produeixin més víctimes.
9: El reconeixement de les víctimes, crec que hem tingut la capacitat de millorar molt el text en aquest sentit.
10: Erradicar l'amiant no és només treure un material perillós, és treure una herència injusta.
6: La normativa posa punt final a dues dècades de lluita de les associacions afectats per aquest material que causa greus afectacions respiratòries. L'OMS ho vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món.
1: Les 2:24 clavats, Barcelona guanyarà aquest estiu 75 espais d'ombra en parcs infantils, patis d'escola i altres zones de la ciutat. Tot plegat s'emmarca en el Pla Clima de l'Ajuntament per adaptar a la ciutat al canvi climàtic. Amb tot de tendals distribuïts pels carrers, l'objectiu és alleugerir la calor als espais públics. Júlia Manero.
11: Són 38 en àrees de joc, 16 en espais en patis d'escola i 21 en altres espais públics. També han plantat uns 12.000 arbres distribuïts pels barris per crear ombres naturals. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu que volen garantir que l'espai públic sigui útil durant tot l'any.
12: Tenir més ombra als mesos de calor vol dir tenir més espai públic, vol dir no renunciar a estar al carrer o a estar a un jardí o a estar a la zona de joc infantil quan pica més el sol i, per tant, garantir que es pot fer servir l'espai públic o els parcs infantils durant tot l'any i a qualsevol hora, també en els mesos d'estiu.
11: La intenció amb el programa d'ombres és tenir més de 40.000 metres quadrats de superfície d'ombra arreu de la ciutat de cara a l'estiu que ve. L'alcalde destaca especialment tres projectes singulars, el Passeig Marítim, la plaça comercial del Born i l'avinguda del Portal de l'Àngel, que es preveu que arribin entre el 2027 i el 2028.
1: Aquests espais d'ombra seran ben necessaris aquests propers dies.
13: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: Avui ja puja una mica més la temperatura, màximes que s'enfilaran per sobre dels 35 graus en punts de l'interior, Mònica.
5: Sí, fins i tot poden arribar als 37 o 38 graus cap a punts de les comarques de Ponent, per tant, tarda de calor, però encara serà més extrema a partir del cap de setmana, quan es disparen més les temperatures i tindrem la primera onada de calor d'aquesta temporada, una calor que es mantindrà sostinguda a principis de la setmana que ve. Tot plat aquesta tarda, demà i divendres, amb alguns ruixats que repetiran en zones del Pirineu i, en canvi, a la resta del país es mantindrà el sol com a protagonista durant tot el dia.
1: I ja ens podem anar acostumant a aquesta situació perquè Catalunya va cap a un clima cada cop més càlid, més sec i menys ventós. Ho alerta Mònica, el Servei Meteorològic de Catalunya, en el seu últim informe.
5: Aquesta és la conclusió a la que han arribat al butlletí anual d'indicadors climàtics, que remarca que per quart any consecutiu la temperatura mitjana anual a casa nostra supera els 2 graus d'escalfament respecte al període preindustrial. Els dies de calor amb temperatures per sobre dels 30 graus han augmentat 43 dies més a la meitat sud i 34 al nord, això des de l'any 1950. I pel que fa a les nits a la franja litoral, tenim 39 nits tropicals més a l'any que fa 76 anys. Pel que fa a la precipitació, es veu un descens i l'estiu és l'estació que millor ho indica. I si ens fixem en el vent, la seva velocitat ha disminuït un 14% des de l'any 1998 i tenim menys dies de vent fort o extrem, sobretot a l'Empordà.
14: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: I temps per la cultura, la novel·la Sau del biguetà Ferran García és la guanyadora del Premi Llibreter. És el guardó que reconeix les millors obres de l'any anterior segons el criteri dels mateixos llibreters. Entrellaça dues històries sobre fantasmes, folklore i amors prohibits amb el pantà de Sau de Teló de Fons. Pel que fa a la categoria d'altres literatures, la que premia els millors llibres traduïts al català, la guanyadora ha estat la novel·la Cop de llum de la californiana Rita Bullwinkle. Adrià García.
15: El jurat format per llibreters d'arreu de Catalunya parla de Sau com una novel·la hipnòtica i ambiciosa que converteix la natura, el folklore i la comarca d'Osona en un territori mític. A més, descriu l'escriptura de Ferran García com a magnètica i versàtil. L'autor, a l'ACN, elogiava la iniciativa dels llibreters.
16: Que hagin passat gairebé un any i mig i el llibre encara bellugui i que encara pugui tenir algun reconeixement, i això fan els llibreters i llibreteres, bueno, aquesta mena de militància temporal contra la cosa efímera també em sembla molt xula i molt interessant, i això encara em fa més feliç. O sigui, que el goig està multiplicant-se per N.
15: Pel que fa a la millor obra estrangera, el Gremi de Llibreters ha escollit la novel·la de Rita Bullwinkle, A cop de llum, traduïda per Ferran Ràfols, un llibre breu sobre un torneig de boxe amateur entre 8 adolescents nord-americanes. A la resta de categories, la millor obra infantil i juvenil és Cartes imprevistes, de Tina Vallès, mentre que el guardó a l'assaig ha estat per La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala d'entrega dels premis és aquest vespre a les 8 a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: De la literatura al cinema, perquè avui arriba a la gran pantalla una de les candidates a pel·lícula de l'estiu, Toy Story 5.
17: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
1: Amb Woody, amb Buzz Lightyear i la resta de joguines tornen a la gran pantalla 7 anys després de l'última entrega. La història arrenca quan una tauleta intel·ligent anomenada Lilypad entra a la vida de la Bonnie i amenaça de relegar les joguines a un segon pla. També està en cartellera la catalana Corredora. És una entrevista aquest matí al Monarracú. La seva directora, Laura García Alonso, ha reconegut que l'èxit de la que ha estat la seva hora òpera prima li ha obert la porta a poder començar a treballar en un nou projecte, la seva segona pel·lícula, inspirada ara en la seva germana.
18: Res a veure amb el món de l'esport, res a veure tampoc amb la meva vida, però sí que té a veure amb l'experiència de la meva germana, d'una familiar en concret. O sigui que sempre toco algo per... O sigui, a mi m'agraden les meves pel·lícules, que sempre m'apel·lin a lo personal, però després embolcar-ho d'un context que a més totalment aliè.
1: Corredora va ser una de les pel·lícules premiades al Festival de Màlaga. I tanquem amb música, perquè aquesta nit els Gypsy Kings actuen al Port Vell de Barcelona. Bambaleo, bambaleo. És un concert a 9:45 dins del Festival Blau Marí.
0: 14:15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
1: Hem arribat a 2:45. Leo Messi i Albert s'ha exhibit una altra vegada.
19: Sí, l'ex del Barça ho ha tornat a fer. Passen els anys i sembla que res hagi canviat. Avui ens hem llevat amb un nou recital de l'argentí per liderar l'albiceleste en el seu camí cap a la defensa del títol de campiona del

0: 3 gols ha fet Leo Messi per liderar l'Argentina en el seu debut en aquest Mundial contra Algèria, empatant així amb l'alemany Miroslav Klose com el màxim golejador de la història dels Mundials. Albert Pedrol, bon dia.
1: Hola, Albert, bon dia. Leo Messi ha fet història en la victòria 3-0 contra Algèria. Tots 3 gols han estat obra del futbolista de 38 anys, que ara, en 6 participacions al Mundial, ja acumula 16 gols, els mateixos que va marcar Klose. Si no passa res estrany, Messi té tots els números de superar-lo en els propers partits. De fet, l'astre argentí ha deixat caure que encara té corda per estona i fins i tot s'ha comparat, diu ell mateix, amb Rafa Nadal.
2: A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión de chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien. Y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
1: Messi ha liderat el debut de l'Argentina, que defensa el títol que va guanyar a Qatar fa 4 anys. El futbolista de l'Inter Miami ha estat un mal son pel porter d'Algèria. Lucas Zidane, és el fill de Zinedine Zidane, ha obert el marcador amb un gran gol des de la frontal de l'àrea, després ha fet el 2-0 en una acció d'oportunista i ha rematat la feina a 15 minuts pel final amb un altre golaç, novament des de la frontal.
0: Un Messi que, a més, ha agafat a contrapeu a tota la premsa del país quan s'ha emocionat després de marcar el primer gol en el partit d'avui. Més tard, Pedrol n'ha donat més detalls.
1: Sí, el futbolista ha revelat que els últims dies no han estat gens fàcils en l'àmbit personal. No ha donat gaire pistes més, però sí que ha dit que no té res a veure amb el futbol.
2: Una qüestió totalment ajena a lo deportivo. Pasé un dia difícil y complicado, pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien y nada, nada más.
1: Tot i així, la premsa argentina se centra en l'exhibició del davanter. El diari Olé fa un joc de paraules amb la seu del partit, Kansas City, i titula "No te canses nunca" i defineix la seva actuació d'inoblidable. I Diego Macías afegeix que és vell, que juga en una lliga menor, que no corre com abans, el que vulgueu, però l'única realitat és que passen els anys, passen els jugadors i sempre queda Messi. El Clarín, d'altra banda, assegura que el crac argentí ha viscut una nit excepcional, qualifica el seu partit de brillant, descomunal, i assegura que amb Leo Messi a l'equip la selecció argentina pot somiar a revalidar el Mundial que va guanyar a Qatar. L'Argentina ha jugat als Estats Units, però avui realment semblava que fos l'equip local, perquè, com acostuma a passar, l'afició de l'Albiceleste s'ha desplaçat en massa fins al Mundial. Les xifres ho diuen tot. Avui hi havia 50.000 seguidors de l'Argentina a l'estadi dels Kansas City Chiefs.
0: Un Messi que ha respost d'aquesta manera a les magnífiques actuacions que només unes hores abans també havien fet altres grans jugadors citats a ser grans estrelles d'aquest Mundial, com Mbappé en França o Haaland en Noruega. Àlex Pintanel, bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Albert. Sí, perquè aquesta matinada no només s'ha parlat de l'exhibició de Messi, tant Mbappé com Haaland han debutat al Mundial 2026 i ho han fet amb nota. El francès va marcar 2 dels 3 gols que la seva selecció li va fer al Senegal, 3-1 pels de Deschamps, en un partit força discret dels francesos, especialment a la primera meitat, on fins i tot els africans van ser superiors. L'altre gol de França el va marcar el futbolista del PSG, Barcola. Amb aquest doblet, Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador de la història de França. 58 gols en 99 partits, superant els 57 en 137 d'Olivier Giroud. En zona mixta, Mbappé parlava d'aquest rècord.
4: Estic molt content de poder entrar una mica més en la història del meu país. És una cosa que sempre he volgut fer. Sempre ho he anteposat a la resta. Ara sabem per què estem aquí. Crec que tindré temps per pensar en aquestes coses més endavant quan deixi de jugar. Estic per ajudar l'equip, per continuar amb els companys. Volem escriure una gran pàgina a la història de la selecció francesa.
3: En el mateix grup de França, Haaland no es va quedar enrere i també va fer un doplet en el triomf de Noruega contra Iraq 1-4 en la seva estrena en un Mundial. El doplet pel futbolista del Manchester City, per cert, França i Noruega es veuran les cares en la tercera i última jornada aquest matí, i en el grup de l'Argentina també s'ha disputat l'Àustria 3, Jordània 1. El madridista David Alaba ha jugat 59 minuts.
0: Tot això és el que ha passat en aquestes últimes hores, però repassem també quina jornada tenim per avui. Quin menú ens espera per aquesta tarda, vespre, nit i matinada? Bernat Balboa, bon dia.
5: Bon dia. Doncs avui arrenquen el grup K i el grup L. Primer amb el Portugal-República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda, amb un Cristiano Ronaldo que disputarà el seu 6è Mundial i que farà història en ser el segon jugador en aconseguir-ho, després que Leo Messi ho hagi fet a la matinada. Aquesta Copa del Món podria ser l'última oportunitat per l'astre portuguès de culminar la seva carrera futbolística amb aquesta estrella que tant anhela, una última oportunitat d'or perquè Portugal parteix com una de les favorites amb un mig del camp envejable, João Neves i Vitinha, campions de les dues darreres Champions amb el PSG, i Bruno Fernández, MVP de la Premier aquesta temporada amb el Manchester United. També amb Nuno Mendes, segurament el millor lateral esquerre del món, i el blaugrana João Cancelo per la dreta. No ens oblidem tampoc d'altres jugadors talentosos com el ja madridista Bernardo Silva, l'exblaugrana Trincao o Pedro Neto, el central del Manchester City Rubén Díaz, serà l'única baixa del combinat portuguès en aquest debut per unes molèsties físiques. I dirigint la selecció, doncs, el català Robert Martínez, que afronta el seu tercer Mundial de Seleccions, amb la Nations League al sac, el de Balaguer intentarà portar el primer Mundial cap a Portugal, però abans, primer el debut d'aquesta tarda contra la selecció congolesa, que a priori hauria de barallar-se per la tercera quarta plaça del grup. El partit es disputarà a Houston. Més tard, a les 10, començarà l'Anglaterra-Croàcia-Texas, partidàs amb el debut del blaugrana Anthony Gordon en un Mundial. També hi serà Marcus Rashford, encara blaugrana, tot i que el Barça no ha executat la clàusula de compra de 30 milions d'euros que finalitzava ahir. Per tant, Rashford tornarà a Old Trafford amb el seu futur encara per decidir. Davant hi serà la Croàcia de Modric, subcampiona el 2018 a Rússia i tercera el 2022 a Qatar. La base de l'equip continua sent més o menys la mateixa i això els dona motius per somiar al Mundial, tot i les grans seleccions que tindran al davant. Ja de matinada, a la 1, Ghana i Panamà tancaran la primera jornada del grup L, del qual formen part anglesos i croats, mentre que les 4 ho faran l'Uzbekistan de Fabio Cannavaro i Colòmbia, que comparteixen grup, el grup K, amb Portugal i la República Democràtica del Congo.
0: I mentrestant, a la concentració de la selecció espanyola a Chattanooga, l'equip de Luis de la Fuente mira de passar pàgina del decebedor debut contra Cap Verd. Saludem l'enviat especial de RAC1 al Mundial, Damià López. Bon dia.
6: Bon dia. Avui l'equip espanyol descansa aquí a Chattanooga. Luis de la Fuente ha donat el dia lliure als seus futbolistes després de l'empat en el debut contra Cap Verd. Ahir va haver-hi un primer entrenament amb algunes cares llargues i un ambient que no era el de la primera setmana, molt més mesurat i en concordança amb el que havia passat a Atlanta. Avui dimecres descans i ja demà l'equip tornarà a la feina amb la mirada posada en el partit de diumenge contra Aràbia. Moltes coses a millorar, probablement De La Fuente farà canvis a l'alineació. Espanya necessita guanyar el partit contra Aràbia i també contra Uruguai a la tercera jornada. A la vista del que hem vist tots d'Argentina les últimes hores i de com està Messi, objectiu principal d'Espanya, ser primera per evitar Argentina. Ahir va parlar aquí a Chattanooga Mikel Merino, que descrivia la gestió del mal resultat per part dels futbolistes.
7: El jugador tiene su manera de lidiar con el luto, desde luego han sido momentos de tragarse un poquito la decepción de no haber conseguido los tres puntos y bueno, ya estamos pensando en qué cosas tenemos que mejorar, en qué cosas hicimos bien para utilizarlas para el siguiente partido y bueno, recuperarnos cuanto antes que viene lo bueno otra vez.
6: Lamine Yamal va actuar 25 minuts dilluns contra Cap Verd. Davant d'Aràbia ja serà titular. Ara la idea és que no jugui tot el partit. Merino en destacava com va ser capaç de canviar la dinàmica del partit en el moment que va entrar al terreny de joc.
7: Lamine es un jugador especial, sin duda alguna. Tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Simplemente cambiando un poco un perfil pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal y bueno, con el nivel que tiene Lamine puede afectar cada partido en cualquier momento.
6: Lamine acompanyarà Cubarsí, Pedri i Alonso. Segurament Ferran i Gavi perdran la titularitat. Dani Olmo és candidat a recuperar-la pel partit que Espanya jugarà contra Aràbia diumenge que ve a Atlanta.
8: A RAC1, 14-15.
0: Deixem el Mundial, no deixem però el futbol, perquè un dels noms propis del dia és el de Bernardo Silva, futbolista portuguès, com ja va passar l'altre dia amb Cucurella, debutarà precisament avui al Mundial, sent ja futbolista del Real Madrid. Havia sonat pel Barça, Àlex, però des d'avui, des d'aquest matí, ja és oficialment nou futbolista de Josep Mourinho.
3: Sí, ha firmat el seu contracte fins al 2028, amb opció a un any més. És el segon reforç del nou Madrid de Mourinho després de l'incorporació de Cucurella. RAC1 ja vam explicar que el Barça mai havia tingut el futbolista com a prioritat, i tot i tenir un preacord, l'arribada de Mourinho ha estat clau perquè el futbolista finalment acabés canviant d'opinió i decidís jugar al Madrid. El club blanc, a més, li ofereix un sou que doble l'oferta del Barça i que li garanteix tenir un paper capdal a l'equip madridista. En els pròxims dies, el conjunt blanc també espera oficialitzar les arribades de Konaté i Dumfries.
0: I en clau extraesportiva, el Madrid acaba d'informar que ha denunciat davant la UEFA el cas Negreira.
3: Sí, ja va dir en el seu dia Florentino Pérez que enviaria un informe a UEFA. Doncs bé, aquest informe ja està fet i enviat, i a través d'un comunicat el conjunt blanc ha volgut expressar el seu malestar i ha posat en coneixement de la UEFA l'existència dels pagaments a José Enrique Martínez, Enriquez Negreira. El seu, en aquest mateix escrit, parla d'uns fets de màxima gravetat i demana a l'organisme europeu que adopti les mesures disciplinàries i restauradores amb el bé de garantir la integritat, la transparència i el correcte funcionament de les competicions.
0: I encara sobre el Madrid, ha parlat en un acte a la capital Gerard Piqué.
3: Sí, que sempre que parla mai deixa indiferent a ningú. L'excentral de la Bona Nova ha valorat la incorporació de Mourinho en el lloc d'Arbeloa.
9: Hombre, yo creo que va a dar mucho show, ¿no? Yo durante la temporada le deseaba al Madrid que le fuera un poco mejor, no que ganara títulos, pero sí que le fuera mejor, porque yo quería mantener a Álvaro Arbeloa. Creo que estaba dando mucho contenido y al final esto va de contenido. Entonces, hostia, el momento de las vitrinas, el momento de apelar al espíritu Juanito en un Madrid-Levante, este tipo de cosas a mí, hostia, deseaba que se clasificaran un poco más en la Champions y que quedaran a menos puntos del Barça. No ha podido ser, creo que Mou es un buen candidato a dar show, a que se hable de todo menos de fútbol.
0: Bé, una mica com Piqué, sembla, com li agrada, el bo de Piqué. El show, que diu ell. Mentrestant, el Barça, ha parlat Enrique Cerezo, també el president de l'Atlètic de Madrid, i ho ha fet sobre Julián.
3: Sí, i de fet, l'hem vist molt empipat quan li han preguntat pel futur del davanter argentí, fins al punt de canviar-li el nom.
10: No tenemos ninguna constancia. Nosotros tenemos un contrato con el jugador. Y si alguien le quiere, que venga, que hable y les enseñará el contrato. Y si le interesa, pues se marchará.
11: Presidente, hace unos días hubo una oferta del Real Madrid. Le llegó la oferta de Florentino.
10: Que ya está bien de la historia de Julián López. Julián López es jugador del Atlético de Madrid. ¿Está claro? Pues ya está. El día que no lo sea, ya lo sabréis.
0: Lapsus, Julián Álvarez. I encara, però estava empipat, efectivament, encara en clau un mercat, ahir es va tornar a vincular Rafinha amb el futbol àrab. Què en sabem de tot plegat?
3: Doncs mira, que l'extrem ara per ara no contempla sortir del Barça, tot i les informacions que el vinculen amb l'Al-Hilal, amb unes quantitats econòmiques que multiplicarien per 4 el seu salari al Barça. L'entorn del brasiler ha tornat a deixar clar que ara mateix Rafinha no pensa sortir del Barça. Amb contracte fins al 30 de juny de 2028, el futbolista està centrat en el Mundial primer i després en fer una molt bona temporada amb el Barça. La lesió que va patir amb el Brasil al març i que el va fer perdre's l'eliminatòria de Champions contra l'Atlético de Madrid el va marcar, i ara l'extrem, insistim, només pensa en el Barça.
0: Hi ha algun punt més, Àlex, en clau blaugrana?
3: Un parell. El primer, en clau Gamper, perquè fa uns dies vam explicar que el masculí el jugaria el 19 de juliol i el femení el 21, contra un rival encara per determinar. Doncs bé, ahir el Tudieras, el Roger Saperas, afinava una mica més. El Barça treballa ara mateix en 4 possibles rivals pel masculí: el Hilal, Juve, Inter de Milà i Cruz Azul. Hi ha converses amb tots 4, però res tancat. El que és segur és que no serà el mateix rival per l'equip de Flick i pel de Pere Romeu. I finalment, fa pocs minuts, el Barça ha anunciat la renovació del tècnic del Barça Atlètic, Giuliano Belletti, per una temporada més.
0: I sobre el mercat, precisament, un parell de punts més amb els clubs catalans com a protagonistes. D'una banda, sembla que l'Espanyol té a tocar el seu primer fitxatge per la temporada que ve, i aquest és Àlex Calatrava. Edu de Batlle, bon dia.
12: Hola, bon dia, Albert.
0: De fet, l'Espanyol ja té un acord amb el futbolista i ara haurà de negociar amb el conjunt de la Plana.
12: Exacte, en una operació que es preveu assequible per la clàusula de rescissió del jugador, que no és molt alta, és de 5 milions. L'Espanyol està disposat a assumir aquesta quantitat per Calatrava, però intentarà rebaixar-la oferint algun jugador a canvi o proposant alguna altra forma. Calatrava vol venir, és una petició que el tècnic Manolo González li ha fet a Monchi. És a punt de fer 26 anys, és esquerrà, però juga a l'extrem dret, també pot actuar a la mitja punta. Aquesta ha estat la seva segona temporada al Castelló, segona, on ha fet 14 gols i ha repartit 8 assistències. Es tracta d'un futbolista format al futbol català, que ha conegut gairebé totes les categories. Va passar pel futbol base de clubs com el Barça, l'Horta, l'Europa o el Sant Andreu, per jugar després, ja com a amateur, primer a Primera Catalana amb el Parets, després a Tercera amb el Sants, a Segona Federació amb l'Atlètic de Madrid B i a Primera Federació amb el Costa Brava. L'Espanyol espera avançar en el fitxatge de Calatrava durant els pròxims dies per convertir-lo en la primera incorporació d'aquest mercat.
0: Doncs n'estarem pendents. Gràcies, Edu.
12: Fins ara.
0: I de l'altre, el Girona, que ja té des d'ahir Bernat el seu segon reforç per intentar tornar a Primera, i aquest és Izan González.
5: Sí, el migcampista de 21 anys signa per 3 temporades fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, tot i que aquesta temporada ha jugat cedit la primera volta a l'Europa Primera Federació i l'altra al Granada a Segona Divisió. En declaracions al web del club, el jugador de Blanes es mostrava molt il·lusionat amb l'arribada a Montilivi.
13: Bueno, per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Segurament serà molt bo el projecte i també que soc d'aquí, de Girona, i això em crida molt.
5: Després del davanter centre ucraïnès Oleksandr Pishur, Izan és el segon fitxatge del Girona de cara a la temporada que ve, amb les mirades posades al retorn a Primera Divisió.
0: I encara en futbol, en aquestes últimes hores hem sabut o s'ha fet oficial ja que Pau Gasol invertirà en diverses competicions femenines. Gemma Montero, bon dia.
14: Bon dia. Pau Gasol invertirà 55 milions d'euros, per ser exactes, a la Lliga Femenina de Futbol. L'exjugador del Barça de bàsquet i dels Lakers vol impulsar ara el creixement i l'explotació comercial de la competició femenina a Espanya. L'operació es faria a través d'un grup inversor i serviria per reforçar els ingressos de la competició i millorar la projecció internacional. La principal, o el principal beneficiat seria la Lliga Femenina, que primer rebria els diners i després els invertiria entre tots els equips de la competició, entre els quals hi ha, òbviament, Barça, Espanyol i el Badalona. No és la primera vegada que Gasol aposta per la competició femenina. L'exjugador de bàsquet també ha invertit, per exemple, a la Lliga Femenina de Futbol dels Estats Units i també en la Lliga Femenina de Bàsquet. A l'espera de saber si també aposta per la Lliga Espanyola, de moment apunta a la competició de futbol. En cas de confirmar-se aquesta operació, suposaria una de les inversions més importants vinculades a, com diem, a la competició femenina espanyola. I de la seva banda, l'Espanyol femení continua construint l'equip de la temporada vinent i de moment ja ha ampliat també el contracte d'Ainhoa Domènech fins al 2028. L'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret.
0: 2:48, repassem què més tenim a la resta del futbol.
5: El jutjat mercantil de Lleida ha començat el procés de liquidació de l'històric Lleida Club de Futbol, hereu de la Unió Esportiva Lleida, que va jugar en dues ocasions a Primera Divisió, després que el club no hagi trobat cap inversor que pogués assumir els seus deutes. Per evitar-ne la desaparició total, però, un grup de socis té la intenció de comprar la unitat productiva i refundar-lo de nou si el jutge i la Federació Catalana no ho impedeixen. Ho farien amb el nom, l'escut i fins i tot amb la plaça competitiva a Lliga Elite, tal com ja va passar el 2011 amb la desaparició de l'esmentada Unió Esportiva Lleida o amb altres clubs com el Terrassa o el Còrdoba. Des d'avui fins diumenge, els socis del Deportivo poden votar el topònim del seu nom oficial. La pregunta és si volen suprimir l'article de Real Club Deportivo de la Coruña per adaptar-se al topònim oficial de la ciutat a Coruña. Si guanya aquesta opció, el club tindrà pel castellà de A Coruña i per la versió en gallec de Coruña. El canvi de topònim se suma a les iniciatives del Deportivo pel seu 120è aniversari aquest 2026, l'any del seu retorn a Primera Divisió. L'enquesta és vinculant i el resultat s'acceptarà en assemblea extraordinària dimarts que ve. I ho ha avançat el diari Marca. Gavi Fernández, capità de l'Atlètic de Madrid durant moltes temporades, torna al conjunt matalasser per a ser l'ajudant del cos tècnic de Cholo Simeone.
0: De seguida obrim pàgina poliesportiva, però abans us informem també que aquest pròxim 20 de juny cauran 100.000 poemes del cel sobre Barcelona. Es tracta de la commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat que porta el bombardeig de poemes als voltants de la catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte, 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona. Vinga, ara sí, 10 minuts per les 3, parlem de més coses, deixem el futbol i ho fem de futbol sala, perquè demà el Barça jugarà el segon partit de la final del play-off de Lliga, després de guanyar Gemma el primer de forma èpica. Va ser un partidàs.
14: Sí, un partit de bojos ahir al Palau. L'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 contra el Pozo Murcia al descans. I a la segona part, amb gols de Sergio González, Mateus i Antonio, van segellar una remuntada, de fet 3 gols en 4 minuts, fins a aconseguir empatar a 5. El temps reglamentari va acabar amb aquest empat, també la pròrroga, i es va arribar als penals. El Pozo va tenir avantatge i finalment Didac Plana, amb dues aturades, l'última en l'últim llançament del Pozo, van aconseguir sumar aquesta primera victòria d'aquesta sèrie final. El porter blaugrana estava exultant per aquesta nit màgica que havien viscut i patit, i ho explicava així al Tuiràs.
15: Avui ens ha tocat viure una nit molt màgica, molt especial, però no ens enganyem, ha sigut perquè hem tingut fe, hem tingut confiança i hem començat a picar pedra sabent que segurament picaríem molta pedra sense aconseguir premi, i l'equip ho ha fet igualment, no? Per tant, doncs, orgullós dels companys, orgullós també de tenir un ambientàs al Palau, i a partir d'aquí, doncs, a deixar-nos-ho tot a la pista, que és el que se'ns demana, el que volem fer, i a seguir somiant perquè volem guanyar aquesta lliga.
14: A Pito, però, el van expulsar els primers minuts del partit i, per tant, no podrà jugar el segon partit, que serà demà dijous, també al Palau Blaugrana, a partir de les 9 del vespre.
0: I del futbol sala al bàsquet, compta enrere ja perquè arrenqui també la gran final de l'ACB. En aquest cas, demà el Roig Arena, primer duel entre el València i el Barça. De fet, tenim l'expedició blaugrana viatjant ja cap allà. Hola, Dani Aguilar, bon dia.
16: Hola, Bassas, bon dia.
0: L'equip blaugrana que torna a unes finals 3 anys després.
16: Sí, en aquest tram final que espera que es recordi per sempre més, Xavi Pascual, conscient que vol deixar aquesta efímera segona etapa al club amb potser un dels títols més inesperats de la història recent del Barça, serà la 42a final blaugrana, 32 en l'era CB, busca la Lliga 21. Per als valencians, la segona final seguida, la temporada passada no van tenir opcions amb el Madrid, quarta de la història, l'únic títol al 2017 precisament amb Pedro Martínez al capdavant. Amb designació arbitral ja coneguda per al primer partit, el de demà, seran Rafael Conde, Martín Caballero i Luis Miguel Castillo. Com deies, l'equip s'ha exercitat aquest matí al Palau, ha dinat, i ja marxa cap a València. Arriba cap a les 6 de la tarda i a quarts de 8 a l'Ajuntament de València, presentació de la final amb els entrenadors, juntament amb Satoranski i Pradilla, representant les plantilles. És una final especial per Pascual, però també per molts membres de l'equip que s'acomiadaran. De fet, un que fins i tot es retira, com Jan Vesely. Aquest migdia el pivot ha reconegut el talent del rival, però apela a focalitzar-se en un mateix.
17: They are very talented team, they have amazing season.
18: Són un equip molt talentós, han fet una temporada espectacular. És un equip molt complet en cada posició, però nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos, posar la mateixa energia que hem mostrat en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
16: El txec buscarà tancar la seva carrera amb una segona lliga amb el Barça. Amb tothom ha viatjat l'equip blaugrana. Al València, recordo, es contempla l'opció que els encara lesionats Puerto i Roivers poguessin reaparèixer en algun moment de la final, no Xavi López Aróstegui. Ja poc més de 24 hores perquè arrenquin aquestes finals al Roig Arena amb els dos primers partits a València. El tercer, la sèrie es mou al Palau Blaugrana.
0: I que viurem intensament aquí a RAC1 amb els nostres enviats especials, en Dani Aguilar i l'Albert Pedrol, amb l'última hora, les veus dels protagonistes i amb la transmissió de tots els partits per l'antena de RAC1. Per cert, encara en clau Barça i pel que fa ja la temporada que ve, caldrà veure com es resol el cas de Xevi Pujol i la seva sortida de Baskonia per ser nou director tècnic del Barça. Avui, Fèlix Fernández, director esportiu del Club Basc, ha assegurat que compten amb ell, malgrat que és conegut que el Baskonia volia prescindir-ne. Ja sap el Barça, per tant, que haurà de passar per caixa. I més enllà del Barça, Dani, el que s'està movent i força també és el mercat.
16: Sí, avui el Quinzenes Manresa ha anunciat el tercer fitxatge de l'estiu. Després del base Lucas Befort i l'alé Pablo Tamba, el club ha anunciat la incorporació del també alé Chibuzo Agbo. Signa per dues temporades, estatunidenc amb passaport nigerià, 24 anys, 2-0-1 de perfil defensor i bon llançador de 3. Procedeix del Cholet francès, amb qui també ha jugat la Basketball Champions League amb prop de 8 punts i 3 rebots per partit. I moviments també a la Lliga Femenina. L'Espar Girona segueix reconstruint el seu roster, anunciant la quarta incorporació, l'escorta nord-americana Madison Conner, 22 anys, una de les revelacions de la Lliga Femenina. Arriba per una temporada de l'Estepona, on s'ha enfilat fins als 15 punts per partit, amb rècord de triples inclòs, i el Cadí Laseu de la seva banda també està fent la feina ràpida. Cinquè fitxatge anunciat avui, el de l'escorta també estatunidenca Lexi Donarski, 24 anys, 1,83 m, signa per una temporada, ve de la Lliga Hongaresa, on ha fregat els 12 punts per partit.
0: Gràcies, Dani. Encara les seccions en vol. Antonio Carlos Ortega explicava a RAC1 fa uns dies, també ja el t'ho diràs, que estan obligats a renovar la plantilla, però, Gemma, també hi ha jugadors que segueixen, cas de Timotei Nguessan.
14: Sí, el club ha ampliat dues temporades fins al 30 de juny del 2029 al contracte del lateral esquerre francès. Nguessan va arribar al Barça l'estiu del 2016, procedent del Chambéry francès, i encara tenia un any més de contracte. Finalment, completarà 13 temporades al club i ha manifestat diverses vegades, també avui, el seu desig de retirar-s'hi.
19: Por supuesto, me gustaría acabar aquí.

0: No a tècnics que renta les mans, no a espera sense fi, no, perquè amb Legalitas dir que no és molt fàcil. Legalitas, no et conformis. 900-106-08.
1: No.
0: 3 minuts i mig, i seran les 3, pausa, i ens actualitzem.
2: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
3: ¿En serio? ¿Aquí?
2: Sí, en este monasterio.
3: Y yo pensando que era una excursión más.
2: Si estos muros hablasen...
3: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
2: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
4: Gobierno de La Rioja.
5: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
8: ¡Valorado!
7: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
8: Y otra... ¡Valorado!
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
10: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
9: Tu creus? Jo pensava que era normal.
10: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
11: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
12: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
13: Ràdio en directe.
14: Actualitzada al minut.
15: Alertes d'última hora.
14: RAC més 1.
13: Notícies.
15: Podcast.
14: Contingut exclusiu.
13: Escolta.
15: Navega.
13: Descarrega.
14: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
13: Fàcil, còmoda.
15: Intuïtiva.
13: I renovada.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
17: Directament.
16: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
18: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
19: Medisure.
20: Són les 3, actualitzem la informació. José Luis Rodríguez Zapatero assegura que retornarà la confiança als que ara dubten d'ell. Diu que ha mantingut el silenci aquests últims 29 dies per respecte a la justícia, que sempre ha actuat amb decència i honradesa, i que ho demostrarà. Ho diu en un comunicat que ha difós després de defensar aquesta innocència també davant del jutge José Luis Calama, que ha decidit no imposar-li cap mesura cautelar, és a dir, que ni li retiraran el passaport ni l'obligaran a comparèixer cada 15 dies al jutjat, com havia demanat la Fiscalia. Calama veu molt difícil que Zapatero pogués fugir i passar desapercebut. El PSOE, que esperava amb l'ai al cor aquesta declaració, ha refermat el seu suport en Zapatero, també per escrit en un comunicat de veu. Pedro Sánchez no ha volgut posar la mà al foc per ell, en canvi, en una altra sessió de control crispada al Congrés. També us hem explicat que el fiscal especialitzat antidroga de Barcelona avisa que l'enduriment de penes no servirà per reduir els assassinats a la ciutat.
1: la agravación de la pena de la tenencia de armas al desalmado de hace una semana se la trae al país.

0: De hecho, se deshizo del arma en la Gala Placidia, según tengo entendido. O sea que efecto preventivo general a lo mejor sí puede tener en aquellos que las consiguen con facilidad para fardar.
1: Són declaracions que el fiscal Gerardo Cabero ha fet al món a RAC1 i d'aquí a 50 anys gairebé un terç de la població tindrà més de 65 anys. Per tant, estarà jubilada o a punt de jubilar-se. Un 40% haurà nascut fora. La immigració farà que l'Estat guanyi uns 4 milions d'habitants. Bona part viuran sols perquè d'aquí a 15 anys les llars unipersonals ja seran el 30% del total. Pel que fa als esports, el Madrid demana a la UEFA que castigui el Barça pel cas Negreira, Albert.
2: En un comunicat, el Club Blanc informa que ja ha posat en coneixement de la UEFA l'existència d'evidència sobre pagaments al número 2 dels àrbitres i demana que adopti les mesures disciplinàries i restauradores contra el Barça, un anunci que ha arribat només unes hores després de fer oficial el fitxatge de Bernardo Silva per dues temporades. El migcampista portuguès debuta avui al Mundial contra la República Democràtica del Congo a partir de les 7 i en directe a RAC+1. Més tard, a les 10, es jugarà l'Anglaterra Croàcia amb el blaugrana Gordon, a la 1 de la matinada Ghana, Panamà i a les 4 Uzbekistan, Colòmbia. I precisament al Barça, Juliano Belletti continuarà dirigint el filial, el Barça Atlètic, una temporada més després de renovar fa uns minuts amb el club blaugrana.
1: I pel que fa al temps, un avís, la calor serà extrema de cara al cap de setmana, Mònica.
3: A partir de diumenge es preveu un episodi d'onada de calor amb temperatures que sobretot s'enfilaran cap a les comarques interiors i podríem tenir valors que arribessin als 40 graus, especialment en punts de les comarques de Ponent. I de moment aquesta tarda calor més suportable, amb màximes que es mouran entre els 33 i els 37 graus i amb sol a bona part del país, només amb alguns ruixats en punts del Pirineu. Demà dijous i també divendres es mantenen les temperatures sense grans canvis, però es disparen a partir del cap de setmana.
1: Passen 3 minuts de les 3, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins al 900 Mireia Garolera.
2: I aquesta nit el Tu diràs amb en Xavi Rocamora.
4: Ara sí! Núria, Albert, què tal?
1: Molt bé.
4: Tot bé o esteu buscant pis per Barna?
2: No, per sort no.
4: Però si tot gironí, que és de buscar Barna.
5: Està car també allà, Gironí.
4: Sí,
5: i vaig actuar aquest cap de setmana.
6: Un altre cop. I vaig fer caca 4 cops. Sí.
5: El meu objectiu és colar-ho cada dia de la setmana.
6: És el nostre senyor Marcelí, us diu.
5: Cuidado, cuidado.
6: Què vol dir això, cuidado?
5: Molt més jove i molt més d'esquerres, jo. No m'ofenguis.
4: Bueno, una miqueta més jove, sí que és.
6: Sí, perquè el senyor Marcelí al final també és un senyor que ha viscut el del Titanic, doncs vulguis o no, doncs és el que té, no? En aquella època,
5: sí,
6: no?
5: Que el cervell ja està rovellat, suposo.
6: De tanta aigua, del Titanic. Escolta'm una cosa, ahir va jugar Messi, eh?
2: Home, sí, aquesta matinada.
6: Bueno, exacte, sí, per mi va ser ahir.
4: Si has dormit entre mig, és
6: ara, si dors, tot i que siguin 10 minuts...
2: Lladre, sí.
6: No.
2: Vols dir que has fet un... Dos quarts d'onze...
6: Jo era al llit, eh?
2: Sí.
6: Sóc un senyor gran. Sí.
2: De disciplinat.
6: Sí. Et dic una cosa, tot això ho diem perquè ha sortit molts memes a través d'aquests gols que va marcar ahir Messi, no? Hat-trick de Messi.
4: Hat-trick.
6: I ha sortit una cosa que ens agrada molt, que volem posar a prova, que és un generador de noms de jugadors argentins, saps?
4: Això va crear el nostre company guionista del Versió RAC1, Marc Martínez, l'any 2022.
6: El Mundial.
4: El Mundial de fa 4 anys.
5: Exacte. Sí.
6: Llavors volem veure quins noms tindríeu vosaltres com a jugadors argentins. Voleu
4: provar-ho? És a partir de la inicial.
6: Sí. O sigui, diguéssim que la primera inicial del teu nom i la del teu cognom sortirà un nom. Vale? Per exemple, Núria Travessas és NT, no? Pues, de nom series... On està la N? La Sèpia.
4: La Sèpia.
6: La Sèpia Andrade.
5: La Sèpia Andrade.
6: Si fossis jugador argentí, tu series la Sèpia Andrade.
5: D'acord.
6: Tu, com a Albert Bassas, series el Ácaro.
4: Valenzuela.
2: M'agrada més el de la travessa, eh?
6: La Caro Valenzuela, m'agrada
4: molt. La Caro Valenzuela!
2: Bueno,
4: va avançando por la banda, la Caro Valenzuela.
2: Por la cacha, ahí está.
4: La pasa a la Sèpia Andrade. Una pelota larga.
6: I que seria, per exemple, a Alba Sagar seria també el Ácaro.
2: Clar.
6: Però seria el Ácaro Guzmán.
2: Molts Ácaros.
4: La pasa Guzmán, Guzmán el Ácaro. Defendiendo la Sèpia.
5: Mira, que faci gol la comadreja.
4: Qui és la comadreja?
5: Vergara, que és de l'Estadella.
4: Y aparece en el terreno de juego la comadreja Vergara, llegada desde Cunit.
6: Has de dir la cancha. Això diu.
4: En la cancha, pelotudo, la concha de tu madre.
6: Ahí está.
5: Que la concha de tu madre, qui ets tu?
4: És el nom que m'ha sortit a mi. La concha de tu madre.
6: A tu t'ha sortit el crustacio Valenzuela.
4: El crustacio Valenzuela desde el banquillo. Vicinando el partido porque estás tan cansado de la vida que no le da ni para correr 5 segundos.
6: M'agrada perquè és el José María García, versió argentina, eh?
5: Sí, sí.
6: Una miquet, eh?
4: Sí, sí. Bueno, me encanta estar acá en Cataluña, retransmitiendo el Mundial.
6: Mira, Toni Clapés, per exemple, seria la Mantis... La Mantis Romero.
4: La Mantis Romero, la mala leche del Mundial, echa juego.
6: I el Xavi Alujas, el murciélago Domínguez.
4: El murciélago Domínguez ja seria una mica més la, la mascota.
6: Personatge de Disney. I acabem ja amb la Mònica Folquet, que seria el crustacio també, però on està l'EFE? El crustacio Miranda.
4: Miranda, Miranda por la banda, remate y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Miranda. Miranda, te quiero. Miranda, te quiero. Miranda, te quiero.
6: Vale, vinga, doncs ja està.
5: Què
6: doncs ja
5: ho fas, aquí, eh? Sí, per no saber res de futbol.
6: Però què fa bé, el de narrar o el d'argentí? Sí.
5: Les dues?
4: És que és la cantarella,
5: la farsa,
4: al final.
5: És la farsa.
4: És la farsa.
5: És la farsa.
4: Sí, sí, sí.
5: Tu, com a especialista en això, bases,
6: no, no,
5: què
6: en
5: penses?
6: No, molt bé, molt bé. No, no, té rima, té cadència, escolta'm, sí, sí.
4: Té rima, té cadència.
6: Sí, sí, sí, sí. Sí, en argentí.
4: Ei, que acá no le ponen pasión al fútbol. Parecen unos peixos bullits, que dicen acá. Unos peixos bullits.
6: A mi ja m'ha estat aladrant, eh? A veure, perquè et descansa, no?
4: A també, mi també... Aquest...
5: Però el futbol demana però... això, demana intensitat. Tu no pots narrar un partit. Ara m'agradaria comentar que li
6: no,
5: està passant la pilota.
6: No, no, i menys a la
4: se està dormint mi madre sí. i su concha.
5: Us he dit tota l'estona. Emoció cocaïna, emoció cocaïna.
4: Passa
5: no
4: la
5: sé
4: pilota,
5: la
4: pilota el sapo. Rosales por Mendoza. Mendoza a López. A López, a López Pacheco. Pacheco la passa forte por la banda.
6: Ara què estàs menjant?
4: Me ha disparado. Ah.
5: Que va, quina màgia de la ràdio, eh?
6: L'ha disparat i és d'Extremadura.
5: Sí. És la màgia de la ràdio.
4: Me alcanzó la bala. Me alcanzó. Me alcanzó.
5: A vegades passa.
4: Me alcanzó.
6: Però què has dinat avui?
5: Pues una, això es demostra que un argentí, inclús amb una bala entre cella i cella, segueix xerrant.
4: Me alcanzó la concha de
6: unes empanades argentines.
4: Hijo de la revil puta.
5: Ara ja hauríem de parar, però això.
7: Jo és que... Jo... Bala, ets molt maco, saps que t'estimo molt, i si et veig pel carrer et faré una abraçada, i si pujo a RAC1 també te la faré.
6: Bueno, pues, escolta, jo crec que el que hem de fer...
4: Carre, no. Puta, que te
6: no. Ara tindrem un senyor gran tota l'estona aquí parlant en argentí. Em sap
5: allà greu, al fons, eh?
6: Perquè està...
4: Joder, mil putes! Es que...
6: Però tu t'adones que el Bala només sap imitar accents, eh? L'Antonio Banderas, el Carles Porta... Tots són blackface, eh?
5: Tots són... Sí. Tot és apropiació lingüística.
4: M'estic morint per poder començar ja el programa.
6: Ah, que no és que a mi m'estava agradant.
5: A mi m'agradava molt.
6: Sí.
5: Jo proposo que avui l'argentí aparegui quan cregui, de fons sí. i en un renec.
6: Sí, mira.
5: A mi jo proposo això avui al programa.
6: Fot-li un altre tret, que m'agrada quan es mor. Ah. Ara, vinga, va, comencem.
5: Adéu!
6: Adéu, adéu.
8: Abans no arribi la banda principal...
4: Me alcanzó la bala!
8: Els taloners de la versió...
4: Me dio
8: el imperio! Amb Bala...
4: Hijo de la...
8: I Guillem Estadella. Un
4: armat,
8: no passo de conya.
4: Socorro, socorro! Molt bona tarda a tothom. Ara, en uns segons, passaran 10 minuts a les 3. Som els d'abans del Clapés. Som... Els taloners! Molt bona tarda a tothom i molt bon programa 413 Coquetes de Llum.
5: Olé. Epa!
6: Olé.
5: Molt bona tarda! Ja és dimecres!
4: Ai. Ja fa baixada, això, eh?
5: Ja està.
4: Ja està, fa baixada.
6: Se t'està fent molt llarga la setmana, no, Alba? Pel que no, tu?
5: Uah, porta unes setmanes que m'està costant la vida viure.
9: Madre mía.
5: Aquest matí m'ha fet molt riure perquè he arribat, m'he ficat a l'ordenador i li he dit al Bala, bueno, va, que ja queda menys. I m'ha dit, ja queda menys per Setmana Santa. O sigui,
4: sí, sí.
5: Hem volgut passar-nos d'optimistes i...
6: Però que esteu fatal, no?
4: Sí.
6: Hem d'estar contents. No,
4: jo crec que pel grup de WhatsApp dels taloners, diumenge a la tarda, ens hem de dir ja queda menys pel cap de setmana.
5: Sí.
4: És aquest optimisme ja ha passat de
6: però
4: voltes.
6: És que vosaltres us preneu la vida massa en sèrio, nois. Hem de gaudir de la vida.
4: Però també us diré, diumenge ja passem estiu, eh? Diumenge ja és el solstici, eh?
5: Sí, i es notarà perquè les temperatures, ara que tenim aquesta cosa de primavera, sí. Sabeu que hi ha brisa?
6: Com?
5: No hi ha brisa enlloc.
4: No hi ha... No.
5: El solstici ja és...
6: Ara.
5: Un paripé.
4: Sí.
5: Perquè ja no hi ha... Ja no, només hi ha hivern i estiu. i pel mig alguna pluja. Sí. És o no és?
4: Sí, sí. Sí, sí, sí,
5: és així?
4: Jo tinc jaquetes d'aquestes de mig temps que em poso un dia.
5: No, la primavera i la tardor, goita. Bueno. Bye, bye, hasta otro ratito.
6: És veritat. Què, aquesta conversa de l'ascensor la podem anar deixant?
4: La podem anar deixant per obrir l'altra versió del dia.
5: Som-hi!
9: Mira, bobo. Què mira, bobo? Anda a baixar, bobo. Anda a baixar.
4: Doncs mira, precisament hem de parlar avui de Leo Messi. Diuen que està bé ell, en baixa forma, però l'astre argentí s'ha convertit en el màxim golejador als Mundials després del seu hat-trick davant d'Argèlia. L'altra versió d'avui, però, ens obliga a fixar-nos en la febre per aconseguir el cromo de Messi a l'àlbum del Mundial.
5: Exacte, ho hem sentit aquest matí al món a RAC1. Hi ha tanta demanda de cromos que s'esgoten cada 2x3. Si aquí ja estan cotitzats el cromo de Messi, imagineu com està l'Argentina. La peça més buscada és l'edició daurada del cromo de Leo Messi. Conscients que serà el seu últim mundial, aquest adhesiu ja ha esdevingut considerat la peça única.
6: No, i escolta, vosaltres què creieu que és més complicat? A mi em ve el cap ara un dubte, jo què sé. Que trobar un cromo de Messi d'aquest daurat o que Messi parli català? Quina creieu que és la més complicada?
4: És més complicada que parli català.
6: Sí, no?
5: Sí, perquè està demostrat que...
4: A més, penseu que a l'Argentina ja venen els paquets de cromos pràcticament el doble de preu que recomana Panini.
6: Què dius?
4: I segons Bloomberg, si ho deia aquest matí el Basté, fins i tot s'han popularitzat figures de suposats vidents que asseguren que poden veure a través de l'envoltori i els paquets els venen a gairebé $20 perquè teòricament dins hi hauria el cromo de Messi.
6: Jo li canviaria el nom de l'empresa de Panini a Paganini, perquè no vegis.
4: Doncs tens raó. Mira, aconseguir un cromo de Messi és molt difícil, per tant... Jo vull posar en pràctica això dels vidents.
5: Què dius?
4: Avui he agafat la gabardina de Tio Gilito per fer-me ric i he decidit trucar a vidents i pitonisses per saber on trobar el maleït cromo
5: ara.
4: A Catalunya o a la resta de l'Estat.
5: M'encanta.
4: Aquí comença un reportatge màgic a peu de Paganini. La pregunta que em faig és, els vidents espanyols també tenen aquest do de veure els cromos?
5: No.
4: Sabran dir-me exactament on trobar-lo?
6: Per un moment, tu has trucat a telèfons de vidents?
4: De Paganini.
6: Tu saps que això es paga?
4: Sí.
5: És de Paganini.
4: Ho he fet des del meu mòbil.
5: Ets tan maco, fas tant pel programa.
4: Sí, no vull perjudicar la casa. He posat l'altaveu i ho he gravat directament.
6: Ah,
4: sí, del meu mòbil.
6: Ja van tenir un susto amb allò dels taxis.
4: Sí.
6: Vigila,
4: no, més sustos no. Mireu, he trucat a Pitonisa Tatiana.
6: Pitonisa Tatiana.
4: He de dir que...
5: Home, però què et fa riure d'això? Es diuen com els humans, els pitonisos.
6: Pitonisa Tatiana.
5: Què et fa riure?
6: Pues no m'has agafat a contrapeu, no m'esperava gens que es digués...
5: Però què t'ha sorprès d'això, Cuca?
4: Però és que saps que...
5: Que no es pot dir Tatiana?
4: Sí que es pot dir Tatiana.
6: Però m'imaginava, estic acostumat a Sandro Rey, Aramis Fuster, de cop i volta pitonissa Tatiana, m'ha agafat a contrapeu, perdó. És que clar, té nom una mica de...
5: Estadella!
6: Què?
5: Estadella!
4: A més, vigila, perquè he trucat a la Tatiana i no està sola, eh?
6: Com?
10: Desde 1995 es que, seleccionamos a las mejores tarotistas, videntes y expertas en artes adivinatorias.
11: Hola.
4: Hola, buenos días, ¿con Tatiana?
11: Sí, buenos días.
4: Buenas, Tatiana. Mira, soy Acuario y quería encontrar el cromo de Messi, que es muy difícil de encontrar. Y he visto que hay videntes en Argentina que saben encontrarlo. Y digo, pues aquí en España seguro que también puede pasar lo mismo.
11: Ya, que yo no soy vidente. No,
4: ni un poco de intuición tampoco.
11: No, además eso es algo como bastante complicado.
4: Ya, bueno, pues ¿qué hago?
11: Vamos a ver con el tarot si te puedo decir algo, a ver.
4: Oigo como una moto.
11: No, es mi perra que ronca.
4: ¿Es la perra roncando?
11: Perra que ronca, sí.
4: A ver, ¿lo puedo escuchar?
11: Que se acaba de ir, porque la acaba de regañar.
6: La Tatiana de pitonisa només té lo de pito, ¿no?
4: ¿No es deia Tatiana y el sapo?
6: No, Tiana.
4: Ah, Tiana.
6: I la segona part és Aleia i el sapo, també.
5: I aquesta gossa mig morta.
4: Estava.
5: I he sentit tractors fent menys soroll.
6: Era un John Deere, eh?
4: Sí, sí. Demanava un tret al cap al gos. He de dir que finalment m'ha tirat les cartes, eh?
11: Tenemos el 10 de... El 10 de oros. ¿Vale?
4: Ah, Messi tiene el número... El Messi es el número 10, ¿eh?
11: Ah, sí.
4: Va bien, Tatiana, va bien.
11: Muy bien, ¿no?
12: Sí.
11: bueno, esta carta, a ver, puede ser bancos, instituciones financieras, o sea, algo que esté cerca de bancos, cerca de notarías, cerca de registros de la propiedad, algún kiosco, ¿no? Museos.
4: Uy, pero es muy amplio eso.
11: Claro, bueno, tendrías que ir buscando. Juzgados también, esto, juzgados, notarías, registros de la propiedad, desde la zona donde tú vivas. Porque si va por números, mira, se me acaba de salir la torre y la torre es el número 16, entonces...
4: Vale, vale, vale, me cuadra, ¿eh?
11: Sí.
4: Porque Messi ha marcado 16 goles.
11: Pues sí, ya está, busca el número 16. Muy bien, pues si lo encuentras, me avisas.
4: A sobre la tia vol que anem amb mitges en el negoci, si el trobo. No, això no ho acabo d'entendre.
5: Bueno, clar, ella ha tingut la idea. Torre, estem a una torre nosaltres. Aquí ho deixo, seguim.
4: No, no. No anava mal encaminada la Tatiana perquè, quedeu-vos amb aquest petit detall que diria en Carles Porta, diu, busqueu prop de jutjats, perquè sí. Segons la carta diu que un banc, un jutjat,
12: vale.
4: I molt important també quedeu-vos amb aquest petit detall que el veurem més endavant, el número 16.
5: Vale.
4: Quedeu-vos amb aquestes dades i seguim per aquest periple per vidents. He trucat a professor Alejandro.
13: Hola, buenos días.
4: Hola, buenos días, es el profesor Alejandro.
13: Mucho gusto. Sí, cuéntame entonces qué te preocupa, cuéntame entonces qué te inquieta.
4: La consulta es un poco rara, pero es que estoy buscando el cromo de Messi, que es muy difícil de encontrar. Si tiene alguna pista.
13: Vamos a mirar.
4: ¿Dónde miro?
13: Tendrán de acá el melón.
4: ¿Un melón?
13: Un melón blanco de claridad, un melón blanco de claridad, la llama.
4: Un melón, ¿eh?
13: Bueno, mira, pon mucha atención. Me aparece una fecha muy puntual, 27 de junio.
5: ¿27 de junio?
6: Això és la setmana vinent, eh?
4: Sí, sí.
6: Què vol dir, que hem d'anar allà?
4: No, no, quan? Jo he seguit preguntant, però quedeu-vos amb aquest petit detall. Ni tarot, ni bola de vidre. Era un meló el que estava mirant aquest senyor, no?
6: Estava mirant un meló?
4: Un meló estava mirant.
6: Hòstia.
4: I aquest meló li ha donat una visió d'on puc trobar el cromo de Messi.
13: M'apareix un lugar que tiene unas mesas, com una especie de terraza.
4: Terraza, sí.
13: Es informal, no es nada elegante. Allí se hablará, precisamente hablando de fútbol, un hombre muy bien arreglado, un hombre muy bien presentado, con una barba, este hombre, y es este hombre quien te puede facilitar ese cromo.
4: Y todo eso lo está viendo en el melón, ¿eh?
13: Sí.
5: O sigui, ell mirava un meló.
4: Un meló.
5: Bueno, sí. Jo he vist gent hores, triant melons. Vull dir que el meló dona per...
6: I li piques per saber, sí, sí.
5: Dona per molt.
4: I dius, és mascle o femella? Dius, ah, no ho sé.
6: Tu, quan t'ha agafat el telèfon, li has dit, hòstia, me lo dices o no?
4: Me lo dices o me lo cuentas. Recordeu que la Tatiana ens havia dit que busquéssim en jutjats,
5: sí,
4: i el número 16?
5: Sí, sí.
4: Doncs aquesta altra pitonisa, que no té res a veure, és d'un altre punt d'Espanya totalment diferent. M'ha fet molta por perquè m'ha dit això.
14: Buenos días, cuéntame, ¿qué necesitas?
4: Mira, yo soy Sagitario y te quería preguntar por el cromo de Messi. ¿Dónde lo podría encontrar? Que va muy buscado y la gente no lo encuentra.
14: Vamos a ver.
4: A ver.
14: Mira, se me ha caído aquí...
4: Ay.
14: Se me ha caído la justicia, ¿vale? Ay. Entonces, voy a buscar algún kiosco,
4: sí,
14: que esté cerca de algún juzgado, de policías,
4: no,
14: de la policía, de la Guardia Civil, ¿qué? Algo que tenga que ver con la ley.
4: Vale, y una vez vea los paquetes de cromos, ¿cómo sé qué paquete de cromos será? O sea, ¿qué número de paquete?
14: El número, vamos a ver. 16, pero
5: ¿qué?
14: Tampoco te voy a asegurar que vaya a estar en el 16.
6: Llavors, per què truco?
5: Una cosa, què collons estem fent aquest programa avui? Hauríem d'estar a la Ciutat de la Justícia comprant tots els...
6: Home, des d'aquí fem una crida,
5: paquets de cromos. Què dius que fas, tu?
6: Que des d'aquí fem una crida, per si hi ha algun oient que ens escolta i li queda alguna cosa a prop, que vagi cap allà, no? Clar,
5: no, però que ho reparteixi.
4: Quiosc proper a uns jutjats.
6: Ara.
4: Alguna cosa relacionada amb la justícia, la llei.
5: Advocats.
4: Hi ha d'haver un número 16 a prop. Vull dir, sisplau, feu aquesta compra, si voleu.
6: I un bízum.
4: Un,
6: no?
4: Bízum.
5: I cuidado el dia 27.
6: Sí.
5: Perquè aquí ha sortit això, també, eh? Cuidado el dia 27.
4: Què pot passar el dia 27? Ja ho veurem. Però el tema és, i amb això acabem aquest periple de trucades, és que a mi m'han tirat les cartes...
6: I la canya.
4: M'han llegit un meló.
5: Sí.
4: I he trobat un vident que es diu Pedro, que ni meló ni cartes, eh?
7: molt fort. Ai.
12: Hola, buenos días.
7: Hola, buenas, con Pedro.
12: Hola, sí, soy Pedro, tensión 309, dígame que le puedo ayudar.
7: Yo soy Leo y estoy buscando el cromo de precisamente de Leo Messi, que es muy difícil de encontrarlo. A ver si me puedes decir dónde lo puedo conseguir.
12: Mira, hay una página que se llama Todo Colección.
7: Sí.
12: Hay otra que aquí no puedes encontrar. Hay un mercadillo que lo ponen los domingos, que es intercambio de cromos. No sé si usted sabe cuál es, ¿vale? Es en el mercadillo de San Antonio. En ese mercadillo me entran las cartas que lo puede encontrar.
7: Usted más que evidente parece evidente, ¿no?
12: Pero usted lo va a encontrar, ya verá cómo sí.
7: Y por curiosidad, ¿qué carta se lo ha dicho esta?
12: Es que yo utilizo un oráculo, ¿sabes?
7: Oráculo.
12: Es muy tradicional, es un oráculo.
7: ¿El oráculo de la IA?
12: Vaya usted ahí donde yo le he dicho, que verá cómo lo va a encontrar, ¿vale?
7: Vale, pues muchas gracias.
12: Buenos días.
7: Hasta luego.
6: Déu meu, senyor. Quan arribi la factura, nen, per això...
7: Uau. El vidente evidente m'envia a l'intercanvi de cromos a Sant Antoni, cosa que ja sabíem, hi ha una pàgina de col·leccionistes. Vull dir, que crec que, com a mínim, ha sigut honest. La meva conclusió d'aquesta investigació telefònica és que tant se val si trobo el cromo, perquè el pressupost ja me l'he gastat en trucades.

0: I no deixem l'esport de banda perquè hem sabut que 4 de cada 10 habitants de Barcelona estan apuntats al gimnàs, eh? Apuntats. En total són 733.000 els barcelonins i barcelonines abonats a algun centre esportiu. La gran majoria van a gimnasos privats.
1: Les dades són d'un estudi que han fet conjuntament l'Institut Barcelona Esports i l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness. L'informe situa que a la ciutat hi ha 929 gimnasos, és gairebé un 10% més dels que havia el 2020.
2: Ostres, què dius? Hòstia, aquestes dades són molt fortes, eh? Aquestes dades són...
1: No,
2: són
1: està d'ella. Ja està.
2: Què?
3: Em cau en la mare que els va parir a tot.
1: Sí, és un bon resum del que sento ara mateix.
2: Bueno, us dic una cosa, són dades molt fortes i per això jo he decidit agafar tota l'indumentària necessària per baixar al carrer. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de màquines d'elíptica.
1: Epa!
2: Vinga, a veure, anem per feina, perquè només baixar m'he trobat un tio que va cada dia al gym i li vol enviar un missatge a tota aquella gent que li fa mandra anar al gimnàs.
4: Jo cada dia vaig.
2: Cada dia?
4: Sí, sí, sí.
2: Hòstia, pots enviar un missatge a tota aquella gent que li fot mandra anar al gimnàs, tu que vas cada dia?
4: Jo vaig després de treballar i m'agrada molt.
2: Mira, si et foto jo la música així en plan èpica, t'atreveixes a motivar tota la gent perquè vagi al gimnàs, sí o no?
4: Va, va.
2: Vinga, va, fot-li, com et dius?
4: Jo, Lucas.
2: Lucas, doncs vinga, va, fot-li, Lucas.
4: S'ha d'anar al gimnàs perquè...
2: Però creu-t'ho una mica més, posa't, empodera't, ets gladiator, vinga, va, fot-li!
4: Heu d'anar al gimnàs perquè així estareu més papis.
2: I... Més papis, què és això?
4: Papis, guapos, per putrar, no?, amb la porta i tot això. Per ser uns putradors.
2: Ara,
0: uns putradors?
4: I de dope i autoestima, salut, tot, tot.
2: Volem ser papis, no, Lucas?
4: Volem ser papis.
2: I escolta'm una cosa, tu com motives aquella gent que sona l'alarma pel despertador i no vol anar al gimnàs? Digue-li, tu, tros de merda, aixeca't!
4: Has d'anar, 100%. Perquè després ho agraeixes.
2: Ara.
4: Ho agraeixes i és el millor que hi ha, després.
2: Pues moltes gràcies, eh? Hasta luego, Lucas.
4: Hasta luego.
2: Ara! Volem ser papis, tots i totes! Ara! Hem de ser papis! A tope! Ara! Putradors, ara!
0: En tot cas, amb putradors, però ella deia putradors.
1: Sí. Bueno, perquè ha deixat tota l'energia al gimnàs.
2: A veure, m'ha dit que vol ser papi, vull dir que nano no hi sap
1: Bueno, ha ficat com a referent de persona saludable i que està forta Joan Laporta.
2: Home, el que està forta és el botó que aguanta Joan Laporta.
1: Que jo l'adoro i l'estimo, però joder!
0: És compatible anar al gimnàs amb trepitjar alguna biblioteca de tant en tant.
2: Sí, i és compatible anar al gimnàs i al Barbocata.
0: Sí.
2: Vull, són dues coses compatibles. Sí,
1: totalment.
2: Bueno, escolta, he seguit caminant i m'he trobat un home molt diferent que no va al gimnàs perquè practica altres esports molt diferents. Tu vas al gimnàs, senyor, o què?
5: No sé ni el que és.
1: No.
2: En ta vida, eh?
5: No.
2: No fas esport o alguna cosa, o no?
5: No, anar a buscar bolets, si es considera un esport.
2: Ah, molt bé, o sigui, llavors diguéssim que el teu esport és bàsicament passejar per la muntanya, tranquil.
5: I jugar a la Play.
2: Jugues a la Play?
5: A vegades, sí. Però... Aquest és l'esport que practico.
2: Amb 59 anys jugues a la Play?
5: Sí, és el bici que tinc. Però... No en tinc gaires, però aquest el tinc.
2: Això m'interessa molt, però quin joc jugues a la Play?
5: Sí, els Final Fantasies o el rol japonès.
2: M'has deixat impressionat ara, eh? O sigui, volat aire i jugador de la Play, eh?
5: Sí, són els esports que he practicat. Sí, sí, sí. M'agradaria tenir 29.
2: Home, si tinguessis 29 no sortiries de casa, pel que intueixo.
5: Segurament que no. Seria un d'aquests que es passa la vida a l'habitació.
2: Series un viejo rata, no?
5: Correcte. I, bueno, ja m'hi estic tornant, eh?
2: Ah, sí?
5: Sí, cada dia sóc més rata.
2: Tu ets els que s'emprenya quan et maten i insultes, o què?
5: Ah, ja, i tant. Sí, sí, home, si no, quina gràcia té.
2: O sigui, tu insultes a la gent quan et maten, eh?
5: No sol jugar online, però si ho fes, sí, ho faria. Cabró, la mare que et va parir, no ho sé.
2: Realment un senyor de 59 anys insultarà nanos de 16 anys, eh? Perquè també és un tema, eh, jugant a la Play.
0: Està molt bé, eh? Un gamer, all gamer.
1: Un gamer, all gamer.
0: Sí, all gamer.
1: Tothom té dret a ser gamer.
0: Totalment.
2: Exacte,
1: i a tancar-se
2: sí.
1: L'habitació tot el dia.
2: Exacte. Bueno, he seguit caminant per Barcelona i m'he trobat un noi que no és de Barcelona, però ja us dic que... No li surt a compte això d'estar apuntat al gimnàs, no.
6: Jo, de fet, no som de Barcelona, però estic apuntat a un gimnàs i fa un mes que no hi vaig.
2: Ah, molt bé, això està, diguéssim que ets accionista, no?
6: Estic invertint en el meu futur.
2: Abans de no anar-hi aquest mes, quants cops hi anaves per setmana?
6: Un o dos. I dona gràcia qui n'és.
2: Quant temps fa que estàs apuntat al gimnàs?
6: 4 o 5.
2: 4 o 5
6: mesos i que, bueno...
2: I en total, en aquests 4 o 5 mesos, quants cops hi has anat?
6: Anava un parell de cops per setmana, compta-hi 10.
2: 10 vegades hi has anat?
6: 10 vegades.
2: En 4 o 5 mesos, 10 vegades?
6: Sí.
2: I quan pagues de quota? No vull fer-te mal, eh? Però potser surt una estadística que no t'agradarà.
6: Vaig pagar 300 de matrícula, un cop a la vida, i després 35 al mes, i s'acabó.
2: Per tant, t'estàs sortint a més de 50 euros, possiblement, o 40-30 euros cada dia que hi vas al gimnàs, eh? D'aquests 10 cops que hi has anat.
6: Sí, prefereixo no recordar-ho, però sí, més o menys sí.
2: És fort perquè he fet el càlcul exacte i li ha sortit cada vegada que ha anat al gimnàs 10 cops en 5 mesos per 47,50, eh?
0: Jo estic allà o més, eh? Sí. Jo no vaig al gimnàs des que estàvem a la planta 15.
2: I encara el pagues?
0: I l'estic pagant.
1: Per mi és com un... Per exemple, jo no participo mai en la marató perquè ja dono molts diners als gimnasos. Jo pago perquè d'altra gent estigui saludable.
2: Ara.
1: De res, Catalunya, de res.
2: Ara, Mare Teresa de Calcuta.
1: Ah, així vull que em diguis. Ara. Li diria Maria Teresa de Calcuta.
2: El què?
1: A la Mare Teresa de Calcuta. Jo no sé per què li deia Maria Teresa de Calcuta.
2: A tu no li deies Mare, li deies Maria Teresa.
1: Maria Teresa de Calcuta.
2: Com la Campos,
1: la
2: no?
1: Exacte. Ai.
2: Mare Teresa Campos, l'altra. Sí, la Campos és morta. Sí.
1: Cada dia m'emporto un disgust.
0: Sí, les dues.
1: No!
2: La Teresa de Calcuta també és morta, eh?
1: Ah, pensa que és la Terelu.
0: No!
1: Hòstia, dada!
2: La Terelu no.
0: Però és que no té sentit que deies Terelu.
1: No, però com que has dit les dues, pensava que
0: les dues, Maria Teresa de Calcuta...
2: I la Madre Teresa Campos.
1: Ara m'ha baixat la pressió als peus. He de beure aigua. Continua, està bella.
2: Per fi, nois, m'he trobat algú de Barcelona, nois!
0: Bravo!
2: Sí, i que va al gimnàs, mira! Where are you from?
7: No, I live here, but I'm from India.
2: Ah, you're from India? You live here and no Spanish ni catalan, eh?
7: Not yet.
2: Ah, not yet, but you live here and I have a question to you. Okay. You go to the gymnas? To the gym?
7: To the gym, yeah, sometimes, yeah.
2: There are information that 4 to 10 people of Barcelona go to the gym. You all go to the gym if you live in Barcelona, no?
7: Yeah, of course, I mean, yes.
2: How many times you go to the gym?
7: Thrice a week.
2: Three times a week, eh?
7: Yeah.
2: What do you like, burpees? What do you do?
7: I mean, lately I'm into a little bit of fit boxing.
2: Yeah. Fit boxing? Oh my God, you can...
7: No, not yet. I'm not there yet, but yeah, a little bit.
2: Okay, doncs thank you so much, eh?
7: Thank you. Yeah.
2: Goodbye.
0: Déu meu, senyor.
1: Però quina veloç, quina?
2: Parla molt ràpid, jo.
0: Això et fa un conolilingüe si...
2: Va.
1: Estava pensant exactament això. M'he d'agafar la baixa l'endemà.
0: Va, que estem molt blingons avui, eh?
8: Que el català. Foc dels teus ulls m'han encès el cor.
0: Com es nota que estem
1: això,
0: ja...
1: Això, els catalans, que jo soc... Però, jo només consumeixo quilòmetre zero sempre de tot. De fruites, verdures i d'homes. Soc molt així. Però ho arribo a saber, tu.
2: Bueno, jo deixaria aquí el report perquè després m'he trobat un senyor autònom. Tampoc m'explica gaire, anem malament de temps. Aneu al gimnàs.
0: Ah, no, però si m'està...
1: Jo m'estic passant molt bé. No en tens cap més d'aquest?
0: Clar.
1: D'aquest català.
0: Però si t'ho estem passant bé, per què vols tallar la diversió?
2: M'he trobat un senyor autònom que també parla una mica estrany.
9: No, jo ja no, faig gimnàsia al carrer.
2: Ah, tu fas gimnàsia al carrer?
9: Sí.
2: Què fas?
9: Una mica de goma, peces...
2: Ah, tu pel carrer, eh?
9: Sí. Per la nit, sí.
2: Una mica com el Rocky Balboa, eh?
9: Sí, autònom.
2: Ets autònom?
9: Ah. Llavors no n'hi ha temps.
2: Sí, els autònoms... No.
9: Treballo i si vull estar bé per treballar tinc que fer una miqueta d'esport.
2: Un missatge per tots els autònoms que no vulguin anar al gimnàs, motiva'ls una miqueta, va.
9: Que sí, fa falta salut per treballar, perquè n'hi ha que pagar molts impostos. I n'hi ha que treballar per molta gent que no treballa.
2: Exacte. Aquí està el tema.
9: Algú tindria que treballar. I perquè el roben, clar. Els polítics també, n'hi ha que treballar per ells. Tu treballes la meitat del teu sou i els teus impostos són per a l'altra gent, no per tu.
2: Però escolta, visca els autònoms, eh?
9: Molt bé, igualment.
2: Que vagi bé, eh?
9: Has igual tot.
2: Ara, clar que sí. Bravo, bravo, bravo! Bueno, Tinc un altre tall que anem fatal, però jo... És que m'has fet molta gràcia perquè...
1: Tampoc és tan interessant la secció d'avui.
0: No, un moment. No. Tu defenses... que hem de sentir el següent tall?
2: Jo he de defensar perquè ell té molt clar... He trobat un nano que té molt clar per què ha d'anar al gimnàs.
0: Doncs endavant.
1: Pues venga.
2: De quan vas al gimnàs?
10: Depenent de la setmana, però unes 3 o 4 vegades.
2: És que surti que 4 de cada 10 persones que viuen a Barcelona van al gimnàs. Tu llavors estàs amb aquesta estadística?
10: Potser sí. Sí.
2: Ets una mica un gym bro, podríem dir?
10: Bueno, no, tampoc tant, però... M'agrada anar a posar-me en forma.
2: Ara que dreu operació biquini, no? Tiqui-tiqui.
10: Sí, millor.
2: Una mica de potrejone.
10: Home, si potser... Sí.
2: Ai. La cara de que t'agradaria, eh?
10: La veritat que sí.
2: Has sigut pensant en potrejone i t'has posat nerviós, eh?
10: Sí.
2: Bueno. Té clar el tema per què ha d'anar al gimnàs,
1: potser abans que vagi classes de català.
2: Alba. El millor català és el que es parla,
0: sí.
2: I és igual com sigui,
0: Ho ha intentat.
2: Exacte.
0: Ho ha
2: intentat. Vull dir, aquí has estat malament, eh? I fins aquí la meva secció.
1: Hauríem de fer tele, perquè hi ha mirades que no es poden posar paraules.
0: Anem tardíssims, no? Sí,
1: anem poc a poc perquè anem lluny.
0: Clar que sí. Tornaràs
2: a sobretemes del 6 segur. Vull dir, estem fent seccions a nevera, nevera, nevera.
0: Dos minuts passen de 3:45 de la tarda. Hem d'anar volant a publicitat perquè la tornada ens ha d'explicar tota l'actualitat viral. L'Alba Segarra, al 6 segur. Fins ara.
1: Servidora de senyor. Saloners, a publicitat.
0: Ara!
11: Per fer que la convivència sigui una realitat, els Mossos d'Esquadra som amb tu, sempre.
12: I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar.
11: Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i molts més.
12: Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. T'atreveixes a donar el pas? Apunta't i supera els desafiaments.
11: Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
13: Este verano la gran pregunta es...
14: ¿Híbrido o eléctrico?
13: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
15: ¿Y a vacances? I vacances, perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar a tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
16: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
17: Heu follat.
16: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
17: Tens tota la vida per davant.
16: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
18: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
19: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
20: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
21: La revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
22: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
21: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
22: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
21: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
23: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
24: I després a ca la meva mare, Olot.
23: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
25: Molt bé.
23: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
28: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
29: Verisure.
30: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
31: Yo, Bolivia, Bolivia.
32: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
33: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
34: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
33: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
34: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. Estàs fet de l'aigua, quasi te m'escapes. I Naina.
35: Som el pecat original.
33: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
0: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
1: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
33: RAC105, la teva música a peu de carrer.
0: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Porta el gos aquí ben indumentat, eh?
3: Clago, clago.
2: Què?
3: Clago?
2: Clago.
3: Clago.
2: Clago. Clago.
3: Soy de Alemania, no hablo bien.
2: Ah, eres alemana i que vas per Patum aquí.
3: Sí, clago.
2: Clago.
4: Clago. Però el gos es diu Clago o com va?
2: El gos com es diu?
3: Brunhilde, Bruni.
2: Què?
3: Bruni.
5: Que vomita.
2: Bruni. Bruni. I què fas tu a Berlín i la família aquí?
3: Hay aviones, hay aviones.
2: No. Ja me lo imagino que hi ha aviones, ja me lo imagino.
4: Clago.
2: Vale, vale. Però clago, no? Hi ha aviones?
3: Sí.
2: Molt bé, amb alegria, eh?
4: Clago.
2: I tu saltes no. O no?
3: Jo no, a mi hijo.
2: Com seria bona Patum en alemany?
3: Schönes Patum. Sochen Patum.
2: Sochen Patum.
3: Sochen Patum.
2: Sochen Patum.
3: Sochen Patum.
2: Sochen.
3: Sochen.
2: Sochen.
3: I schuven i bachen.
6: Els taloners del versió
7: RAC1. I a prendre pel sac les migdiades.
3: Clago.
2: Què?
3: Clago.
8: Va, que hem d'obrir el calaix desastre de l'Alba Segarra amb el seu Sí Segur. Alba Segarra, bona tarda de nou.
9: Bona tarda.
10: Ole, artista. Ai, què passa?
9: Tira-me-la.
10: Ah.
9: Ai, potser no l'he
11: posat. Quiere, voy a darle...
9: És que m'agrada com ambientar cada tema amb una cançó.
8: Bueno, és el que es fa a la ràdio, sí.
9: Bueno, però després d'un any. Ara fa un any just que vaig començar.
8: Ah, sí?
9: Estic a... Sí.
10: Home, felicitats! Ole!
9: Bueno, per ser concrets, ara fa un any estava atrapada a Jerusalem. Però portaven molt poc començant
10: ja
9: a la ràdio.
10: Ja fa un any que estàs aquí, per tant, i ets una reina de les zones. Vull dir que això és molt fort, eh?
9: Sí.
10: Has posat més ràpid que Carrero Blanco.
9: Sí. Vinga, comencem. M'ha agradat aquest acudit. Aquí t'he vist molt bé, xoca-la. Nois, avui començarem amb un tema... Tornant als clàssics del Sí Segur. Recordeu que l'inici d'aquesta secció va ser una mica allò que trobava per internet.
10: Sí.
9: Llavors, avui us he portat un vídeo del petit Mario López, ¿vale?, que és un personatge d'internet que està molt feliç i orgullós per una fita que ha aconseguit.
10: Sí.
9: Llavors, jo us he agafat el seu vídeo i us l'he fet a cachitos, a trossets, a bocinets. L'he disseccionat perquè costa de pair. Anem a començar pel principi.
12: Justo cumplo hoy 3 años sin eyacular, 3 años de abstinencia.
9: Hòstia. Bé, parem aquí,
8: poc
9: a poc. Hòstia. Sí, hòstia. Perquè, per a casa, pel que no en tingui el castellà, perquè hi ha gent que per sort no en té el castellà a Catalunya encara. 3 anys sense ejacular.
10: Vale.
9: Aquesta és la fita que avui és el titular, és el motiu de celebració.
10: Com a fita de la vida, vull dir pobra, aquesta fita.
9: Perdona.
10: Què?
9: Perdona. Hi ha homes que respiren i ejaculen, eh? Hi ha homes que donen tanta importància al seu membre que ejaculen més que respiren.
10: És fort, eh?
9: Vull dir que com a home...
10: Hi ha un punt que com a home tu tens allò sortit i tu vas a pixar, no? De cop i volta te'l toques una mica i dius, ah, però ja que estic...
8: Saps? Com a home o com a persona amb penis?
10: Sí,
9: sí, exacte. Però en aquest cas, aquest tio és un hombre, sí. Saps? Anem a seguir a veure què ens explica de la seva experiència de 3 anys sense ejacular.
12: De conectar con mi ser andrógeno y quién me iba a decir a mí que iba a llegar hasta aquí, que iba a abrazar 3 años en la soledad, que iba a dominar mi energía más poderosa, mi energía sexual.
11: Ella quiere...
10: Hòstia.
9: A mi, deixen a perles com abrazar la soledat, que és com, bueno, petit Mario. Després de 3 anys sense buidar dels ous...
8: Alba, sí, és una miqueta més fina.
9: Jo crec que abraces els ous que deuen tindre el tamany del dandi de Barcelona, aquests ous. Cada un, saps? Que llavors he pensat... Ou ple, ou gros, 3 anys sense ejacular...
10: Oh my God.
9: Està d'ella?
10: No, perdona.
9: No,
8: jo sé que buida molt, està d'ella.
10: Sí? Sí, el just i necessari.
9: Bueno, és que és important fer el manteniment.
10: Sí.
9: Amb consentiment o sol a casa, però fent el manteniment.
10: Ara, sí.
9: El manteniment amb consciència.
10: Ara.
9: És com aquell que té una piscina.
10: És com la ITV, de la setmana.
9: Bueno, o els fogons. Ma mare sempre ho ha dit. Després de cuinar, la cuina ben neteta.
10: Totalment. Aquella
9: nena... Això és el manteniment. No facis un dissabte gros de fer...
10: No.
9: La persona neta és la que no embruta en el que en té gener sempre. Doncs apliqueu-vos això. La persona neta...
10: De cop i volta has parlat un altre idioma, eh?
9: És com l'indi d'abans. La persona neta és la que no embrute. No és la que neteja un dia a fons.
8: Ara, ara té.
9: Pues els homes, apliqueu-vos el mateix. No, i seguim amb el Mario, que ens ha explicat més coses.
10: A veure, el Mario.
12: Que iba a ser otra persona totalmente, que iba a quitarme todas las máscaras, que iba a aprender a vivir en la simplicidad, en el silencio, en el aburrimiento, sin nada que me distraiga, alejándome lo más de la materialidad, de la distracción, del entretenimiento. Y wow, si yo hubiera sabido esto, habría firmado, no habría venido. Pero a día de hoy lo agradezco porque ha sido la bendición más grande. Me siento más pleno, más lleno, dado con mi máximo potencial. No necesito nada y la plenitud me rodea.
9: A mi, per a mi em sembla un cachondo el Mario perquè acaba dient me siento más lleno, más pleno, que és com, bueno, factos, no? O sigui, sí, això clar, és clar. Com dades, dades objectives. I dona uns arguments per sumar-nos a la festa de la no correguda, no? Que és la seva... És antitaurí, suposo, que tome, també.
10: El no Sant Fermín. Sí, sí.
9: Perquè diu, et treus les màscares, vius amb més simplicitat, aprens del silenci, estàs lluny de l'entreteniment, lluny de lo material... Diu, cal que deixis de córrer per fer tot això. Vull dir... Crec que hi ha altres maneres de fer-ho, no? I a part, no m'estàs convencent. No m'estàs dient, en plan, 3 anys després et regalen un pis a l'Eixample. Collon, posem-nos-hi.
10: Però a mi em fascina molt perquè a quin moment tu arribes de la teva vida que dius, escolta, doncs jo vull deixar d'eyacular, no? I ho prenc com un repte. Hi ha gent que vol deixar de fumar, o sigui, sí. Està a la mateixa escala, això.
9: Sí, com de poc a poc et va el cervell? Perquè és un dia que diguis, ah, no ejacularé més.
10: Ara.
9: De tot el que pots fer a la vida...
10: Ara no.
9: Ara jo... Me privaré d'això.
8: Però és veritat que surt la Rosalía i diu celibato voluntari, i tots, ai, que moderna,
10: mira el Mario. Voluntario.
8: El Mario ja fa temps que ho fa, això, el celibato voluntari.
10: I també el canvi climàtic ajuda molt, perquè tots els clínics que s'està al dia d'aquest nano, això...
9: Però què penses que no la pose? La posa, això.
8: Ah, sí que la posa.
9: La posen, però no caben. Oh,
10: perdona, però això us fa un mal?
9: Què dius? Si llavors fas acabar l'altre, bueno... Pues a lo millor és com una ONG, però no ens assegura ningú. Us heu d'imaginar el Mario de genolls a terra explicant-nos això, suat, a més no poder, perquè fa 3 anys que sue, perquè per algun cantó ho ha de treure.
8: Sí,
9: ho treu pels poros i pels sobacos, saps? I està de genolls perquè jo crec que no es pot posar de peu del tamany que deu tindre el... allò, aquelles boies.
8: Però tu
9: boies.
8: Després de 3 anys la sí. Poses on sigui...
10: Això s'absorbeix.
8: I és gairebé impossible...
9: Que no, perquè tenen la ment molt preparada per això. Jo el que crec que ell està passant al Mario
10: sí.
9: És que té el que vindria a ser la collonada tan plena sí. Que ja li ha sobresurgit, sobresortit,
10: sí.
9: Tot el cos, està ell mateix per dins,
10: sí.
9: Està farcit de semen.
10: No, home, no.
8: Sí. Metàstasi de semen.
10: No.
9: Metàstasi de
10: no.
9: Semen. I jo el que li aconsello, de veritat, és que escolti a la següent persona que jo us porto, que per mi sí que és la nova guru de la salut.
5: Reduce el estrés, aumenta la autoestima, quema calorías y mejora el sistema inmune. Estos son algunos de los beneficios de hacer deporte, pero también de hacer el amor. Así que si puedes elegir, quédate en cama. A mí, ¿por qué no me queda otra? ¡Hala, buenos días!
9: Aquesta senyora sí que és una reina.
10: Ara
9: és una tia
10: sí,
9: que fa un
10: ara.
9: Vídeo. Us la recomano molt. Es diu Olivia / Sinache, ¿vale? Uh-huh. I fa un vídeo corrent explicant els beneficis de fer esport. Però et diu, però si pots follar, folla, saps?
11: El que passa és una marratxa, no té folles a un
10: patxa.
9: Exacte. I al petit Mario m'agradaria dir-li 3 coses. Primer, vam demanar consentiment. No que no et deixessis de córrer, saps? Sinó que et corres amb consentiment. És que els tios sempre ho han de portar tot en un extrem, saps? Oh, sí, jo no només no tocaré cap noia sense permís, sinó que a més no en correré. Va, frena! Tiburon, frena!
10: Bon, tiburon no.
8: Sí.
10: Parlant d'animals aquàtics, vaig descobrir l'altre dia que les balenes, clar, són mamífers. I que la llet... Això ho has vist al vídeo?
9: No, he vist una altra cosa, sé jo.
10: Ah.
9: Que a mi un cop em van dir, no traguis aigua. Jo em tragava molta aigua al mar, sense adonar-me'n.
8: Ja...
9: I em van dir, cada cop que tragués aigua, et tragués semen de balenes.
8: Bueno, jo... si són com el Mario, no?
9: No, clar, potser fan tant, però no són tant... No són, anava a dir una paraula molt lletja.
8: Però tu què has descobert?
10: Jo anava a parlar d'una cosa molt més bonica, que és l'evolució humana. Bueno, l'evolució de la natura, no humana. Però vull dir que les balenes, clar, la llet... Ha de tenir un punt més de greix, perquè, clar, mamanten sota l'aigua, les balenes.
9: Home, no aniran a l'Hospital Arnau de Vilanova a fer-ho, clar.
10: T'imagines?
9: On viuen?
10: Jo he vist alguna balena desorientada, per això és que es queden amarrades. Però la cosa està en que aquestes balenes, clar, diguéssim que han evolucionat...
8: Sí, sí,
10: i
8: sí.
10: I la llet surt amb molt més greix perquè no, diguéssim...
8: Es dissolgui
10: per l'aigua, saps? Llavors m'ha vingut un paral·lelisme llet, però jo he pensat, hòstia, que maco, no?, que vist a mamantar una balena.
9: I els
10: hi surt
9: en format mantega.
10: Una mica sí. I no es dissol, vull dir, va directe de la teta a la boca.
8: Que boca és aquest programa que fa... un minut era inescoltable de grolleries?
10: No, no.
8: I ara hi ha educació...
10: Els taloners.
8: De natura.
10: I educa.
9: Fa un minut s'estava fent educació al respecte i a la sexualitat. Si això per tu és grolleria...
8: No, no. Hi ha, en aquest programa s'ha dit metàstasi de semen, eh?
9: Metàstasi de semen?
10: Això ho has dit tu. Que sobre ho ha dit ell. Nois, anem, a veure.
9: No, jo acabaré.
8: I tu ho has replicat, eh?
10: Acaba.
9: Bueno, és que la dislèxia... Nois, ho tanquem aquí. Mireu, primer, recorda, Mario, no et vam demanar que et deixessis de córrer, vam demanar que demanessis permís per córrer. Punt ara. Número 1. Punt número 2, vés a teràpia. I punt número 3... Suéltalo,
8: suéltalo. Bravo, bravo, bravo.
10: Bravo, bravo, bravo.
9: I fins aquí la secció d'avui, de 4 temes dels quals hem tractat mig.
10: Boníssim.
9: La setmana que ve, més i millor.
10: Tremendo, tremendo. Vinga,
8: bravo. Grande, vinga, que hem d'anar a publicitat. Ara tornem.
13: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pels sacs les migdiades.

0: ara tornem la publicitat amb els taloners. Oh, yeah!
1: Mira, m'agrada parlar d'aquest tema, Guillem, perquè tu ets el noi de Tersolín, del versió.
2: Home, sí, per favor.
1: Doncs mira, sabeu què són les perles perfumadores per rentar la roba?
2: Sí, per favor, això va molt bé, va molt bé.
1: De Tersolín us presenta la seva línia Pearls.
2: Pearls?
1: Que vol dir perles.
2: Pearls.
1: Pearls.
3: És una pela.
1: Exacte, que afegides a cada rentada us proporcionaran un perfum de llarga duració a la vostra roba sense fer malbé els teixits. Descobreix les Pearls Blue Fresh per una sensació extra de frescor, les Pearls Pink Patient. Hosti.
3: Pearl Patient.
1: Tinc bon anglès, eh?
3: Molt bon anglès.
1: Això és del first, eh?
2: Això, tu has estudiat a la mateixa acadèmia on jo, eh? Sí. A Cambrils.
1: A Cambrils. Yes. Next to...
2: Salo.
3: Oh, my God.
1: Per a un agradable perfum de roses o les noves Pearl Sensitive Dermo, aptes per a pells sensibles. Els detergents de Tersolín us ajuden a estalviar i protegeixen la vostra roba i el planeta. Trobareu de Tersolín al vostre supermercat.
2: Ara.
3: Bien.
2: Ole. Visca de Tersolín. Fet al Penedès, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí, fet al Penedès.
1: Ah, molt maco.
2: Això s'explica poc.
3: El Penedès és típic, l'oli, el vi i el detergent.
2: El cava i el de Tersolín.
1: I el de Tersolín.
3: I el de Tersolín.
1: Va, que acabarem el programa d'avui explicant-vos una història d'amor de veritat. Ens ha agradat moltíssim. Hem llegit al diari de Girona el cas d'un noi que va fer, atenció, 200 quilòmetres en bicicleta per anar a buscar taps de Cadaqués per la seva mare.
2: Home.
1: És a dir, aquestes postres tan tradicionals del municipi.
3: Des dels telones ja l'hem batejat com el fill del segle. Parlem de Pol Codina, i ell mateix ha narrat aquesta aventura de 2.000 quilòmetres... Ai, de 200, calma, quilòmetres en bicicleta per aconseguir els famosos taps de Cadaqués per la seva mare a les xarxes
2: Home,
3: socials.
2: Home, és que és boníssim el vídeo, de veritat, eh?
3: Oita. Sí.
4: Perquè... 6 del matí, sortint de Barcelona. Ens esperen 200 i pico quilòmetres fins a Cadaqués. Entre Blanes i Cadaqués, molt tocat. Com a la carretera de Cadaqués, ja arribant, quilòmetre 210, portem 12 hores, 15 minuts. Després de 13 hores, som a Cadaqués.
2: Olé.
4: I mama, no m'oblido dels taps, els anem a buscar, però no sé si en quedaran. Pastisseria Can Cabrises. 8 de la tarda, estarà complicat, eh?
2: La meva mare també va demanar el mateix favor, eh?
1: Sí.
2: Va demanar taps per no sentir-me parlar de petit, perquè no callava.
1: Sí, ja m'ho puc creure, ja.
3: Sí, jo també el demano.
1: Escolteu, aquesta història l'havíem de viure de prop i per això volíem parlar amb el Pol sobre aquesta aventura i el podem saludar. Pol Codina, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
1: Aviam, Pol, volem saber més detalls. Sí. Això com va? La teva mare té, diguéssim, aquest entull de voler taps i tu dius, mama, no pateixis que agafo la bici, o com va?
5: Oh, i tant. Us explico així ràpid. Doncs havíem organitzat el viatge amb un amic, amb l'Ignasi, per anar fins a Cadaqués, que ja ens semblava un repte bastant potent.
2: Des d'on sortíeu?
5: I una setmana abans de començar, la meva mare em deia, ostres, m'agradaria tornar a provar els taps, que feia molts anys que els havia tastat, però no els volia tornar a tastar. I donant-li voltes al cap, dic, ostres, doncs un dia abans de sortir amb la bici, a les 6 del matí, vaig pensar, doncs, podríem intentar-ho. I sí, sí, a l'iniciar la ruta vam començar i fins a arribar allà. Però clar, hi havia dos problemes. Un, que els taps de Cadaqués són molt exclusius i s'esgoten en un moment. I vam arribar a les 8 del matí a Cadaqués. A les 8 de la tarda. I vam tenir la sort de que encara hi quedaven. I l'altre problema era tornar-los a casa, perquè portàvem dues bicicletes
1: Ostres.
5: Amb dues bosses darrere del cellín, però sí, sí, ho vam aconseguir.
3: Perquè vau tornar amb bici, també.
5: Vam arribar amb bici i vam tornar el dia següent, feia un temporal bastant perillós per circular amb bicicleta i vam arribar fins a Figueres amb bicicleta i allà vam tornar amb tren.
3: Vale, important.
1: Sí. I escolta, la teva mare deu estar encantadíssima, no?
5: La meva mare no s'ho esperava, perquè ella ho deia mig en broma, perquè tampoc teníem l'espai. I sí, sí, vaig poder arribar amb la caixa sencera de taps.

0: No estan datats,
1: no? No intentis entendre, no. Pol, deixa-la estar.
2: Però és que ara Ignasi que sigui graciós, no?
3: Pol, tu fes la teva, no?
0: Que l'Ignasi no és de taps, sinó que és de nachos.
3: Ja s'ha entès.
4: Ah, sí.
3: No cal que li riguis, Pol, no cal. Pol, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. I records també a la teva mare i els
0: ara.
3: Taps.
4: Molt bé, doncs moltes gràcies per la trucada.
1: A tu!
3: Adéu, guapo! Adéu, guapo!
5: Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer!
3: Mèric Clapés, bona tarda.
6: Què tal?
3: Bona tarda. A qui entrevistàveu?
0: A Pol Codina.
3: Però sí. No estaves escoltant?
0: No.
3: Però què ha fet? Ha anat a Cadaqués en bici perquè la seva mare tenia un entull de taps de Cadaqués i està amb bon nano que li va agafar taps.
0: Sí. Mm.
1: També se'n diu masculinitat fràgil, perquè hi pots anar amb cotxe. No cal demostrar tant, però bueno, aneu fent.
0: No, tu per ta mare, per ta mare no fas res, no?
1: Jo per ma mare faig el que faci falta, però no poso el meu menisc amb problemes.
0: Si no estàs preparada...
6: Però, perdoneu, qui ha decidit aquesta trucada?
0: Nosaltres. No, és que jo vull parlar amb tu d'un altre tema.
1: Sí,
0: que estic
1: és
0: molt
1: que no mereixis la perdida.
0: Sí, ara vols canviar de tema.
3: Estàs ara escampant la boira.
0: Sí, perquè des dels taloners estem una miqueta emprenyadets amb tu. Perquè ets un home de poca paraula. Perquè ahir, molt fardà, que volies estar en un grup de WhatsApp per fer una porra i la turra amb la porra...
3: I no ha dit ni adéu, eh?
5: I ni 24 hores ha durat que ha marxat del grup! Aquest matí m'he llevat amb un missatge que posava Antoni Clapés i Casals ha salido del grupo! Sense dir res!
1: No hi ha compromís!
3: No, i el més fort de tot...
0: És que va puntuar!
3: Has encertat resultats!
6: He sortit del grup perquè, o sigui, no es pot aguantar...
3: Però si t'ho vam dir!
6: T'ho
0: vam dir.
6: 50 i 60 missatges permanentment al mòbil. He pensat, que no hi ha qui ho aguantis.
0: T'ho vam dir.
6: És insuportable.
0: Però no has dit ni hola ni adéu.
6: No, he sortit. Però he fet una bomba de fum i ja està.
1: Però no la pots fer.
6: No calia... No suporto més resultats.
0: Sou uns pesats. Adéu, no?
6: No, és que he arribat un moment que dic... Bueno, però és que això era... O sigui, pensa que tinc el xat del matí de la redacció, de l'equip del matí. El xat de la tarda.
0: Però es poden silenciar,
6: el xat... Un altre xat que és de collonades del programa. Després... Aquest que us heu inventat del Mundial. Però, clar, 40 i escaig missatges.
0: Et diré una cosa.
6: Amb una hora, això no hi ha qui aguanti.
0: Et diré una cosa, que sàpigues que ja ho hem pactat tot i ja hem avisat que quan entressis et tornessin a ficar al grup.
3: Toni Clapés agafant el telèfon mòbil.
0: No, és broma. Però m'agrada veure't apurat.
3: No, venint de vosaltres, m'ho he cregut, eh?
0: Ja t'he vist la cara...
3: No. Venint de vosaltres m'ho he cregut. Però ho estaves fent molt bé. De fet, el que podem fer és seguir aquesta porra en directe. No cal que estiguis al grup de WhatsApp.
0: No, ja, si vols dir els resultats.
6: No, he intentat silenciar-ho, tampoc me n'he sortit. És que era ping, ping, ping. Pensa, bueno, però és que això... Com,
0: vols que t'ajudem a silenciar-ho?
1: És que té un mòbil molt per damunt de les seves possibilitats.
6: Això també és veritat.
0: És més gran que el teu cap, eh?
6: Sí, bueno, és gran perquè el faig servir de tot, de mòbil, de pantalla, d'ordinador. Fa totes les funcions.
3: Una eina de feina.
1: Té un últim model del mòbil més famós i l'agafa amb dues mans.
6: Me l'he canviat quan el darrer mòbil era l'11.
1: No, això estic d'acord. No ets capritxós ni malgastador en aquest sentit.
6: No, amb això no. Com la tele, jo tinc una tele del 2007, perdona.
0: I trencada.
6: Què passa? Que mireu què?
3: No.
1: Avui és diferent.
6: Avui m'esteu mirant el rellotge, també. Sí.
1: Està guapo el peluco avui, eh?
3: Sí, tens molts pelucos, Toni? Tens molts,
1: però avui és rotllo, anem de primera comunió.
6: Sí.
1: Amb velcro. Però...
6: No, perquè aquest és swatch.
1: Swatch.
0: Swatch.
7: Ah, sí?
0: Està xulo.
3: Què vol dir swatch?
0: Sí. És una marca.
6: És una marca,
3: no, però
6: swatch.
3: Estic veient una altra marca.
6: Swatch aquí. Omega. Swatch Omega.
0: Però és swatch Omega.
6: Aquesta és la versió econòmica dels Omega.
0: Ah.
6: Segons a quins llocs vas, és el més recomanable. Perquè si te'l foten, mira, almenys et foten 300 euros, no et foten...
0: Ah, per què? Quan costa un rellotge bo?
6: Home, molt.
2: Què dius?
3: És un món que no domino.
6: Més calés.
2: Però gasto el que me passa per la flor.
0: Cara!
3: Però un rellotge així d'alta gamma, què pot arribar?
6: Gamma, home, depèn de...
1: Més de 100 euros.
6: Més de 100 euros, sí.
3: Sí, i més de 1.000.
6: També.
3: Més de 1.000?
6: I més, home, i perdona.
1: I més de 10.000?
6: A mi m'han arribat a ensenyar rellotges de 500.000 euros.
3: De què?
1: Però què, però...
6: De 500.000 euros i 600.000 euros.
1: Però amb quines relacions?
6: Se'ls diu rellotge.

0: no democràtics.
1: Què m'estàs dient?
2: Perquè no donen ni l'hora, no?
0: Estan catalogats com a rellotges no democràtics. Jo he vist rellotges de 250.000 euros, de 600.000 euros, de 800.000 euros, d'un milió i mig d'euros.
2: Què? I els has vist?
0: Home, me'ls han ensenyat aquí a Barcelona.
2: Però qui te'ls ha ensenyat? Algú que els robava?
0: Un rellotger. No, un rellotger.
1: N'he dit que et relaciones amb màfies. Perquè això...
0: Jo sàpiga, mafiós no és.
2: Tens un rellotge d'aquests de 500.000 euros?
0: No, jo tot això no ho tinc, evident. Però jo tinc rellotges democràtics, no democràtics. Bueno, perquè si voleu un dia...
3: El rellotge més car que tens, quin barem pot
0: ser? Ara ja entres en terrenys que encara...
3: No, una forquilla, una forquilla. 1.000 euros.
2: Una forquilla?
1: No digueu,
0: el rellotge perquè... més car que tinc és el que em va regalar el meu pare. Ah. D'aquí.
1: Ai, perquè té un valor impagable. No digueu això, perquè mos l'atracaran pel carrer. I no està per defensar-se.
3: No, però que ja dic que porta el barato.
0: I és el que té... més valor.
2: És veritat que si comencem a dir que el Toni porta coses cares, amb l'ofiga que és, l'atraquen i ens quedem sense...
1: No, l'enviaran a cada... L'haurem d'anar a buscar cada que és, no.
0: Cookie. Per això porto aquest.
1: Escolta, el que porta avui no val res.
0: Ara sempre porto aquests. Ja està.
1: No,
0: bueno, escolta, va.
2: Sí, no, anem marxant.
0: Que són les 4 i 3, demà no ens veurem.
3: No, per què?
0: Demà no ens veurem.
2: Per què?
1: Però
2: t'hem fet emprenyar o alguna cosa?
0: Demà em transformo en Pincho Moruno. Per tant, ja...
2: En Pincho Moruno, però què?
0: Ja, si Déu vol, divendres.
2: Però què?
0: I si no vol, ja ens veiem dilluns.
2: Són vacances o...?
0: Són vacances a...
2: És un resort.
0: És un restyling.
3: Un restyling?
2: A posar les botox.
1: Un lifting.
0: Divendres, si estic en condicions, em veuràs on m'he posat el botox. Quedarà sorprès.
3: A la punta del pito.
2: Per favor.
0: Va.
4: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
5: Veig, què veus? Veig que per fi veig.
6: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
7: Este verano la gran pregunta es...
8: ¿Híbrido o eléctrico?
7: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
9: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
10: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. Activitat, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
11: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
12: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
18: No, m'ha entrat això.
19: La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
20: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per... Cuideo.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
8: Híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
21: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
3: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
24: Verisure.

0: Barceloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que encara no ha aparegut mai als somnis de Gabriel Rufián.
1: Hace poco soñé, de hecho, con Pedro Sánchez, que éramos como supercolegas, y me explicaba sus movidas, y... Joder, vaya movida, vaya mierda esto y tal, joder, van a por mí. Con Brad Pitt sí que alguna vez he soñado. Con Marc Giró he soñado.
2: ¿También? ¿Eróticamente?
1: Eróticamente.
2: ¿Se lo pasan bien?
1: Y muy bien.
0: ¡Toni Clapés!
3: Bona tarda, tingueu. Gràcies per acompanyar-nos. Són les 4 i 9 minuts. Com és perceptiu, saludem a aquesta hora a Montse Llussà. Montse, molt bona tarda.
4: Sí, senyor, bona tarda. Què tal? Com esteu? Una calor, una calor. Ja sé que tothom diu el mateix.
5: Cau foc.
6: Comença a caure foc, eh?
3: Que és la, és la seva frase.
5: Cau una mica de foc, però es veu que dissabte i diumenge això serà l'infern,
3: sí, sí.
5: Però poder. Per cert, ara que parleu de foc, perdoneu un segon, però ja ho heu vist, no?
3: Hem vist el què? Que cau foc, sí.
5: No.
3: I diumenge...
5: No.
3: Els meteoròlegs apunten que diumenge, a partir de diumenge, no hi ha final a la onada de calor que ens arriba. Allò que m'agrada tant a mi.
5: Sí. Quina casualitat. T'hi has fixat, amb això? Quina casualitat.
3: És que no sé de què em parla.
5: Que s'ha encès, misteriosament, una cosa d'aquestes... Saps aquell laboratori Clesa? El laboratori Clesa, on va sortir el virus dels...
3: Com es deia?
7: Serà Irtacresa.
3: Irtacresa.
5: Sí, sí, sí.
7: Clesa era una llet, diguéssim.
3: Sí, Clesa era un iogurt.
5: Un iogurt.
3: I una llet, exacte.
5: Bueno, doncs també sóc que també fan iogurts, no ho sé. La qüestió és que...
3: Laboratori? De quin parla?
5: El laboratori Clesa, aquest?
3: Clesa, no. Com és?
7: Cresa.
5: Aquest.
3: El laboratori Cresa. Què li passa?
5: On diuen que... presumptament...
3: No, on diuen no, perquè...
5: No, sí que ho diuen. No. Ho diuen encara, no.
3: Oficialment, es van fer... Oficialment es va fer una... Es va fer un diagnòstic, va fer una investigació, es va fer una autòpsia sobre la qüestió i va quedar descartat que la pesta porcina africana sortís d'aquest laboratori.
5: La
3: per
5: pesta,
3: tant, no enredi la troca
5: jo
3: perquè dic, és un intoxicador.
5: Jo dic el que diu
3: no
5: la gent.
3: No enredi la troca
5: la gent
3: perquè és un intoxicador.
5: Que va sortir d'allí el virus de la pesta porcina del tocino senglar, va sortir exactament d'allà...
3: No, és que això ho diu...
5: O sigui, quina casualitat, que...
3: Perdoni
5: un segon. Vull dir, ara que ningú no em parlava dels porcs senglars, de les pestes dels tocinos i tot això, ningú no em parlava... Quina casualitat que s'han de cop i volta flas... Unes llamarades que es veu que han sortit. Que ara t'ho explicarà la nena.
3: La nena no, serà Míriam Díaz.
5: Míriam Díaz, que és guapa i eixerida.
7: Sí. La nena no.
5: I canta ole.
3: Quina manera...
5: I canta ole.
3: És que, sí. De veritat, sí. O sigui... Sí. Jo Maria Carles d'aquí. Tant els adjectius qualificatius, tant els seus comentaris, són pèssims.
5: Ara t'explicarà que quina casualitat que ha sortit del costat, s'encès des de fora.
3: Míriam Díaz.
5: I encalat foc.
3: Això que diu el senyor Virgili...
7: Efectivament,
3: què podem explicar?
7: Hi ha un incendi actiu ara mateix en aquesta zona de l'Autònoma, que és aquest centre Cresa, des de dos quarts de quatre, aproximadament, a les 15:22 s'ha rebut el primer avís. Segons ens han informat els bombers a RAC1, el foc hauria començat en una zona de granges, annexa
5: on tenen les bèsties. Per calmar les bèsties, perquè així mates el virus.
3: Pot deixar explicar?
7: Doncs en aquesta zona de granges, dins d'una caseta que està a l'exterior, i llavors, clar, amb la virulència de les flames, ha atrapat el laboratori i ha passat les flames a l'interior del Cresa. De fet, ja està afectant la segona planta.
3: Per tant, està en flames aquest laboratori Irtacresa.
7: Irtacresa, que està, recordem, dins de la Universitat Autònoma de Barcelona. De fet, també ens han dit que la Facultat de Veterinària ha estat desallotjada per precaució.
5: Fixa't.
7: Quan han arribat...
5: Veterinaris corrents, com a bojos.
7: que quan han arribat els bombers ja serien...
8: El... Mira'ls. Hasta un d'encès, eh? Si
3: encès la cua de la bata, no? Com si fos un esquirol. Va, va, va. Acaba de veritat que...
8: No, que ara t'explicaré el més gros.
3: Sí. A veure, què
7: doncs
3: és el
7: això,
3: més gros?
7: Doncs això, que s'han autoevacuat la gent del laboratori, per tant, quan han arribat els bombers no han hagut de rescatar ningú, però sí que tenim aquest foc actiu. Ara mateix, 15 dotacions del bombers
3: mira,
7: treballant...
3: Tenim, ara mateix estem... bueno, estàvem veient el 324.cat, 3cat,
4: 3-2,
3: 3-C3PO... una fotografia de l'incendi.
7: Sí, perquè la columna de fum és bastant negra i és molt visible des de l'AP7.
3: Sí, sí que és negra, sí, la columna.
8: M'han explicat que hem vist un munt de bèsties radioactives.
3: Radioactives?
8: Radioactives. Bones flames verdes, un verd estrany, corrents per tot Collserola, eh? No, i escampant ara, els virus, però...
3: Ara, seriosament, li vaig dir una cosa. Hem de veure, Míriam Díaz, com afecta aquest incendi al medi ambient i l'entorn d'on estava... d'on està aquest laboratori.
7: Clar, entenc que perquè, deuen clar, tenir unes...
3: en aquest laboratori... Sí, que... per un moment, però aquest laboratori es treballa amb virus, recordem, festa porcina...
7: Mostres de virus, sí, sí.
3: Mostres d'altres virus...
7: Animals
3: no
7: infectats.
3: Sabem amb què més s'hi treballa, si amb algun producte que tingui un rastre, podríem dir, de nuclear, vull dir que hem de saber exactament com ho afecta. Bé, dit això... anem a obrir línies amb els Estats Units. Anem cap a Washington, on ara mateix... deixa'm mirar quina hora és, a veure...
8: Quina hora tenim?
4: Quina hora és?
3: Ara li diré, perquè ho estic mirant. Doncs miri, 10:15. Podem saludar a aquesta hora Leo Messi. Leo, bona tarda.
9: Bona tarda.
3: Bona tarda. Bé, un aplaudiment per Leo Messi. El millor dels millors és, sense cap mena de dubte, el protagonista d'aquesta matinada, on la Copa del Món ha fet un hat-trick convertint-se en el màxim golejador de la història dels Mundials. Leo, enhorabona.
9: Gràcies. La verdad que bueno, que Argelia pues fue un equipo pues bueno, un poco random. Parecía más un equipo con lo que jugamos en la NCNM Soccer esta de en el equipo MCN. Este donde
3: MCN Soccer.
9: En el equipo este donde juego yo, que amo de Rosa y
3: sí, el Inter de Miami, sí.
9: Sí, bueno, como se llame. Y bueno, la verdad que puede
3: bueno,
9: jugar.
3: Felicitats.
9: Gracias.
4: Es un traidor.
3: ¿Tienes algo más que decir bueno, o lo dejamos aquí?
9: Bueno, sí. Puede jugar andando como a mí me gusta y bueno, aparte hacía un calor bárbaro y no sé qué dijeron del estadio, que no paraban de repetir que te cansa, cansa todo el rato, así que tampoco estaba para pintar.
7: Es que jugaba a Kansas.
9: Pero bueno, tampoco puedes confiar.
3: Sort que no te dediques al món de la comicitat, perquè realment l'acudit...
4: A mí me hace gracia.
3: Deja molt que desitjar.
9: Yo no lo entendía, pero bueno, mira los españoles que pensaban
3: sí,
9: que Cabo Verde...
3: Sí, porque has jugado en Kansas y algú dels teus ha tingut la creativitat i l'ocurrència
8: de portar-te una cadira per si te canses.
3: De dir que te canses, no? Qui ho ha escrit, això, realment, de l'equip?
9: No sé, la verdad
3: crec
9: que
3: mereix vacances, però...
9: Creo que era un bobo, el de la gafita.
7: No sé, jo crec que David Solans.
3: Des que l'Evano para les amígdoles, que no és el mateix, eh?
8: Bueno. És la portada d'un diari esportiu, avui,
3: és tristíssim, realment...
7: El David Solans?
8: No, aquest xiste és realment, la portada d'un diari.
3: El Solans és que el van operar, que no li han tret la creativitat que la tenia al coll, i realment ha quedat, però, en blanc nuclear, eh?
9: Bueno. També...
3: Bueno, espero que el guió millori en el recorregut.
9: Esperate,
3: que
9: viene otro.
3: I, a més, trobo que és un guió curtet.
9: Sí, porque, bueno, los españoles pensaban que Cabo Verde
3: calla.
9: Era una ensalada.
3: Uy, bueno, dejémoslo aquí.
9: Y terminaron empatando los boludos.
3: Dejémoslo aquí porque bueno. Solans avui no té el dia. ¿Eh?
9: Yo me motivo viendo el documental de Rafa Nadal para seguir a tope.
3: Ah, sí, perquè això sí que ho has dit, que t'has motivat amb el documental de Rafa Nadal.
10: A mí me gusta... jugar al fútbol es mi pasión desde chiquito y cuando estoy así bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
3: En línia, Rafa Nadal. Rafa, pots saludar Leo Messi?
11: Buenas tardes, Leo. Contento de saludarte. Bueno, estoy muy contento que te haya gustado el documental. ¿Qué parte te ha gustado más del documental?
9: Bueno, pues ahí cuando salía y bueno, y estaba pues antes del partido y...
11: ¿Y qué más?
9: Y bueno, pues cuando salía después, que llegaba al banco...
11: Pero
9: y...
11: el momento de la final de Roland Garros, por ejemplo.
9: Sí, también. También estaba
11: el
9: bien.
11: El momento que estuve a punto de abandonar, que de las lesiones.
9: Bueno, pues por ahí llegamos y... Y bueno, Antonella me iba diciendo...
11: ¿Y qué otra cosa?
9: Bueno, pues el otro momento, cuando antes de... Cuando iba a entrenar, que cambiaba el calzón y... Y bueno, pues estábamos ahí tranquilos.
11: ¿Y cuando dejé que lo dejaba?
9: Sí, también.
11: ¿Y qué más?
9: Bueno, pues... también, pues... El esfuerzo y bueno, y cómo consigue los sponsors.
11: Hablando de sponsors, ¿tienes ya tu Kia?
9: ¿Eh?
11: ¿Tienes ya tu Kia? ¿7 años de garantía?
9: No, no manejo.
11: Bueno, y...
9: No tengo carné.
11: ¿No tienes carné?
9: No tengo el título. No, no sé qué hay que hacer para conducir.
11: ¿Y lo de la dieta?
9: Bueno, esto, pues, en casa... lo llevamos.
3: ¿No teniu res més a dir-vos-a?
11: Ja no.
9: No
11: tengo nada más.
9: Tengo que ir a hacer un recao.
11: Yo he d'anar a l'escola
3: pues,
11: a Manacor.
3: Us ha fet il·lusió, no, la trobada?
11: Mucho, mucho.
9: Sí, la verdad es que tenía ganas de conocerlo.
3: Bueno, pues...
8: Sí, eso es dulce, sí.
3: Leo Messi y Rafa Nadal, muchísimas gracias.
11: Bueno, muchas gracias. A vosotros.
3: Gracias. En directe, al versió RAC1.
4: Quin document exclusiu, eh? Escolta, a mi m'ha deixat...
3: No. Quin programa... Sí. Quin programa té en directe Rafa Nadal i Leo Messi en directe?
4: No, no, i el que s'han dit? Que això no ho teniu en compte.
8: Exacte.
4: Home, han sortit una de titulars d'aquesta conversa.
3: Home, exclusiva. Jo crec que d'aquesta conversa els companys del Tu Diràs se'n poden extreure tota ni que sigui dos o tres documents. Bé, suposo que la conversa ha anat, diguéssim, una mica més plena de contingut, la que han tingut José Luis Rodríguez Zapatero amb el jutge, davant el jutge. Suposo que no tingui res a veure amb aquesta que acabem d'escoltar. Míriam.
7: No, home, han estat 3 hores i 30 minuts, aproximadament, menys del que s'esperava, perquè recordem que es va habilitar avui i demà per aquesta declaració, però Zapatero doncs, ha tornat a negar de dalt a baix tenir res a veure amb aquest rescat de Plus Ultra o haver ocultat diners a l'estranger. Recordem, el jutge no ha pres cap mesura cautelar contra ell, com la retirada de passaport que havia demanat la Fiscalia Anticorrupció, perquè no hi veu ni risc de fugida ni de destrucció de proves.
12: Ahí está. Si no te treuen el passaport es que no hay jamón.
8: No hay jamón.
7: No hay jamón, molt bé. En un comunicat, Zapatero ha dit que és completament innocent, que ho demostrarà i demana als ciutadans que confiïn en ell i que no els decebrà.
3: Esperem que no ens decebi, com també ens ho va dir en el seu dia Sandro Rosell, i bé, recordem que no va acabar el seu mandat ni la seva ni els seus anys de president del Futbol Club Barcelona. Saludem a aquesta hora a l'Arnau Mañé, l'home polifacètic, ja torna a estar a Madrid després del seu periple amb el Papa. Arnau, bona tarda.
13: Hola, bona tarda, com estàs?
3: Què tal? Abans de res, deixa'm novament felicitar-te per la feina feta divendres amb l'avaria de l'avió del Papa.
13: Va ser divertit,
3: bueno,
13: oi?
3: Sí, home, va ser exclusiu, perquè eres l'únic periodista català que estaves dins l'avió i ens vares poder narrar tot el que passava en aquell avió. Al final...
13: També en perspectiva, ara que ja hem superat els vols i que tot està bé, és més senzill riure també, perquè quan estava allà dins, amb tot espatllat, feia menys gràcia. El senyor Marcelí sí. Ja ho anava dient.
8: Sí, estaves angoixat, se't notava, la veu.
13: Sí, se't notava, oi?
8: Sí, molt.
3: Jo he de reconèixer, que parlant amb algun altre comandant, que en aquest cas tinc a la família, em va dir que el que es va viure en aquell aeroport, que no ho havia vist mai i que no és la manera de procedir habitualment. És a dir, que el que vareu fer realment era pràcticament de conillets d'Índies. Però bé, en tot cas, l'avió al final no es va enlairar, es va superar. Al final, com va acabar la història? Explica'ns...
13: Doncs que vam esperar gairebé 4 hores.
3: 4 hores?
13: Un altre avió d'Iberia, sí, sí. Havíem d'arribar a Roma a 8:45, vam arribar a pràcticament les 3 de la matinada.
3: Oh!
13: Sí, sí.
3: Déu-n'hi-do.
5: Bueno, però hi havia piscolabis, quan o menys.
13: Sí, sí, això sí, una mica de piscolabis sí que en va bé. Sí, sí que n'hi va bé.
3: I què vareu fer en 4 hores allà?
13: Sí. Fer temps en una sala d'espera, i sí que és veritat que va ser una zona VIP, diguem-ne, d'AENA, però que allà no va faltar menjar ni beure, però vam fer bàsicament temps i anar-ho explicant.
3: A veure, avui tenies una altra feina, Arnau, que està en la de seguir aquesta compareixença. No tenim àudios, no sabem ben bé com ha anat. Sí que crida l'atenció que el jutge no hagi pres cap mesura cautelar, com demanava en aquest cas l'acusació. Recordem, Ateoir, el Partit Popular, Somos Amigos del Facherío, és a dir,
13: totes les possibles associacions
3: de fatxes,
13: diverses.
3: Tots demanaven mesures cautelars. El jutge no n'ha pres cap i el que ens ha cridat... Bueno, ens hem d'agafar aquest comunicat, Miriam Díaz, de José Luis Rodríguez Zapatero, on diu que, llegeixo textualment, diu: se me acusa de muy graves delitos que no he cometido, siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza. A banda de demanar que, com dèiem, de Sandro Rosell, d'allò de no us fallaré, doncs ell també ho diu...
14: Seré el president de tots. Vull que tots els socis sàpiguen que avui per mi també comença un compromís. Soc plenament conscient de l'altíssima responsabilitat que assumeixo, havent assolit aquests extraordinaris resultats. No us fallaré.
3: Doncs això.
14: No us fallaré.
3: Això és el que ha dit Zapatero. A veure, anem al que sabem d'aquesta visita de Zapatero al jutge.
13: Toni, només un matís del que deia el senyor Santa Susana, que no li hagi retirat el passaport, que no hi hagi mesures cautelars, no vol dir que sigui innocent, no vol dir que no hi hagi indicis. Ah. Simplement el que diu el jutge és que prioritza un dels drets bàsics, que és la llibertat, en aquest cas de moviments, la llibertat d'estar fora de la presó. Per tant, sempre ho expliquem, és posar en marxa unes mesures cautelars significaria restringir molt alguns dels drets fonamentals. Perquè no és aquest cas. El que ha dit el jutge és que no hi ha indicis de fugida, no hi ha risc de fugida, i que, per tant, per això no li retira el passaport i per això no el deixa en presó provisional, però no treu ni un bri d'indicis ni un bri de sospita al voltant de Zapatero. Recordem, la Fiscalia, l'acusació popular i la Fiscalia, com tu deies, demanaven retirar-li el passaport, demanaven que comparegués cada 15 dies als jutjats, però al final res de res, el jutge diu que no caldrà imposar-li cap mesura cautelar, que continuarà parlant amb ell, que continuarà citant-lo com a investigat, però que de moment cap mesura cautelar.
3: Pel que fa a la declaració de Zapatero, ha transcendit alguna cosa?
13: Sí, és una defensa molt de calaix, a priori, sense massa fissures. Primer, perquè Zapatero només ha respost al jutge i al seu advocat, per tant, això evita contradiccions o evita errors en la defensa. En aquesta defensa, que l'expresident espanyol ha desmentit de dalt a baix tota aquesta tesi contra ell, per exemple, nega que tingués res a veure amb aquest famós rescat de Plus Ultra, l'aerolínia que va rescatar el 2021 el Consell de Ministres per 53 milions d'euros. Per tant, Zapatero nega que s'embutxaqués part d'aquestes comissions que se n'haurien derivat d'aquell rescat. Per tant, nega aquest moll de l'os de la causa contra Zapatero, però avui també ha fet un moviment interessant en aquesta jornada a porta tancada dins de l'Audiència Nacional, un moviment que ha estat oferir voluntàriament que la justícia comprovi si ell té una empresa fora d'Espanya. Per tant, diguem-ne, posant tota la carn a la graella, dient: sí, sí, mireu si tinc una empresa fora d'Espanya, i veureu, com jo dic, Zapatero, que no és així, i que, per tant, aquesta tesi contra Zapatero, diu ell, no s'aguantaria per enlloc.
15: Hola, buenas tardes, soy Eduardo...
3: ¿Discrepas amb els arguments de totalmente José Luis Zapatero?
15: Del señor Rodríguez Zapateros y del señor Manitas, el que
3: ¿Manitas?
15: Está mañana.
9: Arnau Mañé.
3: No, Mañé, es diu Mañé.
9: Que, bueno, ha autorizado el señor Zapatero que se compruebe que no tiene ninguna empresa fuera de España.
3: ¿Qué opina usted?
9: Pues que, y de las que tiene en España, claro, ahí está la trampa. Pero ojo, porque en OK Diario no paramos de recibir novedades constantes sobre las maldades del señor Rodríguez Zapatero, y hace tan solo unos minutos hemos recibido imágenes donde se distingue perfectamente al señor Rodríguez Zapatero andando por la montaña de Montserrat con el señor Isaac Andic. Momentos antes que lo arrojase montaña abajo. Este es el audio del vídeo.
16: Hace 15 años por aquí venías a hacer montaña solo.
17: Sí, venía a hacer montaña.
16: Y ahora toda esta recua que traes aquí, ¿cómo se digiere esto?
17: Bueno, uno procura llevarlo lo mejor posible. Al final siempre...
16: En tu cabeza no te podías imaginar...
9: Mira.
16: ...que cuando estabas por aquí hace 15 años, acabaste de presidente...
17: No.
16: ...y ahora llevas una procesión. O sea, es una cosa, ¿verdad?
17: No, uno nunca se imagina eso.
9: ¡Ay! ¡Ay! Lo han escuchado, ¿no?
3: ¿El qué?
9: Eso...
3: Sí, ya, perdona, porque... Eduardo, pero ¿qué hemos escuchado?
9: Clarísimamente cómo le empuja.
3: No, no lo hemos escuchado.
9: Se escucha incluso el ruido del arrastre, del barranco, de las piedrecitas.
3: Pero si es Jesús Calleja, Zapatero, no es...
9: Bueno, eso es porque no están viendo las imágenes y se puede transgiversar. Cosa que suelen hacer la gente de izquierdas. En el vídeo se ve claramente que
3: es... No se ve nada, porque primero no hemos visto el vídeo y aquí quien hemos escuchado es Calleja, no es... Bueno, Zapatero sí, porque es el convidat de...
9: Al final esto es su palabra contra la del vídeo. Por cierto, también nos ha llegado otro documento donde se ve al señor Zapatero arrojando sin cuerda a la joven brasileña que fue a hacer puentín alegremente hace escasos días. Y se ve en el vídeo claramente cómo la ceja delata al señor Zapatero. Pero bueno, es lo que le digo, estaremos pendientes
3: de nuevas creaciones de la red.
5: Suerte hay de su periodismo.
3: Sí, suerte. Gracias. A veure, també preguntar-li a l'Arnau Mañé si ha transcendit alguna cosa de les joies, perquè crec que en el comunicat en cap moment les menciona.
13: És que dins de l'Audiència Nacional tampoc n'han parlat, de fet, ha dit el tema Zapatero, però també té una explicació. Recordem, són aquelles joies que la policia espanyola va trobar en una caixa forta del despatx de Zapatero, que tindrien un valor de 1,3 milions d'euros. No s'haurien declarat, i per tant això podria ser un delicte fiscal de contrabanc. Doncs això no se n'ha parlat a l'Audiència Nacional, perquè ara forma part, des de fa uns dies, d'una peça separada. Per tant, d'aquí a uns dies, segurament la setmana que ve, potser ser l'altre, se n'haurà de donar explicacions, Zapatero en una altra sessió a l'Audiència Nacional. Per tant, té sentit que avui no se n'hagi parlat. És veritat que tangencialment se li ha preguntat, però avui no era el moll de l'os. Avui el focus estava posat en la declaració sobre Plus Ultra i el rescat del Consell de Ministres.
3: Doncs, Arnau Mañé, moltíssimes gràcies a tot això de les joies. Saludem a Joan i Manol Sapiega, més conegut com el Sapo. Diuen que és el millor lladre del món pel que fa a les joies.
18: Por supuesto, ahí tiene mi currículum, lo puedes escuchar. Aquí tienes mi currículum, lo puedes escuchar.
19: Soy Johnny Manuel Sapiega Candela, alias El Sapo, criminal retirado, y entre mis acciones más nombradas están el robo del Banco de Yecla, el robo de los cuadros de Serkoplovich y la liberación del barco de la Lacrana. Y ahora os voy a confesar otra cosa. Quemé la Torre Windsor.
18: Quemé la Torre Windsor.
3: ¿Y qué tienes a ver con las joyas de Zapatero?
18: De las joyas de Zapatero, el problema le pasa por no seguir mis consejos. Nunca hay que quedarse joyas que no son tuyas. Ni nunca debe robar joyas con tu banda de ladrones criminales.
3: Ah, pero si te las regalan, ¿qué has de
18: Tampoco
3: fer?
18: Hay que cogerlas, porque todos son problemas. Y si tú robas, roba bien. Siempre dinero, cash, ya lo dije.
19: Nosotros solo íbamos a por dinero, porque cualquier otro objeto puede tener un seguimiento y llegar a dar problemas. Nunca llevamos nada más que dinero. Ni acciones, ni bonos, ni joyas, ni nada. Solo dinero efectivo en cualquier moneda. Esto nos da igual, pero nada que no sea dinero.
18: Nada de joyas, solo dinero en efectivo.
3: Ja, però si que estàs tractant a Zapatero de delinqüent i a dia d'avui encara no s'ha demostrat.
18: Se va demostrar. Se va demostrar porque no ha destruido las pruebas. Si tú haces cosas mal hechas hay que destruir antes que venga la policía.
3: Però tampoc sabem si Zapatero les ha fet, és a dir, que
18: bueno,
3: estàs però, posant aquí
18: que malo todo.
3: En qüestió el president Zapatero quan encara no ho sabem.
7: Saltant la presumpció
8: d'innocència. Exacte. Escolta el que et diu el criminal retirado.
18: Todo esto va a salir y el problema es que no lo quemo todo, el fuego, como siempre digo, purifica.
19: Se reparten el gas por cuatro plantas para estar seguro que se queme el edificio. El gas está repartido y es únicamente darle mecha. Él activa una chispa en el lugar donde está el gas repartido. El fuego es purificador.
18: Y elimina todas las pruebas. Fuego purifica y te ahorra juicios.
3: Doncs aquest és el comentari de qualitat de...
18: Jo ni me lo sabía, Candela.
3: El sapo. De moment, Míriam, el govern espanyol i el PSOE els hi ha servit, sí, aquestes explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero.
7: Sí, sí, han fet la paraula prueba superada, han dit. El PSOE manté el suport a l'expresident socialista, defensa, com dèiem, la seva presumpció d'innocència, que el sapo no, i el respecte a la justícia. Remeten el comunicat de Zapatero, a més de carregar contra doncs, tot el soroll i condemnes anticipades, diuen, al voltant d'aquest cas. Avui, Pedro Sánchez ha tingut sessió de control i doncs, ha mantingut que convocarà les eleccions quan toqui i li ha dit a Núñez Feijóo que no li doni lliçons.
20: Seis graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
21: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
7: Qui no ha posat la mà al foc per Zapatero ha estat Salvador Illa, a qui també li han preguntat a la sessió de control al Parlament, que sí, això sí que ha posat la mà al foc per Pedro Sánchez així.
22: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
23: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
12: Toma, toma, toma.
3: Doncs de Pedro Sánchez obrim el focus amb el G7 perquè estem en el tram final d'aquesta cimera. Ara tenim en directe a Emmanuel Macron parlant des d'Evian, des d'aquesta cimera que s'ha fet a França. El podem escoltar.
24: Resiliente, y luego la de contra los el tráfico de migrantes, contra el tráfico de droga y un espacio digital más seguro para los menores. Nueve declaraciones, por lo tanto, unánimes todas. Vuelvo ahora a los acuerdos que hemos podido alcanzar en cada uno de los puntos importantes. Ucrania, el primero. La participación del presidente Zelensky nos ha permitido debatir en profundidad sobre Ucrania, que por primera vez en estos términos nos ha permitido llegar a acuerdos importantes. Lo primero, el apoyo claro a Ucrania, la solidaridad con su pueblo, con infraestructuras esenciales y un patrimonio cultural que ha sido atacado y la población civil ha sufrido múltiples ataques. Los ucranianos han sido increíblemente resistentes. Y todos los miembros del G7 han estado de acuerdo a la hora de expresar la necesidad de este apoyo a la integridad territorial de Ucrania, pero también el hecho de que las relaciones de fuerza han cambiado profundamente en los últimos meses. Ucrania avanza, resiste. Rusia recula y por esto todos hemos acordado aumentar el suministro de capacidades de defensa aéreas, sistemas de intercepción adicional, así como capacidades de largo alcance. En este aspecto, el presidente de Estados Unidos ha insistido para en lo que se refiere a la movilización de la industria de defensa de Estados Unidos, la capacidad de suministrar estos equipos. Y varios hemos insistido a esa demanda de los ucranianos que han formulado en estos últimos meses, la importancia precisamente del licensing y de la producción en suelo ucraniano para ir aún más rápido. También hemos acordado, de manera unánime, apoyar de manera adicional a Ucrania para que el país pueda hacer frente al próximo invierno con una iniciativa del G7 de apoyo a las infraestructuras energéticas. Evidentemente, la reconstrucción de muchas cosas que han sido destruidas y que han sumergido en el frío y la oscuridad a gran parte de la población civil. También estamos finalizando la financiación de los países del G7 Plus, nuestros socios principales.
3: No és menor el que està dient Emmanuel Macron, perquè, clar, aquí s'inclou els Estats Units, que fins ara li havien girat l'esquena a Ucraïna. Què més en sabem d'aquesta recta final del G7?
7: Doncs mira, s'ha parlat també i molt del tema del preacord entre Estats Units i l'Iran, que recordem es firma divendres. El G7 doncs, ha aplaudit aquest acord. Ho veuen com una oportunitat pel Pròxim Orient i per evitar que l'Iran tingui armes nuclears. De fet, se n'ha referit fa molt pocs minuts Donald Trump en un cara a cara, en un face-to-face amb el president indi, i ha tornat a dir que si no li agrada l'actitud de l'Iran amb aquest acord, escolta'm, es torna a la casella de sortida i es torna a atacar, que té la fragata i l'exèrcit més gran del món.
0: Això són esdeveniments enormes en la història del món, crec, perquè prevenen que tinguin un arma nuclear. Ara ho tornarem a fer i veurem com funciona. Això és un memoràndum, però és molt fort i molt detallat. Crec que signaran. Si no ho fan, no passa res, haurem de tornar a començar. Però farem servir la marina més gran del món i muntarem el bloqueig marítim més gran, que va ser total quan va ser-hi.
5: Perdoneu un segon, jo no sé per què parleu tant d'aquests del G7.
12: Digue-li.
7: G7,
5: sí. Tanta importància, tanta cosa...
7: Els 7 països més rics del món.
5: Sí, però realment allà on es mouen els fils no són aquests del G7, és el Club Bindenbell.
7: Bindenberg.
5: Aquest club que ho va dir el Daniel Spielberg.
7: Stulli. No, Stulli.
5: Aquest, sí.
7: Certa
12: ni una.
5: Aquest, el Daniel Stulli, aquest. Sí. Que hi ha estat un...
3: Stulli, no Spielberg. Stulli.
5: Sí, és això.
3: Ara que no ha vingut cops al programa.
5: Sí, però ara no em ve present perquè fa temps que no ve, no sé què se n'ha fet. Sí. Bueno, total.
3: Té una altra, ara mateix té una altra identitat.
5: Ell havia estat abans agent de la KGB.
3: Bueno, agent, i que no ho sigui ara encara, perquè ara té una altra identitat. I
5: el vau entrevistar...
4: Quina és?
5: No ho sé, però ara...
3: No, per això no ho sabem. Per això no podem contactar amb ell. Clar, és que fas unes preguntes, si ha canviat d'identitat, no sabem quina és.
4: No ho saps,
5: no se sap. No se sap, perquè canvien les cares, ho canvien tot, home, per la mort de Déu. Doncs el Daniel Spielberg aquest, quan el dia que va venir, ja ho va explicar tot de qui remenava realment, qui remenava la sirena.
1: Lo que estos hombres y mujeres del Club Bilderberg planeaban, nada menos que el futuro de la humanidad. Ahí tenías, la creme de la creme, Henry Kissinger, ¿no? La reina Beatriz de Holanda, Mauricio J. Kravitz, Peter Sutherland, Jean-Claude Trichet, Jacob Wallenberg, James Wolfensohn, Paul Wolfowitz, Richard Haas, Timothy Geithner.
5: Aquests que no conec ningú, aquests són els que manen de veritat.
3: Els coneix vostè, però Daniel Estolina els coneix.
5: Aquests tallen el bacallà a l'ombra.
4: Ha dit el Lenny Kravitz.
5: No sé, són noms que jo no conec.
3: Bé, escolteu, deixem-ho fer una pausa d'un minut, i Marc Serra, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Avui...
5: Què passa?
12: Què ha passat?
3: En el cas antic...
5: Sí.
12: Antic.
2: La tercera persona.
3: Cas antic. La tercera persona. La psicoterapeuta. Qui és? Què fa? I què en sabem d'ella? Un minut.
6: Versió RAC1.
10: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
6: Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
3: Tal com us apuntava, les investigacions sobre el cas Andy continuen al seu curs, però ara ens fixarem en una figura totalment desconeguda, però que ocupa un espai central en la trama. I és més, qui l'ha situat també en aquesta trama és la mateixa jutgessa que investiga el cas. Estem parlant de la terapeuta de la família, de nom Júlia L., i que la mateixa jutgessa defineix com una persona que tenia una influència directa sobre la família. Una investigació periodística ha parlat amb alguns dels seus pacients i n'ha fet un retrat, podríem dir, Marc Serra, un punt inquietant.
2: Totalment. Segons aquesta investigació, els adjectius que li dediquen a aquesta terapeuta de la família Andic no són precisament bons. Alguns diuen que és un monstre, d'altres que és una manipuladora, i això sí, sempre aquesta terapeuta tractant pacients de l'standing de la burgesia catalana, com per exemple eren els Andic. Qui és aquesta terapeuta i quina importància té dins del cas? Perquè és l'anomenada tercera persona. Ho respon un article molt complet del diari El Mundo, signat pel periodista Martín Mucha, Premi Rei d'Espanya de Periodisme. Martín, bona tarda, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
2: Gràcies per atendre'ns. Estem parlant d'una àmplia investigació periodística que inclou alguns detalls que ara comentarem i que, de fet, potser no s'havien ni explicat fins ara, però m'agradaria preguntar-te pel final del teu article, perquè hi ha com un annex on expliques que has traslladat tot això que has descobert als Mossos, no?
11: Exactamente. El reportaje trata de Julia, la psicoanalista de la Jet Set catalana, que tiene mucho que explicar sobre el caso Andic, y dentro del reportaje lo que hacemos es entrevistar a una acomodada empresaria catalana que nos cuenta y nos relata qué es lo que sucede en sus consultas, a quién ha tratado, y esta información se la hemos trasladado a los Mossos, que ya tienen el contacto de esta persona para hacer las pesquisas sobre estos datos que no tenían sobre lo que había estado haciendo con otros pacientes.
2: Anem al principi, començat pel final, anem just al principi. Quan va aparèixer una tercera persona en el cas Andic, més enllà del pare i del fill? Tothom es va sorprendre, de fet ho vam explicar també aquí al programa. Ens pots comentar, relatar què diu la jutgessa sobre aquesta terapeuta? I parlant de la jutgessa, no de la teva investigació, quina importància li dona a ella?
11: Claro, yo comienzo a investigar a Julia a raíz de que la propia jueza la cita como un personaje fundamental dentro de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque literalmente le dice, ella recuerda que hubo un momento entre Andic padre y Andic hijo están peleados, y hay un momento en que le pide herencia en vida. Y esto, abro comillas, fue propiciada este acuerdo para hacer esta donación en vida por la psicóloga Julia, la cual incita dicha decisión al señor Isaac Andic. Esto es una frase literal de la jueza.
2: Aquesta terapeuta, Martín, quina formació té? Perquè nosaltres en diem terapeuta, però has pogut saber exactament de què estem parlant?
11: Vamos a ver, hay detalles que se nos escapan porque ella su rastro digital está prácticamente desaparecido. Entonces hemos tenido que ir buscando detalles de cómo ella funcionaba como psicoanalista o como psicóloga, ¿no? Entonces sí que hemos encontrado detalles del pasado donde la presentan como prestigiosa médico y psicóloga y psicoanalista, una escuela de salud de Mallorca, donde ella comenzó a trabajar. Ese es el primer detalle donde ella se le cita como esto. Dicho, aparte de citar esto, pero sí que hemos buscado también si con su nombre y apellido figura dentro de en el listado de colegiados de Psicología Cataluña, y actualmente con el nombre y apellido que ella es citada por la jueza, no consta.
2: Entonces, no consta com a col·legiada a Catalunya.
11: Exacto.
2: Malgrat que exerceix a Catalunya, ara en parlarem.
11: Claro, entonces, porque el listado es público, o sea, uno lo puede consultar y tal, y no figura en esto. Entonces es complicado porque allí hay un hecho que es complejo, porque ella tiene un apellido alemans, ella es ecuatoriana alemana, pero se entiende o se presupone que puede haber estado utilizando sus apellidos ecuatorianos y no el apellido alemán. El apellido alemán vendría de un matrimonio con un ciudadano alemán, pero todo esto son suposiciones, ¿sabes? Porque no es así como la presenta la jueza. La jueza la presenta con su apellido, que es un apellido alemán, más propio de Frankfurt y Leipzig que de Quito, ¿no? Pero es uno de los misterios de ello, ¿no? ¿Cómo podía ejercer y cómo podía ejercer a tan alto nivel sin figurar con ese nombre en el listado de colegios de psicología de Cataluña?
2: ¿Per què la descrius com una fantasma digital i què et denota això? Què creus que explica que no hi hagi rastre?
11: És molt curiós perquè, clar...
2: Ho dic perquè, clar, tu ens acabes d'explicar que és molt reputada, que treballa per gent molt important, però a l'article dius que no figura un lloc, o sigui, que és una autèntica fantasma.
11: Exacto. O sea, hay un salto entre su fama, que es inversamente proporcional, su fama dentro de la alta sociedad catalana, con su huella digital. Su huella digital es muy pequeña, o sea, es muy pequeña, es prácticamente inexistente, excepto por pequeños momentos en los cuales su nombre aún se mantiene. No se sabe por qué, o sea, no es, todas son especulaciones acerca de por qué su huella digital es prácticamente inexistente, ¿no? Pero su clientela no es inexistente y era lo más alto de la sociedad catalana.
2: ¿Ella on té consulta? Tu dius que té consulta a Barcelona, però no acabem de tenir clar si resideix aquí. És a dir, fa com una mena de pont aeri?
11: Eso es un punto fundamental. O sea, mi fuente, a quien llamamos Gemma en el reportaje,
2: sí, ahora
11: me señala un punto, ¿no? En una buena zona de Cataluña y tal, pero que no tenía rótulo, que podía ser incluso rotatorio. Entonces, todos esos son esos enigmas que rodean a este personaje, que parece más de una novela negra que de un caso. Com este, no?
2: Els seus pacients, és a dir, jo si fos pacient seva i vivia a Barcelona, i visqués a Barcelona, li pagaven aquests viatges? És a dir, encara que ella estigués a l'altra punta del món, a l'Equador, t'han parlat de que els pacients pagaven els desplaçaments?
11: Eso, por ejemplo, me lo cuenta Gemma y me dice que, efectivamente, en algunos momentos ella sabía que estos pacientes riquísimos le han llegado a pagar o le habrían llegado a pagar los billetes desde Ecuador a Cataluña, ¿no? Sí, eso es parte del aura que había conseguido Julia con sus pacientes.
2: Dius que entre els seus pacients té certa mala fama, però que el fet de ser molt bona d'alguna manera compensa. Què vol dir que té certa mala fama?
11: O sea, Gemma, que acudió a su consulta, la califica directamente como un monstruo, como una manipuladora de manual. Y ella es quien la califica así, que acudió a su consulta, que vio que para resolver un problema familiar, pues de las superestructuras empresariales y de reparto de herencias, fortunas, etcétera. Y ella es quien califica así porque notaba que lo que quería era meterse en una situación que excedía sus funciones como terapeuta, ¿no?
2: És a dir, que aquest testimoni amb qui has parlat, la Gemma, diu que es posava on no li tocava.
11: Eso es una situación mucho más que no podría yo calificar.
2: Sí. És a dir, que la seva teràpia era molt intrusiva, molt intervencionista.
11: Exacto. Eso sí que lo apunta y lo han apuntado incluso los propios miembros de la defensa del señor Andic, de Jonathan Andic, para justificar ciertos mensajes que se han filtrado, ¿no? Ellos hablan de una terapia psicoanalítica fuertemente directiva. Entonces, esta terapia, que efectivamente era la que practicaba Julia, trataba al paciente de una forma donde este terapeuta era esencial, ¿no? No es solamente un oyente pasivo, como uno se imagina
9: el diván y toda esta figura, pues no, a lo Woody Allen de lo que es Fariación. No, esto está en este, participa más, es mucho más, es mucho más dominante. Tanto así que incluso es partícipe de las decisiones finales, lo cual tiene correlato con lo que dice la propia jueza cuando habla de partícipe de la decisión de repartir una herencia como la herencia de los Sandik, pues tiene un poco, si uno une ambos hilos, pues encuentra esa relación. Y asimismo, lo de fuertemente directivo también se utiliza para hablar de que una frase que se ha filtrado acerca de la idea de matar al padre en un mensaje de Jonathan Andic, hablan de que el concepto de matar al padre es tan solo una metáfora freudiana, ¿no? O sea, es no, para que no es literal, ¿no? Que no es. Entonces hay todo este juego de palabras y de técnicas psicoanalíticas que forman parte importante de lo que es de la participación de Julia en esta historia.
2: Una de les claus del teu reportatge és, com dèiem, aquest testimoni, aquesta expacient que es diu que tu li has posat el nom de Gemma. Ella t'ha explicat, l'ha definit, com deies tu abans, com a monstre, com a una persona realment conflictiva, poderosa, però la Gemma t'ha explicat altres experiències, no?, de gent que ella coneix que han anat amb aquesta terapeuta. Què t'han explicat?
9: Sí, ella literalmente dice que una amiga suya, ¿no? Abro comillas, una amiga mía de una familia muy rica de Cataluña, tenía un hijo mayor con problemas y lo llevó allí con ella y que no terminó bien, ¿no? Y habla de una serie de protecciones familiares que tuvieron que hacerse con fideicomisos, etcétera, para poder cuidar o proteger los bienes familiares, ¿no? Eso es un poco lo que adelanta.
2: És a dir, que aquesta família tenia por que ella intervenís en els béns familiars, que la terapeuta es posés en els béns familiars.
9: Exacto, o sea, lo que el gran temor de la família de la paciente que conocía a Gemma, que era una amiga suya, era que eso, que su fortuna pudiese verse en peligro, ¿no? Era un temor que tenía, ¿no?
2: Hi ha una cosa que m'ha sorprès del que expliques en aquest reportatge del Mundo, que dius que no és una terapeuta cara. És a dir, malgrat que estem parlant de la terapeuta de la Jet Set, no? Per què no és cara?
9: O sea, eso son frases literales, ¿no? Gemma dice que no es especialmente cara porque hay terapeutas que cobran muchísimo dinero, pero no era ese, o sea, no era sorprendente por eso, no era sorprendente más bien por cómo se llegaba y cómo uno terminaba siendo su paciente, ¿no? Ella era particularmente selectiva con las personas que atendía y eran todas de lo más elevado de la sociedad catalana. Y a mí me ha dado varios nombres que omito porque no quiero involucrarlo en un caso que es tan,
2: pero disculpa,
9: tan complejo como el caso Andic.
2: Sense dir els noms, és a dir, estem parlant de burguesia catalana o de gent molt coneguda?
9: Burguesia i aristocràcia. O sea, burguesia i aristocràcia, sí, sí, sí, sí.
2: Val. Expliques una curiositat de la seva consulta. Primer dius que la consulta no té nom, o sigui, no té el seu nom, i també dius que era com una secta. Per què ho expliques d'aquesta manera?
9: Eso lo dice Gemma, que dice que la forma de interactuar o de la forma en que se relacionaban los pacientes o con ella era más parecido a una secta porque era una búsqueda de un círculo, ¿no? Más, y eso le sorprendió también, que no, que todo el sistema de selección y de relación entre paciente y terapeuta, ¿no?
2: Hi ha una situació concreta que relates, que és que, malgrat que treballàvem amb gent molt important, no sé si per una qüestió també de marcar qui és el terapeuta i qui són els pacients, que s'havia trobat, aquesta noia, la Gemma, gent molt important, com a la sala d'espera, allà, diguem-ne, esperant a ser atesos, no?

0: Tu creus que se la pot arribar a forçar a que expliqui de què parlava amb la família en Dick o fins i tot entregar algun tipus de notes?
1: Sí, nosotros le hemos consultado para saber cuál es la posición a futuro de ella, de acuerdo a si es imputado o no, y eso variaría mucho la situación, especialmente si habría habido un aprovechamiento económico, lo cual se rompería mucho el equilibrio de lo que ha sucedido, porque ellos tienen muchísimos mensajes, los mozos, que la afectan y donde ella es protagonista. Entonces, es una situación compleja, porque cuando hace esta declaración, por lo que se ha filtrado, es ante los mozos, ¿no? No ante la jueza. Entonces, ese es otro paso y allí la situación puede cambiar muchísimo.
0: Doncs aquest és un petit perfil, un primer perfil de la tercera persona que se n'ha dit en aquest cas, de la que fins ara en coneixem molt pocs detalls. I gràcies a aquesta investigació del Martín Mucho, avui al diari El Mundo, comencem a veure una mica quin és el perfil, segons les fonts que ens aporta el Martín, d'aquesta persona, que veurem quina importància tindrà dins del cas Andic. Martín, moltíssimes gràcies i felicitats per la feina.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Gràcies, bona tarda.
2: Gràcies al Martín, que recordem és el protagonista d'aquest article al diari El Mundo.
0: Sí.
2: I ara, després de la pausa, Marc Poyato ens posarà el dia d'aquest incendi, que, per cert, continua mobilitzant els bombers. Yeah. I tal com apuntava i ens explicava Míriam Díaz, incendi que es troba a l'interior de l'edifici principal dels laboratoris, a l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i ha cremat completament, i altres punts on els bombers, repeteixo, continuen treballant en aquest incendi d'aquest laboratori que vostè li ha dit...
3: I animals... Clessa.
2: Sí, li ha dit Clessa, i és el Cret, aquest laboratori, on en un primer moment es va investigar que no hagués sortit d'allà un virus que ells tenien, que és el que és per fer investigació.
3: És curiós.
2: Vostè, però per què pensa
4: no
2: malament
4: permanentment? No era la mateixa soca.
3: És curiós.
4: Que tenien.
3: Si ves quina casualitat que no
4: tenen
3: sigui
4: altres
3: la soca.
4: Soques, perquè...
3: Sí, sí, una cosa, sí que sou tots que... una colla de soques, sí.
2: Vostè, i vostè, perdoni, vostè és un conspiranoic, això no, és el que li té.
3: Sí, però,
2: vostè és un conspiranoic.
3: Però mira que es crema. Ves per on.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: I a aquesta hora de la tarda convidem a fer un cafè a Marc Poyato i al Bernat Balboa, però abans cafè, això sí, amb garanties com el cafè novell.
2: Home, i en gra, perquè cada vegada es consumeix el cafè en gra per ecologia, per sostenibilitat. I sobretot, senyor Marcelí, perquè és boníssim que vostè ja en dóna fe, perquè sempre ve aquí amb la tasseta.
3: Vaig amb el molinet i que hi ha aquell calaixó baix que
2: sí.
3: El recull.
2: Sàpiga que Cafès Novell ens porta la gamma de cafè en gra Novell Atelier, ofereix una exclusiva selecció per gaudir a casa dels millors cafès d'origen. No cal haver-te'n d'anar a no sé on a fer el cafè. Pots trobar el teu cafè Novell Atelier al web cafesnovell.com. A més te'l porten a casa. Cafès Novell des de 1958 a les millors cafeteries i també a les millors cases.
1: Marc Poyato, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: A veure, que tenim els bombers ocupats amb aquest incendi a aquest centre d'investigació en sanitat animal, més conegut com el CRESA.
4: Sí, situat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 3:45 de la tarda i el primer que han fet és evacuar l'edifici. El foc ha començat a fora, en una caseta, dins d'una zona de granges, però s'ha escampat fins a l'edifici i ha afectat principalment el segon pis. En aquests moments, els bombers hi treballen amb 15 dotacions, repartides en 3 sectors. L'interior de l'edifici principal dels laboratoris, l'interior d'una de les naus del costat, que conté palla i ha cremat completament, i estan també monitoritzant focus secundaris perquè no es propaguin a la massa forestal que hi ha al costat de l'edifici. Segons expliquen els bombers, les tasques d'extinció evolucionen favorablement i no hi ha persones ferides. En crònica política, el PSOE ha denunciat davant la Fiscalia Anticorrupció la publicació de les factures que van enviar a l'Audiència Nacional sobre els pagaments que es van fer en Metallica, José Luis Avalos i a Santos Cerdán. Aquests documents van sortir publicats en un mitjà de comunicació, The Objective, malgrat que la investigació estava declarada secreta i els socialistes creuen que això pot ser constitutiu d'un delicte de revelació de secrets per part d'algun funcionari. Tot plegat en un dia complicat pels socialistes. Avui ha comparegut davant del jutge José Luis Rodríguez Zapatero, que ha negat rotundament tenir res a veure amb el rescat de Plus Ultra. L'expresident del govern espanyol ha declarat a l'Audiència Nacional com a investigat per un presumpte delicte de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. El PSOE manté tota la confiança en Zapatero i Pedro Sánchez insisteix a acabar la legislatura, tot i les reiterades peticions perquè convoqui eleccions. Escoltem el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
5: Tendemos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia.
6: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B.
4: Ahir la mesa del Congrés va impedir que el ple voti una esmena per demanar a Sánchez que convoqui eleccions anticipades. I en crònica internacional, Emmanuel Macron diu que la cimera del G7 ha estat un èxit. Els líders de les 7 potències més industrialitzades d'Occident han aconseguit pactar un text de suport a Ucraïna on també diuen que estan predisposats a ajudar perquè reobri l'estret d'Hormuz a l'Iran de cara a recuperar el trànsit pel comerç internacional. Macron diu que la trobada ha estat marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran.
7: Hem celebrat de manera immensa l'acord entre els Estats Units i l'Iran obtingut pel president Trump. Un acord que posa fi a una gran situació d'inestabilitat per les nostres economies. Tots ho veiem en el nostre dia a dia, els ciutadans i les empreses.
8: Chacun le voit dans sa vie de tous les jours. On le voit sur nos entreprises.
4: Per la seva banda, Donald Trump diu que el text que ha pactat amb l'Iran sobre l'acord de pau no és definitiu i que en cas que no s'acabi signant, els Estats Units tornaran a llançar bombes als iranians. Trump ho acaba de dir des de la cimera al G7.
9: These are all major events in the history of the world.
10: Això són esdeveniments enormes en la història del món, crec, perquè prevenen que tinguin un arma nuclear. Ara ho tornarem a fer i veurem com funciona. Això és un memoràndum, però és molt fort i molt detallat. Crec que signaran. Si no ho fan, no passa res, haurem de tornar a començar. Però farem servir la marina més gran del món i muntarem el bloqueig marítim més gran, que va ser total quan va ser-hi.
4: La signatura de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran està prevista per divendres a Suïssa.
0: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona.
4: Ara els esports amb Bernat Balboa.
10: Pere Romeu renova amb el Barça fins al 2028. El club confia, doncs, amb el tècnic que en dues temporades ha guanyat 8 de 9 títols possibles, inclosa la quarta Champions femenina de la història del club. Un altre tècnic que ha renovat també avui és Giuliano Belletti. El brasiler continuarà al capdavant del Barça Atlètic un curs més. I un altre punt sobre el Barça: el club blaugrana s'estrenarà a Birmingham el 31 de juliol en aquesta pretemporada d'estiu. És una notícia recent d'última hora. Tot plegat el dia que el Madrid ha exigit a la UEFA que castigui el Barça pel cas Negreira. En un comunicat, el club blanc informa que ja ha posat en coneixement de l'organisme europeu l'existència d'evidències sobre els pagaments al número 2 dels àrbitres i demana que adopti mesures disciplinàries i restauradores contra l'entitat blaugrana. De moment, el Barça no té cap intenció de respondre i esperarà veure què diu la UEFA. Un anunci que ha arribat unes hores després de fer oficial el fitxatge de Bernardo Silva per dues temporades. El ja madridista debut avui al Mundial amb la Portugal de Cristiano Ronaldo i del blaugrana Joao Cancelo a les ordres del seleccionador català Robert Martínez. Serà contra la República Democràtica del Congo a les 7 i en directe a RAC+1. Més tard, a les 10 de la nit, jugarà l'Anglaterra-Croàcia amb els blaugranes Anthony Gordon i Marcus Rashford. A la 1 de la matinada serà el torn del Ghana-Panamà i a les 4 el de l'Uzbekistan-Colòmbia.
4: I el temps torna a ser una tarda de xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu, que localment descarreguen amb força. Fins ara han deixat més aigua a la Cerdanya i s'aniran repetint fins al vespre en aquestes mateixes comarques de muntanya del nord. Mentrestant, a la resta del país es mantindrà el domini del sol i la calor molt intensa, amb termòmetres que a aquesta hora estan fregant els 39 graus en alguns punts del Pla de Lleida.
11: Condis t'ofereix aquesta secció.
1: Doncs ja tornem a ser amb vosaltres. Són les 5 i 11 minuts. Moment que aprofitem per saludar Laura Fa, que avui amb ella repassarem l'actualitat de les revistes, del cor i d'altres coses que no surten publicades a les revistes. Ara entrarem en matèria. Laura Fa, bona tarda. Bé, avui, per començar, anem amb un grup que en el seu dia, en fi, vaig seguir com un fan més. Estem parlant de Presuntos Implicados.
12: Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy se vuelven a reunir.
1: Molts els vàrem seguir amb la veu de Sole Jiménez, però des de fa 18 anys Sole Jiménez va abandonar el grup i qui va agafar el relleu va ser aquesta noia que esteu escoltant, que és Lídia Rodríguez, que en aquests darrers, repeteixo, 18 anys, ha estat la vocalista del grup. La cantant, Lídia Rodríguez, és notícia perquè ha abandonat Presuntos Implicados després d'acusar els seus companys, diu ella, de còmplices de maltractament. Lídia va parlar ahir al programa I ara són soles, on va denunciar assetjament, entre d'altres coses, pel seu aspecte físic.
13: Le dieron una importancia excesiva. Es verdad que la imagen yo lo veo ahora, pero de verdad no me parece brutal que eso sea para el acoso que yo sufrí.
14: ¿Qué tipo de acoso? ¿Pero cómo se mató?
13: A ver, presión más que acoso. Pues tienes que adelgazar, niña. Hemos tenido que retocar el videoclip fotograma a fotograma. Están que trinan en la compañía discográfica. Pero esto no empieza en Presuntos, esto empieza con ya mi carrera en solitario, ¿eh? Los gordos no venden discos a una niña de 16 años, que no, recordemos que yo empecé con 16. Era todo, o sea, era todo, giraba alrededor de un físico.
1: Lídia Rodríguez, torno a repetir, va substituir a Sole Jiménez com a vocalista de Presuntos Implicados. Recordem que és la Sole Jiménez la germana de Juan Luis Jiménez, un dels integrants del grup, i ella va marxar. Com dèiem, Lídia no volia mullar-se de qui era el més beligerant amb ella, però finalment ho va acabar dient.
13: Uno de mis compañeros era muy pesado.
14: Por favor.
13: Juan Luis Jiménez. Juan Luis Jiménez. Juan Luis Jiménez es una persona pues que le gustan las mujeres delgadas, que tal, que cual. Juan Luis Jiménez a mí me ha hecho cambiarme la ropa con la secretaria de la oficina de management de ese momento, un minuto antes de subirme al escenario. Y no me lo ha dicho él, me lo ha dicho la chica. Oye, a Juan Luis no le gusta cómo vas vestida, y cámbiate de ropa conmigo. Perdóname, Lidia, que voy sudada de todo el día. Y yo cambiarme y salir llorando. Eso me ha pasado
15: eso
13: a mí.
15: Es machismo,
13: y no es una primera vez, ¿eh? Eso me ha pasado
15: machismo
13: veces.
15: Total.
13: No, y es eso, patriarcado, eso es lo que la gente juzgue lo que es eso. Yo no voy a decir lo que es eso.
15: Yo lo juzgo y me parece machismo.
1: A veure, Laura Fa.
16: A veure.
1: Perquè tenim comunicat també de Sole Jiménez.
16: Sí, es, feia avui un comunicat a les seves xarxes socials, la Sole Jiménez, que li va costar molt parlar de la seva sortida de Presuntos Implicados.
1: És que no en va parlar.
16: Bueno, sí que l'any 2023 va donar una entrevista, saps el programa aquest de les Tres Puertes amb la Maria Casado? I va,
1: sí,
16: va parlar
1: sí.
16: de la seva sortida al de Presuntos Implicados i va dir que era fue lo más difícil que he hecho en mi vida y va dir hubo mucho mal rollo, entonces a mí me dolía físicamente, me estaba enfermando, me estaba desangrando. Assenyalant, pensa que a part de ser el seu germà, el Nacho Mañó, van tenir un rotllet als inicis del grup, vull dir que era gent...
1: Nacho Mañó és el calvo i el germà és bueno, el que porta més cabellera.
16: I el mànager és el germà del Nacho Mañó, que és el Vicente Mañó, que és qui està més assenyalat amb tot això. La Sole Jiménez, en el comunicat, deia... família, han salido muchas informaciones, me entristece todo lo que está pasando. Primero, expresar mi apoyo a Lidia Rodríguez. Por último, reconozco que esta situación remueve en mí recuerdos traumáticos de un pasado del que, no sin ayuda y mucho trabajo, he conseguido alejarme y del que quiero seguir distanciada. Por lo que ruego se me respete y se entienda mi opinión de no hablar de ello, agradezco, bla, bla, bla. Vull dir, també ha parlat al Nacho Mañó, que ha penjat a les seves xarxes socials, así como tal cosa ha estado mi cara en televisión durante 20 minutos con la palabra maltrato abajo, con la cantidad de periodistas que conozco, algunos de ellos dicen ser mis amigos y desde hace 20 años se está poniendo en tela de juicio mi honorabilidad y mi buen nombre y ninguno de ellos ha tenido el gesto de publicar algo en mi defensa. Bueno, no te defenderemos, primero, porque no has querido hablar con nadie, perquè se l'ha intentat contactar, ho hem intentat, jo ho he intentat i no vol parlar i no te voy a defender, que una cosa és el que tu diguis i l'ataquen els periodistes ens convertirem ara en defensors de senyors que s'està explicant el que està fent, perquè no només el tema de la gordofòbia que explicava, sinó que també la Lídia ha explicat que tot el dia li estaven explicant sal allí i que te quieran follar, no que te quieran escuchar, convertint-la ja en
2: un objecte.
16: En un objecte. Sí, sí. I ella senti...
1: Això totes... va explicar la Lídia Rodríguez, que un dels... el representant de, que entenc que deu ser
16: el
1: Vicente Mañó, doncs li deia això, que quan sortís a l'escenari, doncs que havia de generar un desig amb el públic de que se la volguéssim...
16: Això. I la part important també és que durant tots aquests anys, evidentment, la Lídia havia estat ningunejada. Imagina't el que comptaven amb ella per decidir...
1: 18 anys, ha estat 18 anys.
16: Sona una mica la història, no tant, perquè no hi ha aquesta part tant de maltractament de la Leire Martínez quan va marxar de l'Oreja de Van Gogh, que no era ningú, que quan els tios van decidir portes 17 anys, és igual que et piris, que ara vingui un altre. O sigui, no estan integrades com una més. La Sol en el seu moment ja va explicar que eren... tres homes contra ella, que ella no comptava per res, tampoc, i la Lídia narra una mica el mateix. És veritat que, a més, es veu que hi ha una clàusula molt heavy per la que la Lídia no podia marxar de Presuntos Implicados, però ells tampoc la podien fer fora. Saps aquests contractes que fan a vegades...
1: Mm-hmm. Que estan blindats.
16: Que estan molt blindats. Llavors, ells, si la volien fotre fora, li havien de pagar un paston, i què li feien? Matxacar-la perquè marxés? Però és que ja no podia marxar perquè també tenia una clàusula, no? Fins que al final la dimia. Això és inaguantable. Han avisat els de Presuntos Implicados que depèn de com posaran una demanda i a veure què passa. La Lídia diu que ella no ho farà, però que si ells posen una demanda, que té missatges, e-mails, té tot de proves, i que avanti, i que aquí estem, i a veure què passa. I sí que és veritat que això destapa tot una mena de comportaments generalitzats, no, que deien machismo, deia la Sonsoles Onegas, esto machismo, sí, Sonsoles, hija, si ja no detectes eso, o sigui, ja quasi que vagis...
1: Sonsoles, qui la visi, qui la veu, clar.
16: Quasi que vagis a P3 de classes de feminisme, perquè si no estàs a un nivell que fer aquesta pregunta, però bueno,
1: on treballa, quina cadena i, i després quins plantejaments té a nivell social, no? A la Sonsoles. Bé, deixa'm dir que... El seu pare, com
16: si s'aixequés,
1: tornaria a tornar al lloc on està perquè no, no la reconeixeria. Dit això, Solo Jiménez, que també li ha donat suport a la Lídia Rodríguez.
17: Yo siempre voy a apoyar a todas las mujeres que pasen por un trance así, la verdad.
18: Lídia dice que sí. Le gustaría tomar un café contigo, que tú fuiste muy valiente y muy prudente.
17: Estamos en ello. Gracias.
18: Oye, ¿qué consejo le das a Lídia? Que siga cantando, ¿no? La vida sigue.
17: Por Dios, la vida es muy bonita.
18: Oye, y si te volvieran, si te pidieran volver a Presuntos Implicados, ¿volverías?
17: Hasta luego, gracias.
18: Gracias.
1: Hi ha preguntes que realment no calen. Jo,
16: tot el suport a la meva companya Ana Belén d'Europa Press, que és la que fa aquesta pregunta, doncs, i a vegades...
1: Doncs són preguntes que no calen.
16: Sí, però és per veure, clar, si tu
3: vas,
16: caus de nou...
3: Tu vas girant per arribar a alguna cosa.
16: Perquè ja et digui, jo no tornaria ni boja, i ja tens un titular.
1: Bueno, és que això és de, és de calaix. Jo sempre recordo, crec que ho hem explicat algun cop en el programa, i a més hi havia de testimoni el senyor Vigili, no sé si...
3: Mira que és de les poques entrevistes, que no hem fet 50 milions d'entrevistes, que me'n recordo.
1: I l'hem fet no un cop, sinó crec més que un parell o...
3: De les darreres que vam fer.
1: No, un parell o... Sí, com a mínim sí. Un parell amb Presuntos Implicados.
3: I el malestar.
1: I quan arribaven els tres, Nacho Mañó i Juan Luis Jiménez...
3: I ella, pobra...
1: Potser, sobretot, sí. El que generava...
3: El germà.
1: Pitjor... el que generava tensió i pitjor ambient era el germà. Aleshores, Sor Jiménez feia l'esforç a l'entrevista...
3: Sempre correcte.
1: De ser agradable, de respondre correctament, de ser la simpàtica, i Juan Luis Jiménez era un eixut.
16: Per què? Perquè era antipàtic?
1: Era molt antipàtic. I et diré més. Sempre vaig tenir la sensació, els cops que els vaig entrevistar, sempre que ella era encantadora... Però Juan Luis Jiménez volia ser Sole Jiménez. O sigui, el problema de Juan Luis Jiménez... No, el problema de Juan Luis Jiménez, que crec que és la seva gran frustració, que és un tio frustrat, que és ell amb Nacho Mañó fan les lletres, o potser han fet un grapat de les lletres de Presuntos Implicados, però no tenia el reconeixement que tenia Sole Jiménez per la seva veu i com interpretava les cançons.
3: Perquè la gent només es mirava amb ella.
16: Qui coneix la gent de Presuntos?
1: Jo crec, sempre he defensat, que això ho portava tan malament que la seva enveja és com Caín i Abel. O sigui, si pogués, Juan Luis Jiménez assassinaria la seva germana.
16: No tenen relació.
1: No tenen relació perquè clar, la va estar assetjant mentalment. No sé, és que
3: aquella entrevista va ser horrorosa.
1: Però és que en vam viure... Jo recordo haver viscut com a mínim tres. I sempre era el mateix. Arribava Sol Jiménez, encantadora, què tal, com estàs, tal, no sé què. I aleshores el Juan Luis, amb molt mal rotllo, ja entrava torçat, ja entrava creuat, amb respostes impertinents, un borde...
16: Quin agobio, no?
1: Un borde, sí. I fent cara de...
3: Bueno, i contradint-la amb ella.
1: Rectificant-la amb ella per
16: antena.
1: I ella què?
16: Ella intentant sortir del pas.
1: Sortir del pas i defensant el que era indefensable per part del seu germà. I el Nacho Mañó, que era també un... que era l'integral, el calvo, o sigui, el seu... intentava ser correcte, però no prenia partit ni en defensa de la Sole ni recriminant el que estava fent. Però això no ho vaig viure una vegada, sinó que ho vaig viure, crec que, dues o tres vegades. I quan es van separar, jo vaig dir... No m'estranya que la Sole Jiménez se separi, perquè aquest tio és insuportable. I ho portava fatal, entrava de cul a les entrevistes. Era un tio que a mi em posava dels nervis. I jo feia les entrevistes perquè, Presuntos Implicados, m'agradava, perquè la Sole Jiménez és una dona encantadora, una dona fantàstica, però ell era, un bord.
16: Imagina't la dualitat per ella, perquè... És el teu germà.
1: No, clar, vull dir que això és el gros.
16: És el doble, com perquè qualsevol altre dius, mira, aquí us quedeu, però clar, devia de ser per ella molt difícil trencar aquest vincle,
1: i
16: també.
1: I sempre vaig viure una enveja, o sigui, és que ho portava fatal.
16: Però
1: és que
16: portar-ho a les promos també em sembla.
1: No, a les promos heavy. Arribaven ja amb una tensió a la promo que deies, bueno, no sé... No, no, de veritat.
16: Doncs imagina't viure això, no. Els 18 anys treballant, per això clar. La Lídia ha rebentat i ha dit, mira,
1: clar,
16: és que...
1: Per mi el més greu, bueno, més greu, o sigui, és que no només ho viu la Sole Jiménez, sinó que també ho viu sí. també la Lídia Rodríguez, que és la que agafen de relleu.
2: Bueno, perquè... bueno, clar, té lògica, perquè si ells són així, és a dir...
1: I és més, li van estar buscant les pessigolles a la Sole Jiménez perquè no cantés segons quines exacte. Cançons de Presuntos perquè no eren d'ella.
16: Sí, i aquí o sigui tenen que... un tema de drets,
1: no,
16: també.
1: No, per això dic, fins a on hem arribat. Un germà.
16: Sí,
1: un imagina't.
16: Sí, bueno, sí. És que la sang a vegades no justifica.
1: No, està clar. Però sí que aquestes entrevistes les recordo perfectament perquè cada cop era el mateix. Ella, què tal, no sé què tal, i ell, però de cul, des del començament.
16: Estaria bé que s'ajuntessin les dues per explicar-ho. És a dir, aquesta, entenc que la Sole digui després del temps...
1: Bueno, fixa que la Sole...
3: ell és molt...
1: Estamos negociando un encuentro, una trobada, perquè la Lídia Rodríguez vol parlar amb ella.
16: És que si fan un concert les dues, l'altra traurà escuma per la boca.
1: No, però jo crec que la Sole no entrarà perquè no ha entrat mai.
2: No,
1: jo
2: ni
1: crec
2: ganes,
1: que no
2: ni ganes.
3: És molt elegant
1: i després li va costar molt trobar doncs la seva independència professional, el seu estil, perquè clar, estava lligada a Presuntos Implicados.
16: Sí, amb aquests contractes que et dic que són una bogeria, però bueno.
1: Bueno, anem a parlar de Kiko Rivera perquè molt enfadat amb la seva ex, no acabo d'entendre el perquè, que es diu Irene Rosales per una campanya d'una marca de fruits secs, que, bueno, ell diu que se l'ataca, però a veure, se l'ataca.
3: Li han faltat el respeto.
1: Podem escoltar l'anunci, jo trobo que no se l'ataca.
19: Si pones un Kiko en tu vida, que sea uno que te haga sentir bien. Uno tierno. Que sea tierno es importante. Que estés segura de que es el mejor Kiko del universo. Y que solo se junte con los mejores. Elige bien tu Kiko, porque un mix con un mal Kiko es un mal mix.
3: No falta respeto.
19: Elige Grefusa Mix con el mejor Kiko. Vaya, el mejor maíz. Auténtico Mr. Con.
1: A mi aquest espot m'encanta.
16: Boníssim.
1: El trobo boníssim.
16: Ho ha empatat. Així, amb aquest anunci te n'adones de lo curt que és Kiko Rivera. Perquè prenent-se això a broma,
1: clar.
16: Però li pot el machirulismo i l'ego.
3: Però va per ell, eh?
16: Va fer una broma.
3: Va per ell.
16: El Kiko Rivera ha anat...
1: Escolti, vostè també li surt aquí el machisme i el classisme.
3: No, al contrari, eh?
16: Total.
3: Perquè fins ara estem defensant la soledat. Jo t'estic dient que en aquest cas té raó ell, perquè aquí...
1: Parla dels Kikos.
3: El maltracten.
1: Bueno, escoltem a Kiko, molt enfadat.
2: És molt divertit.
20: Crec que és una falta de respeto, ¿verdad, Kiko?
21: Con todo lo ve, ¿no?
20: Quizás ella pensaba que te lo ibas a tomar con humor.
21: A mí lo que ella piense es que me da exactamente igual.
3: Dí que sí.
21: Creo que ni siquiera piensa. La mente no le llega para más a la pobrecita. Ah. Si se puede, porque no sé si se puede, tomaré acciones legales.
3: Ya, vestete.
21: Yo no necesito hablar de nadie, no necesito dinero. El trabajo me va de puta madre. Tengo mi mujer, tengo mis hijos.
3: Eres
21: tengo
3: nobleza.
21: Madre, que eso es muy importante hoy en día.
3: Eres Aura, Kiko.
1: Ese que es un Kiko.
16: És lamentable.
1: Però un Kiko de blat de moro. El seu cap, te'l mires, és un tros de blat de moro amb boca.
16: Ell que, a més, ha guanyat diners parlant de la seva germana, de la seva mare.
2: Clar, vengo a denunciar un anuncio de la tele que hablan de los Kikos.
16: Que hace una broma. Ha escrit un comunicat també a xarxes socials. Fa molta gràcia perquè el Kiko Rivera...
1: Avui és el dia dels comunicats, no parem, eh?
16: Però, clar, és que el ChatGPT ajuda molt, perquè el Kiko és tot en ChatGPT, perquè no sap posar un accent a qui en la vida. I estan posats tots els accents, totes les comes.
1: ChatGPT.
16: I ell diu... Ahora bien, bueno, al final estás aquí porque te comiste un Kiko. Bueno, estás aquí porque te comiste un Kiko podrido, perquè se li ha de dir al Kiko que molt bé, que potser se la coneix per ell, però del Kiko també s'ha menjat la seva addicció a les drogues i el tenia que cuidar. Totes les seves infidelitats, totes les seves desaparicions, la vagància continuada que té, que aquest senyor...
3: Però que no canta, si és cantant.
16: Bueno,
3: he creado un musicó.
16: Ell fa veure que canta. Li ha donat una vida de merda a la Irene Rosales. Això sí que ha sigut menjar-se un mal Kiko, que ella faci ara una conya. Saps que li rebenta el Kiko Rivera? Que ell, ara si fem memòria, l'últim de viernes on va anunciar que es separava d'Irene Rosales, va ser ell qui va anar i va dir no separamos, que yo ya hace tiempo que Irene ya no teníamos relaciones sexuales, ya no la veía como una mujer, ya no me gustaba... La va començar a deixar com a merda i mitja... Per destruir-la. Sí, perdó.
3: Digues un drap brut.
16: Però deixava com un drap brut i ell, per destruir-la, perquè ell és així amb les dones que les vol destruir. I què va fer la Irene Rosales? Va començar a treballar,
5: s'ha buscat un nòvio que està de conya i li va superbé, i això a ella el té. Que tingui ja un nòvio, que estigui per la casa amb les seves filles i que estigui ella, és una mica com la Shakira, les mujeres ja no
1: hi ha.
5: Les mujeres facturen, però la Irene ha dit, gràcies a Déu.
2: Les filles de qui són? Les filles d'ella?
5: Dels dos.
2: Ah, del Kiko.
1: Bé, Irene Rosales, que, bueno, evidentment s'ha defensat d'aquest spot que ens ha encantat dels Kikos.
6: Yo hablo del mejor maíz. O sea, yo me meto en el papel y tengo que defender que es el mejor maíz y voy a seguir defendiéndolo.
22: Y son Kikos, ¿eh, verdad?
6: Efectivamente, claro. Y que estoy haciendo una publicidad y no es de un Kiko cualquiera, estoy haciendo la publicidad del mejor maíz.
23: ¿Y con quién lo consultaste? O sea, ¿tú directamente dijiste sí o no, pensaste un poco en la repercusión?
6: Claro, no, yo con mi equipo, claro, sí, y os digo una cosa, la vida son dos días y es una publicidad con humor y si te lo quieres tomar bien,
24: es divertida,
6: si te lo quieres tomar mal, pero cada uno tiene su problema.
1: Me encanta. El Rocco,
6: pero yo estoy en un momento de mi vida que pienso en mí, igual, en el trabajo y que yo también quiero hacerme un corchón y comprarme una casita.
1: Todo un corchón. Bueno, amb aquesta dona té raó, a veure, per anunciar uns Kikos s'ha de
25: posar així. Però una falta de respeto, que es como si tú te llamara tu mujer y hiciera un anuncio dos separados. Mira qué ganchito, como Toni.
2: Et recordo que... No té res a veure, què estàs dient?
25: Un ganchito pequeño como Toni.
2: No, és que a veure...
25: No, pues puta gràcia t'haria.
2: Això està fent al·lusió a un òrgan sexual i no faria cap gràcia.
25: Pues lo que estaba, lo mismo.
1: Se parla dels Kikos.
25: Pues lo mismo. Un Kiko que sea tierno.
5: Ell sempre vol tenir a totes les dones per sota. La seva mare recorda que l'ha matxacat per tota arreu, sigui la Pantoja, com sigui. Vull dir, és un senyor que és que, jo no sé, la teoria de Darwin falla per tot arreu, saps? És una cosa que no... L'evolució de l'espècie no ha arribat, perquè ell hauria d'haver mort ja fa bastant de temps, saps? Vull dir, és una cosa...
1: Ala,
5: bueno, no, però, no, metafòricament ho dic, o sigui... Ja, jo veus la gent i dius,
3: sí,
5: Darwin...
3: Jo amb això també estic...
5: Darwin no tenia raó, perquè si no, hi ha gent que... No, és que, clar...
3: És una involució.
5: Clar, no s'entén.
3: Anem més
5: no
3: cap a l'anís del món que cap a
5: I té persona. Seguidors, perquè després van als concerts...
1: Home, clar, és que hi ha molt... Es veu molt l'anís del món a Espanya.
5: Enreda encara a noies. Que això bueno. També és un miracle que trobis... fent cacera per Instagram, encara trobis alguna que vulgui tenir relacions...
25: És que Kiko Rivera, eh?
5: Sí. Bueno, però te lo tienes que hacer,
3: eh? Va.
5: Claro, es que tienes que tener relaciones con él, que t'imagines... Tu para't a pensar un moment tenir relacions amb el Kiko.
25: No.
5: Un moment. Vull dir, no t'agraden els homes.
1: Ah, no.
5: Però, Jussà, un moment.
2: No.
5: Un moment, penses.
2: Jo no.
5: Clar,
2: no vull ni imaginar-m'ho, perquè la ment és malalta.
5: Clar,
2: i no t'imagines.
5: Si tira enrere, doncs pues, clar, tu per molt que diguis, ai, em faré famosa, sí, bueno, però t'has de liar amb ell.
1: Sí,
2: noia, si té filles amb ell i tot, mare meva.
5: Sí, filles dues.
25: Però que Kiko Rivera, eh? En nuestro bueno, Justin
1: que,
25: Bieber.
1: Que Rivera, que són ganes de
25: Justin Bieber espanyol.
5: Però ho ha patat, els fruits secs, tenen una lona a Callao d'aquestes enormes.
1: És que és
5: haurà guanyat bastants diners Irene Rosales. Sí. No sé dir-te, però no crec que baixin dels 50.000 euros el que li puguin haver pagat a ella, perquè si suma xarxes socials i tot plegat... A més, han fet una campanya amb creadors de contingut, també,
2: i és el Kiko Petit o el Kiko Gordito? Perquè n'hi ha que són més grans.
1: Atenció, que ara la caiga.
25: L'altra.
1: La Jussà vol saber el tipus de Kiko.
2: No, perquè, clar, perquè el gran és el Petit o el gran.
1: El gran et pot destrossar un queixal, eh?
2: Sí.
1: El
2: és el
1: gran
2: que deia posat com a queixal.
5: Fa pinta de gran perquè l'està agafant, però crec que el de dins és el Petit.
1: És el Petit.
5: És el Petit. Però bueno.
3: Com que tot s'ho despatxa, no patiu. Que tot s'ho despatxa.
5: Sí que és veritat que tot s'ho despatxa.
1: Tot té sortida.
5: Ara tinc una amiga que ha trobat una cosa que tu la deixes de nit a la muntanya i no saps quin animal és. O sigui, i dic, però tia, de veritat, no? O sigui, i ens... No diré el nom perquè... No,
3: és que
5: no,
3: hi, jo em però, sembla que no ja ho deu entendre.
5: Però l'altre dia la vaig veure...
1: No té ni forma humana.
5: Tu, nit, saps allò que de nit a la muntanya es mou alguna i dius, què serà?
1: Hòstia, sí, que t'espantes, hòstia.
5: Que si és un humà, ràpidament veus. Doncs pues aquest no veus clarament.
3: És com una guineu.
5: És que no... I dic, però tia...
2: I és una amiga teva?
5: Sí, li hem dit amb cuidado, eh?
2: I què li heu dit?
5: Ah, no està mal, bueno...
2: Home, si li dius no està
5: sí,
2: mal...
5: Sí, bueno, tia, perquè quan ens enamorem...
1: Bueno, allò que dius no està mal i a partir d'aquí sí, ja però... vas a la crítica.
5: No,
1: però
5: saps què passa? En el primer també. Moment de la pujada de l'oxitocina no és el moment de dir res.
2: No.
5: Quan hi baixi una mica...
1: Quan baixi, has d'atacar.
5: Clar, quan estigui de
2: però
5: tornada...
2: Ella, quan baixi.
5: Perquè fa una cara de rata així petita... O sigui, és com un cap així reduït.
3: Com una musaranya.
5: És com una... Total, té una cara de... Però amb el cos...
16: I una mica jíbaro, saps que tenen aquell cap
3: sí,
16: petit?
3: Sí, reduït, sí.
16: Perquè és alt.
3: És un home jíbaro.
16: Sí, no ho sé. Ja
2: escolta, sempre hem dit que no parlem del físic de les persones.
16: Bueno, però aquest s'ha de parlar. Aquest s'ha de parlar, sí, perquè... Sí. Sí, ho diem amb les meves amigues, que
1: Amb un li has dit Australopithecus i amb aquest li acabes de dir rata. Bueno.
16: Sempre hem dit amb les meves amigues que hem de fer com el Tinder, però que sigui amb el TripAdvisor, que abans puguis posar les estrelles.
1: Sí, sí. No.
16: Este és un, com has dit, aquest animal?
2: Una musaranya.
16: Que la foto no ho sembla, però és una musaranya.
1: És bastant despectiu, eh? Ets una musaranya, m'agrada.
16: Però mira, almenys la identifiques, perquè sí. crec que ni no arriba a identificació.
1: Bueno, anem amb nova parella de Shakira.
3: La
1: pregunto. Oh, es parla d'un actor mexicà que es diu Manuel García Rulfo.
16: Sí. Sí.
1: És nova parella o és
16: a veure,
1: un dia i una nit?
16: Una nit sembla. És un actor mexicà que
1: també
16: es veu...
1: També té dret, eh?
16: Sí, home, i tant. Tu veus la foto de tots dos i dius... Podria colar...
1: Què vol dir, bueno?
3: Aquesta Shakira, perdoneu que us ho digui, però...
25: Digue-li.
3: Fa dos dies que estava amb el Piqué i...
1: Home, ja... No, dos dies no.
16: Quatre anys.
1: Quatre anys, eh? Sí. Dos dies no, eh?
3: Allò, canvio no de pareja. De pareja.
1: Canvio de pareja perquè el Piqué se'n va anar amb d'altres dones.
3: Mira, cantaren Nou fa l'aigua fresca i és el que ha pensat ella. No ha estat un munt de temps.
1: Bueno, ella té tot... Ella té tot el dret a anar amb qui vulgui, com Piqué també va amb qui vulgui.
3: És una despetxada.
2: Bueno, qui és vostè per jutjar-la?
1: Exacte. Vostè què és?
3: Antes el que hauria de fer és portar dol. Perquè antes les dones...
1: A veure, què en sabem de...
16: Es veu que és molt conegut aquest el...
1: Ah, sí?
16: Es diu Manuel García Rulfo. Surt a la última pel·lícula de Jurassic...
1: De nom de dibuixos animats.
16: De Jurassic World. Hi ha una pel·li també, hi ha una sèrie... No sé si és a Netflix o HBO, que es diu The Lincoln Lawyer. Et sona?
1: Em sona, però crec que no l'he vist.
16: Ha fet també... Surt a Los Siete Magníficos.
1: Sí, és un actor.
16: És mexicà, sí. I es veu que a Mèxic és superconegut. Seria com una mena King Gutiérrez de Mèxic.
1: Oh! No?
2: Fa 1,89 m,
16: sí,
2: aquesta
16: sí,
2: mare.
16: Sí, sí, és un... Com diria la Candela Peña, és un vedell potent,
3: caram,
16: vull dir que...
3: Molt maco.
16: Sí, està refet.
2: No,
16: està
2: molt
16: refet,
2: bé, molt bé.
16: Està refet. Sortien d'un... Hi ha imatges d'ells ballant a una discoteca.
3: No crucifiqueu, senyores.
2: Sí, no, trobo que avui t'estàs quedant...
25: Ara
3: dona de Macron és lletja com jo què sé, com una
16: sí,
3: mala nit.
16: Sí, esteu afectadíssims quan dieu aquestes coses
3: sí,
16: i no,
3: no
16: podeu
3: ara,
16: dir res.
3: Però vosaltres,
16: no
3: però vosaltres avui, escolta, quedeu descansats.
2: Però jo no he dit res.
1: Ho ha dit Candela Peña, allò del vedell, ho ha dit Candela Peña, que és un vedellet. És un vedellet. Bueno, va, a veure.
16: Un vedell gran.
1: Un vedell, sí, una vedella.
16: Una vedella, això. Els han vist a una discoteca de Los Ángeles ballant i a més està bé perquè ella fa això d'agafar-se el cabell quan tens calor, que és un bon... És una bona senyal. Quan ja t'acalores i ja vols recollir cabell... Això és
1: sí, això vol dir que...
16: Recollir cabell és una bona senyal, sí. Quan estàs allà...
3: Què vols dir?
16: Bueno, és igual, després
3: us
16: explicaré.
3: Però és un senyal de què?
2: Vols dir que deixes el...
1: No, perquè estàs deixant...
2: El clatell.
1: Ah, en el coll, no?
16: Treus tota aquesta melena que molesta
2: i a més a més, suposo que antropològicament deu voler dir, ho deixo al teu abast, que és la part més sensible del meu cos.
1: Però has d'assegurar l'aproximació, eh?
16: És que ballant ja havia bastanta aproximació. I se'ls ha vist sortir de l'hotel Sunset Tower de Los Angeles.
1: Ui, si han sortit de l'hotel
16: ja... La cara somrient, que colaria com que acaben de fer alguna
1: cosa. Han sortit relaxats.
16: Sí,
1: han fet una sessió de spa.
16: Ja ha anat bé perquè riuen. Perquè pots sortir dient, ballant merda.
1: Del súper,
16: sí. Merda, pues no és el cas. Vull dir que surten bé, el que passa que tot de moment són especulacions. Ells van sortir, van marxar amb el mateix cotxe i no et puc confirmar que més enllà d'aquesta nit hi ha
1: algú més. Un dia, ho van disfrutar, van passar bé la nit, doncs...
3: Una mica de dol.
1: A veure, parlant de joies, tenim les joies de Zapatero i tenim les joies de Corina, que se les ha començat a vendre. Les joies que, en aquest cas, li va regalar el rei Joan Carles.
16: Sí, que a més va sortir...
1: Vol fer calaix.
16: Va sortir amb una pulsera... Saps que van fer una portada a la revista Hola amb Corina?
0: Hola.
16: La cosa... Semblava que potser es divorciava i tot el rei Joan Carles. Ella va sortir... No sé si era una pulsera o un anell, no recordo, però era... Doncs totes aquestes joies que li va regalar el rei Joan Carles les estan subhastant, que mira que m'estranya, perquè recorda que el rei Joan Carles li va fer una donació, que no sabem si era, de 65 milions d'euros. Exactament. Quin sentit té vendre aquestes joies, que sí que és veritat que diuen que ha tret gairebé...
1: No, però aquests 65 milions d'euros, que en varen parlar el seu dia amb l'Ernesto i Kaiser, ja ens va dir que ella els havia invertit en... amb immobles, és pisos, a dir, pisos. Que...
16: Però et donaran coses, aquests immobles,
1: sí, no, no, no, està clar, bueno, però a lo millor no t'agraden tampoc aquestes joies.
3: Clar, perquè són de qui són. Perquè són de qui són.
1: Clar, a lo millor no li fan el pes i diuen, mira, me les vaig a vendre, clar.
3: No són però, del rei, no dius que
1: són del rei. Sí, són del rei,
3: però, sí, per això se les ven.
16: Però jo, per exemple, tinc una amiga que es va agafar l'anell de casada i en comptes de vendre-les es va fer dos arracades, no, saps? Tu pots canviar i fer-ho.
1: Home, però si són uns penjolls com els del Zapatero, exacte, això no t'ho pots arreglar, això no t'ho poses enlloc.
16: Ja.
2: Atret i els calés, m'entens?
1: On ho penses, això?
16: Ha tret gairebé un milió d'euros amb la venda d'aquestes joies.
1: Un milió d'euros, com les del Zapatero.
16: Sí.
3: Jo tinc un sagrat cor a casa i sí, unes joies d'aquelles de Zapatero.
1: No valen res.
16: Que, per cert, avui portada a la revista Hola, porta en exclusiva que el retorn de la infanta ja està cada cop més a prop, que ja l'anem a... La infanta Cristina, que tornaria a Barcelona. Tant, no cosa vam explicar que es va comprar aquella casa, que s'ha reformat
1: bueno,
16: aquella...
1: Bueno, el pis. Sí que l'ha tingut amb obres allà a l'avinguda Pedralbes.
16: Sí. Que ja estarien, diu Hola, que hola, ja tornaria, perquè l'any passat va morir l'Aga Khan i ella treballa a la Fundació de l'Aga Khan. Clar, els hereus tampoc... Els favors del pare tampoc funcionen una mica igual. Mm. I que deixaria la Fundació Aga Khan i vindria cap aquí. Jo et dic que jo crec que abans de final d'any em costaria de creure que torna la infanta Cristina, tot i que gairebé dos o tres dies a la setmana sí que està a Barcelona. Calcula els 183 que li toquen i va ajustant una mica. Clar, pensa que si l'any que ve ja torna aquí ha de tornar en tot. Mm. Si té els diners que té a fora, si li ha fet el seu pare una fundació... Mm. Si, que tal vegada vam explicar-ho de la fundació. Tot això... Que vingui.
2: I amb una feina? O com? Que,
16: bueno, ja té la feina de la caixa.
25: A la caixa, treballa a la caixa.
16: I potser amb l'Aga Khan teletreballa d'alguna manera.
1: Que treballa al servei al públic.
16: No.
25: Treballa a la caixa i para català.
2: A la guixeta, allà, a la guixeta.
16: Sí, va una...
3: Ha sigut una transferència.
16: Treballa en relacions internacionals.
3: Jo hi vaig, veure si la trobo algun dia.
16: Pues no la veuràs.
1: Sí, veig, doncs, home, ara, perdoni, quan hi ha les oficines de la caixa... Que són aquests stores, sí, caixa... No saps ben bé què és.
16: Tu entres, tot, sembla la botiga Apple, que no saps on anar.
1: Bueno, és sense Apples.
16: Sí, sense Apple, però no saps on anar.
3: No. Sí, i ningú no et diu res.
16: I l'únic que et diuen és que vagis al caixer, que dius, a veure, un moment, si entro aquí és que pel caixer no puc, que perquè ja m'espavilo, però...
2: Ja l'acompanyo i l'ensenyo com va, dius, no, és que no
16: me n'ensurto, perquè no em llegeix el codi de barres...
3: Vostè què necessita? Això, miri, vagi 300 carrers més amunt i llavors a mà dreta hi trobarà el caixer, l'oficina que...
1: Això ja en el seu dia ho va explicar el Capri, que això de la banca amb el pis i l'estat. Sí. Ja,
3: que avui tu engreixes un tortell.
1: No, però vull dir que ja parlava en aquells temps que ja anar al banc o la caixa ja era diferent. Ja en aquells temps, ja parlo dels anys 70, que tu entraves en aquells temps ja es trobava en Capri amb això.
0: Carai, abans era diferent. Abans ingressaves 10 cèntims i al cap de 10 anys allò eren 10 cèntims. Per què, senzillament? Perquè el llonguet valia 10 cèntims, Carme. Però ara no. Ara no. Ara ingressen 1.000 pessetes i al cap d'uns anys no se sap què hi pot haver. I això. Depèn del que diguin els diaris, comprens? De les desvalorizacions, dels tants percents, dels 0,07 i tots aquests tacos que s'armen. Mare de Déu! Se passen ja per avui, és diferent. Mira, Carme,
1: atenció.
0: Jo havia anat a la caixa
1: ara.
0: I havia anat a ingressar un duro i quan veien entrar amb un duro et deien, passi, faig el favor. Et presentava un altre senyor darrere una mantanilla que
1: tenia
0: el duro amb uns manguitos negres, Carme.
1: A la caixa,
0: L'agafava amb un respecte, el feia botre, cling! A vegades no l'entomava, però això ja no era culpa seva. Però se li veia aquella devoció, aquell respecte pel duro, m'entens?
1: Ara no,
0: Carme. Ara ingresses 100.000 pessetes.
3: Anys 70.
0: I no ho dic per mi perquè jo no m'hi he trobat mai, eh? I ni en miren la cara amb 100.000 pessetes, Carme. Ni en miren la cara. Un individu que les agafa, una màquina electrònica, i vinga, agafa vora, hombre, no ve que hay cola, pues venga, hombre, no ha hecho su ingreso, pues guille, hombre, guille. Mare de Déu. A part que ja dic, ara ja no sabem on som, Carme, ara això ja... Que no veus que fan pans de quilo que fan 700 grams, Carme.
1: Ja va dir el Capri, als anys 70, imagina't ara.
3: Ui.
16: Fliparia.
1: Ara no portes diners, ara tot és...
3: No saps.
16: Ara podrem pagar amb bítums els jocs, diuen, no?
1: Sí, no sé, ja quan la cosa funcioni ja t'ho explicaré. Escolta, abans d'acabar, Neymar serà novament pare, aquest home. Però quants fills té, ja?
16: 5. I a més, amb
1: 5 dones diferents, o com va això?
16: Bueno, amb 3 dones diferents... representa que té una relació més o menys estable amb la mà, amb la que parirà ara, que es diu Bruna Biancardi, però entre el segon i aquest tercer va tenir una relació amb una influencer que la va deixar embarassada
3: Venga, quan,
16: quan ni faltava un mes per donar llum, vull dir que... Bueno, i a més,
1: El Paio és un sortidor, eh?
7: Sí, molt sí.
16: Bueno, i la Bruna Biancardi...
3: Tu et sembla normal, aquesta metàfora?
7: Aquest comentari lo arribo a fer jo i m'expulsa de l'estudi.
3: És que clar.
7: Però tal
3: qual. És que me l'he imaginat... El Paio és un sortidor.
1: Me l'he imaginat amb una manguera de benzinera.
2: Anar repartint.
1: A més, allò corbat, i el tio, venga, ¿cuánto quieres? 10 litros?
16: Pues molt malament.
1: M'ha vingut aquesta imatge. Sí.
16: No dic per l'imatge, dic molt malament ell. Ah. Les infidelitats així continuades són considerades maltractament psicològic, eh?
1: Com? Què?
16: Les infidelitats així continuades són maltractament
2: però
16: psicològic.
2: Però ella per què continua amb ell?
16: Pues perquè filla.
2: És que fill meu, també. Filla.
1: No,
2: és
1: que ella,
2: no,
1: ella,
2: no,
1: és que
2: al final... No, l'estic culpant, dic, per favor, que marxi aquesta noia.
1: És que clar, al final el Neymar, ja, és el que et dic, és un pal de benzinera que està allà amb la manguera.
7: El sortidor.
1: Què le pongo?
2: Oh, quin fàstic.
1: 20 litros, venga.
7: Venga, super simplomo.
1: Complei, venga, adiós.
16: Que li taponin.
1: Siguiente, 20 más. I 5 fills, i venga, sense parar.
16: Bueno, a quin era Roberto Carlos?
1: I a més és un tio...
3: Ah, sí, quants ho tenia, què?
16: 11.
1: Roberto, sí. Amb dones diferents.
16: I no li fa casa.
1: Un altre sortidor de benzinera.
16: Sí. Mare meva, ja són ganes.
1: I fèrtil, eh?
16: I tots els papilomes que han de tenir aquests.
2: Ai, per favor.
16: Se'ls hi cauran a trossos.
25: No passa nada, te salen berruguita, ja està.
16: Sí, aquests no es posen un preservatiu ni bojos. És que això no es pot ni tocar. Agafes totes les malalties les que trobes pel camí...
3: Per l'amor de Déu.
16: Malalties, no infeccions, perdoneu, que no es diuen malalties, ara. Home, clar, aquests a sobre no volen prendre
1: aquests
16: mesures,
1: aquests em consta...
16: Eh?
1: Pel que m'han explicat, que fins i tot va un... Com en el sortidor de la benzinera, va una molla fora.
16: Ai, per favor.
2: Una molla fora?
1: Perquè encaixi bé.
16: Quin fàstic. Per favor.
1: Bueno, ho deixarem aquí.
16: Sí, sí, perquè... Amàlia elegant, que és el que caracteritza la meva secció, sí, no? L'elegància, sobretot.
2: Però, jo no posava el focus en
1: ells,
2: jo
1: només dic que elles,
2: per favor, frenin que aquests tios vagin pel món d'aquesta manera, noia.
16: Treu-li tota la pasta que puguis, tota, i marxa.
3: Això,
16: eh? Home, i tant.
2: Això, per no coge el dinero y corre.
16: Per danys morals, danys...
1: Jo he de reconèixer que veig Neymar i el veig que és un tio que bruteja des del primer dia que l'he vist. Doncs
16: pues mira, sobrebruta, el que ens faltava ja.
2: Bueno, no ho sabem.
1: Això també,
2: no sabem.
1: A vegades hi ha una mica de...
16: Prou. M'ho va dir un àrbitre un dia.
2: Prou, per
3: què,
2: favor.
3: Què et van dir?
2: Què et van dir?
3: Què
2: et van dir?
16: Saps que vaig anar... Això és guarríssim, el que et vaig dir. Aviso, si algú vol...
1: Posa tres.
16: Si algú vol apartar els nens a la ràdio...
1: Apagueu la ràdio.
2: Per canalla fora, per favor.
1: Espera, et dona 5 segons. Perquè no sigui dir que no hem avisat.
2: Home, que la gent va en cotxe, és a casa...
1: 4,
16: 3,
7: 2,
16: 1...
1: Adelante.
16: El Tarragosa, el Tomillero, l'àrbitre, que jo vaig anar a aquell reality amb ell, que era l'àrbitre aquell...
7: Que era gay.
2: Bueno,
16: Va venir Rafa Mora i em diu, Tomillero tiene un problema. Dic, ¿qué le pasa? Diu, le pasa algo en el pene. Dic, yo no se lo voy a mirar a Tomillero. Diu, tiene...
2: Ay,
16: como placas blancas.
1: Va.
16: Dic, ¿será suciedad? Bueno, se dice que era guarro. I tenia uns peus negres i plaques blanques... M'imagines?
1: Oh!
8: Tenim fruita. Oh! I també peix.
9: Tenim fruita.
8: I tenim verdura.
9: Tenim amplis horaris.
8: I botigues al teu costat.
9: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
8: I estem molt a prop teu.
9: T'esperem. Condis. Molt de barri. Molt d'aquí.
10: Versió RAC1.
22: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
24: Funcionen siempre like a Bosch.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch. 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
3: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
5: Què farem avui?
6: Anirem a l'Àfrica a veure zebres, ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
5: Que bé! Arriba el Tatano!
7: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.

0: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
1: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
2: Verisure.
3: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
4: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
3: Amb gent pionera.
5: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
3: I que vol canviar el món.
6: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
7: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
8: Change the world, or the world will change you.
9: RAC 1 Podcast.
7: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.

0: Bravo.
1: Doncs vinga, després d'aquesta música amb Cellers Maset, que ja hem posat la copa de cava encarant el... que és la revetlla de Sant Joan, clar. Anem amb Joan Torres. Joan, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Una setmana més remenant a partir de l'actualitat, sí. Si et trobes a internet avui, per on anirà aquesta secció?
2: Doncs mira, ara que ve Sant Joan, s'apropa, ja tenim el bon temps a sobre, us vinc a parlar del dia...
1: Bon temps, tenim ja la torradora a sobre.
2: Exacte. No és tan exagerat encara. Us vinc a parlar del dia més feliç de l'any. Sabeu què és el Yellow Day? Doncs això, el dia més feliç de l'any. Mm-hmm. No sé si el coneixeu, n'havíeu parlat altres
3: quin
2: anys.
3: Quin dia serà?
2: És l'oposat, és aquest dissabte. Yellow Day, el dia groc.
1: Però aquest dia se l'ha inventat avui, no?
2: No,
1: Yellow
2: Day. Ja existia.
1: Jo no havia sentit mai Yellow Day.
2: Aquí havíem parlat bastant del Blue Monday, mm-hmm. que és el tercer dilluns de l'any, si no m'equivoco. Doncs això seria l'oposat, el Yellow Day.
1: Però què és? El Yellow Day què és?
2: Doncs és el dia que s'associa a la felicitat de l'any, perquè coincideix en un moment en què el clima és cada vegada més bo.
1: El dia de la felicitat de l'any.
2: El dia de la felicitat. Mm. Cada vegada fa més caloreta, però tampoc és exagerada, els dies són més llargs, ens apropem al solstici.
1: A mi el dia no em pinta massa bé demà, però bé.
2: No, dissabte.
3: No, dissabte.
1: Ah, dissabte.
2: Sí.
4: Farà una calor que rematarà tot.
3: I com es calcula?
2: Doncs la gent, no és que es calculi de cap manera, és un dia assenyalat amb una data concreta, és com el dia mundial de no sé què, doncs. Això també. I segons el National Geographic, el groc s'associa a l'alegria i la positivitat. Que no sigui coincidència.
1: No, es va veure amb tota la reivindicació del procés...
5: Ves a la merda!
1: ...que generava realment el groc, va generar molta alegria i...
2: I felicitat.
1: I molta felicitat.
4: El punter,
1: el llaç groc, tot el que eren el punter, el que van ser totes les manifestacions amb el...
5: Mira, la bilis que treus tu, que és groc. Ai, te la llepes i te la morreges.
1: Que només estic dient això.
5: Caros.
1: Però si no estic dient res en contra del procés, estic dient que no té cap mena de lògica això que dius del groc. Perquè el groc va ser la reivindicació, la reivindicació de que tornessin els presos polítics. Això ni és alegria... Ni és felicitat, perdona.
5: Jo porto per la Gabriela Serra.
2: Et dono una mica la raó, Toni, perquè el groc és un color controvertit. Hi ha coses que s'associen al groc que són molt bones i coses molt dolentes. Mm. Jo he trobat a 3CAT una minissèrie documental de l'any 2007, es va emetre a TV3 el 2007, que es deia Colors en sèrie.
3: Home,
5: boníssim.
3: Espectacular aquesta sèrie. Home.
2: Analitzava què s'amagava darrere de cada color, els atributs, característiques de cada color, i evidentment va dedicar un programa, un capítol, al color groc. Atenció a aquest color groc, perquè és controvertit, té el seu costat lluminós i el seu costat fosc. Comencem enumerant, el que deia el documental, les coses positives del color groc.
6: Quan pensem en groc, el primer que ens ve al cap és el sol. I igual que el sol, el groc ens serena, ens anima. És un color divertit, radiant com un somriure. Si imaginem un lloc en el món com a paradigma de l'alegria i la diversió, segur que ens surt de color groc.
2: Samarreta al Brasil.
6: També es relaciona directament amb la bellesa. Els antics grecs sempre representaven els seus déus amb els cabells grocs. Nosaltres hem inventat la paraula ros per designar els cabells grocs. I els rossos ens agraden.
7: Clavier Schiffer, el Matt Damon, l'Anna Obregón.
8: Scarlett Johansson.
9: David Beckham.
10: Anastasia.
11: Chicholina.
12: Ai.
8: Anna Kournikova.
13: Esther Cañadas.
14: Hillary Clinton.
15: Kurt Cobain.
8: Reina Sofia.
16: Elsa Pataki.
17: Kim Basinger.
14: Madonna.
18: Sharon Stone.
2: Home, la Reina Sofia, no sé, és groga, és groga, no. Rosa natural? Rosa. És rosa natural?
3: Jo no ho sé. Joan.
2: Bueno. Aquestes són les coses positives del color groc.
1: I altres colors no els coneixem.
2: Què vols dir?
1: Que no sabem si...
3: Altres
1: zones.
4: No, Barba de Rei, de rosa.
1: Rosa sí, però la reina no sabem si és rosa o no rosa, no ho sabem. Potser s'ha tanyit des del primer... Vull dir que no ho sabem, no sabem si des del primer dia es va tanyir. Jo no l'he vist mai rosa, però bé, no sé.
2: Bueno, diu que els rossos ens agraden. Ens agraden les persones
1: rosa, no rosa.
3: Que toc, que toc. Rosendra.
1: No. Rosa no.
3: Morena no és, tampoc.
1: No. Rosa tampoc.
3: Bueno.
2: Ni la Letícia ni la Sofia.
3: Això de colors, cada veu, a més que posaven el vermell, el blanc, el blau, tenia el to del color, aquesta veu del noi, de la veu en off, tenia un punt groc.
0: No són mariconades.
2: No sé si aquesta veu... Ara ens hi fixarem, perquè ara escoltarem les coses dolentes que s'associen al color groc que té la marinera.
6: La premsa sensacionalista es diu premsa groga.
2: Traveus.
6: Va començar a dir-se així quan dos diaris de Nova York van barallar-se per publicar una tira còmica amb les aventures de Yellow Kid, el noi de groc. La traïció també es vesteix de groc. Judas Iscariot porta una túnica d'aquest color. I tot per unes monedes. L'avarícia és una...

0: representava el malalt imaginari. Des d'aleshores, el groc és un color maleït.
1: Jo no sé si em convencen més les coses positives, perquè les negatives, déu-n'hi-do, com pesen a la balança.
2: Sí.
1: No sé si estic massa convençut d'aquest Yellow Day, eh?
2: No, és un color maleït pels actors, ja ho has vist, i en aquest programet, que hi ha tot com d'uns actorets de pacotilla de mitja cerilla, que podríem dir-ho, teniu aquest programa, va, però cap avall, eh? Cap a l'abisme més profund. Més val que vigileu amb això del groc, que no se'ls acudeixi de posar una samarreta groga, perquè a vegades n'hi ha algun que ha tingut l'acudit de venir amb samarretes grogues, hasta pantalons grocs, i això va avall.
3: Perdona, vieja asquerosa, però no te posis amb el groc, eh? Perquè, escolta, jo la majoria de dies m'abasteixo de color groc. Com deia abans, porto un llaç groc. El meu color preferit és el groc. I, a més, hi ha una cançó preciosa que quan vaig pel carrer sempre me la poso quan és de color groc i la canto.
4: Groc. És el vestit que porto.
2: Ets mort.
4: Groc.

0: És un coiner.
1: Però vostè no va mai groc, vostè, senyor.
0: Bueno, a vegades sí, porto una faldilleta, que em falta un collonet. Llavors, pues, d'aquí per arriba una cosa i d'aquí per baixa altra. Fa tanta calor que les castanyetes, si no, me suen.
1: Mare meva.
2: Però si només en té una.
0: Bueno, pues me sua.
1: Aviam, som a les portes del que podríem dir la temporada alta del turisme i avui en dia, evidentment, un element indispensable quan anem de viatge és el telèfon mòbil per tirar milers de fotografies. Però fa unes dècades enrere, l'aparell més important per endur-se records eren les càmeres, càmeres analògiques, en aquest cas. I us asseguro que no eren gens fàcils de fer servir, si més no de manera correcta. De fet, els propis informatius de televisió, del Telenotícies, s'encarregaven, com si es tractés d'un manual d'instruccions de les pròpies càmeres, de donar les indicacions correctes per aconseguir bones captures. Atenció a aquesta crònica del Telenotícies de l'any 1987 amb els millors consells.
3: Si la persona que porta la càmera es mou en el moment de disparar, la fotografia quedarà difuminada. En altres casos, un lleu moviment no arriba a difuminar la imatge, però és molt possible que només surti mig nen a la fotografia. Sempre s'ha de mantenir l'aparell quiet i assegurar-se que l'enquadrament és el més apropiat. El diafragma regula la quantitat de llum que arriba fins a la pel·lícula. Si no hi ha l'obertura correcta, la imatge pot quedar cremada o, al contrari, excessivament fosca. D'altra banda, s'ha de procurar que no hi hagi cap objecte que faci ombra a l'objectiu. A vegades, la funda o un dit massa pròxim poden esgarrar una bona fotografia. Per aconseguir aprofitar al màxim les qualitats de la pel·lícula, és convenient llegir-se les instruccions que porta el rodet i adequar la velocitat i la llum a les seves característiques. Abans de fer qualsevol fotografia, també cal assegurar-se que el rodet rodi bé i que tots els instruments òptics funcionin a la perfecció.
4: Això, perdoneu, hem anat molt enrere amb això de les fotos.
1: Perquè, per què?
4: Sí, perquè antes ja sabies. Tu anaves amb la càmera, 30 fotos.
5: 36.
4: O 36.
1: Màxim 36. El rodet, clar, el rodet.
4: Feies 36 fotos. Màxim de feies dues amb una persona. Espera't un moment, que aquí hi ha la Torre Eiffel, que faig dues un parell o tres de fotos.
1: Te l'havies de jugar,
4: i
1: no?
4: I ja estava.
1: Te l'havies de jugar, sí.
4: I quan tornaves... Després, quan anaves a la botiga que et feien el revelatge de les fotos, ja t'ho trobaves.
2: Si que podies trobar un desastre.
1: Hi havia més possibilitats d'errar, senyor Marcelí.
4: Però ara no, però ara són 40 vegades. Ah, posa't així. No, posa't una altra.
1: Això també és veritat.
4: Això la Cailà, quan ve... La Cailà és horrorosa.
6: És horrorós.
4: És horrorós.
6: És horrorós.
4: Tres hores
1: amb els convidats.
7: I pensi una cosa, que abans selfies no se'n podien fer.
2: Les càmeres
7: eren molt... Clar, no et veies.
4: No, hi havia una que hi havia com un cordó amb una pera.
7: Sí, home, però clar...
1: Jo recentment...
7: Però agafant la càmera i fent una selfie amb una de rodet...
1: He anat a un casament i hi havia diverses càmeres d'aquestes analògiques d'un sol ús.
2: Perquè és tot retro, ara, també.
1: Ah, exacte, ara es porta això. Clar. I jo em vaig fer alguna selfie i va quedar bé alguna, així, però va ser bastant de
0: por. Però són les Polaroid, que després de
4: surt
0: ahí...
4: Sí, que surt la fotografia a l'instant.
7: No, però estic parlant de les de rodet.
1: Sí,
7: sí. Parlo de les de rodet.
2: Ah,
7: val. Rodet.
1: Però sí que és...
7: El rodet. Saps el que és el rodet?
2: Sí, sí.
7: No, és que potser per edat no saps què és.
1: Sí, el carret.
7: Per això dic
1: que si petit jo anava al Fotoprix.
7: No, però jo dic que si vas fer la selfie amb una Polaroid, amb una d'aquestes que surt impresa al moment, o una de rodet.
1: De rodet.
7: Que la il·lusió era quan anaves a la botiga a veure-les.
1: Aviam si havien quedat bé. I sí que té raó el senyor Marcelí, que ara... Hi ha molta, una mica, tonteria amb el tema de tirar 10.000 fotografies. A vegades veus parelles, allò...
7: Amb la Cailà, quan ara vingui a fer les fotos.
2: I a més no les veus mai, perquè totes són a l'ordinador. O sigui que...

0: I la, la Kailà tampoc te les ensenya.
1: Ah, no?
0: O sigui, fot fotografies, exacte, a lo loco, que queden com un carquinyoli, i ella, doncs vinga, doncs ja està. Bueno,
2: bueno, va, us vull acabar parlant del Mundial, perquè déu-n'hi-do els problemes que va tenir la selecció espanyola,
0: sí,
2: en el seu debut.
3: Que es fotin!
2: Evidentment, el més fàcil per molts ara és assenyalar l'entrenador. Jo vaig veure comentaris assenyalant a Luis de la Fuente, ja deien que si no va ensenyar, encertar l'onze inicial,
4: no va,
2: que si no va encertar els canvis.
4: Tampoc.
2: I, per tant, jo crec que un míster que ha perdut la confiança dels aficionats necessita un relleu. Espanya necessita un entrenador amb caràcter i una persona com Toni Clapés, que el 1997, en un reportatge del programa 100% Futbol, va seure's a la banqueta del Rayo Vallecano,
3: què?
2: Podria ser un bon relleu per la selecció espanyola.
3: És que em fa fàstic.
4: És mig madrileny.
3: Ei,
2: però va seure's a la banqueta del Rayo i va derrotar el Madrid, eh?
0: Ah,
2: 1-0.
0: Ah,
2: sí. 1-0. Així és com ell mateix
3: fàstic
2: ho explicava.
5: Què va dir el senyor Gaspar? Que si vostè entrenava el Rayo i el Rayo guanyava el Madrid, li pagava una prima i el contracte fins a final de temporada. I que no s'amoïnés de res més.
6: Si vaig dirigir jo el Rayo. Posi, home.
7: A Vallecas, el Rayo rep el Real Madrid amb un tècnic nou a la banqueta local.
8: Venga, señores, que hay que ganar, eh? Venga, que nos vamos!
7: La primera ocasió del Rayo fa aixecar el tècnic de la banqueta.
8: Me cago en la
7: hostia! Aquesta jugada per la banda dreta acabarà amb l'1-0 a favor del Rayo Vallecano.
8: Gol!
7: El Real Madrid reacciona. Aquest xutal de Clarence Seedorf,
3: castellà,
7: ha provocat la reacció de la banqueta.
9: Es impresen, pero de l'1 al 8 y al otro al 18 y te vienes aquí aguantando, ¿me entiendes? Entonces tú pasas por allá y te vas ahí y entonces tú combinas, pasas a las otras y te pasas al otro lado, ¿vale?
8: Sí. Venga, hombre, que nos estamos durmiendo, señores. Que nos estamos durmiendo.
7: Al final i contra tot pronòstic, en el derbi madrileny, el Rayo Vallecano s'imposa al Real Madrid.
10: S'ha jugat força bé. L'equip ha agafat doncs, una mica les directives que havia d'agafar. El partit doncs, ha durat, com vosaltres sabeu, 90 minuts, això és molt important, i els xavals han donat tota la pell al camp, l'han deixat en trossos i tot.
3: Ho heu vist, eh?
1: Miqui, muteges una mica aquí, eh?
0: Sí. Bueno, jo soc una barreja de molts.
2: Però
0: sí,
2: això com...
0: Perquè,
2: com...
0: Bueno, he tingut el luxe de treballar, entre d'altres, amb el Miquel Calçada.
1: Sí,
3: però ell no ho hagués fet en castellà.
4: Mai.
0: Però si a l'equip
3: que
0: vaig dirigir, que era el Rayo Vallecano, tots eren castellà, tots eren castellans.
3: Sí, clar, perquè... Doncs m'he agafat un altre equip. Tu sempre en tosalsa.
0: No, perquè havia de guanyar el Rayo per treure els punts al Real Madrid, que no ho entén.
3: Entrenar un equip de Madrid.
2: Una mica estil Camacho, eh? He notat. Per cert, com va anar aquesta aposta? Com es va concretar?
0: Doncs,
2: era real? Era fictícia, aquesta aposta amb
0: Joan
2: Gaspar?
0: Venint de Joan Gaspar, segur que era un fake.
11: No, jo mai menteixo.
2: Que consti que el Barça va guanyar, va guanyar contra la Real Societat, 0-2, a Sant Sebastià, però el Madrid va acabar guanyant la Lliga, aquella temporada 96-97, per 2 punts. 92 punts al Madrid, 90 al Barça, i vaja.
3: A mi no m'enganyaràs, amagant-te darrere d'unes ulleres de Viedo Putero. Ja vam veure l'altre dia amb el partit de la Coja, de quin sumaco calces, animant a la Coja tot el dia.
0: No, animant
3: sí,
0: no,
3: sí,
0: jo no vaig animar.
3: Sí.
0: Nosaltres vàrem fer el partit, que és diferent.
3: No, bueno, no. Fer el partit ja vol dir animar. Aquesta és la persona que teniu aquí escoltant. Jo de vosaltres pararia a la ràdio.
2: On ho vas gravar, això, Toni?
0: Al camp del Sabadell.
2: Ah, val.
0: Això es va gravar al camp del Sabadell.
3: No saps dir com es diu, que es diu la Neva Creu Alta. Clar, com que és català no ho sap.
0: No, perquè no recordo massa cosa. No ho recordo
3: quan
0: massa bé com va anar
3: nebuloses.
0: Aquella gravació ni exactament què varen fer, però mira, ho has trobat.
1: Si fos allò, qualsevol camp d'Espanya que sabrà com es
3: diu. Clar!
0: Són les 6:07. Ara farem una pausa i després arriba el Rocco. Atenció, amb una convocatòria de vaga a TV3.
3: Ai!
0: El 3CAT. Ara ens explicarà els motius. I això,
1: el Tito farà vaga?
0: Si això realment va de debò o no. Ara en té els detalls. Rocco Istenhauser.
3: Fas molt fàstic, eh? Molt, eh? Ha ha ha.

0: 6 de la tarda, 11 minuts. Marc Poyato, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com tenim l'incendi de l'IRTA Cressa?
1: Doncs mira, novetats. Els bombers donen per controlat aquest incendi que afecta les instal·lacions de l'IRTA Cressa a Cerdanyola del Vallès. Diuen que el foc que afecta l'edifici principal de les instal·lacions està controlat i que també han pogut estabilitzar el foc de la nau adjacent, on hi havia palla dins. N'acaba de parlar la cap d'intervenció del servei, la sotsinspectora dels bombers, Montse Díaz.
2: Suposem que ha sigut, no puc dir exactament quin és l'origen de l'incendi, suposem que ha sigut uns matolls que estaven a l'exterior. Nosaltres ens ha entrat al servei com un incendi que afectava la façana. Passa que a través de la façana ha pogut accedir a l'interior, a les oficines.
1: Els bombers hi continuen treballant amb 16 dotacions. L'incendi s'ha declarat poc abans, a 3:45 de la tarda, al Centre d'Investigació en Sanitat Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona. El ministre de l'Interior torna a justificar l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família. Fernando Grande Marlaska diu que hi havia una prohibició expressa per part del degà de la Sagrada Família perquè s'impedís l'entrada i exhibició de qualsevol símbol polític durant la visita del Papa. El ministre de l'Interior ho acaba de dir durant una compareixença al Congrés.
3: Ahí lo que se trata es de trabajar y de mantener el orden público, no es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había además una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos que se desarrollaran durante la visita papal de cualquier signo político que se desarrollara y se pudiera desarrollar.
1: Però tant Junts com Esquerra consideren que es va vulnerar clarament el dret a la llibertat d'expressió. Escoltem la diputada de Junts, Marta Madrenas, i el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro.
4: Què s'ha pensat validar que la policia espanyola pot prohibir que es pugui cantar l'himne nacional de Catalunya a Catalunya? És una autèntica vergonya el que acaba de fer vostè, és un escàndol absolut.
5: I que van ser expulsats directament del temple sense dret a res? És això una actuació d'una policia democràtica? Em demano, senyor Marlaska, ho dubto.
1: Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola van expulsar 600 cantaires de dins de la Sagrada Família mentre es feia la inauguració de la Torre de Jesús amb la presència de Lleó XIV. Més coses, el 12% dels alumnes que fan secundària han rebut algun missatge sexual a través de les xarxes socials. Ho diu un estudi de la Fundació Sol sobre els riscos del ciberengany pederasta o l'acostament sexual a menors en línia. Des de la Fiscalia General de l'Estat, la fiscal de sala coordinadora de menors, Teresa Gisbert, diu que estan realment preocupats per l'accés dels menors a les xarxes socials.
6: Muchísimos peligros. Y el primero es que te puede convertir o en víctima de un delito o en autor de un delito. Y ya no estoy hablando solamente del grooming adulto. Estoy hablando de estos delitos cometidos por menores de edad que han aumentado.
1: L'estudi s'ha fet a partir d'un qüestionari que han respost més de 1.500 alumnes d'entre 10 i 17 anys de les 4 comunitats on es comet més assetjament sexual a menors, entre les quals hi ha Catalunya.
7: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 9:15 del vespre, a la Plaça Nova de Barcelona.
1: Acabem amb la previsió del temps. A aquesta hora continuen descarregant alguns xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu i localment plou amb força. S'aniran repetint fins al vespre en aquestes mateixes comarques de muntanya del nord, però la resta del país es mantindrà el domini del sol i la calor molt intensa, amb termòmetres que han fregat els 39 graus al Pla de Lleida. Els propers dies continuarà fent molta calor i de cara al cap de setmana ja parlarem d'onada de calor i se superaran els 40 graus als punts més càlids de l'interior.
0: Gràcies, Marc Poyato. I hem escoltat l'interès i la cultura del ministre Marlaska anomenant la Sagrada Família com a catedral de Catalunya. Realment, la mostra que no té cap mena d'interès, tot i que ha estat anomenat reiteradament basílica de la Sagrada Família de Barcelona durant la setmana passada i un grapat de cops, ens n'adonem l'interès que ha mostrat el ministre amb aquestes i altres qüestions. Per tant, realment... bueno, una vegada més, que ens deixa no sorpresos, però sí indiferents al que pugui dir el ministre. Dit això, Arnau Vila, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Avui què tenim?
8: Doncs mira, primer de tot una pregunta del dia, obligada després de l'exhibició de Messi de matinada, sí, amb aquests tres gols.
9: Allà sí, que vol jugar.
8: Comencem,
9: aquí no.
8: No comencem, per favor, 39 anys.
0: Jugar, ja... Allà sí, juga amb la selecció argentina.
9: Aquí no.
0: Bueno, aquí no, el Barça...
8: I va fer molts de gols aquí.
0: El Barça no va poder continuar i va haver de marxar.
8: No, doncs mira...
10: Si hagués volgut, us hauria pogut.
8: Després, és un debat d'un altre dia,
10: això,
8: eh? No
10: deia que ho estimava? No deia que estimava el club de Catalunya?
9: I jo no oblidaré mai, una roda de premsa que va fer plorant i al cap dos dies a París anar fent bromes i rient.
10: Exacte.
8: Tampoc
9: reia
8: tant.
9: Perquè la seva pàtria i el seu cor... Si no, el calé.
10: Oui, monsieur.
8: A veure, doncs avui preguntem si creieu que Messi serà el pitxitxi del Mundial, no? O qui creieu que serà aquest pitxitxi del Mundial?
9: Què m'importa?
8: Després, doncs mira, donem les quatre opcions.
9: No, no m'interessa.
8: Haaland. Mbappé,
10: que en va fer dos,
8: o Cristiano, que és titular. Avui, d'aquí una estona, juga a Portugal i Cristiano titular. Bé, tot això, què he dit?
9: El no, no dia, és el meu programa, que
8: el dia que, ja que Portugal juga contra el Congo, a les 7, anem a veure una cosa.
11: Per favor.
8: Un respecte, eh?
11: Ara que Toma se'n va.
8: S'està
11: doncs marxi. Que se'n vagi. Ara ha marxat aquest home de l'estudi. Sembla normal.
8: No perdoni, eh?
11: Però què és aquesta falta?
8: És una falta,
11: és falta de respecte. I el Toni rient, li fa molta...
0: No, perquè m'ha fet gràcia, no m'esperava que marxés.
11: No t'ho esperaves, eh?
0: No, és que jo no he tingut que fer-lo fora.
8: Tot això pel nom de Messi. Però...
11: No ho ha pogut aguantar, s'ha enfadat tant.
0: S'ha anat. Bueno,
11: que bye bye.
10: No, és que és molt sensible.
8: Una falta de respecte, això.
10: És molt sensible. No li
11: ja ha tornat a entrar, eh?
9: Ja és que m'havia deixat el bolígraf.
0: Ah, emporti-se'l, que és un bolígraf...
9: No, ja em quedo, perquè fa molta calor fora.
0: Marxar.
9: I si ven que desmaiat, què?
0: Això sí, perquè això és...
10: això és un refugi climàtic.
0: És un refugi climàtic.
9: Sí, Racó
0: és un refugi climàtic.
9: Quedo aquí, de moment.
0: Alguna cosa més?
8: Sí, no, dic que avui, ja que Portugal juga contra el Congo i que hi ha 10 seleccions africanes en aquest Mundial, avui farem venir el Xavi Aldecó, el corresponsal de La Vanguardia. Al continent africà.
12: Ai, això era una merienda negra.
11: Ai, de veritat, per favor.
8: Avui,
11: per favor.
8: Ai, vostè li interessa el futbol africà? No, li interessa? No. Doncs marxi, i marxi, vostè marxi, i ens quedem
11: marxi,
8: aquí amb el Xavi Aldecó i amb qui li interessa el futbol africà.
12: Perquè vosaltres...
8: No, nosaltres farem un programa xulíssim, amb moltes anècdotes.
12: Que jo pago amb els meus impostos, aquesta millora.
8: Explicarem que el Barça, al continent africà, li ha salvat la vida,
0: I també suposo que apuntarem que, finalment, l'entrenador del Barça femení...
8: Ha renovat.
0: Ha renovat, per tant, per dos anys...
8: I el del filial, ja que ens hi posem...
0: Bueno, doncs, cosa...
10: I del Silva no dieu res, no? Del Silva...
0: Dalt?
10: Silva!
8: A Madrid l'ha anunciat i que és titular.
0: No sé de quin parla.
13: Versió RAC 1.
14: Veig.
15: Què veus?
14: Veig que per fi veig.
16: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
17: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
18: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
19: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
20: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
21: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
22: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
21: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
22: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
21: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
13: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
0: Doncs entrem en matèria amb el Rock Eisenhauser. Apuntava una convocatòria d'aturades pel que fa al 3CAT.
2: Aturades que... parcials, sí, efectivament. Sí, durant...
0: Què passa aquí? Mm.
2: Doncs que tenim, en aquest cas, el comitè d'empresa de TV3, els treballadors, una mica... Bueno, és la mateixa història que portem al llarg de l'any i que es van queixant.
0: Però quan es faran aquestes aturades?
2: Doncs mira, concretament, el 30 de juny anirà de 3:15 de la tarda a 3:45, és a dir, dins del TN a migdia i dins del Telenotícies Vespre. És a dir, els dos programes pilars de la casa. Entenc jo que, com són aturades parcials, en aquella franja, entenc jo que hi haurà serveis mínims, la qual cosa entenc jo que el 3CAT Info funcionarà. Mm-hmm. I llavors el que farà serà punxar la senyal del 3CAT Info perquè puguin fer bueno, com a mínim, no es vagi a negre l'emissió. Perquè, clar, l'altra opció és que se'n vagi a negre, però això ja no podem controlar-ho.
0: Negre no.
2: I recorda...
10: Podríem fer mitja pantalla, que es veiessin mitja els presentadors, només la meitat.
0: Com el Baron Asler.
10: Aquest.
0: Que era el Baron Asler, mig dona, que sortia a Mazinger Z, era mig i mig el Baron Asler.
11: És veritat.
0: Home, perquè era un dels
2: personatges... Era una sèrie que m'agradava molt.
0: A mi m'encantava el
2: Mazinger Z. I amb la sintonia.
10: I el Doctor Infierno.
2: I el Doctor Infierno.
0: Home, i el professor Cabuixa.
2: Home, però quina memòria té.
0: Home, és que jo era fan del...
11: Perdona, però ara m'estàs deixant. Com te'n recordes de tots aquests?
0: Home, perquè jo era fan.
11: Jo també era fan i no me'n recordo.
2: No, però això és Mazinger Z, no? No, però això és Mazinger Z.
10: Sí!
0: És el que estic parlant.
11: Estem parlant d'això?
2: No, però no era Comando G.
10: No!
0: En quin moment hem parlat de Comando G?
2: Ai, Rocco, quítate las gafas que no.
0: T'has posat les gafes i se t'ha tapat l'orella. No havia vist mai. O sigui, posar-te unes ulleres de sol, a més, i se't tapa l'orella. Torna a posar una altra vegada la música.
2: Endavant, perdoneu.
0: Calla.
10: Comando G.
0: No, vaja. Toma. Sí, perquè el planeador anava al cap de Madrid.

0: Hi ha un moment que ha de córrer el que canta. No pueden con él preparado a combatir esto. Toma. Es inmortal, el robot siempre lucha por la paz. I reverberació a tope, que és el que m'agrada. Perquè si no es dissimula que el tio canta fatal. El poder, la verdad. Toma. Toma.
1: Sí. Bé, no sé
0: com acabar
1: la lletra. Escolta, encara estic llegint que el baron Ashler,
0: sí,
1: que era, com tu dius, meitat home, meitat dona...
0: Molt dolent, el baron Ashler era molt dolent.
1: Jo ara això no ho recordava, dic per què? Per què era meitat home i meitat dona? Es veu que era la unió de dues mòmies antigues.
2: Sí. Oi? Però en quina sèrie sortia? No sortia
3: a Mazinger.
1: A Mazinger.
3: A
1: Mazinger?
0: Sí. Que sortia...
1: No,
0: a...
1: ah, sí.
2: No,
1: sí.
2: Sortia a Comando G.
1: No. No.
4: Tete... Espavila.
0: Espavila, espavila, Rocco.
2: Busca-ho, Cailà.
1: Era tan pequeño, Rocco.
0: Torna't a posar les ulleres.
1: Sí. Era de Mazinger Z, ja ho he buscat.
0: Home, per favor.
1: Si
0: jo, un fan absolut de Mazinger Z, que tenia fins i tot el puny, el tenia a casa,
2: sí, sí, oi,
0: el van portar als Reis un any, amb una goma que el llançaves. Tenia havia fet la maqueta de Mazinger. Home, per favor, m'has de venir aquí ara.
2: És que hi ha unes sèries que feien, que es deia, una es deia La batalla de los planetas,
0: bueno, aquestes sèries
2: i l'altra era
0: Comando G. No interessaven a ningú.
1: Era un comandant del doctor G.
0: Clar.
3: Sí, i feien els robots que lluitaven contra
0: la Mazinger. Clar, Afrodita, que era la parella, la noia que portava
1: parella. Nosaltres al pati jugàvem això, érem Afrodita.
3: I després surt el doctor Infierno, que se les té amb el baró...
0: Ashler.
2: Però tot això per la vaga de TV3. Fins a m'imagina com,
1: no
2: ens hem de,
1: res,
2: com ens hem anat...
0: Però per què, com és que m'he anat a parar?
3: És que, clar, jo anem a comer pantalla. Jo he dit que
1: passés...
0: Ara! Tornem a la vaga, a veure. Sí.
2: Doncs, durant els darrers anys, hem estat testimonis de nombrosos nomenaments de càrrecs...
0: Però un moment, això ara què és, el comunicat?
2: Vols que te'l llegeixis una mica?
5: Posa una sintonia de TV3.
0: No, però és que ho estàs llegint d'una manera que sembla que vagis a fer un pregó.
2: Durant els darrers anys hem estat testimonis de nombrosos nomenaments de càrrecs de lliure designació amb processos de selecció i perfils professionals que no han comptat ni amb l'acceptació ni amb la participació del comitè d'empresa. Càrrecs, la majoria dels quals no tenen cap experiència ni en ràdio ni en televisió. En moltes mancances en gestió d'equips que han posat el risc la salut laboral de companyes i companys dels departaments afectats per aquests nomenaments.
3: La salut,
2: També es queixen també de l'operació de màrqueting més agressiva a favor del 3CAT, que diu que han destinat moltíssims diners en aquesta història del 3CAT, sobretot perquè per l'objectiu d'esborrar el llegat històric de TV3 i Catalunya Ràdio.
3: Sí,
2: menys tenim tot el valor acumulat i avalat pel reconeixement de la societat catalana i de fora de Catalunya. I menys tenim la feina col·lectiva feta durant més de 40 anys d'història de les seves treballadores i treballadors.
5: Això és veritat.
2: Patim nombrosos incompliments de conveni per part de la direcció, que interpreta les normatives en contra dels nostres drets i que també fa unes interpretacions de conveni incorrectes en contra de la plantilla.
5: Això és veritat.
2: Com el cas de
0: l'impagament...
2: Com és el cas de l'impagament de les beques d'estudi i de la nova gestió de la jornada que fa que, entre altres, obligui a la fer hores extres que ja se sap que no donarà ni opció de compensar.
5: Això és veritat.
0: Bé, però si vostè no treballa allà, què sap si és veritat o
5: però
0: no?
5: Però vaig estar a l'11.
2: Després es queixen de que la direcció interpreta totes les normatives que van en contra dels treballadors, però s'ha de dir que des del febrer d'aquest any tocava renovar la meitat del Consell de Govern per complir la llei de la CCMA, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i han mirat cap a altra banda.
6: Lo que tiene que renovar son las gafas, Rocco.
2: Aquí haig de dir una cosa. Això no és la direcció de TV3 que ha de canviar els membres de la corporació, això és el Parlament, i s'han de posar d'acord. El Parlament, és a dir, els partits polítics,
3: tots,
2: que han de fer la seva feina, i no l'estan fent, perquè han caducat, dels 5, 2 han caducat, i s'ha de canviar. 2. M'han explicat, el senyor 3CAT m'ha explicat la seva versió, perquè aquí jo he llegit, però he preguntat.
3: A veure.
2: Dic, és que miro una cosa, em diuen. Els treballadors de TV3 fan 35 hores setmanals. És que una empresa que faci 35 hores setmanals. Que no es queixin. 2. Feien una cosa... Ara estic...
3: Això qui ho diu?
2: Les dues bandes, el senyor 3CAT. Feien una cosa que és que les hores extres que anaven acumulant, se les anaven apuntant.
3: Sí.
2: Se les deixaven en un calaix I després, a l'hora de jubilar-se, com no caducaven, deia, doncs, bueno, he fet, durant els meus 30 anys de feina a TV3, he fet...
3: 3.000.
2: 3.000, la qual cosa, en lloc de jubilar-me amb 65, la jubilo amb 64. I la direcció de TV3 ha dit, això s'ha acabat. Hores extres que fas, hores extres que l'has de fer en l'any en curs...
3: Fixa't.
2: Perquè el que no pot ser és que la gent se jubili amb 63, 64 anys... Mm.
1: Però això no és culpa dels treballadors, és culpa de l'empresa que no ha regulat bé el tema,
2: això,
1: no?
2: Per això aquesta direcció vol acabar amb aquesta història i dir, escolteu, hores extres que feu, les feu...
1: Les heu de fer...
2: En l'any en curs, i no anar acumulant per jubilar-vos...
3: Però això és el conveni que tingui.
2: Per jubilar-vos no abans. Per jubilar-vos abans.
5: Ja, però això, què té que veure amb el... En aquest cas, amb el que denuncia el comitè d'empresa? Perquè... No és que estigui...
6: Estan barrejant aquí.
5: O sigui, clar, tu estàs dient això, que és la informació del 3CAT.
2: Del senyor 3CAT.
5: Sí, però això ara mateix em recorda el cas antic. És a dir, aquí tens uns que defensen una pel·lícula i aquí tens el comitè d'empresa que no parla, no reclama ni hores extra ni parla de tot això que els hi pot retreure, els hi pot retirar la direcció
3: no,
5: de 3CAT.
3: No, però ell t'ha de dir que es queixen per de bici. Però, perquè tenen, bueno, fan 35 hores...
5: Aquí, i... perdoni, aquí no parlen... Perdonin, aquí no parlen de les hores de feina, aquí parlen de cap càrrecs que s'han... A veure...
2: Aquí parlen de...
3: De càrrecs extres.
5: Nombrosos nomenaments de càrrecs de lliure designació en procés de selecció que em consta...
3: Que no saben ni...
5: Aquí ho afegeixo jo. Sí. Em consta.
2: Sí, això et dono la raó. Ho hem dit aquesta temporada. I han col·locat càrrecs...
5: I la majoria dels quals no tenen cap experiència ni en ràdio ni en televisió. També em consta.
2: Caramba. Venen del Consorci Tibidabo.
5: Exacte.
2: Del Consorci Tibidabo. Sí. Directius que estaven allà treballant i han passat...
5: Sí, i que ara manen molt. Que ara manen molt. Això per una banda. O sigui, aquí no parlen d'hores extres, si els han tret les hores o no els han tret les hores.
2: I són persones que...
5: I després, un segon apartat, que jo crec que hem estat d'acord tots, i fins i tot ex-treballadors de TV3, perquè la gran major... O sigui, els que han pogut parlar és que s'han jubilat, parlo del Xavi Bonastre, de tots els que s'han entrevistat,
3: el canvi de nom.
5: De gent del canvi de nom de TV3 i Catalunya Ràdio. Fins i tot gent de dins que ha dit sigilosament que no hi estaven d'acord. Gent de dins, com, per exemple, fins i tot algú com el Cruanyes, que va dir que no li semblava una molt bona idea, que ho va deixar entreveure. Aleshores, aquí no parlen ni d'hores extra ni que estigui en contra de tot això. Vull dir que aquí t'han explicat una pel·lícula, volguem dir, s'han emprenyat per les hores extra i fan això. Aquí no estem parlant del mateix.
2: No, però sí que és veritat que ells diuen, home, es queixen per una sèrie de coses, però que no es queixin perquè nosaltres aquí estem posant una mica d'ordre d'una situació
5: però,
2: per altra...
5: Però tu, que et repeteixo, que no es queixin, que no es queixin, si no es queixin. Si és que no s'estan queixant d'això, si és que s'estan queixant de l'altre.
2: De l'altre, sí, del canvi de nom i del tema
5: de les designacions, dels càrrecs.
1: I d'això què diu la direcció.
2: Això dels càrrecs, nosaltres en aquesta...
5: Vale, però torno a repetir, que aquí no diuen... Estem enfadats... Perquè, o muntem aquesta vaga perquè ens han retirat les hores extres. No ho com, no ho reivindica, no parlen res. I aquí surts tu amb el que diu 3CAT de les hores extra. I a mi que m'expliques de les hores extra.
2: No, era una anècdota.
5: Quin argument? Era una anècdota, no. Tan intoxicat, tan trucat, tan van el rotllo...
3: T'intoxiquen.
5: No, una cosa no té a veure amb l'altra.
3: Fan servir com un ninot.
2: No. A veure, nosaltres... Jo, des del primer minut, no, aquí, si ha, en aquest programa...
5: Sí, que ja ho has dit, que ja ha quedat clar. Però vull dir que em fa gràcia aquest argument que em ven, que treus ara de 3CAT. És com si, no sé, et parlo de que aniré... Mira, avui soparé verdura i tu em dius que tens moltes ganes d'agafar el 17. D'autobús. Què té a veure una cosa amb l'altra?
2: El civil és molt...
5: Clar, jo, mira, tinc una gana, escolta'm, molt de gust, mira, menjar-me una entrapada de pernil i tu em dius, ah, doncs mira, jo agafaré un taxi, aniré al Tibidabo a veure com es veu Barcelona. Cony, però què té a veure una cosa amb
2: l'altra? Una de les coses que es queixen i diuen al comunicat és el tema de les marques. Sí que és veritat que...
5: Això s'ha queixat tothom.
2: Tothom.
5: I és més, i la direcció del 3CAT ha fet reculada, per molt que diguin que no.
2: Han fet reculada. Això ja t'ho dic jo, que sí que han fet reculada.
5: Perquè han vist el panorama. Bueno, què més?
2: Bueno, escolta'm, veurem cap a Oval si això només és una aturada d'un dia en concret, o si no, després de la tardor tenim merder. Però vaja, és una aturada parcial, veurem exactament com acaba. Però
3: jo, si fos d'ells, l'estiu tornaria a posar Magnum.
5: Bueno, per què no? Per què no? Ara el Rocco un dia d'aquests ens explicarà la programació de l'estiu.
2: Sí que és veritat que també el comunicat diu que es queixen de les hores extres, eh?
5: A veure.
3: Tornem-hi.
2: Sí, home, t'ho he llegit.
5: Incompliment de conveni.
3: Veus? Això, és això. Magnum m'agradava molt.
5: Conveni incorrecte.
3: I Magnum
5: d'hores extra, jo ho estic llegint, sí. Impagament de beques d'estudi, la nova gestió de la jornada que fa, veus? Entre d'altres, obrir fer hores extres del veus? Que ja no donarà ni l'opció de compensar.
3: Veus, Clapés, ara has deixat en mal lloc el pobre Rocco, que t'ho he explicat la mare.
5: No, perdona.
2: I llavors he posat l'exemple de les hores extres, de que el personal s'anava apuntant les hores extres sí, bueno. Per després jubilar-se.
5: Bueno, jo conec abans. Personal a la casa que no s'han apuntat ni una. Aquí sempre
2: que sí, que sí.
5: Sempre
2: que sí,
5: estem
2: que sí,
5: al mateix.
2: Que sí, que sí. Que sí. Bueno. Escolta, canviem de tema. Canviem de tema.
5: Com si ho fes, tothom. Mira que conec treballadors de TV3 i de Catalunya Ràdio i no conec a ningú que faci aquesta estratègia d'anar-se a apuntar les hores.
7: A mi em diuen, un que hi treballa diu que no és que tantes hores no se les guarden.
5: Bueno, res, és igual. Anem a altra cosa.
2: Ja s'ho faran, tu.
5: Sí, exacte,
2: ja
5: s'ho faran.
2: Ja s'ho faran.
3: Bueno, no, no s'ho faran.
2: El que sí que és veritat
3: la
2: que aquí...
3: La paguem tots, eh?
8: Ja ho ha dit aquell de la seu, eh, cara?
5: Això, miri, quan escolto algunes trucades del programa de la nit dels ignorants, hi ha oients que truquen i...
3: Jo li pago el sou, senyoreta.
5: Ara, i truquen amb aquesta vehemència, eh? Jo el...
1: Caram.
5: Que és un clàssic de treballar allà.
8: Jo pago, eh?
5: Que
3: jo... Jo li pago el sou, senyoreta.
5: Pago aquesta telepública. No, que no deixa de ser veritat.
2: Sí, és veritat, però alguna vegada algun directiu m'ha argumentat en privat quan jo treia informacions a la casa, dic, clar, tot el dia s'estarien els draps bruts d'aquesta casa. I vosaltres, què, en aquella empresa? No teniu draps bruts? I va dir, quieto aquí.
3: Aquí?
2: Aquí, quieto aquí.
3: Aquí no en tenim ni un.
2: Hi ha la diferència.
3: Tot net, polit.
2: Hi ha la diferència en que vosaltres sou una empresa pública i la paguem nosaltres, i això és una empresa privada que pertany a una família. El que pugui passar en aquesta casa, que s'arregli la família amb els treballadors.
5: Ah, exacte.
2: Però això, el vostre, és públic. Tot és públic. I tot ho paguem nosaltres. I caret, eh? I caret.
8: Sí, bueno. Però aquí l'Oriols no l'entrevisteu.
3: Sí, la van entrevistar.
8: Aquí l'Oriols no la porteu.
1: Sí.
8: Una vegada, una vegada, ja em diràs tu.
2: Bé, passem, escolta'm, cara al xou.
5: No sé, també,
1: ha canviat de tema, ja està.
5: Aquí tothom diu la... En fi, la
8: I aquell de la CUE ja ho ha dit, eh? Que ara la gent, els nanos, s'agafen la baixa. M'he deixat la nòvia, s'agafen la baixa.
1: Bé. Això també que té a veure amb això que estem dient.
3: I els he dit, vemos.
2: Bueno, va, canviem de temes. Per cert, Disney està preparant una sèrie sobre, que es dirà Operación Baby, sobre els segrets de Melody Nakashara.
5: Home!
3: Això és extraordinari.
1: Gran tema.
2: Per fi fan una sèrie explicant fil per randa com va anar allò. Perquè recordeu que va ser també una història molt mediàtica.
3: I
2: gràcies
3: tothom,
2: també...
3: Tothom estava amb l'aigua al cor, eh?
2: Home, recorda...
5: I recordem que els segrestadors van enviar a la família la cua de la nena, eh?
3: La cua,
2: Li van tallar...
5: La Melody Nakashan tenia dues cues.
2: Ah, li van tallar una.
5: I recordo que, com a prova de que la tenien segrestada viva, i que estava en vida...
3: Sí.
5: Que tampoc demostrava massa, perquè si t'envien un tros de cabell tampoc demostra si està en vida.
3: Però anava amb la goma.
5: Li van enviar... No, però li van enviar, recordo, a la família... És un cas d'aquells que vàrem seguir... Vàrem seguir molt, eh?
2: 11 dies, va estar retinguda.
5: Doncs farà... Tot i que els pares... Hi havia una que era una cantant.
2: Jo sospitava molt del pare.
3: Kitara o Kitama.
5: Sí, busca, com es deia, a veure...
2: Tenia una, feia aquelles òperes... Aquelles
3: sí,
5: xines. Com es deia? Kitara?
2: Kitara?
7: Kitara, me sembla.
5: I el pare no era aigua clara, eh?
2: No, era traficant d'armes.
1: Quim... Quimera.
3: Quimera.
7: Quimera.
5: Quimera. Qui hi havia? La Quimera, que era la dona, i el pare, que per això van segrestar la filla, era traficant d'armes, eh? El Khashoggi, es deia, no?
3: Khashoggi.
5: Sí, me'n recordo. Allà a Marbella, sí, me'n recordo perfectament.
2: Home, va ser mediàtic perquè els mitjans s'hi van embolcar amb aquest tema, perquè sí que és veritat que en aquest país se segresta gent, el que passa que com era d'un estatus i era Marbella, etcètera,
5: bueno, però ho van fer com un col·laborat.
1: El seu pare era Raimon Nakashian, eh?
2: Nakashan, no Khashoggi.
1: El Khashoggi és el que va triturar.
5: Bueno, no cal que em renyis.
1: No, perquè m'has fet una miradeta com dient.
5: No,
1: què dius ara?
5: No t'he fet cap miradeta, noia. És que, escolta, al final tu i jo ens posarem un biombo.
1: Què dius ara?
5: Posem un biombo i quan miris, ja està. Tots són miradetes i que si m'has dit i no sé què, m'has insinuat. No he fet res.
1: Jo no t'he dit ni que m'has dit
5: que
1: m'has insinuat.
5: M'has fet una miradeta. Això sí. No t'he fet cap miradeta.
1: Perquè m'has mirat com dient. Què dius ara?
3: Posa la música.
5: No, perdona, interpretes coses que no són.
3: Matrimoniades.
5: Montes unes pel·lícules que aviat...
2: Avui
5: pots dedicar a fer...
1: Ja no dic res més.
5: Dedica't
1: no us enfadeu.
5: Dedica't al còmic.
1: Apa!
5: Quimera.
2: Maravilloso. La reina de Marbella. Un horror. Que em recorda Lluís Cobos, eh? Em recorda una mica l'estil de Lluís Cobos.
1: L'estil instrumental, sí.
2: El pim-pam, pim-pam, pim-pam, tota l'estona.
3: Bueno, però va agafar una fama, aquesta senyora, que va començar a vendre el discurs.
2: I pintava aquella cara... Sí.
5: Encara s'està traient pintura de la cara. Ara la Quimera.
2: No, busca Marta si els dos viuen. Crec que ell no viu, però no sé si la mare encara viu.
1: I
2: la filla, un pare. Perquè la filla ha d'estar viva, entenc jo, perquè era l'any 80. Això va passar l'any 80.
5: Mira si me'n recordo.
9: O mort.
5: Exacte. Viu o mort. Mira si me'n recordo que...
1: Què diríeu d'ella?
3: Ella és viva,
5: ella és viva
1: o mort?
5: Viva.
2: La Quimera,
5: diu. Quimera viva.
1: Quimera... Viva, té 72 anys. I el pare, Raimon Nakashian...
2: No, aquest
3: mort,
2: està mort.
3: Mort.
1: Efectivament, mort. Va morir l'any 2014.
3: Sempre hi ha més vida.
5: I la nena està viva.
1: I la nena, suposo que sí, home.
2: Bueno, no sé
3: com se deia...
5: Bueno, tot això venia perquè estàs fent una... Ahí estàs fent. S'està preparant una sèrie a Disney d'aquest cas.
2: Sí.
1: Sí, la nena és viva, té 44 anys.
3: És jove.
8: Oh, ja pot ser mare, ja.
2: S'ha començat...
1: Home, però què és això?
8: Ja no és una nena.
1: No?
2: Ja s'ha
1: no
2: començat a gravar allà... i s'ha començat a gravar a França, una part a França, i el rodatge també s'ha fet a Madrid i a Marbella.
3: Home,
2: esclar. Ha començat a Marbella a fer el rodatge.
3: És
2: a dir, que ho veurem a Disney properament. Home, jo tinc ganes
3: serà
2: de veure-la.
3: Serà preciosa.
2: A veure com ho resolen.
5: Mare, a Disney poder veure la sèrie del Picatoste i l'altra, del Brito i Picatoste,
1: sí.
5: Que
1: ha
5: fet el Porta, veig que...
3: A tota castanya.
5: Disney va...
3: A tota castanya.
2: Escolta, Nacho Duato va aparèixer i...
5: Va sí, ahir va estar amb el Giró. Sí.
2: Bueno, un parell de coses de Nacho Duato que està en forma, perquè a més el riure aquest és boníssim. Ara! Ai, que gràcia.
1: La sèrie de Brito i Picatoste, de la que vam parlar al programa, 33 dies, és a A3Player. I a Disney es veu Abandonados.
5: Ah, gràcies, Kaila. Veus? Sí, perquè arriba un moment que hi ha tant true crime que ja em perdo
1: on es fan. És
5: un embolic. Sí, gràcies, Marta.
2: Però tu tens tot això, tens A3Player, tens...
3: Té tot.
5: Bueno, A3Player és Antena 3.
2: No, però hi ha el Premium.
5: No, el Premium no el tinc.
2: No el tens, eh? Tens l'oportunitat de veure el capítol avançat de la setmana següent.
5: Tampoc m'interessa.
2: No m'interessa. Bé, doncs Nacho Duato, què va explicar? Que està en forma, que està molt content, que està molt bé, però que va tenir experiències en la seva vida que les va explicar i, a més, està escrivint un llibre.
5: Ai!
2: Escrivint un llibre. La qual cosa, a veure què explica. L'anècdota del policia, que em va cridar l'atenció. Endavant.
10: Cuéntame lo que pasó una vez que te compraste un Porsche y que saliste a la calle.
11: Y a mí no me gusta conducir y dije y no me gustan los coches. Dije, pues, si no me gusta, me voy a comprar uno que esté bien. Me compré un Porsche. Un Porsche Carrera, de esos.
10: Ya, o sea, un Porsche que se ve. De esto
11: un
10: que
11: Porsche,
10: se ve.
11: Un Porsche. Pero eso era cuando era joven. Yo es que empecé a vender vales muy joven. Y entonces, cuando eres joven, estás un poco descerebrado y te gusta. Pues tenía relojes, hacía colección de Bulgari, de no sé qué. Y entonces estaba con el Porsche y hablando por teléfono con un amigo. Y como no, yo seguía. Y estaba por la Cibeles y di como cuatro vueltas. Y seguía. Y de pronto me viene un policía y me hace... Y me para. De esos motoristas con las botas, un pantalón ceñido azul, una camisa, un tío guapísimo con barba. Y me dice, señor Duato, le he reconocido. Lo siento, pero tengo que poner una multa porque lleva cuatro vueltas con su coche hablando por teléfono. Digo, es que el ministro me llama todo el día. Está todo el día hablando el ministro. Y no le puedo decir que no al ministro.
10: Claro, claro.
11: Total, que le digo, mire, usted póngame la multa, pero me tiene que dar su número de teléfono. Oh. Y me lo dio. Tuvimos dos experiencias.
10: ¿Dos experiencias?
11: Sí, cuando vino le digo, no se te ocurra quitarte el uniforme de policía, ¿eh?
10: A ver, un momento.
11: Y la segunda vino sin uniforme y ya no me dio tanto morbo, ya no quedé más con él.
2: Se va a cuspir el tal. Se va a cuspir el...
6: Le gustaba la porra. I no la madrileña.
2: Boníssim.
6: La de l'uniforme.
3: No he entès ben bé què passa.
2: És a dir, que el tio va arribar a casa amb l'uniforme posat i tot.
5: Però el policia veig que el va... El Nacho Duato el va identificar ràpidament, perquè l'altre li va donar el telèfon i se li va presentar a casa.
2: Va presentar. I la segona vegada ja va presentar.
5: No, perquè va aparèixer sense uniforme.
2: Ja no li va posar d'altre morbo. Ara la pregunta és, va pagar la multa, finalment? Que és el que ens interessava.
5: No ho sé.
2: I després diu que...
5: Home, està bé aquesta anècdota, eh? Hombre,
6: claro.
5: Hem rigut molt amb
6: aquesta. Claro que sí.
2: Això vol dir que els policies també tenen les seves vulnerabilitats, que a vegades,
5: bueno, doncs, clar.
2: Cauen.
1: Com tothom.
2: Encara que estiguin de servei.
5: Ui, no, i tant.
1: No, oi? Però bé, no hi va anar quan estava de servei, no? Se suposa que hi va anar després. Vull
5: no,
1: dir
5: però
1: que...
5: va anar vestit, de policia.
1: Sí, clar, perquè li va demanar l'altre.
5: Ja, però clar, en principi, si vas de vestit, estàs com de servei, no?
2: De servei, efectivament.
6: Bueno, depende. No,
2: sí. I menja
5: bueno, poc. Hi ha altres coses que fan alguns policies de servei, també. Però bé, deixarem aquí.
2: Okay. No, ara, ara ho expliques. No, ara ho expliques. No, no. Si et llances a la pista... Ara, si ho expliques...
8: Jo tinc un amigo que és policia mosso i hace stripper.
5: Veus? No, clar, ja.
6: No.
2: Però, clar, home, ja per la gent, per guanyar, per hores extres...
5: Bueno, doncs és el que et dic. Mira, sí. Hores extres que no els hi paguen ara a TV3. Va.
2: Sí. Nacho Duato, això, sí. Què menja? Menja
5: què poc. Menja? Menja poc.
2: Tu què menja? Per la nit què sopes?
5: Poc,
2: tu?
5: Molt poc.
2: Poc. Sí. Doncs mira, et donarà molt un menú al Nacho Duato perquè estiguis
5: per la nit.
2: Figurín.
5: Qué a bien. Veure.
10: Qué però bien. Tu ara, què comes por las noches? Porque he atado por las latas.
11: Sí, como sardinas.
2: Quina pudor.
11: Pero muy buenas, ¿eh? Las mejores sardinas. Como las anchoas esas de Santón. ¿Cómo se llama? ¿De Santoncha o de Santonja? ¿O no sé qué? Pues Santoña.
10: ¿Pero comes sardinas?
11: Lo digo todo mal. Sardinas es una maravilla porque se come muy rápido. Coño, es que no como mucho, no me gusta mucho comer. Entonces, abres una lata, me la tomo directamente de la lata y es buenísimo. Omega 3, tienen vitaminas, tienen hierro, tienen de todo. Os recomiendo una lata de sardinas al día. Y por la mañana, una sopa con remolacha, aceite y limón.
10: Y punto.
11: Y ya está, y mira qué bien que estoy.
10: ¿Quién cena menos, tú o Isabel Presley?
11: Es que Isabel Presley vino un día a comer a casa de Elena Benarroz y encima de que llegó tarde, estaba también su hija y tal, y viene y dice, no, yo no quiero nada, quiero solamente agua caliente, una tetera con agua caliente. Y dice, pero un poco de té, limón, no, solamente agua caliente. Y se abre un pastillero y se tomó vitaminas, cinco pastillas y eso es lo que cenó. Eso es lo que comió. O sea, comió solamente pastillas.
10: Y era agua caliente.
11: Pero ella yo creo que come menos todavía que yo. Yo como poco.
5: Què t'ha semblat, Cailà, el menú de Nacho
1: Duato? A veure, té raó, que les sardines són molt saludables. Sí. Ara...
6: Por la noche va muy bien, porque te deja una boca seca que te bebe el pantano de sal.
1: Aquella habitació.
5: Potser entenem per què Nacho Duato, a mesura que va avançant la nit...
1: Creus que la sardina tenen...
5: Va pimplant, perquè clar, es deshidrata amb la sardina. Ara, ell, fixa't.
2: Fan efecte, les sardines.
5: No embruta plats, se les menja directament de la llauna. Sí.
1: Però ho trobo una mica trist, això.
5: Oh, és molt...
1: Menjar-te cada dia una llauna de sardines per sopar.
5: Punt sòrdid. I després la crema aquesta que dic que es fa de
1: remolatge
6: aceite
1: i llimona.
5: I llimona.
2: Pel matí.
3: Ha de ser bo.
5: Això al matí.

RAC més 1. Let's play football. El Mundial 2026 es juga a RAC més 1.

Bona tarda, passen dos minuts de 6:45. Benvingudes, benvinguts al partit 23 del Mundial de Futbol 2026. Benvinguts, benvingudes a la primera jornada del grup K. A les 7, a Houston, Portugal, República Democràtica del Congo. Comença el camí d'una de les seleccions favorites per arribar molt lluny, la de Portugal, amb un entrenador de Balaguer, català, Robert Martínez, amb un jugador del Barça aquesta temporada, i segurament la següent, veurem, João Cancelo, amb un futbolista que avui mateix ha fitxat pel Madrid, Bernardo Silva, i amb noms tan destacats com Cristiano Ronaldo, que arriba al sisè mundial igual que Messi i el Memo Ochoa, o Vitinha, o Bruno Fernández, o João Neves. És que no te'ls acabes. Des del meu punt de vista, el millor mig del camp del Mundial, a priori, un punt que sempre suma. I la República Democràtica del Congo és la tercera selecció que debuta en el Mundial 2026, després de Curaçao, capaç de fer-li un gol a Alemanya, també cert que en va rebre 7, i sobretot de Cap Verd, protagonista fins ara de la sorpresa de la fase de grups amb l'empat a 0 contra Espanya. Ara els congolesos, i només faltarà per debutar l'Uzbekistan, que coses de la vida també estarà enquadrat en aquest grup K i que debutarà la pròxima matinada a les 4 contra Colòmbia. Dos partits més a les pròximes hores, a part d'aquests del grup K, Anglaterra-Croàcia a les 10 de la nit, un molt bon partit, i Ghana-Panamà a la 1 de la matinada. Aquest és el menú del setè dia de la Copa del Món d'Estats Units, Mèxic i Canadà, que seguirem com cada dia fil per randa en aquesta casa, perquè els dies de Mundial són dies de RAC 1.

0: Portugal, República Democràtica del Congo, primera jornada del grup K, amb la narració de la Clara Rodergas. Bona tarda, Clara.
1: Bona tarda, Jaume.
0: I els comentaris de Marc Guillén. Bona tarda, Marc.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Espera, que ara sí que et sentirem. Hola.
2: Bona tarda.
0: Ui, jo et sento molt de fons,
2: molt
0: Marc.
2: De fons?
0: Sí.
1: Sí, una mica.
0: Doncs ara...
2: Hola, ara, ara, ara sí.
0: Ara. T'havien fet trampa, eh? T'havien baixat el volum,
1: eh? Has baixat la llum, també, eh? Hem fet així un més íntim,
0: però això ho he demanat jo, Clara, perquè a mi em reflexava. Si no, no veia bé la pantalla. Aquesta pantalla tan petita que avui estrena l'altre comentarista, que ens fa molta il·lusió que ens acompanyi. L'escolteu cada matí de 6 a 11 a RAC 105. Vaja, és el despertador musical de Catalunya. Amb això està tot dit. Matina Codina, Ernest Codina, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, companys. Com esteu? Gràcies per aquest somni.
0: No, no, gràcies a tu per acompanyar-nos.
3: No, no, no. Estic molt fora de la meva posició habitual.
0: Em vas dir que venies a pit descobert i així t'acceptem.
3: Sí, sí, sí. Però jo, saps, com a peix l'aigua? No, o sigui, totalment al contrari. Peix fora de l'aigua avui, molt fora de la meva zona de confort.
1: Però
3: bueno, escolta'm.
0: Ja veus que, com a mínim, la pantalla és gran.
3: M'agradaria tenir-la a casa, aquesta, eh? O sigui, en els nous estudis aquí hi ha hagut una inversió al MediaMarkt important, eh?
0: Sí. En principi, l'estudi definitiu de RAC més 1 serà una mica més lluny, que jo crec que per la vista serà millor, però a poc a poc. Tot arribarà.
3: La meva miopia agrairà tenir aquesta tele tan a prop. Sí.
0: A veure, Guillem, situes Portugal en quin esgraó de les favorites del Mundial?
2: A dalt de tot.
0: A dalt de tot, eh? O sigui,
2: sí,
0: en França...
2: Evidentment no ha guanyat cap mundial, i això, si vols, sempre li pot restar una mica de potencial, però bé, aquestes alçades jo crec que té una selecció... Bé, ho has dit tu, jo crec que al mig del camp no n'hi ha de millor.
0: I al davant... A tu també t'agraden els migcampistes, Guillem, ho sé.
2: Molt, m'agraden moltíssim. Sé. Però és que darrere també té jugadors, no només seria el màxim exponent, però és que podríem anar-lo repassant tots. La veritat és que per mi Portugal ja fa temps, a més, que té una selecció com per estar a dalt de tot. És veritat que normalment li ha faltat una mica de joc, amb Robert Martínez i tot, fins i tot a l'Eurocopa, a mi em va decepcionar una miqueta, però té una plantilla molt completa. Per mi, l'únic però és aquest de Cristiano Ronaldo, que segueixi sent titular. La veritat és que no ho entenc amb el seu rendiment. Per molta ascendència que tingui, crec que condiciona molt un joc tan col·lectiu, tan bo, tan dinàmic com pot ser el de Portugal, tenir un davanter centre tan fixa i que ara mateix li és pràcticament impossible desmarcar-se.
0: Oh, no? I avui, després del hat-trick de Messi, amb una fred de peus, o sigui, xutarà fins i tot les sabatilles a Cristiano, perquè, clar, suposo que per ell això que Messi s'hagi convertit per mèrits propis, després en parlarem, amb el nom del Mundial a les últimes hores, amb el seu hat-trick d'aquesta matinada, en Saperes continua en un núvol, eh? O sigui, la redacció és un tio que està levitant, i és Saperes, ja sabeu, president del club de fans de Leo Messi, que, clar, que, vull dir, no s'ha recuperat encara.
1: M'ha dit que quan s'ha llevat avui era com si hagués de... I ha anat a mirar el resultat d'Argentina, com mirar les notes de la selectivitat, saps? Allò, molts nervis a veure què ha passat.
0: Sí, mira, una bona comparació. Amb tot això que hem dit abans de Portugal, entrenador català, Ernest,
3: sí.
0: Cancelo, Cristiano, ets prou anti-Portugal, així d'entrada. Et cau millor o pitjor que el Congo?
3: Jo, quan venia cap aquí, he pensat que la samarreta d'entrenament del Barça hi ha les sigles de la República Democràtica
0: això
3: del Congo. Aquesta gent ha activat una palanca a Can Barça.
0: Per tant, ja està, ja t'ha guanyat el cor, no?
3: A mi això, d'alguna manera, em condiciona. És veritat que segueix una mica la línia de corruptela endèmica del govern de la República Democràtica, entre cometes, del Congo.
0: Sí.
3: Per tant, jo sempre he anat amb David, mai amb Goli. Per tant, jo vaig amb el petit, jo tinc ganes de veure si aquesta gent són capaços de posar contra les cordes a Cristiano Ronaldo, que jo abans, quan estàvem aquí a la cabina tu i jo, ja l'he vist extremadament motivat, segurament per aquest fred de peus que comentaves. Estava repentinant-se aquest tupé que té, que és de les poques persones que utilitza gomina encara en aquests moments. I estava allà, com dient els companys, va, avui passeu-me-la que n'he de fotre 4, no? Seria el seu repte, suposo, avui.
0: Home,
3: no?
0: I tant, sí, seria això.
3: Jo crec que estarà extra motivat avui, Cristiano Ronaldo.
0: Segur que sí. Va, anem a repassar els 11 d'uns i altres abans, però no sé si saps, Ernest, que cada seu té una adaptació de l'himne de la FIFA, que és aquest que està sonant.
3: Sí.
0: Però hi ha una seu, i la de Houston... hi ha una adaptació per cada seu, i la de Houston és aquesta.
3: A veure...
0: Ho adapten una mica a cada país, hi ha tres anfitriones, a cada zona...
3: Sí.
0: Per Houston...
1: És millor les armes que està sonant
0: ara. Una mica de guitarra, saps? Una mica de guitarreta. Va, que sona, és veritat, l'himne portuguès, un dels que ens agrada veure.
3: A veure...

0: Robert Martínez se la sap. Bé. És important, això, eh?
1: Jo sempre he pensat que amb els nervis no em sabria l'himne.
0: Clar, sí. O sigui, si no és els Segadors, no te'ls sabries, no?
1: És que ara mateix, perquè la gent ho entengui, doncs ja està fent un seguiment amb les càmeres de les cares dels jugadors, amb el risc d'equivocar-te i que la família et desheredi, no?
0: Tu pillaries aquí, no?
1: Sí, jo crec que sí. Jo tinc la teoria que l'assagen abans, a casa.
2: Sempre pots fer aquella cara amb molt sentit, tancant els ulls, sí. Sense cantar-la, però...
1: És que m'emociono, no el puc cantar. No.
0: Connectàvem amb DAZN per escoltar l'himne de Portugal i ara, vaja, respectarem, ja que ho hem fet amb el de Portugal, respectarem també l'himne del Congo.
3: S'han col·locat malament, no?, perquè els de Portugal, ara no sé si és com han fet així tot el Mundial, estan situats on hi ha la bandera de Portugal i els de Portugal on hi ha la bandera del Congo.
0: Bé, no? Anem amb l'himne del Congo. Sí, clar, ja t'entenc el que vols dir.
3: Que potser s'ha fet tot el Mundial i jo no m'he empanat.
0: No, jo crec que tens raó, eh? L'himne del Congo.
1: Aviam, més animat, suposo.
0: Sí.
3: Ell no canta, eh?
1: Però què canten si no té lletra? No és instrumental, no, l'himne?
2: És correcte. No. Sí, no sé què canta, perquè si mira aquí...
1: Estan cantant una instrumental, si us hi fixeu, ara mateix. És una cosa molt estranya.
2: N'hi ha uns quants de... N'hi ha uns quants que no canten.
0: Sí, hi ha algun que mou els llavis... No, aquest no, ni mou les llavis, eh?
1: Potser és
3: mira aquest.
0: Aquest el sent, eh?
3: Home, aquest es mou, aquest balla i tot, eh?
0: Sí.
1: Aquesta, diguem-ne que la cultura africana porta el ritme a les venes i hi havia un que estava fent uns moviments tipus bachata, que dius, no va aquí.
0: A mi m'ha recordat Stevie Wonder una mica, aquell moviment que feia quan cantava, el We Are The World, mític.
1: Exacte. No, podria estar passant allò que passa amb l'himne d'Espanya, que és que no té lletra, però la Marta Sánchez n'hi va posar. Potser la Marta Sánchez de la República Democràtica del Congo també va fer una versió i estan cantant aquesta.
0: Quin episodi, és veritat. Sí, va anar amb... Jo era les tropes d'Iraq, no?, a cantar aquella versió de l'himne.
1: No ho recordo, però sí que era un esdeveniment d'aquesta caspa, per entendre'ns.
2: No sé si era Iraq, però era un d'aquests països que hi havia l'exèrcit.
0: Sí. Va, ara sí que hem de cantar els 11, si no farem salat al final i haurà començat el partit.
4: Nima Automoció patrocina aquest espai.
0: Començava amb l'11 de...
5: Molt més que anar,
0: Ei, espera, que... Sona una cosa que
1: Houston,
0: no...
1: tenemos un problema. Avui podem anar dient Houston, tenemos un problema.
0: Sí.
3: Houston, està lligant,
0: Saps què ha passat? Codina, tu sabràs això que fa Self, que estava en Chain quan no havien d'estar Chain. Saps?
1: T'ha saltat el següent document.
0: Sí. Llavors, ara ho haurem d'aturar, si podem. Ui, però tenim un problema. Cantem l'11 de Portugal, Clara.
3: Bé, mentre Molló ho arregla, jo vaig cantant.
0: O no.
3: Diego Costa a la porteria, Cancelo lateral dret, amb Araujo i Renato Veiga, parella de centrals, Nuno Mendes lateral esquerra, João Neves i Vitinha al doble pivot, per la dreta Bernardo Silva, per l'esquerra Pedro Neto, a la mitja punta Bruno Fernández i al davant Cristiano Ronaldo.
0: I l'11 de la República Democràtica del Congo, que entrena el francès Sebastián de Sabre.
3: Sí, amb Empassi Nzau com a porter, tres defenses, Mbemba, Tuanzebe i Capuadi als carrils. A la dreta, Wan-Bissaka, a l'esquerra, Masuaku, mig del camp per Mukau, Motosami i Kayembe, i al davant, Visa i Bakambu.
6: Més que anar d'un lloc a un altre, busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors.

0: De l'11 portuguès, Guillem, què crida l'atenció?
1: No em crida l'atenció massa res. Jo crec que era bastant previsible. Sí que potser el lloc que estava més obert, més enllà del tema de la punta d'atac, que jo podia qüestionar el tema de Cristiano Ronaldo, però sempre està sent titular amb Robert Martínez, del tema de l'extrem esquerre, que juga Pedro Neto, l'extrem del Chelsea. És una posició on hi podrien jugar bastant jugadors, perquè hi ha Guedes, que ho ha estat fent molt bé amb la Real Societat, João Félix, que sí, que sabem una mica el punt caricaturès que li podem donar aquí, però que pel que he escoltat, doncs allà a Aràbia Saudita aquesta temporada ha sigut espectacular i que ha sigut potser el millor jugador del campionat, i fins i tot Rafael Leao, que ara mateix o aquesta temporada no ha sigut bona, però amb el Milan havia fet grans, grans actuacions. Amb això només et demostro, doncs, la quantitat de recursos que té Portugal i l'exigència d'haver de jugar bé, perquè doncs, és un equipàs que farà que, per exemple, doncs, Cancelo jugui de lateral dret, cosa que no veiem ja a Can Barça últimament, perquè a l'esquerra doncs, hi juguen Nuno Mendes i, clar, ningú li prendrà la posició.
0: No, no, segur que no. I de l'equip del Congo, què ens en pots dir? Hi ha molts jugadors de lligues europees, Guillem.
1: Sí, la veritat és que sí, tampoc no especialment importants. Jo destacaria els dos d'atac, Bakambu, el coneixem molt, ha jugat aquí al Villarreal, i Bissa, un davanter centre que ha jugat amb el Newcastle, va jugar contra el Barça, de fet. Aquesta temporada, la veritat és que no li ha anat bé, ha marcat tot just un golet, ha tingut pocs minuts, però venia del Brentford, on havia marcat gairebé 20 gols dues temporades consecutives. Per tant, sí que són dos davanters centres interessants. La resta, com dius, jugadors del mig del camp i jugadors de lligues, doncs si no és la francesa, és l'anglesa, no especialment destacats, potser el lateral dret, Wan Bissaka, que sí que havia jugat al Manchester United unes quantes temporades i que doncs, és dels jugadors més famosos d'una República Democràtica del Congo, que veurem aviam quin paper pot donar. Tant de bo que sigui important. Jo, com dèieu abans una mica, jo amb les africanes, especialment sempre amb les petites, i especialment si són africanes.
0: Ara pregunto, Ernest, si t'agrada que hi hagi seleccions d'aquest tipus Cap Verd, Congo, però abans cantem l'inici del partit i, ostres, és una marea vermella l'estadi,
2: sí, no,
0: Clara? M'ha sorprès molt, ara.
2: Em mirava la imatge que hem tingut més de lluny, de si eren els seients que són vermells o és l'afició portuguesa, però jo diria que és l'afició portuguesa.
0: Sí.
2: Que
0: sí,
2: omple i de valent l'estadi de Houston. És que és
0: sembla tot, com Argentina tot, aquesta matinada,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, tot de color vermell per animar l'equip de Robert Martínez, que de moment, en aquest primer minut, possessió de la pilota 0-0.
0: Vesteix vermell de cap a peus Portugal, vesteix blau cel?
2: Sí.
0: De cap a peus,
2: blau clar, sí.
0: Sí, un blau clar, sí, la República Democràtica del Congo. T'agrada que hi hagi aquest tipus de seleccions, Ernest? Tipus Haití, Cap Verd, Congo... clar, amb l'ampliació 48 equips hi ha més seleccions d'aquest tipus, o ets més de dir, no, anem al tall, 32 equips...
3: No, a mi sorpreses com l'altre dia de Cap Verd empatant a Espanya m'agrada molt, perquè és un bany d'humilitat absolut, fa que trontolli tot, que hi hagi mala llet, i també crec que és una oportunitat pels jugadors, no?, de destacar en un Mundial, i ves que no hi hagi algú que a partir d'aquí pugui fer una carrera... prolífica, extensa i exitosa.
0: Clar, és que a més aquesta gent, perdona, quan es van classificar pel Mundial contra Jamaica a la repesca,
2: crec,
0: no sé si van ser 3 dies de festa nacional o 3 dies de celebració oficial.
2: Que Piqué, el Bakambu, van perdre els partits de Lliga.
0: Sí, van retenir els futbolistes 3 dies que estaven en plena competició de club. Vull dir que, clar, imagina't què és per aquesta gent jugar un Mundial.
3: Sí, quina seria la selecció més desconeguda d'aquest Mundial o la que pitjor paper pot oferir? Perquè aquest partit...
2: Curaçao, potser, no?
0: Pot ser Curaçao.
2: Guillem?
1: Sí, però Curaçao encara té molts jugadors. En el fons,
2: sí,
1: encara
2: bé
1: cap ha viscut a Curaçao, però que són gent, en el fons, que europeus, que tenen algun origen o algun avantpassat a Curaçao. No ho sé, potser Haití.
2: Sí.
1: És que...
3: Sí.
1: Bueno, no ho sé. Seria difícil valorar quina és la més petita, però la veritat és que n'hi ha força per mi, amb tot el carinyo, però una mica massa.
3: Amb qui vas tu, Guillem, a aquest Mundial?
1: Amb molts, gairebé tots. Gairebé tots menys poquets. Vaig amb qualsevol que vagi bé, i especialment ja et dic, les que juguen bé...
0: Vam al futbol.
2: Sí, ui, sí. Compte, Pedro Neto, que s'emporta la pilota dins l'àrea, no han estat capaços de rebutjar-la. Els jugadors del Congo la manté Portugal, la centrada, la treu la defensa, intentarà baixar al mig del camp Kayembe i sortint al Congo. Ui, falta de Cancelo.
1: Vaig sempre amb les seleccions que juguin bé, i si hi ha alguna vinculació doncs, política o sentimental i tal, doncs també hi està bé. Per això, per exemple, les africanes sempre em fan gràcia. I de moment d'aquest Mundial, la que més m'ha entrat pels ulls, pel joc, és Marroc.

0: que Marroc és una selecció que em va agradar moltíssim com a jugar, el futbol col·lectiu, tots tenen molta qualitat, i veient-los pensava, si Lamine Yamal arriba a dir com es va intentar des de la selecció de Marroc, que es podien vestir la samarreta de Marroc, bé, seria candidata, sens dubte, poder ser del Mundial.
1: A la Copa d'Àfrica va jugar la República Democràtica del Congo, o no?
0: Sí, va quedar eliminada. La primera ronda em sembla que va quedar eliminada.
2: Compte la pèrdua del Congo prop de la frontal, Cristiano, la primera que buscarà per intentar marcar avui un, dos, tres, quatre, els que faci falta perquè puguin dir que no només Messi és protagonista en aquest sisè mundial que disputen, és que 20 anys, de Mundial, és que es diu molt ràpid. I...
3: Sí, sí.
1: De moment ja ha intentat fer el fanfarró amb una bicicleta, o sigui, ja... No,
3: veig que queia molt bé, Cristiano, l'època de Madrid-Barça amb Messi,
1: Això que dèieu de la marea vermella a les graderies, ara estava fent una reflexió interna, dic que potser a Portugal hi ha més recursos per viatjar que a la República Democràtica del Congo.
2: Sí, també, sí, evidentment, això no tinc dubte.
1: Per exemple, també en el cas d'ahir a Argentina, que s'enfrontava a Argèlia... segurament tampoc tenen els recursos que tenen els argentins, que són capaços de vendre's els fills.
3: Això també és veritat.
1: Per poder assistir a un Mundial. Vull
0: això,
1: dir que,
0: això per un costat, pel tema de diners, i a sobre, que el que encara és més greu és que especialment d'aquests països africans, o Argèlia en aquest cas, com a mínim el del Congo no sé avui, però el d'Argèlia sí que sé, que molta gent que havia comprat els bitllets es va quedar a la frontera pel tema de visats...
3: No els van deixar entrar.
0: De no deixar-los entrar, que està sent un drama, i especialment amb aquests països que tenen alguna vinculació o volen veure, ja saps com són les fronteres dels Estats Units, i especialment quan després de que hi hagi Trump, doncs que la mínima que sigui sospitós et quedes a terra. I això està passant, com ha passat amb jugadors i amb seleccions, doncs imagina't el que està passant amb aficionats.
1: Doncs és el Mundial de la vergonya, company.
3: Sí, des d'aquest punt de vista...
0: Sens dubte.
3: Però vaja, Infantino i Trump era una societat perillosa ja... Compte?
2: Compte la centrada que es passeja per l'àrea. Ningú rematava de Portugal, recull Vitinha a la frontal, pot carregar la cama, amaga amb el xut, Vitinha la demana a l'esquerra. Pedro Neto ja rep el jugador del Chelsea, la posa al punt de penal, remata cap i el gol. D'aquí, d'un dels millors rematadors de cap d'Europa. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De João Neves, que no fa 2 metres, però déu-n'hi-do, com sempre, posa el cap a totes les entrades a l'àrea. Quin tros de migcampista, que complet és João Neves per fer el primer de la tarda, el 6, només el 6 de la primera part. Gol de Portugal. Portugal 1, el Congo 0.
3: Seriós el rictus de Robert Martínez, del català, del seleccionador portuguès, després d'aquest primer gol. Mal negoci pel Congo, un gol tan matiner. Ho hem dit unes quantes vegades a la Champions. Com pot ser que un tio que té tants pocs centímetres remati tan bé de cap, Guillem?
0: Sí, però bé, aquí ja ho vam aprendre, això des de Vaquero, que no cal ser alt, sinó que cal arribar amb un oportú, saltar, tenir un bon gest tècnic, en aquest cas en el cap, i tenia la sort que d'alguna manera hi havia dos davanters fixants, un d'ells s'ha de dir, doncs Cristiano Ronaldo, que estava traient l'atenció dels defenses i ell ha arribat una mica des de segona línia, ha arribat en el moment oportú, i la veritat és que ho ha fet de manera impecable, gest per ensenyar a les escoles. Pedro Neto, aquest extrem esquerre que dèiem, doncs ha fet una molt bona centrada amb un Congo que molt ràpidament s'ha tirat endarrere, ha sortit amb 5 centrals i avui de seguida ha cedit molts metres i ha deixat centrar plaer a Neto.
3: Bones molles, del rematador, Ernest.
1: Sí, home, i tant. I el porter no hi podia fer res, ja sabeu que tinc un passat a la porteria. No sé
3: és veritat, si sí. Recordo de l'altra vegada, que no sé si era el Mundial o l'Eurocopa, perquè cada vegada tinc pitjor memòria.
1: Jo també ho he oblidat.
3: Val.
1: No, a veure...
3: Que ho vas comentar, és veritat. Sí. Amb quin equip era?
1: Jo què sé.
3: No preguntaré més, doncs.
1: No, però sí que, clar, el protagonista l'altre dia va ser Bozinha, no?
3: Aquest sí, home.
1: 11 milions de seguidors a Instagram.
3: I t'hi vas sentir identificat.
1: Sí, i pensava, va, aviam si el porter d'avui també atura sobretot les gardeles de Cristiano. De moment, una rematada... 0% d'efectivitat per part del porter. Li seguirem les passes, si vols, durant el
3: partit.
1: Com es diu el porter? M'ho podeu dir, sisplau?
2: Empassi.
1: Com?
2: Empassi.
3: Clar, hosti, ja. Clar, és que...
1: S'ho empassi tot, no?
3: Clar, és que mal negoci per un porter.
1: Ja, ja es veu.
3: Mal negoci per un porter dir-se ja, empassi, eh?
1: Vull ja, dir. Ja es veu amb el nom que no.
3: Aquí no... Escolta'm, però... Sí. Firmem que en Cristiano no li faci cap gol sí. I els altres els hi facin els que vulguin?
2: Sí.
3: T'ho dic perquè llavors sí que rabiaria matar Cristiano,
2: sí, sí,
3: eh?
2: Sí, quan serà per aquelles cares que
3: sí,
2: fa,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí. Allò que li aturés totes només a ell, saps? Sí. Estaria bé, ho firmem, no, això, Ernest?
1: Sí, home, sí. Jo, tot el que sigui que li vagi malament al Cristiano Ronaldo, és per això que dèiem, eh? També per posar-lo una mica a lloc.
3: Ja.
1: Perquè jo, només per com corre, i el que està intentant avui, que ja se li veu... Que vol destacar per sobre la resta, doncs jo crec que mereix que ho faci fatal. Mira, mira què et dic.
3: Que, sí. Estem parlant molt de Cristiano, Guillem. Això que ha fet Messi aquesta matinada...
0: Uf,
3: té molt mèrit, eh?
1: No us ha fet una mica de ràbia que ja. encara hi havia una mica de recorregut a Can Barça,
3: sí.
1: Que es podria... Bé, són 38 anys, aquest tio ha demostrat un sí. nivell estratosfèric una altra vegada.
0: Sí, sí. Sí, no, evidentment que podia jugar més anys al Barça i que podia seguir rendint, sens dubte. El que passa és que també has de condicionar molt el joc a ell i jo crec que és el que està sabent fer molt bé Argentina. O sigui, lo de Messi és un escàndol, la qualitat que té individual... La lectura, sobretot, de joc, és una passada a veure'l com està atent en tot moment, però va caminant i just sí. només es va movent allà on toca, va intuint per on vindran les jugades, fa sempre... Sí. És allò com, mira, tinc molt poca benzina, tinc només els quilòmetres, mira, només em queden allò com vas amb la reserva, sí, mira, sí. Tinc 5 quilòmetres avui, aviam, però què puc fer amb aquests 5 quilòmetres? I va jugant sempre allà on toca, és extraordinari, i també l'equip que l'ha acompanyat molt. L'equip juga molt juntet, perquè ell tampoc hagi de fer grans desplaçaments, a la mínima que està lliure li passen, és un joc molt en curt, el davanter centre que li fixa la defensa, Rodrigo de Paul que fa com de Rakitic, si cal obrint-se la banda quan ell no hi va, i si no anant-se al mig quan ell se'n va a la banda. Bé, tot està molt pensat perquè Messi funcioni,
1: sí.
0: Però, noi, és al·lucinant com funciona que hagi fet 3 gols en 3 oportunitats que ha tingut. Bé, de fet, n'ha fet 4, però sí. Ja n'ha donat un.
3: Espera, que hi va el Congo.
2: L'entrada és a la dreta, la treu a Cancelo, molt atent, i torna encara al Congo. El xut des de la
3: frontal.
2: Ui! Visa, que ha carregat la cama esquerra. Mira com ho celebren els del Congo, com si vaja, com si fos gol, però no ho ha estat, però Déu-n'hi-do.
1: Aquesta és l'actitud.
2: El xut de Visa per sota les cames de Joao Neves, que no ha sortit gaire lluny del pal.
3: Jo em pensava que l'havia tocat i tot, i no.
2: Va neta. No és el millor xut del món, però home, ha vist del Congo, eh?
3: Sí, mig metre.
1: I amb l'esquerra, que jo no sé posar bé ni una cadira, saps què vull dir? No, i això, l'anàlisi futbolística que has fet tu de Messi està molt bé, sí. I jo m'agafo a la cosa filosòfica de pensar, hòstia, estic a una lliga modesta com és els Estats Units, no? Ara torno a l'aparador mundial i vull demostrar que sóc sí. el millor del món, hi ha una mica d'això també, sí, i que molt, suposo que ell deu estar al final de la seva carrera i vol deixar un bon record. I en aquest sentit també crec que està bé que marxés del Barça perquè el record que ens va deixar futbolísticament és molt bo i potser veure'l a la banqueta aquest tio no és una cosa desitjable per cap culer.
3: Bé,
1: no?
3: Jo crec que era...
1: O veure'l defallir, com a mínim.
3: Sí. Era inconcebible veure Messi a la banqueta. Vull dir que ell no ho hagués... Si ell s'hagués vist a la banqueta, hagués marxat ell, jo crec, fins i tot.
0: Sí, però que hagués sigut molt més...
3: Hagués sigut, sí.
0: Difícil. Hem d'entendre també la situació, el context en el que sí. està. Primer, que sents o saps... que en els últims 3 mesos ell, per exemple, després d'haver estat doncs, no molta exigència, doncs, que s'ha posat molt a to, vull dir que s'ha preparat especialment per això. Aquí les temporades són llarguíssimes, l'exigència és molt alta, i avui el joc, avui especialment, per exemple, el partit, entre que Argentina ja juga a colar-se en defensa i a atacar molt juntets i en passades curtes, i el rival t'ha fet 3 quarts del mateix, no ha sigut un partit d'haver d'anar cap amunt i cap avall, i per tant ha sigut un partit que li ha anat ideal a les seves característiques. No crec que en tots els partits del Mundial ni molt menys pugui rendir com ha rendit avui, però el que és espectacular, ens cau la bava a tots els que ens l'estimem i a tots els que li agrada el futbol, és veure el que cada vegada que toca la pilota tot ho fa amb sentit. No?
2: Bernardo Silva, que, perdona, Guillem, que ja aprèn de Mourinho, eh? Ja està mourinyejant, eh? Primera entradota que fa Bernardo Silva com a jugador del Madrid, ara ja.
3: I groga.
2: Déu-n'hi-do, l'entradota de Bernardo Silva.
3: A veure...
2: Ui! El VAR pot
3: doncs
2: entrar,
3: compte,
2: eh?
3: Compte que per mi pot ser... Ui! Per mi és vermella, mira, això ho dic. Per mi és vermella.
2: L'entrada sobre
3: va amunt, eh? No va arran de terra, eh?
0: Ja, però la pilota està una mica encara...
3: Ostres,
0: no?
3: Però està... tacs per darrere, amunt...
0: Sí, però no ho sé.
2: El City no ho feia, això, eh?
3: No, i a sobre...
2: No, res.
3: El VAR no entra, eh?
0: A mi em sembla bé que no... que no se li tregui vermella.
3: I Cristiano protestant, eh?
1: Una mica més i l'envia al Congo. I
3: hòstia.
1: Sí, sí. Bueno, a la República Democràtica del Congo, perdoneu, que no és el mateix, eh?
3: No, no. I t'anava a preguntar abans... Espera, espera, que vam jugar!
2: L'acció és brutal! El xut toca l'un defensa, corna! L'acció de Bakambu, que ha estat una mica egoista aquí, el jugador del Betis, se l'ha jugat ell solet. Ho ha fet molt bé, aquí com es desfà de Renato Veiga, d'un altre jugador de la Lliga Espanyola, del central de la Villarreal. El xut rebota en Tomás Araujo. I és córner per la República Democràtica del Congo, que déu-n'hi-do, eh? Ha reaccionat prou bé el gol de Portugal.
3: Sí, sí, ha reaccionat bé. Ara ho comentem perquè pot marcar de córner, per què no?
2: Sí, ja sabem que la pilota aturada...
1: Gol olímpic, pronostico. Sí.
3: Atenció.
2: S'iguala tot. A veure, el córner des de la dreta, sí. 14 de partit, 1-0, guanya Portugal amb el gol, golaç de João Neves.
1: Bé, s'acaba d'entrebancar amb un micròfon.
2: Masuaku...
3: Mal presagi.
2: A l'assessor del micròfon, Masuaku. El llançament. Ui. És jugada assajada. S'han equivocat, no. S'ha equivocat aquí. Ibiza intentarà sortir.
3: Ai.
2: Portugal amb Bernardo Silva. Va pel terra a l'altre costat. Bruno Pedro Neto, que demana falta. S'aixeca ara l'extrem del Chelsea. Aquest és Motosami, que no Motomami. Motosami a l'esquerra amb Kayembe. Kayembe davant Bruno Fernández. Li fan el 2-1. Ui, la centrada. El refús no és bo. Qui se la queda? Doncs Nuno Mendes.
3: Bé, però està atacant la República Democràtica del Congo, Guillem.
0: Sí, ho està intentant. Està intentant sortir. Ha pujat un palet al nivell defensiu i doncs carregant l'àrea ràpidament amb aquests dos davanters centres. Aquests Bakambu, que el coneixen molt, de la Lliga Espanyola, del Villarreal, del Betis i també bé, doncs Visa, que està a la Premier League, són els seus dos grans jugadors, i a poc que connectin amb ells, doncs ja veiem que no s'ho pensen dues vegades i rematen.
3: Minut 14, Portugal 1, República Democràtica del Congo 0. Per tancar el tema, Messi. Ernest,
1: sí.
3: A tu és el jugador que t'ha fet trampar més, Messi?
1: Home, sí.
3: Sí, no? Eh?
1: Sí, sí, sí, sí. És que quan agafava la pilota, aquesta imprevisibilitat, no? Que
3: no i constància, no?
1: No sé què farà, és d'aquests tios que té la capacitat de imantar la pilota, no? La tens al peu, no saps per on et sortirà, ningú ho sabia mai, no?
3: I si ho sabia, els hi feia.
1: A mi el que em flipava més és que sempre fotia el mateix punyeter gol, saps? I no eren capaços d'aturar-lo, no?
3: Sí, sí. El tercer d'avui és una mica així, ajustant la pilota, eh?
1: Sí, no, sí, no, sí. I és que jo crec que és un jugador molt complet, que fins i tot va marcar aquell gol de cap que tots tenim a la ment, que va sobre dos metres, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Era capaç de fotre't un xitxarro des de fora l'àrea o d'entrar directament fins a la xarxa de la porteria. Jo crec que és el jugador més complet i potser de la història del Barça em quedaria amb Ronaldinho número 2, eh?
3: Mm.
1: O sigui, l'home que va fer aplaudir el Bernabéu, aquelles jugades. Va durar poc, no? Però...
3: Sí,
1: però hòstia,
3: malauradament va durar poc.
1: Jo crec que potser del top 3 d'ereccions una seria segur de Ronaldinho, eh?
2: Ah, espera, que torna a Portugal. Ui, s'ha equivocat aquí. Pedro Neto, quan intentava fer la paret amb Cristiano Ronaldo, força un servei de banda des de l'esquerra. Cristiano, fent-li un senyal d'okay, com somriu Cristiano, sempre somrient, eh? Aquí, bueno, sempre no, quan li ve de gust. Tocant Portugal.
3: Amb l'àrbitre no estava somrient.
2: No, no. Mira, un dels nostres, Cancelo, la centrada, buscarà Cristiano. Ui, es deixa caure al terra. Es deixa caure CR7. Pedro Neto la torna a penjar al segon pal, buscant Bernardo Silva, la pilota que la treu la defensa, la recollirà Cancelo, intenta tocar-la, no se'n surt, vol sortir al Congo i ho fa de meravella. Visa, tocant
1: bona.
2: Amb Mukau. Mukau, el jove futbolista de l'Illa.
0: Propi, encara. No,
2: Motosami.
0: Bé, Guillem, perquè millor algú està a casa i es pensa que guerrer.
3: No, però no. S'ha d'il·lusionar la gent. S'ha d'il·lusionar.
0: Però escolta, havien sortit bé. No, molt bé, molt bé.
2: I mira, qui també ho fa bé és el Joao, el nostre Joao. Per cert, que Joao Félix només té 26 anys encara.
3: Hòstia, és veritat.
2: Com ho estava mirant abans i dic, mare meva, és que 26 anys.
3: Sí, sí.
2: I allà el tenim, l'Al Nasser.
3: Una carrera... Vaja, que vés a saber si algun dia revifa, però ara mateix, sensació de desaprofitada.
2: Ui, espera, que Nuno Mendes és una moto.
3: Mira,
2: Nuno Mendes, Nuno Mendes, dins l'àrea, Nuno Mendes!
1: Bé, porter!
2: Acció providencial de la defensa, també el porter posa la seva. I torna a Portugal, Bruno Fernández, la posa al segon pal, es llença a terra. Bernardo Silva, no hi arriba, la pilota sortirà fora. Com corre Nuno Mendes? És imparable, i l'acció del defensa, no sé qui ha estat exactament, a veure, està providencial, diria que és a...
0: Wan-Bissaka, no? Jo
2: diria Wan-Bissaka,
0: que és
2: el sí.
0: Dret.
2: Wan-Bissaka llançant-se a terra.
3: Bé, i després molt atent el nostre amic, Ernest,
1: sí. Sí, no, vull dir, ha tret les mans aquí com un llangardatge al porter. amb els punys i lluny de l'àrea, que és on està la pilota sempre. Sempre. He posat sèrio ara, eh?
3: Bé, bé, no.
1: És que a mi, jo quan sóc analista, sóc analista.
3: Sí,
1: sóc analitzar el porter, ja. Avui se m'ha donat aquesta tasca.
3: Sí. Home, aquí... com a exporter.
1: Sí.
3: Ah, clar, clar.
2: Totalment.
3: Quants anys vas durar de porter?
1: Home, jo vaig començar amb 5 anys al Tona.
3: Sí.
1: I la meva després vaig ser fitxat pel Granollers, que en aquell moment era filial del Barça. Vaig jugar a les màximes categories del futbol infantil, diguem-ne, a la porteria.
0: Home, doncs, que... escolta'm.
1: No, al principi molt bé, després em va anar agradant més la festa, per entendre'ns.
0: Ah. Ja,
1: a partir dels 16 anys. Ara
0: però també ho vas fer molt bé, ja, eh?
1: Sí.
0: La festa,
1: actualment...
0: Jugaves a les primeres divisions.
1: Sí. Primer com a usuari, diguem-ne, la pista de ball, actualment com a discjòquei, que també m'omple la nevera aquesta qüestió.
3: Sí. Llavors t'agradava més fer gols que no pas evitar-ne, no?
1: Llavors vaig... El Granollers em van acabar fent fora després de 3 temporades.
2: Et va fer fora, eh?
1: Sí, em van fer fora. A més a més, hi ha una anècdota aquí, molt ràpida, si voleu, jugar al camp de sorra del Granollers.
2: Si no, jo et tallo, si no.
1: I després, l'any que van passar gest artificial, que era una cosa que m'il·lusionava molt, en aquell estiu, en aquella transició, em van enviar cap a casa i llavors vaig anar un any al Torelló, vaig acabar al Vic i tinc un debut a Primera Catalana.
3: Home!
1: Vaig ser porter suplent del primer equip del Vic.
3: Allà està jugant al Palamós ara, vull dir que...
1: Era molt irregular, jo. És a dir, era capaç del millor, en un partit ho aturava tot. Recordo quan estava a segona regional amb el Vic, doncs, de fer aturades molt meritòries, que fins i tot van evitar un descens.
3: Bé. El gat de Tona?
1: Després... era el Palau Solità i el Plegamans, per allà al Vallès.
3: Bé.
1: I després en un partit em podia menjar. Jo era molt dolent per dalt, les pilotes que eren així els globus, perquè és el més complicat que hi ha, calcular, no?, el moment de fer el salt.
3: Jo és que per mi és el més complicat que hi ha, sí.
0: I a més, que quan no hi vas bé, que no hi ha manera de dissimular-ho, vull dir, ja has quedat retratat. És el fumut que té el porter.
1: I les diverses fractures als dits...
3: Canell? O només dits?
1: No, jo em vaig trencar el dit petit, gros, em vaig trobar l'espatlla d'allò, que tinc els genolls que no te'ls ensenyo, per això fixa't que sempre vaig amb patrons llargs, aquí la redacció, més enllà de la imposició de la direcció. és un tema també estètic, entre els pèls i les cicatrius.
3: Hi ha imposició,
2: què passa, les cicatrius? A mi
1: se'm va dir...
2: Però crec que això ja
1: ha prescrit,
2: No, sí.
3: No ho sé, no... Home, vaja, no, ara anava a dir que la redacció d'esports, però no li diré res més.
1: Tot el dia la Mònica Usart parlant del canvi climàtic a RAC1 no podem venir amb pantalons curts.
2: Jo diria que ha prescrit, però vaja. Assegura't, fes la consulta demà, si vols.
1: Marc Guillén, de moment, ha vingut amb un...
2: Marc Guillén és col·laborador, no compta.
3: Però els convidats... Exacte.
1: Llavors tu factures aquí.
0: Sí.
1: Paguen a 30 dies, a 60, com va el tema aquest?
0: No ho sé ben bé ara, però van pagant puntualment. No sé amb quin
1: delay. Estàs a la roda.
0: Exacte, no sé amb quin delay, però vull dir, cada mes entra alguna cosa. No sé si és d'aquest mes o de fa 3, però...
1: Això vol dir que ets autònom.
0: Sí, correcte.
1: Molt bé, què tal?
3: Ànims.
1: Com ha anat la declaració de la renda d'aquest any?
0: Un bon cop, sí.
1: Sí, no?
0: Hosti,
1: això és bona notícia, diuen.
0: Sí, això és el que et diuen. Sí. No, això és que has guanyat molts diners. Noi...
3: Punyetera gran.
0: No em queden i a sobre m'emprens.
1: T'has de pujar la retenció.
0: Sí.
1: T'has de retenir més.
0: Sí,
3: imagina't.
1: Perdoneu, que...
3: No.
1: Estem de Mundial, però és que no està passant res, Clara.
2: No, i de fet, quan surti la pilota, quan s'aturi el joc, tindrem pausa d'hidratació, perquè estem al minut 22 ja, amb aquests 3 minutets de publicitat que ens hem de passar.
1: Això com va? Quina temperatura?
2: No, és igual.
3: Sí. Ara ja ho fan obligatori per publicitat.
1: Podria estar nevant ara a Houston i farien la...
2: Sí, la farien igualment. Podria estar plovent i veure aigua del cel i seguirien fent-la.
3: El partit d'Espanya era cobert, 18 o 20 graus, em penso,
2: imagina't.
3: I va haver-hi... pausa d'hidratació, vull dir que...
2: 20 graus que és fred, per nosaltres.
3: És indiscriminat, vull dir.
0: Però això sabeu que a mi em fa una por horrorosa, que això es quedarà.
2: Això el Puig faria el que ho diu el Puig.
3: L'altre dia ho dèiem, que Tebas això està apuntant, Guillem.
0: Home, és que li va perfecte, perquè clar, aquests anuncis són els que estan més ben pagats.
3: Home, imagina't en un clàssic.
0: No. Però per mi és un desastre, Tant això com allò dels 5 canvis. Allò dels 5 canvis també ens ho han colat aquí. I no ens hem queixat, i a mi les segones parts, els 5 canvis, Està molt bé per no dosificar els jugadors, bla, bla, bla. Els últims 20 minuts, normalment, quan has fet els 5 canvis, l'equip no juga, com estava
1: jugant.
0: És que
1: a més, el 5 canvi ja és un jugador que és dolent, ja.
0: No té ritme, que costa molt, es para el partit... Sí. Ha canviat tant... Jo, normalment, als últims minuts, no juga bé futbol i jo crec que en part és això dels 5 canvis.
2: Mira, ara fem la pausa.
0: Que anem... sí. Mira.
1: I ara que sortirà un anunci, dieu?
2: Sí, l'ha parat. Mira, és que no trigarà ni res. És que...
1: I aquest anunci, diguem-ne, és ve de la central de DAZN o és un anunci...
3: No, entenc que cada país té el seu anunci. Sí. I llavors hi ha un senyor de la FIFA que està controlant que totes les teles hagin tirat tots els anuncis per donar l'okay per reprendre el partit.
1: Bueno, escolta,
3: imagina't com està el pati.
1: Els cèntims, no?
3: Sí.
1: Vosaltres pilleu alguna cosa d'això, d'aquesta publicitat?
3: No.
1: Sí.
3: En principi, no. Mira, saps de què saps?
2: Sí.
3: D'aquest pillem, que diem? Sí. Doncs de Panini.
2: Home.
3: La màgia de Panini, de Panini, que hi és aquí.
2: No
3: està al
2: sobre.
3: La col·lecció de cromos, el tinc jo.
2: Ah, el tens tu, te l'has quedat tu,
0: Fill de boig, amb això.
1: Avui he llegit un titular que costa més trobar els cromos del Mundial que cocaïna en aquests moments.
3: A la col·lecció oficial de cromos del Mundial de Panini. Un exemple a l'atzar.
0: Perquè
3: una col·lecció...
0: trobar cromos o perquè no costa trobar?
3: Una col·lecció de Guillén. Una col·lecció de més de 900 cromos amb els jugadors de les 48 seleccions participants, amb tots els cracs de futbol mundial com mai s'havia vist a la història. Cristiano, Lamine Yamal, Mbappé, Pedri, Kane, Haaland, Messi, Vinícius, tots... La col·lecció ara ja l'hauríem d'anar llestint, aquests que falten, però estem ja arribant...
2: Quants hi queden al teu fill?
3: Arribant al final de la fase de grups, quan arriben les eliminatòries, ja hauríem d'anar-ho llestint, això, A veure, tenim...
2: Qui tenim?
3: Espera, que
2: tinc poc... Com surti Messi...
3: Tinc poca llum aquí i no sé si ho veuré bé, Mira, tinc Rezaian de l'Iran, per exemple. Tenim un australià.
1: Aquest no l'han deixat entrar, el del Rezaian no l'han deixat entrar,
3: Tenim... Mira, aquest és de col·leccionista, perquè Militao està lesionat i no ha anat al Mundial, però clar, els senyors de Panini havien de fer els cromos en previsió. Militao, aquest està bé. A veure, el de Wasari, aquest és de la República Sud-Àfrica, de Sud-Àfrica. I...
1: Cap, de moment.
3: De Nova Zelanda, Liberato Kakache. Aquest...
2: Sobre aquest
1: Bruges, deu costar de trobar, aquest. M'entens, no? Vull dir que igual aquest cromo, guarda'l, Molló, perquè
3: que potser ens fem ric, no, amb aquest.
1: Això va al calés.
3: Sí.
1: Van trobades a plaça Catalunya, després.
3: I la fotografia de l'equip de Bèlgica, que és l'equip sencer, la típica fotografia de tot l'equip, que aquestes són xules, Aquestes són xules, la fotografia de Bèlgica. La màgia de Panini, ja sabeu, la col·lecció oficial de cromos del Mundial.
1: Que es veu que funciona molt entre adults, el tema del col·leccionisme de cromos. No sé si algú l'està fent de l'equip d'Esports RAC1 o no.
3: Jo crec que tiren més per la canalla.
2: Sí
0: i els meus fills estan fent.
3: Fill d'en Joan Lluís, crec que l'està fent. Els de la Lliga, segur.
1: Ets dels que va a l'estanc i no compra tabac, no? Ets d'aquests que... Jo és que...
0: No, a l'estanc en venen?
1: Sí, però jo a vegades vaig a l'estanc, en el meu cas sí que és per comprar tabac, malauradament, i veig mares amb nens allà desesperades de, hòstia, en teniu o no sé què, i veus a l'estanquer preocupat, perquè no donen l'abast.
3: Cara de circumstàncies, no? Escolteu, pot ser que sigui la pausa d'hidratació més llarga del Mundial.
2: No. 3 minuts, jo crec que han estat també, més o menys.
3: Sí? No era el minut 22 que ha arrencat? Portem 4 minuts,
2: No sé.
3: Aquí ens acaben de colar, però...
2: Sí que és cert que hem tornat de publicitat i encara hem vist donar instruccions.
3: Sí, home.
2: I, de fet, abans, ja veig que em pensa el Guillem, parlava... I l'Ernest també pot opinar, evidentment.
1: No, jo no en sé.
3: Sí.
2: Abans parlava amb el Marc Barbà, el nostre company que també ve sovint, que, clar, ara com que el partit es converteix en una cosa de 4 quarts i tens aquests 3 minuts per donar instruccions... que si has de fer canvis a la segona part, fer-los potser després de la pausa d'hidratació, perquè si els fas poc abans de la pausa d'hidratació, potser fas alguna cosa que permets a l'entrenador durant la pausa reajustar, que va passar l'altre dia, no sé quin partit que ha canviat, el de Brasil-Marroc, que va passar, que l'entrenador va fer els canvis, i just després va venir la pausa d'hidratació i el seleccionador de Marroc va poder fer els ajustaments.
0: Clar, és veritat. És que aquest punt, més enllà d'aturar el ritme de joc, de donar-li aire a aquell equip que s'està ofegant i que està defensant i que està patint, que ja amb els 5 canvis ja passa molt menys, aquesta oportunitat de que els entrenadors puguin entrar i intervenir tant en el joc, doncs canvia l'esport. Vull dir, i jo crec que, tot i que m'agradi molt la tàctica i valori molt els entrenadors, jo crec que com menys hi puguin intervenir, total, millor. Perquè, no, perquè
3: més ens avorrirem, no, Guillem?
0: Sí. Clar, clar, perquè al final tot és molt, molt treballat.
2: Espera, ui, que troba espai Portugal per l'esquerra. Pedro Neto la pot posar per Cristiano. Bé, es llança a terra de meravella. En Mbemba, en defensa de l'Illa per enviar-la a córner.
3: Doncs confirmar la teva teoria, aquesta matinada en el partit de Noruega, Noruega era Iraq?
2: Sí.
3: Després de la pausa d'hidratació de la segona part ha fet 4 canvis Noruega i 2 Iraq. S'han gastat 6 canvis en el,
0: just després de la pausa
3: perquè així, no, com deia la Clara, després no pot reajustar, diguéssim, els canvis que ha fet l'entrenador rival.
2: A veure, el córner en curt. Nuno Mendes enrere, amb Vitinha, encara més enrere. Bruno Fernández per la incorporació de Nuno Mendes, que encara està per allà, posa el cap Mukau. La recollirà, però, lateral esquerre del Paris Saint-Germain, campió d'Europa per segon any consecutiu, amb un company seu a París, amb Vitinha. Bruno Fernández, ui, a punt de dormir, s'arribava pressionant moltíssim Bakambu. La pelota de resposta de Cancelo, Cancelo cap a dins, de nou amb Vitinha. Trepitja la pelota Vitinha. Decideix obrir l'esquerra amb Pedro Neto. Combinant amb Nuno Mendes, enganxat a la línia lateral. Enrere un altre cop amb el far del PSG amb Vitinha, aquest amb Tomás Araujo. Cancelo per dins, ara a la dreta té sol, però no s'hi va la passada entrada per Cristiano Ronaldo. No ha arribat el 7 al capità de Portugal.
3: Llàstima.
2: L'estan buscant, eh?
3: Sí, sí, sí. I, vaja, d'oportunitats de Portugal, Guillem, tampoc...
0: No.
3: Vull dir, no està sent un espectacle de llum i color l'equip portuguès, eh?
0: No, no, evidentment que té el domini, aquest mig del camp té molta possessió, ja ho hem dit, el control del joc, a més també la veritat és que el Congo te'l regala, vull dir, el Congo està tancat ràpidament amb un 5-3-2, la línia de 5 defenses no es mou, per tant, tota la zona central és per Portugal, que pot tenir la possessió i tenir el control del joc. Ara, després, com arriba a l'àrea... li està costant, ha de tirar de les centrades, així ha arribat el gol, la centrada de Pedro Neto que ha rematat Joao Neves, però si no, li costa perquè tampoc té extrems molt desequilibrants, un és Bernardo Silva que ja no té, doncs segurament...
2: Espera, Guillem, que hi va el Congo Mukau, des de la dreta la demana Visa, Mukau s'està complicant la vida, la rep Wan-Bissaka, la posa al punt de penal, la treu la defensa, s'equivoca, ara el jugador de la República Democràtica del Congo, s'adorm també, però Bruno Fernández, pelota dividida, se l'acaba emportant Bernardo Silva, d'esperó amb Bruno Fernández, ui, quina distribució, de primeres cap a l'esquerra, no arriba per ben poquet Pedro Neto, podia haver-hi fora de joc, però no m'ho havia ensenyalat de moment. Parlava amb Marc Guillén.
0: Sí, no, que quan el rival està tan tancat és això. O tens un contra un a les bandes i per un costat Bernardo Silva està fent més de migcampista que extrem i tampoc ja no és especialment driblador, si no et queda la centrada de Pedro Neto, que així ha arribat al gol, i l'altre és el punt que Cristiano Ronaldo està fix, el que dèiem, esperant algun rebot, esperant alguna rematada, però ni es desmarca ni té un contra un. Per tant, sí, sí, tens molta estona a la pilota, però t'arriba en un moment des per sorpresa de darrere, que quan és ràpid la veritat és que l'han intentat jugar amb ell, o si no alguna centrada Pedro Neto, però molt, molt inofensiva, o li costa generar ocasions amb rivals tancats. Ja havia passat en anteriors campionats, per això jo també sacsejaria, provaria de posar altres davanters que no els que té ara mateix Portugal.
3: El minut 31, 1-0. Sempre hi havia, no, l'escola, Ernest, el típic xupon, no? Aquell que es quedava al costat de la porteria per empènyer, no? Que feia molta ràbia, més, no?
2: No, però
3: no sé si ho recordes,
1: sí, a més
3: tu.
1: A més, allà no hi havia fores de joc.
3: Hi havia les jaquetes de xandall fent de porteria, eh?
1: Sí.
3: Aquell mític, eh?
2: Xupon, més que quedar-se a la porteria, era que fa el brot al mig del camp i vinga, dribla, i tu què? No,
3: home, però això té cert mèrit.
1: No la passava.
2: No, però no, no, si la perdia sempre, no.
1: No la passava, però bueno, normalment aquests xupons després a la vida professional no els hi ha anat gaire bé, eh?
3: Val.
1: Que ho sapigueu.
3: Això és el que et consolava,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Hi ha hagut una forta topada, eh?
2: Sí, groga per Mbemba, el capità, es queixa molt d'un cop al coll a Pedro Neto, que segueix estès a la gespa, de fet, com que li costava una mica respirar. S'interessa per ell l'àrbitre, també Bruno Fernández. A veure... amb el coll se li dona una mica, no?
3: Sí, al coll, no?
1: I a les costelles, una mica.
2: Després... Bé, més que coll, barbeta, no?
3: Sí.
2: I després el cap també el frega, però triga una mica, Pedro Neto, a llançar-se a terra.
1: Amb un cos a cos d'aquests, demano la baixa 3 setmanes, eh?
3: Sí, no m'ha de tu i la resta que estem aquesta transmissió, vull dir... Per cert, que ja he avisat abans l'Ernest a la redacció, vaja, l'he avisat, li he dit... que avui tenim a l'escans
2: sí.
3: Concurs de cançons
2: bé.
3: que van triomfar en any de Mundial,
2: però Guillem. Però una cosa, però no valen bé.
1: No, perquè jo tinc...
3: No, però ell el deixarem, no. El deixarem que opini l'últim.
1: Ah, no, val. Perquè a més el Molló ja m'ha dit que anirà a fotre'm una
3: espera, mica. Espera, espera.
2: La centrada d'Uno Mendes, la treu la defensa del Congo, intenta sortir Mukau. Davant seu un Nuno Mendes, retrocedeix amb Mbemba i torna a començar la República Democràtica del Congo per l'esquerra, avançant Capuadi, un dels defenses a l'esquerra, enganxat té Masuaku, juga per dins, però ui que bé, el moviment, el xut que toca en un defensa! Ui. Era el xut de Kayembe, ha tocat en un defensa, ha blocat sense dificultats, Diogo Costa.
3: Home, clar, són cançons d'anys de Mundial entre els anys 60 i el 2022. Clar. Per tant...
1: Jo crec que hauria d'estar fora de la norma, diguem-ne, que em posis una cançó abans del meu naixement.
3: Val.
2: Sí, home.
1: No, home, perquè, clar, jo no havia nascut.
2: No. Sí, aquí juguem.
3: Són cançons molt conegudes,
2: Són
3: cançons molt conegudes.
2: Mira, juguem fort.
3: Crec que no n'hi ha cap, Ernest.
1: Perfecte.
3: Mira, no, sóc bona persona.
1: Jo us diré que sí que et porto molts anys vinculat al món de la música, però també tinc una memòria lamentable. Vull dir que no recordo... Amb els anys sóc bastant dolent. Hi ha un joc que es diu Hipster.
3: Sí, el tinc, boníssim.
2: Encara no he pogut jugar i ho estic desitjant, perquè és que sé que no tindré rival.
3: Creixidita,
1: Últimament hi jugo molt.
2: De fet,
1: molt
2: tinc algun
1: amb
2: sopar jugat amb algú i tot.
1: A més, fas dos equips,
3: sí.
1: No? És molt competitiu.
3: Sí.
1: No cal que sàpigues l'any exacte, diguem-ne, no? Que has d'anar situant les cançons.
3: Que és més antiga o més nova,
1: exacte,
3: no?
1: Exacte, en uns intervals
2: d'anys.
1: Vull dir que quan vulgueu us matxaco això.
2: Mira, ja mira l'altre.
3: Ah, perfecte, sí. Jo també, vaja, no sóc dolent, amb això. Ui, espera!
2: El Diogo Costa, que s'adorm, apunta algú per avisa. Qui se la queda al mig del camp? Doncs Kayembe, l'autor de l'últim xut del Congo enrere. Des del gol?
3: Sí.
2: Des del gol, la sensació és que Portugal no sé.
3: Sí, està estranyot, eh? No? Està com...
0: Sí, com deixant passar els minuts, com molt còmode, com pensant que no, això no s'escaparà, i la veritat és que el Congo té molt poc joc elaborat, però quan arriba a l'àrea, o quan s'acosta a l'àrea, no s'ho pensa dues vegades i remata, de vegades fins i tot sense tenir una opció clara, i quan pot també en algun servei de porteria o en alguna jugada puntual, intenta pressionar, com ha estat en aquest cas, i ha estat a punt de robar-li la cartera al porter portuguès, Diogo, que ha estat s'ha equivocat, s'ha adormit, i el rebot ha tingut la sort que no ha anat cap a dins, perquè arriba a passar com Haaland avui contra Iraq i sembla cap a dins.
3: Continua l'1-0, però Portugal no ho té del tot controlat. Ja sabeu que 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny, La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona. Perquè tu, Ernest...
1: Sí.
3: Quan vas començar a fer de DJ, allò...
1: Doncs mira, devia tenir 17 anys. De fet, vaig començar fent de llums, tenia gaire mèrit, perquè hi havia un programa predeterminat, que és el que feia servir jo mentre intentava lligar...
0: Però tu no els hi deies, que existia, no? I es pensava que ho feies tu.
1: No, hi havia uns...
3: Mira, què faig!
1: Hi havia uns tàctils, que se'n diu, no? Uns botonets tàctils que sí que et permetien anar al ritme, però els làsers, els de colors, per entendre's, anaven sols, no?
2: I... Ui, espera, que se l'empassava la defensa del Congo, res, se la queda el porter.
1: Però a mi el que m'agradava era la música, no? Llavors, diguem-ne que jo abans d'arribar a la discoteca, que era el Caribú de Tona, Osona...
3: Home!
1: Doncs hi anava amb antelació i practicava ja amb els Pioneer les primeres mescles, no? I a mi el que m'agradava...
3: Amb CDs, per tant, no?
1: Sí, home, vaig començar amb CDs, i tant.
3: Okay, imagina't. Si és que jove, en Codina, què us pensàveu?
1: Llavors em van donar l'oportunitat de ser el DJ suplent de la cabina, i quan l'oficial anava al lavabo o s'embolicava amb alguna mossa...
3: Això passava, mal.
1: Llavors és, Codina, queda't i tu una estona...
3: Sí, que tinc feina.
1: I, això en el futbol també passa...
0: Sí, no, i tant.
1: No, me refereixo que algun suplent de sobte passa a ser titular, no? I després ja, quan vaig fitxar per Flash FM l'any 2005, ja vaig passar de 0 a 100, diguem-ne. Perquè ja vaig passar de ser un DJ de poble a punxar les principals discoteques... Fins i tot, diguem-ne, jo no tenia el talent per anar a grans... Jo recordo que la meva primera gran discoteca on vaig punxar va ser l'Ui Vega de Calafell,
3: Sí.
1: que era una macrodiscoteca, un dissabte a la nit que estava allò a rebentar, oh, i les meves mescles eren bastant lamentables en aquell moment. I recordo que va venir el director de la sala i em va dir...
2: Pavila,
1: fins aquí. Llavors ja em vaig posar les piles i ara segurament doncs, un dia aquests vindré...
2: Ui, que hi torna Nuno Mendes, espera. Sí, home, aquest parlem. Fa bones mescles, també. Nuno Mendes, dins l'àrea, espera. Enrere, s'ha dormit. I ha arribat un defensa per evitar que remetés a João Neves. La pilota encara a la zona de l'àrea del Congo. Recupera João Neves, de nou Nuno Mendes. Es frena Nuno Mendes, espera l'arribada d'un company. De nou l'autor del gol, enrere. Amb Bruno Fernández, João Neves, amb Pedro Neto, aixeca el cap, no centra. Ho farà João Neves, tampoc. Un altre cop amb Bruno Fernández, movent per l'esquerra la pilota a Portugal. Ningú acaba de centrar, però... João Neves, trepitjant la línia de fons pràcticament. Enrere un altre cop amb Bruno Fernández. Carrega la cama al dorsal 8, el xut és molt dolent, toca un defensa, cau a terra en Nuno Mendes, no hi ha falta, i ara compta el contraatac de la República Democràtica del Congo. Per l'esquerra, controlant Bakambu, tocant de cara. Amb Kayembe. Kayembe espera que arribi algú a l'altre costat, no ho fa ningú, s'ha de frenar.
0: Però té tot el temps del món, perquè Portugal pressiona intensitat i agressivitat en té poquíssima.
2: La torna a penjar el Congo, la treu Renato Veiga. Perquè la baixi Pedro Neto, aquest amb Nuno Mendes, tot això a camp portuguès, tocant i tocant, teva meva, Vitinha, Bruno Fernández...
3: Sí, no és una selecció que exposi molt la portuguesa, sobretot en marcador a favor, no, Guillem? Sí. Vull dir que Robert Martínez, en aquest sentit...
0: Molt acomodada, eh?
3: Ha virat una mica cap a l'artatisme, no? L'Arteta.
0: Sí, sobretot, sí. En defensa de tirar-se endarrere, sí, el que passa és que Arteta ho té molt treballat i són agressius i com a mínim el posseïdor de la pilota. En canvi, Portugal ho fa una mica per acumulació i de moment no s'està desgastant gaire, també potser perquè el partit no l'exigeix, però no se li veu aquest esperit doncs, realment competitiu a l'hora de defensar de Portugal, i això és el que li permet a Congo sortir alguna vegada i acostar-se a l'àrea. En atac hem vist aquesta jugada de Nuno Mendes, que és el gran moviment, o la gran jugada en atac, que és quan el lateral portuguès, ex del PSG... el lateral del PSG...
2: Si vol venir al Barça, pot ser ex del PSG, si vol,
0: Que arriba des de darrere, que evidentment...
2: Saps
0: que
2: és... coses?
0: No, que va, ha sigut simplement un error ara lingüístic. Normalment és quan arriba des de darrere, que és molt ràpid, també ho fan amb el PSG, però aquí sembla que és l'únic moviment realment de ruptura, desmarcada i hàbil.
2: I mira, ahir a l'Ezequiel es posa, talla, però... Tuan Zebe al central, pressiona Bruno Fernández, se l'ha de treure de sobre Tuan Zebe, l'envia directament a fora, servei de banda, estem al 40 ja,
1: sí,
2: 1-0.
1: I al minut 40 l'afició de Portugal ha decidit que és un bon moment ja amb un 1-0 de fer l'onada. No sé si us hi heu fixat. Estaven fent l'onada, no sé ben bé què estan celebrant, suposo que és que estan de vacances, no?
2: Et recordo que en Montjuïc s'ha fet amb 0-0, una onada...
1: Sí. I em sembla que Houston és a Texas, no? Si no m'equivoco, molt a prop de Mèxic, que segurament la cultura del tequila aquí està estesa.
3: Aquí potser està tirant, no?
1: I abans del partit, no?
2: Però no la fan amb molta passió, no?
3: Sí.
1: No, perquè això és un grup de... Bueno, de gent que és això, que jo crec que ha entrat ja una mica passadeta i ha dit... No,
3: i costa
1: no,
3: que vagin...
1: No, collones de ser la onadeira. Que, per cert, he buscat el sobrenom de la República Democràtica del Congo, que no m'ha sorprès, perquè, evidentment, és el cor de l'Àfrica. Es diuen els lleopards.
3: Home!
1: I jo he pensat que seria un equip amb jugadors d'alta velocitat per aquesta cultura atleta, diguem-ne, dels africans, però no veig que corrin gaire, No sé si ho heu vist, que no van tranquil·lots.
3: Potser més potència que velocitat?
1: Home, jo ara faig un comentari, potser que no hi esteu d'acord, però passar de l'espai ja corre, no? Hòstia.
0: Haurien, el que fa és que ni arriben aquest moment a l'espai. Home, sí que ha sigut ràpid, ho han vist que quan ha hagut de perseguir en un moment des del defensa aquell, sí que aquell ha demostrat ser un lleopard perquè enganxar en un moment és fàcil.
3: Bé. Tornant al tema DJ aquest estiu, llavors què? Ja gira amb RAC 105?
1: Amb RAC 105 poca coseta,
3: sí.
1: Però mira, per exemple, així una cosa que punxo al Canet Rock el dia 4 de juliol a la tarda. Me vaig a la festa del mig. Això és molt curiós, mira. Això si no està escoltant gent de Banyoles, els farà il·lusió.
3: Sí.
1: S'han inventat els banyolins, que ja sabem que, que pels aires aquells de l'Estany doncs, tampoc giren gaire rodó a Banyoles. S'han inventat la festa del mig any. És a dir,
3: o sigui, el 30 de juny.
1: Quan fa mig any exacte, bueno, aquesta festa la fan, concretament serà el 4 de juliol a la nit,
3: Val.
1: També. Fan una mena de cap d'any per celebrar, doncs, que ja portem mig any, no? I desitjar sort, sí. Desitjar sort per la segona meitat.
3: Bé,
1: de la,
3: bé, no? Per si t'anem malament la primera meitat,
1: no? Per fer una valoració, nois, com...
2: Però també menys en raïm o no...
1: No ho tinc clar, no ho tinc clar. Jo sóc el DJ de la nit.
3: Olives.
1: Sí, però...
2: Sí, més estiu, no? Més pica-pica d'estiu.
1: Que, si us queda prop Banyoles... Hosti,
3: boníssim.
1: Veniu. I després aquest any hi ha un bolo que em fa molta il·lusió, sí. Que és l'11 de juliol, a la Festa Major d'Esparreguera amb l'Albert Pedrol.
2: Home! Ell puja, també?
1: No, no.
3: Però faràs pujar, no?
1: Però m'han dit que és una Festa Major que és molt grossa, que hi ha molt moviment, i el Pedrol està il·lusionadíssim. Sí, i què passa que... Bueno, jo crec que el Pedrol vindrà un pèl massa animat. No sé si m'arribarà a veure. El Pedrol és poca cosa. És un tio que no...
2: Sí, veu poc i ja... No?
1: Sí, jo crec que el primer combinat ja me'l tomben.
3: Sí. Tu a ell sí que el veuràs, perquè deu ser dels pocs pèls rojos, no?
2: Sí, totalment.
3: Això, ja d'allò, ja ho tens.
2: I el Penedès no vens, el Penedès, en tot l'estiu?
3: Sí, i a la Costa Brava, què?
1: El Penedès... mira, crec que queda a prop. El dia 18 de juliol, la Riera de Gaià queda a prop? No, no gaire. No, està més cap a Tarragona, crec.
2: Sí, més avall.
1: Sí. Vaig a un macroplec de música Remember, que aquesta t'agradaria tot allò, sí. I el Guillem també. No?
3: Remember 90? Sí, Remember...
1: Sí, és molt jove, però...
2: Sí. No tants,
1: 90, 90.
3: Bé.
1: 90, però 2000 també, Vull dir, puc posar Precioso, Eiffel 65...
3: Clàssics.
1: Gigi D'Agostino, mica de maquineta... Perquè tu Molló, tens un passat així una mica maquinero, o no? Perquè allà a Girona es portava molt a la zona aquesta de...
3: No era de la zona de la...
2: No, de la sala del cel.
3: No. Però a mi la música de ball sí que m'ha agradat, sí, m'agrada. Tot això que deies ho tinc molt controlat. Sí, home, sí. Sobretot dels 90,
1: De fet, tu i jo...
3: 80, 90...
1: No sé si has vingut mai, també vaig a Santa Cristina d'Aro, que està
3: allà un altre cop. Vaja, hi ha algun any que no... Vull dir, ets un fixe ja...
1: Jo crec
3: per alguna cosa serà, vull dir...
1: Crec que algú de la Junta s'ha enamorat de mi. Bueno, des d'aquí faig una crida, vull dir... Sí. No, vull dir, jo estic al mercat, mercat ara mateix i estic obert a provar coses noves, fins i tot.
3: Bé.
2: Perquè... Compte, espera. Un moment, que ve a Portugal. Bernardo Silva s'ha... Don Bernardo... La recull, però Vitinha també s'equivoca. És que clar, estan passant poques coses.
3: No, per dir realment, és espessot,
1: Sí, et dic una cosa.
3: És espessot, eh?
2: Us la segona part s'anima segur.
1: Us agraeixo que m'hagueu convidat, perquè jo sóc un gran oient de les transmissions de RAC1. Sempre les escolto totes, pràcticament. Les que valen la pena, els partits una mica... importants, i sobretot el diumenge a la tarda, que no saps què fotre, poses
3: el superesport,
1: sí, i t'enteres de coses, no? T'assabentes de coses. Que passa que jo sempre que escolto les transmissions esteu obrint cerveses i menjant fruits secs, i venia una mica per això...
3: Doncs mira, avui et donaré una mala notícia,
1: No s'han enganyat. No.
3: Si els pròxims dies arriba alguna cosa, t'ho faré arribar en caràcter retroactiu.
1: Sí,
3: però de moment no ha arribat res des d'aquest punt de vista. Espera.
2: Compte el xut de Motosami al cul de Mucau i fa falta avisar.
1: Sempre hi ha el típic company d'equip que se't posa a la línia de passada, Guillem, sí o no? No entenc. Sí. Això és el primer que t'ensenyen als vestidors.
2: Però, quatre d'afegit.
0: Ha sigut equip propi? O
3: sí.
2: Crec que és Mucau, el cul de Mucau.
0: Sí, t'he de dir que xuten des de llocs ja inhospitals.
2: Sí, i no gaire bé. Els xuts que han fet de moment són bastant durs.
0: És allò
2: durs.
0: Com a l'estadística, si hi ha estadístiques... Diràs,
2: com en tot compte amb els gols esperats avui, Jaume.
3: Els gols esperats, ara t'ho miro, però vaja, poc gol esperat.
1: És un partit somnífer, el que estem mirant. Suporífer, somnífer, i per això Marc Guillem ha vingut amb cafeïna, directament.
2: Sí, a més, quina selecció tenim aquí avui? Colòmbia!
0: És veritat que no...
2: Colòmbia.
1: Això vol dir que porta un extra.
0: Gairebé mai, No em prenc gairebé mai, però avui necessitava intuir que necessitava un xut d'energia.
2: Ara que abans l'Ernest deia 4 de juliol, clar, aquí, quan hi hagi partit el 4 de juliol, aquí què faran? Faran un show especial o no, que és el dia de la independència?
3: Doncs possiblement.
2: Tindran Donald?
3: Possiblement. Hi haurà algun show. No sé, en Donald està molt escarmentat de les finals de l'NBA.
2: Deu haver-hi
3: que... Jo no sé si es tornarà a exposar que el xiulin,
2: Que és setzents de final, diria que ell.
1: No volia canviar... Ho vam dir al matí a Codina, que passa que clar, jo aquesta hora hauria d'estar dormint ja, pràcticament, i hi ha coses que se m'obliden. Però no volia canviar el nom del futbol. Pot ser?
3: Bé, va fer una reflexió...
1: Aviam, a veure, Jaume.
3: Que més enllà que no ho pugui recordar, és que no... Era una mica Rajoy. Saps allò de pueblo, de l'alcalde, mi pueblo... Sí. Una mica això. No, jo crec que no es va entendre ni ell.
1: Sí, sí, ja perquè ell, a ell no li deu ni agradar el futbol.
3: No. Ara fa una mica el... Vaja, el paperet, però d'allò. Per tancar el tema, DJ, això, sí, que després se m'oblidarà, la segona part, no, m'has dit que portes una sorpresa. Per tant, allò,
2: sí?
3: Un bueno, next coming per la segona part.
1: No us espereu música de ball. He portat una mica artistes representatius de tots dos equips.
3: Bé, doncs,
1: I jo faig un petit spoiler. També vaig amb la República Democràtica del Congo pel que fa a la música.
2: Mira, que surten, sí, que surten de nassos. Que hi van per l'esquerra.
3: Vinga.
2: Corre per allà, callem bé la centrada per Motosami, el xut! Fora! Soc en un defensa i corner, sí, perquè anava a dir com torni a xutar així de malament, perquè ha fet un estrany la pilota, però compta el Congo, que es va costant, eh?
1: Vaig molt amb la República Democràtica.
2: O sigui,
1: ara mateix he sentit papallones, eh? Quan... No, perquè he pensat...
2: No, m'han sortit bé, eh? La pèrdua de Bernardo Silva. I ha sortit molt bé.
3: Sí.
2: És que i el xut...
1: La Rusqueta... Ui, no l'arriba a tocar.
3: Doncs aquesta... Jo crec que anava ben dirigida, aquesta.
2: El de Motosami anava millor. Llavors el córner.
3: Va.
2: Pot ser l'última, perquè queda un minutet.
3: Home, era bon... Ara és
2: la
3: bon moment,
2: la penjarà,
3: eh?
2: Mucao.
1: Aquí a RAC+1 fem publicitat o no, però? Estem les dues hores aquí en directe.
3: Alguna cosa farem.
2: Alguna
3: sí.
2: cosa fem.
3: Sí.
2: A veure, el llançament de Masuaku, la pilota que arriba a l'altre costat. La baixa en Bemba, intenta superar a Bruno Fernández, la centrada toca en el jugador del United, que a més, no sé si l'ha acabat trepitjant o què, perquè ha pres mal, es queixa molt en Bemba, és córner. A veure... S'acosta cap allà al Jazim, l'àrbitre...
3: Però això s'està convertint...
2: Ah, ui, com s'ha dit, torça el turmí una
3: mica. Sí. Poc a poc en un... En una petita gran rebel·lió de la República Democràtica del Congo, eh?
0: Sí, perquè Portugal o es defensa amb la pilota, que això ho ha estat fent molta estona, no? Allò de tenir els atacs estèrils, si vols, però d'anar doncs, controlant el joc a base de les possessions, o la que no la té li costa molt, pressionant li costa molt, i el Congo voluntat la té, cames les té, i puja sense molta combinació, sense molt pensar, però sí que carregant l'àrea i omplint les bandes i s'hi està plantant a l'àrea contrària, sí.
2: Es recupera en Bemba, va un pèl coix, però es recupera i ara sí que serà l'última, eh? El córner des de l'esquerra, que penjarà Masuaku, al lateral carril esquerre. Cinc jugadors de la República Democràtica del Congo a la zona del punt de penal per intentar rematar. Ho fan en curt. Mucau davant Vitinha, Mucau, aguanta Mucau, ho enrere un altre cop amb Masuaku, la penjarà Masuaku, compta que el remat... Gol!
3: Bé!
2: Gol de Bissa! Mira, Ballaruca, Ballaruca! Ara sí! Ballaruca de la República Democràtica del Congo, que no estava xutant bé de lluny, doncs diu, home, la pilota aturada, per què no? I després del córner en curt, arriba el remat de Bissa, que és dels bons. No pot fer-hi res. Diogo Costa, sorpreseta a Houston. Anirem al descans amb un Portugal 1, República Democràtica del Congo 1.
3: I el millor és que s'ho mereixien, que s'ho estaven mereixent cada vegada més fins que han fet aquest córner en curt, aquestes jugades que molta gent els acaba molestant i que ara ha portat fruits perquè han rematat. Vaja, hi havia tres tios sols del Congo, Marc.
2: Sí, sí.
0: Sí, no sé si ben bé sols, però sí, hi havia tres
3: amb bona posició.
0: Sí. La veritat és que la centrada ha estat molt bé, el segon pal, allà on és difícil, Bissa ha fet un remat extraordinari, el millor davanter, el millor jugador segurament que té el Congo. La veritat és que ha estat molt bé la rematada, perquè tampoc és especialment alt, però ho ha fet molt bé, dos gols del partit, dos gols de cap, i per intenció, per anar-hi, per voluntat, doncs al final el Congo ha anat carregant l'àrea, ho dèiem, rematant des de molt lluny moltes vegades, però acumulant rematades, sabent que havien de tenir volum, i va ser aquest volum, doncs la centrada última ha tingut el premi, i com dius, merescut. Aviam ara què fa Portugal a la segona part, haurà de reaccionar.
3: Que xulo és veure la gent així de contenta, Ernest?
2: Sí.
1: Home, jo he vist ja gent traient-se les samarretes, ensenyant pectorals, roba interior a les graderies d'aquest estadi de Houston, i jo crec que els oients volen saber quina cara fa Cristiano Ronaldo.
2: Mira. Ui, ui, ui. ui, ui, que seriós, mirant al terra, fent aquest gest, així aixecant una mica la cella...
1: Sí, s'ha tocat el nas, s'ha tret, aprofita per treure's una borilla, perquè tots sabem que... No, sí, perquè tots sabem que quan fas esport s'asseca una mica.
4: Sí, és veritat.
1: Però m'alegro molt per la República Democràtica del Congo.
2: L'hem celebrat aquí com si fos el nostre país.
1: No, no, han contingut molt bé el, no, defensivament a la primera part i, hòstia, un golaç de, de cap i 1-1, eh? Vull dir que Houston, tenemos un problema...
3: Ara.
1: Deu estar dient l'entrenador de Portugal.
3: Sí, s'haurà de posar les piles l'equip de Robert Martínez, Marc, perquè la primera part, jo crec que, sobretot pels minuts finals, és insuficient, eh?
0: Sí, hi ha posat molt poc ritme. Com dèiem, té molts migcampistes i ha tingut el domini pels primers 20-25 minuts. Un domini que, en part, també li ha regalat el rival, que es tancava darrere, i a la mínima que el Congo s'ha anat creient, ha vist que tenia opcions, que anava sortint, la veritat és que Portugal no ha reaccionat. Ha estat molt tou en defensa, molt poc autoritari amb la pilota, han de reaccionar, tenen jugadorassos com per posar-li molt més ritme, per dominar ells el joc, i sobretot a l'hora d'arribar a l'àrea, doncs tenir algun moviment més que no sigui alguna centrada de Pedro Neto i alguna arribada de Nuno Mendes des de darrere, que són molt bons jugadors, clar que sí, però té més recursos i més possibilitats a Portugal. Però bé, és el que dèiem. Confien molt a aquest jugar juntets, a poc, anar tenint la pilota i que alguna ja entrarà, i Cristiano Ronaldo, sobretot al davant, completament desaparegut. No hem vist absolutament res de l'ex davanter del Madrid.
3: Mira, 80% de possessió per Portugal, 20% per la República Democràtica del Congo. Rematades, 6 dels congolesos, 2 de Portugal. Entre pals, 2 de la República Democràtica del Congo, 1 de Portugal. Gols esperats, 0,07 Portugal, 0,49 la República Democràtica del Congo. Vull dir que, bé, realment, els números diuen que, com a mínim, per aproximacions, gairebé ha creat més perill l'equip congolès que no pas el portuguès, cosa que realment és sorprenent, perquè ho dèiem a l'inici, estem parlant d'una de les favorites del Mundial. En quedava, Ernest, per fer-te una... sobre el tema de joc i tal, una pregunta, una curiositat.
1: Aquesta entrevista per fases que em va fent...
3: Sí, no, però bé...
1: És un honor, que jo m'entrevisti, la veritat.
3: No, vaja, són preguntes que em faig i entenc que la gent també deu voler saber. Quin és el lloc més surrealista que has punxat? Que es pugui explicar?
1: Sí, bueno, t'ho dic, aquesta anècdota l'explico tots els sopars.
3: Bé, això ens agrada.
1: No, això... la Fatarella, la Fatarella, que això ara mateix no, és el centre de Tarragona, però ja, diguem-ne, en zones pràcticament de Terres de l'Ebre, per entendre'n, seria la Pobla de l'Espanyol, es diu aquest poble... Bueno, és igual, cap a Tivissa, per aquella zona allà, més o menys ho teniu situat, no?
3: Sí.
1: Va ser, fa molts anys ja, em va contactar un senyor per Facebook, em va fer una oferta econòmica per anar allà a la xiscoteca i... jo sóc d'Osona i a Osona no contrastem res, vull dir, estem acostumats, doncs hem crescut entre porcs a les granges en moltes ocasions, llavors és com, és igual, anem on sigui, no?
3: Sí.
1: I bé, vam quedar un dia i una hora i jo no sabia on anava, però m'imaginava mínim un localet, una cosa arreglada, no?
3: Ja.
1: Vaig arribar allà. D'entrada em va costar molt trobar aparcament, perquè en aquests pobles aparquen els tractors al mig del carrer i també els vehicles, vull dir, no hi ha zona d'aparcament limitada ni dibuixada. Vaig aparcar una mica lluny de la xiscoteca, que recordem que aquest és el nom del local.
3: Xiscoteca.
1: I la xiscoteca era un bar de poble, val? Amb el típic cartell d'Estrella d'Am.
3: On hi havia en Cisco.
1: Sí, les típiques cortines de fil, com de plàstic, no? Per evitar que les mosques entrin a dins. No?
3: Vaig
1: entrar a l'interior i hi havia tres avis decrèpits fent un whisky un dissabte a la nit, i de cop i volta va aparèixer en Cisco.
3: Home.
1: En Cisco, en Paco, Francesc.
3: Sí.
1: No, diguem-ne que el nom de l'espai provenia ja... No? L'etimologia era del nom del propietari, no?
3: Sí.
1: I jo li vaig dir, home, Cisco, però on està l'espai, no? I el tio em diu, no, és que jo t'escolto cada dia, me cago en Déu, no sé què, per la ràdio em fotia il·lusió que vinguessis aquí, vaig provar, i mira... I has vingut, quina il·lusió, em va fotre una abraçada, uns petons i tal, què vols prendre? I dic, jo vull veure on punxo, no? I el tio va obrir una porta corredera metàl·lica.
3: Atenció.
1: Val? I era una mena de garatge on guardava el remolc del tractor.
0: No.
1: Val? Que era una antiga cort de porcs, ja t'ho dic ara. Val? I el tio va improvisar un escenari amb uns aglomerats,
3: bé,
1: que els que coneixem una mica de fusteria, perquè jo sóc fill de fuster, No és una fusta especialment resistent, no?
3: No, no, no.
1: I el tio va col·locar la cabina allà, no, amb els altaveus i tal, i em va dir, intenten, procuren no, li diuen al DJ, procura no saltar gaire, que això pot baixar, no? I vaig posar en risc la meva vida, vaig fer una sessió per potser una desena de persones,
3: bé.
1: I el tio, ja, la veritat és que hi va perdre bastants diners, perquè, clar, jo tinc el meu caché,
3: clar.
1: I el tio m'ho va pagar, i tant amics, però crec que no va ser una experiència gratificant ni per ell ni per mi. I en tinc moltes, d'experiències. Però sí que és veritat que l'anècdota que més recordo, també una mica perquè em fotia gràcia el nom del local, i tot això ho vaig viure des de la solitud més absoluta, perquè la gent ha de saber que l'ofici de DJ és molt solitari. Vull dir, tu moltes vegades surts sol de casa, no? Fots una quilometrada de 10, arribes a l'hotel sol...
3: Quan vas fer això, a diferència del que deies abans de les llums, no vas amb una persona que t'ajudi amb algun tema, o sigui, vas tu sol.
1: Sí, a base dels anys és veritat que he anat teixint una xarxa de contactes i més o menys tinc una mica a cada poble, no?, per entendre'ns, i ja quedes per sopar i al final vas a treballar, no? Però ja que t'has d'esperar, perquè el DJ, si us hi fixeu sempre en el planning, no?, en el set artístic, sempre és l'últim d'actuar, no?
3: Sempre és l'últim, sí.
1: Llavors això es pot fotre molt pesat, eh? Ja. Gairebé tan pesat com el partit que estem... que estem veient avui aquí al Mundial. És un partit que us he dit que jo no hauria mirat mai de la vida, no?, a casa meva.
3: Jo però sempre ho podràs dir, Ernest.
1: Sí.
3: Que vas veure un... I potser és històric, el partit. De moment, 1-1, escolta'm. Vull dir... I a part, fem una pausa, un parell d'anuncis

0: Tres anys després, el Barça torna a jugar una final de la Lliga ACB de bàsquet i a RAC1 us l'explicarem al detall. Aquest dijous a les 8, a RAC1, des del Roig Arena, València-Barça. Primer partit de la sèrie prevista al millor de 5. Viviu-lo en directe amb Xavi Puig, els enviats especials a València, Dani Aguilar i Albert Pedrol, i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dijous, València-Barça. La final de la Lliga ACB es juga a RAC1.
1: RAC1. Tots som un milió. RAC1. Quatre anys després, ha arribat el moment.
2: Let's play football.
3: La rematada, Messi, gol!
0: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
4: Compte, França central, a gol!
0: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
5: És dins l'àrea, James, aixeca el gol!
0: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
6: Final! Història de la Copa del Món!
0: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
1: RAC1.
7: Sembla que tenim aquest veí del barri de la Sagrada Família afectat per la visita del Papa. Bon dia.
8: Ayer per Papa.
7: Bon dia.
8: Ai, bon dia.
7: Bon dia. Vostè és? Amb qui parlo?
8: Jo sóc un veí anònim del barri de la Sagrada Família.
7: No vol dir el nom, eh?
8: Els agrairia que s'adrecessin a mi amb un nom fals.
7: Molt bé, li direm Jesús Maria.
8: És que aquest és el meu nom de debò, hòstia.
7: Hòstia, quina casualitat. Vostè es diu Jesús Maria.
8: Ja l'ha tornat a dir.
7: No, perdoni.
8: Dic Jesús Maria Josep. Sí. Aquí el veïn de la Sagrada Família ho estem passant malament. No es pot caminar per carrer. Tots són turistes cada dos per tres que pregunten Sagrada, Sagrada, i jo, Sagrada el què? I els envio tots a la mina a disfrutar.
7: No, home.
8: Que tots són botigues de mòbil, de carcassa, McDonald's, autocars aparcats en segona, tercera fila, gent pujant, gent entrant. Entren xinesos i surten japonesos, que jo ja no sé diferenciar.
7: Ja.
0: De dilluns a divendres, de 12 a 1, la companyia Patència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: RAC1. Tots som un milió.
0: El Mundial 2026 es juga a RAC+1.
9: Les 8 i 3 minuts de la tarda, el descans a Houston, Portugal 1, República Democràtica del Congo 1. S'ha avançat l'equip portuguès i ha empatat l'equip congolès just abans del descans. Però ara... és el moment de la música, eh? Concurs de cançons d'any que van triomfar l'any de Mundial.
10: Va.
9: No relacionades amb el Mundial en si, eh? Sinó que ho van petar aquell any. Potser són de l'any anterior, però ho van petar en any de Mundial. D'acord? A veure, la primera cançó que sonarà...
10: Però no expliques la dinàmica ni res, eh?
9: Sí, ara heu de dir l'any. Heu de dir l'any de la cançó. Però... jo us diré la cançó.
10: Ah, però no hi ha un ordre, diguem. El diem i ja està.
9: Sí.
10: Juguem junts, anem junts.
11: L'altre dia vam decidir
9: sí,
11: que...
9: sí, a veure qui encerta més, no?
11: Que cadascú digués, no? Perquè és que
9: sí, si no... cadascú dirà un any i després direm quin és el bo, diguéssim.
10: Val.
9: D'acord? Sí. La primera és aquesta.
12: La vella Montserrat.
9: Un clàssic dels Pets. Quantes vegades l'hauràs punxat, Ernest, eh?
10: Jo ja te l'he dit.
9: A veure, de quin any de Mundial és els Pets? Vaja, bon dia.
11: Ho diem a la vegada o...?
9: Així de sobrats aneu?
11: No, podem
10: reflexionar, sí. No? Jo diria 94, no?
11: Doncs jo anava a dir 98.
9: Ai,
10: no.
9: Hi ha discrepància
13: jo
9: aquí,
13: eh? Jo anava a dir 2002.
10: No, potser serà 98, eh? França 98... Hòstia, no ho sé, 94 o 98?
11: Sí, 98.
9: 94 o 98?
10: Sí.
9: Què dius?
10: No, ah, jo...
9: Bullet, va. Home, a veure...
10: El vin a la festa.
11: Ha dit 94.
9: No, Clara, no siguis competitiva.
10: No, jo crec que serà 98.
9: 98, efectivament. Sí. Mundial del 1998.
11: És que, a veure, els Pets és el grup de la meva vida, vull dir...
9: Atenció, atenció, frase important de Clara Rodergas. És el grup de la teva vida?
11: Sí, jo amb 3 anys, els meus pares m'hi portaven.
9: Cantaves... amb 3 anys?
11: Sí, jo cantava sobre drogues i sexe sense tenir idea del que estava dient. Sí. La gent al·lucinava bastant amb mi.
9: Bé, sí. Ara entenc moltes coses.
10: Quina és la teva cançó? Diu molt, la cançó preferida als Pets.
9: Mira,
11: Agost. Perquè jo sóc del mes d'agost i em fa pensar molt en la meva vida, l'estiu...
10: La nostàlgia...
11: Ploro sempre.
9: O sigui, és el grup que has vist més vegades en directe?

0: Segurament, sí, segurament, sí, eh? Perquè és que de petita ja et dic... Anàvem tot, per tot Catalunya, tinc fotos amb ells, la pua, tot.
1: Quin seria el grup que has vist més vegades allò de concert? Tens clar o no?
2: He vist més vegades. Home, segurament el que he vist més vegades tampoc és que sigui el meu preferit, però sí, sí que un dels que, sobretot aquesta última època i tal, Mishima.
1: Mishima, bé. Sí. I tu, Ernest? Tens un grup així o cantant...
3: Jo, dels concerts que he gaudit més, últimament és Oques Grasses, la veritat. Home. He anat, els he seguit molt, a més hi tinc bons amics a dins de la banda, clar, per tant...
1: Sí, que l'octubre, moment important, eh?
0: Uf, calla, calla.
3: Sí, sí, sí, de fet no vaig...
1: Jo també hi vaig, eh? Sí, sí.
3: Allà estarem.
1: No els he vist mai.
0: No, sé si no, no els has vist mai?
1: No, no, no, jo no els he vist mai.
0: T'has posat el carro?
1: Sí, sí, vaig acompanyant. No, no, no, vull dir, no, no ho amagaré.
3: No, però jo també sóc molt de pets, eh? Roder, m'ha agradat...
0: Bé, per a mi és pets, sí, oques i la raïs són els tres grups.
1: Va, en tenim més i si no farem salada, que això arrenca, eh? La segona.
0: Oh, va, ho tinc.
3: Ho sé perquè em va deixar la nòvia amb aquesta cançó.
1: Bé, molt, molt adient.
0: Jo juraria...
1: Julieta Venegas, me voy.
0: Juraria que 2006.
3: Pot ser abans, eh?
0: Tu sabràs quan apareix la nòvia.
3: No, no, serà dos... Serà... Sí, senyora, té tota la raó. Té tota la raó.
1: Guillem... A Roda?
2: A Roda, sí.
1: A Roda. No... Heu encertat. No, no, Mundial 100%. Del 2006.
3: 100%.
1: Any 2006. Gran cançó, aquesta. Sí.
0: La... Encara quan la posa a la discoteca, per... quan sobren els llums... Boh.
3: Me la va cantar la meva ex a la discoteca, quan jo intentava tornar amb ella, la va posar el DJ per
1: quina acabar
3: la
1: cançó,
3: i jo estava allà portant tota la nit picant pedra, i el tio, el DJ que hi va posar la cançó, i em va dir, Ernest, que et quedi clar, i em va cantar la lletra a la cara.
1: Tio. Hòstia, doncs la trec perquè no s'ho mereix.
3: No, ho tinc superat, eh?
1: L'última, crec, perquè començarà la segona part.
0: Home, no, tindrem més. Hosti.
1: Aquesta encara no sorties de festa, Ernest.
3: A veure.
1: Però ja havies nascut, eh?
3: I got the power. Ja és 90, no? Sí, home, serà 94, no? No, potser abans. Hipster, eh? Aquí és hipster, això. Aquesta em genera molts dubtes. Perquè és d'aquestes que no ha envellit malament,
1: no?
3: I no la sap situar.
2: O sigui, és antiga, és antiga, sí, sí.
0: Jo diré 90.
2: 94, però...
3: Perquè pot ser 86, per exemple, o no?
0: Uau, per poder, podria.
3: És cojo, eh?
0: És cojo.
3: Que podria
1: 3 ser... de 3 per la Clara, 1990.
3: Molt bé.
1: 1990, sí, sí.
3: I què
1: sí,
3: guanya
1: sí,
3: la Clara, ara?
1: No, no, no. Res, va, que tenim temps per l'últim, encara.
0: Va. Home.
3: Això és Álvaro Soler, no?
0: Sí,
1: sí, la cintura. L'anterior era Snap, I Got the Power, per cert, que no ho he dit.
3: Sí.
0: La sé, però deixaré que juguin els altres.
1: Quin any de Mundial és aquesta cançó? Recent, aquesta.
3: Sí, estem al 2026, 2002 va ser l'altre Mundial.
1: Sí.
3: Perdona,
1: 2022, 2018, 2014...
3: 2022, no? O què? No, abans. I bajando.
0: És 18, jo diria.
3: Ai, Clara, mira... De
1: veritat, està fent ràbia, ja, eh? Està fent ràbia, eh?
3: Una mica repel·lent, perquè ja he dit...
1: Faríem tu i jo equip contra ell al Hister. Ho tens clar, no, Ernest? Sí. Guillem, va, que comença.
3: Guillem s'està avorrint moltíssim.
2: Aquesta cançó
3: no li està interessant.
2: No, diria que no l'he escoltat.
1: Bé. És la persona que no l'ha escoltat. Sí.
2: No, segur que algun cop l'he escoltat perquè la deuen posar.
3: Guillem, de festa, tu ets dels que surt a ballar o ets dels que està a la barra?
2: Sí, no, però a mi, la música que a mi m'agrada, és difícil trobar-la. A mi m'agradava l'electrònica, que sí que m'hi vaig aganxar.
3: Sí.
2: Tecno i tal, però llavors intentava ser una mica sibarites, no màquines,
0: 4 de 4, no?
2: Només tecno, electro...
1: 2018, ha fet el 4 de 4 la Clara. Sí. Increïble. Ha començat la segona part. Amb o sense canvis?
0: Amb un canvi. Bernardo Silva, que ha vist una groga, fora del partit, ja entra Conceição.
1: Bé, no ha destacat Bernardo Silva, que era un dels noms que tenia apuntat per la segona part comentar, Guillem, perquè avui s'ha fet oficial el fitxatge pel Madrid. Sembla que ho facin expressament, que just abans del debut del Mundial facin oficial el fitxatge.
0: Així van sumant jugadors que tenen el Mundial.
1: Per aquesta primera part no l'haguessis fitxat, però realment és un bon reforç, no, pel Madrid, Guillem?
2: Home, i tant, sí, jo crec que sí que és un bon reforç, sobretot pensant en el mig del camp. Avui l'han posat d'extrem dret, i aquesta és una posició que jo crec que amb ell ja no la va tenint. Ell va ser extrem dret, o podia partir des de l'extrem dret, anant-se'n cap a dins, 100% més mitja punta que no pas extrem, però ja té 31 anys, ja no té... Mai ha sigut el jugador més ràpid, però, evidentment, com tots els jugadors, van perdent cert dribbling i cert desequilibri. Per tant, és més migcampista que mai, i ara el partit requeria d'un extrem, ho dèiem, amb un rival tancat com està sent, doncs, el Congo, necessites desequilibri per les bandes, necessites atacants i dribladors, i doncs posa el Conceição, segurament per la dreta és el jugador doncs més clar que té, aviam si troba una mica més d'atac, d'arribar a l'àrea, que és el que li està faltant a Portugal.
3: Jo com a aficionat al futbol i oient de RAC1, voldria saber la vostra opinió sobre la política de fitxatges de Florentino Pérez. No, o sigui, en què creieu que basa els seus fitxatges? O sigui, ara mateix.
1: És complicat, eh?
3: Costa d'explicar, això.
2: Jo crec... És complicat perquè no té director esportiu i llavors és tot molt...
3: És màrqueting.
1: La sensació és que ara està fent casa Mourinho, no? Jo tinc aquesta sensació. No sé si...
0: Compte, espera, que hi va... No compartiu. Ui, s'ha equivocat, estava sol de Cambú. La jugada per la dreta, Wan-Bissaka, que se'n va cap a dins, es fa un petit embolic, la pelota cau als peus de Motosami. Es frena el joc, podem contestar la
1: pregunta. Cada vegada que dius Motosami, és que no. Se m'escapa Motomami, vull dir.
3: Jo estic esperant el diàleg.
0: Bueno, jo dono per fet que es pronuncia així, perquè s'escriu Motosami.
1: Bé, i si no és igual. O sigui...
0: Podria dir Motosami, si voleu, però a mi m'agrada...
1: No, és Motosami per nosaltres. El... És córner? No.
0: No, porteria.
1: Guillem, com ho veus, això del Madrid?
2: No sé, la veritat és que la política de fitxatges, suposo que l'entrenador hi té a dir, de vegades tens la sensació també que no, que el cromo que més se'n parla doncs, és el que va caçar. En aquesta vegada, per exemple, fa tota la sensació, no? Cucurella estava al mercat, s'oferia, semblava que l'Atlètic de Madrid el tenia i si no acabaria el Barça potser fins i tot, però l'Atlètic de Madrid es veu que ja estava fins i tot només un contracte pendent de firmar-se i a última hora diu no, agafem aquest, que és selecció espanyola, li prenem els rivals, realment necessitem un lateral esquerre, l'agafem i Bernardo Silva, tres quarts del mateix. No sé, costa veure de vegades una política... Va haver-hi uns anys que va anar apostant pels joves, no? Apostava per joves brasilers, l'època de Vinícius, també Rodrigo, Endrick, va anar fitxant, i d'altres, Odegaard, no? I després se'ls desfeia, però...
1: Fins i tot Tchouaméni, no? Que era jove quan el va fitxar.
2: Tot de joves, ara sembla que ja això ja no tira. No ho sé, clar, no hi ha un director esportiu que...
1: Costa molt.
3: Una subpregunta, us espanta el que està fitxant?
0: A mi, l'únic que dic, ostres, aquest... Si encaixa, Bernardo Silva, la resta no em preocupen gens.
2: No especialment. Em sembla un bon jugador. Cucurella m'agrada, m'hagués agradat que vingués al Barça.
3: Però un tema sentimental també, una mica o què?
2: Sí, però futbolístic també. Em sembla un jugador que és intens, és un bon defensa i alhora davant sap atacar i venint del Barça a més també sabria combinar. Jo crec que és un jugador que ha crescut molt i que hagués sigut molt, molt vàlid. Jo crec que pel Barça hagués anat... de meravella i a sobre un tema sentimental.
3: Ja ha anat allà per calés?
2: Ha anat allà, bueno, segur que els calés hi han ajudat, però em sembla que volia venir cap aquí.
3: La nòvia és del Madrid, també. La nòvia és del Madrid,
2: I de Madrid, deu ser de Madrid.
3: Que, ojo,
1: Bueno, per això estava entre l'Atlètic, no?
2: Clar, jo crec que per temes personals volia venir cap aquí. Porta molts anys fora. El Barça mai s'hi ha posat realment de cara. I al final s'ha doncs, d'entendre que són professionals i que...
3: Jo no fitxaria mai per un equip que no sap dir el meu nom.
1: Ja.
3: Saps què vull dir? Cucurella, li diuen allà.
1: Li acabaran dient Marc, no?
3: Sí, o Cucurutxo.
1: No, però és veritat...
0: Espera, que hi va Cambú dins l'àrea, el xut! Hi havia fora de joc, m'ho ha semblat. Hi havia fora de joc, però... Compte, el primer vist de la segona part és del Congo.
3: Bé.
1: Escolta'm, si la República Democràtica del Congo guanya Portugal, ja seria la sorpresa del torneig, eh?
0: Sí,
1: perquè... O sigui, el petard de la selecció espanyola contra Cap Verd ho va ser, però va ser un empat. Vull dir, i aquí si perden els hi haurien fet dos gols. Vull dir que ara mateix, des del punt de vista portuguès, comencen a estar fent una mica el tonto.
0: Sí.
3: I per què abans, sobre paper, no? En mundials anteriors, quan seleccions més petites, sempre els hi fotien un sac, i ara sembla que costa més, no?, apallissar aquests equips més petits, o què?
1: Potser físicament estan millor preparats, no sé.
2: Sí, però sempre al futbol sempre hi ha hagut algunes sorpreses, no? Sempre hi ha hagut algun... Camerún també n'havia fet alguna, aquells primers mundials on arribaven...
3: Jo l'havia fins i tot agafat amb algun FIFA, algun... El Camerún corrien molt, eren forts.
1: Molt bon equip.
3: Un polvoró, un equip difícil de batre.
0: 51.
1: Per tancar el Madrid, jo diria que són fitxatges d'equip. O sigui, que no són grans estrelles, però que sí que poden ajudar a fer un bon equip. Per això deia que tinc la sensació que està fent una mica de casa Mourinho, no ho sé, eh? O com a mínim que sí que hi està donant el vistiplau. Però...
2: Home, està fixant tot de jugadors que venen de darrere. Bé, seria normal, també, com a mínim. I més si no tens director esportiu que parlis amb l'entrenador.
0: Ui, mira, 5 segons! Han sonat els 5 segons.
1: Sí, per trigar
0: el de porteria.
1: A fer el servei de porteria més de 5 segons. Per tant, això és córner per Portugal.
0: Mira, no l'havíem vist, no, encara. No, aquesta?
3: Això sembla una norma de la Kings League.
1: Doncs ens hem d'anar acostumant. Aquesta també serà els partits de Lliga.
3: 5 segons, córner.
1: 5 segons en servir de porteria, córner.
3: És com quan jo jugava a futbol al pati, que era pal i mans és penal.
0: Com ara...
3: No, pal i mans és torre aixecà des del mig del camp.
1: Penal i gol és gol.
0: Com ara Marquín s'enfadarà molt el seleccionador del Congo, eh? A veure,
1: no,
0: des de l'esquerra, de la dreta, perdó, hi va Conceição amb la cama esquerra, s'acosta també per allà Bruno Fernández, finalment serà el dorsal 8.
1: Fai, per trigar a llançar el córner no passa res, eh?
0: Mateix, està passant el mateix. A veure, braç dret amunt de Bruno Fernández. Buscant Cristiano per baix. La jugada assajada no surt bé. No pot sortir, però... L'equip congolès hi recupera Diogo Costa, perdó.
1: L'inici de la segona part de Portugal no està sent, Marc, per llançar coets.
2: No, ni molt menys. I segueix tenint, evidentment, la majoria del temps la pilota, perquè pel mig del camp i pel rival doncs l'acabes tenint, però... En atac no estem veient res nou.
0: No.
2: Els hi costa molt desmarcar-se al davant. Mira, una centrada, però una pilotada més que una centrada.
0: Sí.
2: I falta molt desequilibri als metres finals. És que no hi ha desmarcades, no hi ha dribbling.
0: A veure, Cristiano, Nuno Mendes, la centrada, la treu, la defensa. Ui, ha pres mal. Ha pres mal, es queixa Tuanzebe. Es recupera, que és qui ha estat l'heroi en aquesta acció. Renato Veiga, que recupera la pilota, enrere amb el porter, escalfava, entre d'altres, Joao Félix.
2: És que l'exemple és aquest, és Nuno Mendes.
1: Cada vegada
2: és l'única manera que tenen de realment
0: trepitjar
2: l'àrea. Sí, però clar, perquè és l'única que es desmarca des de darrere.
0: Mira, un altre cop, mira, jo crec que no és fora de joc, porter. no arribarà. Nuno Mendes, la pilota surt per la línia de fons, porteria per Congo.
1: Com a cobert en passi,
0: Un passi.
3: Sí.
1: Atent.
3: Has d'espantar sempre el davanter. Ara que s'acosta l'hora d'anar preparant el sopar, he buscat quin és el plat número 1 de la República Democràtica del Congo. És un estofat de pollastre cuinat en una salsa espessa, com el partit, fet a base de polpa de nou de palma i bitxo pili-pili, per tant, aquest punt picant que a mi m'agrada. Combinació que diu que li dona un sabor molt potent. Pollastre. El pollastre és... Com a tot el món, pràcticament, és un plat que agrada allà.
1: Ara, clar, estofat no seria molt refrescant, no? Ara, per l'estiu,
0: no
1: diguéssim,
0: època.
1: Vull dir...
3: La Mònica Usart et diria que l'escor que genera els plats calents és una mena de temperador, no sé si m'acabo d'inventar un concepte.
1: Sí.
3: Natural.
1: És com allò de dutxar-se amb aigua calenta després de fer esport, no?
3: Exacte.
0: La centrada espera, el remat de Xilena, gol! Fora de joc de Cancelo!
1: Doncs res.
0: Fora de joc de Cancelo, vull veure-ho. La centrada de Bruno Fernández diria que és la baixa amb el pit. Un jugador, no sé si era Joao Neves...
1: Cancelo
0: fa un remat així com de mitja xilena. Fora de joc.
1: Fora de joc,
3: Menys mal,
0: De Cancelo De Joao Neves no era, i quan Joao Neves deixa amb el pit, Cancelo està per davant. Llàstima, perquè havia fet un bon gol, el del Barça.
1: Home,
2: molt bo.
1: Sí.
0: Sí.
1: Això pel Barça potser era un problema.
0: Exacte, que hi va el Congo, la centrada de córner.
1: Ho dic perquè igual demanar més calés, saps? Després de fer un gol de xilena al Mundial.
2: Perquè està com entès que vindrà, tornarà, però no està tancat.
0: No.
1: Què passa és que ell ho té tan... Vull dir, ell hi posarà tot de la seva part.
0: Sí.
1: Havia fet un golaç,
0: Sí, mira com es lamenta.
2: Sí, arribant des de darrere, una mica allò que dèiem de Nuno Mendes, en aquest cas arribant Cancelo també, sí que va carregant l'àrea, va intentant tenir la intenció d'atacar més, perquè Portugal ho necessita, evidentment està empatant, i d'aquí havia caçat un control que no sé si era del tot intencionat de Joao Neves, però ho havia fet molt bé.
0: Compte el córner, perquè abans, pel joc aèri, ha marcat la centrada, la treu la defensa, saltarà a vista l'autor del gol amb Conceição, se l'acaba emportant Portugal, la toca com pot Wan-Bissaka, la penja dins l'àrea amb el cap. Capuadi, però la manté encara el Congo. Per la dreta, Mukau no centra, davant Nuno Mendes, Mukau amaga, troba per dins el seu company, no pot rematar, la pilota encara és viva, se l'emporta la cap molt pal! Falta sobre Bruno Fernández. Però, que Portugal s'està complicant la vida. S'està complicant molt la vida l'equip de Robert Martínez. La falta de Bacambú sobre Bruno Fernández.
1: Sí.
0: Sí. I el xut al pal, eh? Però déu-n'hi-do.
1: Li toca el peu, és falta clara, però va arribant la República Democràtica del Congo, insisteixo.
2: Sí, que hi posa tota la passió, tota la voluntat, tota l'energia, i a base d'això hi va arribant, perquè finó tècnica no la tenen, els controls no acaben de ser del tot precisos, però sí que van empenyent i van arribant a l'àrea. Ja semblava que no marcarien, o es pensaven això els portadors, però el primer part l'han acabat marcant, que vagin jugant amb foc i te n'acabaran marcant un altre.
0: Fa un canvi, Sebastián Desabre, el seleccionador, marxa a Mucau i entra amb el 2 al 14, Sadiki, del Sunderland.
1: Parlant d'entrenar... Espera.
0: Ui! A punt de perdre la Cancelo.
1: No, anava a dir, parlant d'entrenadors francesos, jo crec que hem de celebrar el retorn de René Herbert, sí, que és el nou seleccionador de Tunísia, s'ha encarregat, recordo, el seleccionador de Tunísia després del primer partit, perquè van perdre 5-1 contra Suècia. I vaja, René Herbert, jo crec que es va fer furor al Mundial, sí, del 2022. Ara no recordaré de memòria que entrenava, a l'Aràbia Saudita.
0: Sí, sí, guanyant contra Messi, sí, amb el,
1: sí,
0: debut.
1: Però a part pel seu look, de, com diria en Brock, d'autèntic fucker.
3: Vull dir... Per què? Com és el look aquest?
1: Mira, jo crec que si fas René Herbert a Google, allò, imatges, et sortirà una foto allò amb la típica camisa...
0: Blanca,
1: allò,
0: no era?
1: Camisa blanca apretada, el tio que no suava, saps? Sí. A 32 graus, però el tio allà impertèrrit, vull dir, vaja.
0: No sé què està passant.
2: Va sortir un vídeo també del seu, no, els seus ordres al vestidor, motivacionals, sí, i bé, clar, és que van guanyar Messi,
1: clar,
2: en aquella Argentina, va ser la primera gran...
3: És que em surt una model.
2: Acció sonora.
3: No sé per què. Bueno,
1: el teu mòbil...
3: Sí, no sé. Són les cookies. No, escolta'm, jo no estic a favor...
0: És que es busca, sí, ja sé per què.
3: No estic a favor que les seleccions,
1: sí,
3: les entrenin persones que no són del país,
1: doncs mira,
3: d'origen.
1: És un bon comentari, això, perquè
3: no,
1: saps...
3: No estic a favor, no està bé.
1: Saps quants seleccionadors que no
0: saps
1: són...
0: És que ho has girat, Molló, és Herbert Renard.
1: Herbert Renard, sóc jo que ho he girat, veus?
3: Sortia,
1: així és impossible que ho trobessis,
3: sortia
1: clar.
3: Sortia una entrenadora que...
1: Sí. Bueno,
3: déu-n'hi-do. Hòstia, sí que és,
1: sí, eh?
3: És un fucker, tio.
1: Sí,
3: ho
1: veus clar, no?
3: És el típic protagonista de pel·lícula acció nord-americana, no?
1: Sí.
3: Que
1: sí.
3: Practica bastant els rajos UVA.
1: Sí.
3: Està potent.
1: No, doncs, ara no, això, he perdut el fil de què parlàvem.
3: Això dels entrenadors... Que...
1: Ah, sí, saps què? Saps, sí, que, quantes vegades una selecció ha guanyat el Mundial amb un entrenador que no és del país d'origen?
3: Quantes?
1: Cap.
3: Ah.
1: O sigui que la doncs... teva teoria és bona.
3: No, totalment. Clar, tu imagina't que Catalunya tingués selecció. I que ens ve un tio de fora a entrenar. No, jo vull que sigui d'aquí, tio.
1: No. L'únic que tenia permís per fer això era Cruyff.
0: Ui.
3: Exacte.
1: Ja està.
3: Sí, o que tingui una vinculació especial amb el país.
1: Clar.
3: Això estaria bé. O que l'entrenés Marc Guillén.
1: Home, escolta'm, no. Marc Guillén...
3: No.
1: Sí. Marc Guillén ha aconseguit amb el Mataró de Futbol Sala l'ascens a segona divisió, sí, com a membre de l'estaf.
0: Bé.
2: Com a membre de l'estaf.
3: Que poques coses se saben dels col·laboradors,
0: sí, sí, sí,
3: de
0: RAC1.
1: Molt nivell.
3: Les heu d'explicar més.
1: Molt nivell.
0: A veure, que té un cor al Portugal.
1: Atenció, 1-1, minut 14 de la segona,
0: sí,
1: part.
0: Portem ja una hora de partit i Portugal, una de les candidates, no pot. Cristiano pateix.
1: Ai.
0: No té una arruga, però, eh? A veure. Em pregunta, ara obrirem un debat sobre això que estem dient. Primer el córner. I va Nuno Mendes buscant Cristiano, la treu la defensa, se la queda Cancelo, la passada amb exterior, cap aquí, Joao, cap aquí. Ui, la pot rescatar Nuno Mendes? No, sortit fora. Em pregunta l'Arnau Vila,
1: sí,
0: si a Flick el deixaríeu ser seleccionador.
1: De Catalunya?
0: Entenc, sí, que sí, sí. Diu que ell sí, evidentment, perquè està enamorat,
3: bueno,
0: de Flick.
3: Primer s'ha de fer un test de coneixement profund de la llengua, la cultura, no? Quina cançó de Que es grassa te'n saps,
1: ja,
3: no?
1: Ja.
3: Quants cops has anat a la Patú?
0: T'agradaria veure, veure a Flick el 10 d'octubre a Montjuïc cantant La gent que estimo, no?
3: Sí, per exemple. No, bueno, ja s'ha de passar uns
0: que el Barça filtres. Jugui al matí i així a la nit podem anar tots al concert.
3: A mi aquestes coses de mercenari em foten molt nerviós.
1: Home, qui hauria fet mèrit seria Mitchell, no? Que de seguida va aprendre a parlar català i molt identificat, no?, amb el país.
0: Sí.
1: Jo crec que Mitchell seria un exemple, no?
3: Sí, i l'hauríem de votar entre tots els catalans, els seleccionadors.
1: Referèndum.
3: No, hi hagi quatre opcions, no?
1: Referèndum, no?
3: Fins i tot fer el programa TV3 o RAC1.
0: Sí.
3: No?
1: Aquest ho podríem fer tranquils, no?
3: Sí,
1: sí, no?
3: Home, i tant.
1: Sí, home.
3: I tant, seguríssim.
1: Sí. Quatre opcions donaries, eh?
3: Quatre opcions. És a dir, en el cas que no sigui català i que sigui de fora, s'ha de votar. No sé, jo, són coses que potser...
1: No, escolta'm.
3: Però mira, d'entrada jo... són fantasia, sí, perquè no sé si aconseguirem mai tenir la selecció.
1: Jo t'anava a dir això, només de pensar-hi se'm dibuixa un somriure, saps?
3: Sí.
1: Juga al Congo?
0: Sí, per l'esquerra ataca la selecció congolesa, l'acció individual de Sadiki, el futbolista que acaba d'entrar, no aconsegueix superar Cancelo, servei de banda, però prop del córner, a la banda esquerra.
1: Aprofitarem la pausa d'hidratació, que queden 5 minuts per escoltar la música que ens ha portat l'Ernest de la República Democràtica del Congo i de Portugal. No, 5 minuts, més o menys. A veure.
0: Per cert, els pares de Diogo Jota, que són avui a l'estadi, hi ha hagut un petit homenatge abans del partit pel futbolista que va morir l'estiu passat, Diogo Jota. La centrada, compte, el remat de cap de Capuadi, no pot donar-li direcció ni potència, surt fora. Però d'un servei de banda, que és una acció que veiem també cada cop més al món del futbol, com si fos un córner, una falta, penjar-la directament, l'ha pentinat Bakambu, i després ha rematat com ha pogut Capuadi, sense perill per Diogo Costa.
1: No, jo crec que ells estan portant problemes, Marc, eh?
2: Sí, és que jo crec que som molt conscients de les seves limitacions, és de dir, no tenim la tècnica en el nivell per anar a fer aquí un gran joc elaborat. Doncs escolta'm, carreguem l'àrea... A prop que arribem, rematem, sempre que puguem anem a tirar una nova centrada i rematar de cap. Hi haurà gent que dirà que serà un futbol molt bàsic, sí, però si al final aquestes són les teves característiques, vés a aprofitar-les i les estan aprofitant. En canvi, Portugal té molt més nivell, toca, però molt poc arribar a l'àrea.
0: La passada en llarg per Pedro Neto no hi pot arribar, s'anticipa en passi. Que ha millorat.
3: Que només se n'ha passat una.
1: Sí.
3: I està segur, eh? Aquest tio el veig segur.
0: Està
3: i jo pronostico que en farà alguna aturada de mèrit en el que queda partit. Abans hem sabut que Marc Guillén va aconseguir un ascens, no?, amb el futbol sala de quin equip?
2: De Mataró.
3: De Mataró. Però dic que saber quin és el gran mèrit de Clara Rodergas.
0: Jo he aconseguit un ascens a Preferent com a jugadora.
1: A mi no em preguntis.
3: No, però jo crec que la gent ha de saber coses de les veus
1: està
3: de RAC1.
1: Està bé, eh?
3: Amb quin equip?
0: Amb l'Atlètic Vilafranca.
3: De futbol?
0: Sí.
3: Quina posició, Clara?
0: Mira, vaig començar sent una jugadora important.
1: Atenció.
0: Una bona migcampista, una bona migcentre, a la que vaig començar a lesionar-me al genoll i vam tenir una partida de ballada.
3: Les lesions no van acompanyar la carrera de Clara.
1: Van troncar.
0: No, i vaig acabar de lateral, que ja diuen que qui val i qui no de lateral, no? Doncs vaig acabar de lateral, que m'agobiava molt de lateral, perquè jo estava acostumada a jugar pel mig, tenir tot el camp per mi, endavant, enrere, dreta, esquerra, i de cop em vaig trobar allà a la banda i no ho passava gaire bé. Vaig guanyar la Lliga i vaig durar un any més i ja poc més.
3: Quan vas deixar de jugar, va ser quan vas començar a narrar els partits del teu equip, no?
0: Doncs sí, correcte, com ho saps. Al cap de... vaig això el 2018, al cap de 3 anys o així, quan va tornar al futbol amb la pandèmia, vaig començar a narrar partits allà a Penedès Televisió.
1: Veus?
0: I ara aquí estem fent un Portugal al Congo.
1: Sí, sí, amb empat a 1 el 19 de la...
3: Per
1: segona part.
3: La Clara, no?, perquè està acostumada a narrar partits...
1: sigui quin sigui. Sí.
3: Suporífers.
0: No, hi ha alguns partits allà del futbol penedesany, el futbol de fang, que diuen, que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do les coses que veiem allà.
2: Home, això és la millor escola.
0: I tant.
2: Jo vaig començar fent partits amb Miquel Agut.
1: Home!
2: Miquel Agut era el narrador i jo feia comentarista en partits del Premià de Mar.
1: Però et deixava de parlar?
2: Sí, perquè al final, algun moment o altre, em deixava parlar una mica.
1: Havia de respirar, no?
2: Però jo hi anava quan eren partits a casa, quan eren partits a fora, i només hi podia anar un perquè era connexió telefònica. Uau, o sigui, ell sol, que es cansa 3 hores, perquè mitja hora de prèvia al partit i mitja hora de post, ell sol,
0: amb
2: un partit de tercera divisió, per telèfon.
1: Jo també ho havia fet, això,
2: sí. I amb futbol d'aquest que, clar, que busca-li un relat i busca-li una història. Clar, si tu ets capaç de que això estigui mínimament ben narrat, després te'n vas a narrar un Girona, un Barça, o el que sigui, clar, es bufa i fent polles.
1: Jo per et dic una cosa, Guillem, i tots, telèfon mòbil, i érem molt joves, amb la qual cosa teníem una veu més aguda, no l'agut, sinó tots.
0: Els aguts de l'agut, no?
1: Amb la qual cosa, per telèfon, era com més difícil que se t'entengués. O sigui, era una cosa que després t'escoltaves i deies, buah, aquí s'ha entès la meitat de la meitat. Sí. No, i ara pensava, mèrits esportius... Haver abandonat per voluntat pròpia la vida al Palamós, com a mínim vaig ser jo, diguéssim. No m'han fet fora, sinó que vaig ser jo que vaig decidir no. O sigui, fins aquí hem arribat. I llavors guardo amb molt...
3: No t'agradaven entrenar, no?
1: Amb molt carinyo. Mira, no sé.
3: No vas encaixar.
1: No, canviaven de lloc d'entrenament, em caia molt lluny, ja. I l'equip no... Bé, era molt dolent, aquell equip.
3: Sí.
1: I vaja, recordo un torneig d'handbol que vam guanyar a una escola de Calonge que no sé per què aquell era el capità, no acostumava a ser, i em va tocar aixecar la copa. I hòstia, em va fer una il·lusió.
0: Sí.
1: T'ho imagina't,
0: mira,
1: amb 12 anys,
3: després
1: aixecar un trofeu.
3: Després copes el dissabte a la nit, però...
1: I dijous.
0: A mi el que em van fer és un torneig que van guanyar les meves companyes a un torneig que em feia Vilafranca. Jo estava lesionada de la primera lesió al genoll. I em van deixar aixecar-li la copa. I
1: maco.
0: Hi ha una foto, brutal foto, en què aixeco la copa i assenyalo les companyes, evidentment, aquestes cosetes.
3: Fair play.
0: I a mi em van donar, ara m'he recordat, el meu primer any a l'Atlètic Vilafranca, em van donar, es feien com entrega trofeus de final de temporada, i em van donar el de jugadora revelació.
1: Oh!
0: Ho tinc allà a casa, guardadet, ben maco. No està ple de pols ara, potser, però...
3: Prometies molt, no?
0: I mira, però...
1: Les lesions.
0: No. Sí, si no, potser estaria... No sé...
3: Ara has d'anar a fer el pregó de la Festa Major de Vilafranca.
0: No, perquè no sóc de tota la vida, llavors crec que no tinc el carnet per poder fer un pregó, eh?
1: Ah, això com va?
0: Crec que és un...
3: Tremendo pal acabes de fotre a la gent de Vilafranca, sense voler-ho.
0: No
3: t'han acceptat.
0: No, sí, em sento una vilafranquina més, però crec que no compleixo amb els requisits.
1: Les normes no... Però
0: a part que crec
1: a Palamós ha fet el pregó. Gent no nascuda a Palamós i no passa res, eh?
3: No,
0: de fet...
3: Però són més endogàmics,
0: diria,
3: eh?
0: Ara potser m'equivocaré, però diria que l'Anna Ballonesta no és nascuda... Ui, espera!
1: Conceição
0: dins l'àrea, enrere, per Cristiano. Li ha robat el gol a Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo per Gana. Li ha robat el gol a Cristiano perquè tenia millor per rematar. Bruno Fernández, Cristiano ha posat la cama dreta quan la tenia més enrere i era més complicat el remat i ha sortit a fora. S'equivoca aquí, Cristiano... per voler fer la Messi.
1: Ui, sí.
0: Com es lamenta Bruno, perquè que malament remata Cristiano.
3: A més, ell mateix crec que xuta la pilota i li toca l'altre peu, el peu que de suport, diguem-ne, sí. I per tant no és ni corna, em sembla.
1: No. El partit t'està donant la raó, Guillem, eh?
2: Totalment, és que és falta de lectura de joc, d'haver-ho vist, una acció que realment Conceição havia arribat a l'extrem, que havia arribat gairebé a la línia de fons, que havia fet aquella passada a la mort, que sempre es diu, i hi havia Cristiano Ronaldo que podia rematar, sí, forçat, ja ho hem vist, perquè la pilota li quedava endarrere, o darrere de Cristiano quedava Bruno Fernández al punt de penal, al lloc ideal. No ho ha vist, no ho ha intuït, no ha escoltat el seu company, que segur que li ha demanat. Al final s'ha equivocat, com ha dit molt bé la Clara, ha sigut Gana, ha pogut posar molt malament la cama i ha desaprofitat Cristiano Ronaldo doncs el que era la millor jugada, la jugada amb més sentit i més ofensiva en aquesta segona part, aquests 22 minuts que comencen a ser bastant angoixants de Portugal,
1: sí,
2: perquè... És que no fa res, o sigui, és que no veu res, més enllà de tocar la pilota, de passar-se-la al peu, gairebé ningú es desmarca l'espai, no veiem driblings.
0: Ara entra algú.
2: És que...
1: Sí, m'està recordant bastant el partit d'Espanya, en aquest sentit, eh? Per com està jugant.
0: A la banqueta té recursos, té Gonzalo Ramos, té Joao Félix, té Rafael Leao, Trincao, Guedes,
1: sí.
0: No sé, té cosetes.
2: Sí,
1: igual. Però clar, aquí treu a Cristiano. Va, anem amb les cançons que ens ha portat l'Ernest, sí, de Portugal i República Democràtica del Congo.
3: Abans un apunt molt ràpid, que és que hem parlat que la pausa de lletració servia per emetre anuncis per la tele.
0: Has apuntat 15 anuncis?
3: Han fet 3 anuncis.
1: Sí.
3: Val? No diré els noms,
1: val.
3: Però sí que una era una marca de menjar a domicili, l'altra era una beguda refrescant,
1: val?
0: Sí,
3: de te,
0: sí.
3: I l'altra era un aire condicionat. Vull dir que coses molt d'estiu.
1: Sí.
3: No, res, bàsicament, jo penso que la música diu molt del país, no? I he buscat una mica quins són els estils més genuïns, no més identificatius dels dos partits que tots els països que avui s'enfronten en aquest partit. I el Fado ja sabem que és la música més referencial de Portugal. I he triat un clàssic de l'Amàlia Rodríguez, que es diu Fado Portuguès, una mica perquè ens ambientem, no? Com si fóssim ara mateix a Lisboa, per exemple.
1: A veure...
3: Menjant un bacallà,
0: sí,
3: aquesta hora.
0: Sí, està pensant... Jo he dinat esqueixada de bacallà.
3: He estat llegint que aquesta és una de és un dels noms propis més històrics dels fados a Portugal. Un referent més modern i més comercial seria Salvador Sobral.
1: Atenció.
3: Aquí ho tenim. La cançó més trista que ha guanyat Eurovisió.
0: Totalment.
1: Ah, va guanyar Eurovisió, aquesta.
3: Sí, sí. És la menys eurovisiva d'Eurovisió. Aquesta cançó va guanyar Eurovisió l'any 2017 a Kiev, Ucraïna.
1: No ho recordava.
0: Que, sí, i mira que és ell sol, amb el micròfon, allà quiet, i ja està. I amb aquella jaqueta, aquella americana tan ampla, perquè tenia problemes de cor i portava un aparell.
3: Va haver molta gent que va desenvolupar una petita depressió després d'aquest festival d'Eurovisió, perquè...
1: Quan la va tornar a cantar com a guanyador, no?
3: Molt maca, això és molt maca. Bé, bueno, per tant, Portugal, diguem-ne, que tindria una personalitat més melancòlica, més profunda, no?
0: Ja anem a la festa congolesa,
3: I de desamor. En canvi, he de dir... segueixo, jo?
0: Sí,
1: tira. Si passa alguna cosa molt destacada, la Clara intervé.
3: He de dir que l'estil més, més autèntic i més representatiu de la República Democràtica del Congo és, com a Catalunya, la rumba.
0: Bé.
3: En aquest cas, la rumba congolesa que, igual que la Patum, és Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO. Escoltarem dos dels noms propis de la rumba congolesa. Començarem per un clàssic antic, que deu estar mort ja aquest senyor. Franco, no porta bons records a Espanya, Franco Luamboy. La cançó es diu Mamú.
2: M'agrada molt la música africana i mira, és que el que m'agrada, si puges una mica aquest punt saturat que tenen els amplis.
3: No,
2: m'encanta, però és que ho fan especialment, Ara ja poden tenir aquestes antigues, però poden tenir amplis bons.
3: Sí.
2: Però els busquen sempre que es saturi.
3: El fado es canta des de l'ànima, però des de l'ànima trista. En canvi, això es canta des de l'ànima, però l'ànima més festiva, no?
2: Sí.
3: Jo ja estic veient la beguda refrescant que es prenguin allà, no? I aquests balls que hem vist que feien els aficionats de...
0: Espera! Conceição, bandera Cristiano Lassino! Fora, Cristiano! Demanen corna alguns dels jugadors de Portugal. L'està buscant el capità, l'estan buscant els companys, però no arriba el gol.
1: Tindria nassos que amb la cançó del Congo marqués Portugal. Va, que ens en queda una, Ernest.
3: Bueno, no, l'altra és bastant semblant. Es diu Mazé i és de Rochego Tabulei. Si ens basem en les músiques que produïn a cadascun dels països, qui guanya la República Democràtica del Congo, no?
1: Per golejada.
3: Claríssimament.
1: Per golejada, sí.
3: Deixa'm donar un detall d'aquests curiosos que he vist. Quan ha rematat de cap Cristiano Ronaldo, que ha caigut a terra, el tio és tan fantasma i li agrada tant estar en forma que ha aprofitat per fer una petita planxa de dos segons. Ha fet una planxa, s'ha aguantat dos segons per marcar abdominal al molt fantasma.
0: A veure, cosetes.
1: Canvis,
0: que han passat, han passat coses.
1: A veure.
0: Ha fet dos canvis Portugal, anem pas a pas, que m'apunti bé el de... Ha marxat Pedro Neto, ha entrat Rafael Leao, ha marxat Nuno Mendes, ha entrat Semedo. Ara Semedo està a la dreta i Cancelo està a l'esquerra, on l'hem vist amb el Barça. I doble canvi, també al Congo, marxa Masuaku, l'altre a l'esquerra, o el carriler entra Kayembe, ha marxat Kayembe, un segon. Sí, hi ha dos Kayembes. I ha marxat... És que ara
1: això és trampa.
0: Ara m'estàs fotent al cap, perquè ara...
3: El Rodríguez d'allà, no?
0: Vull assegurar-me si ho he fet, ho he escrit bé o no ho he escrit bé, perquè potser ara... Sí, dos Kayembes. Ara mirem si són germans. I ha entrat Charles Piquel.
1: Home, de l'Espanyol.
0: El de l'Espanyol. I espera, que hi va Portugal. Bruno Fernández, dins l'àrea. Pot xutar Bruno Fernández. La passada per Joao Neves se la deixa enrere, quan estava arribant ja a la frontal de la petita. Perd l'acció Portugal.
2: Ara sí que Portugal sembla que li posen una marxa més, que està arribant més a l'àrea, tot i que gairebé s'escapa ara sol Bacambú, perquè la veritat és que està acumulant molts jugadors en atac. Els laterals ja són pràcticament extrems i això fa que es quedin dos centrals només de Portugal, els poden enganxar a la contra, però en atac sí que la veritat és que ara Portugal hi va, Conceição, sobretot per la dreta, està generant molt perill. I veurem l'esquerra, com estarà Rafael Leao, jugador molt talentós, però molt irregular també.
0: Ui, que bé, Conceição per Semedo, la centrada per ningú, la treu la defensa, intenta sortir al Congo, recuperació de Vitinha, la combinació amb Bruno Fernández, Vitinha l'acaba perdent. Confirmo que no són germans, els que hi ha aquests del Congo, no són germans.
1: Val, per
3: deu
1: tant
3: ser un cognom comú.
0: Sí. Uh-huh.
2: El que és sorprenent és que el que dels canvis que hagi marxat Nuno Mendes.
0: Sí.
2: És un jugador d'Oràs, que era el jugador...
1: Sí, potser de... no arribava al 100%, no?
2: Suposo.
1: Després de...
2: Suposo. Ha de ser alguna cosa d'aquestes.
1: Sona que hi havia alguna coseta.
0: A veure, i torna a ser Semedo, l'ex del Barça. Ara el Fenerbahçe, la centrada, toca en un defensa córner.
2: Perquè tal com està el partit, treure Nuno Mendes em sembla...
0: Sí. Cristiano aguanta, eh?
2: Molt estrany.
1: Sí, sí. A Cristiano no el toquen. Bé, aquest és un dels peatges de tenir un jugador així.
0: Sí.
2: Sí, perquè està dins de l'àrea, no es mou de l'àrea, i el problema és que no fa ni les desmarcadetes que hauria de fer per rematar aquestes passades de la mort que ja li han començat a fer. L'última li han interceptat.
0: Bruno Fernández. La pilota fàcil,
1: bé,
0: fàcil,
1: bé,
0: fàcil, per en passi, que arrenca el contraatac, comença a córrer Bacambú. Bacambú, és un 4 contra 3, ara hi arriben dos portuguesos més, l'obertura a l'esquerra per Sadiqui, Sadiqui espera l'arribada del company, d'Avisa, de Bacambú, el xut fora! Els núvols, Bacambú!
3: Perquè ha xutat amb el cos enrere.
2: Totalment, no s'ha posat bé, no ha tingut
0: temps.
2: Que
0: posa Bacambú!
2: S'ha perfilat,
1: sí, sí.
2: Ha xutat com a empresa.
0: Uf, que malament! Ai, Déu meu!
3: A més,
2: molt malament.
1: Ho havia fet bé,
3: eh? Amb l'interior del peu.
0: Ui, quin cop s'han portat a la barbeta el senyor que ha volgut blocar-la.
2: Bacambú és un jugador que, mira, amb el Villarreal havia fet dos o tres temporades extraordinàries i després ha anat baixant. Ara ja amb el Betis... A molt baix nivell i aquí se li ha notat
0: anys.
2: També.
1: Però bona contra, eh? Fins a la rematada, sí, era una jugada fantàstica.
2: Sí,
1: de
2: sí.
1: La República Democràtica del Congo, que està deixant cosetes, eh?
0: I tant.
1: Fins i tot...
0: A debutant, tu.
1: Amb el paral·lelisme, seguint el paral·lelisme de dilluns en Cap Verd, fins i tot, per a mi, en atac, bastant millor que Cap Verd.
0: Sí, té millor jugador.
1: A part que ha fet el gol...
2: Sí.
0: Sí, sí, sí. A veure, Rafael Leao. D'aquí s'espera molt sempre, però aquest també és molt irregular, eh? Leao, la centrada, li cau el segon pal a Conceição, la controla, el xut, toca en un defensa, la recull un altre cop Leao a l'altre costat, se li escapa el control, arrenca Wan-Bissaka, li acabarà fent falta? No, però aconsegueix combinar amb Bacambú, que aquest sí que rep la falta, de Renato Veiga.
1: Ben buscada.
0: Que volia servir ràpid Bacambú, però li han dit no, calma, calma.
2: Ara el partit està maco, eh?
0: Sí.
2: Perquè
1: sí, sí, sí, sí.
2: Portugal està com per realment fer el segon, però està tan, tan volcat per fer el segon que el pot fer en qualsevol moment, que també el pot fer el Congo, perquè el Congo es defensa, però surt amb molta força, demostrant que, com ens deia l'Ernest, que són lleopards, eh? Ara se'ls està notant,
3: ara,
2: eh?
3: Clar,
2: se'ls nota.
3: No, i el contraatac és quan ho poden demostrar, eh? Aquí hi ha d'haver algun jugador que tingui una punta de velocitat espectacular. M'ha agradat, Marc, que dius que ara el partit es posa interessant, però tot i així voldrem anar a sopar, eh? Vull dir,
2: però que ara sí que hi ha aquell puntet d'emoció d'aviam qui s'ho acaba enduent, que ara s'obre.
0: Sí, 12 més l'afegit. La té Wan-Bissaka, a camp propi, amb moto Sami.
3: L'altre dia m'explica el Matina Codina pel que fa a les apostes esportives, es veu que aquest any el Mundial generarà més o menys uns 60.000 milions
2: d'apostes.
3: Només amb apostes esportives. Clar, ara mateix aquest partit, per exemple, és el típic partit que la gent aposta claríssimament...
1: Pel gol de Portugal, no?
3: Per la victòria de Portugal. Hi ha molta gent que està perdent molts calés.
1: Sí.
3: Vull dir que aquests
0: potser ho arregla Conceição. Espera, que hi va per la dreta un altre cop, cau a terra, falta... No, fora de joc, a l'inici de l'acció de Conceição, per tant, no hi ha falta, recuperarà la pilota a la República Democràtica del Congo.
1: Per cert, si marca Motosami, tirarem la Motomami.
0: Oh!
1: No, clar, perquè...
2: Bé. I si marca el Congo, posa una d'aquestes que...
0: Va, també. Estigues a temps,
1: La segona, la moderna.
0: Sí.
1: S'ha d'innovar.
0: Motomami.
3: Heu estat a l'Àfrica vosaltres o no?
0: No.
1: Jo no.
2: Jo sí, jo més d'una vegada.
3: Què tal? Jo he estat al Marroc, que no seria l'Àfrica profunda, no seria...
2: Jo estava a Senegal i a Mali. Molt xulo. Sí. Molt bon ambient.
3: Perfecte. No tinc més preguntes, senyoria.
2: El meu germà, si expliquem batallets, germà va aprendre a tocar el djembé allà, fent percussió africana, i fins i tot el vaig acabar ajudant i tot una mica a organitzar viatges per aprendre a fer percussió i dansa africana, imagina't. A voltes que dona la vida. Sí. Això eren bastant joves, eh?
3: No, és que ara escoltant la música m'han agafat ganes d'anar-hi.
1: Sí,
3: no? I...
1: sí. Bon rotllo, no?
3: Sí, que sí, també sí. Crec que estic fantasiejant amb una imatge que no deu ser la realitat.
1: Sí, no segurament.
3: Perquè jo m'he imaginat allà, doncs, ja. No, la foguera... Ja. No, les...
2: no, això no... Jo vaig arribar a Mali, a Bamako, algun local d'aquests que realment era autèntic. Però, clar, per exemple, allà ara també s'escolta molt reggaeton.
0: Molt clar.
1: Ostres, tu.
3: Ai, ho ha pervertit tot, el reggaeton.
2: però arriba, si vols, amb el toc seu, però també arriba.
0: Has de posar per ous.
3: A veure, poso els hits. Ara Bad Bunny, si no poses Bad Bunny...
0: No, clar,
3: et venen amb una copa balón i te la rebenten al cap. No, has de posar 3 o 4 Bad Bunny.
0: Compte, cancel·lo la centrada, la treu la defensa, la baixa Vitinha a la frontal, acabarà perdent. No és falta, Moto Sami arrenca el contraatac. L'avantatge hauria de ser per Renato Veiga. Arribarà Renato Veiga, sí, tot i que... bé, no ha acabat de quedar-se de tot. Compte, el servei de banda. No, fora de joc no n'hi ha. Fora de joc no n'hi ha. Visa. El servei de banda no n'hi ha. A veure.
1: Una cosa més que m'ha pres.
0: A l'esquerra, la centrada és dolentíssima.
3: O sigui, quan ve de la banda no hi ha fora de joc?
1: Amb un fora de banda no hi ha fora de joc.
0: No.
1: Sí.
3: Hòstia, com pot ser que jo no sàpiga això?
1: Bé, hi ha molta gent que a vegades...
3: No, veus? Em pensava que ho sabia tot, del món del futbol, i no, eh?
1: A nosaltres també se'ns escapen coses del reglament, eh? Perquè el reglament té mil i un preceptes.
0: Sí,
3: a mi m'agrada molt quan escolto les transmissions com la claves amb el temps afegit, Molló.
1: Avui no hem jugat a la primera part.
0: No, però és que ahir li va caure un pal, no el vas escoltar, però li va caure un pal.
1: No.
2: El Mundial
0: van dir que no estàs fin, aquest Mundial.
2: Costa,
1: m'està costant adaptar-me al Mundial.
3: Hòstia,
1: sí, les pauses d'hidratació...
3: T'ho han canviat tot, no?
1: Sí, no sé, m'està afectant el canvi horari, no ho sé.
2: És de les coses que més canvia amb aquests campionats, Eurocopes, sí, no? Mundials, potser és més d'això, millor, però canvien. De sobte n'hi ha hagut algun campionat que han allargat molt...
1: A Qatar va ser exagerat. Sí.
2: Canvien els criteris, amb això canvia.
1: Sí. No, clar, i ara aquí la pausa d'hidratació, que eren de 2 minuts, ara aquí són de 3.
2: Ja.
1: Clar, ja és un minut més per part, vull dir...
0: Mira, més canvis. Marxa Vitinha, que avui no ha tingut el dia, la veritat.
1: Gris, eh?
0: Entra un davanter centre, com Gonzalo Ramos...
1: No, cap xut des de fora de l'àrea, no, cap passada, allò que diguis, ostres.
2: No.
0: La veritat és que... No es canvis, doncs, Portugal.
2: Sembla mentida que dos jugadors com Joao Neves i Vitinha, no?, puguin jugar tant i també amb el Paris Saint-Germain i avui hagin sigut jugadors...
3: Bueno, però potser van una mica tontats al primer partit, pot ser o no. Jo tenia una pregunta que és... Qui diríeu que ha jugat pitjor el primer partit, Portugal o Espanya? No? Qui ha estat a un nivell més dolent?
1: Sí, fa no fa.
3: Veuríeu algun paral·lelisme o no? O sigui,
2: home, sí que en té, sí.
0: A veure, veient el rival, per mi el Congo és millor que Cap Verd, i m'agrada més que Cap Verd, llavors, clar, no sé fins a quin punt, valorant això, penses, doncs potser Espanya pitjor. Però vaja, bastant similar, la veritat, eh?
1: Però és que Congo ha arribat molt més que Cap Verd, perquè Espanya és veritat que va atacar horrorós, però defensivament ja la rematada del córner està. Sí. Vull dir que clar.
2: Jo crec que això també, en part, això també és una mica mèrit d'Espanya, que no va ser incisiva, però que sí que va estar ordenada, va estar plegada. Ara Portugal comença a ser una mica un caos, per això també surt tant el Congo, la primera part quan ha arribat el Congo és perquè és Portugal, és que no defensava, no pressionava, i això sí que ho va fer Espanya. No sé, seria difícil decidir quina és la pitjor, però la veritat és que els dos han començat molt, molt fluixes.
0: Les dues, la campiona d'Europa i la campiona de la Nations League, que va guanyar contra Espanya, precisament, aquesta Nations. Ara, un canvi.
3: No s'has de menjar ni un torrat, eh?
0: Marxa Wan-Bissaka entre Banza. A veure... Marxa també Bakambu.
1: Sí, potser sí que buscarà aquesta velocitat que demana l'Ernest.
0: Marxa Bakambu entre Banza i, si no m'equivoco, hi ha hagut un altre canvi, no? A veure...
1: Sí, vols dir?
0: Kalulu per Wan-Bissaka.
1: D'acord.
2: Intentar, aviam, refrescar una mica els jugadors. Energia és el que està definint el Congo i el que els hi pot donar aquesta empenta, perquè no s'estan limitant, per ells un empat és extraordinari, però no s'estan limitant això, sabent una vegada més qui són, sabent que s'han de bàsicament defensar, però a la que poden surten al contracop, no s'ho pensen dues vegades, i en aquest sentit, doncs amb la seva humilitat, no? però estan sent valents, i estan anant pel partit amb les possibilitats que
3: tenen. És que si ho fan una mica bé es classifiquen aquesta gent, perquè estic mirant el grup i Portugal, Colòmbia, Uzbekistan...
0: Clar, no, que vull dir... Passant les 8 millors terceres, vull dir que...
1: Uzbekistan és una altra selecció debutant, vull dir que en un Congo-Uzbekistan, si sí, guanya... Sí. Vaja, si...
3: Jo vull venir aquest documentari.
1: Aquest juraria que no, matinada, juraria que no el fem, Ernest. Oh. Però si vols quedem al bar i el fem sense que surti per antena.
3: Perfecte. Hòstia, és que ha de ser divertit.
2: Bueno, ara se'n fa alguna a les 6 del matí.
1: Sí, no? Hi clar, hi ha algun partit que t'enganxa en directe al matí, no?
0: Avui hi havia l'Àustria-Jordània.
3: Jo he sortit de casa a 4:45 de la matinada i hi havia el meu veí amb la bandera de l'Argentina penjada al balcó amb el volum a tot hòstia que també tenien els veïns contents. Per sort era a l'altra banda del carrer. Saps?
1: I no t'afectava, no?
3: No m'ha despertat, però... Sí. Però amb aquesta calor que fot ara a les nits, no. Tenia la finestra oberta. Mira, i se sentia el narrador des del carrer.
0: Avui, demà quan et llevis, sí. Tens l'Uzbekistan-Colòmbia en joc, perquè comença a les 4. Vull dir que si vols mirar-te Uzbekistan ja per anar a veure què tal contra el Congo...
3: Crec que tindré feina preparada al matí a Codina, però si el féssiu per RAC1 me'l posaria.
0: Home, no, estarem dormint tots.
3: Home, a veure, hi ha algun boig aquí a RAC1, que vindria a fer-lo, però no.
0: Sí, no, sí, si jo sí, home, si el féssim, sí. Jo ho oferiria sense problemes. Sí. Si em diuen, fem aquest, jo sí. Vinc.
2: Vigila que encara t'escoltaràs.
0: No, perquè sé que no ho farem.
3: Però jo m'apunto amb tu i amb qui vulgui de l'equip sí. A fer això, però amb unes copes pel mig.
0: No,
3: i que també, es pugui també. Tornar a fumar a l'estudi.
0: Això ja és més complicat, jo crec, eh? Estudis nous, a més, potser no...
3: No, però dissabte, si això fos una ràdio local, ho faríem, eh?
1: Sí.
3: No, només sí. Per passar-nos-ho bé nosaltres.
1: Sí, i tant.
3: Perquè quin consum pot tenir, això no cal dir-ho, eh? No cal dir xifres, però, diguem-ne, la gent s'interessa, per exemple, a RAC+1, per un partit com aquest que estem fent ara mateix.
1: Ahir el França-Senegal va triomfar, i aquest segur que també.
0: Però veus, per exemple, ara els setzents hi ha partits a les 3 i a 3:45, vull dir que aquest, si toca un setzents de maco, home...
1: Tot això, el departament de...
0: Una a les 5! El dia 3 de... Si la matina del 2 al 3 de juliol, a les 5.
1: Sí. Aquest em sembla que és un creuament aquest de seleccions menors.
2: No, perquè pots venir a fer connexions per l'Ernest i li fas unes connexions sí. I allà a mitja cançó... Sí. I aixuta!
3: No, però clar, pot passar que hi hagi algun partit important... diguem-ne, per aquesta part del planeta.
1: Ho hauria de fer molt malament sí. Alguna de les seleccions favorites. O sigui, si es compleix un mínim de lògica, la FIFA ja s'ha assegurat que siguin hores més o menys.
0: Passa que la lògica, de moment, aquí no està...
1: Sí, no, perquè estem arribant al 90, eh? Sí. I continua l'empat a 1.
0: Ja ha vist Roga Semedo, que no ha entrat gaire bé el partit, la veritat, l'ex del Barça, des que ha sortit. Menys de 2 minuts, més l'ha afegit. Portugal no pot... Portugal està empatant contra la República Democràtica del Congo i diria que de forma justa.
2: Sí. Mira com defensen. O sigui, sí. Sí que han atacat, però ara mateix està tenint el Congo la pilota i no pressionen. No estan intensos, estan veient-les venir, no sé, la que es troben una selecció realment
0: ara, que Gonzalo Ramos ha parat una mica més. Ui, espera, la passada a l'espai per Conce i Sau, Surem Passi!
3: Bé! Ets el meu ídol, en Passi!
0: Surem Passi! S'anticipa posant el cap i compta que ara vol contraatacar el Congo, està sol. Bissa rep ja el del Newcastle cap a les 9:45 de la dreta,
3: ai.
0: Obrint el cop d'esperó de Charles Pickel, l'amic d'Edu de Batlle, per Kalulu. Kalulu amb Motosami. Vinga, Motosami, que ha de sonar la Rosalia aquí. Kalulu enrere. Anem amb el Congo, no? Estic veient.
1: Ja, sí, ara ja... Desacomplexadament, ara ja.
2: Acaba tenint la pilota al Congo.
1: Sí, a mi només em sap greu per Robert Martínez, que és de Balaguer, però escolta'm...
0: A mi per la porra, però bé...
1: Bé, això a mi no. Però vull dir, escolta, és que tampoc futbolísticament estan fent mèrits.
0: No.
1: Em sembla...
0: 30 segons.
2: Però Cristiano Ronaldo al camp, eh?
0: Sí, sí, mira, allà.
2: Han hagut de treure Gonzalo Ramos per tenir caminant. Davant de centre amb cara i ulls, però Cristiano Ronaldo allà, que s'han cingat alguna.
0: A veure, Bruno Fernández amb Conceição, que està fent més mal que molts dels jugadors que han sortit d'inici. João Neves, de nou a la dreta, amb Bruno Fernández, la centrada amb l'exterior, la treu la defensa congolesa.
1: Direm 7.
0: No hi ha falta. Carrega el xut, fora!
1: Ui.
0: El xut de Conceição.
1: No, és que no hi ha qui ho entengui, això.
0: Mulló, quants has dit, perdona?
1: 7. Però és que si són 3 minuts pels canvis i 3 minuts per la pausa d'hidratació, d'on surten els 5? És que no ho entenc.
0: Indigna, Jaume.
1: No.
0: Sí.
1: Acabaré fent
0: vaga.
1: Vull dir, em negaré a donar temps a partir d'aquest mundial.
0: Doncs 5 minuts i queden a Portugal.
1: Sí.
3: Bueno, abans que anirem a sopar, tu.
1: Sí,
3: no, clar. No t'indignis, Jaume. No
1: és la millor hora per tu, per un partit del Mundial, aquesta?
3: Sí, sí, bueno, no? jo encara pot ser que avui bueno, me'n vagi a sopar fora, eh?
1: Bé.
0: A les 10 tens una Anglaterra-Croàcia molt interessant.
3: Perdó?
0: A les 10 tens una Anglaterra-Croàcia molt interessant.
1: Sí, però potser ha d'anar a dormir, eh? Les res, Gordon. Clara.
0: No, bueno, jo l'aviso per si...
3: Tu et quedaràs aquí, eh?
0: Jo l'he de seguir, el tu diràs, sí. Jo plego d'aquí unes hores encara.
1: Atenció!
0: Sí, no, servei de banda. Quan tu et lleves, jo fa poc que he anat a dormir. Hòstia,
3: però això és un empatx de futbol, no? Vull dir,
0: costa... Però és que abans que he dit el Jaume 23 partits, potser sencers n'he vist 4 o 5.
1: Sí, vas veient resums, vas veient estonetes...
0: Compte, la sentada buscant Cristiano, no pot rematar-li, que va Rafael Leao dins l'àrea, surt de la zona de càstig, enrere amb Cancelo, la trepitja el jugador del Barça. Què farà? 2 contra 1 li fan? Doncs mira, s'ha dormit.
1: S'ha
0: dormit i li han pres la pilota. I a sobre és la veia de banda pel Congo. Ui. Se l'estén a la banda Charles Piquel.
1: Ui.
0: I un suplent de sí. Portugal.
1: Piquel és de Sant Calenta.
0: Sí.
3: L'altre dia,
0: recordàvem amb l'Edu el seu pas per l'Espanyol i les expulsions a Elx i Mallorca, que déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: A veure...
1: Encara tindrà la por...
3: Ai!
0: Falta!
1: Groga.
0: Falta i groga! Claríssima per a... Digues ara, Ujo... Mm-hmm. Quan marxava sol ja, Visa... Ui, com es queixa Visa.
3: És que ha estat una obstrucció molt contundent.
0: Sí, és que marxaves, que li havia guanyat l'acció. Havia de fer l'autopassada i marxava sol. Mira, el control... Pum! Uah!
1: Doncs compte,
0: atropella, eh?
1: Compte que va la pilota en direcció porteria...
2: Sí, no, havia però... dos laterals.
1: Sí, havia dos laterals, no?
2: No sé si la tenia prou controlada...
1: No la veus per vermell, eh?
0: No.
1: Avui estic de vermell fàcil, no?
2: Estàs una mica del primer àrbitre, no sé quin era, eh?
0: El Sampaio!
2: El de Sud-àfrica.
0: Home, el que no vam entendre res, no? Quan va dir que hi havia...
1: Quin pistolet, eren 3 expulsats del partit inaugural.
0: Que vaig veure a X que algú havia recuperat altres partits de la Lliga de Brasil i que no era el primer cop que expulsava 3 futbolistes en un partit. Vull dir que...
1: No m'estranya.
0: De fet, va haver-hi com 3 jornades seguides en què va sumar 5 expulsions en total entre els 5 altres partits.
1: Imagina't.
0: Compte, que hi va el Congo, eh?
1: Va.
0: Que pot acabar atacant. És Mbemba, a la dreta. Ui, la pedra que li ha enviat a Kalulu, era molt difícil. L'avantatge és per Cancelo, compte Cancelo. Mira, força un servei de porteria. 2 minuts, 1-1. Mare meva. Semedo arrenca a córrer per l'autopista de la banda dreta. Li demana l'espai Conceição. Que vigili, perquè estaran fora de joc. Es fent a Semedo. Enrere amb Araújo... Problemes per Portugal per sortir d'aquí. La demana Bruno Fernández, qui la té és João Neves. Ara sí que rep el futbolista del Manchester United, el capità del United. També la demana Renato Veiga a l'altre costat. El jove continua concentrat per la banda dreta. João Neves trepitjant la Conceição.
1: Quin es passa?
0: Sí. Semedo. No sortirà bé, això. No acabarà bé. Ui! Semedo, que em farà callar. Semedo, arriba a la línia de fons. Córner.
1: Ai,
2: doncs
0: no. Espera't, sí, córner, vale, estava trigant molt l'àrbitre. Córner!
3: No ens esperàvem vibrar tant en aquests
1: últims minuts, eh? No, de cap manera.
3: Fa una estona estàvem explicant anècdotes de discoteques
0: sí.
3: I ara estem aquí mirant...
0: Què vol, Cristiano? La vol, eh?
3: Amb els ulls com plats.
0: Primer pal, diu, eh?
1: No, que no marqui Cristiano, sisplau.
0: Diu primer pal, Cristiano.
1: Que no marqui Cristiano, només demano això.
0: I va Bruno. Últim minut. Bruno Fernández. Marca l'acció. No busca Cristiano, busca el punt de parada i passi!
1: Molt segur, eh?
0: I mira com et llença a terra.
3: Jo avui, demà, vaig a l'estanc a comprar tots els paquets de Panini perquè em surti en passi.
0: Espera, que ara ha servit malament de porteria, eh? Espera, que ha servit malament de porteria i encara pot deixar-ne una més per Portugal. Bruno, a la fronta... Ui, no hi ha ningú!
1: Compte.
0: L'ha regalat! Pot córrer el Congo? Compte! Visa! Encara Visa! Boníssima. Ningú el frena! Arrenca Visa, és a camp contrari ja. L'ajuda Moto Sami. Ui, no.
1: No l'ajudava ningú.
2: Estava molt sol, ho ha fet gairebé tot.
0: Però la perd Conceição. Portugal no guanyarà.
1: L'última serà pel República
0: Congo,
1: Democràtica del Congo.
0: Portugal no guanyarà. Ui, quina mirada.
1: La penjaran, no,
0: Guillem? Ui, mira, Conceição i Visa. Ui. Aquests cops de cap que es fan.
1: S'estan demanant Instagram, ara, sí.
0: Com fan això, em fa molta gràcia a mi.
2: Vicè jugador del partit, el que ha marcat el gol del Congo.
1: Sí.
2: Ell sol ha aguantat tot l'atac.
1: Atenció,
0: mira, final!
1: S'acaba!
0: No, final!
1: Final! Bé.
0: Final! Final a Houston! I no volíem fer la broma, doncs Portugal hauria de dir Houston, tenim un problema, perquè quin partit per debutar de la selecció de Robert Martínez, que no passa de l'empat a un contra una debutant, que això sí, quina manera de debutar. Aplaudiments des d'aquí, la República Democràtica del Congo,
3: sí,
0: perquè déu-n'hi-do el partit que ha fet no només una part, no, no, tot el partit des del principi, mostrant un joc competitiu, tenint ocasions, complicant la vida a Portugal, i l'empat jo diria que és just per la República Democràtica del Congo i també per Portugal, que no ha brillat en el seu debut. S'havia avançat, només comença amb el gol de João Neves al minut 6, però abans del descans, Bissa, el nostre home, sí, ha fet l'empat, la ballaruca, ensopegada de Portugal. Compte que el Congo vol dir la seva.
1: Per parts, a la borsa de favorites, Portugal baixa de manera dràstica el nivell de la selecció espanyola, m'atreviria a dir, amb actuacions més o menys igual de decebedores, potser pel potencial de rival una mica més encara la de la selecció espanyola que no pas la portuguesa, i la República Democràtica del Congo, tercera debutant en aquest Mundial, Curaçao 7-1 contra Alemanya, però és veritat que 1-1, i hi ha algun moment doncs, que va arribar a plantar cara, el 0-0

0: favorits, però he tornat a recuperar totes aquelles sensacions de l'Eurocopa. Jo t'he de dir que entre grans campionats desconnecto, o sigui, de seleccions, quan arriba el gran campionat me'ls trago molt, pensava que aquesta fase de grups no desconnectaria, i no, no, els estic veient gairebé tots, i recordo molt amb l'Eurocopa que Portugal va ser això, o sigui, va ser això, molt mig camp, molt toc, però poca pressió i sobretot poc arribar a l'àrea, poc generar perill, i que al final va ser una selecció que va quedar totalment diluïda. I avui he tornat a tenir aquesta sensació. Per tant, sembla que no es revisin, sembla que no es repensin, que sempre posin els jugadors que toca una mica per decret, i que doncs, Robert Martínez, jo el tenia com un bon entrenador, però m'està demostrant molt poca cintura, perquè de jugadors en té molts. I en té suficients com per fer alguna cosa. I n'hi ha 3 o 4 que a sobre et venen amb la dinàmica del PSG, que per tant, ostres, agafa't aquests moviments, agafa't aquesta mobilitat que tenen i seguim una mica l'estela que porten. Jo no l'he vista. Per tant, si segueixen així, la veritat és que a mi em deixa més fred fins i tot Portugal que Espanya. Jo crec que Espanya, si pot recuperar la Lamine Yamal, si pot recuperar algun altre extrem per l'esquerra, doncs jo crec que l'altre dia va ser simplement un dia espès, i veurem què passa. I el Congo molt bé, vull dir, justament sí, això sí, és el que esperes d'aquest tipus de seleccions, que hi vagin amb energia i jugadors. A mi això és el que m'agrada d'aquests campionats, jugadors com Bissa, que aquest any pràcticament no ha jugat amb el Newcastle i que ha fet una temporada ben dolenta, doncs arriba amb la seva selecció, és l'estrella i, escolta, a mi ho fa tot i apareix, i a mi això m'agrada, quan en una selecció encara es poden veure coses que amb els clubs no es veuen, que és que de sobte un jugador passa a ser l'heroi i passa a ser amo i senyor de l'equip, i això en un club normalment ja no passa, perquè tot està més estructurat, no?
1: Sí, sí. Doncs 1-1 i hem de votar el millor jugador del partit.
2: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Per unanimitat, Bissa,
3: sí,
1: de la República Democràtica del Congo,
3: o tant,
0: la res en té una altra.
1: O vols votar el porter?
4: No, jo em quedo amb una imatge, perquè jo no sé gaire. Jo voto el que digui la Clara Rodergues, sempre. però hem de recordar que quan perdia 1-0 la República Democràtica del Congo, el públic de la República del Congo estava ballant, estava saltant, han vingut a passar-s'ho bé, i això és molt bonic.
1: I els portuguesos de sobrats fent l'onada, recordes?
4: Exacte. Sí, estaven fent l'onada. Doncs, em quedo amb aquesta imatge i...
1: Doncs mira,
4: i voto el que voteu vosaltres.
1: Doncs Bissa, el millor jugador d'aquest empat a un.
5: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
6: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
5: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
6: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
1: Crec que després de l'empat a 1 havíem d'acabar així la transmissió. No, sí. no hi havia una altra manera d'acabar amb aquesta rumba del Congo, eh?
4: Sí, això és Mase, es diu aquesta cançó, de Rochero Tabulei, que jo crec que és el nou himne per si va progressant en aquesta competició,
1: sí,
4: i et el pots guardar a preferits. I ara què feu, els d'Esport RAC1?
1: Ara els d'Esport RAC1 descansarem una mica, sí, i prepararem el Tu diràs, que comença 2:15 amb l'Oriol Jové.
4: Ai,
1: amb en Xavi Rocamora, perdó.
3: I deixa'm dir que Anthony Gordon és titular.
1: Veus?
4: Vamos.
1: Anthony Gordon titular a l'Anglaterra-Croàcia, que és el pròxim partit del Mundial. Això a les 10 de la nit. I a la 1 de la matinada, gana Panamà. Per les 4 de la matinada, el partit de l'Ernest, sí, per quan s'aixequi, per tancar aquest grup K, el grup de Portugal, i el Congo, Colòmbia, Uzbekistan. I, ja que hi som, fem un cop d'ull al calendari d'aquest grup, perquè, clar, amb aquest empat doncs pot tenir la seva gràcia. El segon partit de Portugal, ja t'avanço que aquests no els farem, Ernest.
4: Tesos.
1: El dia de la revetlla. El dia de la revetlla, eh?
4: Estic a begur jo.
1: Ah, veus? A les 7 de la tarda, Portugal-Uzbekistan. I a les 2 de la matinada, aquest sí que té nassos, Colòmbia, República Democràtica del Congo.
4: Doncs mira, és la meva selecció preferida, ja, la que vull anar seguint, és la República Democràtica del Congo, per tant farem un cop d'ull com a mínim al resultat, segur, eh?
1: I es tanca el grup el dissabte 27 de juny a les 11 de la nit, bona hora, amb el partit més destacat segurament pel que fa al cartell, Portugal-Colòmbia, i amb el partit en què hi haurà en joc, segurament, un bitllet pels setzens de final. L'Uzbekistan, República Democràtica del Congo. Qui guanyi aquest partit tindrà molts números, sobretot si és el Congo, que ha tret un empat avui de passar.

0: ronda. Per tant, veurem com acaba tot plegat. Vols afegir alguna cosa més, Ernest?
1: No, que en aquest Mundial, si li vols trobar l'emoció, li trobes. O sigui, és, sí, home, és la lliçó que m'emporto. Sí, no? Vull dir, perquè avui, la veritat és que l'expectativa estava molt baixa i m'he divertit molt amb vosaltres i fins i tot, el que deia, no? els últims minuts del partit estàvem aquí com si fos això la final. Sí. Vull dir que al final el Mundial ho val.
0: I tant que sí. I nosaltres que ens ho hem passat molt bé, Ernest, amb tu.
1: Sí, en faré algun altre o no? I... Em convidareu algun altre partit o no?
0: No ho sé. El míster decidirà. El míster decideix les alineacions. I...
2: El míster ets tu o com va això?
0: No, no. Ah. Per això no, no... Em rento les mans. Ui, espera, Guillem, que tinc tancat.
2: Perdut.
0: Digues, digues, Marc.
3: No, que dic que no ha sonat molt prometedor, que és com anar a la pista. No, la no sí, ja quedaré. No.
1: A veure, sí, t'he de dir que el Pedrol m'ha escrit... Ja,
3: t'escric jo, t'escric jo.
2: Ahir m'ha dit rata, el Pedrol. Imagina't com està.
0: També et dic, Ernest, que amb els horaris d'aquest Mundial, que hi ha molts partits que no et convocaré, perquè, clar, vull dir... No, a la una de la matinada, saps?
1: Jo des que he vist
0: o a les 11 de la nit...
1: Que no traieu canapés ni res, això no...
0: Bé, si arriben, m'asseguraré que t'arribin amb caràcter retroactiu. Això me n'asseguro. I ens quedem amb la Siscoteca. Això ja no ho oblidarem mai. El dia que un crac com Ernest Codina va actuar a la Siscoteca. Ernest, escoltem demà a les 6 del matí. El matí a Codina, a RAC 105.
1: I jo a tots els partits que feu i moltes gràcies per convidar-me, en sèrio.
0: Gràcies a tu. Marc, fins la propera.
3: Vinga, fins la propera.
0: Clara, t'escoltem el Tu Diràs.
2: Som-hi, Gordon.
0: Ens enganxem al 9C. Amb la Mireia Garolera i a dos quarts d'onze el Tu Diràs amb en Roca Mora i seguint aquest Anglaterra-Croàcia que arrencarà a les 10. Que vagi bé!

0: RAC més 1.
1: Intensa.
2: Clar, jo no sé si és excepcional o és ja la tendència cap on anem de futur tenint en compte el canvi climàtic, no? Perquè aquí hi ha un punt de naturalitat en el fet que hi hagi incendis, històrica, no? I incendis naturals, incendis provocats per l'home també, però que històricament hi han sigut, però alhora també hi ha un fenomen que és el canvi climàtic que provoca unes condicions meteorològiques que fan més propici doncs, la proliferació dels incendis. Per tant, no veig una situació que... És a dir, crec que hi ha d'haver mesures, que s'han d'incrementar les mesures, possiblement, però això no vol dir que siguin excepcionals, sinó que més aviat hem de pensar a llarg termini. I jo crec que de la mateixa manera que en determinats àmbits s'han fet campanyes molt intensives els últims anys, per exemple, amb llançar cigarretes per el cotxe, no? Doncs això ha estat penalitzat durament, s'han fet moltes campanyes, doncs també hem de buscar la manera de determinades causes d'incendis, al seu moment també doncs, els cables elèctrics, doncs, també es va focalitzar molt aquest tipus d'infraestructures que hi pogués haver en mal estat per evitar que això provoqués incendis. Doncs també ens trobem, l'any passat ja va passar el mateix, que en la temporada de sega algun o altre incendi també s'acaba produint. Potser és molt difícil reduir el risc a zero, però segurament hi ha mesures que poden reduir aquest risc. I, per tant, aquí és on cal posar tota l'atenció i tot el govern és on hauria de posar tota la imaginació, no?, i tota la inventiva possible dels tècnics per buscar la manera de prevenir al màxim aquest tipus d'incendis, que ja són habituals de cada any.
1: Mm-hmm. Roger.
3: Bé, malgrat no ser un expert en la matèria, una mica de sentit
1: sempre,
3: comú.
1: Sempre que vens, sempre m'agrada perquè plantegem temes que...
3: Home, jo la veritat és que el que puc aportar a la nostra audiència a través de per temes d'incendis és ben poc. Per tant, diré una cosa simple i ràpida, que és... Crec que la majoria de la població està ben conscienciada dels elements que estan sota el nostre control per tal d'evitar que aquestes situacions passin. L'únic problema és que només que n'hi hagi un que no actuï de forma responsable, i és evident que en població de milions de persones sempre hi haurà algun que se t'escapi, el mal ja està fet, no? Per tant, es poden fer moltes campanyes, s'han de fer moltes campanyes, crec que la majoria de la població està molt conscienciada dels elements que poden fer que aquestes situacions es puguin produir, però al mateix temps sempre hi ha responsables en tots els àmbits de la vida que en el cas del foc en particular no es necessita gaire per crear un gran problema, no? Per tant, l'únic que podem fer és seguir conscienciant, aspirar a tenir uns bons sistemes com tenim, com els bombers i com altres serveis d'emergència que puguin cobrir i que puguin ser capaços d'afrontar aquestes situacions, i no ens queda més que esperar que el percentatge molt baixet però amb capacitat d'incidència que a vegades fa mal, perquè hi és, doncs no ho faci.
2: Sí, però aquesta resposta també l'hauríem pogut donar amb les burilles a la carretera, els vorals que provoquen incendis fa uns anys. I aquí, si adoptem aquesta resposta, no fem res. Si actua, doncs s'incrementa les penalitzacions, es fan més controls, es fa més sensibilització, i aquí doncs potser toca fer el mateix, no? Establir unes mesures...
3: Totes les societats tenen els seus sonats, a totes. I malauradament la nostra no està exempta d'això. I el problema d'aquestes qüestions, tu deies anteriorment, una cosa és que per causes naturals, altres per causes que podrien estar controlades. Però hi ha una tercera causa, que és que hi ha persones que tenen la voluntat, diguem-ne, de crear aquests problemes, de crear aquests incendis. I saber qui són i controlar-los, doncs, em sembla que és una feina bastant complicada.
1: Estefania, des de Madrid.
4: Sí, aviam, jo, per descomptat, crec que hi ha una realitat, que és la de les sequeres que s'està intensificant, el que ens porta l'anomenat, bueno, canvi climàtic o escalfament global. Jo crec que té molt de veure amb que cada cop les estacions són més extremes. Per això la gent percep que s'ha difuminat la primavera i la tardor, perquè l'estiu és extrem i l'hivern és extrem i les pluges són extremes. I crec que ja ho hem de començar a tenir com una prioritat, no com reaccionarem si això passa. No, com ja és una realitat que passarà cada any. I no conec ben bé en el cas de Catalunya, però recordo l'any passat en els incendis a Castella i Lleó, molts de les persones afectades explicaven que el seu pare s'hauria d'intentar recuperar la capacitat que abans tenia la gent de peu de arreglar el camp, que vull dir, els hi demanaven molts permisos i moltes històries per tenir el camp net, per tenir el que eren els tallafocs habituals, i clar, et trobes amb una realitat que si ja el camp s'està despoblant en algunes zones d'Espanya, que perquè estem a la conca mediterrània, doncs hi ha més sequera, i si a sobre es dificulta que la gent del poble pugui, per la seva mà, doncs deixar-ho tot net i fer els tallafocs, perquè hi ha unes teories ecologistes que diuen no sé què, doncs, home, crec que ens fiquem pals a les rodes.
1: Cugat.
0: Sí, em sembla oportú aterrar això més que mai parlant de la zona del que estem parlant. O sigui, només fa falta veure què és la Segarra de per si, que és un gran secall preciós, però és un gran secall fet de cereals, i el cereal s'ha de segar. És que tampoc aquí no... vigilaria de no criminalitzar el sector primari, perquè precisament el que diuen els experts és que a Catalunya el que hi ha és massa continuïtat de zones vegetals, perquè s'ha perdut en molts llocs el mosaic de conreus, per dir-ho així, que delimitava més. Per tant, tothom de la Segarra i tothom del camp sap que amb una màquina de segar, només que enganxi malament un roc, pot originar una xispa, que si estem amb les condicions aquestes que ens repassava en Martí, doncs pot acabar originant un incendi. El que hem de procurar és que els incendis, i aquí tocaré tota la fusta, no sé si és de fusta aquesta taula nova que tenim aquí o no, però procurarem...
1: No ho tinc clar.
0: Però procurarem que l'incendi... És a dir, l'any passat a la mateixa Segarra, al terme municipal de Florejacs, va haver-hi un incendi d'aquest, em sembla que diuen d'última generació, no sé si en diuen de quarta, de cinquena o de sisena, ja estem. Això és com l'iPhone, van actualitzant. Doncs d'aquesta darrera generació, que era gairebé com una tempesta de foc, el d'avui, sembla que... Torno a buscar fusta i torno a tocar-la. Sembla que es quedarà en això. Doncs a confiar que segueixi havent-hi temporada de sega, perquè voldrà dir que segueix havent-hi gent tirant d'un sector primari que el que fa és conrear la terra i protegir-nos també dels incendis.
2: Però no es tracta de criminalitzar, eh? Mm-hmm. Crec que no s'ha fet en cap cas, però sí que es tracta de buscar les mesures més adients perquè es pugui fer en les millors condicions i amb menor risc, no?
0: Sí, sí.
4: Però jo crec que al contrari, que el que aquesta gent del camp reivindica realment... Bueno, suposo que criminalitzats se senten per als discursos anomenats ecologistes o un tipus de discurs ecologista. El que la gent del camp reclama és que no els sigui tan difícil a ells, si està per la seva mà, ficar el camp, deixar-lo més net, més arreglat, amb els tallafocs adequats. I això dels incendis de quarta generació, com es diguin, és molt important.
1: O sisena,
4: perquè,
1: no?
4: Sisena. Sí, de vegades costa molt d'apagar, perquè diguem-ne que el terra, el sol, de forma natural, ha perdut la seva humitat. Llavors, quan llencen aigua, des dels helicòpters o des dels avions, quan arriba, i amb el foc, està tot tan sec que s'evapora l'aigua i costa moltíssim apagar aquests incendis.
1: Passo un minut d'un quart de deu, fem una petita pausa i després tornem abordant, podríem dir que és un dels temes del dia, una de les imatges del dia, que és quan hem vist a José Luis Rodríguez Zapatero sortint del cotxe i entrant a l'Audiència Nacional.

0: A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Seguim aquí al No ho sé, avui fent tertulia amb el Marc Martínez Amat, amb el Roger Montañola, amb l'Estefania Molina i el Cugat Comas. I ara volem plantejar el que és un altre dels grans temes del dia, que és la imatge de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident espanyol, que ha declarat pel cas de presumpta corrupció que l'esquitxa des de fa ja un mes, més o menys, i que n'ha sortit doncs sense mesures cautelars del seu pas per davant declarant davant del jutge. El punt de mira, ja recordem el rescat de Plus Ultra i el seu suposat tràfic d'influències, però també les joies amb valor milionari que li van requisar. A partir d'ara, a partir d'aquesta declaració d'avui, el jutge continuarà la instrucció del cas amb totes, podríem dir-ne, amb totes les cartes damunt la taula. Avui Zapatero ha desmentit, quan ha sortit, no ho ha dit de viva veu, sinó amb un comunicat, doncs la tesi del jutge, i que després d'escoltar-lo el que ha decidit el jutge Calama és deixar-lo en llibertat sense cap mesura cautelar. La pregunta que us plantejo davant d'això, i a partir d'aquí, evidentment, dieu el que vulgueu, començo per tu, Estefania, és Zapatero, considereu que ha superat la primera prova de foc? És a dir, primera trava o primer assalt superat amb el que ha passat avui amb el seu pas per l'Audiència Nacional?
2: Aviam, jo crec que no. El que crec és que el jutge és una persona extremadament garantista. Em fa l'efecte que aquest jutge, des del principi hem vist que ha tractat amb molt d'escrúpol aquest cas. Es diu que, podent haver tret el sumari a mitja campanya electoral andalusa, va decidir esperar que passés. Per tant, aquí ja va tenir, no?, una reticència, diguem-ne, democràtica. No volia que es digui el de sempre, suposo, no?, que la justícia fica mà enmig d'una campanya. Després, el sumari és un sumari que ha estat coent durant molt i molt de temps, i poc a poc, i sense, no?, sense estralls, i justificant-ho tot molt. I per últim, jo crec que avui aquest jutge, per la seva forma de treballar, no ha acceptat el que li demanaven ni la Fiscalia ni el PP, que demanaven retirada de passaport, i altres acusacions que demanaven fins i tot presó. Jo crec que pel fet de ser un expresident s'està intentant tenir, no?, el màxim escrúpol perquè ningú digui que aquí hi ha unes voluntats que són espúries o de qualsevol tipus. Però crec que Zapatero no ha passat el test, perquè el Zapatero ha dit en un comunicat que més diu: se m'acusa de molt greus delictes que no he comès. Sempre em vaig conduir amb molta decència i honradesa i ara tinc la tasca de demostrar-ho. I el jutge ha dit: la declaració de l'investigat no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat exposats en l'auto. És a dir, el jutge considera que la seva aportació no ha permès diluir el que considera el jutge que són més que indicis de que la causa ha de tirar endavant. El que crec que les formes, doncs, són evidents, són de molt de respecte, però avui Zapatero, més enllà de que el seu entorn estigui dient que les joies venen d'un regal de l'Aràbia Saudita, el govern de Zapatero va fer un protocol per no rebre joies d'aquest tipus, o regals d'aquest tipus. Si això és així, com es diu? Dos, encara que això no sigui un il·lícit penal, hi ha hagut altres casos d'aquest tipus. S'ha criticat molt d'on venien alguns dels regals que rebia el rei emèrit en el seu moment. És a dir, jo crec que ja la seva imatge d'alguna forma ja queda molt tacada. En endavant veurem com continua el procediment. Però per mi les joies són una cosa com molt estètica, no? A tots ens entra pels ulls. Per mi l'important, més aviat, és la qüestió del rescat de Plus Ultra, que té moltes incògnites, perquè el va aprovar el govern d'Espanya. No era un rescat en una companyia que es consideri com idònia o molt adequada per aquest rescat. Es va ajornar un deute de la Seguretat Social per ser rescatada la companyia i es va arxivar perquè ja no es podia seguir investigant. Va passar el termini i la jutgessa fins al moment ja no considerava que hi hagués prou indicis. Però continua sent una cosa que crida molt l'atenció. Per tant, jo crec que encara Zapatero té recorregut.
1: Cugat.
3: Sí, agafant una mica el que diu Estefania, en tot això de Zapatero podíem fer, o crec que juga, o que l'estratègia va marcar una línia entre allò que fa lleig, per dir-ho així, de tot el que pugui sortir el seu mar, i allò que fa lleig i allò que és il·legal, no? És una línia defensiva que pot tenir la seva lògica per part de qui la perpetra, però tinc els meus dubtes que amb el model de consum d'informació que tenim tots, que la població això ho pugui arribar a entendre o a comprar, aquest marc. És a dir, hi ha tantes coses de les que s'han dit i potser són converses descontextualitzades, missatges, etcètera, però hi ha tantes coses en el sumari que fan tan lleig que l'extrem de si és legal o si és il·legal o a quin codi, a quina llei, a quina cosa és punible, em sembla una cosa que és com molt feble, no?, en aquest sentit. I si en lloc de fixar-me només en el cas Zapatero ho agafem amb tota aquesta mena d'univers de casos al voltant de la galàxia PSOE, a mi em sembla que s'hagin... Em sembla que estan com jugant al joc dels trileros d'abans, però a l'inversa. És a dir, el joc dels trileros, en recordareu quan es jugava a les Rambles, que consistia en endevinar on hi havia la piloteta, no? En el vas on hi havia la piloteta. Ara, el que té mèrit, té tantes pilotetes, el PSOE, que el que té mèrit és encertar quin és el vas que realment a sota no hi ha pedreta, no? I, o sigui, és el mèrit que estan arribant en tants casos.
1: Tens el Roger Braunat, bàsicament,
4: no,
1: cap a tu.
4: No,
1: cap
4: estic molt d'acord, perquè perseguim l'argument del Cugat, que estic... completament d'acord. Primer, una anàlisi més de caire polític o electoral, és a dir, l'acumulació de casos que s'han anat coneixent en els darrers temps respecte al Partit Socialista, és a dir, Cerdán, Ábalos, la dona, el germà, ara l'expresident Zapatero, etc. Jo crec que des d'un punt de vista electoral hi ha tocat os. És a dir, no crec que hi hagi gaires ciutadans que ara, pel cas aquest en concret, ostres, mira, jo havia votat sempre el Partit Socialista, doncs ara votaré el PP. No vaig per aquí. En tot cas, pot haver un trànsit de vots entre blocs, però no de forma majoritària. Ara, aquí, si ens hi fixem, hi ha un doble anàlisi, no? Aquelles persones que seguim molt la política i que ens agrada, i segurament són part molts dels oients que podem tenir ara mateix, però l'afectació al conjunt de la ciutadania és molt rellevant. Quin era el delicte d'Ábalos? I ara, perdona, que faré una part... No és maco dir-ho així, però aquí al final és que estan parlant delictes, però estan parlant de putes i joies. I perdó l'expressió, però la gent té aquest concepte. És a dir, què ha passat amb el Partit Socialista? Doncs que un s'anava de bilinguis i que l'altre, el president, que era teòricament el gran far moral de tot, bueno, això de plus ultra, que sí, que va, que tomba, que gira, que tomba, que és, si no és, però tenia joies. Valorades en 1.300.000 euros. Cuidado, que no estem parlant de bisuteria. Aleshores, des d'un punt de vista estètic, l'alimentació de l'antipolítica, producte del que s'està veient, És enorme, perquè, repeteixo, més enllà del criteri del delicte concret que pugui haver-hi amb el cas de plus ultra, no, que després podríem parlar de què pot fer o no pot fer un expresident, perquè el lobby és totalment legal en aquest país, només faltaria, o de què és el que va fer Ábalos exactament, no? Quin és el negoci? Sí, unes mascaretes per aquí i per allà, però no ens en recordem del que és estètic, perquè no es tracta només de comentar-ho en el No ho sé que està bé, però també en el Sálvame Deluxe surten aquestes dues qüestions que jo havia comentat. I és preocupant perquè una societat que desconfia, lògicament, perquè se li donen motius, de la seva classe política, després ens sorprenem quan, des d'un punt de vista electoral, apareixen noves alternatives i noves sorpreses extremes en molts casos, i la gent, oh, és que hem d'aturar l'extrema dreta. Ja, s'ha d'aturar l'extrema dreta, però és que vostè era el far moral de l'esquerra i té 1.300.000 euros amb joies, col·lega. I el seu altre amic, mentre tots estan tancats a casa, estava tancat i s'anava de festa amb prostitutes. És que, clar, si vostè són el far moral, apaga i vamonos. Aleshores, hem de entendre també que les conseqüències polítiques electorals de tot el que estem veient porten a que alternatives polítiques que abans segurament no haguessin estat ni sobre la taula, ara ho estan. Vull recordar que hi ha un tio que no sé ni quina cara té, que es diu el Vice Pérez, que va treure, no sé, va treure un parell d'eurodiputats a les eleccions europees. I si es despertés de la tomba d'Adolfo Suárez diria, però qui és aquest friqui? Bueno, doncs resulta que aquest senyor va treure no sé quants vots. Per què? Doncs perquè aquest tipus de qüestions arriben a la gent. Són molt estètiques. Un cas més de corrupció, un cas menys, ja ningú se'n recorda. Quina era la púnica, la kitchen, que hi havia aquí i allà? Jo ja, més o menys, perquè ens dediquem al tema, però ja no se'n recorda. Però de les qüestions estètiques, l'impacte que tenen cap a l'antipolítica, això és enorme.
1: Marc.
5: Coincideixo bastant amb les anàlisis que s'han fet. Jo crec que fa de mal dia avui si Zapatero li ha anat bé o malament. Jo no m'imagino que hagués pogut haver-hi un escenari alternatiu en què sortís i digués, ah, doncs mira, els indicis han quedat arreglats, ja ho ha explicat tot i, per tant, se'n pot anar cap a casa i fora els càrrecs. Jo crec que això és bastant impensable, no? Hauria deixat una mica malament el jutge instructor si després de tot l'enrenou, de cop ho desés tot el calaix. Per tant,
1: també és per el tema de les mesures cautelars, que al final no n'hi ha.
5: Sí, al final això no n'hi ha. Sí, sí, això sí. Però, en tot cas, el mal ja està fet, en el sentit de que la imatge, abans dèieu, no?, fa lleig, la imatge atacada, deia l'Estefania, la mala imatge que s'endú Zapatero, jo crec que ja no se la traurà de sobre. I tot i el comunicat que ha fet, també està amb les mans lligades a l'hora de defensar-se, perquè en el fons ha de conjuminar dues defenses, no? S'ha de defensar de dos judicis alhora. Un és el judici al tribunal i un altre és el judici públic. Però clar, el judici públic el que et recomanaria per defensar-te és sortir a roda de premsa, comparèixer, explicar-te, però això els seus advocats li diuen que no ho faci, no? Per tant, aquest és el problema, que tampoc no pot sortir obertament a donar les explicacions que sigui. Tampoc sabem si les explicacions acabarien convencent, però en tot cas tindria més possibilitats de jugar aquest partit en aquest judici públic. Però en tot cas, jo no sé si ha tocat os, però el problema és que tot aquest soroll que hi ha al voltant dels casos que assetgen o que empastifen el PSOE, el que fa és que Pedro Sánchez hagi perdut completament el control de l'agenda. És a dir, un govern el que aspira és a fer prendre mesures que faci que les notícies parlin d'ells. En canvi, en aquest cas, el que es troba al govern espanyol és que cada dia ha d'estar sortejant les diferents notícies que surten sobre els casos que l'afecten. Per tant, no té la capacitat de manejar el debat públic, i això, evidentment, condiciona molt el suport que pugui rebre de cara a les eleccions, el fet que pugui mobilitzar els seus, el fet que pugui eixamplar l'electorat. Més bé, del contrari, està buscant les maneres de tapar les vies de sortida.
1: Ara que dius això, precisament, clar, l'altra pregunta immediata, de fet, aquest matí, era la doble imatge, no? Zapatero entrant a l'Audiència Nacional i, en paral·lel, Pedro Sánchez del Congrés a la sessió de control i dient que les eleccions, doncs que no convocarà eleccions, sinó que esgotarà la legislatura. La sensació, ho hem parlat vegades, però és que teniu la sensació, i torno amb tu, Estefania, que estàs a Madrid, de que estarem l'any que ve a aquestes altures, maig-abril, i encara no s'hauran convocat les eleccions?
2: Doncs aviam, jo crec que sí, perquè només depèn de Pedro Sánchez. Els socis poden collar, poden dir que s'ha acabat la legislatura, poden dir que quin escàndol, que línies vermelles, però només depèn d'ell. I després el propi partit, crec que tindrà un comitè federal del partit aviat, aquest mes de juny. Tampoc ningú pot...
1: Després de Sant Joan, el cap de setmana següent, sí.
2: El 27, sí, mm-hmm. Oi?
1: Sí.
2: Doncs clar, què passa? Pedro Sánchez, quan va guanyar les primàries l'any 17, va reformar el reglament perquè els barons mai més el poguessin fer fora. Només el posa i el treu la militància, que la militància és molt procliu a comprar aquests discursos més escurats de que hi ha un complot mundial, internacional i galàctic contra el PSOE. Clar, aquest és el panorama. Què passa amb això dels càrrecs intermitjos que no el puguin fer fora? No només és un tema de fiquem-ne un altre, és que ara venen eleccions municipals i molts càrrecs del PSOE i del PSC jo crec que tenen por. El que volen molts càrrecs municipals és que abans hi hagi generals i després ells. Pedro Sánchez, al meu parer, prefereix sacrificar els territoris per la possibilitat de continuar a la Moncloa, que és una possibilitat. Això no ho diu a cap enquesta perquè no té socis per pactar, per començar. Aleshores, aquesta sensació de, no sé, de tardosanchisme, de que ja estem a les acaballes del tema, ho impregna tot. Els seus pilars, per estirar el xiclet, encara que tot és un escàndol i tot cada dia són nous sumaris, eren el tema internacional. Això comença a minvar. Avui ell, de fet, el president ha tret un decret que diu que és pel tema de la indústria per protegir-la envers la guerra a l'Iran. La guerra està remetent. A Trump ja li interessa que s'acabin aviat les guerres que ell mateix ha muntat. Després, l'ultradreta ja no fa por a l'esquerra, era un altre dels seus puntals. Després, Zapatero era un símbol, tots els símbols de l'esquerra, doncs es va diluint en els jutjats. Clar, ell, doncs, suposo que ja el que li queda és dir, doncs, que traurà uns pressupostos. Però els socis ja li han dit que s'ha acabat la legislatura. És a dir, ja li han fet saber que és molt difícil que tingui aquests pressupostos. És que, és més, jo crec que ahir la mesa no va permetre votar sobre instar el president a convocar eleccions, no perquè sigui una prerrogativa del president del govern espanyol només, sinó perquè ja era com avalar via votació al Congrés que ningú vol que continuï la legislatura o que una majoria no vol que continuï. Per tant, serà agònic, però Pedro Sánchez sempre fia tot a que alguna cosa passarà en el context que li permetrà continuar. Però clar, és que de mentre són moltes coses. El PSOE ja s'està ressentint a les enquestes. Això de que tot és laufer, i Pedro Sánchez, en el tema de Zapatero, està molt contingut. Amb el tema de la dona i el germà, directament aquí ja s'ha dit que això, la causa no va enlloc, que és il·legítim. Amb el tema de Cerdà en tal, que hi ha una línia vermella. Amb el tema de Zapatero es diu suport a Zapatero, perquè saben que és un símbol pel seu electorat, però no van molt més enllà i saben que no les tenen totes. Jo crec que no tenen prou informació com per ficar la mà al foc. Per tant, sempre la sensació és que tot és agònic, però Pedro Sánchez no té cap problema en seguir amb aquesta agonia. Aquesta és l'única certesa.
5: Jo també coincideixo que esgotarà la legislatura per una qüestió estratègica i també perquè crec que el context de polarització facilita que tu vagis amb el teu discurs fins a cremar totes les naus fins al fons, no? És el que veiem, per exemple, als Estats Units, o el que veiem, no? És la tendència política actual al món. Per tant, Sánchez aguantarà. També perquè, com deia l'Estefania, la configuració del poder a dins del PSOE no permet que el defenestrin. És a dir, hauríem de fer aquesta comparació de Pedro Sánchez respecte a Zapatero. A Zapatero el van defenestrar, el van forçar a plegar, no? No per una qüestió reglamentària, sinó per el simple pes que tenien els barons territorials i els quadres del partit, no? Un context diferent, partits estructurats amb més poders una mica més horitzontals que permetien, doncs, exercir aquesta pressió sobre el líder. A dia d'avui tenim lideratges molt més verticals en tots els partits. A Mariano Rajoy tampoc no el van fer fora. Per tant, Sánchez aguantarà perquè té la capacitat de contenir el poder dins del partit i perquè, a més, el context facilita que això passi. Això no és a Gran Bretanya, en què es carreguen els primers ministres dels partits quan consideren que les coses no els hi van bé. Aquí, doncs, el lideratge està molt més marcat. I el que deia l'Estefania, per cert, de sacrificar, que prefereix sacrificar territoris, home, n'hi queda pocs per sacrificar, perquè queda Navarra i poca cosa més, no? Per tant, tampoc no crec que li atabali gaire el fet que no hi hagi comunitats on governi el PSOE.
4: Bé, la mítica frase, em sembla que era d'Alfonso Guerra, no?, de quien se mueva no sale en la foto, aplica molt i a qualsevol persona que estigui dintre del propi Partit Socialista, que segur que en privat doncs, es deuen estar rasgant les vestidures, en públic no ho fan, perquè el propi sistema electoral reforça que l'única manera de triomfar en política en aquest país és fer la pilota al líder, i per tant ningú s'enfronta en un líder i menja Pedro Sánchez. Segona qüestió, jo crec que hi ha una simetria en la percepció d'emergència i de final de legislatura que entre Madrid i Barcelona. És a dir, l'odi visceral que respira de forma molt majoritària a Madrid respecte a la figura de Pedro Sánchez no té res a veure amb el que passa a Barcelona. Per les raons que sigui, possiblement perquè Pedro Sánchez representa la figura que d'alguna manera va fer passar pàgina del procés amb una agenda, digue-li o no, de reconciliació, però que certament ha funcionat des de la perspectiva de la pressió permanent en la que vivia Catalunya molts anys. I això fa que molta part de la ciutadania no percebi el mateix. També estaria bé que tots els ciutadans, també tots aquests que opinem, etc., analitzéssim la nostra simetria en l'anàlisi de la corrupció dels que ens agraden més i els que ens agraden menys. Perquè aquí també a vegades surten casos escandalosos, és a dir, que quan el rival fa una cosa mínima és un desastre absolut i resulta que ho passa als propis, i jo, sort que no tinc cap propi, és la sort de ser un gran fracassat polític. Dono una gran llibertat en aquest sentit. Però observat des d'una òptica, diguem-ne, certament neutral, dius, ostres, macho, quan aquest va fer no sé què, et vas abraonar, etc., i resulta que quan és els teus no sembla que no. Home, doncs hauríem de tenir un punt més de capacitat crítica. I l'última. Clar que aguantarà, evidentment que aguantarà, i com dèieu, espera a que alguna cosa passi, que pot passar, perquè un any en política és molt de temps, i per tant, el problema és que aquest país està una mica com allò, el perro l'hortelano, no? Que ni come ni deja comer, i no s'avança. No has aprovat uns pressupostos en una legislatura sencera. És un insult a la intel·ligència dir que ara presentaràs uns pressupostos quan saps que és evident que no. Ara diràs els pressupostos més socials de la història, bla, bla, bla, bla, i com no me'ls voteu sou tots dolents. Bueno, doncs així funciona el nivell de la política espanyola.
1: Vosaltres que sou tots quatre politòlegs o que en sabeu, ara faré una mica pregunta d'examen, però això havia passat, una legislatura, quatre anys, sense
4: mai,
1: pressupostos?
4: Mai, és absolutament que... mai. És que hi havia certa decència respecte a les institucions, cosa que crec que Pedro Sánchez s'ha carregat.
2: És que és més, jo recordo, vosaltres també, quan estudies et diuen motius perquè caigui un govern, no aprovar pressupostos.
1: Doncs clar,
5: és... Bueno, és que Pedro Sánchez mateix, la primera convocatòria que va fer d'eleccions, és perquè no havia aprovat els pressupostos.
2: Mm-hmm. Exacte. Bé, allò va ser l'escup. Però, de fet, aquest intent de pressupostos, el que serà és l'espot, campanya electoral, dirà... Clar. Atenció, votants, Aquesta gent no ha permès que el govern més social de la història faci els seus pressupostos més socials de la història. Ah, exacte. Molt bé, no voteu aquesta gent, voteu a mi, anem a eleccions. Però si tot és molt esperable ja, ja no hi ha noves pantalles, que això també parla de la debilitat del govern. És a dir, Pedro Sánchez sempre tenia noves pantalles, noves coses a explorar. Aquí a Madrid s'ha escampat la idea rocambolesca de que acabarà la legislatura proposant com una legislatura constituent i anirà contra el rei i dirà que ara anem a la república. Dic, home... No sé, jo ja crec que això ja és massa fins i tot per Pedro Sánchez. No hi ha, aquestes forces no hi són.
4: Estefania, aquest clamor popular, no te la juguis.
2: Exacte. Mai pots dir, no? Però aquest clamor popular per la república, mentre la gent no pot ni pagar el seu lloguer, doncs ara mateix no l'hi veig.
1: Cugat.
3: Sí, només per apuntalar, jo crec que hi ha aquesta debilitat del relat per part del PSOE, és innegable, però jo crec que qui ha estat els seus socis, no n'hi ha cap que vagi sobrat. Ni de relat ni de posició, és a dir, la debilitat és quelcom bastant compartit. Si ens hi fixem, el PNB està patint per una possible aproximació d'aquestes eleccions envers les forals i municipals, perquè Bildu no se'ls acabi de menjar la torrada que tenen allà a sobre. Junts, a tot això, va dient i fent menys, com sempre, que el que diuen, perquè entre altres coses tenen per resoldre el retorn de Puigdemont. Bildu fa aquesta mena de cariati de la política estatal, que aguanta sense fer veure que fa res més que no pas aguantar. Esquerra Republicana encara no sap si cuinarà rufiant allò a la papillota o ho farà al vapor. I enmig de tot això, el que per mi és el fracàs flagrant, és això que en diuen ara l'esquerra de l'esquerra, es diguin com es diguin, o sigui, més desgraciats que una pel·lícula d'en Cantinflas. Com pot ser que en el moment en què estem dient que el PSOE punxa, com pot ser que en el moment que diem que cau un referent moral, com pot ser que en el moment en què ve l'extrema dreta, que ve el lloc, que passi tot això, tu estiguis com estàs? Total. Sense projecte, sense mecanisme, sense nom, sense il·lusió, sense res. O sigui, com pot ser? Sí, sí. O sigui, com pots acabar de en el moment que el PSOE perd la referència, perd la moralitat, perd el missatge, perd tot, però un carai ets, anava a dir una paraulota i després em renyaran. Admires tot el panorama de lo que havien estat socis de govern i, home, la debilitat és bastant contagiosa.
4: Això que expliques és una mica gairebé un moment 15M. És a dir, els elements que veníem de la crisi, certament ara no és el mateix, però el moment 15M respecte a la idea de llunyania entre la política i la ciutadania, la corrupció, etcètera, etcètera, com molt bé diu el Cugat, és un punt de vista estratègic, l'esquerra de l'esquerra, on està? Perquè si ara t'aparegués un Pablo Iglesias... Dic un Pablo Iglesias, no la figura en concret de Pablo Iglesias, un líder en aquell espai que fos capaç de diverses coses. La primera, de tenir el coratge de dir, escolta, jo marxo d'aquest govern perquè això és una vergonya. I estan allà enganxats com una lapa que no fossi fal que no falti la nòmina a final de mes. Perquè, clar, no estem parlant de 5 ministres, estem parlant de centenars de persones que estan allà i que tenen una feina que ni tan mal. Però, clar, això també desacredita el discurs que electoralment tu voldràs fer d'aquí a un any. I, ara que feies referència a Rufián, compte que tot això no el pugui afavorir per situar-se en aquest paper de lideratge en aquesta esquerra de l'esquerra.
5: El que passa que el moment 15M era com, diguem, bascular tornant d'un govern de dretes. En canvi, ara, més aviat, diguem, el punt d'escapament se'n va cap a l'extrema dreta, justament, perquè aquí ja és un govern d'esquerres o de centre-esquerra. Per tant, jo crec que això el que està alimentant, justament, i ho deies tu abans també, no? Són moviments més aviat d'extrema dreta, no? El 15M aquest cop serà d'extrema dreta, sense anar a fer una acampada.
4: Extrems, però... Com a tal, potser una esquerra de l'esquerra de l'esquerra, que no sé si és, o que pugui aparèixer, tindria un bon caldo de cultiu electoral per fer alguna cosa.
5: Sí, l'anticistema abans era d'esquerres, ara és de dretes. Sí, extrema dreta.
3: El vot d'impugnació, que se sol dir.
5: Exacte.
1: Doncs hem arribat a 3:15 amb aquesta masterclass de tots quatre, recuperant els apunts de quan fèieu polítiques. Fem una pausa i ara tornem.
0: No ho sé, amb Mireia Garolera.
6: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
7: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
8: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
9: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
10: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
11: Una experiència autèntica per a tota la família.
10: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
11: Us hi esperem.
10: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
11: Terres de l'Ebre.
10: Reserva de la biosfera.
11: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
12: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
13: I si no haguessis de conformar-te? Només has de dir dues lletres. N o no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900 100 608.

0: C, amb Mireia Garolera.
1: Doncs vinga, ens queden 8 minuts de tertúlia per arribar a les 10, tertúlia del 9C, avui amb el Cugat Comas, l'Estefania Molina, el Roger Muntanyola i el Marc Martínez Amat. I canviem totalment de tema perquè demà arrenca una nova edició del... Exacte, exacte. És una nova edició del Sonar, que és la primera que es fa íntegrament a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, i també és la primera sense els propietaris de sempre al capdavant del festival. Sembla que aquest any, sí, la música serà la protagonista, i aquí va la pregunta que us plantejo, i no la polèmica vinculació amb un fons d'inversió israelià. Aquest any el festival manté els vincles amb el que és KKR, el mateix vincle que l'any passat va fer que molts artistes i assistents s'esborressin del Sonar, però... aquest any no n'hem parlat. Aquí és on us plantejo la paradoxa o la situació de dir que estem on érem. És veritat que ara no hi ha la guerra oberta al Pròxim Orient, però la situació és la mateixa, però la visió que en tenim tots plegats no té res a veure. És a dir, el Sonar segueix sent el festival, un festival molt important a casa nostra, i que segueix tenint els vincles amb aquest fons d'inversió israelià, però ara no passa res, no, Marc?
2: Sí, bueno, suposo que es forma part també de la tendència més abatzegades, no onades, de l'actualitat. Hi ha moments en
1: què... Com
2: el
1: que està de moda o el que no està de moda, una mica.
2: Sí, podríem dir, sí, exacte. Llavors, això és el que mobilitza més o menys o sensibilitza més o menys l'opinió pública. I, per tant, aquí al final el càlcul sempre és, bueno, això fa que hi vagi més o menys gent, si realment això no provoca una caiguda del públic que assisteix a l'espectacle, doncs ningú no veu un incentiu aquí per acabar doncs, modificant aquesta, en aquest cas, el fet que hi participi un fons israelià, no? Jo crec que la qüestió al final té més a veure amb aquests impactes de màrqueting que no pas amb una reflexió profunda, més a fons, sobre les raons, no? Té a veure més amb l'opinió pública. Això m'afectarà o no m'afectarà el públic? I a partir d'aquí es prenen les decisions.
1: Tot i així, a Gaza està solucionada, podríem dir, entre cometes, la guerra, molt entre cometes, però seguim amb el front al Líban, que en aquest aspecte no sembla que l'incursió al Líban no afecti de la mateixa manera com sí que passa amb Gaza, no, Cugat?
3: Sí, crec que més que solucionat a Gaza...
1: Moltes cometes.
3: I també a Cisjordània, exacte, el que hi ha és altres... I a part són conflictes veïns que eclipsen una mica l'atenció, és a dir, depèn de qui segueixis a les xarxes i com te n'informis, doncs tens una percepció o una altra de com prossegueix. El que segur que no s'ha acabat és el conflicte latent allà a Orient Mitjà, no? Respecte al tema de KKR, al cap i a la fi, tot, fa un any els que van decidir no tocar o vendre's l'entrada, i els que aquest any no li fan cas, no deixa de respondre o a la concentració personal envers un producte cultural de masses. KKR és propietari de molts festivals, i han hagut festivals a l'estat espanyol que el seu públic ha apretat fins que ha forçat la desvinculació amb KKR, i estic parlant d'un cas molt concret que és el Vinya Rock, molt identificat amb una cosa molt, molt escarranosa que es fa a Villarrobledo l'1 de maig, i que aquest any ha estat un fracàs perquè la gent ha fet boicot perquè es va assabentar que era el KKR. Si això no ha passat amb el Sonar, doncs és perquè no hi ha el mateix nivell de concentració, o públic, que és la cosa més normal del món, no és el mateix, ni té la mateixa percepció en quant a ètica del consum o consum estratègic. En tot cas, al voltant del tema d'Israel i de la presència d'Israel en els grans sectors, inclòs el musical, hi ha camp per córrer. Només cal parar l'orella a experts en festivals com Nando Cruz per estar atent respecte al tema musical i de tants altres. I els moviments de boicots, desinversions, etc., venen de moltes temps abans, ho dèiem, de generacions, venen d'unes quantes generacions enrere i seguiran sent. Si tenen més o menys força, dependrà, com dèiem, de la moda o de l'interès mediàtic del moment.
1: És curiós que digués això, o que la conclusió sigui aquesta, de la moda, de l'interès mediàtic. Estefania?
4: Aviam, jo crec que per una generació el tema de la guerra a Gaza ha marcat ja molt fort, no? Perquè evidentment és un tema que porta moltes dècades en marxa, però crec que justament s'ha donat una conjuntura on ha impactat fort. I avui dia els consumidors tenen molta capacitat de fer boicots a les marques, és a dir, hi ha molta gent que si considera que una marca ha fet quelcom que ells moralment no veuen adequat o que pertany a un país que creuen que fa coses que no és adequat, doncs ja hi ha molta capacitat. Al marge d'això, evidentment, doncs crec que el mainstream, el major gruix de la gent, d'una banda potser hi ha desconeixement, no?, d'on venen certs productes, com operen certes marques, què fan certs països. No tothom, evidentment, està tan polititzat com nosaltres. Segurament el gruix de la gent tampoc es regeix tant per aquests criteris, no? De vegades és un goig parlar amb gent que no està polititzada perquè d'alguna forma te n'adones de coses que nosaltres ens preocupen molt o ens guien molt, a la gent del carrer li arriba com un 1% de tot i això és una realitat i de veritat ho trobo molt legítim.
2: Totalment d'acord amb l'Estefania, com normalment em passa, però bueno, per altra banda. Però més enllà, sí, però més enllà d'això, estic d'acord que la conscienciació social hi ha una part de la població que en té molta i en certs segments que, evidentment, aquestes qüestions tenen molt d'impacte. El factor momentum, com heu descrit, també té molt a veure, perquè Israel continua estant dirigida per Benjamin Netanyahu, igual que l'any passat, i diguem-ne que no hi ha hagut tampoc una esmena per part d'Israel per fer que allò que l'any passat va suposar un boicot ara no ho suposi.
1: Però ara ja no ens en recordem, no?
2: Ens en recordem, però també et dic una altra cosa. Si ens posem a... També hi ha una part, em perdó, de show, perquè vaig, no vaig, perquè li faig el boicot. Bueno, però si fa boicot vostè Israel, doncs deixi de tenir mòbil, perquè segur que hi ha tecnologia israelí al mòbil. Segur que moltes de les coses que fem a la nostra vida hi ha tecnologia israelí, perquè no és Sudan del Sud, Israel. És un dels països que proveeix més tecnologia i té una indústria més potent del món. Per tant, si vostè és tan anti-israelí, que té tot el dret de ser-ho i vol fer boicot, fàcil amb tot, però llavors no tindrà telèfon mòbil, segurament no tindrà moltes coses. Per tant, home, també tot forma part, evidentment, d'un compromís social de la gent, però a vegades, quan hi ha un grup, una massa molt gran, també crida a l'efecte postureo, no ens enganyem. I n'hi ha uns quants que ho direm perquè ho senten de veritat, i n'hi ha uns altres més que els agrada molt ficar a l'Instagram, no aniré al tal perquè és Israel. Vale, moltes gràcies. No saps ni on està Israel al mapa, però bueno, és igual. És a dir, hi ha un factor postureo amb tot el que passa, però és que això passa a tot arreu. I té a veure amb el 1% que feia, la referència que feia l'Estefania ara, que hi ha una part de població que ens agrada molt això, ens interessa el que passa, la política, el debat polític, etcètera, etcètera, i hi ha una altra part de població que no, i que va més per on bufa el vent. Per això feia referència a l'inici del debat a que el més important pel PSOE i per una part de la població, i torneu l'expressió, ho sento, són les putes i les joies, i no els diners.
1: El Roger va fora avui. Sí, Estefania, molt, molt breu.
4: Breument. Que crec que el postureig de vegades també és polític. Aquest govern ni cap altre pot portar fins a les últimes conseqüències cap mena de boicot a Israel, i això ja ho sabem.
1: Parlant de posturejos, precisament hem de tenir l'acord, la fi de la guerra a l'Iran, dijous o divendres. No sé si també estem davant d'un postureig de Donald Trump o no. Ho anirem buscant,
2: perquè mira que l'ha anunciat cop.
1: L'ha anunciat ja portem molts dies, que ja sembla que ja estigui passat i tot i caducat, i encara no s'ha signat. Doncs ho anem deixant aquí. Gràcies per acompanyar-nos a Marc Martínez Amat, periodista, Roger Muntanyola, politòleg, Cugat Comas, periodista i politòleg, i l'Estefania Molina, que és també periodista i politòloga. Gràcies a tots quatre i fins la propera. Adéu, bona nit.
4: Adéu.
1: Les 10 en punt, actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
5: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
5: Doncs que continuem pendents de l'incendi que crema a la Segarra, que obliga a confinar Pallerols i tres nuclis de Ribera d'Ondara. Fins ara ja ha cremat unes 30 hectàrees, segons els agents rurals. I treballen gairebé una seixantena de dotacions dels bombers. En els últims minuts han retirat ja els mitjans aeris. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, l'inspector cap de suport dels bombers, Claudi Gallardo, explicava l'estratègia que seguiran en les properes hores.
6: Serem gran part de les dotacions que tenim ara mateix treballant perquè ens interessa dur a terme un treball d'estabilització i control d'aquest incendi de forma molt activa per reduir recursos de cara a demà, perquè, doncs, com us podem imaginar, demà doncs, afrontarem un altre dia amb unes condicions similars i ja una miqueta pitjors, en el sentit que anem acumulant, no?, aquest estrès i aquesta calor, i per tant ens interessa tenir doncs, dotacions disponibles per demà.
5: També aquí al 9C, l'alcalde de Ribera d'Ondara, Francesc Sabanés, explicava una de les principals preocupacions que han tingut aquesta tarda.
7: Pallerols està molt prop

0: podrien passar per primer cop dels 40 graus aquest any a Catalunya, a les comarques més caloroses, cap al Pla de Lleida, l'interior de l'Ebre. Potser també ens hi acostarem al Priorat, per tant, moltíssima calor. Augmentarà l'aixafogor, cada cop nits de més mal dormir en trams de la costa i tot plegat amb sol, cada cop menys opcions de pluja a mesura que pugi aquesta temperatura, onada de calor a partir de diumenge i ben bé fins Sant Joan.
1: Ho anirem seguint. Gràcies, Martí. Bona nit.
0: Sí, fins ara. Bona nit.
1: L'agenda judicial, Pep, a l'entorn del PSOE demà tindrà una nova entrega.
2: El jutge decidirà en les properes hores si porta a judici a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, i si li imposa mesures cautelars. És el termini que es va donar a Juan Carlos Peinado en l'audiència preliminar de dilluns. L'acusació popular demana que prohibeixi a Gómez sortir de l'estat, que li retiri el passaport i que l'obligui a presentar-se al jutjat cada 15 dies.
1: I demà, ara ho dèiem, arrenca una nova edició del Sónar que arriba amb novetats.
2: És la primera que es fa íntegrament a Fira Gran Via, a l'Hospitalet del Llobregat, i també és la primera sense els propietaris de sempre al capdavant del festival. Sembla que aquest any sí, la música serà la protagonista i no la polèmica vinculació amb un fons d'inversió israelià. Enguany, però, el festival manté els vincles amb KKR. Els organitzadors apunten que l'assistència fregarà les 160.000 persones.
1: I els esports, Xavi Rocamora, bona nit.
3: Bona nit.
1: Què fareu avui, el tu diràs?
3: Avui estarem pendents del partit del Mundial que acaba de començar ara mateix entre Anglaterra i Croàcia amb un blaugrana, Anthony Gordon, primer fitxatge del Barça per la temporada que ve i que és titular amb la selecció anglesa. El que ja ha acabat és el primer partit de la jornada i amb sorpresa, perquè Portugal ha empatat a un contra el Congo, per tant, ensopegada d'una de les favorites al títol. En Portugal, el blaugrana Cancelo ha jugat tot el partit, mentre que Bernardo Silva, anunciat avui mateix com a nou fitxatge del Madrid, l'han canviat a la mitja part i tot plegat l'endemà d'una nova exhibició de Leo Messi, que s'ha convertit en el jugador més veterà en fer un hat-trick en un Mundial. Amb 39 anys ha liderat la victòria de l'Argentina 3-0 contra Algèria.
1: Doncs, com sempre, ho seguirem a partir de dos quarts de 11. Anava a dir d'una, no, 11.
3: No, també, també. Fins ara.
1: Fins ara, Xavi.
4: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
4: Escolta'ns al cotxe.
5: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
4: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
5: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
4: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Passen 4 minuts de les 10.

Avui al 9C tenim un nou sopar de germanor. Aquest cop parlarem amb dos germans que han crescut des de petits entre fogons. Una infantesa i joventut molt marcada per l'ofici dels seus pares. Grans noms de la gastronomia catalana que segurament els ha fet qui són i els ha portat a dedicar-se al que es dediquen. I són dos germans també que s'han ajudat o fins i tot potser salvat en els moments més foscos. Avui al 9C sopem amb els germans Balam Ruscalleda.

0: Raül i Mercè Balam Ruscalleda, bona nit i moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest sopar de germanor. Com
1: bona
0: esteu?
1: Nit,
0: veig que aneu movent, us aneu movent amb Lenny Kravitz, no?
2: Home, de moment ens les heu encertat les dues, eh?
0: Però què passa amb Lenny Kravitz, que forma part de la vostra banda sonora, de quan éreu petits o d'adolescents?
2: Bé, és d'adolescents, jo crec que
1: sí,
2: l'hem disfrutat més, sí.
0: A veure, sempre ens agrada començar de la mateixa manera, no?, aquest sopars de germanor. Preguntant, quan vau sopar junts per última vegada?
2: Mira, jo pensava que feia fa 30 anys.
1: No, a la casa nostra.
2: Però llavors un dia li vaig dir, hòstia, Mercè, és que fa tant que no anem a sopar i tot. I em diu, mentida, perquè tal dia vam anar a sopar una pizza. Vale, ja sabem qui és el germà de la memòria,
0: sí, sí,
2: és el germà
0: no,
2: de la
0: no,
2: nova
0: sí,
2: memòria.
0: Sí. Per tant, fa poc que vau sopar
1: bueno,
0: plegats.
1: Bueno, fa...
2: Relativament poc. Estem
1: poc, però nosaltres
2: fa...
1: són 2 anys, poder.
2: O 3.
1: O 3.
2: Val a dir que jo a vegades sí que vaig a sopar al bar de la meva germana
0: i estic
2: amb ella, però ja està treballant, hi ha més gent, però sí, sí.
0: Perquè tots dos, ara que dius això, vaig a sopar on treballa la meva germana. Vol dir que tots dos esteu vivint a Sant Pol,
1: sí.
0: A Sant Pol de Mar.
2: Clar, som fills nascuts i vivim i serem enterrats a Sant Pol, també.
1: Sí,
0: mai no hi ha dubte d'això? No hi ha hagut mai cap dubte de, no sé, Barcelona o fins i tot algun lloc a l'estranger?
1: No, a mi no m'emportis enlloc més que Sant Pol.
2: Jo he viscut a Barcelona, eh? Jo vaig ser de...

0: vaig viure a Poble Sec, i a Barcelona me'n vaig adonar que jo sóc molt de poble.
1: I Sant Pol, en el teu cas, sempre hi has viscut?
2: Bueno, vaig estar 3 anys visquent a Argentona amb el meu marit i vam acabar a Sant Pol.
1: Tornant als orígens.
2: Visquent, sí. I ja fa molts anys, això.
1: Ara que dius treballant, els dos us dediqueu a la restauració, és així?
2: Sí.
1: O ens ho podeu explicar una mica? Perquè tu, Mercè, vas començar a treballar en el negoci familiar.
2: Sí, bueno, la botiga també. És que hem patit el mateix. I passant per totes les fases, diguéssim, estar a la botiga treballant. Jo era més petita quan van tancar la botiga i vaig estar més a la fruiteria. I després passar al restaurant.
1: No ho hem dit, però no sé si ja cal dir-ho. Qui són els vostres pares? A veure. Ja ho darem tot per fet, no? Que és la Carme Ruscalleda, el Toni Balam.
2: Sí.
1: Coneguda més la mare que el pare, al final, tot i que el pare sempre ha estat com l'eterna acompanyant, no?
2: Bueno,
1: i que sempre ha sortit a la foto.
2: La mare sense el pare i el pare sense la mare no haguessin arribat amb tot el que han fet.
0: El que passa que els dos són dos pilars molt importants del negoci. La mare és més la part de la invenció, de la creació, la més artística, però el tema de portar els números perfectes i tot, de portar un negoci, és el pare, que en sap tant. Jo crec que una mica hem heredat nosaltres també la manera de visualitzar un negoci o com gestionar...
1: Les dues potes, no?
0: Sí, les dues potes.
1: L'econòmica i la de la creativitat, el que ofereixes...
0: És que és tan important una cosa com l'altra.
2: Si no, no funciona sense l'altra.
0: És que si no, no funcionarien.
1: Perquè, Mercè, tens ara el teu propi...
2: Sí.
1: Bar, i el bar és allà on hi havia l'antic negoci dels teus pares?
2: Era on hi havia el pàrquing.
1: El pàrquing?
2: Sí, el pàrquing que estava just al costat del restaurant.
0: Mira, el restaurant és el carrer Nou, número 10,
2: i la
0: Mercè està al
2: número
0: 8. O sigui, compartim espai.
1: Perquè llavors tu sí que tens el restaurant on hi havia hagut el restaurant, no?
0: Sí, el dels pares, sí, jo tinc el que és... físicament al restaurant, al menjador i la cuina, i la Mercè fa servir doncs el que era la part del pàrquing i llavors tot el jardí. I ara funcionen doncs els dos negocis.
1: Perquè les trajectòries com van? Tots dos vau treballar en el negoci dels pares durant anys?
2: Sí, i tant.
0: Sí.
1: Perquè recordem l'evolució ràpidament, perquè qui no ho recordi, Els vostres pares no sempre han tingut un restaurant, sinó que primer tenien la botiga, com es deia?
0: Un supermercat Ruscalleda.
1: Supermercat Ruscalleda, familiar.
0: Familiar dels avis. Era la mare, doncs, era l'hereva, diguéssim, d'aquest supermercat. Quan es casa amb el pare al 75, ho modernitzen i ja fan un supermercat més gros.
2: Amb plats cuinats.
0: Sí, plats cuinats. Hi havia... per ser els anys 80, bueno, era com un club del gourmet en un poble que devien ser 2.500 habitants. I llavors la mare, el 88, volien ficar taula en aquest supermercat, fer com un bistró.
1: Perquè veien que tibava la cosa.
0: Tirava
1: no?
0: la cosa. I volien muntar un restaurant just a sobre de la botiga. Però el dia abans de començar les obres es van enterar que l'hostal Sant Pau del davant es posava a vendre. I llavors aquí el meu avi, l'avi Ramon, el pare de la meva mare, que era una persona molt llesta, va dir, escolta, sigueu llestos, compreu l'edifici, perquè més val tindre un immoble que un moble. Si no surt bé, es ven i llavors tires endavant. I llavors va ser quan van obrir el restaurant del davant. Jo sí que portava uns anys treballant des dels 15, treballant en el supermercat, i quan tanca aquesta botiga, doncs passo al restaurant.
1: Al restaurant. I tu, com que ets 6 anys més petita, al supermercat, suposo que el recordes, però el vas viure menys a nivell de treballar,
2: també.
1: I has estat sempre més al restaurant dels pares, no?
0: On has, sí, però ajudava, o sigui, també es baixava. Jo, quan ja era ganàpia i estava allà a la Mercè, jo se la feia venir els caps de setmana un ratet, doncs, a ajudar la fruiteria a col·locar alguna cosa, a recollir cistells.
2: A fer canelons.
0: Sí,
1: perquè, i en el teu cas, ella va passar, per tant, uns anys treballant al restaurant dels pares. Quan es tanca el restaurant és quan decideixes obrir el bar.
2: Decidim amb el meu marit obrir el bar. Però el meu marit també hi treballava, en el restaurant.
1: Tot molt familiar,
2: Sí,
0: sí, aquí. Sí.
2: És que no, si clar. No tira,
0: No, per això...
1: És a dir, a veure, ja interpreto, la part bona de que queda tot en família i més controlat, però, esclar, t'has de portar molt bé, també.
2: Sí.
0: S'ha de tenir, jo
1: la
0: crec
1: família,
0: que molt...
1: No?
0: S'ha de tenir molt de respecte i saber molt bé com és cadascú.
2: Com dir les coses.
0: Todo vale, no, però hi ha aquesta confiança i aquest respecte a la feina. Jo crec que ha sigut el nostre secret. Potser perquè hem crescut així, clar. ja els pares treballaven amb els avis, llavors els avis es van jubilar, clar, treballàvem nosaltres amb els pares.
2: Sí, ho hem viscut tota la vida i ho veiem com normal. Sí, quan molta gent en diu... Com podeu treballar junts tantes hores?
0: Sí, bueno, és el que hi ha. És,
1: és el que hem mamat
2: sí, és i, és normal.
1: Sí, sí, i el sí. que és normal per nosaltres. Et pregunto a tu el que abans li preguntava a la Mercè. Raül, la teva trajectòria, diguéssim, laboral, vas estar també al negoci dels pares, però hi han hagut més modificacions al llarg del camí, o com ho definiries tu? Perquè ara has obert dins del que havia estat el restaurant el teu propi, però també has intentat de sortir-ne una mica en alguns moments, no?
0: Bueno, he anat creixent. Jo penso que jo era molt, molt mal estudiant i el vaig decidir deixar els estudis perquè a primer de cop ho vaig suspendre tot. I per xuleria vaig dir, és que jo no vull estudiar, jo vull treballar. I els pares van dir, doncs, vale, el fotrem el nen a treballar. L'avi va dir, foteu-lo a treballar, perquè el nen s'espantarà quan vegi tota la feina...
1: I voldrà estudiar.
0: I us demanarà tornar a estudiar. I el tret els hi va sortir per la culata. Mica en mica vaig anar pujant. L'any 2009 se'm proposa anar a Moments, però llavors l'any fa 4 o 5 anys vam decidir, quan els pares van tancar el restaurant, reobrir el Sant Pau.
1: Vau comprendre en el seu moment perquè els pares decideixen dir fins aquí?
2: I tant.
0: Jo sí.
1: Va ser consensuat fins i tot amb vosaltres, o com va anar?
0: Mira, a mi vaig anar a veure un dia a la mare, que vas a veure la mare, l'estava ficant roba i a la rentadora, i em diu, què fas diumenge? I dic, res. I dic, és que hem de parlar... amb tu i la teva germana.
1: Ui, ui, ui, ui.
0: I jo el primer que vaig preguntar va ser, esteu bé de salut? I diu, sí, sí, sí, de salut està bé. I el segon que els hi vaig dir, tanqueu el Sant Pau. I la mare va dir, ostres, com ho saps? I dic, bueno, perquè m'ho imagino. Jo tenia molt clar, encara que se'ns va proposar, que allà hi havia un negoci, qui el volia continuar. Si algú el volia continuar, allà estava. Però jo crec que ho compartim amb la Mercè, això, al 100%.
2: El Sant Pau és el Sant Pau. La Carme és la Carme i Antoni és Antoni, i és el seu somni, és el seu...
0: Sí, és que vam pensar els dos el mateix. És el seu projecte. El seu projecte de vida. Jo crec que tenia que néixer i tenia que acabar amb ells.
1: I vau comprendre el per què en aquell moment...
0: Bueno, jo crec que és llest, i jo espero tindre la voluntat de fer això quan m'arribi a fer gran.
1: Saber frenar temps, vols dir?
0: Sí, i pensa, dic, és que de vida n'hi ha una. I jo crec que has de saber frenar i gaudir d'una altra manera. No han deixat de treballar.
2: No,
0: jo crec que treballen molt més...
2: Sí,
0: que
2: la
0: no
2: veig
0: pas.
2: Menys ara, sí. Que abans que la tenia fixa a la cuina.
0: Sí, el que passa que no té aquella cosa de complir sempre amb un servei, perquè això sí que ens ho han ensenyat a casa.
2: A
0: si
2: casa
0: teniu una cosa,
2: ser.
0: Has de ser-hi. I jo crec que té aquesta llibertat i està gaudint d'una altra cosa. Jo ho respecto i aspiro el dia del demà saber fer-ho, això, també.
1: Perquè què estan fent ara, actualment?
2: Sortir per tot arreu.
0: No paren.
2: Una xerrada en una escola, després...
0: Col·laboracions a premsa. Està ara escrivint un llibre. No, és un cul de mala ciento.
2: Sí. No sembla l'edat que té.
0: Mira,
2: no,
0: jo...
2: És que no ho diries, l'edat que té.
0: Mira l'egoisme d'un fill... Quan els pares van decidir això, és clar, llavors els hi va sortir d'anar molt arreu, no? I tenien un cansanci d'anar aquí, d'anar allà... I jo vaig dir, mira, d'aquí 2 mesos els hi diré que frenin i que contemplin la vida diferent. Perquè penses, no, és que ells han de parar, però és que ells no saben parar. El dia que vulguin parar, pararan.
2: Ja pararan.
0: Si ens ha pogut tancar un dels millors restaurants del món, per suposat que ho podran fer, això. Però... l'egoisme d'aquest, no, que es parin, no, que fotin el que fotin
2: igualment
0: el que vulguin.
2: Ho faran.

0: La vostra relació, si no m'equivoco, també està molt marcada per la teva addicció a les drogues, Raül, una addicció que tu has definit moltes vegades com una malaltia que t'acompanyarà per sempre. Mm-hmm. Ara has aconseguit adormir-la, com expliques, però no va ser fàcil en el seu moment. Si us sembla, parlem un moment d'això, perquè com comença la teva relació a les drogues? Ho has explicat moltes vegades, hi ha documentals, hi ha el llibre, hi ha moltes entrevistes que has fet, però per si ens pots, si ho pots recordar un moment.
1: Mira, tot comença per una falta de connexió dels sistemes del plaer del meu cervell. Surts, comences a veure, el que passa que, esclar, els teus amics, hi havia un moment que paraven, en Raül no sabia parar, i sempre era el que bevia més, o el que es drogava més, o era tot sempre el més.
0: El límit.
1: Sempre al límit. I així es va anar funcionant. Al principi era com una cosa molt normal, i amb el pas del temps se te'n va de les mans. El que era de cap de setmana, al final ja era tots els dies. I al final és això, no ho escolleixes, no era ni per males companyies, ni per una família desestructurada, ni... No, em va tocar...
2: No, perquè ens hem mogut, tu sí. I jo ens hem mogut pels mateixos llocs.
1: Sí, sí, potser hem fotut les mateixes maldats. Però mira, la Mercè, la mateixa casa, la mateixa família, la mateixa educació, una persona assenyada, doncs ha conduït, ha tingut una família, doncs té dos filles ja ganàpies... En canvi, en Raül era una altra cosa.
0: Perquè tu, Mercè, recordes ben bé l'evolució, diguéssim, o com la degradació, sí, en aquest aspecte?
2: Sí,
0: va ser com... mica en mica van empitjorant la cosa.
2: I tant, sí, van empitjorant. Empitjorant de que agafes, al final acabes agafant por i de no voler saber res d'aquesta persona, però és el teu germà, l'estimes amb devoció i no vols que caigui en aquest pou.
0: I, de fet... va ser tu?
2: Sí, vaig ser la xivata de casa.
0: A veure, expliqueu una mica això, perquè hi ha el punt d'inflexió que el Raül, podríem dir que està en un moment de pou màxim, i que tu, Mercè, el, podríem dir que el rescates.
2: Sí, bueno, rescatar no, era de que tu veus una persona que surt de festa, es droga o beu, bueno, droga i beure també és el mateix, però de festa, o de tant en tant, o per Cap d'Any, o per Sant Joan, o... Però ja era cada dia, ja es tancava a casa. I una persona que es tanca a casa és sol. I la festa és més grossa que la que pots trobar fora. Això ja era una cridada d'atenció molt gran. I vaig anar a casa als pares de dir... En Raül ja no es diverteix tant. En Raül està en un pou que no...
0: Perquè en aquest moment, abans de que hi anessis, eren conscients els pares de...
2: A mi m'ho preguntaven. Passaves? Jo sabia que les festes que hi havien... Se n'adonaven els pares que algo fallava pels malhumors que venia, per després el que diu, després estàs de bon humor, o els crides i els maltractes psicològicament, i em preguntaven si prenia algo. Però clar, això costa tant de dir. Dic, no, bueno, surt. Però el dia que vaig veure aquell percal a casa...
0: I... Va passar, era un dia concret.
2: Bueno, sí, jo anava a netejar a casa seva, saps?
1: Sí, jo... En teoria agafo com una depressió, agafo com una baixa... Tinc un pare que és molt llest i va dir... Bueno, mira, farem una cosa, tu estigues tranquil...
2: Jo acabava de tenir la criatura, no treballava i anava a netejar.
1: Llegeixes, mires la tele, et dediques a tu, estigues tranquil... La Mercè vindrà a ajudar-te a fer les neteges de casa.
0: Que la traducció d'això és la Mercè...
1: Jo ficaré aquí, ficaré el policia, et ficaré un policia... I jo, ah, doncs vale. Esclar, la Mercè un 5 de març va veure doncs, tot el percal, i va entrar i va sortir. Va entrar, va sortir...
0: Perquè estaves en un moment que havies consumit molta...
1: Sí,
0: molta
1: devia cosa. Estar, devia portar 2 dies sense dormir, perquè no dorms, estàs brut, és que ja... Era la decadència total, és que ja no era persona, és que ja ni recordo com m'alimentava. Vivia amb una bogeria molt gran, molt gran. Per això vaig tindre la gran sort que la Mercè van els pares, a dir, en Raül se li han anat de les mans, van venir tots tres a casa, van aparèixer, i sortint de la dutxa amb la tovallola, me'n recordo que estaven tots tres sentats al menjador de casa, i la mare va dir, què fem? I jo vaig dir, el que vulgueu. I va dir, doncs anem al metge. I me'n van dur el metge de capçalera de casa. La mare va dir, vam anar tots tres, amb un silenci sepulcral. La mare va dir, bueno, portem el nen, que tenia 36 anys en aquell moment, arriba a dir, el nen pren droga. I el metge va dir, ep, això és fotut. L'únic que podeu fer és ingressar-lo. he sentit a parlar molt bé d'aquesta clínica. Va trucar. Escolta, tinc aquí un pacient potser per pujar. Dic, ah, que pugin a fer una visita. I aquell dia, doncs,
2: que t'hi vas quedar.
1: Ves a casa, fes una bosseta, Raül, amb un pijama, espai de dents, fica't un parell de mudes, i van pujar tots quatre, com antigament crec que va ser l'última vegada que vam anar, tots quatre
0: amb cotxe,
1: jo me'n recordo no saber on estava perquè vaig pujar plorant, o sigui, els meus ulls estaven entelats i només veia borrós, i aquell dia ingressava i no sabia molt bé què passaria, i allà vaig aprendre, doncs, que no era una mala persona, que tenia una malaltia, i allà vaig començar el meu tractament.
0: No t'hi vas oposar en cap moment.
2: Mira, jo aquí era el que... Jo aquí em vaig sentir com un monstru, l'acabo de tancar.
1: Sí.
2: L'acabo de tancar, em vaig sentir fatal. Però van anar passant els dies i al veure que s'hi va quedar...
1: És que
2: no jo... va ser tan dolent el que vaig fer.
1: És que, mira, quan ets addicte i vius l'addicció al 100%, clar, la gent des de fora es pensa... Mira la bala perduda tot el dia col·locat, ja-ja-ja-ja. Però és que el colocón, el que és el colocón del ja-ja-ja-ja, ja no hi era, eh? Ja no existia. I jo prenia buscant aquell colocón que mai més va arribar. I, és clar, vius desesperat. Jo vivia desesperat. Jo plorava moltíssim a casa. Jo estava sol i pensava... En què collons t'has convertit, Raül? I jo veia que tirava la meva vida pel terra. Però no podia parar. És que no podia parar. És clar, arribes allà... Dius, ostres, aquí tancadet, almenys no faig patir els de casa. Sí que al principi dius, ostres, almenys aquí ells estan tranquils. I allà estàs, veus cada dia, sí que no ho entens i tens molts de monos, però veus que estan passant els dies i que tu et sents millor. Que sí que trobes a faltar durant molt de temps la droga, o sigui, moltíssim. Jo avui en dia encara hi somio a vegades, el dia que tens un mal dia. Però aprens que... tens aquesta enfermedad, que la tindràs sempre, que mai més podràs fer ni un glopet de cervesa, que mai més podràs fer res, però mentre no facis això, la teva enfermedad estarà adormida i tot anirà bé. Vaig tirar endavant amb aquest tractament i la vida ha anat perfecta.
0: Mercè, ara la descripció que acaba de fer, tu el veus així,
2: sí,
0: el Raül?
2: Sí, sí. I
0: tant. El Raül dels 36 amb el Raül dels sí, gairebé 50.
2: Completament, sí, sí.
0: I a més, vas veure el canvi ja de seguida, quan va estar tancat en aquest cas en el centre?
2: Bueno, és que va estar tancat centre. Primer, que no el podíem visitar, no podíem, els primers mesos... No...
1: Clar, tenien el monstre allà cridant.
2: Tenien el monstre enterrado. I després sí, alguna teràpia ja hi havíem anat... I...
1: Mica en mica, és un procés, mira, quan fas un tractament d'aquests, és un procés molt lent.
2: Molt. La mare es pensava que seria
1: sí, això, però,
2: un cap de setmana.
1: 15 dies, això ho tenim, pim-pam, això ja ho tenim.
2: I no, és lentíssim.
1: És molt lent, molt lent. Però val tant la pena. O sigui, si algú ens escolta que s'està en aquesta situació, doncs que es doni aquesta oportunitat, que faci el tractament. I quan ha passat el temps, i compari, què és millor, lo d'ara o lo d'abans? I allà podrà decidir tindre, però que es donin oportunitat.

0: Ara, després de que passessis, en aquest cas, per aquest centre, com ha anat evolucionant la vostra relació? És a dir, vau tornar d'on partiu o també, clar, aneu creixent i també van canviant les vostres vides, però aquell punt d'inflexió va fer que potser ara estigueu més units que abans?
1: Jo crec que amb la Mercè sempre hem estat molt units, molt. No hem sigut mai uns germans Lapa. O sigui, no som d'aquests que necessitem el contacte perquè sabem que hi és. I sempre hem tingut aquesta connexió. Sí que quan fas el tractament al principi, doncs no saps molt bé com parlar com tractar, però llavors de seguida tornes a connectar. Ha construït una família molt maca, que tots em respecten moltíssim. L'Albert me respecta molt, les nenes, encara que sigui el pitjor oncle del món.
0: Però per què, això?
1: Perquè passo d'elles mundialment, o sigui, jo sóc una persona molt...
0: No portes la mona per Pasqua?
1: No, bueno, la fem, anem a fer la mona. Perquè la mona és com el nostre tot a la família.
0: Ah, sí?
1: Més que el Nadal, jo el Nadal el treballo. Però la mona, que cau en dilluns, que és el dia que tots tanquem, aquell dia sí que el dia de la mona és sagrat.
2: Bueno,
1: sí,
2: acaben 8 mones a sobre la taula, com que no hi ha padrí específic, cadascú...
1: Allà hi ha 10.000 mones. Però hi ha un gran respecte, jo crec que hi ha un gran vincle.

0: No, no, és que és impressionant. És que sona la primera nota de la cançó que sigui i, bueno, tots dos, tots dos.
1: La música ens ha acompanyat molt.
2: Sí.
0: La Cher, també?
3: Sí, home,
1: Cher.
3: Jo...
1: Santa Cher.
3: Home, Cher, intocable, eh?
0: No em intocable.
3: Intocable, eh?
0: És la teva.
3: És la Cher, és la mare de Dragones, o sigui, la Cher és la Cher. I això, i aquesta cançó la interpretava amb
1: sí,
3: la Mercè i jo.
1: Sí, però ella era la Cher i jo era Sony.
3: Clar, jo faig la Cher sempre, i la Mercè de Sony. Jo he de ser la Cher.
0: Perquè sobre el tema aquest del reconeixement de la teva homosexualitat, amb tot això que aneu dient, clar, a tu et va sobtar en el seu moment? O com ho vas viure?
1: Això ho sabíem tots menys ell, em sembla.
3: Jo a casa, quan ho vaig dir, quan surts de l'armari, que estàs 3 o 4 setmanes tancat a l'habitació, un dia entra el pare i diu, bueno, digue'ns, per què plores? I dic, home, perquè potser tens un fill maricón. I diu, collons, per això plores? I diu, vols que demanem agafats de la mà fins al banc? Veiem els deutes que tenim.
1: Que tenim i allà
3: comences a plorar de veritat, Raül. Sisplau, Raül. Mira, només et diré una cosa. Estima qui vulguis i tingues respecte pel teu entorn. I tot anirà bé. I ja està, així vaig sortir de l'armari.
0: Sí. Doncs sempre per acabar aquesta secció, l'intentem d'acabar de la mateixa manera, us volem deixar un espai per vosaltres perquè us digueu alguna cosa que us vingui de gust i que potser no us hagueu dit mai o que no us dieu gaire sovint.
3: Ostres, mira, jo a la Mercè li dic molt poc, t'estimo.
1: Sí. Ah, doncs t'estimo, sí, sí, perquè mai ens ho diem.
3: Mai ens ho diem. Crec que no ens fa falta.
1: No.
3: El que sí que... Jo crec, i a vegades és l'espineta que jo tinc ficada, no he sigut el gran germà que potser tindria que haver sigut com a germà, saps? Que potser tenia que haver sigut aquella figura que l'hagués tingut de cuidar a les festes, de vigilar-la, de donar-li aquell paraigües, no?
1: Si la Mercè anava sola.
3: Sí, sí, no, ja sé, no, la Mercè i els seus ovaris no n'hi ha prou. Però sí que... És potser l'espineta, jo crec que no he sigut mal germà,
1: no.
3: Però hagués pogut ser molt més bon germà, no?
0: I tu, Mercè?
1: El mateix, però...
0: No vius així, no vas viure així, eh? No et vas sentir descuidant?
1: No, perquè a mi sempre totes me'n pors bé, saps? Sí. Totes li ponen, no sempre deien.
3: Sí, sí.
1: Però, no sé, he tingut una infància molt, molt maca, molt, molt bona, no m'he queixat de res.
0: Doncs ho hem d'anar deixant aquí, aquest sopar de germanor. Raül i Mercè Balem, Ruscalleda, gràcies per compartir el sopar de germanor amb nosaltres aquí al 9-7 i bona nit.
1: Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, són 2:15 d'aquest dimecres 17 de juny, el dia que ens hem llevat amb l'enèsima exhibició de Leo Messi. A punt de fer 39 anys, els fa la setmana que ve, ha liderat l'Argentina a la victòria amb un hat-trick contra Algèria i s'ha convertit en el jugador més veterà en fer 3 gols en un mateix partit del Mundial i, de moment, també en el màxim golejador de la competició superant Miroslav Klose. L'Argentina va guanyar 3-0, i el nom de Leo Messi torna a estar en boca de tots. Repassarem, lògicament, la història d'aquest hat-trick i algunes de les reaccions que ha generat, la que més m'agrada a mi, per exemple, la de Ronaldo Nazario. El brasiler ha dit és hora que el món deixi d'amagar-se i accepti que és el millor jugador de tots els temps. Doncs signat perfectament i compartint l'opinió de Ronaldo, no és l'únic. Hi ha molts altres cracs del futbol mundial que hi han dit la seva, que han reaccionat a una altra bestiesa que ens va regalar ahir el número 10 d'Argentina, i és que aquesta afirmació de Ronaldo comença a no admetre debat. Ha deixat de ser una qüestió subjectiva, i això, parlant de futbol, és el millor elogi que et poden fer. Lògicament, el tu diràs, dedicarem una estona a parlar de Messi, i Messi ja sap per la redacció. Ha estat tota la tarda carregant piles per explicar un munt de coses del que ahir va passar en aquest Argentina-Algèria. També en parlarem amb Lili Sánchez, format a la Masia, i que ara farà 10 anys que juga a la MLS, per tant, ha viscut en primera persona el que ha suposat l'arribada de l'argentí a la Lliga Nord-Americana de Futbol, i també serà un dels temes que traurem a tertúlia avui amb els habituals del dimecres, el Joan Lluís García, la Danae Boronat i el Toni Patilla. D'altra banda, explicarem que el Madrid ho ha tornat a fer. Ha tornat a fer oficial un fitxatge d'un jugador poques hores abans que debutés amb la seva selecció. Parlem del portuguès Bernardo Silva, que signarà per 2 temporades com a nou jugador del Club Blanc, i ho hem sabut el dia que Portugal ha debutat al Mundial. Ara bé, protagonitzant la segona gran sorpresa de la competició després d'empatar a 1 contra el Congo, però també és reincident al Madrid en fer anar el ventilador amb el cas Negreira. Poc després d'anunciar el fitxatge de Bernardo, ha publicat un comunicat explicant que ha traslladat a la UEFA que hi ha evidències que el Barça va pagar el número 2 dels àrbitres de manera sostinguda en el temps i sense justificació. I aquí no acaba la història. També demana que prengui mesures. Reacció del Barça. Si bé és cert que no hi ha resposta directa a aquest comunicat i esperarà que la UEFA digui la seva, sí que hi ha hagut carta de Rafa Juste que ha enviat als seus homòlegs de la Lliga, de la Federació Espanyola de Futbol i del Comitè Tècnic d'Àrbitres perquè actuïn contra Florentino Pérez, pel que va dir durant la campanya electoral a la presidència del Madrid, quan va dir allò de els àrbitres m'han robat 7 lligues. En resum, guerra oberta entre Barça i Madrid que comentarem en temps de tertúlia. Fora del futbol. Demà comença a disputar-se la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. El millor de 5 partits. Els dos primers seran a València demà i dissabte. Avui parlarem de com arriben tots dos equips i de les opcions que té l'equip de Xavi Pasqual per trencar la sequera de títols. En parlarem amb el Dani Aguilar, amb l'analista de RAC1, Jordi Colomer, i el Sergio Llebrés, que és periodista de Mundo Deportivo i de la revista Gigantes. I també en bàsquet dedicarem una estoneta a parlar del campió de la NBA. Els New York Knicks serà en temps de back-to-back amb l'Albert Pedrol, avui pràcticament monotemàtic, amb els detalls de la rua que hi ha preparada, rua de celebració que es farà demà pels carrers de Manhattan. Segurament, si ho esteu veient, si el teniu posat de fons, direu, però escolta'm, si hi ha un partit en marxa ara mateix al Mundial. Sí, és el que ens servirà de fil conductor avui al Tu Diràs, és aquest partit que tenim en joc del Mundial que disputa Anglaterra, que debuta contra Croàcia i ho fa amb Anthony Gordon com a titular. Per tant, el primer reforç del Barça per la propera temporada s'estrena en un Mundial. Clara Rodergas, bona nit.
2: Bona nit, Rocamora.
1: I com li van les coses, de moment, a Anthony Gordon i Anglaterra?
2: A Anglaterra li van bé, perquè està guanyant 1-0, amb un gol de Harry Kane des del punt de penal, un penal molt clar com és per Luka Modric, que evidentment és titular un any més amb Croàcia. Kane ha errat el primer llançament, l'ha aturat Livakovic, que va ser porter del Girona, però s'ha avançat i per tant s'ha hagut de repetir, i a la segona Kane l'ha llançat al mateix costat i ha marcat l'únic gol que ara mateix donaria la victòria a Anglaterra. Gordon, titular per la banda esquerra, com dius, de moment l'hem vist poc, sí que una cosa que hem vist és que pressiona, realment, que és el que,
1: que, és el que vol, Flick,
2: exacte, que és el que li agrada, ja està, doncs ja hem vist en alguna acció pressionant de valent, i ara fa uns moments tenia opcions de rematar perfectament una centrada des de la banda i no li han volgut passar la pilota perquè era una acció molt similar al gol que va fer contra el Barça amb el Newcastle a la Champions. 1-0, minut 36, primer partit d'aquest grup L. Mai havíem anat tan lluny en l'abecedari en un Mundial. He flipat quan he vist L. Però vaja, Anglaterra que està guanyant, tot i que Croàcia ho intenta ara amb aquest xut. Golàs! Golàs de Croàcia! Empat a Croàcia! El 36 de partit Baturina, que amb una canonada des de la frontal, una rosca que es va obrint, crec que arriba a fregar-la Pickford, però no pot fer-hi res. Alegria croata a les graderies de l'estadi de Dallas. Empaten els croats, Anglaterra 1, Croàcia 1.
1: 10 minuts falten perquè arribem al descans en aquest partit que tenim en joc del Mundial. Nosaltres farem una pausa i de seguida tornem per viure els instants finals abans d'arribar a la mitja part.
0: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
3: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
4: Ai.
3: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
4: Ai, ai, ai.
3: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
5: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
6: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
7: Què?
6: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
7: Sense pagar?
6: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
7: Ah, fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
6: Citroën.
5: Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
8: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: Da igual donde estés,
11: da igual cómo lo vivas.
12: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
13: en la misma jugada,
14: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
15: cuando todo eso llega,
14: entonces sí, entonces somos uno.
16: Somos uno.
17: Somos uno.
18: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
19: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
20: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
5: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
21: 9, 26, 29, 37 i 42, els sols, l'1 i el 7.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
22: Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pega fuerte más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras.
1: Está rompero, güey, L'Oriol Monfort a la tècnica, mentre pendents sempre nosaltres d'aquest partit que s'està jugant entre Anglaterra i Croàcia, que just abans de la pausa ha tingut modificacions amb el gol de l'empat de Croàcia, Clara.
2: Sí, amb aquest bon gol de Baturina, la toca Pickford, però no pot fer-hi res. 1-1, minut 40, deixen fer-te dos apunts ràpids. El primer, Bellingham, que no ha tingut un any fàcil a Madrid, quan han anunciat el seu nom per megafonia, xiulat, perquè la gent considera que no hauria de ser titular, que hauria de jugar, per exemple, altres futbolistes com Morgan Rogers de l'Aston Villa, i un altre, que també s'havia anat parlant, que Thomas Tuchel, que recordem no és anglès, és alemany, no canta l'himne, i és un tema que aquests dies ha anat dient que encara no creu que hagi arribat a aquest punt, que està una mica tímid, que no vol tampoc ofendre a ningú, que no vol ser el centre d'atenció i que potser, si d'equip arriba a la final, que llavors ja cantarà el God Save the King. De moment no canta.
1: Perfecte.
2: Thomas Tuchel.
1: 1-1. Mira, saps que tinc en línia algú que aquests estadis que estem veient aquests dies els ha trepitjat, et diria que tots. Vaja, jo diria que sí, que tots, perquè porta uns quants anys a la MLS i per tant, temps n'ha tingut. Ell és Lilie Sánchez, jugador format, com sabeu, les categories inferiors del Barça, és a dir, a la Masia, però que fa molts anys que va provar aquesta aventura nord-americana i li ha anat prou bé perquè el dia que diria que és el mes de gener que ve farà 10 anys clavats a la millor lliga dels Estats Units. Com dic, és l'Ilie que ja ens escolta. Ilie, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit. 10 temporades, Xavi.
1: 10 temporades, exactament. Sí, sí, exacte. Sí. Vull dir, és que deu ser dels més veterans de la lliga.
4: Segurament, per edat i per,
1: per
4: temporades a la Lliga, segurament sí. Segur que el català o l'espanyol amb més temporades o més partits aquí, sí, sens dubte.
1: Que aquesta és l'altra. Quan no era tan habitual veure catalans a l'MLS, tu vas ser un dels primers. Diria que el primer va ser l'Uri Rossell, el sí. que va fer el salt, oi que sí?
4: Correcte.
1: I poc després vas anar tu.
4: L'Uri va obrir el camí i també gràcies a ell jo vaig descobrir equips i ciutats com la de Kansas City, que és la que vaig, amb la que vaig començar l'aventura i a la que precisament ahir es va viure el partit aquest d'Argentina on el Messi va fer els 3 gols.
1: Quin assistent has fet, també, Ilie. M'has anat perfecte amb això. M'has anat perfecte perquè volia parlar de Messi, però abans... Estàs veient el partit del Mundial, per cert? El que està
4: sí, sí. Encara estic aquí a la ciutat esportiva i el tenim aquí posat i l'estic veient.
1: Perquè hi ha hagut gol, sí. Clara, ara mateix.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí, gol d'Anglaterra. Si ahir, quan fèiem el Tudiràs, parlàvem dels gols de Haaland, aquí hem de parlar dels gols de Harry Kane, que un cop més fa un gol per Anglaterra en un córner picat per Declan Rice. Jo crec que és una jugada assajada perquè arriba completament sol al punt de penal. Ningú l'està marcant. Com pots deixar sol a Harry Kane en un corner? Remata de meravella i fa el 2-1 a les portes del descans. Anglaterra 2, Croàcia 1.
1: Mira, això sí que ho té aquest Mundial, Ilie, que de moment les grans estrelles, et diria que, per no dir totes, perquè totes és pràcticament impossible, però moltes d'elles estan responent. Parlava ara la Clara de Haaland, però és que també Harry Kane, el mateix Mbappé i Leo Messi ahir en aquest partit de Kansas.
4: Sí, només ens falta el Lamin, que és el nostre, i és cert que al final els que estan decidint aquestes primeres jornades, que segurament és on la tensió, una mica la pressió és més alta pels equips, les individualitats són les que estan decidint els resultats.
1: Mm-hmm. Clar, tu vas arribar fa no gaire de les vacances a Austin, que és on estàs jugant ara mateix. Ahir, de fet, vas començar a entrenar, vas començar els entrenaments. Per tant, temps per anar a un estadi en directe no hauràs tingut, suposo.
4: No, encara no. Encara no. Estic intentant quadrar horaris per més avançadament cap allà als potser 700 de final, 800 de final... que ja puguem tenir algun dia lliure poder viatjar a un d'aquests partits. És difícil perquè us anava a dir, no? Benvinguts als Estats Units, perquè ja suposo que estareu notant tots aquests viatges, les distàncies,
1: sí, noi,
4: els canvis horaris entre ciutats, els climes, i clar, tot això s'ha de tenir en compte a l'hora de jugar els partits i d'anar a veure'ls.
1: I tu encara tens sort perquè estàs a Austin i entre dues ciutats que són mundialistes, perquè si no m'equivoco, Dallas i Houston les tens relativament a prop.
4: Sí, aquí a Texas tenim dos estadis que tenen seu o partits en ells, però si no, doncs em tocaria agafar un avió i volar cap a algun dels partits, inclús a Mèxic. Hi ha un partit de la selecció que és possible... No, és possible no, que jugarà contra l'Uruguai a Guadalajara i també és una opció.
1: Per tant, entre cella i cella, veure la selecció espanyola en aquest Mundial tens...
4: Sí, jo crec veure el Barça. Jo segueixo jugadors del Barça. En aquest sentit, és la meva motivació, si és que en tinc alguna, més enllà del futbol i de disfrutar de bons partits. Però sí que és cert que a mi l'estil de futbol que m'agrada veure, jugar i sobretot veure, és el de la selecció espanyola o el de la selecció de Portugal o seleccions que intenten cuidar més la pilota.
1: Bona patacada, per cert, de Portugal avui.
4: Sí, l'hem vist justament acabant d'entrenar i jo m'ha sorprès molt el Congo. Clar, també aquest tipus de tornejos i en aquest Mundial en concret et dona per descobrir jugadors, seleccions, estils de joc, d'equips que no tens controlat i que et sorprenen. I en aquest sentit, en aquest cas, el partit de Portugal doncs ha sigut una decepció pels portuguesos, però una sorpresa per la resta de nosaltres.
1: Deixa'm parlar de Messi, d'aquest partit que abans esmentaves, que es va jugar a Kansas City, que és una vegada més, parlo en clau catalana, lògicament, tu el vas veure en directe, però és que nosaltres molts ens hem llevat avui, tampoc no esperàvem el que va fer ahir Leo Messi, però és que ens hem llevat amb un hat-trick de l'argentí i una altra exhibició.
4: Sí, m'agrada que vingueu cap a nosaltres i puguem treure una mica de pit.
1: Clar.
4: perquè el tenim per aquí cada cap de setmana, perquè l'hem viscut, perquè l'estem patint. A mi em va tocar jugar contra ells fa 2 mesos a la inauguració del seu nou estadi.
1: Dos a
4: i
1: dos
4: no li podíem treure la pilota.
1: Sí.
4: Sí, sí, vam empatar a 2, ens van empatar al final el Luis Suárez, que va sortir per això, i clar, amb el Messi no li podíem treure. Llavors a mi, clar, m'agrada que la gent doncs torni a redescobrir no només el Messi, sinó la Lliga, perquè en aquest sentit està fent un molt... Bueno, està jugant a un gran nivell i ara ho està demostrant doncs, en l'esdeveniment més important que hi ha en el món de futbol a nivell de seleccions.
1: Mira, has fet servir la paraula de redescobrir. Jo crec que és la paraula que avui podria avenir-se amb el que ha passat, no? És a dir, és com si ens haguéssim retrobat amb un jugador que malauradament no el veiem tant com voldríem, sí, per qüestió d'horaris, lògicament,
4: clar,
1: però que avui hem vist el Messi de sempre.
4: Aquest és el nostre problema, diguéssim, els horaris, perquè no coincideixen amb els horaris europeus, i és molt difícil que en aquest cas vosaltres pugueu seguir partits en directe de la nostra lliga, però ara estem intentant canviar aquest calendari que fem d'any natural i ajustar-lo al calendari europeu, jugant la lliga des de l'agost fins al maig. Això es farà a partir de l'any vinent, i suposo que és un pas més endavant que fa la lliga per intentar doncs quadrar aquests horaris i obrir les portes i donar més visibilitat al que fem aquí. Clar, si a sobre tens jugadors de la categoria del Messi, ja no dic del Messi perquè és el millor de la història, però d'aquest nivell o que s'hi acosten, doncs jo crec que això ens farà créixer encara més.
1: Clar, és que al mateix Inter Miami hi ha Luis Suárez, però és que ara també us arriba a la Lliga Nord-Americana, us arriba Griezmann, teniu un munt de jugadors que, en el cas de Griezmann, no és ni molt menys un jugador que no li quedi futbol, perquè encara li poden quedar tranquil·lament 1 o 2 anys més a les seves botes, i el producte el teniu, segurament falla això, falla el que moltes vegades no es pot controlar, que és el rellotge, perquè aquí tampoc pots fer gaire cosa.
4: És una lliga molt interessant, no et dic que el nivell sigui ni el millor ni el pitjor, però sí que és cert que s'han de controlar moltíssims factors per poder fer-ho bé aquí. I hi ha jugadors importants que han vingut i s'han adaptat i ens han ajudat molt a fer créixer la visibilitat i el nivell de la Lliga, però també n'hi ha d'altres que no s'han pogut adaptar i que també ha demostrat que el que es fa aquí és una cosa amb nivell i decent pels que competim cada setmana. Bé, tu deies abans, al principi, no? quan m'has fet la presentació, de que jo he estat en molts dels estadis en els que s'estan jugant aquests partits, i és cert que, clar, si et poses a mirar-ho i analitzar-ho, hi ha estadis que ara són de gest natural, però normalment ho són d'artificial. Llavors, totes aquestes coses, aquests factors, s'han de tenir en compte,
1: clar,
4: i que poden afectar el rendiment final dels jugadors.
1: Coneixes a Messi personalment, per cert? Ilia?
4: Jo el vaig saludar, ens vam creuar en el partit, sortíem els dos de capitans, va ser una experiència única, em va tractar molt bé, vam estar parlant 10-15 segons només, i durant el partit doncs el vaig patir. És un privilegi jugar contra ell i coincidir dins del camp, és una cosa única.
1: Imagina't, la frase, és un privilegi poder patir a Leo Messi. Al final és això, és a dir, però seria el titular, i és ben bé així. És a dir, és un privilegi poder dir, mira, és que jo el vaig poder patir en persona. Vaig acabar esgotat i sobrepassat, però el vaig poder patir en persona. La samarreta no la deus tenir, la de Leo Messi.
4: La tinc pendent.
1: Venga.
4: Sí, sí, l'aconseguirem. Sí, sí, segur que sí.
1: Molt bé. Com ha canviat la Lliga, Leo Messi, la seva arribada?
4: Ha sigut el que dèiem abans, no? Ha obert o ha ampliat aquesta visibilitat, l'ha fet més mediàtica, si més no dins del propi país, es parla molt més de futbol. A la MLS nosaltres tenim assistència pràcticament al 100% a tots els estadis, cada partit, la gent compra samarretes, venen a animar l'estadi, ens segueixen... molts ens coneixen, el que ens falta és aquesta, diguéssim, arribada a través de la televisió. Al final no podem competir encara amb esports com la NFL, com el béisbol, com la NBA, per suposat, però amb el Messi s'ha doncs, creat aquest pla a mig plaç, a curt mig plaç, per poder fer créixer aquesta via de venda, diguéssim, a través de la televisió. És l'únic que ens falta i en aquest sentit crec que ha sigut un moviment molt intel·ligent el portar a un jugador com el Messi.
1: I parlant de tu, Ilie, no t'has plantejat mai en aquests 10 anys que faràs ara als Estats Units tornar a Europa?
4: Sí, no, plantejar-me, pensar-ho. Ho he pensat, al final he tingut temporades en les que he rendit molt bé i que m'he trobat molt bé, però jo crec que ja he fet la carrera aquí, tinc un mercat amb el que és difícil que jo pugui igualar-me fora d'aquí i al final ha sigut la solució més coherent, quedar-me aquí als Estats Units, fer la carrera a la MLS i diguéssim, crear-me un nom o una reputació dins i fora del camp. Sí que m'hagués encantat jugar a Espanya, jugar a alguna lliga de primera divisió a Europa, però se m'ha donat així i és el que he fet fins ara.
1: Imagina't el pes que tens. Quan portes a l'Austin ara mateix?
4: Ara són un any i mig, una temporada i mitja. Sí, sí.
1: Ho dic perquè recupero la conversa. Quan em deies, vaig poder saludar Messi aquells 15 segons perquè també vaig ser capità. No és tan normal que un jugador arribi a un equip i només un any després ja sigui capità d'aquell equip.
4: Sí, bueno, també ho hem dit, no?, que sóc el més veterà.
1: Sí, sí, d'acord, però ets nou.
4: Que això no sé si és un punt a favor, però sí, sí, va ser una votació... que vam fer tots els companys, juntament amb el cos tècnic, i suposo que és aquesta reputació de la que parlava, de tants anys a la Lliga, d'haver competit amb equips també importants dins de la Lliga com Kansas City i Los Angeles Football Club, i de fer un bon paper en tots ells. Aleshores, ha jugat contra aquests mateixos companys amb els que comparteixo vestidor ara, i ells et coneixen, i tu potser no tant a ells, però ràpidament pots fer-te conèixer i crear i generar aquests vincles, no? No sé si d'amistat, però sí de companyerisme i de que poden comptar amb tu pel que necessitin.
1: I tant.
4: D'aquesta confiança, no?
1: Sí, sí, sí, absolutament. Ilie, mirant al futur, t'imagines alguna cosa?
4: Sí, jo tinc plans a curt plaç. Lògicament, vull acabar la meva carrera com a jugador aquí a la MLS... això, si no és la temporada vinent, quan fem aquest impàs cap al nou calendari, i després buscar quin serà el següent repte. Ja bé sigui retirar-me en una lliga potser d'un nivell més baix, però en un país, com dèiem abans, no? que motivi més per viure l'experiència personal i fins que el cos i la ment doncs, em diguin prou. A partir d'aquí, a mi m'encantaria ser entrenador, em prepararé molt bé per poder aconseguir-ho i que em doni l'oportunitat, ja sigui aquí a la MLS o a qualsevol altre lloc.
1: I si no, comentarista. T'ho he dit moltes vegades, això, Ilie? Vull dir que dones el perfil
4: costa
1: perfecte.
4: Costa molt. Jo saps què em passa, Xavi? Que jo quan fem una intervenció com aquesta, o una entrevista o qualsevol tipus de connexió amb un mitjà de comunicació, sempre em quedo pensant... he parlat bé, no he parlat bé, no hauries d'haver dit això, m'entens? M'he quedat curt. Aleshores, jo aquests remordiments no els vull tenir, que són positius, però perquè aprens, però prefereixo poder equivocar-me dins del camp i assumir les conseqüències que no anar-me'n cap a casa i que tothom tingui una opinió equivocada del que volia transmetre. És molt difícil el que feu, t'ho agraeixo, però... però prefereixo que siguin esporàdiques les intervencions que no com a feina diària.
1: Mira, et contestarem quatre paraules. Síndrome de l'impostor, es diu això, d'acord? Aleshores, a partir d'aquí, vull dir que només faltaria, Ilie. Per tant, tens les portes obertes, eh? Això és per tu. Aleshores, si tornes algun dia a Europa i t'hi vols dedicar, ja en parlaríem. En qualsevol
4: cas... Home, això és perquè ho esteu fent d'una manera amistosa i amb molt carinyo, però, clar, quan t'hi has de dedicar i quan has de donar l'opinió dels altres, sí. O inclús ara que em toca fer rodes de premsa o contestar alguna pregunta, és molt difícil, costa bastant. Tot és aprendre, eh? però de moment prefereixo centrar-me en el que és el tema esportiu.
1: Que et queda corda, que et queda corda encara, que tens, encara tens un parell de temporades ben bones, si no tres o les que siguin, ja veurem. En qualsevol cas, de moment, això és un tema que hem d'aparcar per d'aquí a uns quants anys o unes quantes temporades. I de moment el que et dic és que moltes gràcies per tenir aquests minuts per nosaltres, a veure com avança el Mundial, i si ens ho permets i podem, doncs fins i tot encara podríem tornar a parlar d'aquí més endavant, si no ens apureu.
4: Encantat. Cap problema, aquí estarem pels Estats Units, així que el que necessiteu, ens fem un truc i ho comentem.
1: Perfecte. Ilie, abraçada, cuida't molt.
4: Moltes gràcies, una abraçada a tots.
1: Que vagi molt bé. 4 minuts i seran les 11. Mentre parlàvem amb l'Ilie, s'ha acabat la primera part de l'Anglaterra-Croàcia. Possiblement estiguem parlant, si no del millor, d'un dels millors partits del que portem de Mundial.
2: Més entretingudet, si més no, perquè Anglaterra sé que tampoc no ha tingut ocasions molt clares, i Croàcia més enllà dels gols tampoc, però és que ha empatat Croàcia just abans del descans amb un bon gol, s'ha de dir. Pasalic ha picat la pilota per Perisic, que l'ha deixat de meravella amb el cap dins l'àrea per l'arribada de Musa, que ha fet el 2-2 en l'última acció de la primera part. 4 gols en una part en aquest Mundial. No sé si no ho havíem vist gaire, crec.
1: No ho hem vist encara.
2: Potser amb Suècia, no? I poc més. Per tant, tot per decidir la segona part, que segurament serà interessant.
1: Gordon bé, de moment?
2: Pressionant bé. Que ofensivament no l'hem pogut veure en accés, tampoc. No ens està concentrant més el joc per la dreta.
1: A veure si hi ha alguna cosa més. Que no haguem d'acabar el partit dient no. Ha pressionat molt bé Gordon avui, no? Vull dir que aviam si fa un pas més i així podem veure alguna cosa més del únic fitxatge, de moment, del Barça de cara a la propera temporada. Farem una pausa curta i de seguida tornem, entre d'altres coses, amb aquesta exhibició de Messi, però també amb la segona part del que està passant a Dallas, en aquest Anglaterra 2, Croàcia 2. Ara venim.
0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
10: Da igual donde estés.
14: Da igual cómo lo vivas.
12: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
10: En la misma jugada.
14: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
11: Cuando todo eso llega.
14: Entonces sí. Entonces somos una.
11: Somos una.
13: Somos un
18: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció. Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
14: Peugeot.
15: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
16: I si l'equilibri perfecte sí existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda ja Eco de Catalunya.
17: Aquest estiu, la gran pregunta és...
23: híbrid o elèctric?
17: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
24: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
25: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
26: 62.018 62018.
25: Sèrie
26: 31031.
25: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: Dires, amb Xavi Rocamora.

0: les 11 de la nit, 11 clavades, encara en el descans d'aquest Anglaterra-Croàcia, 2-2. De fet, s'ha avançat Anglaterra, empatat Croàcia, s'ha avançat Anglaterra, empatat Croàcia, i així estem, amb l'empat inicial, però en aquest cas a 2 gols, al descans del partit que estem vivint a Dallas. Hem parlat amb Lilie, un dels veterans d'aquesta MLS, ara comentava, i de l'impacte de Leo Messi, de l'impacte a la Lliga, però és que de l'impacte també en aquest Mundial. Possiblement estem davant de la gran exhibició de moment d'un jugador en aquests primers partits del Mundial, i l'ha fet a Leo Messi amb Argentina, aprenent la lliçó del que vam veure a Qatar, perquè allà Argentina va perdre 1-0 contra l'Aràbia Saudita en el debut. Avui, o millor dit, aquesta matinada passada, doncs n'ha pres, i de quina manera ha acabat golejant 3-0 a l'Algèria, i a més en podrien haver estat alguns més. Roger Peres, com estàs? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit, Rocamora. Fantàsticament bé avui. Així t'ho dic.
2: Ara un núvol està.
0: És que l'eufòria avui porta la cara de Roger Saperes.
1: Sí. Porto tot el dia amb un somriure als llavis.
0: Pràcticament molt feliç. No l'hem sentit, a Roger Saperes, avui. Perquè
1: ha estat
0: dir-li, avui farem alguna cosa a Messi, no?
1: Sí.
0: Fer aquell pas endavant, aixecar la mà, evidentment que ho faré jo, i s'ha acabat la tarda per Roger Saperes.
1: Absolutament. M'he capbussat en el que ha estat aquest fantàstic partit de Leo Messi, que a més m'agrada perquè crec que en aquesta prèvia n'havien parlat poc, no? Donaven per fet que Argentina no estava entre

0: tarda responent missatges, perquè evidentment és com el portaveu de Messi a Catalunya.
1: Exacte.
0: I avui s'ha deixat feina.
2: Que arriba a l'escola i m'han dit felicitats, i de cop dic, hòstia, per què? Dic, no, pel partit d'ahir de Messi. Dic, hòstia, gràcies.
1: Una mica... No, però és que és així, i aquí també ha passat a la ràdio.
2: Soc el delegat
0: de la figura de Messi a Barcelona. Que he fet, quan m'he llevat, he obert un ull i he vist 3-0, he vist Messi 1-2-3, i llavors, ja acte següent, ha estat obrir WhatsApp i felicitar...
3: Jo he pensat en ell, també.
0: És automàtic.
1: És l'extensió de Messi a Catalunya. No és ni
0: com
1: el portaveu.
0: No li podem enviar a Messi. És com si jo li ja l'hagués enviat. Sí, sí.
1: Li envies a ell directament i el felicites.
2: I molt agraït que sigui així.
1: Home, només faltaria. Si fos sempre així, que fàcil seria tot. En qualsevol cas, amb el Joan Lluís García, també de seguida hi afegirem el Toni Padilla i la Danae Boronat, que ja la tenim aquí a l'estudi de RAC1. Com estàs, Danae?
4: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
1: Igualment.
4: La veritat és que poder-se aixecar així, no? Llevar-te, el primer que fas és veure que Messi fa història, continua fent història. És que ja agafes el dia d'una altra manera.
1: És una altra història, això. Sí,
4: és així,
1: del tot,
4: és
1: del
4: així.
1: Tot.
4: Ja vas amb aquella, no?
1: Perquè en directe no l'has no vist, oi?
4: No, evidentment, no.
1: De fet,
4: no.
1: Cap de nosaltres. Potser per les poques perspectives que teníem posades.
4: Sí, l'expectativa,
1: aquell...
4: no era massa.
0: I per l'horari, diguéssim, que sí, clar, 3 a 5...
4: Qui treballa...
3: Si podria ser una Argentina... no sé, una altra selecció, jo ho hagués fet.
0: Vale, però... perquè tens aquesta vida dissipada, Clara, però els que tenim una vida endreçada...
1: No,
0: home, a veure, però els que tenim una vida endreçada
4: vida
0: tenim obligacions...
4: dissipada?
0: Sí.
1: Com a eufemisme.
0: Però els que
1: com
0: tenim obligacions... clar, a veure, de 3 a 5 no ens podem permetre aquest luxe de...
4: No, però que si hagués estat uns quarts de final, unes semifinals, llavors sí, llavors ho fas. Jo crec que sí, eh?
1: El Sape s'ho va plantejar.
3: Clar.
1: Sí. I no sé què va passar a última hora.
2: Ahir a la una de la matinada estàvem aquí i dèiem, i si entrem aquí sense dir res? això es va comentar.
1: Doncs ho haguéssim
2: preventat. Fem una retransmissió pirata, és a dir, de cop si algú posa RAC+1 o RAC1, que es trobi en un partit que no ha estat anunciat, que no... però que hi haguéssim estat. No sé.
4: Boníssim. Jo avui he trucat Juan Irigoyen, ha entrat a l'altaveu, sí. Mita, Juan Irigoyen. Clar, que ell està amb la selecció espanyola, però evidentment... sí que es va aixecar, no sé a quina hora era exactament, allà no ho sé, als Estats Units, a Tennessee, per ells,
3: sí, era bona hora per ells.
4: No sé.
3: Sí,
1: les 6 de la tarda, les 8 del vespre, potser.
0: Poc esforç.
4: Sí, exacte. Sí, no, sí. Bé, però es feia cara de cansat. No, ho dic no perquè semblava que estava cansat. No. És que se'n van a celebrar-ho segur.
3: Ara, cansat no.
1: Cansat no. És per la vida dissipada.
0: Quan tu l'has trucat quina hora era allà, clar, igual és que era a les 6 de la matinada.
4: No, clar, era ben d'hora del matí, clar, nosaltres l'hem trucat a quarts de 5 de la tarda i allà era primera hora del matí.
2: Això no era més, si ets tu que l'has despertat.
1: Mira, també la van seguir un en directe, de fet ara parlarem amb el Damià López, l'enviat especial de RAC1 a Chattanooga, és a dir, al Mundial dels Estats Units. Damià, com estàs? Bona nit.
5: Hola, Xavi, bona nit.
1: També el vas veure, lògicament, no a l'estadi, però sí en directe aquest partit, suposo. Dami? Ui. Passen coses estranyes a Chattanooga aquests dies. Eh?
4: Chattanooga, és que clar, amb aquest nom.
1: Sí, sí, hi és, però...
4: Chattanooga.
0: Era ell, oi?
4: Una trucada.
1: És com que et diuen Messi i t'entra. Com una suor freda.
0: Et quedes catatònic quan et diuen
1: això. Ni dir res, no pots dir res. Però és que a més sentia com ambient.
4: Sí, sí, sí, ambient.
0: Sí. Sempre que truques al Damià...
4: És el bar de l'hotel.
1: Una cosa.
0: Molt a fons.
1: Portem 4 dies seguits.
5: Som aquí, som aquí.
0: Ah, sí, clar que sí. Bon delay, eh?
1: espero que no. Dami, no, et deia si vas veure aquest partit d'Argentina amb el hat-trick de Leo Messi ahir.
5: Sí que el vam veure, i com passa sovint quan a Barcelona és de matinada, doncs aquí és horari de prime time, ens va enganxar el partit a les 9 del vespre, així que el vam veure deleitant-nos amb els gols de Messi. La veritat és que l'altre dia els americans amb el 4-1 contra Paraguai es van pensar que guanyarien el Mundial, de fet encara s'ho continuen pensant, però amb el... Sí, tant, de fet encara s'ho pensen, però això li va bé al Mundial, que l'anfitriona doncs estigui enxufada i ficada i que sigui una selecció que il·lusioni al públic local. Però amb el 3-0 d'Argentina i amb l'exhibició de Messi, doncs per qui es pensés que Messi havia desaparegut de l'escena, això ha tingut impacte també aquí directament a Chattanooga i a la concentració d'Espanya. Per què? Doncs per si algú no li donava importància al creuament amb l'altre grup, doncs ara Espanya i també Uruguai, ara hi ha una cursa ja terrible per evitar ser segona de grup, clar, que s'obre amb aquesta minilligueta amb Uruguai, si vols també amb Aràbia i Cap Verd, però en principi només amb Uruguai, perquè ara veient com està Argentina, Xavi, i tota la resta, no? Ara mateix, quedar segona és un drama, perquè això significa una Argentina-Espanya a setzens de final, és un drama per a Espanya o per a Uruguai. Per tant,

0: Espanya sap de la necessitat de guanyar Aràbia i també de guanyar a Uruguai. I jo crec que és un drama també pel Mundial, no? Perquè en aquest sorteig que la FIFA va fer per evitar una final entre Espanya i Argentina, potser hauria d'haver previst que Espanya i Argentina fossin grups tan correlatius, perquè ara mateix, si un dels dos s'equivoca, que Espanya de moment s'ha equivocat una miqueta, podria tenir aquest enfrontament tan aviat que podria enviar una de les dues cap a casa tan d'hora, no?
1: Que pot canviar això diumenge mateix, depenent del que faci Espanya i de la versió que ofereixi Espanya i també del que faci Argentina la setmana que ve en el segon partit, que no recordo ara el rival, ara el buscaré.
0: Àustria.
1: Àustria, perfecte. Sí.
2: Dilluns doncs, a les 7.
1: Pot canviar completament això, és a dir, del que pugui passar en l'Argentina-Àustria i del que pugui passar en l'Espanya-Aràbia Saudita, doncs podem estar parlant d'una altra situació, d'un altre paradigma.
0: Sí, allà hi serà RAC1, per cert, eh? Allà hi serem a Arlington, a Dallas, en aquest Argentina-Àustria. Per què? Perquè és que si Messi fa 3 gols, doncs en pot fer 3 més contra l'Àustria. Es pot situar amb 22-23 gols, per tant ben atents a Messi, a Julián Álvarez, etc. Per tant, allà hi serem. Argentina, que es perfila clarament com a primer grup, amb una autèntica bogeria de... Bé, ara t'ho explicarà algú que hi va ser en primera persona, però vaja, una autèntica bogeria d'aficionats argentins, amb plors. Algú es pot plantejar, Xavi, però què fan ja plorant a la jornada 1, no? Per què? Doncs perquè jo porto dos motius a Rússia 2018 i a Catalunya 2022 seguint en primera persona tots els partits de la selecció argentina, i això per bé o per sempre passa, no? En negatiu també viuen els partits amb una agonia i amb un drama com jo no l'he vist a cap selecció, també quan guanyen. Quan es perd, doncs sempre es comenta que potser és massa drama el que porten al damunt, i quan es guanya ho positivitzem perquè fins i tot se'ns encomana a nosaltres, no? Aquest drama, i se'ns posa la pell de gallina. I ahir veure Messi plorant, veure a tota l'escalonera plorant, doncs realment fa que sigui impossible no empatitzar i no voler que guanyi aquesta selecció.
1: Dius que tens algú al costat que el veure, és el Lluís Buixeres, no?, de La Vanguardia, que va estar veient el partit d'Argentina.
0: Correcte, aquí. A mi ja t'escolta, Xavi.
1: Hola, Lluís, com estàs? Bona nit.
3: Hola, Xavi, bona nit.
1: A veure si ets capaç d'explicar-me una cosa tan complicada com és l'ambient que hi havia ahir al voltant d'aquesta Argentina-Algèria i sobretot de l'exhibició de Leo Messi.
3: Bueno, és bastant al·lucinant. A mi encara... al·lucina molt com invaeixen...
1: Farem una cosa, Lluís, perdona. És que tenim problemes amb la connexió amb el Dami. A veure si ens podem reconnectar un altre cop i així intentar millorar el so, que de moment hi ha estones que s'aguanta bé, però és com a Espanya, eh? Hi ha estones que s'aguanta bé, però
0: va caient,
1: i jo no hi ha manera de solucionar-ho. Per tant, aviam si podem reconnectar i tornar amb una connexió més correcta. Mentrestant, si et sembla, Sape, sí, repassem una mica el que va succeir ahir en aquest Argentina-Algèria i un altre cop llevar-nos amb un somriure d'orella a orella.
2: Sí, que encara el portem. Sí, en tot cas, una nova exhibició de Leo Messi.
1: Espera. Això d'avui és un festival.
4: Sí, avui molt millor. Gol d'Anglaterra, gol de Jude Bellingham. Aquí xiulaven els aficionats abans del partit perquè era titular. Doncs mira, acaba de marcar amb un xut creuat que toca el pal i entra i fa la clàssica celebració amb els braços estesos, mirant a la graderia, desafiant. 3-2, comença la segona part de Meravella per Anglaterra.
1: Gordon. Però si no ve, no?
2: S'ha abraçat a Bellingham a la celebració.
4: Sí, és que ja t'estic dient que el joc es concentra més per la dreta que per l'esquerra.
1: D'acord.
4: Calma, no.
1: No,
4: el primer partit, però... és el primer dia.
1: Pensa que porto unes quantes setmanes esperant aquest moment.
4: Ja, és
1: un dels moments de Mundial que esperava veure Gordon. I de moment, calma. D'acord, perfecte.
4: No hi ha temps. 3-2,
1: guanya Anglaterra. Partidàs, de moment, en quant a alternances en el marcador, amb aquest constantment, això sí, Anglaterra per davant, perquè en cap moment s'ha aconseguit posar per davant a Croàcia, però sempre li ha empatat. Veurem què passa amb aquest tercer gol de Bellingham, que situa el 3-2 en el marcador a Dallas, en el debut de la selecció anglesa i de la selecció croata. Dami, t'hem recuperat per aquí, a veure si ara el so ens aguanta. Ets per aquí, oi, Dami?
0: Sí, és que això, bé, és una loteria, no?, com funcionen les comunicacions de Chattanooga, sí, que en si és un misteri de ciutat. Jo crec que hauríeu de venir, els pròxims 2-3 dies, agafeu-vos tots un avió i coneixeu... No, les vostres vides no tenen sentit si no coneixeu Chattanooga, oi que sí, Lluís? Tothom hauria de conèixer Chattanooga.
3: I tant, una gran ciutat.
0: Però a més ho dius, a tu t'està agradant, Chattanooga?
3: A mi m'encanta, Chattanooga.
1: Escolta'm, Lluís, a veure si ens aguanta ara. Explica'ns l'ambient que vas veure ahir en aquest Argentina-Algèria.
3: Bueno, va ser el més proper a una invasió que recordo. Això és una qualitat que tenen l'afició argentina,
5: sí.
3: Perquè per cada 1.000 argentins veies un pobre argelí per allà intentant cridar i no es podia... El primer moment va ser baixar a esmorzar el dia del partit, arribes allà i només hi ha argentins. O sigui, és una cosa que arribes a la nit, no veus res i al matí tots són argentins. I després a la ciutat és que eren samarretes a tots els restaurants, a les botigues, a la cua, hi ha un tren que et porta per tota la ciutat. Tots són argentins, o sigui, va ser bastant impressionant. I, òbviament, després del partit doncs, ja vau veure per la tele, o sigui, només hi havia un color a la grada, o sigui, sí, era sí. Albiceleste.
1: Clar, és que això passa sempre, perquè allà on hi ha el Mundial sempre hi ha argentins, va passar a Qatar, sense anar més lluny, que es van fer els amos i senyors dels carrers de Qatar, i aquesta vegada encara amb més raó, perquè ho tenen relativament a prop de casa.
3: Sí, sí, totalment. I a més, també et diré que no és el partit que hi ha hagut més ambient, el que no és a l'estadi, perquè la ciutat és com molt ampla i la fan fes, que és on es concentren tots, estava una mica lluny de la ciutat. Llavors, per la ciutat era tot argentins, però no hi havia un lloc on estaven tots allà cantant i tal. Després ja a l'estadi sí que va ser així. Però en el dia sí que veies que era una invasió, quan a l'ambient, fins que no va arribar a l'estadi, no va ser el que és Argentina sempre.
1: Ara deia el Dami, atenció amb Argentina, i ara el que la selecció espanyola no vol és creuar-se, ni tampoc Uruguai, lògicament, a 700 de final. La basura tan fort, vas veure una Argentina forta o també fa molt el rival? Leo Messi va tenir el dia, que evidentment el pot tenir cada dia, però es van ajuntar molts factors i potser no cal patir tant, o com ho veus tu?
3: Bueno, doncs mira, jo no esperava gaire cosa a Argentina i em va sorprendre molt. Quan va voler accelerar el joc ho va fer amb molta qualitat. El primer gol és un exemple, com De Paul està, no passa al centre del camp i amb un passe filtrat deixa Messi que dona la volta i fa el primer, i després va contemporitzar fins la final de la primera part, i al principi de la segona part va sortir a acabar el partit i va jugar molt bé. A mi va agradar molt, i després ja parlarem de Messi, perquè ja és capítol a part, que és una cosa que encara no entenc el que vaig veure ahir.
1: No, endavant, fes-ho, perquè també ara en parlarem aquí a la taula, aquí en tertúlia. Com ho expliques? És a dir, és un altre capítol més, sí, però és que aquest és gros.
3: Bueno, és que jo recomano que veieu el partit sencer, perquè és que al minut 5 fa un gol, li anulen,
1: sí.
3: Després fa un gol, no li anulen, a la segona part es queda sol, que el Zidane l'únic bo que va fer a la nit va ser parar-li aquell un contra un, i després fa dos, però com qui no vol la cosa, o sigui, va ser impressionant. El recordem tots del Barça, que sempre dèiem com passeja, però perquè ell saps, manegar tot,
1: sí.
3: Doncs és multiplicat per 100 amb Argentina, i més ara que el físic no li dona, ni l'explosivitat li dona, però clar, és que li dona la qualitat i la intel·ligència, sobretot sobre el terreny de joc, per fer el que va fer ahir. És que se'l va veure molt sobrat, però molt.
1: Sí, sí, totalment. Mira, em falta l'opinió del Toni Padilla, que acaba d'arribar ara mateix. Toni, com estàs? Bona nit.
6: Què tal? Bona nit, com esteu? Disculpeu el retard.
1: No, només
6: és de naixement.
1: Okay. Què has vist de Messi? En directe el vas veure, aquest partit? Ja m'imaginava que un sempre n'hi ha. Sempre n'hi ha un.
6: Jo porto despert des de les 3 del matí d'ahir i dormint només una hora.
7: No.
1: Això no pot ser bo, també dic.
6: És el Mundial.
1: També s'ha de dormir.
7: 30 dies encara, Toni.
6: Demà sí que dormiré. Aquesta nit dormiré. Crec que a Panamà, disculpa'm, però no em quedaré a veure'l.
7: I el de Pakistan, Colòmbia, tampoc?
6: Aquest, sí, em sembla, no descarto jo. El debut és Pakistan a la fase final del Mundial. Portem molts anys esperant aquest moment.
1: I tant, sí, portem.
2: En plural.
6: Des dels viatges de Joan Laporta en el primer mandat. Des que es va fer amic de Gogosha, la cantant usbeca, filla del president, des d'aquests moments que molts portem esperant. Que hi passa Rivaldo pel Butioncor. Èpoques d'aurades. No, sí, m'he quedat... Bueno, m'he despertat, ahir va dormir França, va acabar França, em vaig posar a dormir,
1: però
6: el despertador...
1: M'està bé que el veiessis en directe, perquè en quin moment dius... Hòstia, estic en una nit històrica, jo ara. Estic davant d'un
6: dia històric. Amb el primer gol...
1: El primer gol, ja?
6: Sí, perquè al final... Clar, el primer gol ja significava que el dia que feia 20 anys del debut en un Mundial, que va ser a Gelsenkirchen contra Sèrbia i Montenegro, que encara anaven junts, no s'havien separat encara, o sigui, han canviat fronteres i Messi ja marcava. Jo aquell partit hi vaig ser fa 20 anys, a Gelsenkirchen, i recordo que venia de dos dies abans a ser Herzogenaurau, que era la població de Baviera on hi havia la base d'Argentina.
1: Para de parlar malament,
6: a la seu d'Adidas.
1: D'acord.
6: És la famosa exploració.
1: Sí, sí, famosíssima.
6: Que està ho és, de veritat.
1: Sí, sí, sí,
6: que està dividida per un riu, la meitat del riu són d'Adidas, i l'altra meitat del riu són de Puma, sí. Que eren els dos germans que es van barallar.
1: Correcte, sí.
6: I els germans d'Adidas. Llavors, l'Argentina tenia la seu a les instal·lacions esportives d'Adidas,
1: sí.
6: I recordo que quan vam arribar a la premsa ja hi havia el terreny de joc, un mural del tamany del terreny de joc amb la cara de Messi, dient, és el futur. I alguns periodistes argentins, i l'Argentina de Pekerman, em deien, ah, potser una mica exagerat, pinta bé aquest nano, però no ens passem. Perquè, clar, al final no era el Messi que... L'apuntava molt bones maneres, però esperava molt més de Riquelme, i, de fet, aquella Argentina, ell entra, marca gol en aquell triomf 6-1, però la premsa argentina va parlar més a Javier Saviola, que deia. Que va marcar dos gols.
5: Sí, sí.
6: I res, llavors, 20 anys després... Jugo un partit excels, demostrant que té aquest domini dels temps, aquesta capacitat de Houdini de ser l'home més famós del Mundial, però està sol, de sobte, apareix aquí, apareix un altre lloc. Se l'ha veritat molt, molt endollat. I demostrant, a més, una cosa que crec que potser la gent no acaba d'interpretar, que és que ell no està de vacances a Miami. Ell a Miami ha guanyat tots els possibles títols a nivell de clubs i ha anat i té aquest gen competitiu. Llavors, ell a Miami ha tingut un rendiment bastant alt, perquè pensava molt en aquest Mundial, no? Pel que ens diu l'entorn del jugador.
8: Bé, i que porta uns mesos fent com una pretemporada, sí, sí, ell preparant-se sí, sí, estrictament pel Mundial.
6: Ell a Miami s'ho pres molt seriosament. És a dir, aquest club li va donar un cert poder, a dir, escolta, crearem una estructura al teu voltant, tu ets la imatge d'aquest club, i ell ha anat guanyant, menys a Champions, ha guanyat tots els títols. Llavors, arribava millor del que la gent es pensava. I és cert que hi havia un punt de misteri perquè Argentina no havia jugat amistosos de nivell, va jugar uns amistosos molt estranys amb Mauritània, la Bombonera, dius Mauritània, alguns entrenaments a porta tancada, hi havia cert misteri sobre com arribaven i hi havia molta curiositat de veure com estaven i la veritat és que m'ha agradat Argentina, m'ha entusiasmat Messi contra un molt bon rival. Crec que al final del partit del Dibu Martínez diu Argèlia segurament li guanyarà a Àustria i a Jordània i ho comparteixo, és un molt bon equip. Llavors això, és cert que Lucas Zidane, si de cas, no seria el pare, però pues, fer 3 gols en 39 anys, podem dir-ho ja, és increïble.
8: I com de maco és com ell mateix diu, no? Quan li pregunten com ho fa per motivar-se, a mi de veritat m'ha caigut la bava quan el sento dir, bé, és que a mi jugar al futbol és el que més m'agrada des de chiquito.
5: Sí, sí, sí, sí.
8: És així de simple i així de gros alhora, no? És com, que fàcil s'explica. I diu, i quan estic bé, no? Doncs és això. Això és la meva vida, això és el que em fa feliç. M'ha encantat aquesta explicació tan senzilla que no he intentat, no?, donar mil voltes, dir, doncs sí, jo m'ho... I després ha parlat, no?, de Rafa Nadal i tal. Però aquesta frase m'ha semblat magistral. No, és que... Que a mi m'agrada això.
5: Sí, sí, ja està, no hi ha més. No hi ha més.
8: Faré 39 anys d'aquí uns dies, però m'agrada això. I quan estic bé, gaudeixo i ja està. I llavors, jo he afegit, quan estàs bé, tu, ningú et pot aturar. I és així, no? Per molt que emocionalment estés tocat, per, sembla ser, aquesta situació del pare, de salut. No,
9: i el que demostres que és un animal competitiu com no hi ha hagut pràcticament a la història de l'esport, on hi ha hagut molt pocs, Jordan, no sé qui més seria, potser Nadal també, perquè arribar amb 39 anys a aquest nivell en un Mundial amb el que exigeix a nivell físic és brutal. Amb tot el que has guanyat i amb tot el que has fet, tenint encara aquesta motivació de cada dia llevar-te i sacrificar-te perquè el que vols fer és exactament això que explicava la Danai, no?, de jugar a futbol, que és tan simple i a la vegada tan complicat i tan exigent, i no cansar-te a tu mateix de ser Leo Messi amb tot el que implica, i tot i així anar a un Mundial,
8: sí,
9: i veure tota aquella grada al biceleste brutal que et posa la pell de gallina, de gent que s'està deixant els diners hipotecant casa seva per poder anar a veure't a tu, és increïble, és increïble. Vull dir, és un elegit.
8: Podria haver tirat de... una mica més com d'èpica o de, no?, de posar-se medalles, de dir, bueno, soc un professional i em cuido molt i no sé què, no sé quantos... No, és que això és el que a mi m'agrada. És que, de veritat, em sembla poètic.
5: Ja està, és senzillesa absoluta.
6: Se l'ha vist molt, molt comunicatiu.
8: Molt.
6: És cert que ho està passant malament, però transmetia una certa pau, parlant amb molta normalitat, amb un llenguatge molt planer i d'agraïment. De fet, la premsa argentina recuperava la narració que es va fer a molts mitjans europeus de l'eliminació que pateixen davant de França al Mundial de Rússia, ara fa 8 anys. Clar, estava als 31 anys i la lectura que es va fer a molts jocs era la seva darrera oportunitat. Potser no el veurem mai més en un Mundial. I des de llavors ha guanyat el Mundial. És el màxim golejador del torneig i ha tornat amb 39 anys per la porta gran. Per tant, com és la vida? Allà semblava que el darrer tren havia passat perquè quedava eliminat, 4 anys abans havien perdut la final a Maracanà, i fixa-t'hi, no? Llavors jo crec que ell és conscient de que en aquell moment, segurament, entre la final de Brasil i l'eliminació contra França, segur que en algun moment hi va pensar, acceptem-ho, no guanyaràs mai el torneig que més desitjo, que és el Mundial, i des de llavors té un punt d'agraïment. I la connexió amb Lionel Scaloni és preciosa. Quan el substitueix, sí, sí, Scaloni, que deu tenir tots els detalls de què li passa a Messi, Scaloni gairebé plora, se li veu molt emocionat, no? I fa el canvi de dir, potser en un altre context hauria dit, queda't, que potser farem el quart a la contra. Mm. I ja potser el fas tu. Però crec que volia fer el canvi per protegir-lo, perquè òbviament té una edat, però també per l'ovació i per poder tenir aquest escalf. Sí. I m'ha semblat un moment molt bonic, i és normal que es parli poc d'Scaloni, però quin gran gestor i quin gran entrenador. Mm. Transmetent pau, a vegades el futbol argentí que té figures molt histriòniques, amb grans personalitats, dividit entre minotistes, vilardistes, que tenen personalitats que... moltes ganes de cridar l'atenció. Scaloni és el contrari, és un lideratge, crec, molt positiu, que ha fet que segurament no es parli prou d'Argentina, però del que he vist avui m'ha pujat molt a la cotització de favorits.
8: A l'escaloneta.
6: Sí. Escaloneta, pujat.
9: I un sentiment doble he tingut jo al veure tot el que està passant Messi. Una era d'orgull, de dir, hòstia, és que aquest tio és nostre, o sigui, és de la Masia. O sigui, aquest jugador és de la Masia, si l'hem creat aquí, és nostre.
8: Però podria ser nostre.
9: I a la vegada la pena de dir...
10: Què fa que no està aquí?
9: Com és que no està aquí, sí. I com és que el millor entrenador de la història tampoc no el tenim aquí, i aquest punt caïnit, aquest club, que no entro assenyalant ni uns ni altres, però que és la desgràcia aquesta de veure com el millor jugador de la història, que és teu i l'has creat aquí, doncs està jugant.
6: M'ha passat una cosa, Joan Lluís, en aquest dia tan llarg. M'he trobat pel carrer l'Ernest Folk. Ens hem trobat pel carrer Tallers, al Raval.
1: Encara content per la victòria pel gol de Qatar? Ahir es va començar... Ahir va començar a celebrar un gol d'Iraq. Encara no entenem amb quina raó.
6: Perquè no... era gol d'Ayman Hussein, que segurament és el futbolista que més s'ho mereix al torneig. Segur. És aquest futbolista que el seu pare i el seu germà estan assassinats per estat islàmic.
1: Jo crec que no anava per aquí. Jo crec que anava perquè havia...
6: Té una porra, eh?
1: Havia marcat la selecció dèbil, no?
6: Bé, la qüestió és que ens hem trobat i em diu, t'has quedat a veure el partit? Dic, sí. I llavors, de sobte, mira, em diu, no em parlis. No em parlis perquè, veient-ho, em fa mal. Yeah. Perquè veus que hauria pogut allargar la seva carrera al Barça molt de temps. Que hi havia gent que deia que estava acabat, que si estava de vacances, que si no pensava en res. I arriba un Mundial que a alguns jugadors els està costant fer el pas endavant i Messi fa això, no? Òbviament, les notes de final de curs, veurem com acaba, però Messi ha demostrat que és extremadament competitiu. I per mi la sensació que hauran tingut molts barcelonistes és quan tens una separació traumàtica i tu segueixes enamorat d'aquella persona, d'aquell home o aquella dona. I al cap d'uns anys et creus pel carrer i dius, és que segueix sent... I passen els anys, però segueixo enamoradíssim. I el mires des de la distància i veus que va amb un altre i se la veu feliç. Crec que molts barcelonistes han dit, mira'l, aquella rialla...
1: Un retrobament, avui hem tingut un retrobament amb Messi.
2: Però encara hi veig un matís, que és que has fet una cervesa amb aquella exparella que ara té parella... I tu veus que encara...
1: Hi ha alguna cosa.
2: Encara podria haver-hi alguna cosa.
1: Hi ha alguna cosa.
2: I se'n va i dius, encara hi és allò.
8: Encara hi és. Guspires.
1: Ara repassarem la nit des de Chattanooga, Dani. Flames. O Lluís, voleu afegir alguna cosa o no?
0: Poca cosa més, que això no s'atura. Messi ara ja pendents del que faci la segona jornada. Aquí estem en Lluís i jo veient l'Anglaterra-Croàcia, perquè aquí sí que tenim un avantatge, i és que els partits, doncs, lògicament, els veiem en millor horari. Avui Espanya aquí ha descansat, els jugadors han aprofitat, alguns fins i tot, per anar cap a Nashville, a dues hores d'aquí. És la ciutat més interessant, fins i tot més interessant que Atlanta, que tenim prop de Chattanooga, i demà doncs, l'equip ja tornarà a reprendre els entrenaments.
11: Doncs, sí, jo també...
1: Digues, Lluís.
11: La paraula retrobament amb Messi, jo aquí estaria més en la línia del Sape, dir que hi ha alguns que mai... Perquè hi hagi un retrobament hi ha una pèrdua. Ja. Doncs hi ha alguns que mai hem perdut, encara que s'hagi anat, encara l'hem portat amb nosaltres i el d'ahir ja va ser la cúspide, però va estar molt bé.
2: Para, Lluís, para.
8: Bueno, no s'han anat, el van fer fora, que és diferent.
1: No continuïs per aquí, no continuïs per aquí, que hem de continuar. Lluís, gràcies, que vagi molt bé i anem parlant aquests dies de Mundial.
11: Un plaer, bona nit a tots. Ai,
8: que ballin, que ens diguin si provaran allò, el country, el ball en línia.
1: Això tu
8: que és típic de la zona de Nashville, Dami.
1: Sí, no.
2: Com? Cap dubte.
8: Dami,
1: que ha preguntat el
8: botes, jeans i a fer el ball en línia al country, no? Que Nashville això, són...
11: Ho té tot preparat, el Dami ho té tot preparat.
1: Això sí, tenim l'oportunitat.
6: Has d'anar al Grand Ole Opry, que és el teatre això... mític de la música country.
8: Dami, no,
6: et volem al Grand Ole Opry, com diu la Danai, barret, botes i aquí ballant en línia.
1: Dami, què dius?
0: No, que jo fins i tot fa temps vaig veure, que és una sèrie molt tonta, eh? La sèrie Nashville la vaig veure fa uns anys.
1: No esperava menys, també t'he de dir, eh?
0: Sí, però tenim... Tenim molta feina. La veritat és que ens agradaria... Ho he parlat amb el Lluís de poder anar a Nashville.
8: Sí, sí, sí, sí, no.
11: Està a la nostra agenda.
0: Està a la nostra agenda, però jo crec sincerament que no... Avui podia haver estat un dia, però hem tingut algunes coses a fer de feina i serà difícil perquè...
11: Tornar de Kansas, per exemple, a les 5 del matí.
0: Sí, sí, tornar de Kansas. Tu has tornat d'aquí poc a Guadalajara.
8: I us vull amb un barret com el tio que acaba de sortir a la realització de l'Anglaterra-Croàcia. Ha sortit un tio amb un barret. Us heu de posar una cosa així, d'aquests grossos. En Dallas també.
1: Sí, sí, Dallas és Amèrica Profunda. Per home. Tant, Dami, moltes gràcies, demà parlem.
0: Sí, demà, mira, demà entrenament d'Espanya, demà Media Day, a RAC1 farem, et dic, un jugador del Barça, n'hi ha 8, la pista que et dono és un jugador que està de molta actualitat. De moment ho deixo aquí. Demà, un jugador del Barça, RAC1, que està de molta actualitat. Bé. És una bona pista, no, Lluís?
8: Que el rajan,
0: t'agrada,
8: El rajan molt. El rajan molt?
0: Seria massa pista. Però bueno, també et dic una cosa, Danai. També et dic una cosa. Quan perd Espanya, sempre rajan un jugador del Barça. Sí, com Sergio Busquets després de Sud-àfrica.
8: Sí,
0: no? Vull dir, no rajan a Pedri, Xavi Alonso.
1: Fins i tot, ahir també va rebre. Vull dir, imagina't.
0: El del Madrid... El del Madrid, que és Cucurella, han dit que és el millor, no?
8: Sí,
0: clar, que és el millor Cucurella.
1: Clar que sí, clar que sí. Com avui Bernardo Silva per Portugal, que llàstima Bernardo Silva, però vaja, si no...
7: Una mica més el podien haver expulsat, perquè una mica més i...
1: Home, per això l'han canviat al descans. Després en parlarem també de la gran sorpresa del dia d'avui i una de les grans sorpreses del Mundial, que és aquest empat de Portugal. Dami, doncs demà, el que deia ell, pendents, que tenim protagonista, un dels 8 blaugranes d'aquesta convocatòria de Luis de la Fuente, el tindrem al Tu Diràs. Demà en parlem, Dami, abraçada.
0: Igualment, fins demà.
1: Que vagi molt bé. Com va les coses? Continua animat el tema, veig.
7: Sí, han estat els millors minuts d'Anglaterra en aquesta segona part. Realment no té res a veure aquesta Anglaterra de Tuchel amb la de Southgate. És millor, és més entretinguda de veure. A punt ha estat de marcar Gordon, Xavi. Està a punt de fer un crit aquí per tu només. Sortia d'un córner amb un remat de cap que l'Ivakovic des del terra pràcticament aturat. No ha pogut donar-li direcció en el remat ni potència a Gordon perquè era una ocasió claríssima. Estava a un metre de la porteria, però vaja, molt millor Anglaterra en aquesta segona part que Croàcia.
1: Pendents, amb un ull posat, evidentment, en el que passa en aquesta Anglaterra-Croàcia, i ara sí, sape, no?
0: Sí.
1: Anem a repassar aquesta gran nit amb documents que hem anat recollint i una mica el resum d'una nova exhibició amb hat-trick inclòs de l'argentí.
2: Sí, una exhibició que passarà a la història per diferents motius, perquè ha estat el primer jugador en disputar 6 mundials, abans que ho fes també avui Cristiano Ronaldo, perquè és el primer hat-trick de Messi en una cita mundialista, però sobretot perquè amb els gols d'aquesta matí matinada, igual a Miroslav Klose com a màxim golejador en la història dels Mundials, amb 16, encara amb tot el torneig per disputar i, per tant, amb la possibilitat de superar-lo. Per si haver-ho fet, haver estat per davant del davanter alemany, haver-lo superat, no fos suficient, també ha deixat enrere ni més ni menys que Pelé en la participació en gols en un Mundial, és a dir, gols marcats i assistències. Després del partit d'aquesta matinada, Messi 24, Pelé 21. Tot això, com deia també el Lluís, sense oblidar que Messi s'ha quedat a les portes del pòquer perquè li han anul·lat un gol per fora de joc al minut 5.
10: Mira Lautaro para Leo, mira Messi, va Leo para el primero, Leo, gol! No vale, bandera arriba, bandera arriba, bandera arriba, bandera arriba! Nos íbamos a romper la garganta gritando...
2: Tenien la gola... Tenien la gola a punt per cridar, com si no hi hagués demà aquest gol, que després ho han pogut fer, i en 3 ocasions amb els gols que ha marcat Leo Messi. Dèiem que ho ha fet des de fora l'àrea, al minut 17, aprofitant un refús a l'interior de la petita al minut 60, i novament des de fora l'àrea, aquest cop per baix, al minut 76. A Messi l'han substituït al minut 80 per Nico Paz, i s'ha endut, sens dubte, l'ovació de la nit de tots els espectadors. Dit això, encara algun rècord més. Segons Mr. Chip, aquest hat-trick el converteix en el jugador més veterà a aconseguir un hat-trick en un Mundial, 38 anys i 357 dies, superant també Cristiano Ronaldo, que ho havia fet amb 33 i 130 dies. També suma 6 gols des de fora l'àrea en Mundials, un més que el fins ahir líder, que era Rivelino, el davanter brasiler, que n'havia fet 5. I compta també amb aquesta, des que va fer els 35 anys, és a dir, des del darrer Mundial de Qatar, Messi ha fet més gols, 10, que tots aquests jugadors durant la seva carrera més d'un Mundial. Cristiano, 8 gols en 6 Mundials, Henry, 6 gols en 4 Mundials, Maradona, 8 gols en 4 Mundials, Neymar, 8 en 3, o Kane, 8 gols en 2 Mundials.
1: Déu-n'hi-do. I a l'Argentina, no cal dir-ho, han embogit amb l'actuació de Messi. Així ho han viscut a Ràdio, La Red, ESPN i Telefe.

0: siempre Messi, no te vayas nunca, jugá hasta el infinito, jugá hasta que Dios quiera que juegues, nunca te vayas, nunca dejes el fútbol, por Dios te lo pido.
1: El heredero, Lionel Andrés Messi, quédate tranquilo, Diego, arriba, que en el suelo, en la tierra, tenés a tu heredero.
2: Exportando alegría a la ciudad del sol.
3: Doncs com a resum d'una exhibició, una altra exhibició de 3.35 dels narradors argentins explicant el que jo deia sobre la gespa. M'ha agradat l'últim tango, aquesta versió de Last Dance, doncs, en argentí, en versió en jardín.
4: Que m'ha cridat l'atenció és que alguns narradors sí que parlen ja del millor de la història, el millor de tots els temps, i en canvi hi ha l'altre que li diu el heredero.
3: Estigues
4: tranquil allà dalt, que aquí a la Terra hi tens a Leo Messi. Suposo que encara hi ha els més
3: reticents, oi?
4: Sí, clar,
3: és que és molt. Maradona és Maradona.
5: També
3: és cert
5: que...
4: El millor i el més gran, sempre ho dic. El millor és Leo Messi. És gran, és Maradona.
3: Encara així, sí. I això no canviarà.
4: Però el millor és Messi, sense dubte.
3: Comença a ser objectiu, ja no és subjectivitat. Ara ja tens tants elements sobre la taula que ja no hi ha... No crec que hi hagi debat, vaja.
6: Sí, no sé si cal que guanyi... Que els faci guanyar un segon mundial. No, Maradona no ho va fer.
5: Tot i que Maradona tenia altres... Vull dir, anava més enllà de la figura del futbolista.
3: Clar,
5: vull dir,
3: és
5: que era una figura...
4: Clar. Jo per això dic el tema del més gran, perquè té el tema de les Malvines, el gol amb...
5: Exacte.
4: És que això contra això no pots lluitar. Tot el que és futbolístic, Messi ja està per sobre del bé i del mal.
5: I l'èpica personal també, del retorn, de tot plegat.
7: Era un gran generador d'històries, Maradona. Maradona tenia aquesta capacitat dels herois gairebé sortits de la literatura, de fer, a més, de ser dolent, de caure, d'aixecar-se. Ell era el gran generador d'històries. En el moment clau, fer-li un gol legal i un gol preciós, i un gol legal i un il·legal als anglesos, just després de les Malvines, de caure's... Llavors, en aquest sentit, és molt, molt novel·lesc. Llavors, és un jugador que els argentins el senten molt desil·lusional. Messi és que ha normalitzat el futbol impossible. Ha fet normal... coses que... Bé, aquí vam normalitzar que cada cap de setmana ens marcava 2 o 3 gols. I un dia avui n'ha marcat 4. Dius, prou bé, no? Llavors, clar, en aquest sentit, si analitzem des del futbol, Messi és més. Però, com Maradona va estar abans i per aquests components... I, a més, alçava la veu, es posava en política, intentava... O sigui, en aquest sentit, esdevenia el portaveu dels argentins.
6: I era un tarannà més semblant al que potser en aquella època representava un argentí, i, en canvi, ara o sigui, és un altre tarannà. Vull... Juan Irigoyen també ho deia, diu, no, ell és otro tipo de líder, el que no levanta la voz, el que no té escàndols, no té... Al revés, no? Potser és més fàcil empatitzar amb Maradona perquè s'equivocava, no? I tots a la vida ens equivoquem i la liem i tenim errors, però és que Messi no hi ha coses que tirar-li en cara perquè... tot ho ha fet bé, tot i que li van tirar moltes coses encara, no van dubtar molt d'ell.
4: Era el pecho frío.
6: I el van, exacte, no? I en canvi després s'ha vist doncs, que res d'això. Jo al final crec que ho he explicat una mica la maduresa, no? És a dir, crec que és evident que a nivell de talent no sé si ha millorat en aquests 20 anys, no sé si, jo crec que ja bàsicament des del principi ja era aquest talent descomunal, no? Però el que canvia més és, entenc jo, la seva gestió emocional, el gestionar la pressió i el saber aquesta part humana, que no és el físic, no és el talent, doncs portar-ho bé. I crec que això amb la seva maduresa i amb aquesta manera que avui compareixia davant els mitjans, amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta, no?, amb aquesta relax, això que transmetia, aquesta aura, i que això abans no ho tenia.
4: No, perquè tenia aquesta pressió, el que dèiem, del pecho frío, de no haver estat Maradona, de no portar a la selecció a guanyar, i en canvi, el fet d'haver-lo guanyat l'any passat, jo crec que li treu pressió, perquè el que havia de fer ja ho ha fet, i aquest va a gaudir-lo.
3: Sí,
4: i a guanyar-lo, evidentment, però sense la pressió de...
6: És un extra. Recordem que ell mateix va posar en dubte...
4: És una bola o una vida extra, això de dir, vinga, aquest encara el jugo i ara...
6: Perquè, Sape, tu creus que va ser allò que va dir... Que ell va dubtar de si arribaria a aquest Mundial no fa tants mesos. Tu creus que allò era una mica per crear una mica més de hype o era real el seu dubte? Perquè veient-lo, no dius...
4: Jo crec... Potser sí que ha estat sincer, que no, tampoc ha volgut jugar gaire en amagar, sinó que ella ha dit, vull veure com arribo, sí, perquè realment volia estar... I realment, veient-lo ahir, hòstia, arriba, per tenir els 39 anys, molt conscient de l'edat que té, sí, sí, de quan ha d'aparèixer, de com ho ha de fer... Però, hòstia, és que continua sent un futbolista absolutament decisiu.
3: És que el toc no el perdrà mai de la vida, aquest home. Aleshores, a partir d'aquí, el físic l'aguantarà, ben a saber fins quan. Per cert, parlant de Messi, què ha dit?
4: Doncs, evidentment, ho deia la Danae, ha parlat després del partit amb aquella tranquil·litat, amb aquella felicitat, després d'aquest sisè mundial, de tornar a marcar, de superar Pelé, de superar a Klose, i li han preguntat per les llàgrimes, que ha arribat a plorar després del primer gol Leo Messi, i és l'explicació que ha donat del perquè.
8: Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasó un día difícil y complicado, pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque pues estuvieron siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien y nada, nada más.
4: Doncs, per tant, una qüestió personal que l'ha portat a descarregar emocionalment d'aquesta manera amb aquestes llàgrimes. Sobre aquest gen competitiu del qual estàvem parlant, interessant el que ha dit també sobre un dels seus referents.
9: A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
4: Sobretot la constància, no?, de tots dos i la determinació en guanyar, cosa que uneix a Leo Messi i a Rafa Nadal. Com deia Valdano en el seu dia, Messi és Maradona tots els dies.
3: Sí, sí.
4: Aquest és segurament el gran mèrit de l'argentí. Finalment, ha parlat també d'aquests rècords, dels que estàvem parlant, del de Klose, del de Pelé, les impressions de Messi.
9: Es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero. O sea que queda solo en una estadística.
4: Doncs feliç Leo Messi per aquest debut en aquest Mundial dels Estats Units. També els mitjans de tot el món, no cal que t'ho digui, s'han rendit a la màgia de Leo Messi, amb menció especial per Olé a l'Argentina. No te canses nunca. Ah. Faig un pariser, el partit s'ha jugat a Kansas. Si algú no ho tenia clar. A Portugal, a bola, Messi és d'un altre món. A Itàlia, la Gazzetta dello Sport, etern Messi, tripleta en l'estrena del seu sisè Mundial. A França, l'equip, 1, 2, 3, visca Leo Messi. A Anglaterra, Daily Mail, Messi màgic. O a Alemanya, per exemple, el Bild, Messi fa la seva màgia, Zidane pateix, és l'orgull d'una nació.
3: Doncs ara també sentirem què n'han dit de Leo Messi, recollirem algunes de les perles que han deixat excompanys seus o fins i tot companys en els diversos clubs que ha estat Leo Messi, però abans farem un pas pel partit que tenim en joc sense novetats.
10: Sense novetats i ja no hi és Gordon. Va. Et serveix que hagi entrat en el seu lloc Rashford?
3: Imagina't, veurem què passa amb Rashford.
4: No gaire, perquè com ara ho faci bé Rashford...
3: Sí, exacte, malament
4: Rashford. Si ens haurem equivocat.
3: No, home, no, vull dir que avui... No era un dia tampoc per veure gaire de Gordon, no? Pel que explicava la Clara, tot anava per la dreta, ella estava a l'esquerra, sí. Per tant, tindrem Mundial per veure més coses d'ell, en qualsevol cas. Una ocasió, pel que deies, Clara?
10: Sí, aquest remat de cap en boca de gol que li ha tret Livakovic, ara marxarà Bellingham, que s'ha de dir que ha fet un molt bon partit avui al migcampista del Madrid, però compte perquè des que hi ha hagut aquest triple canvi que ha marxat Gordon també, va dir que i Declan Rice, a Croàcia els últims minuts ha estat també collant una mica, i ha fet alguna arribada de cert perill.
3: I ara sí, tancarem el bloc Leo Messi, sí, sentint alguns dels millors futbolistes que en el present o en el passat doncs ja havien parlat d'ell, però que avui s'han hagut de tornar a rendir els seus peus.
4: Sí, perquè molts d'ells estan comentant també aquest Mundial. Comencem per un excompany amb qui va guanyar un triplet al Barça la temporada 2008-2009. Estem parlant, evidentment, de Thierry Henry.
11: Listen, we said before the game that this guy and the guy we're going to see tomorrow, they're both on the moon.
12: Us ho vaig dir ahir i us ho he dit abans del partit. Aquest home ve de la Lluna. Avui el que ha fet és recordar-nos a tots el que és i d'on és. Són Argentina i són els actuals campions, no ho oblidem. Leo és senzillament diferent, simplement és una altra cosa. Després del que ha fet avui és com si hagués dit vinga, Cristiano, Kane, és el vostre torn.
11: Cristiano Ronaldo, Harry Kane, over to you.
4: diríem que Cristiano no ha acabat de respondre de la mateixa manera que ahir ho va fer Leo Messi. En tot cas, ve de la lluna. Un més dels elogis de Thierry Henry que sempre...
3: I sempre el troba, però sí, l'elogi sí, perfecte. Sí. És una cosa increïble.
4: És un dels fans de Leo Messi més destacats. Un altre, en canvi, amb qui no va tenir una bona relació també al Barça, però que també es rendeix al seu talent. Zlatan Ibrahimovic.
13: I said it, watch and enjoy.
14: True.
13: That's what we did. There was a day full of stars and they delivered.
4: L'he deixat perquè el poguéssim escoltar, crec que és prou significatiu. Us ho he dit, mireu i gaudiu. I és el que hem fet amb Leo Messi, era un escenari molt gran i ha estat a l'alçada.
3: Té mèrit, aquest, que sí, Ibrahimovic.
4: Perquè precisament va marxar per la incompetència amb l'argentí. I un mite local als Estats Units, que també estava comentant el partit, l'inoblidable central de la selecció americana el 1994. Alexi Lalas.
15: Definition of stars, when everybody...
16: El que defineix les estrelles és que tothom espera que ho siguin, i ho són de manera consistent. I demà hi has de tornar. A Cristiano me l'imagino completament despert a Houston pensant, oh, Déu meu, i ara què? O en Harry Kane, a Dallas, fent el mateix. Ara us toca, senyors, endavant, que apareguin les estrelles.
17: Gentlemen, let's go! Bring the stars!
4: Doncs com Thierry Henry, l'elogi cap a Leo Messi, que deriva també cap a Cristiano i Harry Kane, per veure si són capaços també d'estar a aquest nivell. I acabo amb dos compatriotes de Leo Messi, un exjugador, el Kun Agüero, i un entrenador, Marcelo Gallardo. El tècnic creu que és un jugador senzillament imparable.
18: Cuando agarró la pelota en el círculo, en la medialuna del área, sabemos dónde iba a ir. Sabíamos dónde iba a patear. Los arqueros saben dónde va a patear.
19: Pero no llegan.
18: Pero no llega.
4: Doncs ja pots fer... saps que et farà això, saps per on t'ho farà, però ets incapaç de frenar-lo. I el Kun Agüero, també molt bon amic de Leo Messi, que explicava el que devia passar pel cap del 10 argentí.
20: Él ahora va a estar contento, saludando, tal, pero yo, que lo conozco y lo vi muchos años en la habitación, ya estará pensando el próximo partido, cómo voy a ver, cómo puedo por acá, por allá. Pero él solo, pero porque no disfruta el momento ahora y después él sigue. Por eso digo que es admirable lo que hace y por eso es el mejor del mundo, porque muchos ya con la edad que él tiene se relajan y él no.
4: Gaudín. Però ja pensant en el que serà el proper partit i a veure com ho pot fer per seguir portant l'Argentina cap endavant. Acabo amb algunes reaccions més d'alguns personatges destacats. Xavi, Ronaldo Nazario, diu...
3: Boníssima.
4: Ja és l'hora que el món deixi d'amagar-se i reconegui que Messi és el millor de tots els temps. Venint d'un brasiler, crec que...
3: No està malament, no.
4: Que té prou importància aquesta declaració. Haaland també a Snapchat ha dit Messi is a madman, Messi és un boig. Alan Shearer a X, un simple Messi, wow.
3: Ja està, no
4: Gary Lineker, història Instagram, continua sent el millor i en té 39. Piulada X del Chelsea, que també m'ha agradat molt. Enzo Fernández ha jugat els 90 minuts en el show de Messi, insisteixo, en el compte oficial del Chelsea. Patrick Mahomes, jugador de la NFL, ha escrit només una paraula, GOAT, amb la cabra identificant, evidentment, a Leo Messi, i un parell d'artistes musicals que també he vist que feien referència a Leo Messi, la Toya Jackson, Messi is Incredible, i Bizarrap, que ha penjat també una story inigualable.
3: Per clar, tant... és que ara hem entrat també en aquest escenari. És, Messi el veuen cada dia mites de la cançó, del cinema, de clar. Tot arreu. Vull dir que ara està en un show must go on.
7: Em fa gràcia que si citava el Roger a Patrick Mahomes, segurament el millor jugador de futbol americà, i l'altre dia un periodista brasiler els deia als nord-americans perquè entenguessin per què els seus esports que juguen allà estan molt bé, però no tenen res a veure amb el futbol. Bozinha, el porter de Cap Verd, ja té el triple seguidors a les xarxes que Patrick Mahomes. És a dir, un futbolista ho fa bé a un mundial i supera amb followers el millor jugador de la NBA, de la NFL, del baseball i de què t'hi posis. Llavors, aquests esportistes veuen el que és el mundial i entenen el que els hi falta als nord-americans, que és guanyar la lliga local i diuen World Champions de què? Si jugueu sols, no? Això és World Champions de veritat. Llavors, que tots rendeixen els peus a Messi.
3: Mira, doncs...
10: De Rashford. Ai, que ens hem equivocat. Ai, que ens hem equivocat.
7: Bon gol,
3: Marca
7: bon
3: Anglaterra.
10: Gol. Marca Rashford. Anglaterra ja amb Croàcia volcada, buscant el gol de l'empat. S'uneixen jugadors de molt talent, com per exemple Bukayo Saka. Rashford estava sol a l'esquerra, però sang freda per controlar, per retallar, situar-se la bé al peu dret i Rusqueta meravellosa al pal llarg per fer el 4-2. Aquesta Anglaterra comença bé.
3: Bon partit, oi?
10: Tenir en compte Anglaterra.
6: I que era el partit, al final, sí, més exigent per ells. O sigui que la resposta és bastant potent. Mira, mira que bé, Rashford, Sí, sí, sí. Bé.
3: Bon partit, deia, no, Clara?
10: Sí, sí, sí, molt bon partit, de veritat.
3: Millor la segona, fins i tot, o...?
10: Sí, potser sí. Sí, és a dir, la primera hem vist molts gols, però potser no tant d'anar i venir ocasions per banda i banda o més intensitat. I en aquesta segona part, més alternances, potser. I amb l'Anglaterra, molt millor, la veritat. Ja et dic, crec que se la pot tenir en compte, eh? No hi comptava i m'està sorprenent.
7: Si arribava criticadíssima, perquè la convocatòria de Thomas Tuchel, clar, va ser molt valenta, però sí, també una mica de kamikaze, deixant fora Cole Palmer, el Phil Foden, a trencar Alexander Arnold, i ell va dir, ja sé que no són bons jugadors, però jo vull els jugadors que juguin el que jo vull. Mm. Llavors, clar, va ser molt valent, i Anglaterra estava molt amb la sensació de ens fotem una trompada, o potser guanyem, una de dos, no? I el primer debut, com deia la Clara, contra una bona Croàcia, que és cert que no és la fa 4 anys, perquè és un equip competitiu, això li donarà molta tranquil·litat al tècnic alemany, i atenció amb els anglesos, que poden elevar el vol.
3: Mm-hmm. Què dius, Ape?
4: Res, només una cosa per tancar ja definitivament el tema de Messi, perquè avui el temps afegit han tingut el Jaume Marcet.
3: Ah, és veritat, és veritat.
4: Sí. I ha explicat una història que m'ha semblat interessant, vaja, que determina el per què Messi ha acabat jugant amb la selecció argentina i té alguna cosa a veure el mateix Jaume Marcet.
6: Aquesta I no amb Espanya.
4: No, aquesta és la història.
14: Estem parlant de l'any 2002-2003, a l'Argentina no el coneixien, no sabien ni qui era.
19: Sí, sí.
14: Havia començat molt petit el Newell's Old Boys i s'havien oblidat totalment d'ell. I a les categories inferiors d'Argentina, doncs jugaven tornejos i no el cridaven. O sigui, la sub-16, la sub-17, no el convocaven. I en canvi els seus companys d'equip, eren Piqué, era Cesc Fàbregas, Víctor Vázquez, altres jugadors, anaven amb Espanya. I aquests companys li deien, per què no vens amb nosaltres? Perquè Espanya el volia convocar. Uh-huh. I ell, que no parlava gaire, deia, no, jo espero Argentina, però no el cridaven. I va venir un dia el pare de Messi, Jorge, li va dir a Horacio Gajoli, que era una mica l'amic representant, li va dir, tenemos que hacer algo, i a mi, jo tenia bona relació amb ells, i em van dir, tu no nos podrías hacer un vídeo, un VHS, compte, VHS, d'imatges, de jugades de Messi, perquè Argentina no el coneixen. Havíem parlat amb Argentina, amb el seleccionador, però deia, jo no conec un jugador que juga a Barcelona, no el cridaré, no faré un viatge per anar-lo a veure. Li van enviar, jo vaig fer aquest vídeo, els vam agafar imatges, no va costar gaire, evidentment, perquè imatges de Messi és bastant fàcil, van al vídeo cap a Argentina, van veure aquestes imatges i van dir...
19: Molt bé, noi.
14: Correm, perquè això se'ns escapa. I llavors, si hagués jugat un sol partit amb les seleccions inferiors d'Espanya, ja no hagués pogut jugar amb Argentina. Per què? Perquè en aquella època, si tu ja jugaves amb una selecció, no podies canviar-te.
4: Doncs ja no podies canviar.
6: És boníssim.
3: Seria boníssim.
6: Però Espanya va badar.
4: Aquest vídeo del Jaume Marcet, que va canviar d'alguna manera, i de quina manera la història del futbol...
3: Totalment.
4: Amb Messi podent jugar amb la selecció argentina quan el van convocar després de veure les imatges dels gols i del que feia aquí a Barcelona.
7: I quan el convoquen, de fet, crec que un canal de televisió argentí, a la seva promoció del Mundial, han fet un vídeo que era The First Dance, jugant amb la idea del Last Dance de Jordan, i han recuperat les imatges del primer partit que juga Messi en categories inferiors, i és arran d'això, de l'urgència, com Espanya estava apretant molt, van inventar-se un amistós Argentina-Paraguai sub-20 a l'estadi d'Argentinos Juniors, on havia debutat Diego Armando Maradona, però així com una data molt, molt, molt random, que no van tenir temps d'anunciar-ho, i van anar-hi 490 persones. I aquest canal ho va fer en directe, i han recuperat les imatges, i han entrevistat aficionats que eren al camp, sí, dient...
3: És bo,
7: I el noi està molt bé, perquè diu, ese dia empezó todo, i llavors em pareix un senyor que diu, tendríais que ver com estava la canxa. No havia nadie, que tu penses que dirà, estava llena, i en serà, i realment les imatges, un camp totalment buit, i és que van improvisar-ho perquè jugués. I els mateixos argentins, que els treballadors, no sé si de la Federació, o d'Argentinos Juniors, que no jugava al partit, a la fulla d'alineacions van escriure Messi amb dos Cs. Messi.
3: No sabia ni qui era, clar.
7: I llavors entrevisten un jugador que va jugar aquell partit que diu, bueno, ens van dir que era un nano que venia de Barcelona, però no sabíem qui era, i al moment que entra hi ha una falta, i ell diu, la voy a tirar, i li diu, no, i la tira una altra, que l'envia a Rosario, i llavors de sobte va agafar la pilota, va començar a fer coses, i van dir, i es veu que els companys van dir, mira el Messi aquest amb dos Cs, què vol que és, no?
3: Potser hauria hagut de llançar la falta a ell, no? És a dir, que potser, doncs, històries de Leo Messi sempre va bé, no? Trobar una excusa. Home. I bé, aquesta vegada no és ni excusa, s'ho mereix perquè la nit s'ho valia amb aquest hat-trick amb què hem començat avui aquesta tertúlia. Farem una pausa, queden pocs minuts, oi, Clara, per al final?
10: Sí, se n'han afegit 6, per tant, 6 minutets més, fins a les 12 en punt, més o menys, una miqueta més, i perquè normalment sempre acaben sent més minuts dels que diuen. 4-2 guanya la Terra contra Croàcia.
3: Doncs mira, 2 minuts de bola i tornem.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Vint segons i arribarem a la mitjanit, un minut, arribarem al final del partit entre Anglaterra i Croàcia, i com van les coses, igual com estaven, Clara?
2: Sí, amb el 4-2, tot i que ara Harry Kane, que marca gols però també defensa, ha evitat el que podria haver estat el 4-3 de Guardiol, que ha rematat sol a la sortida d'un córner al segon pal. Doncs Kane, com si fos un defensa més, ha posat la panxa, el que fos, per evitar el gol, i ara, ui, ho ha intentat amb un xut molt, molt, molt desviat, però vaja, ha fet dos Kane avui, crec que no se li pot retreure res al jugador d'Anglaterra. Embogeixen a la graderia per haver aconseguit la pilota, però vaja, crec que l'haurà de tornar, no crec que se la pugui endur a casa. 15 segons i això s'haurà acabat. Anglaterra començarà guanyant i convencent molt. Anglaterra 4, Croàcia 2.
1: Abans ho diem, de moment no estan decebent els grans futbolistes, les grans estrelles d'aquest Mundial, amb el hat-trick, lògicament hem parlat de Messi, però també amb els dos gols de Harry Kane avui, amb els dos gols de Haaland, amb els dos gols d'Mbappé, és a dir...
3: Mbappé va fer gràcia que alguns madridistes deien li ha anat bé els 6 mesos de preparació pel Mundial.
1: Sí, exacte, va, clar. Aquí t'has d'agafar el que... Has d'anar canviant i moldejant el missatge a mesura que van avançant les setmanes.
3: Final.
1: Final, doncs, a Dallas, en aquest Anglaterra 4, Croàcia 2. Anglaterra, abans ho deia el Toni, bona pinta, bona pinta, el que hem vist avui, contra una bona selecció.
2: Sí. Tenint en compte el que havíem vist a l'Eurocopa amb Southgate, jo avui...
3: L'hem de situar entre aquestes 5-6 seleccions, ara mateix que hi ha, que, no? Que opten el títol.
1: I a veure els encreuaments de setzents, perquè amb el que està passant en grups com el d'Espanya, amb el de Portugal, el que passa que Portugal, la resta del grup de Portugal...
3: És molt fluix,
1: costarà molt que Portugal no sigui líder de grup.
2: Sí. Colòmbia, com a molt, no?
4: No, més que res que hi ha setzents, recordem que hi ha setzents. És aquesta eliminatòria, ja més, que arrel d'haver ampliat el Mundial i que bé, aquí poden passar sorpreses, sí, perquè es classificaran molts tercers.
1: Ara, quin fiasco d'una possible final entre Messi i Lamine a un setzents de final entre Messi i Lamine.
4: Ja, una estrampada general, la veritat.
3: I això que deies dels grans jugadors, al final és una mica potser la diferència amb Espanya, fixa't, no?, que són aquests nous. Mm. Nou referència a Harry Kane, nou referència a Mbappé, nou referència a Haaland, Noruega no és favorita, però és el que li falta... O sigui, per mi Oyarzabal és un tros de jugador, però... que tu no siguis capaç de donar-li pilota, que es passi mitja hora sense tocar-la, no?, sense olorar-la, al final és la gran diferència. Aquesta gent, amb els seus nous referència, funcionant des del primer dia. I tu, doncs, amb molta gent que pot fer gols, però encara tots una mica a l'expectativa.
1: Sí, tant.
4: Perquè Julián Álvarez aquesta matinada...
3: No es diu Julián López, ara?
1: No, ara...
4: Julián López.
3: Segons Cerezo, es diu Julián López.
1: Li mantindrem el nom, nosaltres.
4: És veritat.
5: No seré jo qui rigui de... de Cerezo, quan li vaig posar Julián Muñoz en el seu dia. També. Seré...
4: Arroba absolutament.
5: Seré prudent.
3: Però tu vas dir 10 vegades com ell?
5: No.
2: Gràcies.
5: Vaig caure... A
4: veure, i que no és teu, saps què vull dir?
6: Que ja està bien de la història de Julián López. Julián López, jugador de l'Atlético de Madrid.
1: Claro.
4: Brutal.
3: Ningú el corregeix, m'encanta.
1: I el millor és que d'aquest

0: López, que és l'intermediari amb Julián, per ser benèvols, dic que...
1: Però, clar. Es fa gran, és un senyor que certa tendència passa, que hi ha gent que té més tendència a confondre noms.
2: Sí. I... A veure, que el sapeu a fer la setmana passada, pobre. Vull dir,
0: sí, que sí, sí, no, sí, no carreguem, no?
3: Exacte. Però és que hi ve també de Tom Ford...
1: Hi ha persones que els hi passa, que tenen més habilitat que altres a confondre noms.
0: Marc Giró.
1: Però bé, no seria el...
0: Per exemple, sense anar més lluny.
1: Però home, que aquest senyor és un regal del cel per la premsa, perquè sempre et dona talls, no? Parla, però bé, té un punt...
0: En tot cas, independentment del nom i del no nom o de l'equivocació, canvia alguna cosa a això que heu sentit i que diu avui el president de l'Atlètic de Madrid en tot l'enrenou Julián?
4: Que el vendrien, no? El que reconeix és que si lo quieren y pagan lo que, pues seguirá. Vull dir, com... Normalment no és això el que diuen, no? El que dius és el nostre jugador, és molt important per nosaltres, farem el que...
3: Però jo tinc que el que diu és qui pagui 500 milions de la clàusula se l'emportarà.
4: Però que... Ja, bé, ja està deixant la porta oberta. Normalment descartes aquesta opció. Com a mínim de portes en fora, dius no, jugador importantíssim pel nostre, no? Pel nostre futur, no sé què. Però no, ell no fa això.
2: No sé, jo crec que se'ns farà bola, aquest cas. Bueno, a mi se m'està fent i va per molt llarg, crec, i llavors, perquè no serà fàcil, no serà gens senzill treure Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid i tinc por que això hipotequi altres operacions del Barça. Sí. És a dir, que això acabi perjudicant, que les opcions B, C i D doncs, o es floreixin, no tinc ganes d'esperar-se, i això et perjudiqui o t'hipotequi, perquè de fet això ja ho hem vist amb el que ha passat ara de mercat. Amb jugadors com Cucurella o com, sobretot, Bernardo Silva, que eren oportunitats de mercat que les podies aprofitar, però en el context actual és evident que el Barça no podia tirar endavant. Vés a saber, potser al final del mercat d'estiu sí que li hagués interessat un Bernardo Silva. Però aquesta operació del nou és tan important des del punt de vista econòmic i des del punt de vista estructural que té hipoteca tot plegat.
4: Per què Oyarzabal? Jo pregunto. Oyarzabal, per què no està en les travesses? Suposo que és perquè ell no vol sortir de la Real Societat, no? Si no recordo malament, té 70 milions de clàusula.
3: No, anava a dir 70 milions i la Real Societat no seria un equip donat que, a negociar o a rebaixar gaire...
4: Però pel que fa, no?, el que necessita el Barça, a possible adaptació ràpida, a persona, no?, que pel caràcter, que ja coneix, clar, evidentment, té molts companys a la selecció, no acabo d'entendre per què no es contempla l'opció Oyarzabal. Potser ja l'han tocat i ell és d'aquests jugadors que sabem que és molt de la Real i que potser ell no té cap interès en sortir. Però jo, pel que pot oferir, jo trobo que seria espectacular en lloc de Julián Álvarez. I després també volia assenyalar com una mica la... No sé, per mi la cosa gairebé distòpica que tu et plantegis pagar, no sé, 120, 150 per Julián Álvarez, quan podries tenir Messi, no? És a dir, tu vols intentar fitxar aquest nano que aquí Messi li fa ombra, evidentment, quan podries tenir a l'altre, no? És com, vaja...
0: Bé, sí, no hi és, Danae. Aleshores, aquí...
4: No, ara, això no, no. De, ja, això supera, això no se supera.
0: De buscar la vida.
4: I et diràs, però què dius? Si Messi té 39 anys i l'altre és el futur. Bé, sí, molt bé, el que vulgueu.
2: I amb el tema de Oyarzabal, jo crec que és un molt bon jugador, però crec que estem en uns nivells de jugador top, el que necessita el Barça.
0: I és un graó, mínim un graó,
2: jo
0: menys
2: crec que és
0: Julián.
2: Necessites un graó per sobre.
4: Sí, però porta dos anys fent molts gols a la Real Societat.
1: Potser un nou una mica més pur, si és possible, perquè jugadors... Estil Oyarzabal s'acosta a aquests jugadors que no són un nou pur i que poden jugar en diferents posicions, perquè al final l'Oyarzabal davant de centre és un invent relativament recent. Sempre ha jugat més endarrerit, amb nous de referència, i fins i tot la Real molts cops no juga com a davanter.
4: Però com que no hi ha nous purs...
1: De sèrie hi són, però
4: són
1: massa cars, o massa veterans, com Harry Kane, Nian, o hasta fer un... Aquí potser la jugada seria descobrir un nyan interessant de 22, 23 anys, que dius, mira, me la jugo i vaig, no? O sigui, hi ha una sèrie de nous que poden ser interessants, que poden fer coses, i a partir d'aquí una bona direcció esportiva descobreix com una mica el nou del futur i et fitxa el Holland quan està... encara a Àustria, abans de fer el salt al Borussia Dortmund, perquè ens entenguem. Però bé,
4: no ha passat
3: que
4: no... mai.
3: La sensació, Toni, no? que el missatge que va enviar Flick és el de buscar algú una mica més fet.
4: Contrastat.
3: No? Més contrastat. No ho sé. Pel missatge que va enviar, com de... Anem a guanyar la Champions, doncs vull un nou potent, que per això jo crec que està el Barça confiant-ho tot amb el tema de Bernardo Silva, amb el tema de Cucurella. És que... Sí, si es dona la situació a final de mercat, ens ho podem pensar, però és que ara tot està posat en que ha d'anar a

0: a sortir o a que acabi quallant l'operació amb un nou potent.
1: És que jo fins i tot, potser...
0: Que no tinc la sensació que el Barça ara estigui com per provar que podria fer-ho, potser per la seva economia seria el més recomanable, però que no és el que està buscant ara mateix.
1: Sí, en aquest sentit,
0: un meló per
1: obrir. Potser sona una mica estrany, però si no pots Julián, ja sé perquè al final és el mateix joc, però a mi m'encaixaria un Sorlot. És un molt bon nou.
2: Però amb el tronc.
1: Va, amb els peus és bo, ho ha demostrat precisament contra la Barça.
2: És una mica...
1: Està
2: a un nivell per sobre, però vull dir que ja ho vas provar,
1: això. Tres nivells per sobre de Martin Braithwaite.
2: Això ja ho vas provar, no?, aquest davanter que...
1: No sé. No pots comparar Martin Braithwaite.
3: A mi em falta una miqueta, Toni, però vull dir, és a dir, com a pla, sé, ho de, i t'has d'apanyar, doncs potser sí.
1: Però és un nou experimentat que està al Mundial, que ha jugat, que l'Atlètic de Madrid ha marcat molts gols, que ha marcat uns quants gols contra la Barça.
3: Sí, això sí.
1: Vull dir que, insisteixo, si no és l'opció, però o sigui, si es tanquen les portes, a mi un Sorlot no em desagradaria. És que és que m'encaixaria. A més, vull dir que és un nou que, òbviament, té aquesta planta, però que demostra que sap jugar fora de l'àrea. A l'Atlètic de Madrid ho ha demostrat. Llavors, a més, té molt sacrifici defensiu. Vull dir, jo no ho veuria com a tercera opció, perquè ens entenguem.
4: Sí, sí, sí. També és cert que potser Flick busca alguna cosa més. Més enllà de la qualitat, també una ascendència amb una plantilla que, malgrat tot, continuen ser superjove. És a dir, sí, és una plantilla superjove. Potser vol una experiència, és a dir, vol dir un davanter que, més enllà de la qualitat, també tingui, sí, Harry Kane, tot i que és impossible, o Haaland, fins i tot i que és impossible, és a dir, noms que puguin arribar aquí i que, més enllà de la qualitat i dels gols que et puguin marcar, doncs també puguin fer una mica de tutors.
1: Avui Harry Kane ha jugat molt bé, Harry Kane, avui.
4: I tant.
1: Perquè, a més, la primera part baixava molt a l'inici de l'acció. La primera part se l'ha passat jugant pel darrere, baixava a l'inici de l'acció, i hi havia moments que estava gairebé, perquè ens entenguem, fent com de pivot. És la zona de Sergio Busquets. Dius, què fa aquest tio aquí?
3: És que és el que sorprèn, perquè tu el veus físicament, o com jugava abans, i la imatge que té de nou, no?, de nou rematador, i no és un nou rematador, és un tio que sí, és un nou rematador, perquè sobre això és un tio que pot baixar baix, que et fa de tot, i no ho sembla.
4: Sí, sí. Guerra oberta Barça-Madrid, obrim aquest meló. Avui, nou episodi, amb comunicats, no creuats, perquè un no té a veure a priori amb l'altre, però, d'una banda, el Madrid, això vagi per endavant, que és el primer que ha fet quan s'han llevat, que és presentar una vegada més, es repeteix la història, presentar un jugador que està a poques hores de debutar amb la seva selecció. En aquest cas, Bernardo Silva assignarà per dues temporades, per tant, com ja va passar dilluns amb Cucurella, avui hi ha tornat al Madrid. Coincidència? Casualitat? No ho sé, però en tot cas és el que ha passat. I després és quan ha començat la gresca. El Madrid ha tornat a engegar el ventilador amb un comunicat explicant que ja ha comunicat a la UEFA, o ja li ha enviat a la UEFA, la documentació segons la qual el Barça no hauria actuat bé amb els pagaments, que ja sabem, el número 2 dels àrbitres, o l'exnúmero 2 dels àrbitres, Enríquez Negreira, i per aquesta qüestió demana que se'l sancioni. No entraré tant en el contingut del comunicat, perquè ja ens ho sabem, és a dir, és una història que el Madrid cíclicament durant aquest estiu hi ha anat recorrent. La més beligerant, les paraules del seu president quan estava en campanya, que fins i tot va arribar a dir obertament que li havien robat 7 lligues. Doncs bé, avui hi ha hagut aquest comunicat. Marta Ramon, bona nit.
5: Bona nit.
4: Reacció del Barça.
5: Doncs, a veure, recordem que aquesta acció del Real Madrid arriba després que el Barça presentés divendres passat una demanda de conciliació prèvia a la interposició d'una querella per un presumpte delicte de calúmnies per les declaracions de Florentino en la roda de premsa famosa del 12 de maig en què va convocar les eleccions. En aquest context, des del Barça no respondran al comunicat del Madrid, esperant en tot cas la resposta que pugui donar la UEFA. Cal recordar, però, i això ho tenen en compte el Barça, que la UEFA, sempre que ha estat consultada pel cas Negreira, ha explicat que no prendrà cap part en la qüestió fins que no sigui la justícia espanyola qui dicti una sentència definitiva al respecte. Això sí, el Barça ha reaccionat amb una carta signada pel president Rafa Yuste, enviada als seus homòlegs a la Lliga, Javier Tebas, a la Federació, Rafael Louzán, i al comitè tècnic d'àrbitres, Francisco Soto, per les declaracions de Florentino, no només a la roda de premsa que dèiem ara, del 12 de maig, sinó també per la seva entrevista l'endemà, a la Sexta, amb Josep Pedrerol. Des del Barça exigeixen als coorganitzadors de la Lliga i als àrbitres perquè defensin la reputació dels seus organismes, igual com ha fet el club amb la demanda de conciliació presentada divendres, i reclama mesures judicials oportunes contra Florentino per defensar l'honorabilitat, integritat i prestigi de les institucions que representen i les competicions que organitzen. Per tant, no responen per se al comunicat, a l'acció que fa avui el Real Madrid, sinó que ho engloben tot enviant aquestes cartes pressionant tant a la Lliga com a la Federació com al Comitè Tècnic d'Àrbitres perquè també es mullin en aquest conflicte.
4: Que segons qui dirà, jo m'hi puc incloure, que també és una manera de respondre al comunicat del Real Madrid. És a dir, estranyament, avui arriba un comunicat del Barça explicant que s'han enviat cartes als teus homòlegs de la Federació, de la Lliga...
5: I que estratègicament ja s'ha comunicat d'aquesta manera per aquesta raó.
4: Exacte. Lectura, perquè deies, se'ns farà bola, Julián. Potser no és l'únic que se'ns fa bola que s'escriu.
3: Jo estava pensant que els serveis jurídics del Barça haurien d'estar amatents perquè la temporada que ve un personatge que es diu José Mourinho.
4: Sí.
3: Vull dir que el cas Negreira ens l'haurem de menjar la temporada que ve, que jo li recomano Flick, moltes tiles. Va, ja és un tio tranquil, que sap que no... Ja m'agrada que no entri, però que algú li remarqui bé Hansi, no. No caiguis.
5: Ja se li ha remarcat. Abans que es fes oficial, ja se li havia dit.
2: Algun dia, amb elegància i a la seva manera, estaria bé que li faci... No sé, bé, no ens avancem.
3: Crec que el millor per respondre a Mourinho és no respondre'l. O ho fas com Guardiola, aquell dia que...
1: Un dia, correcte. Un dia,
3: ho fas. I molt
2: bé. Però si no s'acusarà de pecho frío a Hansi Flick.
5: Però ja heu vist com és Hansi Flick des de la seva arribada, que és que sempre que se li pregunta pel Real Madrid, vigila moltíssim amb quines paraules s'expressa, què diu, què no diu, i alguna vegada que se l'ha, diguem, interpretat més del compte, amb paraules respecte al Real Madrid, després ha recollit cable, fins i tot. Vull dir que jo crec que amb José Mourinho anirà igual des del minut zero.
1: Us en recordeu, els més joves, potser no ara estaran fora de joc, us en recordeu a l'època de televisió de la Força Barça, les rodes de premsa de Josep Lluís Núñez, que feien uns pips cada cop que deia Kisir, pues amb Mourinho, cada cop que digui Negreira, pues pip, no? Perquè cada cop un xupito i acabem tots absolutament borratxos, perquè és que crec que jo el tornaré un cop per setmana.
3: Perquè és que tinc ganes és que tinc ganes a la primera ja que ho tregui a la
4: primera. Però doneu per fet que Mourinho serà la mateixa versió. Jo ho vull veure.
0: Jo crec que un
4: del... Mira el president de l'Atlètic de Madrid, vull dir que hi ha unes coses que pots fer amb 50 anys i unes amb 63, que em sembla que té ara Mourinho. Aleshores, no sé quina força té ara el portuguès, no sé.
2: La mala llet no es perd.
0: Jo crec
2: va
0: que
2: més,
0: un dels motius pels quals ve, més enllà de l'ordre al vestidor, és aquest també. Tenint en compte el tarannà que estem veient de Florentino des de la campanya.
4: La intenció no ho dubto,
0: El Barça ha de pagar el que ha passat amb la Superliga. És a dir, de deixar-nos tirats d'aquesta manera.
4: Sí, sí.
0: Quan l'havíem ajudat, i ara és...
4: Ernest Vendetta, sí.
0: Julián, Bernardo, Cucurella, Negreira... És a dir, ara és a mort contra això.
4: Jo no nego la intenció,
0: I que l'elecció de Mourinho jo crec que va també en aquest sentit. És a dir, anem a treure de polleguera el Barça, anem a tocar el voraviu amb els àrbitres, de totes les maneres possibles. És a dir, a través de la UEFA, amb aquest dossier, si és que fa alguna cosa, però en tot cas en pastifa, jo crec que a la UEFA, si no hi ha una sentència judicial que s'ha de posicionar en aquest cas. Però vaja, ja en pastifes amb això, i després que Mourinho faci el seu paper i vagi.
4: Jo no em nego que la intenció del Madrid, o de Florentino en aquest cas, sigui aquesta. Jo el que dubto és que tingui la capacitat Mourinho de ser aquell Mourinho de fa 15 o 20 anys. És a dir, jo no sé si té la capacitat, l'energia i fins i tot els resultats, perquè això, segons
0: amb quin
4: resultat...
0: El periodista de bola que van fer va dir s'ha acabat la tranquil·litat pel Barça. És el resum que ens va fer l'altre dia, en unos Reis.
4: A veure, no, és un dels elements que haurem d'estar amatents, que deia el Joan Lluís abans, sí, efectivament. I de la lectura, o quina lectura feu d'aquests comunicats, d'aquest creuament avui de contingut, aquests creadors de contingut que ens han sortit tant a Barça com a Madrid...
2: Jo m'he perdut una mica, Ho reconec. He escoltat atentament la Marta, però m'he perdut una mica perquè...
4: És més del mateix.
2: És embolicar-ho tot una mica més, embolicar més la troca, no?
4: Sí.
2: Emmerdar.
4: Sí, bàsicament això.
5: Sobretot jo...
2: I què aconseguiran?
5: Jo el que veig és que el moviment que fa avui el Barça és... d'alguna manera interpel·lar els estaments del futbol espanyol, no es deixa ningú, Lliga, Federació, Comitè Tècnic d'Àrbitres... per dir, escolteu, si posen en dubte la legitimitat dels meus títols i la manera com els he aconseguit, estan posant en dubte tot el sistema. Us estan posant en dubte també vosaltres. Mulleu-vos, feu alguna cosa, no ens deixeu sols aquesta lluita.
0: I també interpel·les a tres actors que són manifestament Florentino. O que han estat en contra de Florentino, com sí, anem a fer una mica de front contra
2: però
0: aquests que
2: no
0: ens estan... No,
2: perquè, no
0: perquè també és un tema molt delicat, però vull dir...
2: Clar, perquè llavors els altres clubs diran que estan afavorint el Barça.
0: Tebas, Sant Celestí amb Florentino, els àrbitres, ja va passar el que va passar en aquella final de Copa, és a dir, són tres estaments que el Barça
5: tot
0: també
5: i així la reforma arbitral que s'ha fet a Espanya
0: sí,
5: recentment
0: sí, anava de la mà, també.
5: Ha anat a favor de,
2: sí, del Madrid, del Madrid. Sí, del que ells volien.
4: També és cert que la Lliga és un dels que està com a acusació particular del cas Negreira, per tant sí. Tu has anat a dir-li una que... cosa a la Lliga que segurament t'hi vas a dir.
5: Bé, és que potser el moviment que desitjaria el Barça és que la Lliga fluixés amb aquest tema i ara que s'han apropat tant les postures entre el Barça i la Lliga, el que passa que clar, aquí la Lliga també ha de calcular bé quin moviment estratègic fa perquè depenent de quin moviment faci té tots els altres clubs que li poden saltar al damunt.
0: Aleshores... Que ho va fer, sí, però també fa temps que Tebas d'aquest tema no...
5: Per com estan les relacions. Per com estan les relacions.
4: Sí, és veritat que ara fa dies que està serenó.
5: Els equilibris han canviat. Els equilibris han canviat
4: que no és habitual.
5: Sí.
4: Mira, ara que parlàvem de l'arribada de Mourinho, de retruc de la sortida d'Arbeloa, avui n'ha parlat Gerard Piqué, que segons quins temes és interessant sentir què diu. Doncs aquest és un d'ells.
6: Hombre, yo creo que va a dar mucho show, ¿no? Yo durante la temporada le deseaba al Madrid que le fuera un poco mejor, no que ganara títulos, pero sí que le fuera mejor, porque yo quería mantener a Álvaro Arbeloa. Creo que estaba dando mucho contenido y al final esto va de contenido. Entonces, hostia, el momento de las vitrinas, el momento de apelar al espíritu Juanito en un Madrid-Levante, este tipo de cosas a mí, hostia, deseaba que se clasificaran un poco más en la Champions y que quedaran a menos puntos del Barça. No ha podido ser, creo que Mou es un buen candidato a dar show, a que se hable de todo menos de fútbol.
2: Veus? Piqué hi confia encara, Xavi, molt més que tu. Que doni show.
3: El moment de les vitrines m'ha agradat molt.
5: A mi m'està.
2: Que doni show per tant que doni pel moment, sac.
3: És aquell moment d'una vergonya aliena.
0: Bona relació, Marbel.
4: Sí. Què, Toni, que et posava les mans al cap o què?
1: Sí. Al final, mira, vull dir, Gerard Piqué en la seva essència i també diu li agrada també de donar joc i de donar contingut i de buscar brega en aquest sentit sempre l'obsessió que té Gerard Piqué amb la Mara Arbeloa em sembla una cosa, realment admeto que em diverteix, no? O sigui,
4: sostinguda
1: jo per culpa, anys, eh? Jo per culpa de Gerard Piqué Bernabéu vaig pel carrer, veig un cono i penso una
3: Arbeloa sí.
1: I per culpa
5: de molts
1: i vaig caminant amb la meva dona i hi ha un cono i li dic, Peña Rosa, Arbeloa. I ella em mira com dient, has fet aquesta broma 70 vegades, se m'ha fet gràcia.
4: Ja com Piqué,
5: que
4: també.
5: I és que a la rua del Barça hi havia gent amb cons celebrant. No, a dalt de l'autocar del Barça.
3: Perquè no hi havia Piqué.
5: Perquè no hi havia Piqué. Però entre la gent...
1: Però al final crec que ell va patir, Mourinho, i Mourinho això ho fa molt bé, ho ha fet sempre. Amb més o menys efusivitat, encert, però... ell li agrada parlar poc de futbol a les rodes de premsa, perquè així s'emporta i distreu, aconsegueix de centrar el rival, i llavors amb els seus jugadors sí que parla de futbol i les coses que ha de fer. A mi la primera sensació, fa uns dies aquí a aquesta mateixa taula ens dèiem, escolta, les seleccions del Madrid qui prefereixes que guanyi, no? Vull dir, Florentino que sembla que està allà una mica doncs, a les acaballes, aquest Riquelme que no saps de quin peu calça, i jo tenia dubtes. A mi les primeres operacions d'aquest Florentino, és a dir, ha caigut tan baix que ara està fitxant bé per mi. I, és a dir... O sigui,
2: no, els madridistes estan...
1: I clar, està fitxant contents, jugadors d'equip que crec que encaixen al sistema de Mourinho. O sigui, clar, les primeres incorporacions, vull dir, no estic dient que estigui fent un equip, però deia, enmig del camp, problemes, va, ja tens fent Bernardo Silva. Quan està bé, sempre la Cucurella encaixa molt a un equip de Mourinho. I veurem en quin nivell està Dumfries, perquè aquest any ha estat 7 mesos lesionats, acaba de tornar, però que un Dumfries en forma, déu-n'hi-do. És a dir, algú més faran, i dius, penses, ui... Florentino realment ha vist entre que dos anys en blanc, les crítiques, que gent que es girava cap a la llotja el xiulava, i les eleccions que veu que el 35% dels socis no el voten, li han donat una mica les claus del club a Mourinho. I per tant, Mourinho, entenc que Mourinho estarà empoderat i estic com el mateix vaixell que l'ha d'anar, i crec que ell és conscient de que se li està passant l'arròs i diu, ui, torno al Santiago Bernabéu i aquest senyor em necessita desesperament, aniré a totes.
4: Sí,
1: per
4: sí.
1: Tant... prudència, crec que no estan fitxant malament i aquest senyor el veig amb ganes de gresca, per tant tila per tots i intentar
4: sort i ànims,
1: i bons sentiments.
4: Exacte. Fem una pausa i tornem, abans de la pausa només una pregunta de sí o no.
3: A veure.
4: Dues opcions. Rafinha l'any que ve, si acaba marxant, És un joc, de moment, perquè ara donarem informació.
2: Ja patim.
4: Si acaba marxant, drama o oportunitat? Joan Lluís.
3: L'any que ve.
4: No, sí, que... Aquest estiu. Ah, aquest estiu. No, no, aquest estiu. No, no el tens la temporada que ve, ja.
3: Oportunitat.
4: Toni.
1: Oportunitat.
4: No aneu bé, eh?
2: Drama.
4: Gràcies, Tanae.
2: Drama.
4: Marta.
5: Drama.
4: Bé.
0: La pasta no la sabem, la que posa.
4: No, home, si marxa...
0: Si han sortit, per mi és poc.
4: Si marxa, ha de marxar a l'Aràbia Saudita. Per tant, tu pots demanar, no el que vulguis, però gairebé...
5: Mínim 80.
4: Exacte.
0: Home, mínim de 80 cap amunt, oportunitat.
4: Ara venim.
7: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
8: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
9: Què?
8: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
9: Sense pagar?
8: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
9: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
10: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
11: Volvo EX30, un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
12: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
4: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
3: Amb gent pionera.
5: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
3: I que vol canviar el món.
6: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
7: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
8: Change the world, or the world will change you.
9: RAC1 Podcast.
7: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
10: Tu diràs, amb Xavi Rocamora. I've been tired of
11: walking with my head. D'aquí a 3 minuts, seran 2:15 de la matinada. Per certa alerta des de casa, és el moment dels capibares, eh? Aleshores, el pack Wonder Goal és a punt de regalar-se al més ràpid que truqui al 902-47700. Ja sabeu que se'l pot endur responent dues senzilles preguntes. No tan senzilles com què fa amb Rafinha, arribats al cas. Per primer, la informació, Marta.
12: La informació,
11: hi haurà cas?
12: La informació és que ara mateix no hi ha cas, o sigui, no es contempla cas ni per part del Barça ni per part de l'entorn del jugador, malgrat aquests cants de sirena i aquestes informacions que vinculen el jugador amb l'Al Hilal, amb unes quantitats econòmiques que multiplicarien per 4 el salari del seu del que està cobrant ara el Barça. L'entorn del brasiler ha tornat a deixar clar que ara mateix Rafinha no pensa sortir del Barça, amb contracte fins al 30 de juny de 2028. El jugador està centrat en el Mundial primer i en fer una molt bona temporada sota la batuta de Hansi Flick després. La lesió que va tenir amb el Brasil al març i que el va fer perdre l'eliminatòria de Champions contra l'Atlètic de Madrid el va marcar i ara a l'extrem només pensa en el Barça. També hem de recordar que aquesta temporada irregular i l'espineta de la temporada passada d'allunyar-se de la pilota d'or, malgrat la temporadota que va fer extraordinària, també tot això pesa en ell i tot això doncs, fa que sigui un cúmul de factors que, de moment, doncs, facin que no li passi pel cap marxar del Barça. Des del club, a més, també asseguren que no hi ha cap senyal que indiqui que pugui sortir aquest estiu, ni està en venda, ni entren els plans que Rafinha pugui sortir. Només sortiria si ell ho demanés expressament, amb una oferta molt elevada, cosa que a hores d'ara no està passant ni contemplen que pugui passar. És veritat, això al llarg de la temporada, parlant amb diverses fonts del Barça, sempre et diuen que diguem que l'ombra d'Aràbia està allà, que pot ser que acabi marxant a Aràbia, però pot ser que no sigui aquest estiu i sigui l'estiu que ve. Però sí que és veritat que hi ha...
13: Que
12: hi ha aquesta sensació...
11: Evidentment, ara
14: ja no serà oportunitat.
12: Sí que hi ha aquesta sensació que Aràbia pot acabar marxant Rafinha per les condicions econòmiques que li ofereixen allà, també per l'edat i després també en el sentit que és una conversa recurrent, que està allà i que des del club ho saben.
13: Evidentment, esportivament, ara, si se n'anés, seria un drama, perquè la Marta ho ha explicat mil vegades, i Hansi Flick, com també ell, és un jugador bàsic, sabem el que contagia l'equip, el que li dona. Jo dic només des d'un punt de vista que a vegades trobo a faltar que el Barça sàpiga vendre en algun moment a determinats futbolistes, i crec que si l'oportunitat és... O sigui, a Madrid, en el seu moment, li van venir a fitxar Casemiro... El van pagar tard, es van dur 100 milions. És veritat que després no ha sabut
12: reemplaçar-li
13: i ha sigut un drama, no? Però que a vegades també, hòstia, si tens la feina feta, hi ha algun moment de dir, hòstia, amb 30, 31 anys em venen a posar 100
12: però
13: i pico milions,
12: potser
13: algun dia t'ho has de plantejar.
12: Potser et va ara, millor.
13: Has de tenir molt clar què faràs amb aquells diners. Evidentment, ara, així a curt termini, se'n va Rafinha i és una
12: situació hi ha una altra qüestió, dramàtica. Que pot ser més oportunitat vendre Rafinha a l'estiu que ve... Sí, perquè sí. L'estiu que ve estaràs molt més condicionat econòmicament que aquest. M'explico. Aquest ho hem explicat. S'està fitxant estratègicament perquè saps que l'estiu que ve tornaràs a tenir la davallada d'ingressos i tornaràs a tenir complicat el fair play. Per tant, tenir-les a la màniga de fer aquest forat i de tenir aquest ingrés de diners important l'estiu que ve, doncs pot ser un bones a la màniga i pot ser un win-win per tothom. I ja tens Anthony Gordon rodant.
14: Ah, i t'afegeixo el tema esportiu. És a dir, si tu venguessis Rafinha aquest estiu, tu hauries perdut Lewandowski, el nou, i l'extrem esquerre titular, els hauries perdut. I et quedaries...
15: I sense recanvis, clar.
14: Correcte, et quedaries amb Gordon, Ferran de nou, ara com ara, sí. I la Lamine Yamal a la dreta, i amb Rooney de suplent de Lamine. És a dir, jo crec que vas molt
13: però
14: fluix.
13: Però amb 200 milions d'euros.
14: Amb molta pasta.
16: Que no saps quan els tindràs, també.
13: No, però dic, sent que t'anaves a gastar en Julián, i si traguessis 100 més per Rafinha, vull dir que et faltarien dues peces, però tindries 200 milions per anar al mercat.
14: Però és veritat que tindries una davantera no experimental, però vaja, molt, molt nova, que és una incògnita, ara com ara. Vull dir, Rafinha és una certesa, Lamine Yamal és una certesa, Lewandowski havia estat una certesa. Et falta el nou per acabar de rematar-ho, però si a sobre perds Rafinha, jo crec que un nou. Rafinha, Gordon, ostres, això, com lligar tot aquest allò, ho veig complicat.
15: És que, a veure, al final, tots pensem que si Rafinha hagués estat a la Champions, potser no haguessis caigut, o sigui que... És que és fonamental.
12: I a la Copa tampoc.
15: I a la Copa, evidentment, contra l'Atlético. Llavors, realment, és que drama, però majúscul, de veritat, m'ho semblaria... Sobretot perquè aquell recanvi que vingui potser es passa tres temporades com Rafinha per adaptar-se. És que, clar, és que no dic que no hi hagi jugadors del seu nivell, perquè Rafinha té mancances i a nivell tècnic no és una barbaritat.
13: No és Zidane ni Maradona. Que diria aquell,
15: però, clar,
13: que ara ve cap aquí,
15: què dirà? Que dirà aquell, és moltes altres coses. Sí, sí. L'ascendència que té el vestidor és tot.
17: A mi, o sigui... Al final em costa molt posar-me al cap d'aquests esportistes, perquè sempre diuen, no, quan truca a l'Arabia Saudita és com la gran oportunitat de fer calaix. I em penso, però si esteu forrats, per què te'n vas allà? És a dir, no sé, vull dir, insisteixo, no sé, si qualsevol de les persones que ens està escoltant a casa seva realment els hi fessin una oferta que amb un sou a l'Arabia Saudita et canvia la vida. A mi, no sé, si un estudiant en pràctiques, si un arquitecte, si qualsevol informàtic et farà una oferta del Golf Pèrsic, realment et canvia la vida. Perquè aquí tens un sou normal, que et costa pagar tot pis a Barcelona, i de sobte te'n vas a treballar 2 anys allà i tornes i t'has comprat una cara sencera. Però els futbolistes, amb el sou que tens al Barça, ho has de fer molt malament per no tenir la teva vida assegurada amb diferents propietats i que els teus fills facin el que vulguin. Ja ets milionari, ets fotutament ric si ets al Barça. Amb el que li ha costat a Rafinha arribar aquí, amb el que ho ha patit, per anar pels marges, a Brasil no arriba a jugar a primera divisió, de segona passa a Portugal, França, Leeds, creuar el camp de genolls per evitar un descens d'institucions, i sempre diem, vull arribar a un equip gran, arribes al Barça, jo m'hi quedaria fins que em carréssim fora. O sigui, com es viu aquí amb el que t'estima. Llavors diuen, no, és això, no, és que jo no entenc el tema aquest de... És que paguen tant, però si ja... No sé que tinguis un familiar que resulta que es poleix els calés o has fet una mala inversió, no ho puc entendre. A mi em faria il·lusió que es quedi. I al final la clau és aquesta. O sigui, realment decideix que no només vol assegurar-se del futur dels seus fills, sinó de 7 generacions de Rafinhas anar-se'n a Aràbia Saudita, endavant, però crec que qui més perdria seria ell.
13: És que esportivament jo crec que també ningú dubtaria de la seva continuïtat.
16: No,
13: si és esportivament només...
16: Però és que el tema dels diners, que sempre hi recorrem, perquè jo crec que ho fem des d'un prisma equivocat, que és el nostre prisma. És a dir, nosaltres ens diuen que passaràs de cobrar 6 quilos a cobrar-ne 12, i dius, ostres, però 6 quilos amb un en tinc prou. D'acord. Però jo crec que aquesta gent són tan competitives, esportivament parlant, com econòmicament parlant. És a dir, que també forma part d'aquesta competició, forma part d'aquesta feina, que és la seva, que és una feina, per mi, incomprensible moltes vegades.
17: De veritat, tu creus que un jugador prefereix anar-se a guanyar més diners a l'Arabia Saudita que l'opció de guanyar la Champions amb el Barça?
16: Alguns sí. No, però és que tampoc...
17: No són bons esportistes.
16: No, és que la Champions no la tens assegurada, Toni. És a dir, els diners sí.
17: Sí, però tu què vols guanyar si no són esportistes? La Champions europea o l'asiàtica?
16: Sí, sí, és correcte.
15: Però no són Messi, que lo que les gusta es jugar al futbol.
17: O sigui, si te'n vas allà a priorizar els calés, no ets un bon esportista.
16: Jo no t'ho defenso,
17: el futbol com una feina.
16: Jo intento entendre'ls.
17: El bon esportista, que per efecte és el que està al Barça, vol les millors competicions si vol això. És a dir, si algú prefereix anar-se'n a guanyar calés a l'Arabia Saudita en lloc d'intentar competir aquí, endavant. que bé que facis les maletes, perquè tampoc no et vols aquí. Aquí
16: o sigui, aquesta
17: perquè,
16: és l'altra
17: perquè estan les portistes que es menjarien l'herba per poder tenir un minut al Camp Nou. Jo sé, a mi, jo sincerament no, jo no ho entenc.
16: Aquesta és l'altra lectura. No, després tu com a club, escolta'm, doncs tu pots tenir el tracte que vulguis amb aquell jugador que ha decidit marxar a una altra lliga per guanyar més diners i no optar a una Lliga de Campions.
17: I d'alguns, mira, d'alguns, tu esperes.
16: Clar.
17: Però de Rafinha no. A mi si Rafinha fa això, a mi em trencarà el cor. Mm-hmm. Perquè però m'agrada molt aquest noi.
15: Sí.
17: És un noi que toca de peus a terra, que ha patit molt, que té un bon discurs, que ha empatitzat amb l'afició, que exerceix un liderat, hosti, que ha estat acompanyat, acaronat aquí. Si es queda 2 o 3 anys més, serà feliç.
16: Mm-hmm. Sí, sí, sí, sí.
12: I jo crec, sincerament, que hi ha una part d'ell de buscar la redempció. És que no m'entra al cap que pugui marxar aquest estiu precisament per això, pel regust amb el que ha acabat la temporada. Ha acabat amb una sensació d'estar en deute amb l'afició i amb Hansi Flick. Sí. Seria molt estrany que sortís aquest estiu. Jo crec que aquest estiu no serà. Jo crec que això ja és més sensació personal per les converses que hem anat tenint, però és sensació, no és informació, però jo crec que és més una cosa més cap a l'estiu que ve que l'estiu que tenim per davant, sobretot per aquestes sensacions amb les que ha acabat la temporada a nivell esportiu i personal envers l'equip.
16: Temps en tindrem per parlar-ne, perquè tampoc no serà un tema que es morirà avui.
12: No,
16: un tema que s'allargarà. Uns dies més, com a mínim.
12: Segurament, sí.
16: Deixa'm rematar temes Barça amb un parell de notícies que hem sabut avui. Quim, Salvador, com estàs?
18: Bona nit.
16: Hem de parlar, per exemple, del Barça femení, perquè ja és oficial la renovació de Pere Romeu.
19: Sí, l'entrenador del segon pòquer de la història continuarà dirigint l'equip 2 temporades més, fins al juny del 2028. En 2 temporades com a primer entrenador, abans era el segon de Jonathan Giraldez, el tècnic barceloní ha guanyat 7 títols, que són 2 lligues, 2 Copes de la Reina, 2 Supercopes i 1 Champions. De fet, ho ha guanyat tot, excepte la Champions, que es va escapar a la final perduda contra l'Arsenal.
20: Em sento un privilegiat d'estar aquí. Poder entrenar al club de la teva vida i entrenar a casa és una cosa que em fa molt feliç i penso que estic en un context immillorable. Per altra banda, sóc conscient de la responsabilitat que té perquè conec el dia a dia d'aquest equip i sé que és una exigència molt gran, però és la principal motivació que tinc per la temporada vinent.
19: El document està extret del vídeo que ha publicat el Barça per anunciar la renovació. La música és d'ells. Vull dir, el vídeo queda molt bé.
16: No l'has posada tu.
19: Per treure un tel de veu per la ràdio queda fatal, però és l'únic que teníem avui de Pere Romeu. I és més, te'n posaré un altre.
17: Romeu té... Amb música de fons també, amb violins també?
19: Sí, sí, perquè l'hem extret del vídeo.
17: És que ara mateix estem agafant aquí cadascú 2 violins, 2 violes de gamba, doncs, violoncel. Doncs, està el Joan Lluís amb el violoncel, la Danai ja estem amb el violí.
16: Per fer el videoclip de Rosalía.
19: Com vulguis, i amb els instruments afinats que ara hi tornem. Romeu té el repte de mantenir el nivell competitiu de l'equip després de l'adeu de jugadores tan importants com Alexia Mapileón i Ona Batlle, 3 titulars indiscutibles que marxen a final de temporada.
20: Soc conscient de la responsabilitat que té el repte que afrontaré ara. Aconseguir el que s'ha aconseguit té molt valor, té molt, molt, molt de mèrit, però penso que repetir-ho encara pot ser més complicat. Per tant, la meva major motivació és intentar repetir tots aquests èxits aconseguits aquestes últimes temporades i en especial aquesta última temporada.
19: Encara no sabem què passarà amb Marta Torrejón i Salma Parayuelo, que també acaben contracte. En canvi, ja està tancada la continuïtat de Caroline Graham Hansen, que s'anunciarà oficialment segurament abans que s'acabi aquesta setmana. Un altre punt de futbol femení, la Unió Esportiva Cornellà, ha anunciat que crea un equip femení que començarà a competir la temporada vinent, la 26-27, a la segona catalana.
16: Bona notícia.
15: Sí, perquè quedava en teoria al marge d'aquesta compra de Messi, i això és el que una mica
16: bona
15: s'esperava.
16: Notícia.
15: Bé.
16: Perquè sempre busquen nous elements per fer més fort a la Lliga F. També sentíem una notícia boníssima a Pau Gasol d'ahir, amb aquests 55 milions d'inversió per ajudar a potenciar justament la millora d'aquesta Lliga, fer-la més forta, fer-la més atractiva perquè no marxi la gent. Doncs bé, veurem si tot va sumant de cara al futur. Més renovacions, torno a enclau Barça, més a més de Romeu, també el club blaugrana renova Giuliano Belletti al capdavant del filial masculí.
19: Sí, Belletti continuarà dirigint el Barça Atlètic una temporada més, fins al juny del 27. El tècnic brasiler, que es va incorporar a l'estructura del futbol formatiu del club el 2023 com a tècnic assistent del juvenil A, ja havia donat el CIF des de feia dies en el seu primer curs al capdavant del filial. És veritat que no ha pogut aconseguir l'ascens, però el Barça està satisfet amb la seva feina en la formació i també en la projecció de jugadors joves, i en aquest sentit és clau que té molt bona sintonia amb Hansi Flick, que a més valora molt la seva tasca.
16: Doncs feina feta, en queden poques de renovacions ja, la d'Antonio Carlos Ortega i, evidentment, saber el nom del substitut de
13: està
16: de
13: també molt embastada, la d'Antonio Carlos.
16: Sí, sí, ens ho deia l'altre dia.
13: Acaba de lligar pendent pràcticament de decidir només quan s'ha d'anunciar, perquè l'entrenador i el club ja estan d'acord. Si em permets, només un apunt, Xavi, sobre el femení. L'altre dia també parlàvem del Gamper, de les dates del Gamper, 19 de...
15: d'agost.
13: 19 d'agost, sí. El masculí, 21 el femení. No hi ha rival encara, no serà el mateix rival pel masculí que pel femení. Les opcions del Gamper masculí ara mateix: Al-Ahli, Egipci, Inter de Milà, Juventus i Cruz Azul. El Barça està sondejant aquestes opcions, a veure quina és la que acaba quallant. I al marge del Gamper, una notícia també, perquè el Barça ja té pràcticament enllestida la zona on estarà el museu. Saps que es va traslladar les obres de l'Spotify Camp Nou a la pista de gel? Doncs ja té l'espai, el que serà l'Spotify Camp Nou. Aviat veurem, el club ens farà o podrem veure imatges de com ha quedat ja la que serà la zona del museu, i està previst que el mes de novembre ja torni a obrir les portes al Museu del Barça, però a l'Spotify Camp Nou.
16: Que és una altra gran notícia a nivell econòmic, perquè tot ajuda, perquè no? Aquell
13: flux un dels museus, juntament amb el Museu Dalí, que més ingressos genera a Catalunya.
16: I que la sortida del museu et portava, art de màgia, a la botiga del Barça. Per tant, vull dir que tot ajuda en aquest sentit, també. És a dir, mira, si acabo d'aparèixer a la Barça Store. Però què està passant aquí, doncs, això? Mira, doncs també animarà.
17: Avui ha estat una presentació d'un llibre que es fa precisament a dins del museu, i ens explicava el director del museu que avui han passat 8.000 persones. I que quan arribi el juliol la xifra creixerà, i és el museu provisional.
16: Sí, sí.
17: Que està molt bé, molt modern.
16: Però que, evidentment, no és el mateix que quan hi hagi el definitiu. Sí, sí. Sí, sí. Hem de tancar tertúlia, perquè ja us avança RAC1 que farem tard avui una vegada més. Joan Lluís, no m'ho tinguis en compte.
14: No,
16: són els primers dies i...
14: Ja acabem.
16: Estem... Sí, és que tinc teca, avui.
12: Vols
16: parlar...
12: quedar back-to-back?
16: Hem de parlar de bàsquet.
14: Ara ve el Pedrol?
16: No, primer farem una tertúlia de bàsquet, que hem de parlar de bàsquet amb el Dani Aguilar.
14: Home,
16: i estem a menys de 24 hores d'un debut, però és que primer tinc uns capibares per entregar, jo, com ja sabeu.
14: Ah, no els entregar.
16: I ara mateix trucarem. El tenim quan el tinguem en línia, ja m'ho dieu, perquè ja tenim guanyador o guanyadora, no ho sé. En tot cas, abans us vull recordar que els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Gold, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo, en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment. 2:45. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. A veure, bona nit.
18: Bona nit.
16: Hola, amb qui parlem? Qui ets? Com et dius?
18: Em dic David.
16: David, d'on truques?
18: Truco als Hostalets de Pirola.
16: Molt bé. Doncs, a veure, explica'ns. Per qui va aquest pack Wonder Goal? A qui li donaries?
18: Doncs per la meva filla.
16: Molt bé.
18: Que li encanten els capibares.
16: Doncs mira, un aplaudiment des d'aquí, des de la seva.
13: Bravo.
16: Clar que sí, home.
13: Sí, senyor.
16: Així sí. Així sí.
15: Com es diu?
16: Ja era hora, ja era hora. I a qui no van? A qui li vols treure aquest...
18: A qui no van?
16: Sí.
18: Al Cristiano Ronaldo.
16: Molt bé. Però sí, pobre, sí, avui tampoc sí. No...
18: El Cristiano Ronaldo, no discutirem que ha sigut un monstre futbolístic, i ho és encara,
16: sí.
18: Però no arriba ni a la meitat de la M de Messi. Vull dir, és un envejós, sí, vull dir, és fora. No, bé.
13: Dos caixes de capibara.
15: Avui Messi li ha tirat floretes a Cristiano Ronaldo, també, d'aquesta...
16: Perquè li sobren.
14: Ja és el més humil.
16: Allò que tens, quan et sobren flors, les regales. I dius, mira, per tu, Cristiano, avui que te'n falten. Doncs moltíssimes gràcies, primera per escoltar-nos, i després per trucar i voler participar. Per tu és aquest lot, d'acord? Que vagi molt bé.
18: Gràcies a vosaltres, i no canvieu mai, que feu un programa collonut.
16: Moltes gràcies.
15: Com
16: ara
15: fa pocs dies,
16: Per l'eix, claríssimament, a més. Vull dir que és que sí, també t'ajudes tu molt, Vull dir, mira, són 3:15. Hem de marxar.
17: Clar, perquè no li dones capibares a la Nais.
16: Vés marxant tu primer, així de
17: cas. Volem capibares.
16: Joan Lluís García, moltes gràcies.
14: A tu.
16: I tornem dimecres que ve.
14: Sí, i tant.
16: Sí?
12: És Sant Joan,
14: Ah, Sant Joan.
11: No és que sigui Sant Joan, no. És que potser som campions de la Lliga de Bàsquet dimecres.
14: Correcte.
11: Pensem que fem dimecres perquè potser entre el Mundial i el bàsquet tenim una jornada d'esport espectacular.
14: Bé, és veritat, és veritat.
11: En tot cas, gràcies i fins la propera.
14: A vostè, Joan.
11: Gràcies, Ape.
1: Bona nit.
11: Gràcies, Marta.
1: Bona nit.
15: No et deixen fer rebella, Marta.
11: Danae, cuidis molt, Que vagi molt fins la propera. I, Toni, gràcies.
17: Bueno, vaig cap a casa, que arribo al Ghana Panamà.
11: Ah, va,
17: aquest no te'l pots
11: perdre. Christiansen, Christiansen i Sánchez Jara, en Panamà.
17: Correcte.
11: És a dir, que haurem d'estar pendents d'aquest partit, també. 3 quarts d'una pausa i anem al bàsquet.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Passen 5 minuts a 3 quarts d'una de la matinada. De seguida parlem del bàsquet i d'aquesta final de la Lliga ACB que comença demà, però abans us volia dir que 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. A 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte, 20 de juny, a 2:15 de 9 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona.

0: Doncs sí, ha arribat el moment, menys de 24 hores ja, perquè arrenquin les grans finals de l'ACB, que viurem de manera molt intensa a RAC1, a punt de marxar cap a València, un dels enviats especials d'aquesta casa, el Dani Aguilar. Dani, com estàs? Bona nit.
1: Hola, Xavi, bona nit.
0: Això tenim ja a tocar, eh? Demà, a 8 del vespre, en directe a RAC1, el primer assalt al Roig Arena, València-Barça.
1: Després de 84 partits oficials, després d'arrencar la temporada, o la pretemporada, en aquest cas, l'1 de setembre, pràcticament 10 mesos més tard, i després d'haver caigut a la final de la Lliga Catalana, semifinals de Copa, play-in d'Eurolliga, el Barça que espera tancar aquesta segona etapa de Xavi Pasqual, ja dic que marxarà, amb l'opció de trencar una sequera de dues temporades i tornar per fi a guanyar un títol. Busca la 21a Lliga al Barça, busca la segona Lliga al València, quarta final dels Taronja, de fet la segona seguida. El Barça que ha viatjat avui amb tots els jugadors disponibles per part del València, pendents de Puerto Roivers, pot ser que puguin tornar en principi en algun partit, ja ho veurem. Demà, el primer assalt, dissabte, el segon també al Roig Arena, dilluns el tercer torna al Palau Blaugrana, per demà ja designació arbitral Rafael Conde, Martín Caballero i Luis Miguel Castillo.
0: I avui, com deia ara el Dani, amb els equips ja a la capital valenciana, presentació en una cerimònia a l'Ajuntament.
1: Sí, i Xavi Pasqual no té cap dubte quan parla del València.
2: Per tirar així, per rebotejar així, per córrer així, has de treballar moltíssim i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïbles. El millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
1: I Pedro Martínez, tècnic badaloní dels valencians, espera una final llarga.
3: Lo normal és que sigui una final igualada, crec que també lo normal és que sigui una final llarga. Ara mateix estem molt focalitzats amb el primer partit, de fer una bona feina. Sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, de posar dificultats al joc del rival.
1: Quatre precedents aquesta temporada, recordo dues victòries en Lliga al València, la primera de la temporada al Roig Arena i l'última de la fase regular, aquesta patacada monumental al Palau, sí. Dues victòries en canvi del Barça a l'Eurolliga.
0: Doncs avui, per anar escalfant motors i desgranar tots els elements d'aquesta final, tenim qui ens analitzarà els partits, com sempre, el Jordi Colomer. Hola, Colo, com estàs?
4: Hola, bona nit.
0: Bona nit. I avui també volem tenir la perspectiva valenciana, per això ens acompanya el company de Mundo Deportivo i de la revista Gigantes, el Sergio Llebrés, a qui donem la benvinguda a RAC1, de fet. Sergio, hola.
5: Hola, companys, com esteu?
0: Mira, començo per tu, Sergio. Que has estat a la presentació d'aquest vespre a València. Què t'has trobat? Quin ambient s'hi respira?
5: Sí, molt bon ambient, més distensió de la que jo esperava. Conec els dos entrenadors i sé com són, no? Que sempre tracten de rebaixar les expectatives dels seus equips, però així no hi ha negociació possible, que no es pot, perquè això és una final, però els dos sempre trobant la millor versió possible per a halagar al rival, per donar-li bones paraules, i jo he vist molt, no sé com dir-ho, però bona connexió entre els dos tècnics. Jo crec que dos catalans amb moltíssim recorregut. El Xavi no sé si porta 10 finals,
1: sí.
5: Pedro porta 3 en València, no són nous en aquests escenaris, i molt, molt distingut tot.
0: I a València, parlant de l'afició, hi ha optimisme respecte a l'equip? Com mesures aquest possible optimisme de l'afició per ser campions de Lliga? Els veus favorits, veient com parlen i el que pensen?
5: Sí, a veure, el joc i els resultats d'aquesta temporada han fet que jo crec que tota la parròquia taronja pense que el nivell i la mesura de l'equip és molt alt, molt, molt alta, no? Que dins de gaudir del camí, de saber on estan les possibilitats de l'equip o del club a nivell econòmic, sobretot en el context europeu, no? Però quan es parla de Lliga Endesa, d'ACB, de Copa del Rei, Supercopa, Lliga, jo crec que l'afició, que inclòs l'equip i el club, són molt més exigents, no? Sempre anem a escoltar a Pedro molt cautelós, però jo sé, bueno, tot el món sap que València espera un bon resultat d'aquesta final, perquè a més, com hem vist durant tota la temporada, quasi totes les dificultats que se l'han posat per davant, el València ha sigut capaç de sacar-les avant, no? Sí, menys sí. Aquella Final Four on, bueno, era la cara oculta de la lluna, com deia Pedro, el rest de la temporada València ha sigut molt sòlid. Amb el factor canxa, que nunca l'ha tingut en la seva història, jo crec que té una oportunitat d'or per acabar una temporada per tot l'alt.
0: I per tu, Colo, favorit València també o no?
4: Sí, ho vam comentar l'altre dia, també la retransmissió. Per mi el València és favorit, fins i tot em va demanar en Dani un pronòstic, que vaig dir un 3-1, però, i avui també parlant-ho amb gent d'ACB, la sensació que té molta gent és atenció al Barça, perquè, clar, arriba a la final sense pressió, que és molt estrany dir que el Barça sense pressió, però realment ningú s'esperava que estigués a la final, per tant, el rol de favorit queda per València, que té el factor pista, amb jugadors endollats, jugadors que amb el playoff han pogut agafar més ritme els que sortien de lesions, i jugadors que en qualsevol moment et trenquen un partit. Ho hem vist fins i tot en aquesta eliminatòria amb la Provítola, que és el que ve potser amb el ritme més lent i ha tingut partits que els ha canviat ell apareixent de cop. Per tant, és un equip molt perillós que no li podrà la pressió ni res, perquè tots estan ja més que acostumats a això. A més, alguns sembla com que s'han deixat anar un Vesely, on s'ha tret un pes de sobre. Fol de cop és productiu gràcies a Pasqual.
1: I tant.
4: Sí, favorit a València, sí, més en factor pista. Però aquest Barça arriba a un nivell, amb una confiança i tot, per sobre del que podíem esperar.
1: I que té Pasqual, ho comentava abans el Sergio, que és un estratega absolutament experimentat en aquestes latituds. Totes les temporades que ha dirigit el Barça ha jugat la final, per tant, ho coneix perfectament.
0: I clarament dos estils molt diferents, per no dir oposats, Colo.
4: Sí, sí, sí. El València és un ritme ràpid, amb molt de triple, carregant molt el rebot ofensiu, i Xavi Pasqual... jo que sempre preparo els partits i amb l'estadística, per exemple, a nivell de ritme de joc i de possessions, sí, a mesura que han anat passant les setmanes, ha anat baixant, a ser més lent. El rebot ofensiu, ell es preocupa sobretot de tancar el rebot defensiu, l'ofensiu ja el deixa més de banda, i buscar un joc més equilibrat, tot i que jo crec que la gran diferència de València respecte a l'any passat és que ja no depèn tant del triple, hi ha partits que sense que li entrin els triples segueix sent molt, molt productiu. Són estils oposats, a mi em va més el de Pedro com a espectador, però Xavi Pasqual sap treure rendiment d'una pedra. Per tant, veurem qui s'imposa, perquè hem vist en aquesta temporada mateix partits de notació molt baixa en què el Barça ha estat capaç de rebaixar aquest ritme. A la que s'ha anat amb més alegria, tot i que algun del Barça també l'ha guanyat a Eurolliga passant de 100 punts, si li dones confiança a aquest València, que els jugadors se sentin còmodes, és més que perillós.
0: Dels poquets a molts punts, el de la pista del Madrid, precisament, no? Que allò va ser un espectacle en què el Barça va anar a un cara a cara i li va sortir, sí, li va sortir bé, li va sortir en victòria.
1: En canvi, un altre de molt pocs punts és el que li va guanyar el Barça a l'Eurolliga, al València, al Roig Arena, que això és el guió que parlava el Colo. Mm.
0: Per cert, mira, ara m'agafo una de les respostes del Colo, Sergio, aquesta que deia que compta amb el Barça. També es veu així des de València? És a dir, des de València tenen una mica la mosca al nas, o realment veuen que ve un equip vingut a menys?
5: Jo, personalment, no he parat de dir que aquesta eliminatòria, com el Barça puga traure una victòria del Roig Arena, dels dos primers partits, atenció, perquè jo, els dos entrenadors han incidit molt en que el factor canxa és relatiu, que no importa molt, però si el Barça és capaç de traure una victòria, jo crec que la pressió canvia i a més, més enllà de tot l'emocional o el psicològic, en quant al tàctic, jo crec que el Barça ha sigut un dels poquets equips que ha sabut reduir a la meitat el València. En aquell partit del Roig Arena, que va ser el DNU de març, que me'n recorde perquè eren falles, el València es va, no sé si a 64 o 62 posicions. És ridícul per al València, perquè el València és un equip que no sé si promedia 74, 75 posicions per partit. I ja no són les posicions, perquè jo crec que és una mica antiquat parlar de possessions quan parles del ritme, perquè n'hi ha que veure també, sobretot, la quantitat de tirs que el València o qualsevol equip és capaç de crear. Perquè si el València es va a 75 possessions, però fa 78 tirs, com va fer contra el Barça en l'últim partit de Lliga Endesa, ahir el Barça té un problema. Aleshores, fixar el rebot tot el possible, sobretot el defensiu, i reduir d'alguna mena aquests tirs per davall dels primers 8 segons de possessió del València va ser, jo crec que, fonamental. Si fan aquestes dues coses, si un Clyburn de la vida o un Panther estan animaets, jo crec que el Barça té moltes, moltes possibilitats.
1: Sí, ja ho hem vist amb l'eliminatòria de la Penya, ho hem comentat amb el Col moltes vegades, Penya, com carreguen, i el Sergio ho ha vist tota la temporada, el rebot ofensiu. És que és una barbaritat. És que hi van tots com a llops, tots tenen els braços llargs, i estic molt d'acord amb el Sergio, i suposo que el Col també, amb aquesta obsessió de controlar el rebot i l'obsessió del València d'anar-hi amb l'ofensiu.
4: Sí, Àngela, van ser 16 o 17 tirs més que la Penya en l'últim partit, que clar, és una barbaritat, amb el que dèiem que van al 5, a més allò de com que tiren molt de 3, són rebots llargs que afavoreix el que és bloquejat, però és un arma de bàsquet modern que Pedro Martínez hi creu molt, i altres prefereixen guardar la roba i protegir-se més, que és agafar el Barça. Per això veurem jugadors com Fall, si realment tenen un paper important, com hem vist en les últimes eliminatòries, o el València, a base de ritme, a base de treure'l de la zona, aconsegueix anul·lar-lo. Vull dir que aquesta batalla tàctica dels pivots serà molt interessant, perquè també marcarà molt el ritme i la manera de jugar dels dos.
0: Acabo amb una qüestió molt concreta. Sergio, s'ha d'omplir el Roig Arena, entenc?
5: Sí, per supost. Si reviseu, ja crec que s'han omplit tots els buses per anar a Barcelona.
1: Sí, senyor.
0: Imagina't.
5: O sigui que el Roig Arena, el pitjor partit que ha tingut, no sé si han sigut 10.000 persones. Oh. I era alguna coseta contextual.
1: Sí.
5: Entre setmana o el que siga, però dels 12.000 no va baixar, us el puc assegurar.
1: Sí, sí,
5: està sent un segur de vida, el Roig Arena, aquesta temporada.
1: És molt xulo, l'altre dia 13.000 persones contra la Penya, per tant, ens podem imaginar un ambientàs demà al Roig Arena per arrencar.
0: Doncs demà, gran dia, i lògicament a RAC1 estarem pendents. Això va a RAC1 demà, a partir de les 8 del vespre.
1: Canal.
0: Això mateix, sí. Aquest primer assalt entre el Barça i el València, aquest play-off final de la Lliga ACB, d'aquí sortirà el campió de Lliga. Recordeu, és el millor de 5 partits, els dos primers a València, després hi vindrà cap al Palau a partir de dilluns de la setmana que ve, és, Dani, oi que sí?
1: Sí.
0: Doncs, de moment, però, a veure què passa demà.

0: Visió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en els sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
1: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
2: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.

0: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
1: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
0: Amb gent pionera.
2: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
0: I que vol canviar el món.
3: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
4: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
5: Change the world, or the world will change you.
6: RAC 1 Podcast.
4: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
7: 6 minuts passen de la 1 de la matinada, ve el Pedrol.
4: Back to back. Touchdown, Kansas
7: City. Sona la música del back to back, això vol dir que entrem, ja hi érem, perquè estem pendents d'aquest Mundial dels Estats Units, però com cada 15 dies, més o menys, doncs entrem en el territori de l'esport nord-americà, el tu diràs, ho fem amb l'Albert Pedrol. Albert, com estàs?
8: Hola, Xavi Rocamora, què tal, com estàs?
7: Bé, bona nit.
8: Bé, hosti, no m'ho esperava, això.
7: No t'acostumes, oi?
8: No.
7: Semblava impossible. Fa molt poc temps, però els Knicks tornen a ser campions de la NBA 53 anys després. 53 anys després, Pedrol, no havia nascut.
8: Sí.
7: I, és clar, la ciutat ha embogit els últims dies.
8: Sí,
7: eh?
8: I no n'hi ha per menys, i és que l'última vegada que els Knicks van guanyar l'anell de l'NBA, Phil Jackson jugava als Knicks, Richard Nixon era president dels Estats Units i encara faltava més d'un any perquè dimitís pel cas Watergate, Franco encara governava Espanya, li quedaven 2 anys de dictadura, Johan Cruyff arribava aquell any al Barça com a jugador, i les cançons més populars de l'estat espanyol eren...
9: Eva María se fue buscando el sol en la playa.
8: Xavi, de la teva època,
7: sí.
8: Eva Maria de...
7: Tots pares havien nascut, però, no?
8: Sí, als 73, sí.
7: Just, no?
8: Sí. Eva Maria de... El grup te'l deixaré dir a tu. De...
7: Fórmula Quinta, sí,
8: eh?
7: Sí, clar, vale, perquè no sabies qui eren,
8: exacte,
7: no?
8: Correcte, ja t'entenc. Sí. Total, que Eva Maria era un dels temes...
7: Què pensaves que era? Fórmula UV?
8: No, Fórmula 5, no sé. No, però com que és de la teva època, he pensat que allà ho diràs tu.
7: Sí, tira.
8: I també ho petava molt fort... Vale. Eres tu de Mocedades,
7: sí.
8: No? També ho patava molt fort. Quan els Knicks van guanyar el 1973...
7: No has començat bé, t'he de dir. No has començat gens bé, però segurament ho arreglarem.
8: Sí, ho millorarem. Va. Perquè el 73 l'home només feia 4 anys que havia arribat a la Lluna, imagina't, i l'última vegada que els Knicks van guanyar l'anell encara no existien els mòbils, Star Wars, E.T., Indiana Jones o Harry Potter, entre d'altres.
7: De fet, és a punt de tornar-hi, l'home, a la Lluna.
8: Sí,
7: mira,
8: imagina't.
7: Amb els Knicks pel mig, sempre, eh?
8: Exacte.
7: En tot cas, déu-n'hi-do. A més, no és el primer títol que guanyen els Knicks aquesta temporada, oi?
8: No, perquè a mitjans de desembre l'equip de Mike Brown també va guanyar la Copa NBA. Per cert, Jordi Fernández, l'entrenador català badaloní dels Brooklyn Nets, és deixeble de Mike Brown. Mike Brown és qui el porta als Estats Units i el forma. Doncs bé, Mike Brown ha guanyat aquest anell. Per tant, Jordi Fernández segur que molt content. A més...
7: Per tant, Jordi Fernández, campió de la NBA.
8: Sí,
7: ja està, directament,
8: sí,
7: no?
8: Directament.
7: Sí, anem fent aquestes...
8: Correcte.
7: Exacte.
8: Bueno, el cas és que Jordi Fernández ja té un anell de l'NBA...
7: Sí, és veritat.
8: ...que va guanyar, si no m'erro, amb els Cleveland Cavaliers de LeBron James, perquè ell ja formava part dels Cleveland Cavaliers. Exacte. Per tant, els Knicks que s'han

0: convertit en el primer equip que fa doblet, perquè ha guanyat no només la NBA, sinó també la Copa NBA al mes de desembre, tot plegat liderats per Jalen Brunson, que és el nou rei Xavi de Nova York i de l'NBA. Els Knicks, que van derrotar els Spurs en 5 partits, en l'últim, en un pavelló dels Spurs que semblava el Madison Square Garden. Els Knicks van guanyar 90-94, i dels 94 punts, Brunson en va notar 45, és a dir, gairebé la meitat, una bestiesa. Per tot plegat, la bogeria s'ha apoderat dels carrers de Manhattan, on milers i milers i milers i milers d'aficionats fa dies que celebren el tercer anell de la història dels Knicks. Els edificis més emblemàtics de la ciutat es van il·luminar amb els colors dels Knicks, l'Empire State Building n'és un exemple. En canvi, la mala notícia és que van haver-hi 63 detinguts, 4 apunyalaments i un tiroteig en la festa de celebració dels Knicks. La rua pels carrers de la ciutat, esperem que sigui molt més tranquil·la, serà demà. S'espera moltíssima gent. Com a mínim, això va explicar l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
1: Se'm fa bastant estrany explicar tot això amb música de Mocedades, t'he de dir, però vaja, no passa
0: sí,
1: res.
0: No, escolta, la matem.
1: Sí, ja no...
0: Era per il·lustrar.
1: Sí, és que se'm feia molt estrany. En qualsevol cas, tornant al tema, llegia l'altre dia que també han estat les finals de l'NBA amb més audiència des de fa molt de temps.
0: Sí, de fet, han estat les finals més vistes des del 98 amb una mitjana de 2,6 milions d'espectadors. ABC i ESPN, segons ha informat aquest dimarts la NBA. De fet, el cinquè i definitiu partit de les finals va fer una mitjana de 24,5 milions d'espectadors amb pics de 33 milions. És a dir, gairebé els mateixos oients que t'escolten a tu quan fas el Tu diràs.
1: Sí. Per dimensionar què ha suposat la victòria dels Knicks per Manhattan i per Nova York, tenim en línia ja el corresponsal de RAC1 a la ciutat. Martio, com estàs? Bona nit,
2: Hola, bona tarda per tu.
1: Bona nit.
2: Quina rebuda amb aquesta música.
1: Home, millor que l'anterior, t'he de dir, també.
2: Una mica sí.
1: Hem millorat, això. A veure, millor pel que estem tractant, eh? No perquè
2: sí.
1: És un temazo, també. Sí. Només faltaria Mocedades. Què t'anava a dir? Com està Nova York aquests dies, per començar?
2: Està calenta, no només de temperatures, però és que es nota aquest entusiasme que hi ha hagut, que ens ha empaltat a tots, inclús la gent que no és gens aficionada als esports. O sigui, és una cosa que ha sigut molt màgica de viure, perquè jo ja porto 17 anys a Nova York i crec que és la primera vegada que inclús m'ha encuriosit, doncs això, no?, seguir una miqueta a la final i veure els resultats. O sigui, ha sigut molt emocionant, la veritat.
1: És que és molt bèstia. 53 anys és més de mig segle. Hi ha molta gent que demà celebrarà el títol, que evidentment no havia nascut quan els Knicks van guanyar l'última lliga de l'NBA. Per tant, demà suposo que hi haurà milions de persones pels carrers de Manhattan.
2: Això és el que s'espera. És una desfilada que acostuma a fer-se sempre això en ocasions especials. Al llarg de la història s'ha fet en diferents casos, visites de primers ministres i històries, però és veritat que els últims anys hem tingut més això, esdeveniments esportius una miqueta històrics per a la ciutat. I la veritat és que té lloc al sud de la illa, la zona aquesta de Wall Street, la zona on hi ha l'Ajuntament, que és on acabarà, i s'esperen, diuen, fins a 4 milions de persones, que em sembla una bestiesa, especialment tenint en compte que quan la gent veu les imatges del cap d'any a Times Square, diu, ostres, quanta gent que hi ha, i allò és 1 milió. Imagina't allò multiplicat per 4.
1: Això serà demà, però des que va guanyar el títol, que això era la matinada dissabte, diumenge, fins avui, estem parlant de la matinada dimecres a dijous, què has vist per la ciutat de diferent, d'estrany? Hi ha més, evidentment, eufòria, suposo. Hi ha algun símptoma que efectivament ha passat una cosa històrica a Manhattan?
2: És molt visible perquè és que veus els emblemes dels Knicks a tot arreu. O sigui, molta gent vestida amb això, amb les gorres, les samarretes... I clar, lògicament, si veus algú que va vestit amb els teus colors, doncs, lògicament, doncs, comencen a engrescar-se els uns amb els altres, a celebrar la victòria. Vol dir que es veu molt això, aquest contacte de la gent amb ganes de celebrar-ho i d'això, no? Sobretot de lluir-ho, de portar doncs, els emblemes per tot arreu. I també les botigues. O sigui, al llarg de la ruta que preveiem per demà, doncs es veurà això, on ja hi ha les banderes, els logos dels Knicks, i això és molt màgic de veure al carrer.
0: Perquè, Marc, un dubte. Què tenen els Knicks que no tinguin els Yankees, que no tinguin els Mets, que no tinguin els Rangers? És a dir, la ciutat de Nova York, has vist en aquestes finals, has pogut percebre que és eminentment dels Knicks?
2: Jo crec que és indiscutible. I et diré que també el que es genera és una miqueta el que m'ha passat a mi a molts dels meus amics que ens plantegem fer la bogeria de demana a la desfilada. I és bàsicament gent que no està molt connectada amb aquest univers del bàsquet o dels esports i que realment s'han seduït amb aquestes finals tan trepidants, perquè és que les hem seguides tots. O sigui, et diré fins al punt de jo sortia del metro i vaig seguir la final amb el mòbil per veure el resultat i el vaig enganxar després a casa, no? Vol dir que això es nota molt per això que us dic, perquè hi ha gent que viu com molt aliena en aquest fenomen i que aquest any el que és diferent és que tothom s'hi ha involucrat. O sigui que notes que no és tant la victòria d'un equip, sinó és una victòria de la ciutat. I en el context polític, en el moment social que estem vivint, crec que és una celebració que ens ha donat doncs, una energia i una força molt especial i molt única a tots els novaiorquesos.
0: Perquè a més teniu un alcalde allà a Nova York, Zoran Mamdani, que és un apassionat dels esports, que recordo que abans de les finals doncs va provar com una mena de norma simbòlica de que els nens i les nenes de la ciutat no tenien hora per anar a dormir perquè precisament poguessin veure els partits dels Knicks. És a dir, de tot això també s'han aprofitat, Mamdani?
2: Se n'ha aprofitat, però també amb bastanta generositat cap a la ciutat. O sigui, una de les coses, per exemple, que ha fet és organitzar tot un seguit de festes que es poden, per poder seguir les finals en diferents parcs públics de la ciutat. Als voltants del Madison Square Garden, inclús quan hi havia els Knicks jugant a dintre, s'havien habilitat diferents pantalles a fora, tallat als carrers, perquè la gent pogués estar al màxim de prop, però si no podies comprar l'entrada o no tenies entrades disponibles, doncs a poder celebrar la victòria, en cas que fos així, que va ser així, doncs molt a prop, no? O sigui que ha intentat, doncs, potser sí beneficiar-se'n, però ho ha fet, sembla, no?, ens dona la sensació com una forma de celebració de tota la ciutat, no? I entra molt en la seva filosofia de dir, la ciutat és de tothom, no només els privilegiats, vol dir que intentem fer-ho democràtic, no?, que tothom tingui participació.
1: I tant, dia important, demà per la ciutat, un altre dia històric, ho va ser la matinada de dissabte per la victòria dels Knicks a la pista de Sant Antonio, però ara, demà, ho serà per les celebracions. No n'hi ha tantes, de celebracions com la de demà, de tan multitudinàries, perquè ho repassava avui. Jo, per exemple, tenia el cable del Giants, crec que era el 2007 o 2008, per allà, quan després de molts anys van tornar a guanyar la Super Bowl, però sí. No n'hi ha tantes d'aquestes. També l'equip femení de futbol, de soccer, allà sí que ho han celebrat, però vaja, demà s'espera que trenqui els motlles i que demà hi hagi moltíssima gent pels carrers de Manhattan. Marc, moltes gràcies per
2: explicar-nos. Vosaltres.
0: Que vagi bé,
2: Marc. Una abraçada.
1: Que vagi molt bé. Doncs, lògicament, els Knicks protagonistes i repassada l'actualitat de les finals de la NBA, és hora d'obrir el calaix de la notícia curiosa de la setmana.
3: La notícia freak.
0: Va, marxem de Nova York i anem cap a Boston, on la selecció escocesa de futbol, de soccer, juga els seus dos primers partits al Mundial. Concretament ho fa Foxborough, a tocar de Boston, però els aficionats estan instal·lats a Boston. Per aquest motiu, diumenge va passar una cosa curiosa, i és que Fenway Park, ho coneixeràs, Xavi, l'emblemàtic estadi del Red Sox de beisbol, temple d'aquest esport, es va omplir d'aficionats escocesos que, a més, es van deixar notar. Abans del partit van treure a passejar les gaites pels voltants de l'estadi i durant el partit van cantar himnes del folclore escocès, com per exemple 500 Miles dels Proclaimers. O també el Yes Sir, I Can Boogie.
4: Yes Sir, I Can Boogie.
0: Clar, això...
1: Quin espectacle.
0: Sí, l'aficionat americà no està gens acostumat a això.
1: Clar.
0: Perquè l'aficionat americà el que està allà és perquè li posin músiques i diu, vinga, ara crideu, ara no sé què, però que la gent animi proactivament, diguéssim,
1: sí.
0: No hi estan gens acostumats. Va ser un vespre diferent a Fenway Park, envaït absolutament per escocesos. El que no va ser diferent és que els Red Sox van perdre. No és l'any dels Red Sox, que van quarts per la cua de la Lliga Americana.
1: Doncs ho anirem deixant aquí per avui, no? Que ja,
0: sí.
1: Ja n'apreu, per cert, totes les lligues, o la gran majoria, acabades, finalitzades.
0: Sí, per això avui no fem top 5. Mira, l'únic que tenim en marxa és la MLB de beisbol, ara ho comentàvem, però la tenim en un punt de la temporada intranscendent. L'NBA s'ha acabat, l'NHL va acabar-se fa dos dies amb la victòria i campionat pels Carolina Hurricanes. Per cert, a Erling Haaland, en un dels partits de les finals, és a dir, com els escocesos a Fenway Park, doncs Erling Haaland també va aprofitar la participació al Mundial per anar a veure hoquei gel. L'únic que tenim, si es pot considerar esport americà, que no, però vaja, el més proper és la UFC, aquestes arts marcials mixtes.
1: No.
0: No,
1: no. Sí, sí. Saps però que... sí, continua, sisplau.
0: No, no, fem-ho breu. Saps que Topuria ja no és campió després que li deixessin la cara com un cromo a la Casa Blanca. Sí, sí. En canvi, d'aquí un mes sí que hi ha un retorn molt esperat. És el de Conor McGregor, aquest irlandès que tornarà a pujar a l'octàgon després de 5 anys sense fer-ho i que és més aviat ja una figura mediàtica que no un lluitador dels marcials mixtes, però vaja, que segurament serà un esdeveniment amb molts milions d'espectadors.
1: Ryan va aparèixer un vídeo al timeline d'aquest home amb un nen petit fent com si lluitava amb ell. Molt estranyes.
0: Doncs imagina't, si et surt a tu el teu timeline, que ets el menys consumidor de la història, imagina't
1: la gent que l'importància que té. Sí. En McGregor. Sí. Escolta, Pedrol, per cert, l'any passat te'n vas fumar quan et vaig demanar una cosa de Birmingham, Birmingham del Brexham. T'ho dic perquè el Birmingham serà el primer rival, vaja, el primer no ho sé, però un dels rivals del Barça a l'estaix de pretemporada a terres angleses.
0: El Birmingham City de Tom Brady.
1: Sí, senyor. Sí. Aleshores, potser sí que aquesta vegada podries fer-me una miqueta de cas i fer alguna cosa algun dia d'aquests, ara que estan totes les lligues aturades, com dius.
0: Tens raó, ho farem, Xavi, ho farem.
1: La influència nord-americana en el futbol europeu.
0: Sí, t'ho dec, ho farem alguna cosa del Birmingham City. Perfecte. I així deixem una miqueta allà la turra que ens fots cada dia amb el Wrexham.
1: De fet, el Birmingham, que m'entenguis, és l'excusa.
0: Ah, d'acord, ho farem.
1: Pedrol, cuida't molt.
0: Que vagi molt bé, Xavi.
5: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
1: 1:21 de la matinada. Pau Bombardó, bona nit.
6: Bona nit.
1: Ara anem a l'últim minut, però abans tenim en joc ja el tercer partit de la jornada d'avui del Mundial dels Estats Units. Empat a 0, de tot, és a dir, a res. Empat a res de res entre Ghana i Panamà. Panamà, recordem, amb dos exlogrones a la banqueta, l'entrenador Christiansen i el seu ajudant Sánchez Jara. A les 4 jugarà l'últim partit d'avui. També promet que és l'Uzbekistan-Colòmbia. Dit això, ara sí, últim minut.
6: Doncs mira, a l'últim minut començarem amb tennis, perquè Paula Badosa ha tornat per fi a retrobar-se amb el camí de la victòria i ha remuntat durant el dia d'avui el seu partit contra la número 7 del món, Coco Gauff, i accedeix per primera vegada aquest any als quarts de final d'un torneig WTA. I avui ha estat dia de renovacions al Barça. Després de la renovació que ja hem comentat de Pere Romeu, també la de Belletti, s'han fet oficials també avui les renovacions d'Inguessant en handbol fins al 2029. Qui, en canvi, no seguirà el Barça de futbol sala serà Eric Mendoza, que marxarà a final de temporada. I en ciclisme, la primera etapa del Tour de Suïssa, exhibició de Pogacar. Ha atacat a 70 quilòmetres de l'arribada. A 70 quilòmetres. Quan ha acabat... Sí, no, és que quan ha acabat ha dit, bé, aquest no era el pla, però m'ho he passat prou bé rodant tot sol. Durant aquesta primera etapa del Tour de Suïssa. En definitiva, ja ha deixat pràcticament sentenciada la volta, 2 minuts i escaig del segon classificat. En futbol, el jutjat mercantil de Lleida ha començat el procés de liquidació de l'històric Lleida Club de Futbol, l'hereu de la Unió Esportiva Lleida, que va jugar en dues ocasions a primera divisió. Això passa després que el club no hagi trobat cap inversor que pogués assumir els seus deutes per evitar-ne la desaparició total, però un grup de socis té la intenció de comprar la unitat productiva i refundar-lo de nou si el jutge i la federació catalana no ho impedeixen, ho farien amb el nom i l'escut i fins i tot amb la plaça competitiva a la Lliga Elite, que seria la categoria que els pertocaria jugar la propera temporada. Aquest procés ja va passar el 2011 amb la desaparició de l'esmentada Unió Esportiva Lleida o també amb altres clubs com el Terrassa o el Còrdoba. I acabem amb una notícia trista que hem conegut aquesta tarda. Ha mort Eric Roy a l'edat de 58 anys, víctima d'un càncer. Roy era l'entrenador del Brest i també va ser jugador del Rayo Vallecano.
1: Pau, gràcies.
6: Gràcies, bona nit.
5: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
7: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
8: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
7: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
1: 6 minuts i seran 2:45 de la matinada. Posem punt i final al Tu diràs d'avui, com sempre agraint a l'Oriol Montfort, que l'hem tingut al control tècnic, i també a la redacció d'Esports de RAC1, que ha fet també possible aquest programa. Demà hi tornem a l'hora habitual. Que demà tenim el bàsquet. Segurament sí, però depenem de la pròrroga. En qualsevol cas, cap a 2:45, si el bàsquet ha acabat, serem aquí al Tu diràs. Que vagi molt bé. Fins demà.
9: Tu diràs.
10: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
11: Bona nit, passen 25 minuts de la una. Els bombers han estabilitzat l'incendi de la Segarra i fa una estona Protecció Civil ha aixecat els confinaments a Ribera d'Ondara i a Talavera. Les autoritats han donat la bona notícia cap a les 10 de la nit i una estona després, cap a 10:45, Protecció Civil ha enviat un SOS als mòbils d'aquests dos municipis afectats, anunciant als veïns que ja poden tornar a sortir de casa seva. Els han demanat, això sí, que no s'apropin a la zona de l'incendi. Tot i que està estabilitzat i ja no creix, continua cremant i aquesta hora els bombers fan mans i mànigues per controlar-lo i, finalment, apagar-lo del tot. Per això, durant aquesta matinada hi seguiran treballant amb 16 votacions per aprofitar al màxim les hores de menys calor i de més humitat, però sobretot per tenir la feina feta de cara a aquest dijous, quan s'espera un nou dia amb un risc d'incendi elevat a bona part del país. N'ha parlat aquesta nit al 9C de RAC1 l'inspector dels bombers, Claudi Gallardo.
12: Ens interessa dur a terme un treball d'estabilització i control d'aquest incendi de forma molt activa per reduir recursos de cara a demà, quan tenim un altre dia amb unes condicions similars i ja una miqueta pitjors, en el sentit que anem acumulant, i per tant ens interessa tenir dotacions disponibles per demà.
11: Segons els agents rurals, abans d'estabilitzar-lo, aquest incendi de la Segarra ha cremat unes 60 hectàrees, la majoria a camps de cereal. I en crònica internacional, notícia d'última hora, els Estats Units i l'Iran s'han avançat i ja han firmat l'acord de pau. La signatura d'aquest memoràndum d'entesa estava prevista per divendres a Suïssa, però els presidents dels dos països, Donald Trump i Massoud Pezeshkian, l'han signat aquesta matinada per sorpresa. La notícia l'han avançat fa una estona diversos mitjans iranians i també nord-americans, com ara el portal Axios o Press TV, i minuts després els dos països ho han confirmat a diferents agències de notícies internacionals com Reuters. Els dos presidents l'han signat, evidentment, de manera electrònica, telemàticament, però no està clar per què tots dos s'han avançat un dia i mig i no han esperat a la data oficial de la signatura. Segons un comunicat del ministre d'Afers Exteriors de l'Iran, que ha publicat la cadena iraniana Press TV, ho haurien fet per evitar que l'acord descarrili abans de signar-se, i tot i que no assenyala directament Israel, sí que esmenta diversos cops al Líban i el fet que, amb aquesta signatura, l'acord d'alto el foc s'ha de respectar i que trencar-lo tindria conseqüències catastròfiques. Recordem que els últims dies Israel ja ha trencat diversos cops aquest acord d'alto el foc, que encara no estava signat, però que en principi ja s'havia de començar a aplicar a tots els fronts. A banda, l'estret d'Hormuz hauria de quedar ja automàticament obert, tot i que no està clar si l'Iran ja han retirat totes les mines que hi havia instal·lat i, per tant, si ja hi poden tornar a circular tots els vaixells. Pel que fa a l'acte previst per aquest divendres a Suïssa, el ministre d'Exteriors iranià diu que es farà igualment i que reuniran els equips negociadors que han aconseguit aturar la guerra a l'Orient Mitjà, però no ha concretat si hi haurà cap cerimònia o cap escenificació d'aquesta signatura que, com us dèiem, ja han fet per sorpresa aquesta matinada els presidents dels Estats Units i de l'Iran. I un últim apunt abans dels esports, perquè Alberto Núñez Feijó retreu que José Luis Rodríguez Zapatero no hagi explicat públicament d'on ha tret les joies que van trobar al seu despatx i que estan valorades en més d'un milió d'euros. El líder del PP n'ha parlat aquesta nit a l'Hormiguero d'Antena 3.
13: Está buscando decir que se le ha regalado un jeque árabe, a ver si, además, si es posible que esté muerto para que nadie pueda desmentirle. Yo creo que es lamentable. Ahora bien, fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
11: Aquest dijous està previst que Zapatero continuï declarant a l'Audiència Nacional. Està investigat pel rescat de Plus Ultra i també per l'origen d'aquestes joies que ara dèiem. I ara els esports amb Pau Bombardó.
6: A punt d'acabar la primera jornada de la fase de grups del Mundial, que de moment ha deixat una de les grans sorpreses del dia. Portugal ha empatat a un contra la República Democràtica del Congo amb un Cristiano Ronaldo que ha passat molt desapercebut. I també ha acabat un dels partits amb més expectativa del dia, l'Anglaterra-Croàcia. Han guanyat els anglesos per 4-2 amb el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, com a titular i amb gol de Rashford. Ha estat un partit on Croàcia no s'ha avançat al marcador en cap moment, però ha aconseguit empatar el resultat en fins a dues ocasions. Aquesta matinada tanquen la primera jornada un Ghana a Panamà a la 1, que s'està disputant ara mateix amb empat a 0, i un Uzbekistan-Colòmbia a les 4. En bàsquet, aquest dijous a les 8 del vespre comença la final de la Lliga ACB entre València i Barça. El primer partit serà el Roig Arena i a partir d'aquí començarà la sèrie el millor de 5 partits per definir qui s'endurà el títol. I també aquest dijous continua la final, en aquest cas de la Lliga de Futbol Sala. S'enfronten a les 9 del vespre el Barça i el Pozo Múrcia al Palau, en de moment amb avantatge per la mínima dels blaugrana en una final al millor de 5 partits. I acabem amb un últim apunt sobre l'Elx, perquè el club valencià ha rescindit el contracte de Rafa Mir a falta de pocs dies perquè finalitzés el contracte de cessió. Això arriba després que el futbolista hagi estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions que va cometre durant la seva etapa al València.
11: Dos quarts tocats de dues, el temps. Aquest dijous la calor serà tan intensa com aquest dimecres i es tornaran a fregar els 38 o 39 graus als punts més càlids de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta del país serà fàcil acostar-se als 35 graus i a la costa augmentarà la sensació de xafogor, sobretot a les grans ciutats com ara Barcelona o Tarragona. Tot plegat amb sol i només alguna tronada de tarda al Pirineu i al Prepirineu. És tot, ens actualitzem, com sempre, a rac1.cat.
9: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
14: a rac1.cat.
9: El portal de RAC1.
15: RAC1.
16: Dues temporades sense títols.
17: A la cantonada, el triple i tap. Tap i final. Fins aquí la temporada del Barça de bàsquet 2024.
16: Un altre any molt irregular.
17: La temporada europea 25-26 del Barça acabarà on va acabar la temporada passada.
16: El
17: Barça...
16: Però el moment de redimir-se és ara.
17: És que el Barça s'acaba de classificar per la final de la Lliga ACB.
16: Tres anys després, el Barça torna a jugar una final de la Lliga ACB de bàsquet i a RAC1 us l'explicarem al detall. Aquest dijous a les 8, a RAC1, des del Roig Arena, València-Barça. Primer partit de la sèrie prevista al millor de 5. Viviu-lo en directe amb Xavi Puig, els enviats especials a València, Dani Aguilar i Albert Pedrol, i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dijous, València-Barça. La final de la Lliga ACB es juga a RAC1.
9: RAC1. Tots som un milió. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
18: Ciutadans de Catalunya.
9: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
19: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
20: Igualada! Sant Jaume de Llierca! Sant de Pallerols! Sant Martí! Sant Cugat! Sant Quirze! Sant Padell! Punteta! Vina Valencialtru! Ladrau! Girona! Sitges! Sant Andreu! Llorés! Collbató! I Córdoba, Argentina!
19: Competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
21: Bon dia, Òscar Dalmau.
19: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranenzi, Oriol de Balanzó...
21: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
19: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
21: Potser ho trobeu a faltar, però aquesta setmana continuen les vagues de serveis públics.
19: Hòstia, no fotis.
21: Sí, senyor.
19: Però quins serveis públics fan vaga, ara?
21: Doncs, escolti... Doncs...
19: Els treballadors de la zona blava? Qui
21: no.
19: Queda per fer vaga? El de Parcs i Jardins?
21: No, no, un moment.
19: Els treballadors del Vivari?
21: Un moment. Què vol dir, els treballadors del Vivari?
19: Home, és l'únic servei públic que funciona sempre, eh?
21: No, no, no. Aquestes fleques cafeteria benzinera no són un servei públic.
19: Com que no?
21: No, home, no.
19: Jugues a qualsevol hora, dos quarts de deu de la nit, i pots comprar un cafè amb llet i 18 croissants per un euro. euro.
21: Sí, bueno, però...
19: Ojo. Què estan fets, aquests cruixants?
21: Bueno, no pregunti.
1: El material que estan fets els somnis.
21: Bueno,
19: i quan tanquen a les 9 i mitja, sí, o a les 9 o a les 10?
21: Sí.
19: Amb aquelles muntanyes de cruixants...
21: Què?
19: Què fan allà?
21: Jo crec que bé.
19: Perquè l'endemà?
21: Sí.
19: A les 8 del dematí?
21: No. No.
19: Tornen a haver-hi muntanyes de cruixants?
1: Són del dia, eh?
21: Sí, del dia de l'espar. Jo tinc una teoria, és que ve Elon Musk i l'utilitza per fer fuel pels coets.
19: Bueno, sí, van amb cruixants.
1: En tot cas, els treballadors del Vivari no són treballadors públics.
19: Doncs pues ho haurien de ser.
21: Bueno, el que tenim avui és una nova vaga de metges, sí, i demà, atenció, hi ha vaga de treballadors a les escoles Bressol.
19: Pues mira, a mi m'és igual, perquè són dues coses que jo no necessito.
21: Bueno, sí, no necessita, però formen part de la
19: societat. Els metges són de la pública, no? No seran de la mútua.
21: No. Bueno, jo a mi que...
19: Pues ja no, si els metges volen fer festa avui, sí, pues ja no, em sembla bé.
21: Festa no, li recordo que la vaga la resten del sou. I passa també amb els 0-3 anys, el personal de les escoletes, que també estan vaga.
19: Efectivament! Sabeu qui no fa vaga? Exacte, tu ho has dit. Eh? Leo Messi! Messi no fa vaga. Leo, sí, Messi, l'únic jubilat que encara cotitza.
21: Però què
19: diu ara? Hat-trick ahir de Leo Messi a la tot poderosíssima selecció d'Argèlia.
21: Mundial, sí.
19: Messi ja és el màxim golejador de la història dels mundials i encara li queden partits a la competició.
21: Vale, però no barregem temes. Hòstia, no parlàvem de futbol, a més. Parlàvem de vagues, parlàvem de la gent reclamant...
19: Escolta'm una cosa, sí, deixeu de parlar de tot això i sí, parlem de Lloret de Mar.
21: Ara, Lloret de Mar. Què passa, Lloret de Mar?
19: Lloret de Mar. Què passa amb els policies municipals? Expliqueu.
1: Suposo que refereix a la notícia que a Lloret de Mar hi ha 38 policies municipals que estan de baixa. Psst,
19: ojo, eh? Bueno, ojo amb això de la baixa laboral, eh?
21: Quina casualitat, no? 38.
19: Jo crec que hem arribat massa lluny, eh? 38 policies, eh?
21: Mm-hmm.
19: De baixa.
1: Sí.
19: A veure... Aquestes són les vagues que ens agraden.
21: Perquè, sí,
19: ho disfressen de baixa laboral, però crec que aquesta Sherlock Holmes,
21: sí,
19: sospitaria... quan de cop 38 polis municipals no van a treballar perquè tenen mal de cap.
21: No, expliquem-ho bé si ho hem d'explicar, això.
19: Perquè... Ja t'ho he explicat jo, el que fa el cuento.
1: No és cuento. En tot cas, aquest cap de setmana passat, l'Ajuntament de Lloret va haver de demanar un reforç als Mossos d'Esquadra per poder atendre la ciutadania.
19: Sí, que ho ha llegit, sí, ho ha llegit al canal aquest del 324, Catinfo.
21: Sí, Catinfo, sí.
19: Ho explicaven, 38 policies de baixa, que no m'estranya perquè hi ha una passa.
21: Però una passa de què?
19: Home, una passa de si estan tots de baixa. És que s'ha anat passant un virus entre els uns entre els altres.
21: No, no podria ser, però sí, sí, no sé si és exactament
19: això. Ara que ho penso! Que potser és el Fantavirus!
21: No.
19: El Fantavirus aquell del creuer!
21: No, s'ha acabat, diguem-ne.
19: Home, per l'amor de Déu, que es transmet amb les caques de les rates, eh?
21: No.
19: La gent que es posa caca de rata a la boca, es van fent petons els uns als altres i tu vas passant-ho del Fantavirus, és que és així. Després les rates se'n van nedant a altres continents i el Fantavirus infecta tothom, eh?
1: No, barregi temes. El que passa és que aquests policies locals fa 15 anys que no se'ls renova el conveni i aquestes baixes sembla ser que són una pressió per l'alcalde de Lloret de Mar.
21: Lloret de Mar. Es muy bonito. Cada vez Lloret de Mar es muy bonito.
19: I cada vez nos gusta más, eh?
21: Sí.
19: Això vol dir que partíem d'unes expectatives molt baixes.
21: Molt baixes, i Lloret de Mar sempre sorprèn. T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has adonat que el mirall és massa petit perquè és el mirall del retrovisor de la Renault Kangoo on viu des de fa 6 mesos. I t'has adonat que potser no era tan bona idea capitalitzar 2 anys d'atur per reobrir un negoci amb el teu cosí per vendre pollofres. Encara que digui pollofres, hermanos...
19: Però què m'estàs explicant? Què
21: per dius? Sort tens la Renault Kangoo aparcada a l'avinguda Just Marlès, Vila-rodona de Lloret de Mar. Lloret de Mar, la Miami menys ambiciosa.
14: Ay, muchos...

0: Quina cançó d'amor més maca. Ja, ja no se'n fan d'aquestes cançons. No, no, ara tot és... El reggaeton, que no s'entén res. Aquí s'entén tot.
1: Home, el problema del reggaeton, diuen, és que s'entén tot perfectament. Ahir, per exemple, estàvem parlant d'aquells versos de Bad Bunny que deien...
0: Tu te creus que has de cantar el bicho pelao? Aquí tengo el bicho pelao, cómemelo
2: tú. No, tengo el visto, el bicho afeitado como cayó.
0: Pues molt més maco això que sona.
3: Hay muchos hombres que abandonan su mujer.
1: No, no, és
3: que...
0: Què passa, això? Però diu que és dolent.
3: No és
0: raó. No és raó. Sí. I és veritat que ella es la quiere.
1: No s'entén.
3: A la mujer hay que buscarla muy valiente.
1: Bueno, sí,
0: una dona empudegada.
1: Podem parlar de Lloret?
0: Sí, parlem de la policia municipal de Lloret.
1: Estimada Paqui, lo de Lloret, lo que està passant a Lloret em sembla fascinant.
0: 38 policies de baixa.
1: No, el que em fascina és que Lloret tenen la discoteca Tropics, que és un clàssic mundial.
0: Discoteca Tropics.
1: Una de les discoteques més ben valorades a Google Opiniones.
0: Ah, sí?
1: I llegim una de les opinions. La primera, escriu un client... Si eres latino, lo pasará fatal. La sala reggaetón no tiene reggaetón.
0: Hòstia.
1: Ja queixes.
2: Hòstia. És una sala, se'n diu sala.
0: Se'n diu sala, sí, sí, sí, sí. Vaja, doncs ja em sap greu.
1: Y la meva opinió favorita que hem trobat a Google, diu, esta discoteca discrimina mucho por nacionalidad. Si eres español, no te dejan entrar. Vamos allá.
4: La discoteca que
1: voldria,
4: entonces, diu Catalunya,
1: La independència comença a discoteca Tropics. Saludem al DJ Resident, DJ Guifred Piló. Vamos
0: allá. Bé, a veure, un moment. Justo, parlàvem de la policia local de Lloret, que està de baixa al complet, i aquest cap de setmana han tancat la comissaria i tot, eh?
1: Perquè estaven tots en discoteca.

0: mira que sé Duolingo, però no l'entenc, aquest anglès.
1: Un nou rècord. Ni una paraula en anglès. En una cançó que se suposa que en anglès.
0: Bueno, escolta, prou, canviem de tema, sisplau, que avui...
1: Moltes gràcies, a la... Ibica Lloret. Gràcies. I pregunteu-vos per què el Pipe tan bajo en un lloc on el turisme és tan harto. Vam allà.
0: Gràcies, Custo.
1: Avui a la competència també hem d'explicar que el Gremi de Restauració ha denunciat 30 restaurants que hi ha a l'entrada d'alguns supermercats que en diuen mercaurans. Restaurants que són unes taules amb uns microones.
0: Està molt ben pensat, eh?
1: El què?
0: Mercaurant.
1: Mercaurant.
0: De mercat un restaurant i... dintre sí. d'un centre comercial.
1: Però no és un mercat dels mercats aquests de tota la vida, el mercat de quilòmetre zero, el mercat de... No,
0: bueno,
1: no,
0: són els supermercats. Són els supermercats i taules allà enmig. Els compres i dines allà mateix.
1: Sí.
0: És un lujo.
1: És un lujo.
0: Compres i dines allà mateix i tu veus les cares de la gent que està asseguda en aquests restaurants a dintre de centres comercials i tot això, i dius... passant? Pipa, eh? La gent, unes cares de felicitat, i un riure... I...
1: Que s'acabi això, però referit a la vida.
0: A mi m'encanten els meus... Aquests llocs m'encanten. El meu preferit és un un mercaurant d'aquests que, bueno, no cal dir exactament on és, perquè no podem fer publicitat aquí a la ràdio.
1: No podem fer restaurant.
0: Bueno, aquí RAC1.
1: No podem
0: justament
1: fer...
0: aquesta frase no s'hauria de... No,
1: però...
0: Si feu publicitat...
1: Sí, que fem, però nosaltres no fem publicitat, en principi. La publicitat...
0: Vale, bueno, doncs no diré exactament on és aquest restaurant del mercat, del supermercat, però és dintre d'un centre comercial d'aquí molt a prop de RAC1.
1: D'acord.
0: És com una illa. Però no una illa vertical.
1: No
0: us penseu ara que una illa que surt verticalment del... Ni una illa horitzontal, tampoc, eh?
1: Ningú s'havia plantat...
0: No sé si m'enteneu.
1: Sí.
0: Sabeu per on vaig o no?
2: Sí.
0: Vale, és l'illa diagonal.
1: No, en fi...
0: Però, de fet, hi ha diversos llocs d'aquests allà dintre. Hi ha tot de tauletes i d'allò. Sí. Tots xulíssims.
1: Tot xulo.
0: I pots dir allà dintre, sense llum natural, que és un somni. És un somni. El que més m'agrada és un que n'hi ha al costat del Natura.
1: Per no dir
0: marca. Nenes, al Natura, Què, al Natura? Que ens hi hem perdut, allà, I hem passat hores al Natura,
1: Per un regal.
0: Ensumant espelmes, veure aquesta de vainilla? M'agrada molt, que té un punt més de cítric.
1: Més de cítric.
0: Una mica més de llimona.
1: Segur que existeix. La banda?
0: La banda. Jo és ensumar la banda.
1: Espígol, vaja, en català.
0: M'adormo. M'adormo. Me'n relaxa tant.
1: Sí. Bueno, va a la Provença, directament. Sí,
0: però molt maco, el sol de la Natura no només tenen espelmes,
1: No, tenen de tot.
0: I venen, l'altre dia vaig veure un coixí en forma de pota de pernil.
1: Però què diu?
0: Un coixí, En forma de pernil d'aquest iberi. Té gràcia perquè tu dius, ara menjaria pernil.
1: Sí.
0: Però l'agafes i resulta que és un coixí.
1: Està molt ben fet.
0: No te'l pots menjar. Sí. Com és l'enginy humà, Fixa't tu,
3: Un pernil que és una pota de pernil que és un coixí.
0: Sí.
3: Només de pensar-hi m'ha agafat gana i sona l'hora.
0: Bueno, escolta'm, deixem de bajanades. Dèiem que el Gremi de Restauració ha denunciat 30 establiments d'aquests per intrusisme perquè són espais sense llicència de restaurant i alguns tenen fins a 30 places amb taules, cadires i microones on escalfar els plats preparats que els clients acaben de comprar.
1: Perdona una cosa, una petita reflexió que m'agradaria fer.
0: Digui, avi.
1: Vosaltres creieu que denuncien això? Si desapareguessin aquests mercaurants...
0: Sí.
1: Aquesta gent agafaria les seves coses i aniria a restaurants a gastar-se 30 euros al dia per un menú. Pregunto, un cop fet aquesta reflexió...
0: No s'adormi. Avi, la pastilla.
1: Vols el panet amb el menú?
0: Avi, va.
4: Perdoneu una cosa.
0: Bon dia, Nani Fornells, com estem?
4: Bon any, jo què sé.
0: Bon any,
4: que sigui. Jo vaig en un altre fuso horari.
0: Ja, sí.
4: Fuso horari del Rics.
0: El fuso horari que t'acabes de llevar. Ja fas...
4: Només imagino una cosa més trista que comprar en un supermercat.
0: Què és?
4: Menjar en un supermercat.
0: Perdona,
4: menjar ràpid perquè no t'ho cobrin a caixa.
0: Tampoc n'hi ha per tant, home.
4: No m'importa el que puguis opinar tu. Tu tens la ment colonitzada per la pobresa. O sigui, tothom, les constel·lacions familiars... A tu et miro la mirada i dic, bueno... Potser cobra a final de mes, però són molts anys de treballar massa, no?
0: Ja.
4: Mira, jo mai acabo escalfant mongeta. O sigui, si un dia em veieu a mi que estic escalfant mongeta, atendre amb patata bullida en un microones en un centre comercial de Cerdanyola, per dir un nom a l'atzar,
0: sí?
4: Us dono permís per fer-me baixar per Collbató pel camí.
1: Va, home, de fet, exactament, la idea d'un supermercat...
0: Què passa?
1: No l'entenc. O sigui, no m'hi cap al cap.
0: No, o sigui, cap.
1: No tinc formatejat el cap per entendre què és.
0: No ho entens, però és com un mercat, però sí. En lloc de tenir una botiga especialitzada per cada cosa, ho tens tot dins d'un establiment.
1: Sí, molt bé.
0: I també hi ha productes de neteja al supermercat, a vegades tenen una carnisseria, una peixateria dins.
1: Fàstic.
0: Jo què sé, no sé què més explicar-te. També hi pots comprar menjar preparat.
1: Ja preparat.
0: Què passa amb el menjar preparat?
1: Sí, bueno, una cosa, un altre concepte forjat a la ment d'un pobre.
0: Okay.
1: Menjar preparat. O sigui, pensa que quan ets ric, tot el menjar és preparat. Perquè a mi sempre me'l preparen i me'l serveixen.
0: Jo
1: no he vist mai una cuina per dins, per exemple.
0: Com que no?
1: Jo no vull veure on es fan els somnis. O sigui,
0: com que no?
1: Què faig, pinta de ser cuiner? Que faig pinta de ser la rata de Ratatouille. Jo no vull saber com és una cuina.
0: Bueno, en fi, el Gremi de Restauració, a banda dels 30 mercaurans, també ha denunciat infraccions de 50 fleques en degustació que hi ha a Barcelona.
1: Sí.
0: Detectat que venen productes que no els pertoca, com ara croquetes, amanides o alcohol.
1: O papers a immigrants, però això no ho digueu, que aquesta gent la necessitem perquè ens tallin els xipressos a un preu raonable i perquè visquin en un cotxe, eh? Bueno, en fi, sigui com sigui, és tot això el que...
0: Va, escolteu!
1: Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum, bon dia i bona hora.
0: Va!
1: No cal que cridi.
0: Bon dia, diu.
1: Sí, bon dia i bona hora.
0: Què està passant aquí? Què està passant?
2: No, que ha arribat més gent.
0: Ha entrat un lladre.
2: No, però pot seure davant directament aquí.
0: Qui és aquest senyor?
2: És un senyor que ha vingut amb una criatura, entenc que amb la mare de la criatura.
3: A tanto que no vingui la policia espanyola o els Mossos i se'ls emportin perquè són cantaires.
0: Això està molt bé.
3: Ara van a pels nens, també.
2: I per sort tenim la Marta Massip, que és la nostra recepcionista, que està intentant aquí fer intendència perquè hi ha un cotxet...
0: Això està molt bé. És arribar tard i amb cotxet. Això està
1: molt bé. Bueno, sol passar, o sigui, s'han de combinar les coses. Jo ho dic com a pare de ara no sé si són nens o nens.
5: Com a persona que arriba tard.
1: Com a persona que arriba tard. Bueno, sí, com si estàvem parlant d'aquests mercats restaurants, que no sé si vostè té alguna cosa a dir o què. Bon dia.
0: No, ni bon dia ni res. Bon dia deu ser per tu, que treballes mitja hora aquí fent veuetes a la ràdio i després te'n vas a casa a remenar-te els ous fins que els tens a punt de neu.
1: A veure, un moment. Veig que està de bon humor, com sempre.
0: Home, avui sí, avui estic content.
1: Sí, sí, sí.
0: És que treus els tres temes que més em foten dels nervis.
1: Que són?
0: Les queixes, les cafeteries amb degustació i les amanides.
1: És veritat que són els seus temes, sí.
0: Què recollons vol dir una amanida César?
1: I ara què té a veure això? Una amanida César...
0: Tu et creus que César?
1: Sí.
0: César August?
1: Sí, bueno, no cal que...
0: L'emperador de l'imperi romà.
1: Sí.
0: L'emperador del bressol d'Occident.
1: Sí.
0: Menjava... quatre fulles, com si fos un cargol.
1: Sí.
0: Amb una mica de crostons.
1: Crostons, pollastres.
0: I parmesà.
1: Sí.
0: Amb gust de sola de sabata.
1: No, em sembla que el nom no ve d'aquí, però no en sóc expert.
0: Em veureu abans fent una vaga de fam que menjant en una cafeteria degustació d'aquestes.
1: Ja veig que s'està posant nerviós. No es posi nerviós, home. A més, estem explicant...
0: Que si jo vaig esmorzar.
1: Sí.
0: I veig que darrere de la barra hi ha una cambrera amb un davantal groc mostassa que hi posa en castellà. El café amargo.
1: Sí.
0: El croissant dulce.
1: Sí.
0: I los días buenos.
1: Sí.
0: Soc capaç de tot.
1: Bueno, calmis un moment. Sé que potser no és el millor dia, el seu millor dia, i això és dir molt.
0: En aquestes cafeteries, la gent que portem efectiu hem de pagar en una màquina.
1: Sí.
0: Ja no volen ni tracte humà.
1: No,
0: hem de pagar en una màquina que sembla una impressora d'oficina.
1: Això és perquè no confien ni en els seus propis treballadors.
0: És de posar els bitllets...
1: Sí.
0: I et dona el canvi.
1: La màquina, eh?
0: Però no et dona el canvi normal, no.
1: Eh?
0: No, senyor, te'l dona jugant a un joc divertidíssim que es titula A veure quantes monedes de 5 cèntims puc escopir-li a aquest client imbècil.
1: No, bueno, hem entès la idea, moltes gràcies.
0: Cafeteries degustació.
1: No li
0: mort a totes.
1: No li agraden les cafeteries
0: degustació. Escolta, mira, que cadascú faci el que vulgui.
1: Ja.
0: Ara, si sou d'aquests que al matí demaneu un cappuccino per emportar, perquè us agrada prendre-vos el cafè corrent pel carrer, en lloc de seure en una taula.
1: Uh-huh.
0: Però bueno, si demaneu un cappuccino per emportar, tant de bo que ens ho pagueu amb la via del tram baix. Us passi per sobre un comboi sencer. Però no perdeu del tot la consciència, que us quedi un fil de vida.
1: Sí.
0: Just perquè pugueu veure venir Déu Nostre Senyor en persona a dir-vos que us ho mereixeu.
1: Va, un moment. Què he de dir?
0: És un consell. Consell de l'Agència Catalana de Consum. Gairebé sempre al vostre costat. Sí, avui no vingueu, que ja són dos quarts d'una.
5: Home, dos quarts d'una, encara...
0: No, jo estic fent les maletes.
1: El primer vermut.
0: Per marxar de cap de setmana.
1: I avui a la competència també hem de parlar de Lleida.
0: Ai, que maco que és Lleida. I que bé que s'hi menja. Hi ha algú de Lleida aquí, avui?
1: Sí, però calma, senyora.
0: Guaita!
5: Està a punt d'agredir-la, aquesta senyora.
1: Un moment.
0: Saps què? Passa-li el micròfono, Noelia.
1: La senyora més moderna, la senyora...
0: Ara ho has dit. Per això sabia que era de Lleida.
1: Per què? Bueno, per què?
0: Dic, aquesta senyora és de Lleida, per la muntura de les ulleres.
2: Sí.
0: Oi que sí?
6: Sí, sí.
0: Veus?
6: Sí.
2: Com un rosa fluorescent.
7: Perfecte. Sí. Moltes gràcies.
0: Com te dius?
6: Maite.
0: Maria Teresa?
2: No, Maite.
0: Treseta?
6: Maite.
0: Maria?
2: No, li ha dit...
5: Si li ha dit, com es diu? Es diu Maite.
0: Sí.
2: Maite.
0: Escolta, i què fas aquí?
6: Us he vingut a veure, si tenia ganes.
0: Molt bé. T'agrada el programa?
6: M'agrada molt.
0: Molt bé. No has vingut obligada perquè la teva parella l'escolta, és allò que a vegades ve gent aquí que diu, no, és que us escolta molt el meu marit.
1: No.
0: I jo no tinc ni idea del que feu, però bueno, vinc aquí a veure.
6: Sí.
0: Està
6: cada
0: molt bé.
6: Dia us escolto.
0: Tu passaràs bé, que aquí hi ha aire condicionat, Maite.
6: Bueno, no, que porto el ventilador.
5: Porta un vano.
0: El vano. Sí, senyora. El vano i Romina Power.
2: Sí.
0: Alguna més porta vano? Això sí que és cookie. Això Maite, cookie. Mira, l'única del públic.
5: Un vano groc, eh?
0: Sí. Bueno, és que a Lleida fa calor, eh?
1: Bueno, Lleida
0: realment
1: fa calor.
0: Has d'anar amb el ventall. Has de venir preparada. Gràcies.
5: No com a Barcelona, que hi ha un aire condicionat posat pels carrers.
2: Claro. Sí, gràcies a Collboni.
0: Perdona, si davant de la Maite...
5: Sí.
0: Però és que no ho visc, ja.
5: No.
2: Sí, bueno, sí.
0: Home, que hi ha tres cantants.
1: Sí, però potser volen passar desapercebuts.
0: Bad Bunny. Molt més famosos que els de l'Operació en Triunfo i tot això, eh? I d'Eufòria.
1: De qui estem parlant?
0: Home, dels cantants de l'Orquestra Meravella?
2: Mare!
0: L'Orquestra Meravella. Què coneixeu, l'Orquestra Meravella?
2: Clar, sí.
0: Home, passa el seu micròfono, per favor.
5: Ja el tenen.
0: Ah!
5: Ja
0: el tenen. Qui el té? Nena!
5: És que aquesta gent... Perquè són cantants i van amb el micròfon ja per la vida.
0: Ja porteu, porteu micròfono pel carrer, vosaltres. Sí. Sou de l'Orquestra Meravella, sí o no?
8: Sí.
0: Ah, veus? És que sí. M'han dit tantes. Com us dieu?
8: Imma. Meritxell.
2: Robert.
0: I
2: tenim...
0: I qui hi ha?
5: El senyor director de l'Orquestra Meravella.
9: Juanjo.
0: El Juanjo. Molt bé, escolta, molt bé. L'Orquestra Meravella.
5: Juanjo Meravella.
0: Sí. 70 anys, eh?
8: 75, celebrem.
0: Doncs per tenir-ne 75 feu bona cara.
2: No,
0: no. Els veig bé.
1: No, ells van començar, diguem que... L'orquestra ja havia començat. Ja,
0: és tan maco, sí, l'Orquestra Meravella. Sí. El ball de tarda, després el ball de nit.
1: Sí, el ball de tot. El ball de matinada, no?
0: I després el que me lo dijo Adela.
1: Sí. Eh?
0: És que és dir això, eh? Sí, i la gent ja s'anima.
1: Bueno, clar que s'anima.
0: Ja cantaríem tots.
1: Bueno, perquè fa festa major, fa festa...
0: Després, aquell, com és aquell pas doble? Canteu pas dobles, també?
8: I
0: com és aquell pas doble? Aquell que té la lletra tan fàcil, que diu... Que va de les Isles Canàries. Com... Isles Canàries, Isles Canàries. Isles Canàries. Tu només t'has de saber Isles Canàries i ja va sola la cançó.
7: Sí, tu sí, però ells millor que no.
0: I vosaltres també. Fixa't que han fet segones veus i tot, aquí.
7: Sí, sí, sí.
0: No, ja t'ho he dit.
1: Isles Canàries, molt bé. Escolti, però...
0: Oh, meu amigo Charlie. Vinga, tots.
1: Un moment.
0: Un país tropical. Ara ja no sabem què ve després. Perquè clar, és en brasileiro. Això vosaltres no veu saber, això.
8: Oh, i tant. Nosaltres fem coses modernes.
0: Clar, també.
1: Clar.
0: Que canteu la de Bad Giel? Aquella que s'amaga coses al cony. Sí.
1: A veure, un moment.
0: Té una cançó que es diu El Toto.
7: Sí, potser té unes quantes. Falten dades, encara.
0: Sí que no la coneixeu. Una que diu Del Toto. Busca-la, Àlex, El Toto.
1: Un moment. No marejem. Estem marejant a l'Orquestra Meravella, a la Bad Giel, a l'Àlex.
0: No, escolta'm lo maco que és. Escolta,
1: sí,
0: el ball
1: però no necessàriament... Cançons modernes com...

0: Llevo tres gramos en el toto. No, sí. Escolta, més això.
1: Aquesta potser ja la introduiran en guany, però cançons modernes, com ara, no sé, des de...
2: Des de la Noche de Copas, que ara està molt de moda.
0: Oh, Noche de Copas.
2: Però el millor és que també fem temes originals nostres.
1: Ara, ara.
0: Ojo! Que ens en podríeu cantar una capella?
2: No. La de l'aniversari que hem fet especialment perquè celebrem el 75 aniversari i hem fet un tema especial.
0: Que surt la paraula 75? En el...
2: Sí.
0: Ho sabia. És que, una cançó sobre el 75. Sí, sí. És difícil el 75 rimar-ho. En castellà la rima és més fàcil. Sí, no. 75, doncs ja saps com acabarà rimant, no?
3: Molt bé, que els hi posem...
0: Calleu! Canta, cantar! Home, que estan ara buscant la nota.
3: Estan buscant la nota.
4: Un trosset només.
0: Un trosset, vinga.
2: Sí, vinga, va.
0: Vinga, va.
2: Un, dos, tres. Arriba.

0: Bravo!
1: Gràcies, Orquestra Meravella.
2: Llarga vida, llarga vida.
3: Semblava una trampa i ho ha fet molt bé.
2: Home, clar, perquè som professionals.
3: Dediqueu-vos-hi,
4: dediqueu-vos-hi. Bueno, que sigui un estiu llarg i profitós.
5: Esperem que sí, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies, Orquestra Meravella. A veure, que estem per tot arreu.
2: Sí, bueno, ja ho sé. L'altre dia us vaig veure perquè estàveu a Plaça Bona Nova.
5: No és per res, no és per res.
2: No és per res. Vaig passar l'autobús i mira l'Orquestra Meravella! No vaig poder saludar perquè no parava allà.
3: Efecte doble. Crec igualment que la paraula que ha desencadenat aquest caos era Lleida.
2: Sí. Lleida desencadenat. Perquè he parlat amb la Maite davant, he vist els cantants, però m'ha fet il·lusió saludar.
4: Molt bé, doncs moltes gràcies. Crec que no sé si...
2: Lleida, pues sí, què voleu que us expliqui jo de Lleida?
4: Jo de Lleida no sé. M'encanta. No sé de què parlava Mare de Lleida.
3: Encara res, però sí, ara
4: què és el que més li agrada a Lleida?
2: De Lleida? Sí. Maite, jo crec que tu estaràs d'acord amb mi. Sí. Lo més maco, sí. El Bonària. El de Passeig de Ronda.
4: Però què dius?
2: El Passeig de Ronda, sí.
4: El Bonària de
2: Lleida. La neboda de la Conchitini treballa allà.
4: Molt
2: bé, maco, tenen molt bé. Tot per prestatgeries, amb els preus, tot.
4: I això és el que més li agrada a Lleida.
2: Sí.
3: Què més? Què més li agrada?
2: Expliquem aviam. Expliquem, parlem de Lleida perquè Òmnium hi engega una campanya per promoure la llengua als locals d'oci nocturn.
4: Exacte.
2: Home, però promoure la llengua a l'oci nocturn, si alguna cosa hi ha al món de la nit, és llengua. Es fan a la llengua, però escolta...
4: Sí, es fan a la llengua...
2: Ja m'enteneu,
4: La llengua catalana.
2: Llengua bistec.
4: Bueno,
2: no em refereixo a la llengua de l'idioma.
4: Parlem d'aquesta campanya, el català ha d'ocupar altres llocs, que la llengua pròpia del país, doncs per què no a les discoteques pròpies del país? Això ho ha engegat a Òmnium, si no m'equivoco. Ja s'havia entès de tota manera, Angelines, lo de la llengua, i ja està. Vostè està a favor d'aquesta campanya?
2: De ficar la llengua, sí.
4: No, de la campanya de...
2: Jo a mi, per exemple, el Kevin, que era un noviet que tinc, un de tants, perquè els vaig canviant, allò és una mica...
4: Els va canviant com si fos...
2: Kevin és molt de ficar la llengua, com porta dos roncoles a sobre. Recordo una nit que vam sortir de festa, em va portar una cantonada, em va ficar la llengua tan a dintre que no sabia si estava en una discoteca o la consulta de l'otorrino. Nena, és increïble, eh?
4: Sí.
2: Oh, com besa, eh?
4: Sí,
2: Quines nits que hem passat amb el Kevin a l'Imperator, eh?
4: Bueno, ja no existeix l'Imperator. Ara,
2: no?
4: Ara es diu...
3: Dubet.
2: Està bé, perquè avui dia, això és com el Securitas Direct. Que sabíeu que ara el Securitas Direct ja no es diu Securitas Direct, ara es diu...
4: Verisure.
2: Pues el mateix, a l'Imperator ara es diu Dubet, diu?
4: Bueno, sí, però deixi'ns...
2: No han fet cap publicitat a la ràdio.
4: No cridi el mal temps. Deixi'ns explicar-ho.
2: A Lleida 18 locals d'oci s'han sumat a la campanya d'Òmnium titulada Que soni el català. Es comprometen a utilitzar-lo més en l'atenció al client, en les comunicacions, i a incorporar música catalana a la programació habitual de les
7: discoteques. És l'hora de comptar diners.
2: Ja tenim amb nosaltres en Juli Pijuli, que m'ha entès en la matèria.
7: Ell és
2: president de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals. Bon dia,
7: Bon dia. Bon dia, Juli. Quina hora és? T'ho torno a preguntar. Ja és de dia? Perquè estem aquí com gallines.
2: Sí, no, és de dia,
7: Són dos... Finestra, és a dir, sempre és de dia, racó.
2: Dos quarts i tres minuts d'una.
7: Dos quarts i tres minuts d'una. Un moment que estic fent càlculs. Dos quarts i tres minuts d'una, senyor. Ja sé que el temps és relatiu, perquè de cop, els segons són minuts.
2: Sí, clar.
7: Els minuts són hores, i les hores són un somni. Un somni on ta mare se t'acosta, t'abraça, i quan s'aparta per dir-te que t'estima, té un cap de girafa.
2: Hòstia, però...
7: I tu dius mamà, i ella diu...
2: Què t'has pres? Avui què has esmorzat?
7: El sopar va ser fortet. Això del català, l'oci nocturn, és molt bona notícia.
2: Molt bona notícia, sí.
7: Perquè tothom té clar que cal reforçar el català a l'escola, per exemple, però a la festa. Què passa a la festa?
2: Què passa amb la festa?
7: Què passa amb la festa? Què passa amb els drets dels dansaires? No tenim drets lingüístics, els gaminers nocturns? És que si fumem un mentolat no riem? Si treus una bosseta no hi suquem el dit? Si ens punxes no ens surt roncola?
2: A les desenes, sí, home, sí. No, t'expliquen des d'Òmnium, des d'Òmnium Cultural Lleida, és que amb aquesta campanya pretenen reforçar el català als espais on els joves socialitzen, on es troben, espais de trobada.
7: Socialitzes i fan dit petting, I els no tan joves. Sabeu què li falta a aquesta campanya?
2: Què?
7: Joan Laporta.
2: Que Joan Laporta fos la cara visible d'aquesta campanya.
7: El gaudidor català per excel·lència. Tot és més divertit si inclou vaquilles o Joan Laporta. Totes dues coses alhora. Posa un Joan Laporta a la teva vida i després ja descobriràs si en surts vius o no. Però va a full. Quins locals participen en la campanya pel català a l'oci nocturn?
2: Mira, n'hi ha 18 de locals.
7: 18 locals a Lleida.
2: Entre altres, el Traganits. Això et sonarà, Maite, potser? El Traganits.
7: El Traganits. Bueno, mentre siguin nits...
2: El Vilova.
7: Vilova.
2: Manolita, Maracas, Extras, Barro, Bandida, Bolero i Trivial, entre altres. Buah, Trivial.
7: Traganits, Vilova, Manolita i Maracas. Semblen els convidants a la visita de Lleó 14 a Brienzo. Vine que ha vingut Manolita i Maracas. Barro, Bandida i Bolero, que són el trient ofensiu de Cap Verde. Endavant. Mira, posa't a català mitjana, Oni.
2: Podrien ja, sí.
7: Proposo que a les xanes facin un rebranding.
2: No t'agrada Maracas, que ja, clar.
7: M'agrada, però ja s'ha fet... Ja, ara hem de canviar el nom. Sí. Noms com Pompeu Farra, per exemple, una discoteca Pompeu Farra, o Canto Jo i la Muntanya Balla Reggaeton, per exemple. O l'After del senyor Esteve. No, per exemple, una cosa...
2: Ja, nostra, ja, ja, ja.
7: Aneu en compte, si sou menors d'edat i esteu a una discoteca, i sí, parleu català perquè pot venir la policia i es pot fer fora, com va fer amb els cantaires. Bé. Amb els petits i els grans.
3: Ara en parlarem d'això.
7: No, ara en parlarem d'això. Perquè tinguis la protecció.
2: Vocalitza una miqueta més, Juli.
7: Vocalitza és un altre breu.
2: Ja. Bé, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
4: Tot seguint la repassem.
0: No cal moure's de recu per escoltar la competència.
4: 12 i 36, hem de parlar de diversos casos d'espanyolisme hardcore.
2: Va, home, ara... sisplau, Òscar Andreu, vinga, va, ja...
4: Calmis un moment, que li passa ara.
2: Que ja ho hem entès, home, ja hem entès que has vingut a parlar del teu llibre.
4: No, ja està, jo ja no parlo més...
2: El manual de defensa del castellà.
4: Del castellà.
2: Ja hem entès que una vegada vas agafar un taxi, el taxista no et va entendre en català, quan et vas demanar que et portés al despatx de Jordi Pujol.
4: Bueno, escolti...
2: O no sé què, del Puigdemont...
4: Això no és així. A mi em va agafar un taxista aquí al carrer Entença, quan li vaig demanar que em portés a la ràdio, em va demanar que li posés jo al Google Maps. Ja està, aquesta és la història.
2: Qui? Qui?
4: El taxista.
2: No, que qui t'ha preguntat?
4: Ah, vostè és imbècil.
2: Expliqueu què ha fet avui a Espanya, que és molt dolentot i us ha fet pam-pam al cul i tot això.
4: Per començar, hem de parlar del Tribunal Superior de Justícia, que ha ordenat que la bandera espanyola unegi sempre a la façana del Parlament.
2: Sí, des del 1900.
4: No tenien prou amb el contingut, que ara ja volen que el continent també demostri...
8: Perquè no hi hagi cap dubte.
2: Ja hi era la bandera espanyola de tota la vida, i era el Parlament.
8: I era els dies de ple. Des del 1981, la bandera espanyola només cissa els dies en què se celebra ple al Parlament, i a partir d'ara ho haurà de fer cada dia.
7: Molt a favor. Així sí, a mi m'agrada. Si em preguntes a mi, home...
2: Hòstia, Mohamed, aquesta no me l'esperava, jo.
7: I tant, jo molt a favor que l'ocupació es noti i que tothom vegi cada vegada que som una colònia, que suri, que suri. Com cagalló per sèquia, m'entens?
2: Ja, ho dius per això.
7: Ho dic per això. És molt important que tots els catalans vegin tota l'estona que això és una ocupació forçosa, que ens obliguin a posar la bandera espanyola, que el Madrid fitxi Cucurella, que retinguin nens a la Sagrada Família, que es facin treballar fent pilotes de bàsquet, m'entens? Qualsevol cosa, I recordeu, no som lliures perquè no volem, perquè tenim les claus de la gàbia, però preferim quedar-nos a dins perquè de tant en tant ens tiren unes molles. I nosaltres ens encanta les... No volem el pas en si, volem la molla! I si és una molla regurgitada i escopida a la boca encara més,
2: Mohamed, va, sisplau.
7: Quins són de bones les molles!
2: Deixa fer de colom,
8: Miquel Montoro i un colom,
7: Ja m'hi passo l'espanyol! Així triomfo menys!
2: Va, després d'aquestes mesures cautelars del Tribunal Superior de Justícia, la mesa del Parlament ha decidit que ho acatarà.
8: Sí, o sigui que, efectivament, la bandera espanyola onejarà cada dia al Parlament de Catalunya.
2: Doncs molt bé, la bandera catalana i l'espanyola juntes, onejant, en harmonia...
4: Bueno, en harmonia no acaba de trobar-se aquesta harmonia. Vostè voldria l'harmonia...
2: És com quan la meva ex, la Montserrat, i el meu cosí de Cadis van començar a festejar, no?
4: Què?
2: La Montserrat era una noia molt catalana, que ballava sardanes i temerosa de Déu.
4: Bueno, es pot ser.
2: I el meu primo de Cádiz era molt d'allà, també. I, en canvi, feien bona parella.
4: Bueno, és que... Els
2: eren com una escudella de gaspatxo. Saps què vull? Una cosa catalana i castellana.
4: Però una escudella de gaspatxo fa fàstic, en principi, no?
2: Però és fantàstic conèixer la bandera catalana i la castellana de costat. La bandera catalana és una més petita, potser... Que no és... Més petita que l'espanyola, que no s'enfadi ningú, perquè potser el Tribunal Superior de Justícia...
4: La queremos más pequeña,
2: Ens podrien...
4: Me la rentáis en caliente.
2: Ens podrien renyar,
4: Sí, molt bé.
2: Ara només hi falta que hi posin també la bandera del Vaticà.
4: Ara han de posar la bandera del Vaticà.
2: Sí, la bandera del Vaticà és molt maca.
4: Sí?
2: I és groga i blanca.
4: Sí.
2: Sembla un gelat d'aquells de barra.
4: Sí.
2: D'aquells de tall.
4: Sí.
2: Que hi havia quan eren petits, que te'ls posaven entre dues galetes.
4: Sí.
2: Els gelats de tall us agradaven, eren boníssims.
4: Molt,
3: Depèn d'on siguin.
2: La galeta s'estuava tan ràpidament.
4: Bueno, ara on som? Que estàvem parlant de la obligació de posar la bandera espanyola al Parlament Autonòmic.
2: Això, la bandera espanyola, que posin també al Parlament la bandera del Vaticà i que posin també la bandera de la discoteca Maddox de Platja d'Aro.
4: Sí, home.
2: Antigament, no?
4: Sí.
2: Els millors anys de les nostres vides, els hem passat allà.
4: Molt bé, doncs felicitats. I una enganxina de Sant Feliu... No, de com es diu?